0: que l'estimi com
1: que
0: no,
1: més,
0: sí. Que l'estimi com no estima res al món.
2: Exacte.
0: No?
2: Aquesta ja és la frase.
0: Fins aquí t'explicaré. Sí. Aquest és l'argument a grandes traços.
3: M'encanta que comenci així. La pel·li comença com la típica pel·li de terror comèdia adolescent amb un joc tonto, amb una joguina i amb una llegenda de fa no sé quants anys que es converteix en una tonteria, no? Però la pel·li no va per aquí. És a dir, des del moment en què ell trenca aquesta joguina i demana el que demana, la pel·li es va convertint progressivament en un infern indescriptible.
4: Sí, eh?
3: Indescriptible i una pel·li de terror que em va passar el mateix que en Backrooms, tot i que són dues coses completament diferents.
4: Recordem que Backrooms és la pel·lícula de l'altre youtuber que veu dir que us havia entusiasmat.
3: Sí, també, també.
4: Amb un llenguatge molt estrany, però sí.
1: Sí, no tenen res a veure. No
0: però,
1: res a veure.
0: Però jo, el que, aquesta és més tradicional.
3: El que les, sí. Jo crec que el que les uneix és una visió del terror nova, és a dir, fresca. És a dir, una forma d'entendre el gènere com no s'havia fet abans. Ho dic de veritat, jo no he vist una pel·li que tracta el tema que tracta, perquè al cap i a la fi és una pel·li de terror molt clàssica. És a dir, és molt clàssica.
1: Jo no diria tant. Jo diria que en els darrers anys sempre hi ha una pel·li de terror que despunta. Va passar amb Hereditari, que Ari Aster va sorprendre molt amb aquest tipus de terror i també van dir, ostres, això és nou. El que passa és que jo crec que estem acostumats a que hi hagi 500 pel·lis a l'any de terror que fan servir un tipus de terror manit, que estem cansats de veure'l i que no té cap impacte. I ara ha coincidit en el temps que dues persones molt joves que venen del món de YouTube han fet dues pel·lícules que són fantàstiques cadascuna a la seva manera i que a més tracten els codis de terror d'una manera diferent i innovadora. Jo crec que aquesta és la clau.
3: Jo això em refereixo a la mirada, és a dir, que és una pel·li d'obsessió, és un thriller psicològic de vegades pertorbador, que segurament en essència no és res nou, però la forma en què ell, la mirada d'ell de tot això, que és diferent. Et poso un exemple. O sigui, utilitza recursos que jo no he vist mai una pel·li de terror, com per exemple uns espasmes emocionals de la protagonista, que estàs parlant amb ella, de sobte et fot un crit. Et pot semblar una tonteria ara, però al cinema la gent estava acollonida. Clar. Posar a la protagonista constantment en unes ombres, en penombra, i veient-li com li brillen els ulls des del fons, com se li va deformant la cara, després també la veus movent-se de forma antinatural per la casa, en frames que duren molt pocs segons, i la pel·li té, diria que, dos ensurts. Només dos ensurts. I un d'ells, per mi, és l'ensurt més bèstia que he vist en una pel·li de terror en anys. I ho dic de veritat. Vaig cridar al cinema com un boig. No, de veritat. És un ensurt tan mal parit que et deixa absolutament destrossat.
1: Jo me l'estava esperant.
0: Jo també.
1: A mi em
3: va agafar per sorpresa.
1: M'estava tirant cap enrere, així.
4: La recomaneu, per tant.
0: Hem d'explicar algunes coses. Primera és que aquesta pel·lícula, el mateix director ha dit que està basat en un episodi del Simpson.
1: Correcte.
0: No? Sí. On es demana que està basat en el seu...
1: És aquests a la Casa del Terror. Correcte. Que eren com tres relats. Hi havia un que hi havia la pata de mono, una cosa aquesta.
0: Monkey's Leg, que és com un conte clàssic, no? Que explica un artefacte que aconsegueix desitjos, però aquest artefacte, que és la pota del mono, no? No, els desitjos s'acaben enverinant i s'acaben posant en contra.
4: Bueno, perdona, tota la petició, això és una llarga trajectòria, la idea de demanar un desig
0: i que sortim,
4: però, i que no acabi de sortir el que tu pretens, perquè la literalitat del que demanes, vull dir, això és contes clàssics,
1: però jo anava a dir...
4: del rei Mides, diguem-ne.
1: La clau de la pel·li sí que... podríem dir que és això, però jo crec que és més analitzar el que són les relacions obsessives. Mm-hmm. Tot el que diem red flags, aquestes parelles que tenen una dependència molt forta.
3: Toxicitat.
1: Aquí està tractat d'una manera que realment jo crec que et pot fer arribar a reflexionar de parelles que tenen aquests comportaments una mica tòxics. Evidentment, aquí està tot portat molt a l'extrem.
4: La recomanem, però... per tant.
3: Però això m'encanta.
4: Molt bona pel·lícula.
3: Mira, el tio fa una cosa molt bona. Les relacions de parella, vale? Situacions quotidianes de parella, com dir-li a l'altra parella, me'n vaig a sopar amb els meus amics o me'n vaig de festa amb els meus amics, es converteix en la pel·li en una escena de terror insuportable. Cap. I té molt de mèrit fer això.
0: Vull dir, que simplement, per acabar, que no és una pel·li de terror psíquic ni res, és una pel·li de terror físic pur. I hi ha, o sigui, molt de joc amb la generositat, això ho havíem dit, que el nom és que és difícil de pronunciar. Inde Navarrete.
1: Ella.
0: Premi, no es pronuncia així.
3: Premi.
0: Es deu dir Andy Navarrete, o com es digui, però sí, perquè no sé com es pronuncia, de veritat. Jo crec que aquesta senyora estarà nominada als Oscars, perquè fa un treball amb l'ofici.
3: Sí,
0: estic seguríssim.
1: Jo crec que no la nominaran perquè el gènere de terror...
0: Sí, però Weapons també van dir el mateix.
1: Ja, però si l'Amy Madigan va estar i va guanyar l'Oscar, ella ho hauria d'estar, perquè la feina que fa és espectacular.
0: És una pel·li que amb 4 duros et genera una atmosfera tan incòmoda i diria una cosa que s'assembla molt, és cosina germana de Smile. Té alguna cosa amb la música.
3: El rictus.
0: El rictus del personatge. Sí. És a dir, com està rodada fins i tot. Aquesta pel·li té una cosa de articulació de la pel·li, no, els plànols són tots com molt verticals, tota la gent està molt junta en els plànols, mm-hmm. i això és perquè et recorda una mica els reels, no, que veus a Instagram, sí. o a TikTok, o el que sigui. I és, això és l'herència d'aquest tio, que és un tio que té 24 o 25 anys, mm-hmm. i ha patat amb una pel·li que et pot semblar molt clàssica en el seu sentit, sí. és una pel·li de terror, però és una pel·li absolutament
3: fresquíssima.
1: Està molt bé, sí.
4: La pel·lícula es diu Obsession, aneu-la a veure al cine, sobretot si us agrada el terror.
1: I també riureu, sí. també riureu. Sí.
4: Anem amb les sèries, que si no podreu dir res. Tenim dos dels retorns. Dos dels retorns esperats. Comencem per La Casa del Dragón. És la tercera temporada d'una sèrie que era la continuació, bueno, la prequela de Juego de Tronos, de Joc de Trons, a HBO Max. La primera temporada ens va agradar força.
0: Sí, només diré una cosa.
4: La segona,
0: aquí ja es veu un senyor amb un sac de diners tirant diners. Hi ha tants calés en els primers dos episodis de La Casa del Dragón, aquesta temporada, és espectacular. O sigui, el primer només hi ha una batalla marítima, és que jo no sé quants calés s'han deixat
1: allà. El primer és una bogeria.
0: Una bogeria. O sigui, la recomano molt, si voleu, en lloc de menjar-vos les dues primeres, si no les heu vist, agafeu i dir, anteriorment, en La Casa del Dragón, us expliquen tot el que ha passat en 5 minuts i després ja podeu veure-la. Us ho dic perquè val molt la pena. És que a vegades rebenta molt quan algú et diu, no, la primera i la segona, bueno, estan malament, però la tercera és espectacular i tu arribes allà sense saber res. Que és un desastre.
3: No.
0: Informeu-vos el que ha passat a la primera i a la segona, si voleu, i arrenqueu aquí, perquè de veritat que el primer de la tercera és un espectacle
1: sí,
0: absolut.
1: Sí.
0: Molts calés, molts.
4: Molts dracs, també?
1: Molts dracs.
0: Tots, molts diners, molts vaixells, molta aigua.
1: No farem spoilers, però ho donen tot en aquest capítol. Sí,
4: sí. Vols dir que la resta ja no pot sortir tan bé?
1: Ostres,
4: perquè, clar
1: és que també comencen que sí. amb... És molt alt a l'inici, em fa una mica de por que no baixi cosa.
0: Representa que ve una gran batalla, no?
1: Sí.
0: Que és com el nucli d'aquesta temporada.
1: La batalla del Gaznate.
0: I aquesta batalla diuen que serà la gran batalla, o sigui,
4: entre
0: molt millor que la de...
1: Hi ha moltes faccions.
4: Perdona, aquí bàsicament, almenys a la primera temporada, era la lluita interna dels Targaryen.
1: Els verds, contra els...
4: Sí, d'alguna manera, amb altres cases també barrejades.
0: No crec que sigui un spoiler, perquè ja ho havien adelantat, però aquí hi ha un dels personatges que té una visió i surt el rei de la nit. Que és una cosa bastant bestial, que enllaça directament
1: amb la saga original,
0: amb la saga original, amb Joc de Tronos.
3: Mira, has dit una cosa abans, a mi el que m'interessa d'això és com a la segona temporada ara adquireix un altre valor, no? Perquè tu la veus com una temporada de preparació d'anar escalfant la olla pel que t'espera la tercera. O sigui, aquesta explosió que hi ha hagut a la tercera li dona cert sentit a la segona temporada. És a dir, jo la veuria, perquè sí que et va preparant. Se li va criticar molt a la segona temporada de que estan preparant alguna cosa, però no està passant res.
1: Perquè
3: no?
1: Les trames del Daemon, crec que es diu, estaven una mica
3: i s'allargaven. És cert, però potser ho estava fent per arribar a la tercera i fotre la gran bomba.
0: Si tu pots estalviar-te 10 euros de visionat, 10 euros, 10 euros, perdó. 10 euros, no. També és el que deia costar aquella temporada, perquè era una temporada una mica... Vull dir, si et vols estalviar aquestes 10 hores, no?, d'estar una mica, doncs això, al buit, no?, mirant una sèrie, veus el resum de 5 minuts i t'enganxes directament a això. Perquè jo insisteixo, aquest capítol de House of Dragons està a l'alçada dels millors capítols de Joc de Trons.
3: Una petita crítica, i tenia raó, Xavi, el que deies, que hi ha masses bàndols. Sí que és veritat que durant la batalla naval no saps ben bé qui està lluitant contra qui.
1: Jo, sincerament, ja no sabia.
3: Hi ha moments que no tens ni idea de qui està lluitant contra qui, però bé, et deixes emportar i ja està bé.
4: És la tercera, és l'última o encara això durarà?
0: Jo crec que tenen planificades 5, crec.
1: Sí, tantes?
0: Carai. Jo crec que sí, però...
4: La Casa del Dragón.
0: Crec que això també és una cosa molt elàstica i molt maleable.
4: Ja ens ho trobarem. I l'altre retorn, però d'una sèrie que ja no podíeu més vosaltres, la majoria, que era la cinquena ja temporada de The Bear. Que recordem que aquesta és la sèrie que ens va entusiasmar tots la primera temporada, d'aquell cuiner Michelin que acaba regentant un negoci, diguem-ne, de baixa estofa.
3: Fixa't que en aquella època aquest argument sonava nou i ara sona a topicazo, no? El cuiner que es vol retirar.
0: Ahir una mica Twitter em deia, em va agradar tant la primera temporada que vaig decidir no seguir mirant-la.
4: Bueno, de fet, va ser
0: el millor resum, perquè la primera temporada de Ver és una puta obra
1: és
0: mestra.
1: És molt bona.
0: Sí. I després, les següents, jo no sé, cada temporada per mi ha estat pitjor que l'anterior. Aquesta, la cinquena, l'última, no és la pitjor de totes, ni molt menys.
3: No ho és.
0: Però és, o sigui, segueix sent... Jo no sé quan cuinen, per començar, estan totes les dones cridant-se. No és veritat? Són gent que no cuina.
4: Ara ja no cuina.
0: S'estan cridant tota l'estona.
3: Sí, sí,
0: això a les cuines de grans restaurants, això de cridar-se...
1: És impensable.
0: No, és una cosa que ja no es porta, o sigui...
1: Clar.
0: Potser si estem parlant de fa 30 anys, però ara les grans cuines del món, no es crida, com a mínim en públic, no es criden, saps què vull dir? O sigui, no sé cridar. I després, el comic relief, no? Aquesta espècie de sortida còmica que representa els germans Fag, aquests, o com
1: que els tios aquests són...
0: Que són terribles, són frustrants, perquè de sobte estàs enganxat a una conversa i fan una parada per anar a aquests senyors. Jo no, és que no puc amb ella, perquè és que no callen.
1: A mi m'ha arribat a carregar molt aquesta manera de comunicar-se a crits tota l'estona. Arriba a carregar.
3: Però la cinquena temporada no és...
1: No és tan així, però ja...
3: Fixa't que la cuina la porta la segona,
1: sí,
3: i ella
1: sí.
3: Demana tota l'estona silenci, sí, mentre s'està cuinant, és una cosa que respecta bastant. I és una sèrie que a mi encara m'enganxa, és a dir, li reconec tots els seus tics. Mm. Els germans Fag els mataria, és una cosa que em sobra. Aquests diàlegs...
0: Podríeu ser tu i Blai Morell.
3: Aquests diàlegs que tenen, que duren minuts i minuts, en un moment que tenen que anar ràpid perquè hem de cuinar, i dius, sí, però no, aquesta
1: gent... Què fas? Calla.
0: Només en un restaurant de categoria, sí, on se'n va minutat.
3: Però bé, s'entén que, bueno, doncs forma part de la sèrie. A mi la sèrie em segueix... Hi ha trames que em segueixen interessant. M'interessa molt la crisi que té el protagonista, que diu que de sobte... Això li passa a molts cuiners, que es cremen i de sobte perden l'amor per una professió que era una vocació per ells. Està ben vist, això. M'agrada molt la trama del cuiner negre que guanya el premi al millor xef.
0: Escolta, Guasa, no et sona... és el que deies tu abans. Aquesta trama, això que has dit ara del cuiner cremat, et podia semblar molt novedosa fa 10 anys.
3: No, però el que li passa a la cinquena...
0: Ara ja no... És que això ja ho hem vist, tio.
1: Has d'acabar la sèrie d'alguna manera.
0: Sí, ho sé, no critico, però vull dir que ja ho hem vist, el cuiner cremat l'hem vist, i en diverses ocasions, a més, en els últims anys.
3: Però té coses... El cuiner de Copenhague, que està ajudant també al noi aquest. Després, la trama de la senyora gran, que és una senyora que no sap cuinar al principi de la primera temporada, i ja és una ajudant de cuina increïble.
0: Però sí, el problema de Ver,
3: m'agrada.
0: El problema de Ver mai han sigut els personatges. Jo crec que el problema de Ver ha sigut que no els barrejaven bé. Era com si hagués 5 sèries diferents, i de fet, per mi els millors episodis de Ver eren un que un senyor s'anava a Copenhague a prendre, el nom precisament, no? Que em semblava un capítol exquisit, i l'altre del cursí del protagonista, que anava a un restaurant de 3 estrelles, a prendre com es posaven els coberts a la taula.
1: En lloc d'integrar la trama, les trames dels secundaris ho fan com capítols càpsula.
0: Sí, però és que això és absurd, perquè al final t'acaben agradant més els
1: capítols. Clar, sí, t'acaben agradant més.
3: Explicar que tota la temporada és una nit que han de fer un sopar, una nit en la qual hi ha una tempesta increïble, se'ls enva la llum, se'ls inunda la cuina, els clients arriben tard, els hi passa de tot. Està bé, és bastant trepidant aquesta trama.
4: 12 i 6 minuts, ara sí que ho deixarem aquí.
0: Només a recomanar a la gent que vegi L'Agència.
4: L'Agència us ha agradat?
0: Sí, ens ha agradat molt. És una sèrie molt ben feta.
4: La sèrie, de fet, està a Sky Showtime.
0: Sky Showtime, amb Michael Fassbender.
4: És la segona temporada, perquè la primera ja us va agradar.
0: I el propi Fassbender, i una sèrie impecable, de la mateixa gent de Tierra de Mafiosos, que també la teniu a Sky Showtime, i també la recomanem.
4: És d'espies, no?
0: És una sèrie d'espies que sembla feta per Steven Soderbergh moltes vegades, com molt clàssica, molt ben rodada, molt fincheriana també, molt quirúrgica, però, hòstia, una sèrie amb moments increïbles.
3: I sobretot, no us apropeu al Manuscrito de Dante a Netflix, d'acord? És a dir, quan la veieu a la pantalla, apagueu la tele. Quan surti a la pantalla, a la pantalla d'inici, apagueu la tele.
4: Això és una pel·li?
1: És una pel·li.
3: El Julian Schnabel.
0: Saps aquesta gent que no se'n va mai de casa? No, de veritat, acabeu de dinar, no? I diuen, no, ens quedem una estoneta, fem un gintònic.
4: Bueno.
0: O no, els asseus i poses El Manuscrito de Dante a Netflix, et garantitzo que en 15 minuts som fora.
4: Ai, és gairebé un matarrates, això.
0: És pitjor.
4: Bueno, escolta, 12 i 7 minuts, ara sí que ho deixem aquí. Pantalleros, espero que la setmana que ve tinguem el Blai Morell. Em diuen que està bé.
1: Sí,
4: o sigui, malgrat aquesta sortida...
0: Jo ho sentia, diu.
4: Sí, no, ho dic perquè clar, igual hi ha gent que s'ha preocupat.
0: Sí.
4: La família que quedi tranquil·la, exacte. Dos terratrèmols, un tifó...
0: Però que estava ja comprant flors.
3: És que m'acaba d'arribar un missatge que l'han vist pels carrers de Tòquio despullat amb una katana. No sé què està fent Blai a Tòquio.
4: Encara de néixer el terratrèmol o el tifó que s'emporti per davant Blai Morell. 12 i 7 minuts. Apa, patilleros, que vagi bé.
2: Uau, avui estàs de pel·lícula.
5: Gràcies. Ho dius pel meu pentinat?
2: No.
5: Per les meves ulleres noves?
2: No.
5: Per què m'he posat un piercing?
2: No.
5: Ah, per les pel·lis que ens acaben de recomanar?
2: No, ho deia pel que portes a la mà.
5: El què?
2: Això que amagues.
5: I no te'n donaré cap.
6: Patates Sant Tomàs, irresistiblement bones, gustoses i amb compromís social. Elaborades amb oli d'oliva, arbequina de les Garrigues i sal del Delta de l'Ebre. Però el millor ingredient són les persones que hi ha al darrere.
4: 8 minuts.
7: Esteu escoltant
8: els millors moments del Via Lliure.
9: A RAC 1.
10: Primer hem de fer una denúncia.
9: Via Lliure.
10: Per què, eh?
9: Cuto PSG!
7: Només dissabtes i diumenges...
11: Saludi al sortir. Ai, ai,
12: tanc la porta.
13: Has vist quina rèplica?
7: Amb
11: Sant Xavier Bundó.
7: Territori cap de setmana.
4: 9 minuts i a les 11.
14: Lletera Capllong, la llet de casa, t'ofereix il·lustres execrables.
15: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
4: I després de la bona llet, que és la de Capllong, la mala llet. Exacrables.
16: No, home, nosaltres tenim una llet de casa.
4: Sí, no, vosaltres sí, la que us envien, els de Capllong, però la vostra que teniu interna, diguem-ne, no és especialment bona. Santi Jiménez, bon dia, eh?
17: Molt bon dia.
4: Malcom, bon dia.
18: Bon dia.
4: S'ha fotut en l'aire, vamos, a Torre de Collserola. Què? Tot bé?
17: Tot bé, sí.
4: El Malcom estava buscant la informació de l'execrable d'avui mentre jugava a Espanya aquesta matinada.
17: És el millor que podia fer. Perquè, vaja, Tonya ha partit menys mal que a Uruguai es va semblar a Uruguai. Com a mínim, a les hòsties que sí, ja m'agrada veure. O sigui, jo crec que
4: gairebé s'emporten per davant Cobercí, no?
17: Jo crec que Jeremy Pino no pot tornar a jugar al Mundial, li van trencar la clavícula. Cobercí li va anar d'un pèl i crec que Nico Williams tampoc. Nico
18: també, sí.
4: Sí, Nico Williams.
18: Però
4: també.
18: Tots, a la mínima van fer una entrada verdadera que vaig pensar, el maten aquest.
4: Sí, eh? Bueno, en tot cas, fora del Mundial, ja, Uruguai.
17: En tot cas, Bordalàs pensarà en fitxar Canovio i... Sí, sí, sí, sí. I algun altre.
4: I Bielsa, que ha sortit... Que...
17: Dale!
4: Dale ja!
17: Dale ja!
4: Pregunta.
17: Bueno, me diu, gracias de nada.
4: Gracias de nada, siguiente.
17: I bueno, la frase que ha portat al futbol uruguai ha dicho, nada.
4: Nada, nada, nada.
17: És molt bo. Però bueno, van veure...
4: Avui juga Argentina?
17: Avui juga Argentina, però a unes hores ja que no... Ja,
4: ja
17: no,
4: sí. Cap estives.
17: Igual sí. Arribo a veure el Colòmbia-Portugal.
4: Mm. Però... Sí, però juga Julián avui?
17: Sembla ser que sí.
18: Sí. A Apolo li deixo jugar?
17: Sí, que depèn del community manager de l'Atlético de Madrid. A veure què diu. I després... Però centrem-nos en el tema del protagonista.
4: El què?
17: Quan els tres xitxarros que va fotre Dembélé.
18: Hòstia, no, és que van ser tres golaços. No és tres gols, hat-trick, no. Aquest jugava al Barça, te'n recordes?
4: Sí, sí que me'n recordo, sí. I tant que me'n recordo.
17: Abans de seguir en França...
4: No tenia despertador.
17: Abans de seguir en França. Sí. Ja, avui parlarem d'una dona francesa.
4: Una dona francesa, avui?
17: Sí, una actriu francesa. Però... que no està ni al nivell, ni arriba a les seves sabates, a la nostra amiga Rosa Boladeras, a la que volem felicitar
4: des d'aquí. Home,
17: Rosa,
4: des d'aquí.
18: T'estimem.
4: Sí, home, meravellosa, Rosa Boladeras, com a persona, com a actriu. A més, fa aquestes coses tan difícils, que és una persona que ha fet bé la comèdia, fa bé el drama, fantàstica, i que li hem donat el premi a Margarida Xirgú.
17: Que tot m'ho deu a mi.
4: Ah, sí?
17: Per què? A la sèrie de...
18: De David Trueba, que feia de la seva dona.
17: Era la meva.
4: Era la teva dona?
17: Era la nòvia.
4: La Boladeras?
17: Sí. Aquí,
4: pobre.
17: A partir d'allà ja
4: fins
17: va...
4: Fins i tot així ha aconseguit el premi.
17: No, va aprendre molt de mi.
4: Molt, Rosa. Molt. Del que no havia de fer, exacte.
17: De res, Rosa. Si m'han de dir que és el Margarida Xirgú.
4: No li diguis això, home, a favor. A veure si ha d'estar pensant en tu quan rebi el premi.
17: Home,
18: a mi sembla bé.
17: Hauria.
4: No, sí, hauria. Va.
17: Pues avui
4: França,
17: hem dit, Avui hem dit anem a França.
4: Vale.
17: I dona.
4: Vale.
17: Perquè feia molt de temps que
18: no fèiem dones.
17: No fèiem dones.
18: Feu dones, sí. Ja hem portat una dona, home, ja està bé.
4: I dona conegudíssima, eh?
17: Sí. I que... Ja sabem que tots els execrables francesos ja són execrables, però ser francesos...
4: No,
17: perquè bé, sempre pequen d'una cosa, d'inventar-se un passat a la resistència. Això aquest sí. No és el cas.
4: Vale,
17: perquè, bàsicament, no tindria consistència perquè tenia 6 anys quan els nazis entren a París. A no ser que fos baby resistants, no podríem fer-ho, no? Avui arrencarem el pòster d'una de les primeres icones franceses d'abast mundial, de les primeres sex símbols globals que transmetien a l'empoderament i la llibertat de la dona. Una dona que va canviar el paradigma ja de la sexualitat i del paper de la dona als anys 50. Pionera de la llibertat sexual. Una dona que alhora era adorada i també perseguida, que imposava les modes, que era censurada a molts països. Una actriu i cantant també va reixir més com a actriu que com a cantant, que es va retirar jove per dedicar-se a la defensa dels animals. Les primeres en denunciar els excessos de la premsa a la seva vida íntima, una guerra amb els paparazzis. Una actriu que es va fer multimilionària, immensament rica, va ser autosuficient i va tenir una personalitat combativa.
4: De moment fins aquí tot bé, no?
17: Tot molt bé. Va rebre premis fins 4 anys abans de la seva mort, però que va ser, i aquí és on arribem nosaltres, homòfoba, racista, xenòfoba, una mare dubtosa, bueno, dubtosa per dir-ho suaument, propera, més que propera, també per dir-ho solament, a l'ultradreta, magufa antivacunes i 6 vegades condemnada per la justícia per incitació a l'odi. Sí, senyors, sí, senyores, avui toca una de les dones més magnètiques de la història del cinema, Brigitte Marie Bardot, coneguda com a Bibi, com a Brigitte Bardot, o simplement la Bardot.

0: l'agrada molt, això.
1: Brigitte Bardot, Bardot.
0: A veure, hem trigat uns mesos, no?, perquè es va morir el desembre, sí, Brigitte Bardot. Sí, sí. I en aquell moment ja hi havia gent que deia que, evidentment, hi ha molta gent que parla des de l'admiració. Òbviament, ja no només una gran actriu, sinó una sex symbol.
1: Bueno, una actriu tampoc seria.
0: Però, pues, una actriu.
1: O que ara és que era una tia que estava com un castell.
0: Prou, home! Per favor, no volia dir res d'això, jo ara. I ja van dir alguns, no, però a veure si no era tan bona com...
1: No era tan bona.
2: No era tan bona.
1: Estava molt bona, però no era
0: però...
1: tan bona.
2: Abans de res, per mi, Brigitte, només hi ha la Brigitte a l'amor.
0: Sí, senyor. Bravo des d'aquí, Brigitte a l'amor.
1: I l'àvia de... Brava, no?
0: Ah, es diu Brigitte?
1: No, es diu Brígida.
0: Brígida.
1: Que canvi... que es deia, pobra. Ah. Que canvia molt Brigitte, que sí, és molt sensual, sí, i en castellà Brígida és una altra història, eh?
0: Però és el mateix nom, eh?
1: Sí, sí, Brígida i Brigitte és el mateix nom.
2: Però, bueno, avui toca parlar de la Bardot, eh? Bibi, bebé, va néixer a París amb una família de panoja. Panoja, eh?
1: Nivell.
2: Ella sempre diu que era burgesa, però no és exactament així. Era rica. El seu pare, Louis Bardot, era un empresari d'èxit, el que aleshores es deia un industrial. En el seu temps lliure, aquest senyor escrivia poesia amb el pseudònim de Pilot Bardot. Un dels seus poemaris va ser guardonat l'any 61 per l'Acadèmia Francesa amb el premi Paul Labé Boquelin. Clar, l'any 61 la seva filla ja era Brigitte Bardot.
1: Era molt famosa.
2: Saps què vull dir? Que ja era el pare de la Bardot. Vull dir, perquè com poeta era molt dolent, però bueno, ja en aquell moment va passar a ser el pare de Brigitte
1: Bardot. Volia fer el que volgués, que li donaria el premi.
2: Sí. La família...
1: Que no el guanyi un dia el pare de la Minya Mal.
0: Calla, home.
1: El Cervantes.
0: Per favor.
2: Premi a l'OEB de poesia. La família Bardot tenia antigues arrels a Lorena i mantenia un llunyà enllaç de parentiu amb Nicolas Charles Oudinot, que era el mariscal de l'imperi i duc de Reggio. La seva àvia paterna era propietària d'una enorme residència familiar.
1: Com m'agraden aquestes enormes residències familiars de les àvies.
2: On Brigitte Bardot passava part de les seves vacances durant la infància.
1: Amb els cavalls, els palafreneros...
2: Ah, exacte. I la mare de Brigitte Bardot...
1: Les oques i tot això. El llac, el ala este, el ala oeste, el pabellón de caza, han assassinat... El mayordomo ha sido, home.
2: La sala china, la sala...
1: La biblioteca, le recibirán la biblioteca. Viste para cenar. M'encanta,
0: Que no l'obres arreu.
1: Que no l'obres, molt bé. L'ama de llaves. M'encanta. Oh.
2: Això era per part de pare... Per part de mare...
1: Cómprame la calesa, que voy a comprar el pan.
2: La mare era la filla de l'amo d'una companyia d'assegurances i que va passar a part de la seva joventut a Milà, on ja, els pares disposaven d'una llotja a l'Escala, al Teatre d'Escala. A veure, panojita
0: home,
2: buena.
0: Home, de calés n'hi havia.
1: En morir, però, els avis no van deixar als seus fills i nets una gran herència. Perquè, clar, mantenir un cassoplon com aquest...
0: Home,
1: doncs costa.
0: Això sí.
1: Això costa, sí. Netejar-ho tot, allò, els corrents d'aire, tot això...
0: Però no... Manteniment.
1: Però després, entre els béns llegats, figurava la biblioteca familiar. La gran biblioteca familiar, no? Aquesta col·lecció va ser heretada per Nicolas Carrier, l'únic fill que va tenir Brigitte Bardot, del qual parlarem després. I quan es va veure que el Nicolas va rebre la biblioteca, amb la seva sorpresa va veure que la biblioteca, els volums, incloïen, entre altres, obres, llibres, escrits sí. per Hermann Göring,
0: ai.
1: Joseph Goebbels, dirigents nazis, com sabeu, pel teòric de les races Arthur de Gobineau i per l'escriptor col·laboracionista francès amb els nazis, Pierre Drouot de La Rochelle. També contenia, atenció, que aquesta era la joia de la biblioteca, un exemplar de Mein Kampf...
0: Hosti.
1: Dedicat! Per una signatura del propi Adolf. Bé, es veu que la família, el Casoplón, eren una miqueta tirant a nazis.
0: Però potser ho tenien perquè valia més diners. Si
1: com els cromos Panini.
0: Com els cromos.
2: Eren cromos Panini de Hitler.
1: És allò, tu vas al mercat de Sant Antoni i dius em dona un Mein Kampf signat pel propi Adolf i a veure quant costa, si costa més que el cromo de Messi.
0: Ai.
1: Bueno, va estudiar en un col·legi catòlic, òbviament, i tenia una institutriu que reforçava una educació extremadament estricta. La relació amb la mare va ser molt difícil, la mare era un bitxo, molt distant i severa, la mare i l'educació. La feia, per exemple, perquè us doneu la idea, sobre la idea, la feia caminar amb un bol d'aigua sobre el cap, no perquè s'assemblés als indígenes de Guatemala o sí. que transporten, no, no. Perquè sempre caminés ben recte...
0: Ah, era entrenament.
1: La seva mare no dubtava a bufetejar-la si el seu cos s'encorbava i feia japeta. Li ensenyava les formes per distingir-se clarament de quina era la seva classe social.
2: Sí, perquè Buñuel deia la pija de França, no? El documental Bardot, que per cert és un documental molt adulcorat i on passen de puntetes pel seu costat fosc...
1: Tranquils, que per això estem nosaltres,
2: per això estem nosaltres. Expliquen que Brigitte, amb 7 anys, va trencar, jugant, un gerro bo. S'entén quan diem bo, és car.
0: Sí.
2: I el seu pare li va donar 50 fuetades.
0: Què?
2: Sí.
0: A la nena?
2: I la seva mare li va dir, d'ara en endavant, ja no és vostè la nostra filla.
1: És, que era,
2: és una estranya.
1: Era, igual li tenia molt carinyo al gerro.
0: Sí. Era amb mi?
2: Potser. És una estranya. I ens tractarà de vostè. Imagineu-vos aquesta nena pensant que no té família amb 7 anys.
0: Fort.
2: Des de llavors, els hi va parlar de vostè i sempre es va sentir una estranya per ells. Tot i que, com veurem, la van ajudar molt més del que ella reconeix. A més, tota la família, això ho diu ella, considerava que la maca era la seva germana.
0: La guapa era l'altra.
1: Sí, això és una cosa com als clubs de futbol. Quan tu fitxes un, sempre et diuen, sí, el bueno era l'hermano.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: O sea, Fernando, Manolo Hierro, el bueno era Fernando. Paco Carrasco, el bo era l'altre. Sí, no, no. Això...
2: Fitxa't en Belé, el bo era Mbappé.
1: No, ja no. Bueno.
0: Ell, que se'n va, llavors ja...
1: Ella, a les seves entrevistes, a les seves memòries, sempre que tenia oportunitat, parla de la distància que els separava amb els seus pares. I realment, com deia el Marco, l'ajuden bastant més del que ella diu. La seva mare, tot i ser una borde, li aconsegueix un primer treball de model per a Bibi en el... Pel, un treball de model, però no de...
0: De què?
1: De model, diguem-ne, de Nàpols. Primer, model de barrets.
0: Ah, de barrets.
1: De barrets.
0: Vale.
1: El millor barreter parisenc, que era Jean Bertet, que era, sí, el barreter de les estrelles.
0: Ah-ha.
1: O sigui, que totes les...
0: Tothom volia el seu barret.
2: I Sofia Loren va portar un...
1: Sí, al començament, estem parlant del 1949. Una amiga de la seva mare i redactora del Jardin de Mots Junior li va fer una sèrie de fotografies per la portada. Aquestes, quan ja no són coses de barrets per l'alta societat, la seva família ja va començar a veure que temien que, si era model, acabés convertint-se en una, que deien, una cover girl, i es relacionés amb un ambient social poc respectable, com és el de la moda, el de la fotografia, i coses així. I aleshores, però com ella li anava molt bé, van autoritzar les sessions gràfiques amb dues condicions. La primera, que Brigitte no cobrés per fer les fotos i que el seu nom no aparegués publicat. Ah, atenció, perquè aquesta decisió de que no sortís
0: el nom
1: Brigitte Bardot,
0: sí,
1: com no li podien posar Brigitte Bardot, li van posar BB.
0: Ah, i d'aquí...
1: I d'aquí surt que a partir d'aleshores, i per la humanitat, sempre hagués sigut coneguda com BB. BB. La mare l'acompanyava, òbviament, a tota... era mare de folklòrica, l'acompanyava a totes les sessions, i una altra amiga de la seva mare, per això la seva mare la va ajudar bastant, era la directora de la revista Elle. La revista Elle, que encara, sembla que encara surt,
0: sí,
1: sí, la revista en aquella època tirava 3 milions d'exemplars a la setmana a França. És a dir, 12 milions d'exemplars al mes.
0: Que bèstia.
1: Evidentment, era una altra època per les publicacions en paper, cosa que no entrarem. L'amiga de la seva mare li va aconseguir la seva primera portada a la revista Elle. I al cap d'un poc temps, una altra portada més. I d'aquí, moltes portades, i era... molt recurrent veure Brigitte Bardot a la portada d'ell. Però la seva mare encara la va ajudar més.
2: Sí, perquè Brigitte havia entrat al Conservatori Nacional Superior de Música i Dansa, on va tenir com a professor el coreògraf rus Borin Kanjasev, que era un professor de primera categoria.
1: Molt bo, jo recordo molt bé.
2: Però que castigava amb un cinturó els errors dels alumnes.
1: Ah, no el recordo, no.
2: Clar, bueno, per ell era normal, perquè com que ja ho feia el seu pare...
1: Jo quan el vaig veure que ja estigui el cinturó, ja vaig dir... No,
0: no faré carrera.
1: A la primera escala ja m'havia fotut una hòstia.
2: La seva mare, un altre cop, li va aconseguir que Christian Foyer, antic primer ballarí dels ballets de Champs-Élysées, la portés de gira a diverses ciutats franceses, on va participar a un espectacle ja seriós i prestigiós de ballet. La seva mare, òbviament, la va acompanyar, sobretot durant la primera part de la gira.
1: Si l'envies amb un tio que es diu Foyer...

0: Comença a tocar cinema ja o no?
1: Sí, aquí ja hem vist que comença com a model, sí. Després comença a
0: ballar,
1: a fer ballet, sí. Música, cantar... Però on comença, de veritat, la seva fama és comença amb el cinema. Primer comença amb alguna comèdia i sempre es va queixar que en aquella època la van tractar bastant malament i amb bastant poc respecte. Però, aleshores, es produeix el canvi a la seva vida. Coneix amb un càsting el redactor, director de cinema francès, Roger Badem, que va trobar... Va dir, jolló, vaya tiparraca, vaya castillo. Va trobar que Bardot tenia maneres de la reialesa, que vol dir que va dir, va, està com un formatge. Va esperar que Bebé complís 18 anys, perquè encara era menor d'edat, i es van casar, Roger Badem i Brigitte Bardot, amb l'oposició, òbviament, de la mare de Brigitte. Ella va explicar que va amenaçar la seva mare que si no la deixava casar es suïcidaria i que fins i tot va ficar el cap dins d'un forn, apagat, suposem. Va estar 5 anys, van estar, Badem i Bardot, 5 anys junts i el matrimoni es va acabar perquè a ella també la monogàmia li sonava a malaltia. Val a dir que Badem també feia les seves coses. Ell era maco i sexy... Perquè, per exemple, Catherine Deneuve, Jane Fonda o Sylvia Kristel, tots els pajilleros de certa edat, sabeu qui són,
0: per favor.
1: Van ser algunes de les seves parelles. I Brigitte Bardot, també, és clar.
2: Sí, la qüestió, abans que ella comencés amb tantes fidelitats, la relació era beneficiosa per tots dos. Els costa molt aixecar finançament, però finalment aconsegueixen els diners per fer la seva primera pel·lícula. I Déu va crear la dona.
0: Sí, senyor.
2: La pel·lícula va trencar motlles. Va recaptar milions... als Estats Units, que per ser una pel·li francesa era una cosa totalment novedosa.
1: Que malgrat... és una vaga fos francesa, si l'últim Brigitte Bardot.
2: Malgrat que estava censurada en molts estats dels Estats Units. Eh? A tot arreu va ser un èxit i també un escàndol. Bé, Espanya no va ser un escàndol perquè no es va projectar fins 15 anys després ja amb la dicta blanda. El Vaticà, això és molt graciós, a l'Exposició Universal de Brussel·les de l'any 59, un 3 anys després, va posar una imatge de Brigitte Bardot amb un cartell que deia Satan.
0: Hòstia,
1: era el diable.
0: Directament,
2: sí, sí.
0: Ja, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, sabran la campanya de publicitat que li van fer, clar.
0: No, clar, clar.
2: El ball de la peli, ella descalça...
1: Si Satan és com Brigitte Bardot,
2: jo vull ser Satan.
1: Volem anar, sí, tots clar, a l'infern.
0: Clar.
2: A la peli hi ha un ball que ella va descalça, que és un ball molt frenètic i sensual, i que es va convertir aquesta escena en una icona cinematogràfica. Billy Wilder va dir que només va poder... Quan la va veure, es va quedar bocabadat i va dir... Wunderbar, que vol dir meravellosa, és l'única cosa que va poder dir en tota la pel·lícula. Aquest ball, un nu d'esquena i sobretot una protagonista allunyada de l'estàndard moral, va servir de cotxe perfecte. Ella representava la dona lliure. Estem parlant de l'any 56, eh?
0: Ah, hosti. O
2: sigui, quedaven 12 anys encara pel maig de 68.
0: Clar, clar.
1: Sí, després de la pel·lícula de Roger Badem i Déu va crear la dona, havia nascut ja definitivament una estrella internacional. La gent ja no anava a veure les pel·lícules, anava a veure les pel·lícules on sortia ella. Va canviar la moda. La seva bellesa, que no era una bellesa sofisticada, era una bellesa casual, trencava els motlles dels anys 50, de los cardats, els cabells... Ell es posava senzillament un jersei mariner, aquests de ratlles,
0: sí.
1: I estava preciosa.
0: Sí, estava preciosa.
1: Passava les estrelles de l'època portaven tacó d'agulla i les sabates, uns sabatots superluxosos. Ella es posava les sabatilles aquestes, les famoses ballarines, aquestes...
0: Sabates planes.
1: D'aquestes, no? D'arròs repeto, i clar, i tothom se les comprava. Ho va canviar tot, fins i tot va convertir un petit poble de pescadors,
0: sí.
1: Un poble que no anava ningú, en un poble on només anaven els famosos perquè anava ella, estivejar. El poble es deia Saint-Tropez.
0: Oh! Sí. Ho va fer ella, això.
1: Era bueno, poble... Marbella també era un poble de pescadors, sí. On no anava ningú.
0: Sí, sí.
1: Vale? I es va convertir aquest poble, Saint-Tropez, en l'essència del glamour de la Costa Blava. Els paparazzis era l'objectiu absolut dels paparazzis, la perseguien dia i nit. Era un fenomen inèdit a Europa. No podia sortir ni per anar al metge. I va començar, aleshores, a patir de veritat. De fet, no podia amb tot. I va tenir, explica ella, fins a 9 intents de suïcidi.
0: Uf.
1: Els millors directors del món de cinema se la rifaven perquè sabien que participés Brigitte Bardot en una pel·lícula era sinònim... La pel·lícula podia ser bona o ser dolenta, però si participava Brigitte Bardot, allò ho pataria. Era milionària i l'essència de la dona lliure. Però, tancada, vivia amb un agaviador per la pressió pública.

0: Aquí ja trobem la Brigitte Bardot ja desenfrenada.
1: Com diu la cançó, per primer cop...
2: Com diria Luis Enrique, sin frenos y cuesta abajo.
1: La cançó diu, per primer cop a la història començaran a ploure homes, no?
0: Sí.
1: I és que per ella, com dèiem abans, la fidelitat no era un valor.
2: Ole, per ella.
1: Era lliure. Per primer cop la dona més famosa feia el que volia. Segons Ginette Vincedor, que és la professora del cinema del King's College de Londres, que va publicar una biografia sobre l'actriu, s'han posat nom, s'han trobat ja, s'han aconseguit posar nom a uns 100 amants.
0: Pocs,
1: entre xicots, amants i marits. Simone de Beauvoir va dir que Bardot era al mateix temps depredadora i víctima dels seus depredadors. Era la imatge de la llibertat sexual. Entre els homes...
0: No, per favor.
1: Entre els homes més famosos hi ha... Jean-Louis Trintignant, que va ser precisament el pare de l'actriu que van matar amb violència masclista anys després.
0: L'actor bueno, guaya... la va dirigir... No,
1: va ser el protagonista de la primera pel·li.
0: Era el protagonista de Dios creó la mujer.
1: Exacte. L'actor uruguaià Gustavo Rojo, un músic brasiler, o Warren Beatty, o Serge Gainsbourg. Que amb ell va gravar...
0: El Jetem.
1: Jetem.
2: Però, bueno, però no és el que coneixem.
0: No.
1: Però no, perquè ella el va gravar i va pensar que això no beneficiaria la seva imatge i el van deixar guardat fins molts anys després, quan ella munta la seva fundació animalista, que van treure aquesta gravació per vendre-la.
0: Sí, però la primera cançó original d'aquell orgasme que era Gainsbourg i una dona, en aquell cas el que vam conèixer és Jane Birkin, era Brigitte Bardot, la primera.
2: La primera era... Però bueno, li va servir perquè es casaves a les dues, eh?
0: Però, home, per favor.
2: I mira que era lletxot, eh, Gainsbourg.
0: Sí, ojo, lletx, Gainsbourg.
2: Però mira, no hi mujer sinó hombre cobarde.
0: Va, home.
2: Aleshores, els homes, com diuen en castellà, bevien los vientos por ella, eh? El més cridaner va ser un playboy milionari que va conquerir Brigitte Bardot llançant-li flors des del seu jet privat sobre la casa de l'actriu a Saint-Tropez. No sé si t'ha passat alguna vegada. No,
1: tu com festeges?
0: Ho trobo una mica... Bueno, cutre no.
1: Cutre.
0: No. Diria...
2: Tens jet privat, tires flors... Hòstia,
0: tirar flors des d'un jet privat és que fins i tot per encertar-ho ha de ser difícil. Dius, bueno, des d'un helicòpter.
1: Has de tirar moltes.
2: Jo crec que perquè...
0: A veure,
2: i després recull-les.
0: Sí, exacte, una feina de por, home.
2: Suposo que perquè no li tires més i que deixés de tocar els collons es va casar amb ell.
0: Ja, ja.
2: Vale.
0: Puedes parar, ja.
2: Sí, hasta que me caso, coño, ya, va. Però deixa de tirar flors, home. També es va casar amb l'actor, després es va divorciar, i es va casar amb l'actor Jacques Charrier. Charrier era un actor que volia, diguem-ne, domesticar Bardot, volia una vida més tranquil·la, i ella no. Ella es va quedar embarassada de Charrier.
0: Uh-huh.
2: I no li anava bé. Ella era massa famosa i no podia avortar il·legalment. L'avortament a França no es va aprovar fins als anys 70.
0: Mm-hmm.
2: Abans ja ella reconeix que havia avortat dues vegades. Va tenir un fill clarament no desitjat i ella ho deixa bastant clar. A la seva biografia, Inicials Bebé, va escriure una carta d'amor al seu fill que va dir hagués preferit parir un cadell de gos.
0: No, home, no.
2: I va comparar el seu embràs amb un tumor que s'havia alimentat de mi, que havia portat la meva carn inflada esperant només el beneït moment en què finalment m'alliberaria d'ell tot un cant a la maternitat. El 1962, Bardot i Charrier es van divorciar i el seu fill, el que hem dit, el que va heretar a la biblioteca, Nicolà, va créixer lluny d'ella, lluny del glamour i dintre de l'anonimat i sense l'amor de la seva mare.
1: Els 40 anys... Ella es va casar per última i quarta vegada amb l'empresari Bernard Dormal, que era assessor de Jean-Marie Le Pen.
0: Ui!
2: Aquí ja comença.
1: I ell mateix, líder ultradreta d'una facció mundial. I és que ella també és de traca. No pel lepenisme, encara que va dir que Marine Le Pen era la Joana d'Arc del segle XXI.
2: A veure si la crema. També.
1: I també li va donar suport a Le Pen a les eleccions presidencials franceses el 2012 i 2017. Però va més enllà. La van condemnar 6 cops per incitació a l'odi.
0: Per què? Què havia fet?
1: Pues per escriure coses com...
2: Celebrar l'ascens del Sabadell.
1: Sí, per escriure coses com... Aquí hi ha el meu país, França, la meva pàtria, la meva terra, sent envaïda una vegada més en la benedicció dels nostres successius governs per una superpoblació estrangera, particularment musulmana, a la qual jurem lleialtat. En contra de la nostra voluntat, hem de suportar totes les tradicions d'aquesta afluència islàmica. Any rere any, veiem sortir mesquites per tota França, mentre les campanes de les nostres esglésies romanen en silenci per manca de capellans. O em veuré obligada a fugir

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Pixant contra les columnes i escampant la seva olor nauseabunda sota les voltes. A veure, senyora, us heu vist?
2: Que va haver-hi un...
1: Vostè ha vist un captaire que... cagar darrere d'un altar?
2: I un senyor... Pues també a veure'n un, pot ser, no ho sé.
1: No sé, ni idea.
2: A nosaltres no ens consta, però pot ser que sí.
3: També el seu llibre, que també va ser condonada pel seu llibre Un crit en el silenci, on va escriure: els musulmans són invasors, cruels i bàrbars. Parlava de la islamització de la societat francesa i d'una infiltració subterrània i perillosa de l'islam. Els deia que eren bàrbars i cruels invasors responsables d'actes terroristes i desitjosos de dominar els francesos fins al punt de voler exterminar-los. Tu canvies francesos per espanyols o per catalans et surten missatges calcals d'alguns partits, no diré quins.
1: I sobre el mestissatge, mentre que els animals de la raça és important, sent els mestissatges... També deia, per exemple... Diu, entre els animals, la raça és important. Ella només li agradaven els... els animals, però és de raça.
2: El centre era en el tema dels animals.
1: Considereixen que els mestissos són considerats residus que no serveixen per a res més que per podrir-se en gosseres o morir sense cap compassió.
3: Això ella amava els animals i diu que si hi ha barreja, els has de deixar gosseres i matar-los,
1: Sí, nosaltres ens veiem reduïts a engullir-nos políticament correctes i començar a barrejar-nos, combinar els nostres gens, els nostres llinatges, per permetre que els nostres descendents siguin creuats. És extremadament lamentable.
3: No només la immigració, Sorpresa! Els homosexuals sempre han tingut un gust i un talent més subtil. Una classe... Fins que tot això degenera en maricons de baixa estofa.
1: Els travelos. Abans eren molt millons.
3: Travelos de tota mena.
2: Això deia?
3: Sí, monstres de circ, tristament estimulats en aquesta decadència per la supressió de les prohibicions que contenien els excessos extrems. O gais que bejuguen el cul, posen el dit petit a dalt i amb veu de castrat es queixen.
2: Gais, has dit?
3: Gais.
2: Gais. Ah,
3: gais. Gais que bejuguen el cul. Personalment, diu també, trobo inútils les unions civils. Però, de nou, m'importa una merda. És encantadora o no és encantadora, Brigitte Bardot? Machista, machista, machista, machista. Todos
1: en mi cuadra dicen que soy bien machista, machista, machista, machista, machista, machista. Ja, estic amb el col·lectiu trans i també amb el MLF, amb el moviment d'alliberament de la dona. I ella diu, sobre el moviment feminista francès, Deus, ja està fotent a Deus totes les coses, se li caguen els altars. Diu, Deus sap que sóc una dona a qui es pot dir lliure. Però sobretot, sóc una dona. I les dones mai seran com els homes. Això és una frase una mica de Rajoy,
2: Sí, sí que és. Un plato és un plato, no vol dir?
1: Si són tan desgraciades és perquè ja no volen ser el que són. Ja no volen ser l'objecte, sinó reivindicar els drets propis de les dones. Veus tu, quin crim. Crec que el feminisme és perfectament còmic i estúpid. Per descomptat, cal trobar un equilibri just, però per fer-se plenament, les dones han de continuar sent dones. I ja no queden dones de debò. Tampoc homes de debò. El que estem veient és una transformació d'un sexe a l'altre. Els homes s'han tornat afeminats, i no li agraden els afeminats, ja hem vist, i les dones intenten ser homes. Això ja ho escriu l'any 73.
3: Ja no quedaven dones de veritat l'any 73,
1: Ja no hi havia homes. I tot, el 73 tots els homes eren maricons.
3: I més, diu més coses. Diu, és realment el lloc de totes aquestes dones ser ministres del govern?
2: Oi.
3: Les dones...
1: Si a sobre volen manar...
3: Les dones, si saben fer servir els seus dons, sempre tindran el poder de doblegar els homes a tots els seus capricis.
2: No, les seves arts.
3: No hi ha cap necessitat d'assumir posicions alienes per aconseguir els seus fins. I sobre el mito, perquè també el mito, jo mai vaig ser víctima d'assetjament sexual. I em semblava encantador que em diguessin que era maca i que tenia un culet bonic.
1: Ah, clar.
3: Aquest tipus de piropos resulten agradables.
1: Sí.
3: Hi ha moltes actrius que coqueteixen amb els productors per aconseguir un paper. Després, perquè es parli d'elles, venen a explicar que van ser assetjades. Si seguim així, els homes ja no tindran ganes de festejar les dones.
1: És que no es pot dir res, home!
2: Això és davant la letra, completament. Sí.
1: També segueix. Diu, no em parlin del Me Too, d'aquells judicis grotescos per un mal cul que es recorden 30 anys després. Quina decadència! M'agrada que un home sigui viril, que em fotri, que em foti.

0: mal l'ascensor.
1: I que una no, dona... Això no ho va dir, eh?
0: No, no.
1: Lo de l'ascensor no.
0: Però diu, quina decadència. M'agrada que un home sigui viril i que una dona sigui femenina. El feminisme em molesta. La pudendesa també. El feminisme no és la meva cosa. A mi m'agraden els homes.
1: Ara.
2: La veritat, encara que no hi havia col·lectiu que se salvés, per exemple, va dir dels professors que venen sense afaitar, amb els cabells greixosos, camises brutes, texans fastigosos i sabatilles plenes de fang. No sabem per què ara també els professors. Però el que sí que hem de dir és que va ser una molt eficaç activista dels drets dels animals.
1: Això sí.
2: I va aconseguir moltes millores i lleis, França, etc. De fet, contra la caça de cries de foca. Mm-hmm. No sé si en recordeu que ja va, no va aconseguir a Noruega, però va aconseguir al Canadà. Sabeu amb qui? Amb el primer ministre, es deia Trudeau, però era el pare del Trudeau que estava...
1: Trudeau Papa.
2: Estem molt a favor d'això, de la lluita amb els animals, però això demostra que pot ser un activista animalista i ser també un ésser humà una mica horrible.
0: Als seus últims anys, no podia faltar, va rajar contra les vacunes del Covid.
1: Home.
0: Perquè deia ser al·lèrgica a tots els productes químics.
2: A tots, eh?
0: A tots. Però podia ser. Però el seu entorn va dir que era una mentida. Com m'estranya que no tingui el pack sencer. Només li falten les ulleres i les idees de Marcos Llorente.
1: De ser terraplanista. Bé, doncs avui Brigitte Bardot, morta el desembre passat, el desembre del 2025, i que va ser, vaja, una icona del cinema per la seva actitud, per les seves pel·lícules.
2: Mirant les pel·lícules que he mirat aquests dies i no sé què, que era molt difícil fer aquest exagrable perquè t'enamoraves els 3 segons.
1: No, clar, aquest és el tema, aquest és el problema. Però vaja, un exagrable de manual.
0: No és Rosa Voladera.
1: No
2: és Rosa Voladera. Preferim molt més a la Voladera.
1: Santi Jiménez, Malcom Otero, apa, que vagi bé. Adéu.
3: Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
4: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
5: Esteu escoltant
6: els millors moments
5: del Via Lliure.

Jo no sé si voluntària o involuntàriament, molts de vosaltres haureu sentit, si sou fans de la Ludwig van, evidentment sí, però si no ho sou i de cop us ho vau trobar, dic voluntària o involuntàriament, us vau trobar amb aquesta cançó. Perquè s'ha fet absolutament viral en les últimes setmanes, no sé si diria un mes i mig, a través d'un fragment molt petitó, escassament 15 segons de la cançó, que és aquest moment.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: És increïble. O sigui, això ara mateix forma part de la vida de moltíssima gent. La gent l'ha compartit en vídeos fets per ells mateixos, gent que desconeguda completament, de totes les edats, l'han compartit a TikTok, a Instagram, reproduint específicament aquests 13 a 15 segons de diàleg que es produeixen entre el cantant de la Ludwig, Quim Carandell, i un senyor que es diu Xavier. D'alguna manera, la cançó que posa el focus, perquè la cançó es diu Xavier, el tècnic de so, evidentment és el tècnic de so de la Ludwig, i que posa el focus en la figura del tècnic, que normalment queda a l'ombra de l'èxit i que, en canvi, és clau perquè tot soni com cal. La cançó forma part d'aquest disc que es diu Pel barri es comenta, publicat al febrer, i que és un èxit i que ha convertit la Ludwig, de fet, en el grup, un dels grups de moda del país. Com estàs, Quim Carandell? Bon dia.
2: Bon dia, molt bé.
1: Ja té nassos que haguem de parlar d'un trosset de 15 segons de tot un disco que ha tingut tant d'èxit, eh?
2: Bueno, mira, al final és com funciona el món, i el sí, món de la música també.
1: Bueno, i el món de les xarxes, perquè això va així. Això, evidentment, no està planificat, ni us ho podíeu pensar, però el format és ideal per viralitzar-lo, això sí.
2: Total, bueno, ara anem tots buscant a vosaltres també us passa, no?, que aneu tots buscant clip. El clip.
1: Exacte.
2: I miren, el bo és que nosaltres no ho buscàvem i ens va tocar la loteria. Bueno, tampoc, perquè tampoc en traurem res d'això.
1: Més bueno, de la popularitat gràcia. I la gràcia, no?,
2: la gràcia,
1: que ja la teníeu, no?, també.
2: Sí, total.
1: Qui és el Xavier?
2: El Xavier és el Xavi Miñarro, el tècnic de so de la Ludwig Band, aquí al meu costat.
1: Hola, Xavi Miñarro.
3: Hola, què tal?
1: A veure aquesta veu.
3: Hola.
1: Com et dius?
3: Em dic Xavier, efectivament.
2: No li agrada.
1: No t'agrada que s'hagi fet popular això?
3: No, està bé, és estrany. Vull dir que no m'ho esperava gaire i... No estic molt acostumat, no? Val. Els tècnics estem sempre en una altra posició.
1: Però és això que dèiem, no, normalment? Que en una banda que ja hi ha no només un frontman, sinó tota una banda que té els seus rols, el tècnic de so està allà al fondo, com a molt a vegades la banda fa una salutació i el assenyala o li fa alguna tonteria, però la gent normalment no sap ni quina cara feu ni com us dieu.
3: No, de fet...
1: I a sobre, menys què bebeu, no?
3: Ja, bueno, això és un altre tema. Però... normalment diem que si el públic ens mira o sap qui som, és que alguna cosa malament estem fent. Vull dir que ja ens agrada una mica, també, estar en aquesta part de darrere, però bueno, no sé, això ha vingut així. Sí, sí, sí.
1: Perquè la veu és teva.
3: És meva, sí.
1: De
3: sí.
1: La cançó, val. Sí, llavors, sí. Pregunto. Ara parlaré de la cançó, de seguida us ho pregunto exactament com es va generar i tot això. Evidentment, Quim, tu això no t'esperaves que passés el que ha passat.
2: No, ni jo, ni ningú.
1: Val.
2: No, clar que no.
1: I quan vau començar a detectar que hi havia gent que agafava aquest trosset concretament, que es feia particularment famós aquest trosset de la cançó i que es viralitzava?
2: Això no ho sé. Tu vas notar com que de sobte la gent... Quan vas veure que la gent et començava a mirar... Abans que es fes viral, ja venia algú a dir-te coses, no?
3: Sí, total, des del primer concert de la gira ja venien fans de... Bueno, perquè els havia sortit la cançó i els hi feia gràcia i...
2: Clar, no perquè sé, del que no se'n parla és que el Xavi està en un lloc molt exposat. Moltes Exacte. Vegades de les masses només el protegeixen quatre
1: tanques.
2: Quatre tanques sí, sí. D'aquestes d'obra de color groc. I aleshores des del primer dia ja ho deia el Xavi que venia gent a saludar-lo sí, i a dir-li coses.
3: Demanaven fotos.
1: Sí o no?
3: Sí, sí, sí.
1: I això no t'havia passat mai?
3: No, clar.
1: A demanar-li al tècnic de so una foto perquè no sé què, no?
3: No, mai. I això que portes... música, vull dir que tampoc.
1: Perquè tu tenies una banda.
3: Sí, havia tingut bandes, però bueno, no havíem fet gran cosa.
1: Bueno, després t'ho pregunto, això, també.
3: Vale, com vulguis. Però sí, des del primer dia, a Girona, a Mirona, sí. A la Vol, també, que vam fer un concert de presentació, i la gent ja venia interessada, com, hòstia, aquest tio, qui és? No sé.
2: Perquè al principi es pensaven que el que sortia el videoclip era un actor, perquè el Xavi, això, farem ràdio amb paraules,
1: sí.
2: Ara. Ràdio amb paraules.
1: Com si no s'hagués fet mai, no? Ràdio amb paraules.
2: Ràdio amb paraules.
1: Abans es feia ràdio amb hologrames.
2: Pues el Xavi s'assembla molt a un famós i popularíssim actor català.
3: Hi ha gent molt simpàtica.
1: A veure si és el mateix que penso jo. A veure, digues.
2: El David Verdaguer.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. No? Un aire David Verdaguer.
2: Bueno, és molt guapo, el Xavi. Aleshores, la gent pensava que el del videoclip era un actor.
1: Ah.
2: I aleshores, després, quina sorpresa la gent quan es trobava allà el garito del tècnic de so, el Xavi...
3: Ets tu.
2: El David Verdaguer és el...
3: Sí, se'm va dir, hòstia. Pensaven que era un actor. I la figura de David Verdaguer ja sortia amb converses amb fans.
1: Et van arribar a dir David en algun moment?
3: No, era, va ser més, hosti, aquell actor que havia fet aquella pel·li, no sé què, pensava que eres ell. No, no. Bueno, vaig fer bastant bé el videoclip a tot això.
2: Collons, és que...
3: Marcar-me un tanto, però ja no m'esperava gens.
1: Llavors, comences a detectar des del primer concert que la gent se t'acosta, però que això és molt abans de que es viralitzi el trosset de la cançó.
3: Sí.
1: Llavors, els vídeos, perquè clar, jo n'he vist desenes de vídeos, i a més, de gent d'edats diferents, alguns famosos, gent que, no, que és absolutament desconeguda, que només agafen aquest trosset, és una conversa dos, no? Un que parla i l'altre que el contesta, i queda un vídeo divertit i resultant, diguem-ne. No? Quan vas començar a veure, o Quim, o els dos, que hi havia vídeos particulars d'això?
2: Ara ho parlàvem venint cap aquí, trobat al metro, i estàvem com estudiant-nos una mica les respostes. I crec que va ser a Montagut, ara fa un mes i mig, allà al costat d'Olot, vam fer un concert. Jo, la gent encara no agafava el tall de la cançó enregistrada, sinó que crec que em gravava a mi fent la pregunta i anava a gravar el Xavi i gravava la resposta. O es gravaven entre ells i no sé què, i va com començar a sortir com orgànicament aquesta cosa del gag aquest, aquest xiste simpàtic de 15 segons. I aleshores algú va veure-ho, no sabem qui, li hauríem d'enviar un pernil o alguna cosa per Nadal, i ja està, i a partir d'aquí endavant.
3: Unes setmanes després ja, sí. Ja havien...
2: I jo recordo finals de maig que ja n'hi havia ben bé 10.000 de vídeos fets, segur.
1: 10.000?
2: Sí, jo crec que sí.
1: 10.000 vídeos?
2: Sí.
1: Al maig, eh?
2: Sí, sí.
1: O sigui que ara poden ser exponencial.
2: No ho sé, a la Ludwig mai som exponencials. Sempre creixements lineals a la Ludwig. Però crec que rondaran els 20, ara, sí.
1: 20.000?
2: Sí.
1: De vídeos diferents. Algun que t'hagi sorprès per qui sigui? O no? No sé, és que jo no els he vist, evidentment, no els he vist tots.
2: Em fa molta gràcia els que surten nens amb el seu pare.
1: I el nen què fa?
2: El nen fa de papa, a veure. M'agraden els que els nens els diuen papa, deixa de beber.
1: Però el nen no fa de Xavier, no?
2: No, bueno.
1: Dient, tots deu ser Ginebra sola.
2: No.
1: No? Amb aquesta resposta. Veus Ginebra sola, Xavier?
3: No.
1: Oh, gravíssim. Aquí ara ens hem de retroteure, per tant, a l'inici de la cançó.
2: Efectivament.
1: Que és que què nassos us va passar per, primer, dedicar-li una cançó al tècnic de so, que sigui de veritat el Xavier el tècnic de so, i que acabeu trobant aquesta... La frase és perfecta, o sigui, ara fora de micròfon ho dèiem, i ja sé que no has buscat, però en el segle XXI trobar una cosa curta de 13 a 15 segons que sigui una entrada i sortida, una rèplica entre dos, i que es tanqui la història, és perfecta.
2: Sí, sí. Perquè és com un xiste de l'Eugeni.
1: Ara, sí, ara.
2: Amb un rodolinet.
1: Sí, sí.
2: Sí. Bueno, és Fuente Vejuna, todos a una, també estava pensant. Vull dir que crec que tota la vida tothom, fins i tot el Calderón, en su momento, ha buscat un rodolinet fàcil per enganxar la gent.
1: No, però la cançó en si
2: la cançó
1: és una mica rarabi, si vols dir-ho.
2: Sí, és la cançó llarga del disc, és la cançó que pensàvem que... Jo em recordo que, clar, el Xavi la coneixia de fa temps i ens va preguntar, ah, però la posareu al disc aquesta? Perquè era la cançó una mica que era una mica com de...
1: Sí, estranya.
3: Fluixa, a vegades. No sé, ja deia això.
2: Tarda molt arribar a l'estribillo.
1: És veritat que triga molt.
3: Sí. És vers llarg, no? Molta lletra.
2: Molt, mucho texto. Que és cançó com una mica destinada al fracàs comercial. I va sortir la cançó, clar, amb el Xavier, anem de gira cada estiu, i cada estiu ens hem de discutir, i per lo que ens discutim sempre, músics i tècnics, o almenys a la Ludwig, és que arribem a les proves de so nosaltres amb moltes ganes de tocar. I el Xavi sempre té ganes de tenir una estona tranquil·la per fer la seva feina i mirar com sona cada instrument, i nosaltres tota l'estona ja volem allà fer un rockear. I aleshores vam arribar a una espècie d'entente entre les dues parts, que és que per provar tocaríem la seva cançó, i sempre seria la seva cançó, que és una cançó que se'ns va acudir un dia a unes proves de so.
1: Ah, sí, eh?
2: Mm-hmm.
1: Tota la cançó és generada precisament quan esteu fent la prova de so.
2: Bueno, la lletra després me la vaig escriure una tarda de passeig, però sí, la tornada... I com la idea de la cançó, si jo recordo Andorra, ara fa ben bé un any i mig, que ja la vam tocar sencera. Recordes aquell dia?
3: Sí, em recordo.
2: Que tu t'estiraves de la barba i dius, però has de tocar!
1: A tu no t'agradava aquesta?
3: No, estava bé, sí, em feia gràcia.
1: Era correcte.
3: Feia gràcia, sí, sí.
1: Però i des del principi hi havia interacció? Perquè, clar, ara jo em pregunto, sent la Ludwig, que ho jugueu tot molt bé, ara que hi ha un èxit concret amb aquesta frase, com nassos es juga perquè vagi a favor vostre en un concert? Perquè ja sabeu que ara, quan aneu a un concert, quan arriba aquest punt, hi haurà una locura col·lectiva.
2: Correcte. Hi havia interacció al principi, te'n recordes?
3: Sí, però crec que la feies tu al principi, no?
2: Et tries la gorra.
3: Exacte.
2: Perquè hi havia un vers que desaparegui que diu si estàs sonant bé, treu-te la gorra i fes així des del...
1: I ell es traia la gorra. Però no hi havia la conversa aquesta.
2: No hi era, no. Això se'm va acudir quan vaig escriure la lletra, se'm va acudir. I llavors vam anar a demanar-li, escolta, Xavi, que hauràs de cantar el disc. I tots rient, ja, posarem Xavi, Starring, Xavier, el tècnic de so, no sé què, els crèdits del disc i tot això.
3: I sí, sí. Bueno, la broma va anar fent-se gran una mica, no? Sí, recordo com anar-se dient, vale, va, cantaré, no, serà single i hi haurà un videoclip. Va, doncs, tot molt bueno, ja ho penso, ja ho miro, i de cop, mira, aquí estem.
1: I ara, com dius, no sé si des de en quin moment, tu respons tècnicament en el concert, o sigui, tens micro.
3: Sí, sí.
1: Hi ha la interacció.
3: Sí, sí, fem la interacció aquesta, sí, de la frase, la fem en directe.
1: I heu canviat alguna cosa des que hi ha el fenomen o no? O feu el mateix que ja fèieu abans?
2: Fem el mateix.
1: Sí, el que Joan... deu canviar és la gent.
2: Sí, clar, no, ara és una bogeria. Clar.
1: Què passa en un concert de la Ludwig on hi ha aquest moment, ara?
3: Bueno, el Joan, el tècnic de llums, que també no té una cançó, però és igual d'important que jo, em posa un foco.
1: Iau!
3: Bueno, ens posa, perquè ja està al costat, normalment, també queda il·luminat.
2: Veritat.
3: I fem la conversa aquesta, no? El diàleg.
2: Es va preparar un micro, el Xavi, per respondre.
3: Sí, és que algun dia me l'he deixat obert després. Que
1: ah, sí o no?
3: Bueno, no estàs acostumat.
2: Va ser molt boig.
3: Sí, sí.
1: I es va sentir alguna cosa?
3: Primer hem de recollir aquella tarima.
1: Es podria integrar això a la cançó? Primer hauríem de recollir aquella tarima.
3: Bueno, perquè potser no és aquella la que hem de recollir aquell dia, no? Pot portar un equívoc. Però...
2: Ai, que bo, aquell dia va ser molt bo. No, però sempre surt molt bé. I és un moment que la gent... Bueno, no ho sé, tu els veus de més a prop, però...
3: S'emocionen, sí, sí.
2: S'emocionen.
3: Sí, sí. Després, clar,
1: i et venen a buscar tots, suposo, no? Perquè bastant. Ja saben on ets, t'il·luminen, sí. Anem a mirar-lo amb ell. De cop potser és un dels moments en què deuen mirar menys al Quim i més cap a una altra banda.
3: Segur, sí.
2: Crec que tothom comença a mirar... A
1: dient, on està? Xavi, on està? Perquè sempre estàs al mateix lloc, o no?
3: Acostumem. No, sempre com...
1: En línia recta?
3: Sí, un centre...
1: Més o menys al centre
3: o...
1: Sí, sí. De la sala.
3: Sí, sí, allà estem. I si la gent, clar, després et ve a buscar, home, Xavier, què tal? I, clar, jo estic treballant, vull dir que això moltes vegades no ho pensen. Jo de recollir, de pujar a l'escenari, de seguir fent feina.
2: Això algun dia, recordo haver dit pel micro,
3: sí, sí.
2: Aneu amb compte perquè el Xavier està treballant. Ara, avui és un bon moment per tornar-ho a demanar. Està bé que aneu a saludar-lo, però penseu que...
3: Jo encantat, jo saludo a tothom. Vull dir que no podries afegir,
1: i té bastanta mala llet. Per,
2: exacte.
1: Saps, per, si el veieu una mica antipàtic, no, és així. Ja.
2: Però la veritat és que no, que és estupendo el Xavier.
1: Bueno, encantada. De fet, la cançó és, una obra que és un carinyo directe amb ell, que no sé quina part de veritat és tota la història, diguem-ne, no?
2: Bueno, menys que no veu... Lo de la Ginebra és mentida.
1: Però no veu Ginebra ni veu res, o sí?
3: Bueno, a vegades sí que veig alguna cosa.
1: Però, alguna cosa,
3: però bueno, no? Va haver un canvi la lletra per...
2: Va haver un canvi perquè rimés més. Sí, perquè el
1: que deia,
2: que barrejava...
1: Abans?
2: El Xavi barrejava...
3: Whisky-cola, era.
2: Whisky-cola, era.
1: Whisky-cola.
2: Whisky-cola. Sí, sí. Però, clar, el whisky no és transparent, aleshores no acaba de funcionar.
3: No, i la rima no funciona.
1: Bueno, a veure, sí, clar, podries haver dit que està una mica transparent, no?, perquè hauria de ser més fosc si fos amb cola, però no funciona tan bé.
2: Es podia buscar. I al final també... És veritat,
1: però podria haver sigut literal qualsevol cosa, haguessis dit vodka, hagués sigut el mateix?
2: Sí, no?
1: Sí, clar. Perquè un alcohol...
2: El problema és que vodka i Coca-Cola tenen una mica de rima, també, aleshores això embruta una mica. Ja. Posats a ser, posant-nos fins,
1: No, però hi ha una part de la cançó que ve a dir que deixa'ls a la Ludwig descolorets.
2: Sí.
1: Però això és literal o no gaire?
2: Això és bastant literal.
1: Sí, per què?
2: Per favor.
3: No, bueno, tinc una mica de geni a vegades, no? Tinc aquest pics d'enfado.
1: Sí, t'enfades?
3: Bueno, això que deia abans el Quim, que són molt de tocar, que està molt bé, eh? Hi ha molts músics que, hòstia, la que fan molts concerts, doncs, volen fer la seva feina, però ho toquen i marxen. I sempre tenen ganes de tocar, que està molt bé, però a mi a vegades em molesta una mica, perquè vols provar el baix, i no el baix, i tres guitarres, i un teclat, i una...
1: Voleu parar, nens? Nens! Voleu parar? Sí. Però, clar, la vida d'una banda és superimportant, precisament el tècnic de so, que t'arriba en un moment determinat, que no sé quan es va incorporar ella, però no és des del principi que ja...
2: Pràcticament.
1: Sí?
2: Sí, 5 anys ja. Jo crec que ja farà 5 anys. L'antic tècnic de so és el pianista, el Pau. I aleshores, quan l'antic pianista va deixar el grup, pues vam anar a buscar el Xavi.
1: Escolta, anem a posar més cançons del disco, tu.
2: Vinga, va.
1: Aquesta és una altra cosa. Ja ho he dit abans, però no haguéssiu dit mai que aquesta cançó funcionaria, ni aquest trosset especialment, però això també és la màgia de la cosa. Vull dir que a vegades tu llences una ampolla a l'aigua amb un missatge i cadascú que la llegeixi com vulgui.
2: Totalment. No, jo estic contentíssim, perquè al final és una de les lletres que, bueno, pues, que em vaig deixar anar, que la vaig fer llarga, que me la vaig treballar una mica, que parlava sobre un amic, una cançó que fa il·lusió de fer, però que penses, a ningú li agradarà aquesta cançó, perquè no és com, no entra dintre els paràmetres de lo comercial, o això semblava. Mm.
1: En quin moment esteu, Quim? Perquè jo tinc la sensació que és molt dolç ara mateix.
2: Bueno, mira...
1: Ui!
2: Sí, completament. És a dir, jo
1: sí, però no.
2: Soc patidor.
1: Vale.
2: Però no, la veritat és que molt bé. Vull dir que està sent una meravella aquest any. Vull dir que anem a voltar per tot arreu de Catalunya i sempre ens havien tractat molt bé, però hòstia, ara notes una cosa... Per una banda, que la gent ens segueix sentint molt propers. Jo crec que coses com la història del Xavi i tot això seguim ensenyant-nos al món com un grup d'amics que els agrada fer música i que els agrada i disfruta la feina que fan i està molt bé. Però per altra banda també sento aquesta cosa una mica d'idolatria o de veure gent que ve i que ve molt connectada amb algunes cançons i que riuen i s'emocionen i que després ploren i es tornen a emocionar per lo contrari i això, hòstia, impressiona, perquè cada cop és més gent i cada cop la gent, no per res, perquè sempre ha estat molt bé un concert de la Ludwig, però ara és una passada.
1: Et fa por, això?
2: Bueno, clar, sí, perquè és un món volàtil aquest de la música i al final jo, si no fos músic, no sé què collons treballaria, aleshores.
1: No tens habilitats més enllà de la música?
2: No.
1: No, eh?
2: No.
1: Zero?
2: Cap.
1: En cap camp?
2: En cap camp. Cap camp, no tinc carrera.
1: No tens carrera?
2: No.
1: Mm. Ni intent de carrera?
2: Sí, tinc un parell d'intents. A més, eren carreres amb molta sortida, però bueno.
1: Veus, a veure quines eren?
2: Mala entrada. Jo vaig començar matemàtiques primer.
1: Uau.
2: Sí, que m'agradava molt, però era molt difícil i em feia mal de cap. I després un altre, magisteri. Mm. Però bueno, si no m'apuntaré, no, el Xavi dona classes...
1: Perdona, s'assemblen a una castanya, eh?
2: Sí, efectivament. No? Sí, bueno, en fi, és el que té, és el que té.
1: No, però saps què he pensat? Que notaves com la pressió aquesta de que la gent se senti la banda fins i tot massa seva o massa en sèrio? Hi havia una part de la cançó d'una lletra de la cançó d'Oasis que deia allò de no posis la teva vida en... Ui, com era allò? En mans d'una banda de rock que ho enviarà tota la merda un dia o altre, no? Notes una mica aquesta pressió? De ser massa grans, ja?
2: No de ser massa grans, però d'haver d'aprofitar el moment.
1: Yeah.
2: De dir, ara encara no som massa grans, però... I mai ho serem. Al final vivim i treballem a Catalunya, i Catalunya és petit, yeah. I això mola. Vull dir que mai ens entraran fans pel balcó com el Paul McCartney, gràcies a Déu. Ni coses d'aquestes, és veritat.
1: Sí, sí.
2: Però bueno, també Catalunya té això, que és petit, aleshores et pots acomodar bé en la teva posició mitjana, però clar, ens trobem en un moment una mica de disjuntiva, no? Perquè estem picant una mica més amunt del que esperàvem picar.
1: O sigui, per exemple, d'aquí a res, us aneu a Canet,
2: sí,
1: a fer el Canet Rock, crec que és en dos dies consecutius feu el Vida i el Canet, no?
2: Efectivament.
1: Això és els dies, espera que ho tinc per aquí,
2: Això és la setmana que ve, no? Divendres i dissabte.
1: Exacte. Divendres i dissabte, que són dos grans, grans, grans escenaris, en una banda que fora de micròfon em dèieu fa... Bueno, o m'ho heu dit ara amb el micro obert, jo no ho sé. Que fèieu locals pràcticament sense escenari fa no tant de temps, no?
2: Clar, fa 5 anys la realitat era una altra i tocàvem 80 dates l'any per mantenir-nos.
3: Sí, sí. T'ha canviat bastant.
1: Té algú de xoc tèrmic, això, diguem-ne? De cop un... Hòstia, això com ha passat, això?
3: És prou natural, potser, no? Vull dir que s'ha anat fent gran tot. Cada gira una mica més, places més grans i... Jo ho he viscut bastant així. Vull dir, jo, al final, hem crescut tant jo com a tècnic com vosaltres com a grup. Vull dir que hem anat molt de la mà i crec que més o menys hem anat fent els passos que tocava bé, no sé si toquen,
2: sí, que però... no ens n'hem saltat cap, no? Que això està bé, vull dir, ho hem après nosaltres, vull dir que no ens ha agafat aquí algú i ens ha dit aquest us farà tècnica, aquest us ensenyarà tot, vull dir que hem començat de lo más bajo i fins aquí hem arribat, fins al Canet i demà, i ja està, no sé.
1: Aquestes coses que ara de cop grups catalans puguin omplir, saps, escenaris molt, molt grans.
2: Grup català, de moment.
1: Bueno, sí, clar, però tu estàs pensant en Oques Grasses, no?
2: Sí.
1: Clar. Però, bueno, Palau Sant Jordi ja no és grup català.
2: No, és
1: exemple.
2: Veritat. És
1: ja
2: veritat,
1: són uns quants. Que això, si tu tires a l'any 2000, posa-hi 10, 10? Sí, 10, 15? No, més i tot? Era zero.
2: Jo crec que ni els Manel ni el Xarango en el seu moment van tenir-ne ganes d'això.
1: Ja, si ho haguessin intentat, per, creus que haguessin
2: per pogut? Motius molt diferents, perquè els tarannars de les dues bandes són molt diferents, però... A veure, l'últim concert de Manel va ser a Galícia. Mm. Ens
1: ja,
2: entenem.
1: Ja, ja. Que no tenien aquesta intenció. Vol dir que això tampoc vosaltres.
2: Bueno, no ho sé. És diferent. Mm-hmm. Però bueno, crec que tots els grups catalans piquen sostre de maneres diferents i tampoc vendre 60.000 entrades és un èxit inferior a que el Pep Guardiola vingui a cantar...
1: Els millors professors europeus.
2: Els millors professors europeus. Jo què sé, cada grup té un Everest.
1: Quin és el teu? O el vostre?
2: Jo que sé que el meu tècnic de so es faci famosíssim.
1: Posa-me un altre, va.

0: El disco a mi m'encanta, és veritat. I ara, mira, ja ha passat 4 mesos, més, gairebé 5. Tot i que trobo que hi ha cançons que tenen aquest aire nostàlgico... amors fosquets, amors mig trencats, dubtes. A mi el d'Enganyar-te em trenca per la meitat. O sigui, que és una cançó que moltíssima gent ha tingut aquesta sensació del dolor aquest de dir, ara ja, i com ho arreglo jo això ara, no? Això és moment vital, això és moment... Bueno, mai se sap, aquestes coses apareixen.
1: Sí.
0: O què és?
1: Bueno, mira, jo tenia ganes de fer un disc una mica més cru, una mica més humà, més com en primera persona, com si diguéssim...
0: Però per què? Perquè la Ludwig era més divertimento i jajaja, o no?
1: Bueno, molt cançons molt narratives.
0: Vale.
1: I volia buscar una mica més la qüestió sentimental. I he descobert aquí, vull dir, vaig disfrutar molt escrivint aquest disc. Una mica més trencat, una mica més desgarrat, una mica més honest... que hi haurà gent que el trobarà menys honest, perquè pensarà que l'he escrit més pensant en l'opinió i en el voler accedir a un públic que no tenia tal. Però la veritat és que m'ho vaig passar molt bé. Hi ha com una cosa una mica més de canviar com em sento com a escriptor i pensar menys escriure com el Cisa i pensar escriure més com... Pues com algú que escrivi novel·les o contes, no sé, com si ara volgués acostar-me més al Quim Monzó. Jo què sé, estic dient una tonteria.
0: No, però està bé, està bé.
1: Una mica més de...
0: Però sempre penses en algú, en aquesta idea de... Hòstia, això com ho hagués fet el Cisa o com ho hagués fet això, o no?
1: Bueno, sí, jo crec que això amb totes les feines passa, no? Vull dir que tota l'estona anem mirant de reull els que són coetanis nostres i mirem amb
0: certa
1: adoració els que van passar per davant.
0: Clar.
1: Fa més temps.
0: I aquests que has dit, clarament, Cisa ho era, Monzó sí. Ho és.
1: He dit dos, justament, que tampoc no són els que més tal, però sí.
0: Bueno, Déu-n'hi-do, Cisa bastant,
1: i ara més de Riba.
0: Mm-hmm. Sí, és veritat, això n'havíem parlat molt, també.
1: Cisa és... No se li pot dir res a Cisa. Per mi, masses acordes, però és un geni.
0: Masses acordes.
1: És un geni.
0: Anirem acabant, només diré que la Ludwig és de les poques bandes actuals, diguem-ne, clàssiques, en què tot és en directe, sense bases, que aquí és una cosa de les dificultats que el Xavi té fent de tècnic. L'Arnau Balluel el teníem aquí fa una setmana o dues, el membre fundador i bateria de Manel, que ha tret una cançó que comença un camí en solitari, i ens deia això.
2: I amb la Ludwig va ser molt guai, perquè és un tipus de producció que avui en dia ja no existeix gaire, que és que et vingui una banda amb la cançó que ja la saben tocar perfecta i que bàsicament la teva manera de produir és decidir si poses aquest micro o aquest altre i dius quatre coses a nivell musical, però que en fi, que tots ho fan molt bé ja.
0: D'allò
2: ja
0: la...
2: Sí. Com que és una cosa que s'està perdent, suposo que ara també deu estar tornant una mica.
0: Però, el que s'està perdent.
2: Bueno, que les últimes produccions que he fet són molt d'algú que et amb una idea de lletra, però és com anem a fer-la des de zero i també mola que et vingui una banda que està assajant, la cançó ja està, diguem, i que al final el llistó està molt alt i el repte és més complicat d'arribar a millorar allò perquè ja estava molt guai. I això és una cosa molt a l'antiga, no?
0: Se li llegia, el repte és no espatllar-ho, no?
1: Ja!
0: De voler-hi afegir alguna cosa perquè s'ha d'afegir alguna cosa.
1: Li va sortir molt bé.
0: El què?
1: La cançó aquella que ens va produir, sí.
0: Quina era? Ara no sortirà el nom, no?
1: No,
0: ara no me'n recordo jo, ara m'ho diran. Ara m'ho diran, ara m'ho diran. No pateixis. Però bueno. Sí, en la producció, vols dir, li va sortir molt bé, eh?
1: Sí.
0: Ho sento, carinyo, em diuen.
1: Ho sento, carinyo, gràcies.
0: Sí. Aquí Clara Molins, que està a tope. Acabo només amb una... Em pots tornar a posar el Xavier, sisplau, a veure si el podem... És que clar, hem vingut aquí per jo. Un dissabte... O directament el tros, ara ja... Perquè li faré la darrera pregunta al protagonista de la cançó.

0: Doncs deu ser Ginebra Sol.
1: Del 0 al 10, com de fart estàs que t'ho diguin? Ja no que et passi, que et diguin alguna història de brometa d'això.
2: Oh, 3.
1: 3.
2: No estic gaire fart.
1: Encara és moderat.
2: Sí.
1: Estàs mentint.
2: No. Una amiga l'altre dia em deia que estic dissociat, que realment no ho estic vivint gaire amb mi, no ho sé. Jo és que ho veig com... Hi ha una distància estranya, no? Perquè és ben bé sóc jo, però tampoc del tot. No, no, m'està bé. De moment no, no estic
1: gaire. De moment està bé. Si es complica, llavors igual n'haurem de parlar.
2: Exacte.
1: A veure, Quim,
2: no crec que es compliqui.
1: També hi ha una altra cosa, Quim, que és que això és un altre... Jo, si fos ell, diria això és un altre preu.
3: Ah, mira.
1: Saps què et vull dir?
3: És veritat.
1: Agafar el micro, no sé què, que t'apuntin als focus, no sé què. Jo sóc un tècnic, a mi no em toqueu els nassos.
3: Pues a veure si necessito contractar un tècnic al Bundó, perquè...
1: Senyors, sempre és un gust veure-us. Quim Carandell, el frontman de la Ludwig Band, amb aquesta cançó que s'ha fet absolutament viral, i en Xavier Miñarro, que és el protagonista de la cançó, l'home que contesta a les preguntes inefables del Quim Carandell, és el tècnic de so de la Ludwig Band, efectivament, perquè la cançó es diu així. Xavier, el tècnic de so, i és literalment així. És així. Un minut i seran 3:15 del migdia. Moltíssimes gràcies, de veritat.
3: Un plaer, com sempre.
1: Que vagi bé.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
4: Esteu escoltant
5: els millors moments del Via Lliure.
6: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
5: Esteu escoltant
7: els millors moments del Via Lliure.

0: Vinga, va, cobrim el plat estrella. Ja sabeu, aquestes converses de sobretaula que ens agrada fer amb gent interessant, avui des d'un lloc que ens va molt bé per refrescar-nos una mica amb aquesta calorada que hi ha, que és el Catalina Gavà, al costat del mar, al mig d'una pineda sensacional, baixant uns graus de temperatura i amb un ambient i un menjar extraordinaris. Què tal, Toni García? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia, què tal?
0: Hola, Malcom Otero, bon dia.
2: Hola, hola, hola.
0: L'estrella va sola, ja veig, eh?
1: Hòsties, és que...
0: Quantes en porteu?
1: Una? No, jo una.
0: Una?
1: Sí, jo una.
0: Perdona, sí, jo t'he vist enganxat.
1: Una, perquè una estrelleta freda, ara... No saps com entra de bé, tio.
0: Pues si t'he vist enganxat allà al...
1: Ja, però bueno, jo no he dit que...
0: A la seta.
1: Jo no he dit res...
0: Que t'han hagut de fer fora de la barra.
1: Ja, però jo no he esperat que he arribat aquí a una hora i estaves avorrat a la seta de l'estrella.
0: Jo no.
1: I t'estaven posant.
0: No. No hi ha servei a boca, no, directe? Sí. Bé, avui ens fa molta il·lusió la visita. És un hostaler, empresari, que té una història espectacular, gairebé diria cinematogràfica, la d'un noi del barri de Gràcia que somiava una mica ser artista o dedicar-se a això de... del cinema, fins i tot, que va entrar i a través de la producció cinematogràfica va dedicar-se molts anys també a la publicitat, i un dia, quan s'acostava als 40, ara farà 20 anys, va donar-se un cop de cap i va comprar un local de l'Eixample per construir-hi un restaurant que és un negoci que no... En fi, que no havia tocat mai. Es va dir Vermut i va provocar un terratrèmol a Barcelona fins al punt que no només va omplir cada dia, sinó que van començar a aparèixer estrelles allà de l'àmbit internacional. Si us dic noms com Robert De Niro, Bruce Springsteen, Woody Allen, Bjork... I avui, doncs, en fi, tota la feina que ha fet des del Vermut, doncs, l'ha portat a una mitja dotzena de negocis més, que l'han convertit en un dels empresaris hostalers més apassionats i apassionants del país. Què tal, Quim Díaz? Com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: O sigui, quin resum, eh, Quim?
3: Molt feliç, carai.
1: T'has impressionat o no?
3: M'he fet petit.
0: És que no sé si va ser un cop de cap o no, perquè una persona que no s'ha dedicat mai a l'hostaleria, quan té gairebé 40, 30 llargs, diu, bueno, paro tot el que estic fent i posar-me darrere una barra, s'ha de tenir coratge, eh?
3: La veritat és que la decisió va venir després d'una conversa amb la mare dels meus fills, que estaven parlant de que passava molt temps currant, i vam pensar, escolta, per què no fem alguna cosa per nosaltres? Vinga, anem a fer un bar.
0: Per conciliar, eh?
3: Sí. I no, ja em vaig equivocar, la veritat és que vaig passar de 14 hores a 22 al dia, quasi.
0: Que bèstia, eh?
3: Sí.
0: 20 anys del Vermut, eh?
3: Meravellosos anys que hem passat aquí i que ens ha portat a grans moments.
0: Qui eres, Quim, quan obres el Vermut, exactament?
3: El Quim era un currante que es feia moltes hores treballant a la Publi, una persona amb molta fantasia i amb molts somnis, i una persona que ha après molt i que ha tingut molta sort, sobretot. Jo era usuari, de llocs, el Quimet, el Xampanyet, a molts llocs del Vermut, i per això vam fer el Vermut, per fer vermuts. La sorpresa va ser que la gent venia i deia, vale, ja he fet el Vermut, però jo no me'n vull anar d'aquí, vull menjar. I amb una planxa de 60x60 vam improvisar la primera cuina.
0: Què dius, ara? O sigui, allò no estava pensat per ser un restaurant.
3: No, que va. Era una vermuteria amb 30.000 llaunes, no sé quants vermuts, però no tenia cuina.
0: Com a graciank, jo vaig ser una època, graciank també acollit, pensava dir que és que el vermut està molt ben col·locat. Si no hi heu anat mai, segur que hi heu passat per davant una pila de vegades, perquè el barri de Gràcia és un barri que si vas motoritzat t'expulsa. O sigui, entres per un cantó i de cop ja no saps com, t'han fotut fora.
3: Totalment.
0: No? I sempre acabes en un torrent d'aquests que baixa. Ja no tens, no pots anar a la dreta, no pots anar a l'esquerra, i diu, bueno, ves tirant fins que hagis fotut el
1: camp. Que arribes al bar.
0: Sí. I un d'aquestes sortides, la principal, és el torrent de l'Olla. I el torrent de l'Olla, qualsevol cotxe moto que baixi, acaba girant per davant del Vermut.
3: Totalment.
0: És una mica la duana de sortida, al Vermut. I és un semàfor que pares sí o sí.
3: Sí o sí.
0: I gires el cap a l'esquerra i veus Vermut, i dius, ah, hòstia, que ben trobat el títol. Vull dir, és inevitable, està molt ben col·locat.
3: La veritat és que sí, jo soc fill de Gràcia i tinc la sort de viure, crec, que amb el millor lloc que hi ha al món no a viure. Jo, Gràcia, crec que és l'espai... Que, ostres, que quan surts de Gràcia et dones compte que l'enyores molt, perquè és un petit poble dins d'una ciutat. I quan vaig fer el Vermut, la zona que vaig buscar va ser aquella, el que no sabia que anava a fer, a trobar aquella zona que és com la frontera entre Gràcia i l'Eixample, que és aquella cantonada oberta.
0: Ara s'estan començant a portar coses que suposo que és inevitable que quan entres a un bar o un restaurant des de que t'hi dediquis, et fixis en coses, i ara el plat, i ara el no sé què, i ara el producte, i penses, ai, això...
3: No? És horrorós.
0: Ara ja no pots disfrutar.
3: És horrorós. No? Estàs menjant amb la teva parella, o estàs menjant qui sigui, i estàs dient al cambrer, la mesa 4 no tiene pan. És malaltís, la veritat. Sí.
0: Com era aquest local quan tu el veus, i per què allà dius, hosti, aquest?
3: Anava amb un autobús, crec que era el 57, I de cop passo pel Palcolari Sant Diagonal i veig Barlis, i immediatament, sense pensar, vaig baixar a la següent parada, vaig entrar, vaig trobar un senyor al final d'una barra molt, molt, molt cansat. Li vaig proposar el mateix dia si voldria traspassar. em va mirar, em va dir que sí, i el dia següent amb el meu soci, el Jaume Pla, ens ho vam quedar. I aquí vaig muntar aquest petit teatre que per mi és el Vermut.
0: Què va passar perquè comencéssiu a tenir com un ressò segurament inesperat a la ciutat de Barcelona i fins i tot a nivell internacional? Què vau començar a fer?
3: Doncs, sincerament, al començament no pillava. Per què? Perquè el primer dia va estar ple, el segon...
0: El primer estava ple, ja?
3: El primer estava ple, però clar, ja n'hi havia els amics i la família.
0: Ja, val.
3: El segon també, algun amic rezagado i alguna família rezagada, però el tercer, el quart, el cinquè... I fins al cap del primer any i mig no va haver una taula disponible. I clar, no ho entenia. No ho entenia. No pensava que hem fet aquí que sigui tan diferent. Uh-huh. També, per una altra banda, es veu que va venir algú del New York Times i de cop va fer un article, 24 hours in the city, i van ficar com el Vermut com el millor lloc de la ciutat i no sé què. I tot això va comportar molt, molt americà de cop.
0: Quant temps portàveu quan hi ha aquest article?
3: Pues un any i mig.
0: Un any i mig només,
3: eh? Poc, molt poc. Molt poc. I de cop veies la gent que venia amb els diaris a les mans i deien, és aquí.
0: És aquí. Aquest èxit, el del Vermut, va provocar moltes altres coses, no? Però, entre altres, no sé quan va aparèixer a la teva vida Robert De Niro o algunes d'aquestes estrelles internacionals, si va ser a través del New York Times o no.
3: Doncs mira, un dia un company de feina, de l'anterior feina, de la Publi, em va portar en Bob, perquè ara ja li diem Bob.
0: Tu li dius Bob?
3: Hombre.
1: Bobby.
3: Hombre, és un dels luxes que tenim a la vida. I em el va portar perquè venia una miqueta cabreixat perquè li havien fet unes fotos en un lloc i no estava content, i li va dir, escolta, porta'm on tu aniries. I ell estava rodant una pel·li aquí a Barcelona i va estar 18 dies... i doncs, va estar 18 dies i 18 nits al Vermut i al Mutis.
0: Perdó?
3: Sí, tots els dies. Tots els dies li van enamorar l'espai, vam fer, en aquella època vam fer un altre espai que si vols poder parlar...
1: Aquí el que estaria, jo crec que el que estaria bé és explicar que el Mutis, que és com una extensió del Vermut, però que és una cosa molt boja.
3: Sí, molt, molt, molt, molt.
0: Què és el Mutis?
3: El Mutis, 2009... Em toca la loteria, em toca la Bonoloto 600.000 pavos...
0: Com?
3: I en comptes de... Això quan deia allò de la sort no era perquè sí, era perquè n'hi ha motius escrits i que es poden veure de que la sort m'ha acompanyat molt a la vida. I en comptes de comprar-me un pis, que és el que has fet tothom en aquella època per la família,
1: ja,
3: em vaig guanyar el cabreig de la meva dona en aquell moment per tota la vida i em vaig muntar el Mutis, que era un pis que hi havia a sobre del Vermut. Vam fer un cabaret amb música en directe i amb una cuina fantàstica i amb una cocteleria que li van donar el premi a la millor cocteleria el 2012.
0: D'Europa.
3: I
1: fora,
3: I la veritat és que ja se'ns va anar del tot, ja la vida ens va atropellar del tot.
0: Home, jo llegi que és una... Era, perquè clar, jo no he pogut anar-hi i ara ja no he pogut anar-hi, perquè ja va tancar, però era una cocteleria clandestina, no?
3: Era una cocteleria clandestina sense saber jo que era clandestina, perquè
0: ah,
3: jo...
0: Ah, tu no sabies que era clandestina?
3: Jo em vaig treure un permís que pensava que era bo i no, resulta que no, i l'Ajuntament em va venir i m'ho va tancar, desgraciadament, i amb molta pena, perquè la veritat és que va ser un espai que va marcar una època de la ciutat.
0: Quanta gent hi cabia allà dintre?
3: 80 persones.
0: I com s'hi entrava? Perquè clar, si no estava...
3: Per una escala d'un pis a l'Eixample, que entraves allà i veies tot fosc, al final un senyor amb una tauleta i et deia, tu, ¿usted qué hace aquí? I la gent deia, pues no sé, a mi m'han dicho que aquí hay jaleo. Llavors pujaves per una escala i entraves en un pis que estava insonoritzat i que, uau, era un viatge al temps, amb unes cortines de vellut, bordeos negres, amb uns colors, amb les parets de color xampany, amb uns chesters molt antics. I de cop en Bob, quan van provar això, va dir, venga, pues em quedo aquí 18 dies. I a l'últim dia ens va agafar i ens va portar fora a donar una volta per Gràcia i es va oferir fer el mateix espai allà a Nova York.
0: Va voler agafar el Mutis?
3: El Vermut i el Mutis i fer-ho...
0: Els dos?
3: Els dos.
0: El combo, diguem-ne, no?
3: Sí,
0: de quan
3: sí.
0: Tu vas a sopar i després puges un rato a fer una copa.
3: Sí.
0: I què va passar?
3: Pues mira, vam estar 3 anys treballant el projecte i...
0: Vas anar a Nova York, entenc.
3: Durant 3 anys vam poder anar-hi i puc dir-te que he tingut la sort d'estar al sofà de casa del Bob...
0: Mare de Déu, senyor.
3: Veient el seu àlbum de fotos de la boda, imagina't.
0: Què dius ara? Mirant fotos,
1: eh? Aquí, és fort, això, eh?
0: O sigui, Robert De Niro t'ensenyava les fotos de casament, eh?
3: Va ser molt emocionant.
0: Però una cosa, tu parlaves bé l'anglès o què?
3: Bueno, xapurreava, i també parlava una miqueta a l'espanyol, i teníem també un traductor que era un amic meu que estava allà a Nova York, i va ser molt divertit. Clar, imagina, durant 3 anys, doncs jo què sé, vam estar igual 30-35 vegades allà,
0: anant
3: i venint, I desgraciadament, quan el seu grup d'empresa va dir que sí, jo em vaig separar de la meva dona i vaig haver de deixar el projecte perquè tenia dos fills i ni Nova York ni Bob podien estar per sobre d'ells. I ho vam deixar.
0: Però estava ja a punt de fer-se.
3: Teníem ja local, teníem ja
0: tot. On era?
3: A Lower East Side.
0: A Lower East Side?
3: Sí, allà tenim, vam trobar un espai molt, molt com el Vermut, també, molt antic i amb una ànima... Escolta, aquell espai podia haver sigut la bomba.
1: Escolta, ja s'ha pensat alguna vegada en reprendre-ho, això? Alguna vegada has tingut tancat?
3: Saps que mai m'he arrepentit?
1: No?
3: No.
1: No t'has arrepentit ni una vegada, eh?
3: No. Nova York em sembla una ciutat molt dura per viure.
0: Això sí.
3: Sembla una ciutat que de visita és meravellosa i que tot sembla molt màgic.
1: Però què implicava allò? Tu havies d'estar allà,
3: sí,
1: al peu del canó...
0: Havies de viure allà.
3: Sí, no, viure.
1: Havies de viure allà?
3: Em trasladava amb la família allà a viure. Sí. Hauria sigut la bomba. El que passa que, clar, després penses, ostres, si aquí jo pagava 3.000, allà pagava 45.000 pel mateix espai.
0: 45.000 dòlars al mes? De lloguer?
3: Sí, sí. Per un espai de...
0: Però això són entre cometes, són moltes croquetes per vendre, eh?
3: Moltes. Però és que Nova York funciona així, eh?
0: Escolta, fer-me una cosa, mentre el Toni li fa una pregunta llarga perquè es pugui servir alguna cosa al Quim. No ha tastat res.
1: Quim, tens anxoveta, tens bunyol de bacallà i aquí tens... Et recomano aquest guisat de calamar, que està boníssim.
0: Amb ceba, no? Amb
3: sabat. Quan desfagi aquest nus que tinc a l'estómac encara, que no me l'he tot fet.
1: Mira, posa't una mica de...
0: Si en tot cas serveix-te, perquè si no...
1: Jo el Quim el conec de fa molts anys, quan vaig fer un reportatge per al País sobre una cosa que va fer el Quim, que a mi em va semblar extraordinària, que era com obrir el Trepanes Díaz, que ara deu fer 11 anys o 10 anys.
3: 10 anys.
0: Aquest és un altre local que hi ha just al davant del Vermut.
1: Que hi ha just al davant, perquè el Quim ara té tota la mansana, el tio va començar a expandir. Va posar un anunci, no dient que volia cambrers per aquest local, però havien de tenir més de 50 anys, era Quim, si no m'equivoco.
3: Edat mínima 50 anys.
1: Edat mínima 50 anys, no? I recordo
0: per treballar-hi.
1: I recordo que era un merder bestial, no? I veient el càsting, no? Si fos una pel·lícula. Que van semblar, eren quatre cambrers extraordinaris.
0: És que Quim, aquesta idea d'Entrepanes Díaz, que m'hi va portar el Toni, de fet, i vaig conèixer un dels cambrers, que és el Rafa, que era una persona, dic era perquè va morir, esplèndida, o sigui que a mi em va deixar al·lucinat.
1: Des d'aquí permetem saludar la seva germana, que és molt bonic, perquè el Rafa, una de les coses que tenia, i que ens va dir al principi, és que ell era fill de RAC1.
0: Sí.
1: Perquè ell vivia en un pis, era un senyor que tenia una habitació llogada, una situació financera complicada, i tenia una habitació, i l'habitació només tenia una ràdio, i tot el dia tenia posat RAC1.
0: Bueno, és que aquesta és una de les màgies de l'Entrepanes Díaz i de la idea. Sí. És a dir, la idea de dir... a més, va ser molt poc, bueno, un temps després de la crisi del 2008, no?
1: Sí.
0: Que hi havia una pila de gent d'una certa edat que no tenia feina, i aquest era el cas del Rafa. I me recordo d'aquell dia que ens va emocionar molt perquè ens va explicar aquesta història i com la decisió de contractar només cambrers i personal major de 50 anys, amb ell li canvia, se li obre un univers al davant, no?
3: Una nova etapa a la vida que li va donar moltíssimes alegries. És un dels millors moments que jo crec que he viscut a la meva vida. Quan vam obrir l'Entrepanes Díaz, jo estava amb 49 anys i vaig pensar...
0: Ah, tu tenies 49 anys.
3: Clar.
0: Estaves pensant, i ara què, no?
3: Jo tenia molts amics que en aquell moment ja estaven patint perquè els deien que eren grans, i també veia l'hostaleria en un moment que pensava, hòstia, igual ens fa faltar més cor i menys likes, no? O sigui, tot començaven les redes a tenir molta importància, i a mi el que molava era un cambrer de veritat. I vam fer un càsting que van venir... 141 persones i 23 que escollir 4.
0: Increïble. És que no sé si estàs d'acord, Quim, però vaja, bé, primer, en el món de l'hostaleria sembla que ara només sigui possible, o fa un temps que sigui possible, que hi hagi gent de pas molt jove, que cobra molt poc i que no en té ni idea de la professió, com és obvi, perquè és molt jove. Però en un local, en un bar, un restaurant, el que sigui, és que jo tinc la convicció que un cambrer, un bon servei de taula, et pot salvar un menjar mediocre.
3: Totalment. El Rafa era un tio empoderadíssim.
0: Increïble.
3: El Jorge amb el seu carisma, el Baldo, és que clar, es va crear ja un equip que la gent venia quasi a veure la funció. Un altre cop, no? Estem en un teatre, anem a veure els actors, com cada obra fan. I a més, és que veies que li feia una il·lusió treballar a casa. Em va venir un dia la dona d'un d'ells i em va dir, hòstia, tio, gràcies per tornar-me al meu marit a casa, tio.
0: Per tornar-me al meu marit a casa?
3: Sí, perquè havia acabat molt desesperat, molts dies de sortir a buscar feina sense trobar-la, i arribava a casa i cada dia anava perdent més força a la casa, s'estava apagant, i de cop, pom, va trobar la feina d'Entrepanes i va tornar l'home a casa seva. Per mi, per un tio normalíssim com jo, és molt emocionant viure tot això a través d'haver-ho fet tu.
0: Deixa'm tornar en el moment aquest que explicaves del vermut, que és a l'inici de tot, no? I del mutis, perquè hi ha un personatge que és Robert De Niro, que és molt important, però allà hi ha passat una pila de noms sorprenents, des de Bruce Springsteen fins a Woody Allen. Explica'ns per què, o sigui, què va passar aquí?
3: El Woody Allen sí que sé per on va venir, perquè a més vam tenir una moguda amb ell que encara amb el temps encara hi ha clients que se'n recorden, que és una situació que li van acabar dient les pilotes del Woody.
0: Les pilotes del Woody?
3: Les pilotes del Woody, que és...
1: Ai,
3: que és,
1: nens, que apagueu la ràdio.
3: Va ser un moment molt còmic que es va donar a casa amb ell, però després d'ell van venir, pues, sí, Bruce, Bono, molts actors de Hollywood, i venint allà a passar-s'ho molt bé, el Mutis... El Bruce es va aixecar un dia allà sopant i va cantar una cançó a capella,
0: no.
3: La gent plorant...
0: No.
3: Entre cançó i cançó, nosaltres teníem grups de música cada dijous, divendres i dissabte, i entre cançó i cançó, doncs algú de la taula li va demanar on cantar, es va aixecar, ens vam callar tots, allà no va parlar ni el gat, i va començar a cantar una cançó, i clar, ens vam morir tots.
1: En una època no hi havia encara telèfons mòbils, suposo, ningú el va gravar.
3: El Mutis era un espai que la gent es respectava moltíssim. De fet, un dels manaments del soci del Mutis, perquè era un club privat, era...
0: Ah, hi havia manaments?
3: Sí, hi havia 12 manaments, i un d'ells era el que passa aquí, queda aquí. Mm-hmm. I per això moltes coses no es poden explicar, afortunadament.
0: Bueno, a veure, jo he de dir que a mi em consta que una vegada, i ara no vull treure de context, però el Quim Díaz es va haver de despullar allà al mig.
3: Ostres!
0: Com és per una venda.
3: Com t'has enterat d'això, Toni? Per què s'ha enterat d'això?
1: No m'he dit res. Juro que no he explicat res.
3: Com s'ha pogut enterar d'això?
1: Juro que no he explicat res.
0: Va acabar el Quim Díaz amb pilota picada.
1: No arribava el meu cantó, això.
3: Mama, tanca la ràdio, sisplau. Sí, home, a canvi de 3.600 pavos, en aquell moment, vamos...
0: Era un vi, de 3.600 euros.
3: Sí, era un vi francès i me'l va proposar un client comprar-ho i li vaig dir, escolta, si el compres avui aquest vi té premi. Me'n vaig amb pilotes ara mateix davant teu fins a la Diagonal.
0: Fins a la Diagonal?
3: Fins a la Diagonal, Passeig de Gràcia, sí.
0: I què va dir?
3: Ara mismo ja el pots dir.
0: I ara què fem, no? No. Ara que hi ha pagat?
3: Totalment, un divendres a les 5 de la tarda que jo estava a racatapatar. Estava ple de gent.
0: No era ni nit matinada ni res,
3: No, què va, 5 de la tarda.
0: 5 de la tarda?
3: Per Passeig Diagonal. Allò estava ple a
0: passar. Però vas baixar amb pilotes al carrer?
3: Sí.
0: No, és broma, això.
3: Fins a Passeig de Gràcia, sí.
0: Vas anar fins a Passeig de Gràcia?
2: Sí. I no va veure la Guàrdia Urbana ni res, no vas tenir problemes,
3: No, la veritat és que a l'anada ho vaig passar fatal. A la tornada, sincerament, ja em vaig venir a dalt i vaig dir, pues venga, va, anem a passar.
2: Anaves ballant ja, no?
0: Però recordes alguna cara de sorpresa? Alguna
3: home, imagina't. Entre elles la meva dona en aquell moment, que estava al pis de dalt a l'oficina,
0: no.
3: I es veu que la secretària li va dir, escolta'm una cosa, allà hi ha un tio corrents amb mitjons taronges.
0: Amb mitjons taronges,
3: De nada, i quan estava tornant, jo diria que aquest tio és el Quim. I clar, va sortir a la finestra.
1: Què fots?
3: Jo ja saludant els cotxes, a la gent. Bueno, mira.
0: La Diagonal tallada, o sigui...
3: Sí, els clients a la porta, per suposat, els treballadors...
0: Aplaudint, espero.
3: Sí,
0: aplaudint la tornada.
3: I trucant a la família dient, tengo un jefe que está en pelotas en la calle. No te lo puedes creer.
2: I és veritat que vas fer cantar a Rosalía i no et va agradar?
3: Hòstia, però aviam, tot això d'on ha sortit?
1: Jo no ho he dit. Et prometo que jo no ho he dit.
3: Bueno, tots ens equivoquem a la vida. Tots tenim fallos a la vida, i el meu fallo va ser... Pues, tot va començar un dia que jo estava a casa i em van trucar i em van dir que Rosalía i Bjork estaven a casa menjant.
1: Rosalía. Rosalía i Bjork.
0: Vaya parella,
1: I tu vas dir quién?
3: Sí, les dues estaven a casa i
0: això vaig... no fa gaire?
3: Això fa un any i mig, més o menys, si no m'equivoco. I la cosa, la sorpresa va ser quan li vaig dir, hòstia, Rosalía, gràcies per venir a casa. I es va treure les ulleres de sol i em va mirar i em va dir, Quim, ¿no te acuerdas de mí?
0: Ay.
3: ¿Por qué me tengo que acordar de ti? Y dice, no, porque actué en el Mutis y me dijiste que no daba el perfil yo. Hostia. Y yo, claro...
0: Muérome.
3: Rita del de Martes y 13, ¿no? Dale.
1: Hola.
3: Sí, em volia morir. I no, ella molt, molt maca em va dir, tio, tanqui, que m'ha passat moltes vegades i entenc que el Mutis era un espai de música funky, soul... I clar, ella era una artista d'un altre tipus de música, no?
0: Tens algun altre local que es pugui fer alguna actuació ara o no? Per dir-li, la Rosalía, bueno, és per compensar...
3: Estic esperant. Tenim un local que es diu Multiclub, que és una cocteleria.
0: Que està allà al costat, també.
3: Que està davant del Mut, també.
0: Sí, tota l'illa aquella, ja ho ha dit el Toni.
1: Fem un repàs. Hi ha el bar Mut,
0: Pau cantonada. Claris en diagonal.
1: Entre Pares Díaz, a l'altra cantonada.
0: Correcte, a l'altra banda.
1: Al costat, el Muti Club.
0: El Muti Club. I antigament via, el Mutis, que estava a dalt.
1: Davant. Sí. La Bodega Solera.
0: Ah, també hi ha allà?
3: Sí, allà tenim
1: si
3: una...
1: Si puges un carrer, la Taverna Paloma, que és un mexicà.
3: Ah, sí, ara es queda el bingo, aviam si algun dia es posa a tiro, i ja ho tenim tot. Però el Multiclub, sí, és un espai allà que només entra amb persones més grans de 40 anys.
0: Sí o no?
3: Els menors de 40 no poden entrar.
0: Ah, mira, ja puc.
3: Llavors, fem allà un espai que si la Rosalia ve, per suposar que està convidada, encara que no tingui 40, em sembla, pot venir a cantar quan vulgui.
0: Multiclub,
3: Multiclub.
0: I això com és, el Multiclub?
3: El Multiclub és com un fill petit del Mutis, però més dels 80. El Mutis era dels anys 30, que ens anem als 80, amb música dels 80 i amb ambient també dels 80 i amb uns còctels brutals. I també allà passen moltes coses pel mateix, perquè és un espai que, al no deixar passar gent a menors de 40, es crea ja una comunitat molt divertida. La dels 40 cap a dalt, encara som aquells resilientes a que la vida sigui el que és, no, a vegades.
0: Una cosa important que m'ha d'explicar, perquè s'està escapant d'explicar. Perquè he dit que hi havia una anècdota de les pilotes del Budí.
1: Ja, jo he intentat recuperar-la, però no ha fet com...
0: Què vol dir les pilotes del Budí?
1: S'ha fet com el sort.
0: Què va passar amb el Budí?
3: Doncs és algo que jo crec que algun dia ho veurem, si arribem a temps. Una nit de setembre, molt, molt càlida, molt xula, arriba la Núria de Cal Isidre, que és una meravellosa persona, propietària d'un restaurant fantàstic que hi ha al Raval, a Cal Isidre, i arriba amb el Budi i la seva companya.
0: Això què era, l'època de Vicky Cristina o no?
3: Sí, de fet estava rodant Vicky Cristina.
0: Ah, val.
3: No, menteixo, estava preparant Vicky Cristina, perquè després, quan estava rodant, va ser quan va conèixer el Joan Manel Serrat una altra vegada, allà, al Vermut. Sí,
0: anem a
3: posar-li un...
0: Perdona, Woody Allen va conèixer a Joan Manuel Serrat al Vermut teu.
3: Al Vermut, i allà es va donar compte que la Penélope que estava rodant Vicky Cristina i Barcelona es deia Penélope perquè aquell senyor havia fet una cançó que es deia Penélope, i els pares de la Penélope li van posar Penélope per la cançó del Serrat.
0: Con su bolso de piel marrón i sus zapatitos de tacón.
3: Imagina't el moment de trobar els dos, donar-se la mà al mig del Vermut i dir-li, senyor Allen, Penélope se llama así por este señor. I a l'altre, hòstia, Budi, què passa, home? Però vamos, que tot això va començar abans, quan va venir un dia al Mut i es va menjar amb la seva taula unes gambes.
0: El Budi Allen, unes gambes.
3: Unes gambes, i a l'escurar les gambes, doncs unes gotes molt incòmodes li van anar a petar a les seves parts baixes.
0: El pantaló, l'entrecuix, diguem-ne, la bragueta.
3: Llavors aquí es va crear un joc mímic molt divertit, perquè clar, tot el restaurant, quan es va aixecar ell i va començar a aixecar la mà, dient-me, ven per aquí, tot el restaurant, que el Vermut és molt petit, però tothom va callar, i vaig arribar jo amb la meva expressió de tonto, de mirar-li les pilotes i dient, hòstia, i em fa un gest de dir, arregla'm aquest tema ara mateix, i doncs vinga, me'n vaig, arribo amb un botecito de Cebralin.
0: Oi, Cebralin, mític.
3: Se'l dono i me'l mira com dient, jo què vols que faci amb això, i me'l torna a donar a mi, i em diu, tu. Bueno, doncs m'ajupo, me poso les seves pilotes a la meva alçada.
0: No, home, no.
3: Li
0: vas tirar Cebralin.
2: I després vas fregar la musclera, també.
3: Clar, o sigui, li fico el Cebralin, m'aixeco i dic 5 minutes. Llavors me'n vaig i arribo al cap de 5 minuts amb el raspall i el tio mira com dient, què vols fer amb això? Com donar-li amb ell.
0: Dices Cebralin, senyor Allen, Mr. Allen.
3: I em torna a fer el mateix gest, em diu, no, jo passo, o sigui, jo no em vaig ara a
2: refregar
3: les pilotes, m'ho faràs tu. I jo, sí, doncs clar, faltaria més, hombre.
0: Sí, ara tinc una anècdota per explicar durant anys.
3: Es torna a posar davant meu i jo li torno a fregar ja amb el raspall de les seves pilotes. I ell, clar, tot això, doncs ja vam començar aquí amb uns... es va treure les ulleres, els clients es van posar de peu, tothom aplaudir, ell aixecant després el braç com si jo hagués guanyat un combat de boxa. Va ser molt divertit.
0: Hosti, t'ha de donar alguna cosa a canvi d'això, perquè clar, a veure, li vas netejar...
3: Li vaig demanar que hi sortís amb alguna de les seves pel·lis en aquest moment i em va dir que ho tenia en compte.
0: Ah, sí?
3: Ho tindrien, home,
0: l'escena de la neteja.
1: Però no va passar mai, no?
3: No, jo de moment no ho he vist. De moment no...
0: Li has d'enviar un mail per recordar-li, perquè igual no se'n recorda.
3: Sí, sí.
1: Mira, jo penso això, et deia que està a punt d'obrir un lloc nou al Quim.
0: Ah, sí?
1: No, i que no està en aquella cantonada, que crec que és la gran notícia.
3: Sí, aquí crec que tocarem la fibra a moltes persones que ho van viure durant molts anys, que és el Pla de la Garsa. El Pla de la Garsa és un lloc que està al bord, que és un palacete del segle XVII i que en recuperarem per la ciutat. Desgraciadament encara l'Ajuntament no ens ha donat el permís d'obra d'una manera que no ho entenem encara, perquè estem encallats allà.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: No hi havia res. Jo soc el que es diu un xarnego. La meva mare va venir de Salamanca, el meu pare de Barcelona, i l'únic que sí que va, hi ha una, és una gran influència de la cuina de la meva mare, que és una cuina molt potent castellana i que em va servir per començar. Les croquetes del mut les va fer ella.
2: Mira, parlant de cuina bona, ara ens porten l'arròs de gamba.
3: Alguna gambeta,
2: no? Han buidat el carregament des de Mercabarna directe i, escolta, i pa'lante.
1: Que bo.
2: Quim Díaz, ha estat un gust, de veritat, moltes felicitats. Evidentment, ara ja fa un any del 20 aniversari, però és un d'aquests llocs icònics de la ciutat de Barcelona des de fa 20 anys, el Bar Mut, i després tota aquesta illa de cases que, vaja, que hi ha l'Entrepanes Díaz, que hi ha
3: l'Imperi,
2: el Multiclub, com has dit també, la Solera, Paloma, etcètera, etcètera, tota aquesta zona de Barcelona, i a l'espera de que el Born aparegui aquesta al Pla de la Garça, que ens agradarà molt, segur, a la gastronomia
1: sí,
2: de la ciutat.
1: Sí, i a més viatjarem en breu, perquè també per un altre cantó hem creat una divisió que es diu Oficio,
2: sí,
1: que serà fer espais per restauradors i hotelers a tot el conjunt del país. Això també pot ser molt divertit.
2: Quim Díaz, ha estat un gust, de veritat.
1: Moltíssimes gràcies per haver-nos convidat.
2: Gràcies, Toni, gràcies, Malcolm.
3: Adéu, adéu, adéu. Que vagi bé.

Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 27 de juny del 2026. Va agafar 1:50 que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins prop de 9:45 de la nit, al canal Altra Punta de Catalunya. Venim d'una altra nit de molt mal dormir, el que anomenem nit tropical a bona part de la costa catalana i de l'interior. No ha baixat, per tant, el termòmetre dels 20 graus durant la nit, i a Barcelona no ha baixat dels 25, per tant, nit tòrrida. Avui, que el dia torna a ser molt calorós, 35 graus a l'interior, 37-38 a Ponent i a les comarques de Girona, per tant, torradora en marxa el darrer cap de setmana de juny. Va, de seguida us posem el dia de la informació, que entre d'altres passa per les hores crítiques a Veneçuela. Ja fa 2 dies i mig dels terratrèmols i la xifra de morts no para de pujar. Són 920 les víctimes, entre les quals 5 ciutadans espanyols, més de 3.000 ferits. Però sobretot la xifra més inquietant són els 50.000 desapareguts que, segons Nacions Unides, hi ha a la zona. 50.000 persones que a hores d'ara no se sap on són, en quines condicions estan i si són vives. Són hores crítiques, per tant, les primeres 48, 72, a tot estirar 96 hores, perquè a partir d'ara, hora a hora, minut a minut, les possibilitats de trobar vida sota les estructures esfondrades dels edificis veneçolans cauen en picat. Per això també són les hores clau perquè el govern del país pugui organitzar-se enmig del desastre, perquè les crítiques, tant dins com fora de Veneçuela, són molt intenses i l'ajuda, certament nombrosa, de molts països diferents, ha de servir per atenuar una mica la desgràcia, si és que són capaços, des de Veneçuela, de canalitzar com cal la situació, que sembla que no està sent el cas. D'aquí uns instants us n'explicarem el que sabem i connectarem també amb Veneçuela. De seguida us parlarem d'això, de l'últim atac dels Estats Units contra l'Iran, aquesta nit passada, en plena treva, del Mundial de Futbol, on precisament l'Iran jugava en territori nord-americà aquesta matinada, poc després del bombardeig al seu territori, i s'ha quedat, per cert, a un pas d'una classificació històrica. Fa cosa d'una hora, partit Iran contra Egipte, que ha acabat 1-1, amb un gol al temps afegit dels iranians, que els portava directament als 16 de final i que ha estat anul·lat. Mentrestant, Espanya, de matinada, derrotava l'Uruguai i es classificava com a

primera de grup i deixant fora de la competició l'equip sud-americà. En parlarem de tot plegat. Però avui, per cert, us convidem a una història que farem a partir de les 12. Compte, perquè potser entre els que ens escolteu hi ha fans d'un dels grups de moda del país, com és la Ludwig Band, i tant si en sou fans com si no, potser a les últimes setmanes heu vist com es viralitzaven entre el vostre entorn una sèrie de vídeos a Instagram i a TikTok amb aquesta cançó de protagonista.

0: Hi ha centenars i centenars i centenars de vídeos, els trobareu a TikTok, a Instagram, de gent de totes les edats reproduint aquesta mena de conversa, aquests escassos 15 segons entre una persona, el Quim Carandell, líder de la Ludwig, i un tal Xavier que beu ginebra o amb Coca-Cola o ginebra sola. Centenars de vídeos, una autèntica bogeria. La pregunta és, qui és aquest Xavier? Per què s'ha fet viral aquesta història? I sobretot, beu ginebra sola o amb Coca-Cola? A les 12 del matí, Quim Carandell i el Xavier de la Ludwig al Via Lliure. Vinga, va, que passen ara 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
2: Fins aquí els millors moments
3: del Via Lliure.
4: RAC1.
5: Sempre escolto RAC1.
6: Grande.
7: Ole, vosaltres.
5: El dissabte, aquella noia que fa allò dels viatges. L'Ester Muñoz, que fa molt bé i que m'agrada molt.
7: Ole.
8: Ella ja ho sap. Al Recomanar, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
1: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Ester Muñoz.
8: Si voleu un bon pla, Recomanat.
1: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
9: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
1: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
9: a Android Auto
1: i a Apple CarPlay.
9: Tots els podcasts de RAC1.
1: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
9: Noves funcionalitats premium.
1: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
9: Fàcil, intuïtiva i renovada.
1: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: Mirals, amb Oriol Jové.
1: Bona nit, són les 11, hora en què comença l'última jornada de la fase de grups del Mundial. A partir de demà arrenquen ja els 16ens de final, que s'han d'acabar de definir aquesta matinada. En una banda del quadre hi ha 5 enfrontaments de 8 tancats. L'Alemanya-Paraguai, el França-Suècia, el Sud-Àfrica-Canadà, el Països Baixos-Marroc i l'Estats Units-Bòsnia. En aquesta banda del quadre esperen rival Espanya i Bèlgica. Hi ha un creuament també en què s'han de definir encara els dos equips. A l'altra banda del quadre tenim tancats el Brasil-Japó, el Costa d'Ivori-Noruega, l'Argentina-Cap Verd i l'Austràlia-Egipte. Esperen rival Mèxic i Suïssa. Hi ha dos encreuaments en què falten saber els dos equips i els sabrem al llarg de les properes hores, aquesta mateixa nit, aquesta mateixa matinada, perquè és quan es resoldran els tres grups que falten, el J, el K i l'L. El grup L, de fet, és el que arrenca ara mateix amb el Panamà-Anglaterra, que acaba de començar. Pau Bombardó, bona nit.
2: Bona nit.
1: Amb Gordon a la banqueta i Rashford a l'11.
2: Sí, sí, és un dels damnificats, Gordon, d'aquesta sacsejada que ha fet Tuchel després de l'empat contra Ghana, i en el seu lloc hi entrarà Rashford, però és que ha fet fins a 5 canvis Tuchel en aquest 11, i per tant sacsejada d'Anglaterra per intentar certificar aquesta primera plaça del grup.
1: També en joc el Croàcia-Ghana. Albert Ferran, bona nit.
3: Bona nit.
1: Com ha començat?
3: Doncs 0-0, de moment amb la possessió que és tota de Croàcia, portem només 45 segons, amb Croàcia, com sempre, Luka Modric de titular, també Ante Budimir, primer partit com a titular, va marcar contra Panamà i avui és titular, i a Ghana destacar que Iñaki Williams comença a la banqueta, avui no és titular. De moment 0-0, arribant al primer minut de partit.
1: En aquest grup classificats matemàticament Anglaterra i Ghana, que tenen 4 punts tots dos, per tant, encara que perdessin, passarien segur com a dues de les millors 8 terceres, per tant, Anglaterra i Ghana, que s'han classificat indirectament a mesura que s'han anat resolent grups i que han d'acabar de definir, en tot cas, en quina posició doncs passen aquests 16ens de final i, per tant, a quin rival s'enfronten. Panamà està eliminada, per tant, aquest Anglaterra-Panamà, que és un tràmit, només amb l'interrogant, insisteixo, de la posició en la qual Anglaterra passa a 16ens, i aquí qui s'ho juga tot és Croàcia. Croàcia, que no té assegurada la classificació, és amb 3 punts ara mateix, amb un empat contra Ghana. Albert, en tindria prou, però si perd sí que està virtualment eliminada a l'espera dels altres resultats de la matinada.
3: Sí, és un partit que fins i tot no hauríem de descartar que acabés amb empat, perquè Ghana continuaria segurament segon de grup i Croàcia es classificaria. Per tant, un empat podria servir a les dues seleccions. Veurem què passa. Croàcia és cert que ha de puntuar, com a mínim, i Ghana, ja sigui com a segona o com a tercera, ja està classificada.
1: Vivint aquesta última jornada, última nit de la fase de grups del Mundial amb el Toni Padilla. Què tal? Bona nit.
4: Molt bona nit.
1: Com veus aquest grup? Aquest grup d'Anglaterra, Croàcia, Ghana, Panamà?
4: Bé, amb moltes ganes de veure realment Anglaterra, perquè jo encara no me l'acabo de creure, l'Anglaterra de Thomas Tuchel. Cert que guanya bé Croàcia, però després l'altre dia ja es punxa una mica el globus contra Ghana, i en un partit en què en principi hauria de golejar, com ja va fer fa 8 anys, el primer cop que es van trobar Anglaterra-Canadà, i Panamà, hauria d'aixecar el vol. Per tant, ganes de veure com funciona aquest equip tan particular del tècnic alemany, que genera tants debats a Anglaterra, i per d'alguna forma calibrar si el combinat anglès és realment candidat a fer-ho bé, o com cada any Open no anirà a casa seva.
1: També acompanyats de la Laia Bonals. Què tal?
5: Bona
1: com
5: nit.
1: Estàs, Laia?
5: Molt bé.
1: Vibrant també amb aquesta última jornada, sí. Amb Anglaterra. Anglaterra amb Rashford sense Gordon, ara ho comentàvem.
5: Totalment. Sí que s'ha fet una miqueta llarga la fase de grups amb aquests horaris intempestius, però al final hem tingut partits, crec que han sigut molt interessants, i per mi Anglaterra és sempre una de les seleccions que més segueixo durant el Mundial, i més ara que hi ha un jugador del Barça. Rashford encara ja no, però bueno, ho ha sigut. Per tant, molt interessant. Em sembla curiós veure com grans seleccions que han anat caient en aquests últims anys, i Anglaterra està sent una d'aquestes que no acaba de convèncer, igual que pot ser, per exemple, Països Baixos, però bé, molt interessant, i amb ganes també de veure ja aquestes següents fases on els partits crec que tindran un altre punt, un altre ritme, i veurem coses bastant més diferents.
1: I com que era dissabte, avui s'ha afegit a la festa l'Edu Mutante. Què tal, Edu?
6: Què tal, bona nit.
1: De fet, s'havia escapat algun riure a la taula, ja sabem de qui era, sí. De qui era culpa. No tenia res millor fer, no, el dissabte a la nit?
6: No. era estar a casa o venir aquí a mirar futbol.
7: Sempre
6: que
7: està
6: bé. Que és l'únic que podem fer, i mirar-lo. Tant.
7: Sí. Això és exactament així. On situeu de moment Anglaterra en aquest Mundial? Ara ho dèiem, que de moment no ha fet encara cap partit allò que convenci. És veritat que contra Croàcia va guanyar bé, però on situeu el límit d'Anglaterra, d'aquesta Anglaterra?
4: Que depèn molt dels creuaments, però una semifinal seria un gran èxit, i l'imagino una selecció de quarts a final.
5: Sí, no crec que sigui d'aquestes seleccions que dius directament les veus ja en les fases finals, i menys pel que han acabat demostrant, però crec que encara poden donar una miqueta aquest gir, no han acabat de morir encara futbolísticament, estan, bueno, crec que és el gran partit avui contra Panamà per reivindicar una mica aquest futbol que volen fer, però veurem també, crec que en el Mundial, a més, és el que deia el Toni, ara depèn molt de qui et trobis en el camí, perquè si trobes un camí relativament fàcil li és bastant més assequible que si de cop i volta et trobes una Argentina o et trobes un equip que potser té una mica més de consistència, crec que sí que és bastant més factible que Anglaterra comenci a patir més.
7: En el quadre ara mateix, si acaba com a primera de grup, tindria un enfrontament teòricament assequible als setzens de final, falta resoldre les terceres, ara mateix aquí seria contra Senegal, després podria ser contra Mèxic o Equador, i sí que als quarts de final es podria trobar un Brasil o una Noruega, vull dir que aquí ja veuríem millor si es dona aquest quart entre aquest partit de quarts entre Brasil i Anglaterra, aquí començarem a veure coses interessants, perquè potser és de les seleccions que més incògnita, no? Vull dir, la Brasil d'Ancelotti, jo crec que no està entre les favorites i que serà un bon, no? un bon test per veure realment el potencial de les dues.
4: Sí, arriben.
7: Sí, arriben.
4: No, sí, teòricament
7: són les favorites.
4: Són capaces
7: de... I Noruega, per aquí al mig, vull dir que...
4: O Senegal és molt bon equip. Senegal és cert que li ha tocat un grup molt complicat en França i Noruega, però ja s'ha classificat, un equip que té la major part de futbolistes jugant a la Premier, jugant a la Lliga Espanyola, jugant a la Lliga Francesa, que la major part de futbolistes ja són formats en grans clubs francesos per la qüestió de la diàspora. Llavors, que Anglaterra sigui... Per mi Anglaterra no és molt favorita contra Senegal, és favorita, però pot perdre perfectament. Estem parlant d'un dels millors equips africans ara mateix. Llavors, el que tenen Anglaterra i Brasil és que tenen més noms segurament que fets. Llavors hi ha un punt de dubte, entrenadors que no acaben de generar consens, que estan apostant potser més per resultats que no pas jugar bé, que han fet convocatòries una mica en debat, cert que potser molt diferent. Ancelotti, un gran gestor que ha buscat tenir content a tothom, mentre que Tuchel l'ha enfadat a tot Cristo amb la seva convocatòria, però, és a dir, els hem de veure encara aquí, el sol fet que et diguis Anglaterra, que et diguis Brasil, la gent ja dona per fer que ets favorit, però és que jo vull veure Brasil contra Japó. Japó ja ha guanyat a Brasil en un amistós fa poc, Japó ja ha guanyat a Anglaterra en un amistós fa poc, i llavors clar, dir, a vegades hi ha aquesta idea encara de seguir com donant per fet, cap a alguns equips pel seu nom estan per sobre, però per què no Japó? Si Japó en els darrers 4 anys l'ha guanyat en un Mundial a Alemanya, a Espanya, ha guanyat un amistós a Brasil i ha guanyat un amistós a Wembley, perquè no els podria guanyar a Brasil, per exemple. Seria una sorpresa, però les distàncies s'estan fent més curtes i vull veure què passa, perquè a més els jugadors d'Anglaterra arriben també molt cansats pel fet del paper que han tingut a la Premier, no els veus frescos, en un torneig aquest més llarg que un altre. Jo no descarto que tinguem sorpreses sonades a la segona ronda.
5: Per mi és un dels grans partits de la següent ronda, el Japó-Brasil, perquè tu veus Brasil, és el que deia el Toni, hi ha seleccions que tu ja les veus en el calendari, les veus en els creuaments, i dius, vale, aquesta és sempre favorita per poder fer un bon partit, però és que si tu realment estàs veient aquesta fase de grups i aquestes eliminatòries més al cau, molts noms dels que tots apostem perquè a priori eren favorites no ho estan demostrant. Sí que tens altres seleccions que sí que s'han enamorat més aquests jugadors estrella, com pot ser Mbappé, com pot ser Haaland, que sí que han donat més solucions, però si tu penses en col·lectius, hi ha molt pocs col·lectius que hagin funcionat bé com t'esperaves en aquesta fase de grup. Cert que vens una temporada molt llarga, que els equips al final doncs, estan fent i està començant la competició, però crec que encara no m'ha acabat de veure molts potencials reals dels equips o de les seleccions que tenim en aquest Mundial, també pel format en què s'ha acabat concebent aquest Mundial, amb tantes seleccions, amb tants partits i amb un cansament real dels futbolistes. Avui ho deien molts futbolistes, Rico Williams en el comunicat o altres, que arriben molt cansats, que arriben molt justos, i també trobar-te en circumstàncies d'aquestes, en partits que potser no t'acaben de fer el pes, perquè jugadors potser estan acostumats a partits molt grans o amb rivals més d'entitat, pensen i vegades ja surten pensant en aquest favoritisme, i això acaba jugant molt males passades. A nivell de futbol hem vist equips que a priori havien de ser perfectes estrelles, i quan els has acabat veient no han sigut això, i del descans han acabat enamorant per altres coses, com pot ser Curaçao o com poden ser altres històries més pròpies del Mundial. Per tant, ara a priori crec que podrem aprovar algunes seleccions que potser acabaran suspenent quan acabi el Mundial, i viceversa, i Anglaterra encara pot fer aquest gir d'acabar sorprenent cap a positiu.
7: Mira, Anglaterra, que just la tenia, Pau, quan arribem a punt, gairebé ja al minut 10.
2: Ho està intentant força, eh? És veritat que està portant la iniciativa a Anglaterra en aquest primer tram, un reforç força incisiu per banda esquerra, que és principalment per on estan venint totes aquestes primeres ocasions que té Anglaterra en un MetLife Stadium de Nova York, que hi està plovent. Per tant, amb ganes de veure la pausa d'hidratació.
7: Ah, mira. Sí.
8: Para la cinta. Vamos a ver. Acaba de decir Nueva York y es Nueva Jersey.
7: Sí.
8: Vamos a estar documentados e informados. Porque se nos conoce por nuestra credibilidad.
7: Doncs, mira, ja ho tens,
8: cert,
7: Pau.
8: Vinga, Maria, como te escuchen allí... Ja. Avui... Te corren a gorrazos.
7: Segurament, sí. Com han estat els primers 10 minuts del Croàcia-Gana, Albert?
8: Minuto y resultado.
3: Doncs 0-0, de moment 10 minuts, diríem que difícils d'empassar, perquè no ha passat absolutament res, que gairebé ni han trepitjat l'àrea rival, només una acció de Perisic per banda esquerra, que ha centrat i ha atrapat el porter a Sare. A Perisic, que en la primera jornada va jugar de carriler, en la segona jornada d'extrem i avui de lateral, sempre en banda esquerra, i que ha fet aquesta centrada que ha aturat el porter de Ghana. De moment 0-0. És un resultat que classifica les dues amb el seu objectiu, per tant, no hem de descartar que aquest partit pugui acabar amb,
7: sí,
3: amb el
7: pas, que era molt. De poques emocions.
3: Però de moment, les emocions no han arribat a Filadèlfia, a l'estèdium, Filadèlfia Stadium.
7: Està tenint un partit tranquil Luka Modric, que parteix com a titular, és a dir, està a l'11. Luka Modric no tindrà gaire feina.
9: Hola, soy Luka Modric, que bueno, la verdad que vamos a hacer partido tranquilo. Intentar no ser penalti, que siempre hacemos en todos partidos, y que no sé si tenéis ahí estadística de Croacia, vosotros
7: a ver, quina estadística vols, Luca?
9: Tantos entrenadores y datos, pero siempre cae penalti de Croacia.
7: ¿A favor o en contra?
9: En contra.
3: A ver, sí, sí,
9: de cada partido.
7: A veure, ho anirem seguint. De moment amb 0-0, aquest Croàcia-Gana i aquest
9: Panamà-Anglaterra.
7: Ara mateix us classifiqueu, Luca.
9: Primeros? Sí,
7: sí. No, primers no, perquè vau perdre contra Anglaterra, vau fer una mica el préssec i...
9: Eh?
7: I com? El melocotón.
9: Ah.
7: Melocotón, Luca.
4: El Croàcia-Gana, la part...
9: Quien gana?
4: Clar, poden pactar classificar-se, però clar, la part dolenta és que no saben que els tocaria, perquè es creuen amb el primer segon de Colòmbia-Portugal que juguen després.
7: Clar.
4: Per tant, clar, ells saben que un dels dos es tocarà Colòmbia i un dels dos es tocarà Portugal, però no poden escollir-ho ells. Perquè clar, llavors...
3: Però per això ja els hi va bé l'empat.
4: Correcte, no, llavors a partir d'aquí, que sigui el que Déu vulgui.
3: Sí, clar, si arriben notícies que Panamà guanya, està guanyant a Anglaterra, doncs potser sí que interessa que algun dels dos guanyi, però si no...
7: No, però Panamà està eliminada, no? Ja,
3: sí, però vull dir que Anglaterra realment depèn de si mateixa. Si Anglaterra guanya...
7: Sí. Total. Gana no té res a fer, en aquest cas.
4: Si
7: està...
4: Panamà hauria de guanyar per 10-1, llavors tenia 3 punts a diferència de gols, potser superaria així Senegal.
7: Ah, clar.
4: I no veig un Panamà 10, Anglaterra 0.
7: No, però igualment no podria ser tercera, no? Panamà, si perquè guanya, va perdre contra... Però no podria igualar en
4: dependria
7: aquest funcional particular, no?
4: Dependria del que passa en el Croàcia-Gana.
7: És que no tinc la classificació davant, que m'ha marxat.
3: Sí, clar. Croàcia té 3 punts.
4: Té 4... O sigui, hauria de perdre Croàcia. Hauria de guanyar Gana. O sigui, perquè es classifiqui Panamà, hauria de guanyar Gana i ells fot-li 8 o 9 gols a Anglaterra.
7: Clar, no, però Panamà va perdre contra Croàcia, per tant no podríem empatar amb Croàcia, per l'averaig particular. Sí. Panamà està fora.
3: Que volen guanyar el seu primer partit.
8: Nosotros le metimos 12 a Malta, joder, entonces no diga tontería. Porque igual...
7: Coses més estranyes s'han vist, no?
8: Claro, igual puede pasar, joder. Estoy aquí diciendo.
7: Vivint encara, de l'Espanya-Malta. Allò eren mundials, eh? A la teva època...
10: Això era de classificació, no sé què.
7: Imagina't, imagina't, era classificació. Mira, ara que s'ha personat José Antonio Camacho aquí a l'estudi de RAC1, què us va semblar ahir la victòria d'Espanya contra Uruguai? Quines sensacions us va deixar?
5: Bé, o sigui, a veure, tampoc va ser un partit brillant, crec, però bueno, ja té això, aquest Mundial. Em sap molt greu per les lesions, crec que és un cop bastant fort per De La Fuente, perquè no, la plantilla tampoc és que anés exageradament tranquil·la en aquest tema físic. Tenies a Lamin, tenies a Nico que tornava, i de cop i volta te'n vas del partit amb dues lesions importants, que sí que Jeremy Pina al final no és titular, però bueno, et podria haver fet servei si algun dels titulars acaba caient. També és un partit que al final Espanya jugava moltíssim, Uruguai va entrar amb un ritme de partit crec que exageradament elevat, exageradament físic, era òbviament el partit que ells volien plantejar, i Espanya al final no sap jugar això i no ho ha volgut fer mai, i quan han intentat tampoc ha acabat de sortir. Un partit de final, de fase de grups, que al final Espanya volia els 3 punts, ser primera i oblidar-se del partit. Si hagués pogut treure 45 minuts ho haguessin signat, perquè estàvem patint molt a nivell físic, també bueno, perquè va ser un partit molt intens i amb moltes entrades. Però bé, partit d'aquests que quan acabes te'l treus a sobre i ja està.
4: No ha estat una bona primera fase d'Espanya. Decepcionant contra Cap Verd, bona primera part contra els saudites, i el partit d'ahir no fa pujar les seccions, perquè veus que si un equip li posa un ritme alt, aquesta selecció pot patir, perquè hi ha jugadors cansats, jugadors fora de ritme. Ahir Uruguai té una manca de punteria evident en la primera part, Espanya marca perquè el senyor Muslera ha decidit que el sota pal és com si em poses a mi.
7: És l'únic xut a porteria d'Espanya tot el partit.
4: I llavors aprofitant...
7: I el travessé de Ferran, però...
4: Sí, i un rival que està arriscant, tampoc no el penalitzes a la contra, perquè no és un bon partit d'Espanya. El guanyes, el superes, per tant, doncs, òbviament, primer de grup, objectiu complet, però no he vist un equip... És a dir, en la borsa de favorits, hi ha equips que arribaven amb condicions de favorits, com França, dius, pues, mira, han reforçat les sensacions, han pujat, i Espanya ha perdut una miqueta, que llavors no vol dir res, que la major part de campions sempre hi ha moments que ho passen malament, però a mi no m'ha acabat d'agradar el que he vist a la selecció espanyola, o sigui, i la prova és que m'agrada més Cubarsí que Pedri, si diem això, és que alguna cosa...

0: funciona.
1: Sí, sí, no, Pedri, Rodri, al mig del camp no se'ls acaba de veure còmodes.
2: No, també, crec que hi ha el factor del cansament i de trobar-te en una circumstància de futbol que ara molta gent, tot i que és un mundial i tothom el vol jugar, les condicions físiques dels futbolistes no són adequades, ho han dit en moltes ocasions durant l'any, que no arribarien bé físicament i ha acabat passant, no només per les lesions, sinó perquè veus un centre del camp moltes vegades molt nublat, o un Pedri incòmode en aquests moments, amb la posició també la de la Fuente, que va començar col·locant-lo en una posició al centre del camp i ha hagut de canviar, perquè ell és molt millor de cara al futbol que no d'esquenes. Ja s'es punts d'incomoditat, els veig a vegades amb aquesta frustració, amb aquest dir, escolta, i ara què toca o cap on hem d'anar? I segur perquè futbolísticament, si els veus individualment durant la temporada o en conjunts, per exemple, quan els veus al Barça, funcionen d'una manera, però clar, te'n vas de la selecció amb certes mancances físiques o amb un punt de cansament important i et trobes partits així. Ara, també no crec que els futbolistes no es queixaran del descans que tenen entre partits. Vull dir, sí, ara, sí. Tens un temps per recuperar, que vens una temporada llarga, però escolta, que no juguen la setmana que ve, o sigui, en tres dies, que juguen amb una setmana de diferència, quasi.
1: Sí, sí, són 5-6 dies de descans que hi ha hagut a la fase de grups entre partits. Ara és veritat que aquests tempos s'escurçaran, ara que entrarem en la fase final, en la qual Espanya jugarà els 16ens de final contra Àustria o contra Algèria. Ara en parlarem, però camí dels Estats Units hi tenim el Damià López, l'enviat especial.
3: Lo tuve mi pecho.
1: Sí, efectivament, l'enviat especial de RAC1 al Mundial, el Dami, molt amic de José María García.
3: I de la FIFA.
1: Hola, Dami, bona nit.
4: Hola, Oriol, molt bona nit.
1: El Dami, que és a l'aeroport, a punt de tornar, ja com diem, cap als Estats Units per seguir la selecció espanyola ara cap als 16ens de final, que es disputaran a Los Angeles aquesta matinada. Sabrem si contra Àustria o contra Algèria, previsiblement contra Àustria.
4: Sí, previsiblement. Veurem què passa en l'enfrontament d'avui entre austríacs i algerians. Amb un empat, Àustria es mantindria com a segona i, per tant, s'enfrontaria a Espanya. Algèria necessita la victòria per ficar-se segona. Bé, enfrontament igualat. A més, amb odi històric, diria, des de l'any 82, perquè Alemanya i Àustria van pactar el famós Biscotto, que va deixar fora Algèria, que havia jugat prèviament el seu partit, i el Molinón. Alemanya va guanyar Àustria 1-0, resultat que classificava els dos, i va ser tan escandalós aquell pacte que des de l'any 82, fa 44 anys, els algerians no ho han oblidat. I bé, hi ha la sensació dins de la Federació Espanyola que Algèria seria un rival més perillós, perquè Àustria juga bé, però no tant com Espanya, i no és massa sòlida defensivament. Ho vam poder veure contra el partit d'Argentina contra Àustria. Per tant, no desagrada Àustria com a rival. En canvi, Algèria sí que genera més recel. En tot cas, ho sabrem aquesta matinada. Espanya ara ja és a Chattanooga, 3 dies per preparar el partit. Sense Nico Williams, sense Jeremy Pino, i amb Víctor Muñoz, que s'ha reincorporat al grup. Fa una estona, Oriol, hem sabut ja el resultat de les proves. Ai. Hem sabut el resultat de les proves. Podem dir que les notícies en cap cas són bones per Luis de la Fuente, que perd els dos jugadors, però dins de la tragèdia, per dir-ho així, pels futbolistes i a la Federació Espanyola, doncs almenys no hi ha trencament en el cas de Jeremy Pino, que es temia que hi hagués un trencament de la clavícula. És una lesió, és un esquins, però Jeremy Pino es perdrà pràcticament tot el Mundial. Es queda aquí a la concentració, de moment no el descarten, però sí que hi ha un esquins i de moment doncs està fora de combat. I en el cas de Nico Williams hi ha una lesió a l'adductor, lesió muscular de grau moderat. És una contusió, un cop que va rebre ahir. El partit va ser molt dur, va ser una autèntica batalla la de Guadalajara. Lesió muscular moderada. Això el descarta, encara que la Federació Espanyola no ho ha expressat en aquests termes, el descarta pel partit contra Àustria o Algèria per dijous, i a partir d'aquí doncs, es veurà, recordem, dia 2, dijous, 16ens de final. I hem de dir que, així com a la primera fase, degut a que són molts equips, hi ha hagut molta distància entre partits, per exemple, entre Cap Verd i Aràbia van ser 6 dies, del 15 al 21 de juny, a partir d'ara tot va a velocitat de creuer. Per exemple, els 16ens de final, Espanya els juga el dia 2, i si es classifica, els 8ens el dia 6, i si es classifica, els quarts el dia 10 de juliol. Així que hi ha poc marge. Si un jugador és dubte el dia 2, també pot ser-ho el dia 6, així successivament. Però bé, ara Nico és dubte pels 16ens i probablement també pels 8ens, però almenys no queda descartat, perquè, com et dic, la lesió és de grau moderat, així ho explica la Federació Espanyola en el seu comunicat que més fa una estona.
1: Sí, ahir de la Fuente ja estava bastant mentalitzat que Jeremy el perdria i que a Nico doncs, veuríem, però conscient de la Fuente després del partit contra l'Uruguai que la victòria tenia aquest peatge.
4: Sí, ja ho va expressar així Luis de la Fuente, doncs que doncs, lògicament estava contrariat doncs, pel fet de perdre futbolistes, de veure com van caient soldats en la batalla. Sap que això és una competició on ningú es reserva res i també doncs perquè veu que se li van caient jugadors en la mateixa posició, que es va quedar sense extrems. Lògicament la qüestió de Jeremy Pino és mala sort, és una caiguda, però Nico va venir tocat. Víctor Muñoz, que ara s'està recuperant, però ja veurem quina és la quantitat d'aparicions que pot tenir, doncs també va arribar malament i s'està quedant sense efectius, no?, a l'extrem. I bé, doncs en general també molts dubtes per aquesta qüestió, sobretot física. Està bé, perquè Espanya doncs, ha anat de menys a més. Va començar amb un empat contra Cap Verd, va millorar contra Aràbia i ahir doncs, guanya el partit més difícil davant d'Uruguai. Però igualment els dubtes estan allà. No passa de manera neta, per dir-ho així, a Espanya. Deixa moltes incògnites en el joc, no ha trobat continuïtat. Ahir és un partit contra la selecció dura, però que Espanya hauria d'haver dominat i tingut continuïtat en el joc. No va dominar gens, no va tenir continuïtat. Uruguai la va atrapar, va aconseguir superioritat al mig del camp i tot això doncs, degut a que s'entén que De La Fuente hagi confiat en el seu bloc, que s'hagi en algun moment pogut imaginar la millor versió d'alguns futbolistes, però aquests jugadors que és el bloc guanyador d'Espanya tots aquests anys, doncs molts d'ells arriben malament, no ho sabem. Lamine tot just ara fa dos mesos de la seva lesió, està intentant a poc agafar més càrrega de minuts, però aquestes bones sensacions que va transmetre el dia d'Aràbia, doncs ahir sembla que va fer un pas enrere. No, és veritat que va estar molt sol, però se'l va veure sense espurnes, sense alegria en el joc. Pedri també va estar molt sol. Miquel Merino, que torna de lesió, doncs molt lluny de la seva millor versió. Quedi de Rodri. I així, bé, doncs, lògicament, Nico Williams, que va sortir coix. Són massa elements, massa futbolistes, que tornen de lesió i que sembla complicat que quan es trobin un rival de primera categoria a un adversari doncs, que sigui realment aspirant, doncs pugui competir-li a Espanya, perquè, doncs ja dic, són molts dubtes, ja no per la qüestió futbolística, sinó perquè hi ha una base i un gruix de jugadors en els que ha confiat De La Fuente, doncs que ho han passat molt malament aquest any i que arriben molt justets.
1: Doncs ho anirem veient, començant per aquests setzens de final, com diu el Dami, dijous que ve a Los Angeles contra Àustria o contra Algèria, tot fa pensar que hauria de ser contra Àustria. Bon viatge, Dami, cap a Chattanooga, una altra vegada cap allà.
4: Sí, seran tres nits ens queden a Chattanooga, la que ha estat la casa de la selecció espanyola des del dia 5 que va arribar a Espanya, va fer aquella amistosa i allunyar contra Perú a Puebla, 3 dies més de preparació. Avui, doncs, Luis de la Fuente podrà començar a preparar el rival, sigui Àustria o sigui Algèria, i a partir d'aquí sí que començarà la bogeria ja en aquest Mundial, amunt i avall, tot i que Espanya sap la seva ruta, si es va classificant, que és Los Angeles 16ens, Dallas 8ens, Los Angeles quarts, Dallas semifinal i ja la final al MetLife de New Jersey, però clar, això encara és molt llunyà i ara el que s'ha de centrar a Espanya és en eliminar Àustria o Algèria als 16ens de final a Los Angeles.
1: Doncs et sentim demà des de Chattanooga, Dami, una abraçada.
4: Igualment, Oriol, que vagi bé, bona nit.
1: Mira, Nico ha fet un post a Instagram dient: avui és un dels pitjors dies de la meva vida, torno a lesionar-me després d'un any molt complicat i en el qual la pubàlgia m'ha guanyat moltes batalles, però no la guerra. Ahir em van provocar una nova lesió en una acció en la qual un company de professió va actuar guiat per la frustració, el descontentament i la tristor per la situació que travessava. Diu Nico Williams, va ser una jugada en què, en opinió meva, es podria haver evitat perquè era completament innecessària, tanca dient que això tampoc l'aturarà i que la història no ha acabat. Diu, ens veiem tan aviat com sigui possible en aquest Mundial. Déu-n'hi-do la publicació que ha fet a xarxes Nico Williams. És veritat que l'entrada era dura.
2: Sí, totalment innecessària, però perquè tampoc em sorprèn veient el partit que vam veure ahir, però és que realment no fan falta aquestes entrades. Però sí que és cert, estic totalment d'acord amb la paraula frustració. Tu veies d'un Uruguai totalment frustrada, desquiciada, i era una de les maneres de gestionar aquest partit que tenia endavant. Em sap greu per Nico Williams, perquè ha passat un any molt dur, ha tingut aquesta lesió a la pubalgia que l'hem vist de prop amb la Minyamal, que és bastant farragosa, bastant incòmoda, que no s'acaba mai de curar, que no és una lesió física que et fas i tens una data de recuperació, sinó que és un procés molt llarg i de cop i volta tornar, i en el partit que pots començar a agafar sensacions, et passi això, ha de ser molt dur de passar i molt complicat de gestionar, i al final també és un noi molt jove i ha de ser, bueno, i és complicat seguríssim veure que t'estàs tornant a perdre coses, no només estàs per la temporada, sinó que ara t'estàs perdent el Mundial, estàs allà, que ho estàs veient de prop, una altra cosa és Fermín, que ho està veient des de casa, i potser en un inici pues, has patit el cop diferent, però tu ja estaves allà i de cop et tornes a lesionar. És un cop dur i crec que afectarà, potser no tant futbolísticament, perquè ara mateix no estava jugant, però sí a nivell de vestidor.
1: De decebut, Uruguai, pel que vas veure ahir en aquesta fase de grups, home, que se'n vagi al carrer a la fase de grups, potser no...
0: Home, sí que... No, però a mi em va decebre sobretot el dia de Cap Verd, i el dia d'Aràbia Saudita. El primer temps contra l'Aràbia Saudita és, el primer temps és molt impropi d'una selecció uruguaiana. És evident que hi havia una crisi interna, que havia el separat bon llenguatge, que els jugadors anaven cap a una altra banda, i van llançar al Famer 45 minuts en què no van jugar res. Llavors, la segona part reaccionen, i el dia de Cap Verd van anar més a ratxes. Llavors, és una cosa molt, molt típica. Al final, crec que Biel s'ha intentat canviar moltes coses, però no ha aconseguit canviar la tradició del futbol d'Uruguai, que és molt complicat canviar-la, que al final és un equip que contra equips petits punxa, contra equips grans donen la seva millor versió, i que tira aquesta garra d'un estil més defensiu, de bloc baix, intensitat, de posar la cama, i no aconsegueixen d'aquesta forma doncs canviar-ho, no? Ha hagut aquí una tensió que s'ha trencat, i ahir a mi em va agradar Uruguai, que va jugar bé.
1: Sí.
0: No parlo de les faltes al final, quan venen els papers, parlo d'un equip intens, un equip que posa la cama, que reba la pilota, que va dalt, que li ha falta això sí, crec que Darwin Núñez ha estat molt, molt, molt, molt desdibuixat, ha fallat, i li va faltar un punta, no? Que va ser gent que de forma mantellés era d'Ira Luis Suárez, però no crec que fos ja la solució, no? Però en si va, si hagués jugat els dos primers partits en aquesta intensitat, segurament Uruguai no hauria fallat.
1: Sí, no? I al darrere, ostres, vull dir, deixar la selecció espanyola amb només un xut a porteria, i és veritat que després, a la segona part, Olmo té aquella que s'hi fa bé el control, hagués pogut ser una ocasió molt clara.
0: Perquè estàs arriscant tant que la contra alguna etapa l'ha fet.
1: Sí, però tot així, jo crec que va ser un bon partit d'Uruguai que, doncs, mira, no ha estat el Mundial de Muslera, de fet...
0: No ha estat mai cap Mundial de Muslera. Cap. Tots ho ha fet malament.
1: Però fins a aquest punt no...
0: No recordes els anteriors, eh? N'hi ha un... Farà algunes que... Sí, a l'últim també se'n menja una... De fet, sí, moltes, eh? Em porto unes quantes. De fet, avui hi havia un viral a les xarxes que deia que la darrera gran aturada d'un porter uruguaià al Mundial és la de Luis Suárez, aquell partit contra Ghana a Sud-àfrica.
1: Ostres!
0: Perquè el pobre Fernando Muslera, a tots els Mundials, en comès alguna de forta.
1: I ahir va dir al descans, escolta, jo ja no surto a la segona part, perquè...
2: Ostres, és que és duríssim, haver de demanar això, vull dir, un jugador que et demani realment, no puc més.
1: No, és que ha de ser frustrant, també, vull dir, tu veus que, ostres, estàs fent bon partit, que ostres, que vas perdent perquè l'has tornat a liar, vens d'un partit en què els dos gols són atribuïbles a tu... I bé, ho puc entendre.
2: Home, i més sabent que te l'estaves, entre cometes, jugant bastant. Vull dir, és que podia ser culpa teva, realment, i se't podia atribuir a tu directament que la teva selecció quedés eliminada d'un Mundial. Si ja vens de fer un mal partit a l'anterior, hi havia l'opció de demanar no jugar aquest directament d'inici i fer una mica de canvi d'aigua, però no va acabar de ser així, va acabar jugant, però quan a la primera part tu ja demanes el canvi, ja no només és... O sigui, el gran part és mental, de dir que s'acabarà ensorrant i ho ha aconseguit parar. Crec que no a temps, perquè potser si no hagués jugat el partit contra Espanya, no dic que l'hagués guanyat Uruguai, però potser ja hagués sigut alguna cosa diferent, fas una mica aquest revulsiu amb la porteria, però ha de ser molt complicat veure que no tan en surts en res el que fas.
1: Muslera va sortir a demanar perdó després del partit.
3: Nunca fui a esconderme, siempre fui a dar la cara y creo que esta también es la manera más cercana que tengo para hablarle a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé, como le dije a los chicos en el vestuario cuando terminó el partido y estaban todos un poco más tranquilos. Hoy me toca... Con la preparación que tuve, me toca no haber tenido un buen mundial. Le pedí disculpas a ellos, le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance.
1: Ara seguim parlant...
5: Ai, gol! Filadèlfia!
1: Tenim gol, Albert!
5: Croàcia, que era qui ho mereixia, l'únic equip que havia generat perill, el xut llunyà de Sučić a la base del pal, no hi arriba el porter Asare, el primer gol que encaixa Gana en aquest Mundial, el gol que situaria Croàcia ara mateix com a líder de grup, marca Croàcia a la mitja hora de joc, Croàcia 1, Gana 0.
1: Ara mateix, com diu l'Albert, Croàcia líder, se situaria momentàniament amb 6 punts, un més que Anglaterra, que, tot i que ho ha intentat, Pau, de moment no aconsegueix inaugurar aquest marcador en el partit contra el Panamà, superada ja la mitja hora de joc.
6: Sí, de fet, és més, l'única ocasió, diguem-ne, més clara del partit l'ha tingut Panamà, amb una contra, ha arribat José Luis Rodríguez per l'esquerra.
7: El Puma!
6: José Luis Rodríguez amb una jugada individual per la banda esquerra i ha fet un xut que ha obligat a intervenir Pickford. De fet, ha estat de les més clares del partit. Sí que és veritat que Anglaterra està dominant el joc, però no acaba de generar tampoc molt perill a la porteria Mosquera.
1: Per cert, hi ha hagut pausa d'hidratació, confirmes, sí? Tot i la pluja.
6: Tot i la pluja, pausa d'hidratació. Sí, sí, sí.
1: Evidentment...
7: Hay que facturar. La FIFA no deja capar una.
1: Ho té molt clar, Gianni Infantino, que s'ha de facturar. Tornant a l'Uruguai, prova de la frustració que comentàvem amb la qual es va acabar el partit.
7: Dale de una vez!
1: Mira, aquestes declaracions de Marcelo Bielsa.
7: Dale! Dale de una vez!
8: ¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas?
9: Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
8: ¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
9: Nada.
8: Gracias.
9: De nada.
1: Estava enfadat Marcelo Bielsa perquè no li donaven pas a la periodista que li havia de fer l'entrevista i les seves respostes, doncs, molt escuetes. Estava enfadat.
7: Dale de una vez!
1: Estaves enfadat, Marcelo?
10: Sí.
1: Per què?
10: Bueno, porque hicimos mal partido.
1: ¿Culpa de qui?
10: Principalmente mía, que soy el entrenador y no supimos transmitir a los jugadores el mensaje que queríamos.
1: Doncs queda clar. Per cert, Araujo, que torna, és el primer blaugrana que torna cap a casa, segon mundial en què no ha jugat ni un sol minut, Ronald Araujo, a Qatar tampoc va jugar, jo no me'n recordava, ho he recordat aquesta tarda, per tant, dos mundials sense participar, no té sort Ronald Araujo, i com dic, el primer mundialista blaugrana que torna cap a casa.
0: Bé, tal com arribava, marcat per problemes físics, una temporada complicada, ja dèiem, no és una mica una sorpresa que hagi tingut un paper secundari, però ha de ser frustrant, òbviament, perquè tots sabem com el que significa per un uruguaià poder defensar la seva selecció mundial, que ho viuen amb aquesta intensitat, però bé, ja, una mica anus horribilis de Ronald Araujo.
2: Sí, em sembla que és una conclusió real de l'any que ha fet al final Araujo, amb la lesió, amb el problema de salut mental, amb una temporada bastant complicada per ell a nivell personal, doncs és una mica un resum, una conclusió cruel, i tant de bo no hagués sigut així, perquè tots volíem que tots els colors els anés bé en aquest Mundial, com a mínim poguessin avançar, poguessin participar i, ostres... Un altre cop dur, la veritat, en aquest Mundial.
1: Ara comencen les 3 setmanes de vacances, que tenen tots els mundialistes i que, doncs, vaja, no farà que no s'incorpori, doncs, això fins aquí 3 setmanes, però bé que la pretemporada pels no mundialistes amb el Barça comença d'aquí 2, el dilluns 13 de juliol. Quin rol ha de tenir Araujo la propera temporada, si és que considereu que n'ha de tenir algun?
0: La clau també sí segueix.
1: Per això parlava.
7: Clar, no fitxaries per al Sabadell?
0: No.
7: Hola!
2: Ja ho tindria.
0: Estic molt content, amb Arturo Bonaldo allà al centre de la defensa.
1: Home, i Kaiser, escolta.
0: I Kaiser. No, ja ho sabia, sí, òbviament que ens faria feina. És que si arriba una oferta, potser el més agradable per totes les parts seria partir camins ara, no? I que hi pugui ser titular en un club on es senti bé acollit, on l'estil futbolístic fins i tot li jugui més a favor, perquè òbviament amb Hansi Flick no hi ha una connexió, i acabar amb aquesta història de la millor forma. Si no arriba una oferta i es queda, el seu rol és suplent, és intentar guanyar la titularitat i per tant intentar ser polivalent tant central en banda, però acceptar que hi ha altres futbolistes per davant. que estem veient el Mundial de Pau Cubarsí.
2: Totalment.
1: Sense anar més lluny, sí, sí, sí.
2: És que totalment d'acord, al final no és l'Araujo aquell que era gran titular al Barça, que era un referent, que era el capità, que potser sí que encara manté aquest lideratge en el vestidor o té aquest respecte de part dels companys, però futbolísticament no té ara mateix una cabuda real en el Barça de Hansi Flick, i ho hem anat veient també durant la temporada, no només pel que li ha passat a ell, sinó per com s'ha anat desenvolupant tot i perquè tens futbolistes que s'han guanyat la plaça d'una manera molt sòlida, com pot ser Cubarsí, per exemple, o has tingut solucions amb Gerard Martín, Dani García, vull dir que al final Araujo no és la solució ara mateix per Hansi Flick. Ara, si no hi ha aquesta oferta que també et facilitaria a nivell econòmic una mica una solució pel fair play i per altra, i ajudant tant quan a sortides, si ell assumeix que és el paper que ha de tenir, doncs, i s'ha de quedar, doncs, que actuï en consonància i que potser agafi un altre rol, potser menys futbolístic en certs moments, sinó més d'acompanyament a nosaltres, als joves talents del planter. Però veurem. Crec que ara mateix per les parts sí que potser el més interessant és aquesta sortida.
1: L'ha tingut Rashford amb Anglaterra, Pau.
6: Una centrada des de la banda dreta que ha rematat amb el cap. Rashford ja ha sortit lleugerament, molt lleugerament desviada per sobre del travesser de la porteria Mosquera.
1: L'has vist clara, José María?
7: Ha estado a punto de estar, está muy incisivo el chaval del Manchester United, cedido por el Fútbol Club Barcelona, pero que sabemos que no volverá.
1: No, al revés, el Sabadell, ha estat cedit al Manchester United, Sabadell, al Barça, no al revés. Bé. No al revés. ¿Creus que fa bé el Barça de no quedar-se el José María?
7: Pues ahí están los hechos, pero el juez, el tiempo, ese juez insobornable que quita y da razones, pondrá cada uno en su sitio.
1: Vaja, que no m'ha respost. Es mou el marcador al Croàcia-Gana? No, eh?
6: Continua l'1-0, però és que està dominant cada vegada més Croàcia, cada més està guanyant. Gana, el partit és decebedor. És que no ha xutat. És que ni s'ha apropat a l'àrea rival i Croàcia cada vegada té més la pilota i ja ha tingut 3 oportunitats, ha marcat un gol, per tant, de moment que Croàcia, que mereix la victòria, posa una centrada al segon pal, no hi ha absolutament ningú, per tant, a punt d'arribar al 39, Croàcia 1, Gana 0. Recordem que el segon d'aquest grup és possible rival d'Espanya a 8ens de final i que ara mateix seria Anglaterra.
1: Sí.
6: Seria un possible rival de 8ens de la selecció espanyola i jo crec que aquesta no la veien venir, és la veritat. Que queda molt, que queden 5 minuts i tota la segona part i que teòricament Anglaterra hauria de guanyar. Però de moment, Anglaterra seria un possible rival de la selecció espanyola a 8ens de final.
1: Sí, el segon d'aquest grup, com diu l'Albert, Anglaterra, jugaria contra el segon del grup de Portugal, als 7ens de final. És un grup que s'ha de resoldre també, però que seran o Portugal o Colòmbia. I a partir d'aquí, doncs, com diu l'Albert, hi podria haver... Fins i tot ens podríem trobar en l'escenari d'un Portugal-Anglaterra 700 i qui guanyi contra Espanya 800. Vull dir que déu-n'hi-do com es pot enverinar aquest costat del quadre en el qual també hi ha França, hi ha Alemanya, hi ha els Països Baixos amb Frenkie de Jong, que també...
11: Bueno, ya visteis el otro día el desarrollo de partido y como la estrella, ¿no?, de Países Bajos, reivindicando, cogiendo balón, aguantando, caracoleando, dando salida, oxigenando, cambios de juego, paredes, triangulaciones,
1: primeres,
11: paralelas, tangentes, de todo, para que luego critiquéis. No hay nadie hoy de mundo deportivo, ¿no?
1: No, mira, avui no. Has arribat en forma, aquest Mundial.
11: Hombre, porque he sido inteligente, me he dosificado.
1: No, ja.
11: Cosa que otros no han hecho y mira cómo están.
1: Sí.
6: Oportunitat de Gana per primera vegada. Xuta i arriba a l'àrea rival. El xuta Semenyo, el jugador del City, passa fregant el pal. Ha tingut una bona arribada ara al conjunt africà, que continua perdent el 40 de la primera. Croàcia 1, Gana 0.
1: A 5 pel descans, no ho veu clar, Tuchel, Pau?
6: És que no està acabant de donar amb la tecla Anglaterra. Ho està intentant, està dominant el joc, però ocasions clares no n'està tenint. És més, l'única clara que hem comentat és la que ha tingut Panamà amb aquella acció de José Luis Rodríguez.
1: El Puma, sí. Que aquests partits també són una mica per reivindicar-se. Vull dir, per exemple, ahir França també estava classificada contra Noruega. És veritat que jugava la primera posició, però és d'aquests partits que no et juga és gran cosa, però que et poden reforçar, no? Vull dir, un resultat contundent, actives Dembélé amb un hat-trick, Marc Adué, que dels davanters, doncs potser és partir amb un rol més secundari i que de cara al que ve és fonamental, perquè està parlant d'un Mundial molt curt.
0: Sí, el que passa quan tu ets una selecció com França, has d'anar a guanyar aquest partit. Si Noruega va poder fer 10 canvis i sortir amb els suplents, o sigui, la forma de llançar el partit de Noruega va ser un exercici de sinceritat que una altra selecció no podria. I ara és el dia en què a Haaland li pregunten uns dies abans què penses del partit de França, i diu no m'importa, el perdrem, ells segurament guanyaran el Mundial i nosaltres estem contents passant de ronda, que és un exercici de sinceritat. I tot just el segon cop a la història que Noruega passa de ronda. Per tant, França tenia molt a perdre, perquè si punxes contra els suplents de Noruega, comencen els dubtes. I el que està passant a Anglaterra és que si arriba al descans amb batant 0-0 en Panamà, el rum-rum comença a ser pesat. És aquest partit l'has de guanyar bé. I de moment Anglaterra no ho està fent. Amb tot el que dèiem, Tuchel va fer una llista, una convocatòria molt polèmica, deixant fora jugadors molt importants, com Phil Foden, com Cole Palmer, com Trent Alexander-Arnold, fent una convocatòria de jugadors que creia que es podien adaptar al seu estil de joc. Per tant, això va provocar doncs un cert debat a Anglaterra. La pressió sempre hi és, els anglesos sempre arriben al Mundial pensant que ho guanyaran, i ara bé sempre s'ha fet una trompada. O sigui, al final la selecció d'Anglaterra és una mica com els turistes que ens venen de vacances a la Costa Brava, arriben sempre ells amb grans expectatives i acaben caient d'un balcó, és a dir, no se la foten. És així, vull dir, no, és el 60 dies esperant i és coming home i llavors passa el que passa.
1: Només estàs com una vegada.
0: Sí, estan jugant un partit bastant pobre contra Panamà. Fa 8 anys, el primer cop que es van trobar aquestes seleccions, i els van fotre 6 gols. És cert que Panamà ha millorat, però clar, si no guanyes bé a Panamà, la premsa anglesa, que més recordem que tenen els taloides, jo crec que uns senyors ja es molant el ganivet, sí, i demà els titulars seran divertits.
1: 0-0 contra Ghana, és veritat que la primera jornada contra Croàcia, amb aquest 4-2, van fer gala de potencial ofensiu, però partit contra Ghana sense gols, avui que li està costant contra una selecció que vaja, que és veritat que els dos partits que ha perdut contra Croàcia i contra Ghana han estat per la mínima, 1-0, 1-0, però que teòricament, vaja, no hauria de tenir més problemes.
0: Tot i la gran feina de Thomas Christiansen i el que costa mi, també hi ha Sánchez Jara i altres catalans. Que
7: han fet el del bigote.
0: Que ara porta com una mitja barbeta.
1: Sí, és veritat.
0: I el bigot ja no, ja sé si... Ens ho ha deixat, no? El del Macelles.
1: Sí, senyor, del Macelles.
0: I han fet una gran feina en Panamà, unes grans eliminatòries, han aconseguit evolucionar com a selecció i estan provocant un tall de digestió a l'equip anglès, que més allà aquesta ocasió de Rashford, poca coseta. Llavors, és que hi ha seleccions que el fet de ser grans porta això de que fins i tot tu sempre ets com favorit, encara que no juguis bé, perquè la gent espera de tu que partir-te a Anglaterra, Brasil, Argentina, França, s'ha guanyat sempre, però llavors, clar, quan punxes, la gent és extremadament cruel, i més a Anglaterra. Per tant, atenció al que pugui passar en el partit de Tuchel, si no aconsegueixen marcar un gol abans del descans, ui...
1: Sí. Continua buscant el segon Croàcia.
6: Sí, és que no para d'atacar i Ghana sí que ha tingut el xut de Semenyo i poqueta cosa més pendents de l'afegit, perquè arribem ja al 44, ja sabem que els mundials mínim són 3 minuts, que són els de la pausa d'hidratació, però acostumen a ser 4-5 minuts d'afegit a la primera meitat. De moment al 44 i 3 segons, atacant Ghana per l'esquerra, però es tanca bé Croàcia, que recupera i ara té un contraatac, clar, quan recupera al mig del camp. Tot i que s'ha frenat, està guanyant Croàcia, ara vol una mica de control d'aquí al final de la primera meitat. Aquest 1-0 li serveix per passar i ara mateix, sorprenentment, com a primera de grup.
1: 12:15, fem una pausa i de seguida cantem el final de la primera meitat en un partit i en un altre. RAC 1.
12: Onada de calor a Catalunya. La pel·lícula. Quina calor que hi fa aquí al Far West. Sí. Necessito que anem a refugiar-nos d'aquesta calor. Aparcarem els cavalls i entrarem al saloon.
13: Algú del públic que vulgui fer de cavall?
12: No? Som a l'entrada del saloon. Aparquem el cavall? Molt bé. Perfecte.
1: Millor,
12: I ara entrem a la cantina del Far West. Sona la pianola.
14: Sí, molt fort.
12: I ara mateix 20 dobladors becaris que fan l'ambient de la cantina. Endavant, Noelia, tu fas de vídua.
15: Sí, sí. Hola, Frank. Hola, John.
12: Hola.
15: Soc la Meredith. Tinc 14 anys i sóc vídua.
12: Vaja.
15: El meu home va morir d'un cop de calor.
12: Oh, quina llàstima,
14: fa 10
12: Meredith.
14: Anys.
12: Oriol, la teva frase, sisplau.
16: Oh, escolta, Jeffrey, posa'm una gerra ben fresca de cervesa de contraband.
12: Vinga, Jeffrey, ja l'has sentit. I ara, Manel, la teva frase.
17: Sí. Doncs a mi, amb aquesta calor, el que més de gust també és un Aquarius de llimona.
12: No, que talla, per fi.
18: De dilluns a divendres, de 12 a 1, la competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
19: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Baby,
20: Arrenquem?
21: Vinga, va,
20: som-hi. Tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15. Comencem a baixar per les escales.
22: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
20: No correu. Estem baixant per l'escala d'incendis.
21: Som força gent,
20: Alegria, alegria.
23: Baila, baila.
20: Atenció, amb música. Vinga, i amb alegria.
22: Vinga, la planta 11.
20: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista. Va bé, vostè, senyor
23: Virgili? No, no em trobo gaire bé.
20: Vale, escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
21: Ostres, realment, la imatge és dantesca, Atenció, atenció!
20: Planta 4, la propera...
18: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC1, amb Toni Clapés.
20: Planta
22: 3! Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí!
18: RAC1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: 12 minuts i serà la mitjanit, a punt de marcar gana Albert Ferran.
1: No, Croàcia.
0: Ah, Croàcia, Croàcia.
1: Des de l'esquerra s'ha passejat, l'esperava Budimir, ante Budimir, el jugador d'Osasuna, i no ha acabat rematant perquè li ha quedat un pèl enrere, però ha tornat a tenir una arribada a l'àrea rival, a punt d'arribar al 48, hi ha 3 minuts d'afegit. Aquesta serà l'última acció de la primera meitat de Ghana, de moment amb aquest 1-0.
0: I tenim ja la primera meitat acabada des d'ara mateix, l'Anglaterra-Panamà, Pau.
2: Ara mateix ha acabat i hem vist una falta de Rashford força llunyana, però que l'ha acabat col·locant molt ajustada a la dreta de la porteria de Mosquera, fins ha marxat desviada. Una Anglaterra que marxa amb cares llargues, amb cares de decepció i de preocupació, inclús. Ens enfocava la realització també als aficionats anglesos i no ho acaben de tenir clar, realment. Tenen motius per no tenir-ho massa clar, perquè aquesta primera meitat ha estat, no massa bona.
0: S'acaba també a Filadèlfia, Albert.
1: Sí, xiula Drew Fisher, l'àrbitre canadenc, al final d'aquesta primera meitat, amb la victòria de Croàcia, 1-0 contra Ghana, amb el gol de Sučić.
0: Croàcia 1, Ghana 0, i Panamà 0, Anglaterra 0. Ara mateix Croàcia, que passaria com a primera de grup, l'única selecció que no estava, amb opcions de passar, i que no estava classificada matemàticament en aquest grup. Ara mateix l'acabaria en primera posició, segona Anglaterra, tercera Ghana, que passaria com a una de les millors terceres. Temps de descans en aquests partits. Abans de passar al que vindrà aquesta matinada, amb els altres dos grups, Argentina, Portugal, i per tancar la qüestió de la selecció espanyola, què creieu que li fa falta? Què li trobeu a faltar a aquesta selecció espanyola en els partits que heu vist, i quines són les assignatures a millorar de cara a la fase final?
3: Falta ritme, falta que faci un pas al... que acabi de... al mig del camp no acaba de funcionar. Rodri no el veig bé. Jo no sé si és exacte recuperar Rodri o de canviar alguna cosa aquí en aquest sentit. I al final em dona la sensació que la millor versió d'Espanya amb Lluís de la Fuente ha estat quan ha tingut dues bandes pures. I Nico no hi és. I ara menys. Llavors, a partir d'aquí, caldrà veure si realment la solució és Baena, que està fent coses interessants, o es reinventa d'alguna forma. Però clar, és que a Pedro el veus cansat, a Rodri el veus cansat, a la Mina està tornant de lesió. És una sèrie de factors importants. Crec que hi ha una part tàctica que de la Fuente no està acabant de trobar les solucions, perquè ell, per exemple, és molt evident que tenen inferioritat al mig del camp i no mou res. O sigui, no em sembla un entrenador brillant des de lo tàctic, sembla molt més un bon gestor. És a dir, em sembla una mica Ancelotti en aquest sentit, que és un bon gestor, que té els jugadors contents, família, bon rotllo, que no aconsegueix intervenir en els partits i ahir jugar amb foc. I llavors, que a nivell individual els futbolistes són importants, facin el pas endavant, ja sigui des de lo físic o des de l'anímic, però no, a mi no m'ha acabat d'agradar el que he vist d'Espanya en aquest Mundial. Que això, insisteixo, no vol dir res, eh? Vull dir, quantes seleccions de la primera fase han fet pena i acaben arribant a la final. De fet, normalment les seleccions que la primera fase ho fan molt bé, normalment no guanyen el Mundial.
4: Totalment d'acord. 100% això, i afegiria el punt de l'element condicional dels futbolistes, del cansament o de la preparació física, del descans, que al final també pot acabar sent bastant diferencial també amb respecte a altres seleccions. Crec que a Espanya li ha faltat sobretot, no sé si dir futbol, però sí aquest punt d'anar amb una miqueta, posar-hi un pas més, una marxa més en aquests moments, de trobar aquestes solucions que, si no arriben des de la banqueta, a vegades els futbolistes poden acabar de gestionar en certs moments, que no és el que hauria de passar, perquè per això està un entrenador i un seleccionador, però veiem que potser no s'acaba de trobar la tecla o la manera perquè aquest centre del camp, que ha de ser determinant i que ha de marcar bastant quin és el futbol que vol presentar Espanya en el Mundial, doncs estaria bé potser que hi fessin una pensada, i també focalitzant-se molt en el rival que tindran davant. Si no pots acabar de ser brillant tu, intenta trobar les debilitats del teu rival a curt plaç per poder-hi posar potser algunes traves en allà que t'ajudi a tu estar més sòlid o més convençut i recuperar sensacions a vegades. A bé.
0: Sí, sí. Àustria o Algèria serà el rival de la...

0: Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.
1: No había tanta violencia desde que había visto un gato en una matanza.
2: Sí, uy, com a mínim. Això, quin rival prefereixes?
1: Mira, Oriol, nos da igual. Sí, Oriol, nos da igual, porque al final somos España. Uruguay está a años luz de lo que nosotros, nuestra idea de fútbol. Y sea que sea, pues, si es que ¿qué más da? Es que somos España.
2: Espanya, qualsevol,
1: eh? Viva la Guàrdia Civil!
2: Preocupat per Nico i Jeremy?
1: Mira, pues Nico y el otro, pues son dos grandes futbolistas, pero bueno, al final tenemos más jugadores. Lo importante es que nos llevemos bien, que somos una familia, que estamos todos contentos, felices, y es lo más importante. Y intentando evitar, pues, padillas y cosas de estas que solo vienen
2: grans,
1: a intoxicar.
2: Grans professionals. Grans
1: Hombre,
2: professionals.
1: Va, que se vaya a meter datos al ordenador.
2: Grans professionals. Mira, d'aquest grup d'Espanya, la gran sorpresa, segurament del Mundial, és Cap Verd. Vull dir, una selecció que segurament havia de ser la ventafocs del grup. I escolta'm, primera participació al Mundial, segon país més petit en debutar en un Mundial, i a 700,
3: I no ha perdut.
2: I no ha perdut, correcte. Sí, sí. Dels tres partits, zero derrotes.
4: Crec que són les històries que tot ens agraden, no? Els Mundials, a vegades ens encanta el futbol, però aquests grans partits, grans seleccions, però trobar-te aquestes petites seleccions que de cop i volta et van i et sorprenen i fan bon partit i treuen resultats i van guanyant-se una mica aquesta part, potser no tan tàctica o tan futbolística, sinó part més humana i més de viure un Mundial i de les especificitats que té una competició com aquesta. M'agrada que surtin seleccions d'aquest tipus, que ja veurem quin recorregut tenen i si acaben de fer grans gestes o es queden en aquesta gesta per ells, que ja és passar aquesta fase de grups. Però és interessant, és divertit i et permet també conèixer altres realitats, històries personals dels futbolistes, que també ens agrada molt. Per tant, sempre estaré a favor d'aquesta part del Mundial, d'altres molt no, gens, zero, però d'aquesta part sempre està bé.
2: Mira, de la Fuente, ara que el teníem per aquí, ja
1: no,
2: avisava...
1: No, estoy.
2: Te'n recordes de que vam parlar abans del Mundial?
1: El problema de Cabo Verde es que pues, pensábamos que era la Guardia Civil, les tenemos un respeto...
2: I, clar, el Cabo Verde, i, clar, és veritat.
1: La Guàrdia Civil!
2: Com no ho podríem haver
1: Ponya!
2: Pensat?
1: Ponya!
2: De la Fuente ja avisava abans, ho va fer aquí a RAC1, a més, a l'entrevista que li van fer aquí al Tu Diràs, que Cap Verd donaria alguna sorpresa, claro. això ens deia. Mira, abans de començar el Mundial, abans de l'empat a zero entre Espanya i Cap Verd, justament.
5: Seguramente mucha gente se llevará una sorpresa cuando vea el potencial futbolístico de esta selección. Tiene jugadores que están jugando en Portugal, en Primera División, jugadores que juegan en algún otro país europeo, pero sobre todo que van a haber una selección con una potencia física tremenda, con una motivación excepcional, es su primer Mundial.
2: Doncs com diria García, el tiempo dará y quitará, y en aquest cas...
1: Por supuesto, además... Ya dijimos que tenían varios jugadores que juegan en Portugal y en otros países de por ahí, de extranjeros de fuera, y bueno, ya lo visteis.
2: És històric, eh? I ara contra Argentina, clar, vull dir, és que...
6: Bé, òbviament, per Argentina la fortuna els ha jugat a favor, perquè haurien de superar Cap Verd, Messi li hauria de fer gols a Bosinha, hauria de ser així, però...
2: Clar, a mi em motivava aquest Argentina-Uruguai de 700,
6: sí.
2: Però, escolta'm, l'Argentina-Cap Verd, vull dir, també, pel que estàs en Cap Verd, dic que no és un partit allò dels menys atractius de 700.
6: No, a Cap Verd, al final, t'has guanyat el dret a somiar. I tu ja li has empatat a Espanya, li has empatat a Uruguai, que són dues campiones del món, doncs per què no van anar a buscar la tercera? I al final és una miqueta en la línia del que havia dit de la Fuente, a vegades quan es classifica un país, la tendència és a tenir una mirada una mica paternalista pensant en el que és l'estat. Però clar, és que la major part d'estats que fiquen seleccions modestes ho fan aprofitant-se de la diàspora, llavors són equips europeus, i aquí està la clau, no? De que Cap Verd ja porta 15 anys treballant molt bé, arribant a fases finals de la Copa de Nacions Africanes, arribant a uns quarts de final. A l'anterior Mundial ja va fer-ho bastant bé, va aconseguir passar dues fases i va arribar com a engrescar-se. I clar, al final el que han fet és buscar els fills de la diàspora, per tant són jugadors que han passat per l'Acadèmia de Benfica, d'Sporting Clube, els que estan a Països Baixos, a Feyenoord, a PSV Eindhoven, tant són molt bons jugadors. Llavors clar, a vegades com sona un himne i busques un mapa...

0: És com un curaçao, no? Busques el curaçao i dius, vale, un país, un territori autònom neerlandès, caribeny, però clar, són tots jugadors que han passat per l'acadèmia de l'Ajax, del Feyenoord, del PSV, han jugat amb la sub-21 neerlandesa, i són molt bons futbolistes, i tenen formació europea, i simplement que per una qüestió cultural han crescut escoltant música i menjant a casa el menjar de l'àvia, que era de reminiscències o africanes o caribenyes, i tenen una connexió amb aquesta terra, però són futbolistes europeus, i llavors el nivell és alt. S'ha produït com un fenomen molt interessant, que sobretot a partir del 8 del 1990 havia aquesta idea que algun dia un equip africà guanyaria el Mundial, no? que el Carlos Salvador Bilardo sempre el primer que ho deia, no? Algun dia un equip africà guanyar el Mundial, no? Llavors es va passar un altre moment que era dir, no, serà impossible perquè els millors jugadors africans juguen a Europa. Han hagut d'emigrar, han hagut de marxar i, per tant, acaben jugant amb seleccions europees com puguin ser, doncs, Alemanya, Anglaterra o França, no? I ara, estrictament, és que les seleccions petites d'estats que no tenen una economia forta s'aprofiten, busquen la part positiva d'aquesta diàspora, doncs aconseguir que aquests jugadors els elevin el nivell. Alguns jugadors, clar, ens quedem amb la història de Bosinha, perquè òbviament és curiós, no? Aquest senyor que estava fent amb 40 anys cursos de vòlei platja als estius i que no té equip, però mires alguns altres futbolistes,
1: sí, sí, sí.
0: I són jugadors de primera divisió espanyola, no de selecció, però que sí que tenien un nivell de primera.
1: Sí, sí, aquí parlàvem amb Estopira, l'heroi del Torrense a la Copa de Portugal, que també doncs forma part d'aquesta selecció. Quin d'aquesta selecció, quin percentatge li dones, Lai, a Cap Verd de poder donar la sorpresa, que potser seria menys sorpresa del que ens imaginàvem al principi del Mundial, contra l'Argentina?
2: 80-20, i estic sent super generosa, crec, però 80 per l'Argentina, òbviament, és que tu veus Argentina i no t'imagines, que no me l'imagino perdent amb gaires equips, llavors que per Cap Verd no t'ho posaria gaire més, aquest percentatge.
3: Sí, bueno, la verdad que...
1: Hola, Leo.
3: Bueno, que... ¿Cuándo jugamos?
1: Mira, a les 4 de la matinada, d'aquí 4 hores. Com ho veus, això? Bueno, tu no jugues, va dir Scaloni que estaves a la banqueta.
3: Bueno, ya veremos.
1: Bueno, en principi va dir això. Bueno, no estàs d'acord, eh?
3: Que diga lo que quiera, porque bueno, tenemos ahí el récord y bueno, pues intentaremos pues hacer algún gol y bueno, y brindarlo para toda la hinchada.
1: Preocupat del Pichichi, no? Doncs entenc que...
3: Bueno, esta cosa me la lleva Antonella y bueno, yo estoy por jugar.
1: Però a veure, és el recompte de gols, vull dir, tampoc és una cosa gaire complicada,
3: bueno,
1: no?
3: Que estamos por salir a la cancha, a mirar cómo se pasa la pelota el resto de los jugadores y bueno, si cae alguna, pues intentar convertir.
1: Van haver l'aniversari, per cert, que va ser,
3: bueno, sí,
1: per Sant Joan.
3: La verdad que tampoco no me acordaba porque esta cosa me la lleva Antonella. Yo estaba con la selección y bueno, recién vino y con los niños, con Tiago y con los otros dos. Y bueno, y la verdad que pasamos un
1: buen día. Ciro y Mateo, Leo, sí, els dos fills. Els dos fills.
3: Y bueno, pues nada.
0: Doncs, sempre m'ha cridat l'atenció dels aniversaris de Messi, que sempre l'agafen en competicions i sempre li fan pastissos molt cutres.
2: Totalment.
0: Els companys de selecció.
1: No,
0: era un pastís de propi d'aniversari de nen de 4 anys.
1: No l'he vist aquest
3: any. Sí, bobo, tira a passar, bobo.
0: No, o sigui,
3: tira a passar, bobo.
0: A veure, la foto, mireu-lo, busqueu-lo.
1: No l'he vist, no l'he vist.
0: És un pastís de festa de 4 anys cutre del dia que compres a lo més barat al supermercat, a la part dels congelats, i
4: vol de... L'han fet ells, potser, allò...
0: No, però de veritat, molt...
1: L'ha fet Giuliano Simeone, allà... No et va agradar,
0: Lo tengo del pol allà, amb l'espometa, no...
3: La verdad que ahora estoy con los macarrones y el pollo y... Bueno, tampoco estamos por lo dulce.
0: Per cert, va haver un cop que també el va agafar una Copa Amèrica... I van penjar el vídeo com els companys entraven a l'habitació a portar-li els regals i no l'havien embolicat, la portaven en bossa de plàstic, o sigui, molt poc detallistes, molt... No. Són les impressions que tinc, i per mi se'l veia content, oh, gràcies, unes bambes, no? com si no en tingués.
1: És feliç amb poca cosa.
4: Què li regales a Leo Messi, no?
1: És feliç amb
2: poca cosa, és impossible.
3: Era Nike.
1: Sí, llavors problema per tu, segurament. Messi, que llegia que avui contra Jordània, el partit, ara comentem el grup, serà suplent més de 20 anys després de l'última suplència en un Mundial. O sigui, des d'Alemanya 2006, Messi no era suplent en un Mundial i avui tornarà a ser-ho.
0: Aquella Argentina de Pekerman.
1: Sí, sí, sí, sí, el Mundial d'Alemanya.
0: Sí, sí, vaig tenir la sort d'anar a cobrir aquell Mundial i recordo d'anar a la seu d'Argentina, que m'hi van enviar per cobrir-ho. Hi havia molt... bastant mal ambient, perquè ja havia part de la premsa argentina que deia que aquest nano no va jugar. Però en general era encara aquella Argentina que no creia en Messi. Sí, l'hem vist a Europa, al Barça, no se'l creia.
1: Acabava de guanyar la Champions amb el Barça,
0: molt mal, i va haver-hi molt malestar, perquè sí. Quan es va arribar a la ciutat esportiva que l'Argentina havia reservat, que era Herzog en Arau, a la seu d'Adidas, aquest poble de Baviera, Adidas va posar al camp d'entrenament una publicitat gegant, pues gegant, com de tot el talent de joc, amb la cara de Messi. I es veu que els jugadors veterans, els Crespos, els Verón, era com, aquest nano, què? I això que no va agradar. I llavors ja havia com una certa tensió de que els argentins no s'ho acabaven de creure. Llavors, a mesura del torneig, hi va anar creixent, va anar millorant, i quan va arribar el famós partit de quarts de final contra Alemanya, quan el treuen, aquella imatge de Messi a la banqueta, és el primer cop que molts argentins se n'adonen de que havia de jugar. Perquè recordem que fins d'entrar 2011-12, hi havia molts argentins que no són a Messi. La Copa Amèrica aquella que perden a casa el 2011 crec que és que els elimina Uruguai, diria els penals.
1: Sí, sí. Tot i que amb el Barça ja...
0: insultat d'una forma terrible.
1: Ja tenia dos triplets amb el Barça de Guardiola en aquell moment, Messi, sí, sí. Doncs mira, des d'aleshores, des d'Alemanya, que no era suplent en un Mundial, a Sud-àfrica, Brasil, Rússia i Qatar, va començar tots els partits, diguéssim, des de l'inici. Un Messi que, potser per sorpresa, està lluitant per aquest pitxitx, i no sé si esperàveu tant de Messi en aquest Mundial, com a mínim del que heu vist fins ara.
2: Jo sí esperava molt d'ell, perquè té una selecció que juga per ell. Llavors, és la part, entre cometes, més còmoda.
1: Sí, però mira Cristiano, que també...
2: Sí, però és que Messi és especial. Llavors, clar... crec que tot el que li passi serà bo, perquè Messi és aquest futbolista que, tot i quan les coses no li van bé, acaba traient d'alguna manera la forma més adequada per ensortir-se'n. Crec que tota la selecció i molts aficionats no creiem que l'arribarem a veure en aquest Mundial i no en aquest estat de forma, però si Messi va a un lloc és perquè vol competir. Mira què ha passat amb els Estats Units, se n'anava un equip on tothom pensava que allà se n'anava a retirar, i al final... Pues està fent moltes coses. Llavors, potser no m'esperava que brillés d'aquesta manera, però és que si realment tu pares a pensar fredament és que és Leo Messi. Llavors, pot passar qualsevol cosa quan ell juga, i normal que no hagi sigut suplent, perquè si el tens és que...
1: Com la Seus. Avui, mira, ja estava d'allant.
3: Que jugamos muy tarde, las 4 de la mañana no son hora.
1: No, però les 4 és d'aquí, tu estàs allà, tu estàs als Estats Units.
3: No sé, el tema de la logra, me lo lleva Antonella.
1: M'ho imaginava. Comença la segona part dels dos partits del grup L, aquest Anglaterra 0, Panamà 0... que arrenca o no arrenca la segona part?
5: Sí, sí, ha arrencat aquesta segona meitat amb una Anglaterra que de moment segueix el mateix patró, és a dir, ataca, provoca ocasions, però tampoc és suficientment determinant com per tenir-ne de clares. Ara, minut 47 de partit, per tant, 2 minuts de la segona meitat, Panamà 0, Anglaterra 0.
1: Veig sense canvis a Anglaterra, sí que ha fet un canvi Panamà.
5: Ha entrat Fajardo.
1: Fajardo, sí, sí, sí. Per qui ha entrat?
5: Per Tomás Rodríguez, al davanter centre.
1: Ha arrencat també la segona part del Croàcia Gana, Albert.
6: Sí, fa 20 segons, Gana que fa un parell de canvis, havia de sacsejar l'equip perquè ha estat una primera meitat decebedora del conjunt africà, que està perdent, perd 1-0, ara mateix passaria com a tercera de grup, per tant fa aquests dos canvis Carlos Queiroz per intentar empatar o remuntar, 1-0 guanyant Croàcia als 40 segons de la segona part.
1: Pendents de la resolució d'aquest grup L, que ara mateix classificaria 3 seleccions pels 16ens de final, Croàcia en primera posició, si tot acaba així, amb aquesta victòria contra Ghana, Anglaterra com a segona i Ghana com una de les 8 millors terceres d'aquest Mundial. Anglaterra i Ghana estan classificades, facin el que facin, el que s'ha de definir és l'ordre. Croàcia necessita com a mínim un empat, està guanyant, aquesta victòria de moment li dona la primera posició de grup, però insisteixo, necessita com a mínim fer un empat, per tant, per quedar-se fora d'aquests 700 hauríem de veure 2 gols de Ghana, que no sé si té pinta que puguin arribar, Albert.
6: De moment no, tot i que ha arrencat la segona part amb el xut de Fatau, un dels jugadors que ha entrat en aquesta segona meitat, xut des de la frontal per sobre del travesser, però com a mínim es veu una Ghana una mica més activa en aquests primers compassos de la segona part.
1: Parlàvem del partit d'Argentina, de la situació d'Argentina. S'està tancant aquest grup L. A partir de les 4 de la matinada es tanca el grup J, que és un dels altres tres que queden. Quedarà el grup K, que ara en parlarem, però parlem del d'Argentina amb aquest Àustria-Algèria, que és d'on sortirà el rival d'Espanya, i d'aquest Jordània-Argentina, tots dos partits d'aquest grup J a les 4 de la matinada. Janire Gallut, bona nit.
7: Bona nit, i a més aquest últim partit, un partit d'entrada assequible per la selecció d'Argentina, tenint en compte que Jordània és la última classificada d'aquest grup J i que ha perdut tots dos partits que ha disputat, amb un 3-1 contra Àustria i un 2-1 contra Algèria. Tot i això, Scaloni, el seleccionador, ha advertit que no es poden confiar.
8: Es una buena selección que ha perdido con Argelia en los últimos minutos, iba ganando y Argelia en dos balones parados les dio vuelta, pero hasta ahí estaba el partido parejo y con Austria lo mismo, logró empatar y también se definió por jugadas. Entonces es un buen rival y para nada nos confiamos, tenemos nuestra arma, intentaremos, bueno, a lo mejor algún matiz, cambiarlo lo que veníamos haciendo.
7: El mateix seleccionador confirmava que hi hauria canvis a l'11 titular. De fet, els mitjans argentins apunten que Julián Álvarez serà titular per primer cop en aquest Mundial, després de jugar només 35 minuts contra Argèlia i 25 contra Àustria, i ho podria fer, com dèieu, com comentàveu, en favor de Leo Messi. Scaloni va admetre en roda premsa que el protagonista i també l'únic golejador de les dues victòries de l'Argentina i que classifiquen l'Albiceleste pels 16ens de final com a primera d'aquest grup no serà a l'11 inicial. I a més, l'anunci va arribar de manera especial en resposta a la pregunta en roda de premsa d'Enrique Macaya Márquez, un periodista argentí mític d'atenció 91 anys i que porta cobrint ni més ni menys que 18 mundials de forma consecutiva.
1: Sí, la pregunta va ser molt maca, i el gest d'Scaloni també a tu t'ho diré, perquè ets tu. Quants mundials deies?
7: 18.
1: 18 mundials.
7: I consecutius.
1: Clar, això, quants anys són? Gairebé 70, no?
0: Crec que va començar, pot ser, a Suècia, 58, crec que era.
1: Ara imagina't, ha vist els mundials de Pelé.
0: Sí, crec que el primer que va anar, per la memòria, és el que va anar que Pelé guanya, que a més Argentina que hi acaba molt malament i els eliminen i els reben empedrades a tornada. És una veu mítica del periodisme argentí, un home de ràdio, perquè també escrivia articles al Club Més Superior molt interessants, ja els ha fet a la visió, i que òbviament és molt respectat a l'Argentina, que va cobrir tota l'època d'orada Diego Armando Maradona. És que l'Oni demostra una sensibilitat dient: he crescut escoltant-te, veient-te en televisió, que és bonic tenir-te aquí, perquè va haver un moment que semblava que potser no hi podria anar per motius de salut, i fins i tot va haver una marca comercial de cotxes de lloguer que va fer una publicitat molt, molt, molt bonica, molt divertida, d'ahir intentant arribar al Mundial com fos, i que no hi havia manera, que no el volíem portar. Llavors, fins i tot, és molt famós. I l'educació d'Scaloni, que és em sembla una persona deliciosa en el sentit de com gestiona les coses, acaba de fallar, perdó.
1: Sí, l'ha tingut Anglaterra, Pau, claríssima.
0: M'ha fet pensar que el bruixot de Gana encara no li ha aixecat la maledicció.
5: No, és que l'hagi tingut Anglaterra, és que l'ha tingut Panamà a la seva pròpia porteria, perquè ha estat una situació molt curiosa, una centrada cap a Harry Kane, que se li queda la pilota una mica enrere, i el propi defensa de Panamà, al voler rebutjar la pilota, impacta en el seu company, que està just al costat, i aquest rebot una mica més acaba dintre la seva pròpia porteria. Per tant, jugada una mica còmica, però que paradoxalment ha estat l'ocasió més clara del partit i que l'ha provocat Panamà en la seva pròpia porteria.
1: I la cara de Kane també ho deia tot. Tornant a l'Argentina, explicava la Janire que Julián Álvarez sí que apunta a ser titular. Ho aprofito per dir que avui explica el Fernando Polo Mundo Deportivo que l'Atlètic de Madrid està pressionant perquè Julián reconsideri la seva voluntat de marxar de l'Atlètic de Madrid. S'està fent des de la directiva amb Enrique Cerezo. Sí,
9: mira,
1: no?
9: Julián López dijo que lo mejor era una transferencia. Mira, yo no sé si es una transferencia, un bizum o pasar la gorra, pero te digo que antes vemos un pingüino todo día por Barcelona que Julián se vaya por 100 millones.
1: ¿La esteu apretant, Julián?
9: Estamos apretando las tuercas como las de un submarino para que se lo piense y se quede.
1: Va, a veure si us en sortiu, perquè explica el Fernando Polo.
9: ¿Quién?
1: Fernando Polo, de Mundo Deportivo.
9: Bueno.
1: Subdirector de Mundo Deportivo.
9: ¿Y qué? ¿Qué dice?
1: Doncs explica que des de la directiva, des de l'àrea esportiva, fins i tot companys de vestidor, que ens podem imaginar qui poden ser, tenint en compte que està Julián a la concentració de la selecció argentina, que l'estan intentant convèncer perquè es quedi. Un dels arguments és que la final de la Champions de la propera temporada juga al Metropolitano, que des de l'Atlètic de Madrid es considera que si aquest any han arribat a semifinals i que jugant a casa doncs pot ser un al·licient la propera temporada. De tota manera, explica el Fernando que Julián continua ferm amb el que va dir, per tant, amb la voluntat expressada públicament de sortir de l'Atlètic de Madrid. Ahir sentíem Luis Suárez, que deia que ell també va fer aquest gest de sortir públicament i que va ser Gerrard, Steven Gerrard, qui en aquell moment li va dir no, queda't un any més i després ja t'ajudarem a sortir. Com veieu aquesta situació i quin desenllaç creieu que pot tenir?
2: Crec que això va per llarg, punt número 1. O sigui, serà un
1: història. És la història de la marmota.
2: Sí, però cada any passen coses i aquesta és una que és recurrent. Llavors arribarem fins a l'últim dia de mercat o última setmana de mercat parlant d'això. Tant de bo ens equivoquem perquè tots juguem molt més tranquils, però crec que no passarà. I l'Atlètic de Madrid pressionarà fins a màxims perquè el jugador es quedi, o si l'ha de vendre, el vendrà amb les condicions que vol. Ara crec que Julián Álvarez és molt complicat o gairebé impossible que es retracti quan tothom li ha demanat un gest, ara el fa i ara no en serveix el gest. És com, per tant, des de l'Atlètic de Madrid, des del Barça, tothom li ha demanat que parlés, que digués alguna cosa, que no es callés, que no s'amagués. I ara, quan ha sortit a dir no ens ve bé el que ha dit, doncs ara de cop volem res, ara el començarem i es quedarà. Jo entenc que l'Atlètic de Madrid no el vol deixar marxar per 100 milions d'euros. Ho entenc. Perquè si tens una clàusula de 500, doncs diràs, jo no faré el burro i ara t'aniràs amb 100. I menys al Barça, amb un club on tens les relacions totalment trencades i que farà que la situació fa encara més difícil de gestionar. Si marxa per menys diners de la clàusula, serà possiblement un altre equip abans que el Barça.
1: Espera, que tenim el Toni Padilla saltant de la cadira perquè l'ha tingut Panamà.
5: L'ha tingut claríssima Panamà. José Luis Rodríguez.
1: El Puma.
5: Un altre cop, el jugador que està generant més perill des de Panamà entrava per l'atac, per la banda esquerra i a la frontal de l'àrea. Ha picat amb cama dreta un xut que s'ha anat enroscant. I una mica més, i acaba per tot l'escaire, però finalment ha marxat una mica desviat. La torna a tenir Panamà.
9: Mira, bueno, por 10 millones minuts, tenéis a José Luis Rodríguez, el Puma, que viene con el moto y todo puesto.
1: Però aquest no és vostre.
9: Por eso, ir a fitxar a Panamá.
1: El que està clar, Toni, és que aquí algú haurà d'acabar cedint amb la qüestió Julián. I clar, depèn de com es resolgui. Jo no sé si això que va passar, per exemple, amb Luis Suárez, que ell diu que el tercer quart partit l'afició del Liverpool li va perdonar, la que va fer 3 o 4 gols, si això amb l'Atlètic de Madrid, sent com és la situació, també passaria.
0: Et pots acabar fent perdonar una mica els pecats i si comences a marcar molts gols si l'equip va bé, però de fons queda el dubte. Això és com quan una parella, un dels dos enganya l'altre i acaben fent les paus, però sempre hi ha la por de ui, un cop em vas enganyar, això diuen que passa, sí.
1: Doncs a veure l'Argentina avui, aquesta matinada, amb Julián Álvarez de titular. L'altre partit del grup que comentava la Janir és aquest Àustria-Algèria, del qual n'ha de sortir el rival de la selecció espanyola. Parlàvem de la situació d'aquest grup, que clar, ho comentava el Damià, no? Hi ha una possibilitat que és l'empat, no? que en aquest cas beneficia les dues. Vull dir, està Argentina líder amb 6 punts, classificada i a més com a primera de grup, i després hi ha Àustria i Algèria, que amb un empat doncs passen totes dues, Àustria com a segona, Algèria com a una de les millors terceres. Entenc que no hi veieu gaire marge per la sorpresa, no? amb aquest partit, tot i que hi ha la situació aquesta d'Algèria, no? aquesta historieta que també ens explicava el Damià del Mundial 82, amb Àustria, cert ressentiment pel que va passar al Molinón.
0: Clar, al final, és cert que quan parles amb un aficionat del futbol d'Argèlia ho té molt, molt clavat el que va passar el 82, perquè era una selecció magnífica que li guanya a Alemanya, amb Rafa Majer, que jugava molt bé, i de sobte que dues seleccions europees fessin aquell pacte va ser un cop molt baix, i en parlen molt. Però clar, tu pots decidir com li tornes el cop a Àustria, si li tornes derrotant-lo o li tornes el cop dient ara no faig res, perdo el partit i tinc el que jo vull, no? És molt complicat de fer, o sigui, al final tu has de decidir, clar, al Mundial pots intentar escollir la ruta, que al final és ficció perquè pot sortir malament, però és un escenari bastant incòmode, entenc.
1: Sí, perquè si Àustria guanya, Algèria queda fora, i en cas d'un empat passen les dues
0: i beneficiaria més Algèria en aquest cas.
1: Si guanya Algèria, Àustria tampoc ho té assegurat.
0: A Algèria li interessa empatar.
1: A les dues els interessa empatar. Ah. A les dues, perquè en cas de derrota se'n poden anar les dues al carrer.
0: Però amb el tema de jugar d'aquí segon tercer, que aquesta és la clau.
1: Que en
0: aquest cas tothom vol ser tercer.
1: Exacte.
0: Tercer classificat. Llavors, clar, és el dubte.
1: El tema és que estan les dues amb 3 punts i que si en sumen 4 segur que la que acaba tercera acaba passant. En canvi, amb 3 punts en funció de la diferència de gols, doncs qui quedi tercera se'n va cap a casa. És un partit que no sé si Pep Guardiola se'l mirarà, que abans...
10: Bona nit, la veritat és que estem molt pendents d'aquesta Àustria-Argèlia, perquè... No, que sóc assessor del City, volem veure el mig centre d'Argèlia, que ens han dit que està a l'òrbita de la Pontferradina,
1: i
10: ens agradaria avançar-nos i fer-li una oferta, a veure si preferiria venir a Manchester abans que anar a Pontferrada, perquè és un jugador que ve el futbol com ningú, llença els laterals fent la justaposició de la tangent, sortint per la paral·lela, jugant amb el porter...
6: Però no marxaves de Manchester...
10: No, estic d'assessor.
6: D'assessor,
10: miren jugadors. Ah. I per això m'haurem en aquest Austràlia, aquest mig centre que ens han dit que és molt, molt, molt, molt prometedor i que... Bé,
6: com Busquets, no? Quan el vas pujar al Barça, el primer equip.
10: Diuen que és el nou Busquets. Ah. Que és el Busquets d'Argèlia.
6: Interessant.
1: Sí.
10: I bé, el que volem és un jugador que ataqui els espais, que fi l'esquena de les defenses i que pugui sortir per la hipotenusa dels laterals fent un siga-saga per la banda, intentant doblegar els laterals per darrere.
1: Ha quedat claríssim. Jo crec que tothom que ens està escoltant ha quedat absolutament il·luminat.
10: Quasi a dos.
1: A les quatre.
10: Bé, doncs estarem amb la prèvia, estem aquí amb un sòtan amb el Manel Estiarte i bé, estarem pendents d'aquest partit.
1: Pendents d'aquest partit i pendents del Croàcia-Gana. Està passant alguna cosa, Albert?
6: No, que hi ha hagut una embolica dins de l'àrea de Croàcia i un rebot amb Luka Modric ha estat a punt de provocar una assistència. No provocar un penal, sinó provocar una assistència cap a Lleu que gairebé encara portaria. Ha acabat blocant l'ex del Girona, Livakovic... Quan hi ha...
11: Gol
12: d'Anglaterra! Ha marcat Bellingham, ho estava buscant el conjunt anglès i ha arribat per fi el gol pels anglesos. Ha estat amb una jugada a pilota aturada, un córner ha aprofitat un rebot que havia deixat la defensa de Panamà i Bellingham canvia la pilota al fons de la xarxa. S'avança al minut 62 de partit. Anglaterra, Panamà 0, Anglaterra 1.
1: Doncs al final ha aconseguit obrir la llauna a Anglaterra. Li ha costat, li ha costat fer aquest primer gol.
0: 60 minuts.
1: Déu-n'hi-do.
0: De fet, a la segona part, o sigui, arriba amb un córner molt ben lluitat per Jude Bellingham, perquè l'estava agafant el defensor de Panamà i posa molt, molt bé la cama. És un molt bon gol del futbolista del Real Madrid.
9: Aquí us ha recordat.
0: Jolito Salinas.
9: Aquest és de la meva.
1: Aquest és dels teus.
9: Aquest és de los meus.
1: Sí, Bellingham,
0: Sí.
1: Té com a referent, segur, a Julio Salinas.
0: Li ha dedicat el gol, ha dit, per
1: That's
0: one for you, Julio. I important, una hora de joc que no jugava gairebé res a Anglaterra, i de fet la segona part estàvem veient a Panamà i fins i tot obrir-se una miqueta, i donava la sensació que això li podia jugar en contra el combinat de Thomas Christiansen, però bé, és un gol balsàmic pels anglesos, que més enllà de que ara els aficionats que estem veient van tots mig torrats i estan
1: salvant a la graderia. No, tampoc seria sorpresa.
0: No és una actuació que reforça el que dèiem, o sigui, arribarà amb algunes crítiques aquest més que possible duel contra Senegal.
1: Va sortir, no sé si després del partit contra Croàcia, el número de cerveses que s'havien venut als bars del voltant de l'estadi i la xifra era gens envejable.
2: Home, és que ja porta un ritme més espectacular. Ara, a passar-s'ho bé està molt bé, però a veure si juga a futbol, tant en quant també estaria bastant millor.
1: De moment recupera la primera posició del grup de manera provisional i torna a prendre a Croàcia. Ara mateix Anglaterra acabaria primera de grup amb 7 punts, segona Croàcia amb 6, tercera Gana amb 4. Això faria que evités la selecció espanyola un possible creuament amb Anglaterra als vuitens de final. Ara mateix seria Gana qui jugaria contra Portugal aquest partit dels 16ens de final, i ho provava Panamà, eh?
5: Ho provava Panamà, que reclamava alguna cosa dins l'àrea, no sé si algun penal, alguna agafada després d'una centrada lateral per falta, potser mans. La qüestió és que la realització televisiva de moment encara no ens ha ofert cap repetició de la jugada, però després una nova jugada de Panamà amb pilota filtrada a l'interior de l'àrea, ja ha marxat desviada, ara veiem la repetició, jo crec que no són mans, perquè les té força enganxades al cos, per tant, reclamar per reclamar, efectivament, l'àrbitre del Qatar, Abdulrahman Al-Jassim, que diu que aquí no hi ha res.
1: Negreira.
3: Com està, que hem perjudicat el nostre jugador Bellingham, pues ahí està, Negreira.
1: Ha marcat a Bellingham?
3: Sí, però luego que digan todos estos los padillistas, toda esta gente, que el Real Madrid pues no tiene jugadores en el Mundial.
1: Saps qui no estarà content amb el gol de Bellingham? Mourinho, que va dir... Mourinho va dir que els jugadors del Madrid que quedessin eliminats del Mundial i que així podien tornar abans de vacances.
9: I volen antes todos. Estamos esperando Cucurella, estamos esperando Bellingham, estamos esperando el resto de jugadores, sí, para empezar la pretemporada y estar a punto para el día 15 de agosto. No, no.
1: Comenceu el 13 de juliol la pretemporada, a veure amb qui, perquè passa una mica com el Barça, que estan tots aquí al Mundial, però de moment Bellingham el tindrem, els anglesos, avançant en aquest Mundial.
9: Bueno, que se lesiona y vuelva.
1: Vols dir que això...
9: Claro, porque
1: bo?
9: Lo primero es el club, y tenemos que hacer un equipo, porque este año yo os digo yo que vamos a dar guerra. Ya veréis.
1: De quin tipus?
9: Bueno, ya lo veréis. Porque yo sé de especial guan ha vuelto.
1: Realment atemorit, Padilla?
0: Home, no. No.
9: Ya verás cuando el Sabadell suba a primera, entonces sí que tiras.
0: On hem de firmar, ser golejats pel Real Madrid a primera? On hem de firmar? Firmo ara amb sang.
1: I tant, significaria el retorn. Quants anys fa que no està a primera?
0: Des del 88.
1: Des del 88, clar. És que farà 40 anys.
0: El temps partit va ser derrota 2-0 a Sant Mamés amb dos gols del pare d'Eider Sarabia.
1: Doncs 40 anys farà aviat aquesta última presència del Sabadell a primera divisió. El Croàcia gana alguna cosa destacada, Albert?
6: Doncs que ha millorat, gana en aquesta segona meitat i ha tingut algunes jugades a àrea rival interessants i ha posat a prova a l'Ivakovic. Per tant, jo crec que aquests últims 25 minuts estan molt oberts quan hi ha...
12: Ai, gol! Anglaterra!
1: Pau!
12: El segon a Anglaterra, remata Harry Kane, que sentencia el partit davant Panamà. En 5 minuts han enllestit aquest enfrontament a Anglaterra, que se li estava posant molt cost amunt. Harry Kane, que remata amb el cap a l'interior de l'àrea, no hi ha pogut fer res Mosquera per aturar-la. Anglaterra 2, Panamà 0.
1: Ara sí que això ja... Per la via directa, tu, cap a 700.
2: I a nivell de resultat era el que esperàvem, no? Vull dir, al final, tu ja esperaves el que dèiem abans, que Anglaterra pogués tenir un resultat ampli o còmode davant de Panamà. Ara, si et pares a mirar el partit, les sensacions no són bones, però és el que... Al final, hi ha passat molt amb diferents grups en el Mundial, que tu mires la taula i dius, ah, perfecte, del que ens esperàvem, però vas a veure com han anat aquests partits i pel que hagis sumat els punts, no són bones les sensacions, no són bons els futbols que han anat desplegant certes seleccions que tu t'esperaves, que tot i que anessin a guanyar, i és el que han acabat fent, no han demostrat que futbolísticament estiguin a potser a l'alçada del que s'esperava d'elles o del que ells volien presentar en aquest Mundial. Bon resultat, i veurem si s'acaba ampliant o no, o si acaba reaccionant Panamà d'alguna manera, però que era l'esperat el resultat? Sí, que les sensacions haguessin ser dolentes i veurem què acaba passant, també.
1: Bona assistència de Bellingham, per cert, que ha fet el primer gol i ha assistit en el segon. Bon cop de cap de Harry Kane.
9: I la rematada també, de les meves. També de les teves. Que ara agafant de la camiseta i tu estàs allà i te pica, eh?
1: Sí. Ara les pilotes fan menys mal, eh? Abans a la teva època...
9: Home, si una pilota a mi casa que clar. Te dava en l'oreja estava una setmana con acuífero.
1: Sí. Li ha desviat un defensa una mica a la trajectòria al porter de Panamà i aquesta pilota que s'ha anat al fons de la xarxa. Doncs en camí de resoldre's aquest grup L, ara mateix insistim en Anglaterra com a líder, Croàcia passaria com a segona, Ghana passaria com a tercera, Panamà, que ja estava eliminada, que marxaria del Mundial sense haver sumat cap punt i sense haver marcat cap gol. Hem parlat del grup d'Argentina, el grup J, que comença a les 4 de la matinada aquesta última jornada, i abans, a 2:15, comença el grup K, aquesta última jornada al grup K, grup en el qual hi ha un Colòmbia-Portugal i un Congo-Uzbekistan. Joan Ferrer, bona nit.
13: Bona nit, Oriol. Sí, serà el penúltim grup en definir-se i ho farà amb un partit dels grossos a 2:15 de la matinada, d'aquí una hora gairebé. Colòmbia-Portugal, totes dues ja estan matemàticament classificades pels sergents, però l'enfrontament d'avui determinarà qui passa com a primera i qui passa com a segona. A Colòmbia li val l'empat, ja que de moment ha aconseguit tots els punts possibles, 6 de 6, mentre que Portugal està obligada a guanyar si vol acabar com a líder del grup, després de l'ensopegada en el seu debut davant el Congo, on els portuguesos no van passar de l'empat. El seu seleccionador, el català Robert Martínez, ha posat en valor la selecció colombiana i també s'ha desfet en elogis cap al seu tècnic, Néstor Lorenzo.
14: La selecció colombiana és un equip molt complet. Entonces, no hi ha secretos. Eso demuestra que el profe trabaja con la selección como un club, con una clareza y claridad táctica, con una gran competitividad dentro de los jugadores, unos jugadores que adoran representar la selección, son un gran ejemplo para lo que son las selecciones dentro de un torneo como Mundial.
13: Un Robert Martínez que també ha volgut explicar com està el vestidor portuguès, diu que estan centrats en la feina i que el soroll extern no els afecta.
14: El trabajo ha sido muy consistente, el ruido que hay por fuera, las emociones de ser un equipo que después del primer partido pues ya no tiene opción en el Mundial o después que la recupera, para nosotros eso no afecta al vestuario, no afecta la preparación de los partidos, no afecta el estado anímico y la verdad que los jugadores están muy centrados. Ahora estamos más preparados después del segundo partido, porque ya lo que pasa durante los partidos ayuda mucho a la unión del grupo y centrar en el trabajo.
13: I per la banda dels colombians, el seleccionador Néstor Lorenzo ha assegurat que aquest és un partit d'una fase superior, que Portugal és un rival que perfectament es pot trobar qualsevol selecció a semifinals i també ha volgut lluar i posar en valor el seu gran referent, Luis Díaz, de qui ha dit que ja és un líder a la seva selecció i ha destacat que és un exemple cada dia pels seus companys.
9: ¿Tenemos alineaciones?
13: Sí, alineacions de
9: ¡vamos con ellos!
13: De totes dues seleccions, tant Colòmbia com Portugal. Comencem per Portugal, que presenta un canvi respecte al seu últim partit i és un canvi rellevant. No juga João Neves, al seu lloc entre Rubén Neves, us l'explico sencer, es Diogo Costa a la porteria, defensa amb els laterals habituals Nuno Mendes i João Cancelo, parella centrals Veiga i Rubén Díaz, amb Vitinha i, com dèiem, Rubén Neves, tres mitges puntes amb João Félix, Bruno Fernández i Pedro Neto, i a dalt repeteix Cristiano Ronaldo després dels seus dos gols l'altre dia.
1: No, us sorprèn aquest canvi? Ara anem amb els cafeteros, un segon. Deixa'm preguntar si sorprèn l'absència de João Neves en aquest mig del camp de Portugal. Toni, Laia?
0: No. Crec que li agrada molt canviar Robert Martínez. I sempre li agrada introduir alguna sorpresa, excepte que Cristiano hi sigui sempre, però pel que porta.
1: Aquest no el toca.
0: Però no, sí, tampoc sí. No l'estava veient excepcionalment bé en el Mundial. És que arriba molt cansat, també. Llavors, no sé, entenc que està retocant cosetes, vull dir, no m'acaba de sorprendre, no.
1: Ronaldo i João Félix i Rubén Neves són tres jugadors de la Lliga Saudita titulars en aquest 11 de Portugal. Val, los cafeteros.
13: Anem amb...
9: Juega Valderrama.
13: Anem amb l'11 de Colòmbia, que presenta tres canvis respecte a l'últim partit. A més, crida l'atenció perquè dos són els laterals que més ha lluat Robert Martínez a la prèvia i també un canvi a la delantera. Amb Vargas a la porteria, amb Santiago Arias, ex de l'Atlètic de Madrid, entre altres, al lateral, amb Machado, amb Davinson Sánchez i Lucumi com a parella centrals, Puerta, Lerma i Arias al mig del camp, i a dalt James Rodríguez, John Córdoba i Luis Díaz. John Córdoba, ex de l'Espanyol, us recordareu. Sí. Són dels canvis, a més, que presenta en aquest 11.
1: Ara parlem d'aquest grup. Deixa'm
0: com
1: passar...
0: Com li deien a John Córdoba? Tenia un sornom.
1: M'acabes de...
0: Bueno, ho vaig buscar.
1: Ara ho busquem. Mentrestant, passem un moment pels diferents... pels dos partits del grup L. Algun canvi en el Panamà-Anglaterra o en el Croàcia-Ghana?
5: Han entrat Madueke i Spence i han marxat Saka i Quants. Són els canvis que ha fet Tuchel en aquest Panamà-Anglaterra, que de moment es manté amb aquest 0-2 en el moment en què Panamà intentava fer alguna internada dintre l'àrea d'Anglaterra, però que no acaba tenint massa fruits. Una Anglaterra que té el partit totalment sota control. Minut 73 de partit, Panamà 0, Anglaterra 2.
0: Ara anem amb triciclo.
1: El triciclo, Joan Córdoba. Pues no el recordava, no el recordava per gens aquest, aquest sobrenom.
15: Porque la dutxa...
1: us està sorprenent que no jugui Gordon... En aquest partit. Què us està semblant el Mundial? Ara que sabem que és jugador del Barça la propera temporada, què n'esperàveu de Gordon?
0: N'esperava més el Mundial. No, comença com a titular en el primer partit, correcte, llavors acaba perdent avui, l'equip guanya i no l'està donant minuts. De moment no és el Mundial que esperava. Esperava que tindria una mica més de participació. Però bé, ens compta molt més preocupant. Ara mateix el highlight d'Antonio Gordon al Mundial és la foto aquella que es va fer d'estudi,
1: sí,
0: que molta gent deia que semblava el germà de Lady Di. És el que ens ha divertit més.
2: Crec que al final conclusions tampoc en podrem treure gaires, però sí que és veritat que potser m'esperava bastanta més presència. Però és que en el seu lloc també Raix fora. A mi és que és un futbolista que m'encanta, que el va, per mi el va, era una de les dels futbolistes que creia que el Barça es podia quedar. Sí que és cert que aquests 30 quilos potser dificultava una mica l'operació, però l'arribada de Gordon... Però és que tinc,
1: sí, no, és que està a punt de marcar Panamà. No!
15: Filadelfia!
1: No! Ah, a Filadelfia sí, a Filadelfia sí, gol. Sí. A Filadelfia gol.
12: De Gana, que recupera la segona posició del grup. Una falta lateral, la centrada al cor de l'àrea i la rematada al segon pal per fer l'empat, tot i que era justeta. Crec que ha aixecat el banderó.
0: La cara és que l'han anul·lat, eh?
12: Ha aixecat el banderó. Jo crec, en directe ja semblava que la situació era al límit del fora de joc, però és que l'han celebrat bastant. I quan han acabat la celebració, doncs han vist que havia aixecat el banderó. És el que els explica l'àrbitre canadenc Drew Fisher. I veurem la repetició. Va fent Thomas Partey que no, que no hi havia fora de joc.
1: La falta...
12: A veure qui remata. La centrada... I jo crec que no hi ha fora de joc del remat.
5: No crec que condicioni a ningú.
1: No m'ho sembla, no. No, però... Vaja, l'assistent ha aixecat la bandera...
0: M'agraeix.
1: Que...
12: Lucas Sen era qui feia la rematada...
1: Ho estan revisant, eh?
5: Pot haver interpretat que potser és un fora de joc posicional i que interferia en algun atacant, però no ho sembla, no ho sembla.
12: Era de totes maneres, la posició és molt justeta. Vull dir que es pot haver equivocat perfectament l'assistent pensant que hi havia fora de joc, perquè hi havia dos jugadors que sí que estaven en posició incorrecta, s'ho estan mirant, i veurem si puja o no aquest gol, que seria un gol decisiu pel grup, ja que Gana recuperaria la segona posició.
1: Sí, no afectaria la classificació de Croàcia, que igualment passaria com una de les millors terceres. Recordem que li valia l'empat, però un gol més de Gana deixaria Croàcia fora del Mundial, que aquí sí que pot estar interessant la cosa. De moment... Veig que protesta Kovacic, Perisic...
12: Però aquí poc pots protestar, perquè aquí estan, des del VAR estan avisaran l'àrbitre i l'àrbitre els està dient als jugadors que el deixin tranquil, que al final està pendent del que decideixi la sala VAR, tot i que estan trigant
1: està trigant,
12: molt.
1: Sí.
0: Aquí tenen les línies...
1: Passarà com aquell dia a la Lliga Espanyola que van haver fet les línies manuals.
12: Perquè potser
1: perquè anava molt just, molta densitat.
0: Aquesta matonada ja hem tingut l'Egipte-Iran, que el gol del Triomf-Iran que l'anulen va per un mil·límetre. Bastant dubtosa també aquesta decisió de matinada.
1: Iran, ara ho expliquem perquè continua la incertesa a Filadèlfia mentre els aficionats de Gana celebren, eh? Albert?
12: Sí, home, de moment el gol ha pujat al marcador.
1: Sí, ai,
12: mira, s'ho va mirar.
0: S'ho va mirar?
12: Crec que s'ho va mirar.
2: Va, és
12: que,
5: si s'ho va mirar és perquè és posicional.
12: Per si estava obstaculitzant el central, no?
5: Exacte.
1: Amb aquesta presa lateral tampoc s'acaba de veure molt bé, no? Vull dir...
12: El jugador que està fora de joc obstaculitza el central que no pot tirar enrere. Però la pilota va molt passada al segon pal.
5: Clar, el que ha de venir a veure és si considera que aquest jugador, el que està interferint, realment el condiciona per defensar bé o no la jugada. Que jo crec que la pilota va molt lluny i que donarà el gol.
0: El jugador en fora de joc intenta fingir un penal, cau de forma bastant lamentable.
1: Doncs interpretació.
2: Va molt passada la pilota com per pensar que el jugador...
12: O fas dos, el donarà, aguanta o no arribes a aquesta pilota.
5: El donarà.
1: Sí,
2: home, és que...
0: No, no m'està colint, ja.
2: És que no té cap mena sentit.
1: Doncs a veure què fa l'àrbitre. Clar, hi ha hagut un moment aquí de bogeria perquè ha marcat Ghana quan Panamà ha estat a punt de també fer un gol, però que la pilota ens ha enganyat moltíssim.
5: A punt, a punt. Ha aprofitat una pilota dins de l'àrea Ismael Díaz, el jugador de Panamà, i el que deies, ens ha enganyat perquè ha passat just per... però molt, molt, molt a prop de la porteria i ha rebotat en la part del darrere i ens ha fet creure que hi havia gol.
9: Ahí está Kevin Bacon!
1: Aviam la decisió de l'àrbitre i diu que és... aviam...
5: Ara està parlant.
1: Està parlant, allò que fan de comunicar les decisions en veu alta, però està...
6: Ho celebra Ghana.
1: Gol de Ghana, puja el marcador, gol de Lucasen al central, que fa pujar l'1-1 i que fa que Ghana recuperi la segona posició del grup. Ara mateix Ghana seria possible rival d'Espanya a vuitens de final.
5: Sí,
1: i ara mateix de Portugal a setzents, de Portugal i Colòmbia, en funció de com acabi aquest Portugal-Colòmbia.
0: Un duel a vuitens de final de Germans Williams.
1: Sí, és veritat, si Nico hi arriba, perquè no sé si arribaria uns hipotètics quarts de final, vuitens de final, amb el que hem sabut avui, aquesta lesió muscular després del partit d'ahir contra l'Uruguai, no sé què anaves a...
6: No, anava a dir que avui, havent de remuntar, havent d'empatar el partit, ha fet canvis ofensius Queiroz i no ha fet entrar Iñaki Williams, que continua a la banqueta. Per tant, va ser titular l'anterior partit, i no li devia agradar l'actuació del germà Williams, que avui...
1: Sí, no és rotació, no és descans.
0: El que va explicar Queiroz és que li agradava que Iñaki juga en atac però fa molta feina en defensa. Com aquell dia només volien defensar, el va fer jugar. I quan vol un equip que ataqui millor és quan Iñaki és suplent. O sigui, si és quan es tanquen amb un pany forrellat, es va esbudellar i Queiroz va jugar al partit d'Iñaki Williams, va dir que havia fet la feina, però avui que volien tenir més pilota no li dona edats.
1: Parlaves de la selecció d'Iran abans, Toni, estaven emprenyats els iranians
0: per tot, on està per tot, és que no es tracta de que ens agradi o no el règim tirànic que mana allà. Si hi ha un mundial, totes les seleccions han de tenir els mateixos drets. Hi ha altres seleccions que representen estats totalitaris tirànics que cometen crims. Si no es tracta d'això, es tracta de que és inadmissible, de que no puguin descansar, de que hagin d'agafar avió de forma inesperada, que el govern de Donald Trump a iniciament els diu, us podeu finalment quedar després del partit, que es jugava a Seattle i llavors descobreixen que no, que han d'agafar l'avió i han de tornar, que és un vol llarg, que són 4 hores, tota aquesta pressió, els controls a les aduanes, és terrible, i al final jugues al partit, marques un gol en el darrer minut i et diuen que per un mil·límetre és fora de joc, no? Aquí no entrem en teories conspiranoiques amb el tema del fora de joc, però el que és inadmissible és que els altres equips puguin arribar dies abans i descansar després dels partits i tenir unes condicions que els jugadors iranians no tenen. Això és injust.
1: Mira, el capità de l'Iran, Taremi, que el coneixem bé, deia una mica això, no? Que el que va passar ahir amb aquest gol anul·lat per un mil·límetre al temps afegit, d'alguna manera és el que fa vessar el got de tot el que li està passant a l'Iran en aquest Mundial.
16: Yeah, we have to beg. We always complain about these things.
17: Hem de pregar. Sempre ens hem queixat d'aquestes coses des del principi. És un mundial desastrós. Em refereixo a la FIFA, que és qui ha de solucionar tots els problemes, però malauradament no els ha pogut solucionar. El senyor Infantino va venir al nostre vestuari el primer partit i va dir que això era el principi. Bé, doncs la fase de grup s'ha acabat i no tenim el nostre equip de logística aquí. No tenen el visat. Com és possible que sempre hàgim de viatjar cap a Tijuana? Ens encanta Tijuana, però com a futbolistes professionals, en una competició professional, això no està bé. Ara hem de tornar a Tijuana sense recuperació i això no és just.
16: It's not fair.
1: Doncs la queixa de l'Iran, que d'alguna manera ho suma tot.
2: És que estan passant coses, és que sembla com que... I on, és normal, arriba el Mundial i tothom pensa en el futbol, però és que les realitats són capritxoses a vegades i et demostren que hi ha voluntats, que hi ha, diré, mans negres, però sí interessos, i si no es respecta segons quines coses mínimes pels futbolistes, llavors no organitzis un Mundial. Vull dir, és que... després ja parlarem o no, en si et sembla correcte o no un règim o un altre, si acceptes que hi hagi països que no defensen els drets humans o no dins d'una competició, però si tu de base dones la lliure participació, doncs tu has de respectar i a tothom a tenir les mateixes condicions d'inici per tot el que pugui succeir. Jo entenc les queixes, és que no, o sigui, cap futbolista vol viure això i menys en una situació tan tensa com la que també s'està vivint a nivell polític i geopolític en el món actualment. És bastant trist trobar situacions d'aquestes, la veritat, però és que no sé de què ens sorprenem també.
1: Sí. Amb els països que acullen el Mundial els últims anys, realment poc marge a les sorpreses. Iran, que està en mans del que facin les altres terceres.
6: Està en mans de Ghana, perquè ara mateix, si Ghana marca i guanya, Croàcia queda fora, quedaria per sota de l'Iran, i per tant ara m'imagino els jugadors de l'Iran mirant aquest partit i esperant un gol de Ghana.
1: Ui!
6: El porter de Ghana acaba de fer un tros d'aturada espectacular, el xut de Croàcia des de la frontal, i vaja, Sare s'ha llançat a la seva esquerra i ha fet una de les aturades d'aquesta jornada.
1: Benjamin!
6: El xut era potent, fort, i s'ha llançat bé a la seva esquerra i ha enviat la pilota a corna. Però clar, l'Iran està animant a Ghana perquè faci el segon i, per tant, que Croàcia quedi per sota en la lluita per la tercera.
1: Ara mateix, si hi ha
6: els millors tercers.
1: Si hi ha dues seleccions que millorin la puntuació d'Iran, Iran cau. I una d'aquestes seria la tercera d'aquest grup. Si és Croàcia, doncs, clar, amb un empat, Croàcia supera Iran, i llavors, doncs, o bé la del grup de l'Argentina o bé la del grup de Portugal, si fan millor puntuació o millor gol average que Iran se'n va fora per un fora de joc per mil·límetres.
6: Mira, gol de Croàcia. Gol!
1: Filadèlfia!
6: La Croàcia marca Blažić, una de les novetats avui de Croàcia. La centrada al corna, després de l'aturada de Sare, s'ha picat al corna, la rematada amb el cap, pica el pal, i gol de Croàcia, ho celebren els croats, el somni de l'Iran s'esvaeix, marca Croàcia, que torna a situar-se segon de grup, 82 de partit, Croàcia 2, Ghana 1.
1: Això ara mateix deixaria el grup com el teníem fa una estona, és a dir, amb Anglaterra primera de grup, amb Croàcia segona de grup, amb Ghana passant com a millor, com una de les millors terceres amb 3 punts, i per tant, justament el que deia l'Albert, endarrerint una posició a l'Iran. L'altre partit del grup de Portugal, més enllà d'aquest Colòmbia-Portugal, que no sé com el veieu, no sé com heu vist Portugal aquests primers partits, Colòmbia, que ara mateix és líder, és a dir, Portugal ha de guanyar per acabar primera de grup, davant una Colòmbia que ja té 6 punts, i que potser afronta el partit amb més tranquil·litat. Una mica la situació de Noruega.
0: Sí, és que em veig dues cares molt marcades de Portugal. El primer partit contra la República Democràtica del Congo, un equip molt lent, molt previsible, sense intensitat, que decepciona, i llavors un equip que reacciona i que juga bon futbol, movent la pilota ràpid, connectant amb Cristiano, jugant bé, que estrany es fa dir aquesta frase, però va ser així. Llavors, que han vist dues versions tan diferenciades de Portugal que ens preguntem quina tindrem, si donant continuïtat a les coses bones que vam veure o no. I Colòmbia és solvent, va fent la seva feina, no la veig com per arribar a semifinals així, però va creixent i és perillós. Tinc moltes ganes de veure aquest partit perquè crec que serà un bon test per saber exactament on està l'equip de Robert Martínez.
2: Crec que al final ens podrà permetre veure aquest partit una mica l'evolució real de les dues seleccions, de què és el que voldran acabar fent i de què és el que acaba sortint també, perquè serà un duel complicat, un duel intens, i veurem al final com acaba de funcionar tot plegat, però tenint en compte que Cristiano Ronaldo té moltes ganes de reivindicar el que ha fet en aquest segon partit, en aquí en el tercer, veurem a veure què acaba passant.
1: Entrem en els últims 5 minuts d'aquest Croàcia-Ghana i d'aquest Panamà-Anglaterra. Novetats? En el Panamà-Anglaterra fa estona que no expliquem coses.
5: Mira, doncs la novetat és que Gordon no jugarà, perquè Anglaterra ja ha esgotat els 5 canvis, per tant, Gordon, que es quedarà sense minuts en aquest Panamà-Anglaterra, i pel que fa al resultat, minut 87, segueix tot igual, Panamà 0, Anglaterra 2, però la novetat en clau Barça és aquesta, és que Anthony Gordon es queda sense minuts, i en canvi Rashford, que completarà el partit sencer.
1: Què li està semblant a Jorge Valdano aquesta jornada del grup L?
18: Bueno, sí, buenas noches, la verdad que estamos viviendo una oda al fútbol, este deporte que tantas alegrías da a una sociedad que sobrevive como puede.
1: ¿A quin partit te'n refereixes?
18: A la pantalla.
1: ¿Al de Croacia o al d'Anglaterra?
18: También, y que en ocasiones el deporte rey se cuela
9: como una culebra por una cañería para morderte una pierna y salir por el fregadero para devolverte a la cruz.
1: D'acord, Baldano.
9: En unos días donde la globalización...
1: D'acord. Joan, el grup de Portugal i Colòmbia, mentre Baldano continua doncs, donant voltes al seu raonament, es juga també a dos quarts de dues l'altre partit del grup, el Congo-Uzbekistan.
13: Sí, República Democràtica del Congo contra Uzbekistan. Els asiàtics estan virtualment eliminats, necessiten guanyar per una amplíssima golejada per tenir opcions de colar-se com una de les millors terceres. En canvi, els africans sí que ho tenen més a prop, necessiten la victòria per fer bo l'empat que van aconseguir davant Portugal en la primera jornada i d'aquesta manera sumarien 4 punts que els valdrien per passar com una de les 8 millors terceres.
1: Un Congo-Uzbekistan que té cert interès, perquè, clar, el Congo també està en aquesta situació que, si guanya, pot classificar-se com una de les millors terceres, té un punt i, per tant, amb 4 passaria segur, però l'Uzbekistan, vaja, segur que es vol acomiadar del Mundial amb bones sensacions, té 0 punts, matemàticament no està eliminat, però encara que guanyi i faci 3 punts, vaja, té un menxet a l'averaix, Toni, que no li dona cap opció.
0: No, els uzbecs debutants s'havien defensat molt bé les eliminatòries, en un equip molt, molt, molt competitiu, però també van fer alguna cosa rara, com l'elecció de Fabio Cannavaro com a seleccionador, un cop ja s'havien classificat, sense donar continuïtat a l'entrenador interí que tenien, però bé, el fet d'haver arribat ja al sonat il·lusió, i ara què passa amb la República Democràtica del Congo, que al final és un equip que ha sorprès en un context complicat, on està totalment fallit, en guerra, molts dels futbolistes tenen familiars que han perdut la vida en les guerres civils, i seria molt bonic que es classifiquessin de molt a mort amb els congolenys.
1: Ara seguiràs, no?, el partit de propet, el Toni, que has de marxar, no?, ja, perquè...
0: Sí, de fet, us haig de deixar ara perquè haig d'anar a comentar-lo a la zona, o sigui que...
1: Doncs cap allà.
9: Que cabe duda, no?, que antes de que se vaya, pues me gustaría decirle a Toni Padilla...
1: Ah, sí, mira, Sergio Ramos.
0: La quiero mucho.
9: Que soy muy fan de su prima, la humorista, la verdad que me hace mucha gracia, Paz Padilla. Y bueno, que le dé recuerdo.
0: Le voy a dar recuerdos, Jorge.
1: Fins a la propera, Toni.
0: Bueno, mi familia.
9: No cabe duda.
1: Sergio Ramos, ¿cómo estás?
9: Bueno, la verdad que estamos viendo estos partidos y es importante sumar los 3 puntos en la primera ronda porque luego llega el partido de vuelta. Y
1: no,
9: bueno,
1: no,
9: es
1: hay
9: importante,
1: no hay pues, partidos de tornada, sellar. Sergio.
9: Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Pero al final... Los mundiales son lo que son, ¿no? Y bueno, estamos viendo, ¿no? Selecciones importantes como las africanas. Una pena que países como Ceuta o Melilla, pues, no se hayan clasificado también.
1: No participen.
9: Porque tienen grandes jugadores, ¿no?
1: Sí, después te explico eso de Ceuta y Melilla. Si vols, vas a ver el partido ahí de la selección española.
9: Bueno, la verdad que estaba viéndolo hasta que, pues bueno, la Pili se puso... que quería dormir y al final pues tuvimos que apagar la tele.
1: Bé, doncs està bé, és veritat, era tard el partit. Com te parlarà? Ai!
12: Havia marcat Panamà, havia marcat Fajardo, que es quedava sol davant de Pickford, el que era un gol històric pel Panamà i que l'estava celebrant tota l'afició. L'han anul·lat per fora de joc i sembla que ho serà. I sembla que ho serà per molt poquet. Quina llàstima, perquè hagués estat doncs, el gol de l'honor de Panamà en aquest Mundial, que ens recorda aquell gol que ja li va marcar Anglaterra, amb aquell 6-1, que van celebrar aquell gol de Panamà, que era el primer en la història dels Mundials en què havia participat, i ho van celebrar, vaja, com si haguessin guanyat el Mundial. La cara de Tuchel és un poema, eh?
1: Sí, sí, ara m'estava mirant, clar, Panamà...
12: Anul·lat,
1: definitivament. Panamà va marcar 2 gols al Mundial de Rússia, però hagués estat aquesta és la seva segona participació als Mundials i hagués estat el primer gol d'aquesta participació perquè encara no n'havia fet cap Panamà, però és la mostra que Anglaterra avui no ha tingut el seu millor dia. Guanyarà i acabarà primera de grup, però no ha tingut el millor dia Anglaterra.
12: Sí, sí, de fet ha estat una passada a l'esquena de la defensa que ha deixat a Fajardo completament sol davant de Pickford, que sí que és veritat que l'ha ajudat aquests centímetres que han permès que fos fora de joc i que per tant s'anul·lés el gol, però avís de navegants per Anglaterra.
1: Som al temps afegit ja?
12: Som a l'afegit, minut 2 de l'afegit. L'àrbitre ha dit que com a mínim anirem fins al 96. Sí que és veritat que Anglaterra té la situació controlada, però amb aquestes sensacions, i el que deia abans, han enfocat en un moment a Tuchel, el seleccionador anglès,
5: que feia una cara recol·locant-se la gorra de circumstàncies.
1: Sí, sí, Tuchel. Temps afegit també al Croàcia-Gana.
6: Sí, 90 de partit, arribarem al 97, no vol més ensurts. Croàcia, compte, ho prova Guardiol per la dreta, per l'esquerra, falta i podria ser targeta. Sí, marxava, entrava dins de l'any, doncs no, no ensenya la targeta. Amb l'esprai marca on es picarà aquesta falta. Guardiol, que ha entrat en aquesta segona meitat, avui suplent. Vaja, si això no és targeta, ja m'explicaràs que és targeta. El placa quan el jugador de Croàcia és a punt d'entrar dins de l'àrea. De moment només assenyala la falta i va Luka Modric. Pot ser una de les últimes accions ofensives del partit, arribant al 91. Croàcia 2, Ghana 1, Croàcia segona de grup.
1: Ara estava mirant a qui, diguéssim, elimina de la llista de seleccions amb millors terceres. Això deixaria... No, Corea del Sud, crec que sense opcions Corea del Sud. S'està revisant alguna cosa?
5: No, han posat la repetició del fora de joc semiautomàtic en aquest gol de Panamà i tenia mig cos avançat.
1: Anaves a afegir alguna cosa, Albert, del Croàcia-Gana?
6: Bé, espera un moment, que ataca Croàcia, que havia robat a la zona de mig del camp i sembla que farà un atac estàtic. No, deia que en la lluita que estava de les terceres posicions, que abans comentàveu el Congo, que segurament contra Uzbekistan ha de guanyar i que, per tant, per això l'Iran avui veurà com dues seleccions com a mínim el superaran i que veurà com s'esvaeix el somni de plantar-se uns 700 de final. I a corna a favor de Croàcia, que està sabent gestionar molt bé aquests últims minuts, jugant més a camp rival que no pas havent de defensar aquest 2-1. Sembla que Ghana ha baixat els braços i que queden menys de 5 minuts. A veure si en una altra corna, recordem que el 2-1 ha arribat en

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Explicant al llarg d'aquest tu diràs, però déu-n'hi-do, després de 90 minuts, la cursa que ha fet en Rashford, que si alguna cosa doncs li sobra és físic. I va gana, Albert?
2: Amb un xut exterior, pica la, mira, l'esquena de Luka Modric, que ara sí ha fet una bona acció defensiva, no ha provocat cap penal, força una falta a Croàcia, ara sí que veu la targeta groga al defensa de Ghana. Situació controlada en menys de 3 minuts pel final.
3: Final de Nova Jersey!
1: Efectivament.
4: Acaba el partit a Nova Jersey, al MetLife Stadium. Finalment, Anglaterra, que s'imposa en un partit que li ha costat durant la primera meitat, hem marxat al descans amb un 0-0, però l'ha resolt a la segona part fent servir la pilota aturada i el mèrit dels seus davanters, gols de Bellingham i de Kane, que donen a Anglaterra aquesta primera posició del grup L, tot i que les sensacions no han estat del tot bones. Hauran de corregir-ho els anglesos de cara a la propera fase.
1: Fem una pausa i de seguida rematem també el partit de... aquest Croàcia gana, que li queden 2 minutets. Ara tornem. RAC 1.
5: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
6: Què tal? Jo conec.
5: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
6: De RAC1.
5: Sí, som de RAC1.
6: Els taloners.
5: Sí, els taloners.
6: Què tal, maco?
5: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
7: Venim de Dublín.
5: Veniu de Dublín?
8: Què diu?
7: Què sembla?
8: O
7: sigui,
5: viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
7: Exacte, aquest sembla.
5: Hòstia, per tant, you speak English?
6: A little bit.
5: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
6: Jo us escolto cada dia.
8: Ai, molt que bé.
6: Ara sóc conductor d'autobús.
5: Condueixo un autobús a Dublín?
8: A Dublín?
6: Els públics, autobús públic.
5: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
6: Us escolto.
5: A l'autobús. Perdona un moment. Això és boníssim.
8: No pot ser.
5: Tu, mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín,
6: altres.
5: Escolta, RAC1.
6: Sí.
9: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
6: Ok, lads. See you soon.
10: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
11: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
10: Els dissabtes i els diumenges...
12: Esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra!
13: És un joc això que et permet simular doncs, batalles multitudinàries, medievals...
14: La majoria de gent que tenim doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
10: De 7 del matí a 2 del migdia...
15: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
10: Via lliure, amb Xavi Bundó.
16: S'ha torçat el peu, eh?
17: N'he torçat el peu.
16: Venint aquí.
18: És que l'edat no perdona.
16: L'edat castiga.
17: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
10: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.

0: Dos minuts per la una de la matinada. Estem a punt de tancar el grup L, l'antepenúltim d'aquesta fase de grups del Mundial. S'ha acabat ja l'Anglaterra 0, l'Anglaterra 2, Panamà 0. Ja ho direm, Anglaterra que passarà com a primera de grup i està a punt d'acabar-se el Croàcia 2, Ghana 1.
1: Mans a la cara al cap de Queiroz perquè ha tingut una darrera oportunitat. Ghana el xut, però molt desviat per sobre del travesser. Farà el servei Livakovic i jo crec que l'àrbitre ja xiularà al final del partit. Arribem al 97, se n'havien d'afegir 7 minuts. Per tant, aquí morirà el partit i Croàcia finalitzarà segona de grup. Per tant, Croàcia, possible rival d'Espanya a l'eliminatòria, una hipotètica eliminatòria de vuitens de final. Xiula Drew Fisher, l'àrbitre canadenc, s'acaba el partit, ho celebren els croats, han guanyat. Croàcia 2, Ghana 1.
0: Doncs victòria de Croàcia, que havia d'aconseguir la classificació. Ghana ja estava classificada, Croàcia encara no ho estava. Per tant, Anglaterra passa com a primera d'aquest grup L, Croàcia ho fa com a segona i Ghana es classifica com una de les millors terceres. Queden dos.

0: dos grups per resoldre's a partir de dos quarts de dues, Colòmbia, Portugal i Congo, Uzbekistan. Aquest grup K, que justament qui quedi segona s'enfrontarà contra Croàcia, i després de quin sortirà el creuament d'Espanya a vuitens de final, i quedarà el grup J a les 4 de la matinada, aquest Algèria-Àustria i aquest Jordània-Argentina. Laia Bonals, gràcies.
1: A vos.
0: A veure aquesta matinada com s'acaben de tancar aquests dos grups.
1: I tant, a veure l'Argentina, sobretot.
0: I a partir d'aquí, setzens de final i... Ja. Anirem...
1: Serà una altra pantalla, a poc a poc. Anem
0: resolent aquest Mundial. Albert Ferran, gràcies.
2: Bona nit.
0: Pau Bombardó, a la narració de l'Anglaterra-Panamà, gràcies també.
3: Bona nit.
0: Edu Mutante.
4: A vosaltres.
0: On et veurem la propera vegada?
4: La propera vegada? Teatre Muntaner, diumenge 12 de juliol.
0: Diumenge 12 de juliol.
4: Saludos cordiales, doncs, amb el meu monòleg d'imitacions.
0: Queda dit. La 1 de la matinada.

0: I avui ha estat dissabte d'esprint al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Quim Salvador, bona nit.
1: Hola, Oriol, molt bona nit.
0: I l'ha guanyat Raúl Fernández.
1: Segona victòria enguany del madrileny de l'equip Trekkhouse Aprilia, que també va guanyar l'esprint de Mugello. Avui remuntant des de la segona fila de la graella, la pole se li ha escapat per una penalització, i superant en cursa el líder i cap de files de la marca, Marco Bezzecchi, Fabio Di Gian Antonio i Ayo Ogura, que de fet han acabat en ordre inversa darrere del guanyador. Ogura segon, Digia tercer i Bezzecchi quart. Sentim Raúl Fernández, guanyador, en declaracions a DAZN.
2: Muy contento, sobre todo dar las gracias al equipo que ha hecho buen trabajo, muy bien todo, disfrutar de lo que estamos haciendo. ¿Qué más se puede pedir? El sábado casi perfecto, mañana será una carrera muy larga. Nuestra moto creo que va muy bien. Está claro que si podemos intentar luchar por la victoria lo probaré, pero es un día en el que creo que hay que hacer un poquito hormiguita y si podemos rascar un podium que desde Tailandia que no luchamos por él, será bienvenido.
1: Aquest triomf té un valor molt superior als 12 punts que suma el guanyador de l'esprint perquè Raúl Fernández encara no té moto garantida per l'any vinent i resultats com aquest poden ajudar-lo a continuar MotoGP.
2: Yo sé lo que puedo hacer, intento hacer lo mejor que puedo y a partir de ahí intento sacar lo máximo. No es fácil, pero sí que llevamos ya 2-3 carreras con buenas conversaciones para intentar seguir en Trekkhouse, porque creo que el equipo está haciendo un trabajo increíble y Aprilia pues a la vista está.
0: Marc Márquez, de la seva banda, ha estat sisè?
1: Sí, havia acabat setè, però una penalització al seu company d'equip de l'equip Ducati oficial Pecco Bagnaia, que havia acabat just davant seu per accedir als límits de pista, li han fet guanyar al Cerverí una posició i un puntet extra. No és un gran resultat, però, de fet, només ha cedit 2 punts respecte al líder del campionat, Marco Bezzecchi, que ara li queda a 42. I el campió Cerverí ha donat per bo el resultat d'avui, tot dient que no té expectatives massa millors, tampoc per la cursa de demà. El sentim també a DAZN.
3: Ha ido bien, hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición, nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos, lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
1: I el seu germà Àlex Márquez ha rebut al matí el vistiplau dels metges després de la caiguda d'ahir per continuar disputant el Gran Premi, no ha sortit a la Q2 i ha estat 13è a l'esprint. Era la primera cursa que disputava Àlex Márquez després de l'accident del maig a Catalunya.
4: Ya veníamos aquí con mitad del cuerpo, ahora ya queda un cuarto. El equipo, es verdad que ayer con Breno me querían parar ya, pero era importante estar encima de la moto, al menos hacer la sprint, mañana a ver cómo despierto también. Pero si la caída de ayer, cervicales, cabeza, también todas las quemaduras que tengo, pues no ayudan. Pero bueno, al final era importante estar encima de la moto, tomar los mínimos riesgos posibles, así lo he hecho. Me he tomado la sprint, al principio han pasado todos y luego he empezado con mi ritmito a ir hacia adelante y nada, es lo que hay ahora mismo, hay que sumar kilómetros, hay que poner el físico a tono y ya llegará en el momento donde podremos apretar.
1: La imatge d'Àlex Márquez, Oriol, és la d'un Sant Llàtzer, masegat sí. Per tot arreu. Ell, de fet, ha explicat que no està del tot segur de disputar la cursa demà.
4: Mañana veremos, de momento el warm-up y a ver cómo me levanto mañana para poder afrontar la carrera, o a lo mejor salgo carrera y hasta que aguante, ¿no? Pero sin poner en riesgo ni a mí ni a los demás.
1: Qui segur que no correrà, ja no ho ha fet avui a l'esprint, és el seu company de l'equip Gresini, el murcià Fermín Aldeguer, que ha estat declarat no apte també al matí perquè li han trobat una fractura de vèrtebra que no havien detectat ahir. Evidentment, no disputa més aquest Gran Premi dels Països Baixos. Encara a l'esprint, Àlex Rins ha estat 15è i Maverick Viñales 16è.
0: Aprofitem per repassar breument quina és la situació al Mundial i la graella de la cursa de demà.
1: Sí, pel que fa al Mundial, Bezzecchi continua líder amb Jorge Martín segon ara a 9, Fabio Di Gian Antonio tercer a 22, el quart és Marc Márquez, ja ho hem dit, a 42, i el cinquè a Ogura a 43. A la graella, la pole és de Jorge Martín, que feia 2 anys que no n'aconseguia cap, acompanyat a la primera fila per Ayo Ogura segon i Marco Bezzecchi tercer, a la segona Raúl Fernández quart, les 4 Aprilias a les 4 primeres posicions, cinquè Pecco Bagnaia, Jaume Ducati, sisè Di Gian Antonio i Marc Márquez és setè a la tercera fila al costat de la KTM de Pedro Acosta i de la Yamaha de Fabio Quartararo. Àlex Márquez sortirà 12è, si és que surt, Àlex Rins 16è i Maverick Viñales 19è.
0: I abans es disputaran les curses de Moto3 i Moto2.
1: La pole de Moto3 és del líder, el murcià Máximo Quil, Avilés, amb Joel Kelso segon i Brian Uriarte tercer. El maresmenc Marco Morelli encapçarà la segona fila de la graella des de la quarta posició. Els altres dos pilots de casa no han superat la Q1. Valentín Perrone arrencarà 19è i Joel Esteban 22è. La cursa de Moto3 a les 11 del matí, la de Moto2 a un quart d'una del migdia, amb el colombià David Alonso a la pol, Alberto Fernández segon i Zan Guevara tercer, i el líder del Mundial, que és Manu González, 8è a la tercera fila.
0: I la de MotoGP a les dues, en directe al 14-15 amb el Quim Salvador. A les 3 passem als cotxes, amb la cursa del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1.
1: Sí, amb l'anglès de Mercedes George Russell a la pol del Red Bull Ring de Spielberg, acompanyat a la primera fila de la graella pel Ferrari de Charles Leclerc segon. A la segona hi seran Lewis Hamilton tercer, també Ferrari, i el líder Kimi Antonelli quart també amb Mercedes. Max Verstappen arrencarà cinquè després d'haver estavellat el seu Red Bull a l'última volta de la qualificació, i els pilots espanyols arrencaran molt endarrerits. Carlos Sainz 17è i Fernando Alonso 21è.
0: Gràcies, Quim. Bona nit. Va, i abans de marxar ens deixem alguna cosa, Janire.
5: Deixem que la catalana Mireia Benito s'ha proclamat aquest migdia campiona d'Espanya en ruta per primera vegada després de guanyar dijous el seu quart campionat estatal de contrarrellotge. En futbol, que el Sabadell ha fet oficial que Alan Godoy posa punt i final a la seva etapa al club per l'Equinal després d'acabar la seva sessió, i el futbolista canari tornarà a la disciplina del Barça a l'espera de resoldre el seu futur. Futbol a banda, Kilian Jornet s'ha retirat de la cursa Western States de les 100 milles. El català havia arribat a ocupar les 10 primeres posicions, però les molèsties que arrossegava el genoll l'han fet abandonar a la 38a milla. I en bàsquet, demà un quart d'una torna la selecció catalana masculina absoluta en l'amistós que disputarà Catalunya contra Gran Bretanya. L'enfrontament serà el Nou Congost i arriba després de l'anterior cita davant l'Argentina el juliol del 2023, fa gairebé 3 anys.
0: Gràcies, Janire. Bona nit.
5: A tu, bona nit.
0: La 1:07, els del Tu diràs ho deixem aquí. Gràcies al Víctor Valero i al Dani Manzanera, que han estat al control tècnic, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Que vagi bé. Fins demà a les 11. Bona nit.
6: Tu diràs.
7: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
8: Intuïtiva i renovada.

0: Avui volem descobrir una nova veu. Sortit de la Nina Acadèmia Music, que acaba de llançar el seu primer EP, és en Pol Lupion i és un d'aquests joves desconeguts, talentosos i amb coses a dir. De cop ho he entès, és el títol del treball i aquest tema que sentim ara amb Maria. Pol Lupion, bon dia.
1: Bon dia.
0: Dius que als 17 anys, després d'un eclipsi d'adolescència, et vas topar amb els Beatles i et va marcar profundament això. Això vol dir que la música et va salvar una mica?
1: Sí, sí, sí, va ser un... Si estigués allà al mar i m'arribés al salvavides, no? Perquè estava jo molt perdut, sense trobar-me bé amb mi mateix ni amb les coses que sentia, o no m'identificava amb res, i de cop va ser com descobrir alguna cosa que va ser... amb un caràcter molt amable, perquè els Beatles són tot positiu, no? O sigui que sí, em va motivar i em va fer descobrir la música i voler dedicar-hi hores.
0: A partir d'aquí et vas anar introduint a la música, vas voler començar a aprendre música, tocar la guitarra, va ser el teu primer vehicle, no?, per expressar-te.
1: Sí, vaig començar... Primer vaig tenir una guitarra, i després de 2 anys vaig començar a tocar-la.
0: Això passa ja, molt, ja passa. Tens la guitarra a casa però no la toques.
1: Ah, exacte. Sí, sí. I un cop m'hi vaig posar, ràpid vaig veure que podia fer cançons, encara que sapigués 2 acords, era una manera d'obrir el cap. Uh-huh. I amb el temps vaig anar aprenent a cantar. Primer cridava molt i em quedava fònic, després, mica en mica, anava millorant. Uh-huh. I també, com més cançons vaig anar fent, més bé m'hi vaig anar trobant.
0: Uh-huh. Vas a començar a formar-te en el món de la música. Vas fer proves per Operación Triunfo, que deies que no era el programa que tu seguissis molt, però vas pensar que podia ser una oportunitat per fer carrera en el món de la música, sí, no? Sí. Vas arribar fins bastant al final de moltes proves.
1: Sí, vaig arribar a la tercera fase. La quarta ja és això de la Gala Cero. I bé, home, és un trampolín del cop on. Sí, sí.
0: I després vas entrar a la Nina Academy, que en allà sí que vas acabar de formar-te, i fruit d'aquesta formació és aquest treball últim, no?
1: Sí, va ser una passada acabar allà després d'aquest pas per OT, perquè va ser... Això, jo vaig anar a OT amb una mica, com diuen, amb la flor al cul, perquè vaig caure en gràcia i va anar bé, però vaig anar-hi sense molt de coneixement sobre la veu ni coneixement tècnic.
0: Ara ho hauries fet d'una altra manera, no? T'hauries preparat més abans, potser?
1: Sí, segurament, però, bueno... Sí,
0: o no?
1: Sí, sí, sí.
0: No sé. Clar, mira enrere a vegades no té gaire sentit, oi?
1: A toro pasado, no?
0: Clar. I no t'ha anat tan malament.
1: No, molt bé. O sigui, aquí amb la Nina Acadèmia he après moltíssim per moltes vessants, no? La interpretació, el cos integrat amb la veu i el llenguatge musical, i com cuidar la veu i com optimitzar-la, i... Sí, per no dir tot el gust que ha sigut poder treballar aquest EP amb la Nina i bueno, que ha quedat fantàstic.
0: Sí, sí, el resultat és fantàstic, per això estàs aquí també, volíem que ens expliquessis. Ara començàvem amb aquest tema, Maria. Hi ha dos noms de dona. Tenen algun protagonisme especial en la teva vida musical?
1: Bueno, Maria és la meva germana, que pel seu cumple li vaig fer aquesta cançó. I n'estic molt content de com va quedar. I bé.
0: Devia estar ella també contentíssima, evidentment.
1: Sí, sí, sí.
0: Un gran regal. I Anna?
1: Sí. I Anna és algú que va aparèixer en un moment donat i va... va ser com descobrir una persona que amb molta iniciativa, molta empenta, i com que em va espavilar bastant. I en aquell moment, ja fa un bon temps, doncs, va sortir fer-li aquesta cançó.

0: Clar, tu tens influència de molts, molts músics, i, però em fa gràcia perquè parles de molts clàssics, també. Has tirat molt de mirada enrere, eh?
1: Sí.
0: Parles de Sam Cooke, Ray Charles, Jimi Hendrix, i has començat pels Beatles.
1: Sí, vaig començar pels Beatles i vaig anar enrere, no? Mm. Sí, és el que més em... el que més em ressona, sense pensar-hi. O sigui, no és algo premeditat, sinó que algú em fa anar cap allà.
0: I el fruit de tota aquesta feina és aquest títol de Cop Buentès, que dius que va ser la conseqüència d'adonar-te'n de que estaves totalment immers en una inèrcia espiral.
1: Sí, quina...
0: Déu-n'hi-do. Ja,
1: ja. Sí, és com mentalment... Saps que aquests vídeos de gent que persegueix un formatge per una muntanya que fa baixada?
0: Sí.
1: Pues mentalment estava com allà, plou, potoplom, potoplom.
0: Caient sense control.
1: Sí, de cop i volta va ser com, stop. I el pensament va ser, hòstia, de cop ho he entès. De com, vale, és això el que m'està passant. I vaig estirar aquest fil i, bueno, la conclusió és de que està bé, en part és una decisió. Mm. No només... A veure si bufa el vent avui, bé.
0: Sí, sí. Mm. Doncs tenim moltes ganes de sentir justament aquest tema, el de Cop Buentès, que és el que dona nom i títol també a tot el treball. Així que et sembla que ens regalis una mica de música aquí en directe?
1: I tant que sí.
0: Sí? Doncs sí. Vinga, som-hi.

0: Un plaer sentir-te, Pol Lupion. Ets tot un descobriment per nosaltres, tant de bo també per l'audiència. I escolta'm, que qui vulgui sentir tots aquests temes que avui hem fet aquest tastet, que entrin a Spotify, estan ja penjats, no?
1: Estan penjats a Spotify, a Instagram també em poden trobar com a Pol Lupion, tot junt. I
0: també té vídeo el tema principal de
1: exacte,
0: la cançó.
1: Al YouTube. I sí, sí.
0: I et poden buscar també, a més tens pàgina web, és a dir, que,
1: sí.
0: que la gent rasqui, que busqui.
1: Si perquè rasquen, trobaran.
0: Exacte, sí. I trobaran i el seguirem, perquè segur que promet tota una carrera musical que ens agrada molt pensar que aquí t'hem descobert entre tanta altra gent. Moltíssimes gràcies, Pol.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que
1: ha estat
0: tinguis un
1: plaer.
0: Llarg camí.
1: Merci.

0: Marc, que m'has dit que m'emocionaré.
1: Sí.
0: Que avui acabarem plorant tots, o què?
1: Avui ploreu tothom. Avui tothom plora. No, és que és una història molt bonica. Ja feia dies que pensava algun altre in memoriam, perquè aquest any doncs, ens han deixat grans cantants. I vaig dir, calla, ja sé qui. Ja sé qui. Però no et dic encara res.
0: No dic res.
1: No dic encara res. Us vull tornar a situar. Una altra història. Comencem una altra historieta. És que m'encanta començar amb historietes com la de l'altre dia, de l'Aragall i de la teva primera emissió radiofònica. Aquí t'has d'imaginar una noia anglesa, sí. Ok? 19 anys, que a mitjans dels anys 60, ella, tu te l'has d'imaginar baixant d'un tren allà en una població als peus dels Alps, a tocar de Grenoble. Ella no ha estat mai per la zona. Ella ha vingut a fer d'auxiliar de conversa d'anglès en un institut, perquè el seu somni és ser intèrpret, és ser traductora. Vol viure de les llengües. I dius, ostres, clar, quin fred fa aquí. Jo m'apunto per casualitat, perquè em ve de gust al Conservatori de Grenoble, i una professora la sent cantar i li diu...
0: Epa.
1: S'ha acabat, eh? Ni llengües, ni res de res. Això no és un hobby teu. Això és el teu camí. Doncs aquesta noia es diu Felicity Lott, és una soprano que ens ha deixat, però la història que us explico avui, a totes i tots, i totis i tothom, és la d'una britànica fins al moll de l'os que, sense pensar-s'ho, es va enamorar de França.
0: Ah, que
1: I sonava així.

0: Ai, quina meravella. Quina meravella. Així va la cosa. Clar, la notícia trista és que ens va deixar el 15 de maig passat, als 79 anys, just després d'una setmana pobreta de fer-los, imagina't. Ens va arribar tot una mica de cop, perquè ella mateixa va anunciar res, però poc abans de la seva mort, en una entrevista a la BBC, que tenia un càncer, i al cap de res, adéu. Però això sí, va marxar com havia viscut, amb una elegància impossible, ja ho notareu al llarg de la secció d'avui amb el cant, sense cap drama, res de re. Però tornem al principi. Ella té una infància on hi ha apuntamaneres. Felicity Lott neix a Cheltenham, una ciutat balneària al sud-oest d'Anglaterra, en una família que no era de músics professionals, però la música era arreu, perquè el pare doncs portava una gestoria de comptabilitat i tocava el piano als pubs anglesos, que això és una cosa que sona molt de sèrie anglesa,
1: així,
0: oi? D'allò aló aló, o bueno, d'aquestes.
1: Però ja li devia inspirar la música, no?
0: Sí, perquè els dos pares cantaven en una coral. I llavors ella, de ben petita, doncs mira, classes de violí, classes de cant als 12, no? I una facilitat molt natural per les llengües, que de moment és aquella que semblava que la portaria cap a un altre lloc. Va estudiar francès, llatí a la universitat, i va dir que ella es volia dedicar a ser filòloga. I llavors, aquell any a prop de Grenoble, havia de ser un parèntesi i va acabar sent el gir de la seva vida. Quan torna a Anglaterra, entra a la Royal Academy of Music de Londres i allà passa una de les coses més importants de la seva carrera. Coneix un pianista jove, Graham Johnson, i d'aquella trobada en neix una de les grans complicitats a la música del segle XX. El 1976, Johnson la convida a cantar a la inauguració d'un projecte que es deia The Songmaker's Almanac, l'almanac del compositor de cançons, dedicat a rescatar cançons oblidades. I la veu de Felicity Lott, aquest to que esteu escoltant, que és net, lluminós, és una brillantor, però es queda enganxada per sempre a la cançó de cambra, al lead, a la melodia, i seran companys d'escenaris durant dècades. Escoltem una mica més.

0: Una veu molt dolça, eh?
1: Bueno, és que el que està sonant... És que no tinc paraules. És el Rosen Cavalier, el cavaller de la Rosa d'Estraus, i aquí és el duet del tercer acte que està cantant amb la Nathalie Dessé. I això és absolutament impressionant. Per què? Perquè, clar, la Félicité Loth no només es queda amb aquesta música de cambra, la chanson francesa, la melodia, sinó que aquí entren dos grans compositors a la seva carrera, que són Mozart, per una banda, i Strauss, que és el que estem escoltant ara, no? A Glyndebourne, que és aquell festival d'estiu anglès tan particular, hi va cantar pràcticament cada temporada des del 76. El gran seu primer paper va ser la Comtessa del Capriccio, que és l'última òpera de Strauss. I a partir... És que no em puc concentrar, és tan maco el cavaller de la Rosa d'Estraus, que és... I les estic sentint i és com... Oh, me n'aniria amb elles. I a partir d'aquí, doncs, la marxa lint del cavaller de la Rosa, la Comtessa de les Noces de Figaro, la Fiordiligi del Così fan tutte, papers de dona intel·ligent, de dona conscient. Un crític la va descriure amb una imatge que se li va quedar, perquè el seu segell era d'aquesta senyora així una mica senyora Spock, amb la cella aixecada, no? Aquella ironia continguda, aquella elegància que sap exactament la persona i sap el que diu i el que calla. I per això ara l'escoltarem cantant la Comtessa de les Noces de Figaro.

0: El Marc no la vol interrompre, jo sí.
1: No, estic...
0: Ara et quedaries...
1: Estic turulata. No, perquè, a més, sentir-la amb aquesta veu, a ella, allò que us deia, no? Aquesta dona que interpreta aquests grans rols de dones, i aquí és la comtessa d'Almaviva que està dient on han anat, no? Tots aquells grans moments, tot el que m'estimava. I, per cert, em teletransporto a la producció de Liceu de la Pazos, que m'ha semblat absolutament fantàstica. Però fantàstica vol dir... fantàstica, amb accent obert a la... No, no, de debò, meravellós. Però bé, en fi, retorno. Torna, avui estic molt dispers, és el cap de setmana. Aquí podríem tancar i dir aquest és el retrat d'una gran soprano britànica amb repertori alemany, però seria deixar fora justament el que la fa especial. Perquè el fil francès de Grenoble mai no es va trencar, sinó que amb els anys es va anar fent més fort fins a convertir-la en una cosa rara, que era una anglesa que els francesos van acabar reclutant com a seva. Escolteu, perquè ara escoltarem una peça d'Offenbach, que és el gran rei de l'opereta francesa, que, cantada per ella, agafa Kiratz.

0: Mira, és que és meravellosa. Clar, què és el que passa? Es guanya el públic francès no només amb la chanson, sinó també amb actuacions com la Bella Helena, la famosa Bella Helena que va fer el Châtelet de París, dirigida pel Marc Minkowski, amb la posada en escena de Laurent Pelly, el públic francès plorant de riure, un anglès fent riure els francesos...
1: Imagina't,
0: amb aquesta dicció impecable, amb aquestes bufats, amb aquestes tonteries que anava fent en escena, clar, era una absoluta bogeria que va agradar moltíssim. Però també hi havia aquest element que quan ella havia de cantar en recitals i cantava cançó francesa, doncs era aquesta cosa tan elegant, no? I clar, de la Belle Helena a la Grande Duchesse de Gerold Sain, a totes les grans operetes franceses, i la gent la coneixia per, amb allò que es diu F.Lot, doncs ja li deien Flot. Ah. I llavors ja es va quedar Flot.
1: O sigui, que Felicity, res.
0: Ja exacte, ja Flot era Flot. El seu nom carinyós, no? Quan li van proposar de respondre un d'aquells qüestionaris a l'estil Marcel Proust, no?, que ella deia, jo els odio, no?, que sempre tornen per mossegar-te després, va dir, no, jo no sóc més que una cantant, eh? És a dir, aquesta cosa així
1: humilitat,
0: tan humil. I res, França, evidentment, li va tornar tot, la van fer chevalier de la Legió d'Honor, oficier el 2025, commandeur de l'Ordre des Arts de Lettres, és a dir, que el país que l'havia acollida li tornava tant per haver estat una ambaixadora de les arts. I mireu com va tancar literalment les seves últimes funcions d'òpera el 2024, van ser a l'Òpera Bastille a París, en un paper molt xulo, que és el de la Fille du Régiment. Hi ha una duquesa que tu el que fa generalment per fer aquest rol és convidar una gran dama en retirada, l'han fet les grans dames, i durant l'òpera pot cantar qualsevol cosa que ella li vingui de gust, no? Llavors, doncs, allà estava. Va estar fent molt de professora a joves cantants de Melodi francès, i, per tant, quan pensem en la Felicity Lot, no hem de dir allò de la gran soprano de Strauss, sinó que és aquella noia que volia ser traductora i que va acabar traduint moltes emocions. Va ser aquella britànica que França es va fer seva i, per tant, doncs, avui rendim aquest gran homenatge a la Flot, perquè ens ha donat grans hores i, per sort, més que les podrem gaudir a plataformes,
1: perquè
0: a discs, sí, a CDs, on vulgueu.
1: Ja s'ha fet immortal.
0: Totalment.
1: Que bonic. Doncs mira, ja tenim la secció feta avui, Marc.
0: Sí.
1: Ai, que et sento
0: ens suspirant. Acomiadem, o okay, és que el que ve ara és sí? Absolutament or. Ens acomiadem amb un dels seus papers, la Louis de Charpentier, que per mi, ja us ho he dit altres vegades que l'hem sentit, és un dels millors pianos, si no el millor piano de la història de l'òpera. Així que tothom s'agafi a la cadira, al sofà on ens estigui escoltant, perquè això és un final amb totes les de la llei.
1: Doncs que vagi molt bé el dia.
0: Que vagi molt bé. Adéu.

0: I descobrim quins records ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
1: Bon dia, Noé. El 28 de juny de 1969 es produeixen els anomenats aldarulls de Stonewall, un seguit de conflictes violents entre la comunitat queer i la policia de Nova York. Stonewall Inn era un bar gai de Greenwich Village i arran d'aquest fet, avui se celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Aquell 1969 es publicava una cançó d'escàndol, «Je t'aime moi non plus», de Jean Birkin i Serge Gainsbourg.

El tema d'èxit indiscutible el van censurar i prohibir a les ràdios de mig món, Espanya inclosa, que simulava el clímax sexual entre un home i una dona. El Vaticà va arribar a excomunicar el productor italià. El mateix Gainsbourg va dir que el papa havia estat el millor propagandista d'aquell "T'estimo, jo tampoc".

0: El 1969 és l'any de Midnight Cowboy. Somiant amb l'èxit, un ingenu texà, Joe Buck, es trasllada a Nova York fent de cowboy d'exhibició. Treballa de gigolo seduint senyores madures de Manhattan. S'adona que aquest no és el món que havia imaginat i es fa amic de Razzo Rico, un estafador que el vol engalipar.
1: No rich lady with any class at all buys that cowboy crap anymore.
2: Women like me, goddammit. Hell, only one thing I've ever been good for is loving.
3: But for that service, I charge $20. I happen to be his manager.
4: Okay.
5: I'll buy you coffee, huh, baby?
6: I don't think I can walk anymore.
7: You know what they do to you when they know you can't. When they find out that you can't walk. Walk.
8: I'll just tell him. I don't go nowhere without my buddy here.
9: You know what you gotta do, cowboy.
0: John Waite i Dustin Hoffman afavorien que Cowboy de mitjanit aconseguís 3 Oscars, inclòs el del seu director, John Schlesinger. El 1969, Ràdio Barcelona inaugura uns cursos de català en format radiofònic.
10: Cursos de català en Ràdio Barcelona.
11: Hola, Mercè. Què fa la Roser?
12: La Roser està esperant un nen.
11: Doncs haurem de fer-li un obsequi quan arribi al món aquest nen, que també podria ser una nena.
13: Fíjense ustedes en la vocal final de ambos nombres. Mercè, Roser. Mercè, E abierta, como nen y nena. E, Roser, E cerrada, como paper y fe.
0: Ideat i escrit pel gramàtic i editor Miquel Arimany, i posava la veu el mateix Arimany, Isidre Solà, Enriqueta Teixidor i Xavier Ubach, dirigits per Armand Blanc. El franquisme evidenciava esquerdes per on s'escolava una mica de llum.

0: perquè cada vegada formen part més de les nostres famílies i ho volem fer amb la Ingrid Ramon, que ella és educadora canina i està especialitzada en gossos d'assistència i detecció. Ingrid, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Que, per cert, si la voleu seguir a Instagram, doncs la trobareu com a Ingrid Ramon _ArgusDogs. I avui volem parlar de quan perdem un dels nostres sers familiars, ja, perquè moltes vegades ja els tenim inclosos com un mes de la família, els nostres gossos, que arriba el moment també per ells. I normalment tenen una vida més curta que nosaltres, per tant, segurament haurem de passar per algun procés de dol.
1: Sí.
0: Que difícil, eh?
1: Molt. Viuen massa poc.
0: Viuen massa poc. L'esperança de vida d'un gos màxima, quina pot ser?
1: Depèn de la raça, del tamany, si es barreja, si és d'una sola raça. Depèn. Normalment els gossos petits solen viure una miqueta més, entre 12 i 16 anys, i els gossos més grans, pues, entre 10 i 12, i els gossos gegants entre 7 i 11.
0: És curiós, que en funció del tamany també viuen més o menys. Parlem del dol. Com s'ha d'afrontar?
1: El dol és molt particular. Cada persona el porta d'una manera diferent, no? Jo he vist... Jo sé com porto el meu dol, no? Jo, per exemple, sóc una persona que entre gos i gos necessito molt de temps perquè
0: s'ha
1: posat tot a lloc,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, aquest és un tema, no? Perquè moltes vegades diuen, bueno, agafem-ne un altre, un cadallet petit i ja està. I no, costa molt, també.
1: És una opció vàlida, també, ja. Saps? Jo, per exemple, és el que et dic, necessito temps, normalment tinc més d'un gos, llavors pues, marxa un però em queda un altre, no? Llavors potser l'altre ja està gran, no? Com seria el meu cas ara, no? Quan es va morir la Etna, el Blat estava, pues, no estava supergran, però ja em vaig dedicar amb ell i em va costar 3 anys i mig agafar un altre gos. Imagina't, saps? Però, bueno, mentrestant jo pues, treballo amb gossos tot el dia, voluntariat, casa d'acollida, pots fer mil coses entremig de fer un altre gos. I també he vist gent que és que es mora un gos el dilluns i el divendres necessiten ja tindre un gos perquè aquell buit és tan enorme que només l'omplen, aquella tristesa és tan insuportable, només la poden omplir amb un altre ser viu, no? I hi ha gent també que quan ha perdut un gos el dolor ha sigut tan gran i tan feridor que no han volgut tindre gos mai més. Saps? O sigui, és que cadascú és un món.
0: Sí, sí. Jo no sé si... Per quants dols has passat tu amb gossos? Perquè tu ets ensinistradora, educadora, perdó, canina, portes molts anys formant-te aquí, a l'estranger. N'has hagut de passar molt, suposo.
1: Sí, uns quants.
0: Uns quants.
1: Meus, gossos meus, 5.
0: I, clar, però aquesta és una altra.
1: Clar, després que... he tingut gossos d'acollida, tots els cans sinistro, que són com si fossin meus, especialment els gossos d'assistència, no? que estic pues, molt de temps creant molt de vincle, etcètera, etcètera. Bé, aquests incomptables, és que no t'ho podria ni dir.
0: I, per tant, no tens un patró de comportament idoni per poder-ho superar?
1: Sí, la meva recomanació, almenys. Primer de tot, mentre estiguin vius, gaudir-los molt. Moltíssim.
0: Això ens passa amb tothom, no? Perquè una vegada ja no hi són, tant si són els nostres familiars com si són els gossos, doncs una vegada ja no hi són, ja no pots fer res.
1: Exacte, o sigui, hem de tindre un vincle sa, eh? Tampoc estic dient que estiguem 24 hores amb el gos, perquè tant pel gos com per nosaltres està bé, no?, tindre aquesta separació i tindre altres
0: cada
1: coses.
0: Cada cosa que tingui el seu espai, sí.
1: Exacte, i el gos també diu, per favor, deixa'm dormir, saps? Vull dir que... Però el temps que estem... És que som el món d'aquell gos, saps? Ha de ser un temps de qualitat, que sortim a passejar, que passem estones junts simplement al sofà, que mengin el millor que puguin, que s'ho passin superbé, que la nostra relació sigui, no sigui de càstig, de crits, etcètera, etcètera, no? Això és el primer. Després, acompanyar-los en el seu procés, perquè jo sempre dic que el gos, per exemple, ara la meva gossa, no?, té un melanoma. Llavors, jo sé que acabarà passant tard o d'hora, més d'hora que tard, però ella, a dia d'avui, està superfeliç. Ella no ho sap. Bueno, el dilluns la vam operar, li vam treure els 5 nòduls que tenia, el dia següent ella ja estava bé, i llavors, pues, òbviament, respectant els tempos veterinaris, però ella no està pensant, ui, què m'ha passat aquí, què m'han tret, què...
0: No, de fet,
1: li vaig tindre que amputar un dit i hi ha una operació prèvia degut a això, i ella segueix corrents, caminant, i s'ha moldat, no?, això.
0: Clar,
1: clar. O sigui, diuen molt, ells viuen a l'aquí i a l'ara, al present.
0: No, a vegades hem d'aprendre molt, d'això.
1: Molt. I llavors, acompanyar-los també en aquest procés. A vegades, la pitjor part és decidir quan ja hem d'acabar la vida d'aquell animal, no? Perquè està a les nostres mans algunes vegades. També és molt traumàtic quan no ho hem pogut decidir i ha sigut un accident i t'ha passat de sobte.
0: Clar.
1: O el sentiment d'injustícia quan ha passat massa d'hora, o de culpa, no? Quan no ens hem donat compte d'alguna cosa. I això aquí vull explicar que és que hem de deixar la culpa enrere, perquè és un judici que fem amb tota la informació. Quan prenem segons quines decisions, no tenim tota la informació.
0: Clar.
1: Ni tenim l'experiència que tenim després d'haver passat això, no? I llavors, em posaré a plorar. És que parlar d'aquest tema és molt dur.
0: És molt dur.
1: És
0: I a més
1: dur.
0: A més, perquè sempre tots hem tingut alguna experiència propera, no?
1: Clar.
0: De gossos n'hi ha gairebé totes les famílies.
1: Clar, clar, clar. És que penseu que hasta als veterinaris se'ls hi poden passar coses.
0: Clar, clar.
1: Dels
0: I
1: seus propis
0: pateixen,
1: gossos.
0: I ells també pateixen aquestes
1: morts. Sí, sí, sí, però com refereixo que el seu propi gos...
0: Clar, clar.
1: Després jo he vist veterinaris, dius, hòstia, com no vaig veure això, com tal, com qual, no? I dius, clar, potser no tenies aquesta experiència prèvia. Imagina't un tutor que no té una formació, no? Amb la qual hem de ser una mica més amables amb nosaltres,
0: sí,
1: no? En aquest sentit.
0: No castigar-nos.
1: I clar, decidir, jo sempre dic, per mi, el punt de decisió amb la meva gossa actual, que sé que li passa això, serà quan jo la vegi patir. Llavors serà el moment d'acabar dignament, no? Perquè ella viu a l'aquí i a l'ara. Ella no està pensant, vull viure 3 mesos més. Ella està, jo estic bé, estic bé.
0: Clar.
1: Estic malament, doncs... Pues,
0: I no li queden tràmits per fer,
1: exacte,
0: aquelles coses per arreglar, no, no, ella...
1: No, no, ja té l'herència feta, ja ho té,
0: ja
1: tot,
0: té
1: ja ho hem
0: feta.
1: Fet, tot això. Saps el que vull dir? Vull dir, sí, ella sí. És con lo puesto, no? Amb el que va
0: clar,
1: arribar,
0: clar.
1: Marxarà, i ja sí. Està. I ella cada dia que sent que li vaig a posar menjar, o que agafo l'arnès, o que anem a sortir al carrer, alegria màxima,
0: sí.
1: Quan arribes, no? Vull dir, són aquests moments. I després, a mi el que sempre m'ha ajudat a superar els dols, òbviament, és deixar-me passar cada emoció tal i com és, no? Si estic enfadada, estic enfadada, si estic cabrejada, molt cabrejada, si tinc ràbia, si estic trista, però passar molt ràpidament, si és possible, que en el meu cas, degut a l'experiència o potser com jo funciono, passo de seguida a l'agraïment. Saps? I sobretot amb els meus gossos, que és que cada gos que tinc m'ensenya tant, però tant, que em quedo amb aquell agraïment de dir, ostres, tot el que m'has ensenyat, tot el que m'has donat, com m'has ajudat, has estat en aquest moment, has estat en l'altre, saps? O sigui, a vegades més que segons quines persones,
0: segur,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I dius, ostres... I la pregunta és, per què patim tant, no? És perquè el vincle que creem és igual que el que creem amb un fill, amb un ésser molt, molt, molt estimat. Perquè segreguem les mateixes... per exemple, segreguem endorfines, saps? O sigui, coses que...
0: físiques,
1: ja, la hormona del vincle, etcètera, etcètera, no? Quan ens mirem és un xute d'oxitocina, amb venes, saps? Amb la qual, pues, clar, és un animal que no ens jutja, amb el que ens divertim, amb el que ens ho passem bé, que sempre està feliç, sempre està content, i que si sabem comunicar-nos, si aprenem anem a comunicar-nos amb ells correctament, és que és la millor relació que sí que es pot tindre, no?
0: Segur.
1: És una meravella.
0: Segur,
1: llavors,
0: segur.
1: Clar, la pèrdua d'això, i ja no t'explico els gossos d'assistència que t'estan salvant la vida, no?
0: Clar, clar. El vincle encara és molt més estret. Doncs avui volíem parlar d'això, d'aquest dol que passem també quan els nostres gossos, doncs clar, arriba un dia en què han de morir i que és llei de vida també per ells, i normalment viuen menys que nosaltres, per tant, ens hi haurem d'enfrontar més sovint. Ingrid, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos també en aquesta reflexió.
1: A tu.

0: Hi ha coses que ens fan perdre els sentits, però en moltes ocasions el que ens passa amb els sentits en català és que no tenim massa clar com fer-los anar. Setmanes enrere vam dedicar al Treure la Llengua a esclarir l'ús correcte de sentir i escoltar, ja que molts dels parlants els utilitzen de manera incorrecta. Avui, però, ens dedicarem a analitzar altres problemes lingüístics vinculats també amb els sentits, i ens ajudarà a posar ordre en aquest tema un dels lingüistes de la ràdio, l'Abel Espinosa. Abel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem de la vista, el tacte, l'oïd, el gust, l'olfacte. De fet, aquests són els sentits.
1: Els cinc sentits.
0: I no tots els sabem fer anar, eh?
1: Perdem una mica els sentits.
0: Sí,
1: nosaltres,
0: nosaltres,
1: concretament tu i jo, això ho fem
0: ho
1: molt bé.
0: Ho tenim molt clar.
1: Sí, ho fem molt bé. Però hi ha alguns parlants que perden una mica el nord
0: I jo diria que amb les generacions més joves s'està perdent encara més.
1: No sé
0: per què.
1: Fa mal de dir, però...
0: Sí, una mica.
1: I sobretot és perquè tenim aquí, en aquest cas en concret, tenim una gran influència del castellà que ens envaeix com una... Sí, la manera de fer-ho, no? I molta gent el que fa és copia l'estructura del castellà i acaba cometent un error, que és un error així com molt gros i que és molt fàcilment solucionable.
0: Sí, és una qüestió d'entendre-ho, de captar-ho i ja està.
1: Sí.
0: A veure, comencem per l'olfacte.
1: Sí, comencem per l'olfacte perquè és el pal de paller.
0: Sí.
1: Perquè crec que, com sempre fem, recorrirem a la definició del DIEC, no?, en què diu que en català olorar significa aspirar aire amb el nas per sentir l'olor d'una cosa. Ja sé que aquesta definició, segurament a molts dels nostres oients semblarà massa evident, però en aquesta evidència hi ha una de les claus per tal de no equivocar-se mai a l'hora de fer servir correctament el verb olorar. Tu em sabries dir... Jo sé que ho saps, però
0: farem la pregunta
1: retòrica. Tu em sabries dir quin és l'element clau d'aquesta definició que acabem de donar?
0: I jo et dic, i tant, el nas.
1: Ah, efectivament. Perquè olorar sempre va vinculat a un nas o a un aparell olfactiu. Per tant, mai podem dir que una cosa olora.
0: No, no, clar.
1: Perquè les coses no tenen nas, no?
0: Sí, sí.
1: Per exemple, aquest estudi olora molt bé.
0: No.
1: Perquè en aquesta frase el que donem per fet és que l'estudi té un nas i que aquest estudi amb aquest nas té una gran capacitat olfactiva. És a dir, olorar bé significa que l'estudi ensuma les coses i diu, ostres, molt bé. I no és el que volem dir.
0: No. No té nas, l'estudi no té nas.
1: Si algú ens dius, escolta, olores molt bé avui, el que està fent és afalagar la nostra capacitat d'ensumar coses, com dèiem, amb l'estudi, doncs han passat.
0: És que tinc un nas molt fi.
1: Clar. I normalment quan la gent ens diu olores molt bé, el que vol dir és que li agrada molt el perfum que ens hem ruixat. Per tant, el que vol dir és que fas molt bona olor, que és el que hem de fer servir quan fem referència a alguna cosa, no?
0: Sí.
1: I ara ve una part que jo sé que t'agrada molt, i és que afirmarem amb total rotunditat que el verb olorar és un verb transitiu.
0: Ho sabia.
1: Això significa que sempre va acompanyat d'un objecte directe. I en aquest cas, el verb sempre va acompanyat d'un nom. Quan diem que olorem bé, malament, fort, no, és incorrecte, perquè bé, malament, fort, no són un nom, són un adverbi. Són adverbis. Per tant, en aquest cas, quan diem que una cosa olora bé, el que fem és que el verb olorar sigui intransitiu, però no existeix.
0: No existeix.
1: És incorrecte.
0: És incorrecte.
1: Llavors, el que hem de fer és això, acompanyar el verb olorar d'un nom. Jo oloro una rosa. Llavors, sí, és correcte.
0: Clar, sí, sí.
1: Pels casos que, com dèiem, diem que alguna cosa fa bona olor, doncs fem això, diem una cosa fa bona olor, o fa mala olor, però en català també tenim formes específiques, perquè podem dir que una cosa fa pudor, fa tuf, fa furtor, fa bravada, fa pesat o fa... fa pesat, perdó, no. Fa pesta.
0: Sí, fa pesta.
1: Volia dir pesat, però fa pesta i fa catipent.
0: Catipent, oh, sí. M'encanta. Sí, quina catipent. Sí, m'agrada molt. Jo crec que ha quedat bastant clar, no?
1: Ha quedat bastant clar, jo espero que sí. L'olor entra pel nas, per tant, és un verb transitiu. Això ha quedat claríssim, a la gent li interessa.
0: Sí.
1: Un parell de punts. Les coses fan olor de, no fan olor a.
0: Ah. Raó.
1: Això fa olor de roses, no fa olor... Dius, escolta, noi, t'has tirat un pet que fa olor de roses, així de manera irònica.
0: Da.
1: Mai olor a. Perquè això és una còpia també del castellà.
0: Sí, sí, aquesta també, aquesta sí que se'ns escapa. Sí. Així com hem dit que l'altre ho fem bé, aquesta vegada se'ns patirem.
1: I també se'ns escapa molts cops. Ui, això fa... Com ho diem, això? Ai... Això no olora gens bé.
0: Ah, fatal.
1: Quan algú ens diu una cosa, dius... perquè tens una sospita, dius... Això no olora molt bé.
0: Fatal. És que sona amb pet en les orelles.
1: Això dius, fa pudor de sucarrim. Això fa mala espina. Per dir que fa
0: pudor de sucarrim, m'agrada molt. Hem parlat de l'olfacte, però és que... què me n'has de dir del gust?
1: Del gust? El gust, el que ens passa és que tenim un error tan flagrant com el que acabem de comentar. Però que té la mateixa solució, no? Alguns parlants, imitant la forma de castellana, diuen que el menjar sap massa a all, per exemple. Això sap massa a no sé què. Però la forma genuïna i normativa de dir-ho és que això té gust de, no, té gust a, no? Mm. Aquesta sopa té massa gust d'all, no? Però si alguns dels nostres oients, que jo sé que n'hi han uns quants que revisen tot el que diem aquí fil per randa, si algun dels nostres
0: I
1: oients...
0: I fan bé,
1: perquè... tot i que ens equivoquem poc.
0: O ens equivoquem molt poc, però podríem equivocar-nos.
1: Podrem equivocar-nos un cop, però està bé sempre que ho confirmin, que confirmin la nostra saviesa. Però si algun dels nostres oients, com deia, va al DIEC ara mateix i diu vaig a buscar l'entrada del verb saber, veurà que a sota de tot diu saber a... que significa tenir gust d'alguna cosa. Llavors, clar, com quedem? Saber A és correcte o no és correcte? Mm-hmm. Tu què diries?
0: Que jo no diria que no és correcte.
1: Jo també ho dic.
0: Val.
1: Però és que el que diguem tu i jo pot estar molt bé, però tot això ve avalat per l'opinió de molts lingüistes, entre ells, per exemple, el Gabriel Bibiloni, un prestigiós lingüista mallorquí, que ens explica que el significat saber A prové del llatí sapere, que originalment volia dir tenir gust de... I aquesta forma és una forma molt arcaica, ha quedat fossilitzada. El català Pompeu Fabra, quan va fer el recull d'expressions, va incloure algunes formes fossilitzades que el DIEC, el Diccionari d'Institut d'Estudis Catalans, ha mantingut al diccionari. Per tant, si busquem el diccionari, veurem que saber A és una forma absolutament arcaica, no? És com dir no gens menys, que normalment no ho diem, no? Doncs la gent que utilitza a dia d'avui això sap a all, el que fa és copiar la forma castellana.
0: Exacte, ho està copiant del castellà, no és que estigui buscant la forma genuïna...
1: Ah, això mateix, no tira d'un arcaisme.
0: Exacte, no.
1: Sinó que està copiant la forma. I a tota aquesta gent que fa servir SAP A, que sàpiguen que la rítmia cardíaca que tenim sempre que ho diuen és bastant forta, esperem que no ho diguin mai i que diguin que les coses tenen gust de...
0: Exacte, i que ens pita igual que si sentíssim allò de... És que no t'estic escoltant.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta i sentir. Espero que els nostres oients ens escoltin sempre.
1: Atentament.
0: Abel, moltes gràcies.
1: Gràcies. La primera pedra @racu.cat

0: M'agrada molt mirar el cel i que ens expliquin coses, com ho fa la Laia López, que ella és física i amant de l'astronomia. Laia, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I avui parlem de que tindrem una base a la superfície de la Lluna el 2032.
1: Sí, aquests últims anys hi ha hagut molt rebombori amb les missions Artemis, que eren com les successores de les missions Apollo, aquestes missions a la Lluna. El 2022 vam tenir la primera missió Artemis, que era aquesta nau no tripulada que va donar, diguem-ne, un tomb a la Lluna i va tornar per provar la nau Orió i també provar el coet amb el qual es va enlairar. Després, a principi d'aquest any, vam tenir l'Artemis 2, que era el mateix, però aquesta vegada amb 4 astronautes a dintre de la nau. I llavors, havíem de tenir la missió Artemis 3 a finals del 2027, en el qual inicialment havia de ser una missió que els astronautes trepitjarien la superfície de la Lluna una altra vegada i portaríem la primera dona i la primera persona de color a la Lluna, però ara la NASA ha decidit canviar totalment l'estructura d'aquestes missions Artemis. Ara, Artemis 3 ja no serà aquesta missió que portarà els astronautes de la superfície de la Lluna, sinó que faran un acoplament de la nau Orió amb un mòdul de llunatge en òrbita terrestre baixa, i això és a causa que la NASA ara ja no busca tenir aquesta estació que doni voltes al voltant de la Lluna, que es diria Gateway, sinó que ara vol tenir una base a la superfície de la Lluna.
0: I què era exactament aquesta estació Gateway?
1: Gateway havia de ser una petita estació espacial que orbités la Lluna, una mica com tenim ara l'Estació Espacial Internacional, i aquesta estació havia de servir com a laboratori i també com a punt de connexió pels astronautes abans de baixar a la superfície lunar. És a dir, la idea era enviar els astronautes amb la nau aquesta Orió que hem comentat, que s'acoplessin a aquesta estació Gateway que donava voltes a la Lluna i des d'aquesta estació baixar amb mòduls lunars a la superfície de la Lluna a fer petites expedicions i després tornar a l'estació. Aquest projecte incluïa col·laboració internacional amb Europa, Canadà, Japó i empreses privades. Però clar, ara la NASA ha reestructurat completament el projecte i ara considera que és més eficient invertir aquests diners en altres projectes, com per exemple aquesta base a la superfície de la Lluna.
0: Per tant, ara la NASA té un nou objectiu, una base a la superfície lunar. Com serà aquesta base?
1: La prioritat és que aquesta base estigui al pol sud lunar. I per què allà? Doncs perquè és una zona on podria haver-hi gel d'aigua dins dels cràters que són permanentment foscos, i aquesta aigua podria servir per beure pels astronautes, per produir oxigen i fins i tot per fabricar combustible per futurs viatges a Mart, no? I que la Lluna fos com un punt entremig per anar a Mart. En aquesta base la idea és tenir hàbitats pels astronautes, vehicles lunars perquè puguin fer diverses expedicions, sistemes d'energia, es comenta també, per exemple, tenir fonts d'energia nuclear, perquè en aquesta zona de la Lluna tenen 2 setmanes de sol i 2 setmanes de foscor, i en les setmanes de foscor es pot arribar a menys 200 graus Celsius, per tant, es necessita energia per mantenir tota la infraestructura. A part d'això, també hi haurà robots autònoms, i actualment la NASA calcula, o està pressupostant, uns 20.000 milions de dòlars en la construcció d'aquesta base.
0: Déu-n'hi-do, quan tindríem aquesta base lunar?
1: Realment és molt optimista el que espera la NASA. Ells esperen tenir-la al 2032. Divideixen el projecte en 3 fases. La primera fase, de fet, comença aquest any i és fins al 2028, on llançaran diverses missions, entre les quals hi hauran rovers que investigaran el terreny, no?, on s'haurà de construir aquesta base lunar. També posaran tota en marxa la xarxa de satèl·lits que enviarien les dades de la Lluna a la Terra. Després hi ha la fase 2, que comença el 2029 i dura fins al 2032, i aquesta fase inclouria la primera infraestructura de mòduls habitables a la superfície de la Lluna. I per últim, la fase 3, que seria a partir del 2033 endavant, que és quan ja tindríem l'hàbitat permanent amb astronautes vivint a la base lunar. I pel que ha dit la NASA, ells esperen tenir 4 astronautes a la Lluna que s'anirien rotant i aquests 4 astronautes

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: És a dir, a l'arribar a les pel·lícules de fora, sabien, hi havia l'obligatorietat de doblar-les perquè així hi havia control i censura del que es deia, es podia modificar absolutament tot i de passada s'imposava l'idioma. Tot era uniforme en castellà i, per tant, hi havia com un doble control, no? El control lingüístic i també el control dels continguts culturals o del que suposava l'entrada del cinema extern amb les idees, les ideologies que podien venir d'altres pel·lícules, d'altres països, doncs, per tant, ho podien controlar. Clar, el que ha passat, això també això dona per parlar, perquè podem parlar d'un altre problema. Potser un dels problemes del cinema espanyol també rau aquí, perquè, clar, en altres territoris, en altres països, a França, és a dir, per exemple, el cinema francès, doncs la gent anava a veure les seves pel·lícules en francès, el cinema nord-americà no el veien pas doblat, el veien en versió original. Per tant, d'alguna manera es protegia més el cinema del propi país perquè la gent tenia la tendència a anar a veure les seves pel·lícules. Aquí què passava? Passava el res, tot el d'aquí i el de fora era igual, era doblat.
2: Clar.
1: I, per tant, doncs va perjudicar, diguem-ne, després el propi cinema nacional. A partir d'aquí hi ha una indústria i tot un factor molt important del doblatge en el nostre país i, sobretot, una cosa molt important va ser també el paper que va tenir TV3 en el seu naixement, que aleshores el que va fer és un mecanisme, no?, de defensa de la llengua i es va construir realment tota una sèrie de professionals, una indústria de professionals molt bona de dobladors i dobladores catalans que realment tenen un pes molt important no només a la indústria catalana, sinó a la indústria nacional.
2: De l'Estat, i tant.
1: Sí, perquè són tècnics molt i molt
2: tenim
1: bons.
2: Tenim grans estrelles que van treballar en el món del doblatge en el seu moment i que molts els reconeixien en castellà, però eren catalans.
1: Eren catalans, perquè aquí s'ha treballat després. Molt, molt bé. Exacte.
2: I ara cada vegada s'està reconeixent més, no?, aquest paper de doblador.
1: Sí, jo crec que hi ha hagut una certa reivindicació, potser a vegades per fets que eren anecdòtics, no? No sé si us en recordeu fa alguns anys als Goya que Susan Sarandon va rebre un premi i va com agrair a la seva dobladora, la Maria Lluïsa Solà, doncs la seva tasca. Això va fer que hi hagués de cop els mitjans com si... Oh! La
2: tenim dobladors,
1: no? I ja se li va com donar certa visibilitat a la Maria Lluïsa Solà i, per tant, arrel d'ella, doncs, a tota aquesta professió que fan una tasca realment molt bona i són uns professionals boníssims. Sí que és veritat que sembla que hagi estat doncs, com una moda, no? Com que ara hàgim descobert els professionals i les professionals del doblatge, quan aquí, ja et dic, realment tenim una cantera boníssima. Un dels aspectes també que crida l'atenció és que, clar, per exemple, a mi m'ha passat als actors de fora quan venen i els expliques, no?, de, clar, la teva pel·lícula aquí està doblada i aleshores aquesta és la teva veu i els sobta moltíssim, perquè hi ha gent que sí que té una aprovació. Per exemple, Woody Allen ell volia saber qui era el seu doblador. Woody Allen ha tingut diversos dobladors, el seu doblador actual és en Joan Pera, però abans havien tingut un altre doblador que clar, es va morir, aquest pobre senyor, i aleshores va haver de ser substituït. Però sí que hi ha alguns actors que tenen com, o en aquest cas Woody Allen com a director, supervisió de qui farà el seu doblatge en alguns països, altres persones no, però quan arriben aquí i saben i senten la seva veu, els sorprèn moltíssim. Jo en algunes ocasions he tingut l'oportunitat de fer conèixer i de presentar.
2: Que bo, que maco. Sí. Perquè, clar, el doblador realment s'acaba fent seu la manera d'actuar.
1: La manera d'actuar i d'entendre, no? I ja els coneixen com molt, i això els hi fa moltíssima il·lusió, i perquè, a més, els actors li donen valor i entenen que algunes veus, alguns fan bromades, que fan millor que ells, no? Perquè es posen tant a la pell i toquen el to i està molt bé.
2: Clar, hi ha altres casos que el mateix doblador ha hagut de doblar dos personatges importants, dos actors importants.
1: Clar, perquè clar, no només, clar, els dobladors no poden viure de fer una única veu, pobres, no? I aleshores fan diferents personatges. Però hi ha casos, la fatalitat, diguem-ne, et passa quan tens un actor de doblatge o una actriu de doblatge que en aquella pel·lícula que van a doblar estan
2: els dos
1: actors, actrius, que tal. Per tant, només en pots fer i s'ha de canviar la veu per adaptar a l'altra persona. Hi ha hagut actors, que això no és gens habitual, que han

0: tingut, fins i tot, crec que és l'Alex Baldwin, sí, l'Alex Baldwin, crec que ha tingut més de 7 dobladors diferents. Això no és gaire bo, perquè al final nosaltres associem aquesta actriu, la Julia Roberts l'associes a una veu, no? A la Montalà. Aleshores, et serveix per fer la construir la teva pròpia marca, per sí, això és sí. important que segueix siguin la
1: clar,
0: mateixa.
1: Clar, si no te'ls creus de la mateixa manera.
0: Si no te'ls creus, no el pots distingir. Llavors és molt important aquesta fidelitat. També és veritat que fa molta gràcia actors de doblatge o actrius de doblatge que han començat a fer una veu d'una persona secundària en un moment donat i que aquesta actriu va tenir una projecció impressionant i que en els propers 2, 3, 4, 5, 6 anys fa de protagonista a un munt de pel·lícules. Per tant, aquesta actriu de doblatge, de cop, el diva molt millor.
1: Clar, clar.
0: Perquè realment, això... O, si tornem al Joan Pera, una anècdota que era molt bona, ell sempre comentava que, de fet, amb ell l'havia perjudicat molt fer la veu de Woody Allen perquè, o de l'Escurçó Negre, perquè eren unes veus com tan histriòniques o tan específiques que aleshores la gent no el volia contractar per altres personatges, perquè estaven massa associats a aquests dos personatges.
1: Clar, clar.
0: Però, en canvi, en Joan Pera, una trajectòria que ha tingut durant molts anys i potser menys coneguda, és que és un grandíssim director de doblatge.
1: Ell dirigeix.
0: Perquè, clar, igual que es dirigeix una pel·lícula,
1: et
0: dirigeix el doblatge.
1: Sí, sí.
0: I és una persona que escull, no adapta els textos, i escull les veus, fa el càsting de les veus de la pel·lícula que s'ha de fer, i és qui acaba resolent aquests problemes, no? Doncs, per exemple, això, Robert De Niro i Al Pacino són interpretats per un mateix actor de doblatge, doncs qui farà de què en cada cas, i si s'ha de substituir una persona, per qui s'hauria de substituir.
1: Mm. I en cas de les veus de nen?
0: Això ho fan, doncs, normalment noies. Noies adultes.
1: És a dir, que són adults els que fan el doblatge.
0: Sí, sí. Sí,
1: costa molt doblar.
0: Costa molt. Mm. Sí que hi ha algunes criatures que fan algunes veuetes, però en general són noies joves que pel seu timbre de veu ho poden adaptar tant de nens com de nenes. Mm. Normalment són noies que fan, perquè tenen aquesta tècnica, i fan aquesta funció. Amb els nens, alguna criatura pot fer un moment puntualment algunes veuetes, però la feina de quadrar les labials tot això és una tècnica, i clar, és una professió que has hagut de formar-te i de treballar.
1: I que hi ha bones escoles també de doblatge.
0: Hi ha molt bones escoles i realment tenim un doblatge d'una qualitat altíssima.
1: Mm-hmm. Doncs avui volíem parlar també d'això, del doblatge en el món del cinema, que també és tot un món, tot ell. Moltíssimes gràcies, Núria.
0: A vosaltres.

0: Ai, Isabel Vinaixa, que...
1: Ai, no.
0: Que com ens agrada la música que ens poses per tancar
1: Moltes
0: programa.
1: Moltes gràcies. Ens diem adéu ja al mes de juny, eh?
0: Ai, noia, és veritat. És que va massa ràpid el temps. No sé com fer-ho per parar-lo una mica.
1: No cal.
0: I que no pari.
1: Que vagi fent. Ell que vagi
0: no pari
1: fent.
0: La música tampoc, que no pari la música.
1: Que vagi fent
0: i ens vagi acompanyant.
1: Exacte.
0: A veure, què?
1: Què?
0: El nou, la novetat.
1: Sí.
0: Quina és?
1: No ho sé.
0: No ho sé.
1: Sí, ho sé.
0: Ah, que ets tu.
1: Va, fem play.
0: Vinga.
1: Va, fem play amb la nova, sisplau.

0: cantautora anglesa que va batre rècords per fer el nombre més gran de jazams diaris d'una cançó... És coneguda per versions, val? I se l'ha comparat amb Adele, se l'ha comparat amb Amy Winehouse, se l'ha comparat amb Billie Holiday, perquè aquesta veu que té així com resposa potent i realment és potent dalt de l'escenari. Es diu Luisa Lucain, tot junt, Lucain. Una meravella. Aquest tema es diu Love Bites Back, és del 13 de març d'enguany, és a dir, d'allà de fa 4 dies, és del seu nou disc, perquè ella, com deia, és coneguda per fer versions, i les versions les fa...
1: Les broda, maques,
0: no?
1: Eh?
0: Les broda, exacte. Són precioses. Està molt bé. Us la recomano moltíssim.
1: Doncs la buscarem i la
0: Perfecte.
1: Seguirem.
0: Molt bé.
1: I anem a un clàssic.
0: Un clàssic. Un clàssic que m'ha vingut, de cop.
1: Ah.
0: Dic, ui, això. Això sonava molt bé. Això sonava molt bé l'any 1984. I és
1: Caram.
0: Així.

0: Isabel, clar, és que no recordàvem aquest inici.
1: No, és que jo no he volgut tocar res. Perquè hi ha el single Radio Edit, que és la que sonava des de l'inici més conegut, fins a l'inici que ho he sentit d'uns 30 segons. Però dic, jo això no ho trec.
0: No, clar.
1: Jo no ho trec perquè jo vull que la gent ho escolti, vull veure la cara, la teva cara, la cara del Dani, la cara del Miquel, la cara de dir...
0: Què ha passat aquí?
1: Què és això? Què és això?
0: Doncs és això.
1: Et sona,
0: ara, ara.
1: Deixem-ho.
0: Vinga.
1: A veure, Murray Heath, de One Night in Bangkok, de l'any 1984. Actor i cantant anglès, que va fer diverses pel·lícules, però que és molt conegut per aquest Tamás. Hem de dir que aquest Tamás va estar compost... La lletra la va fer un dels membres de... exmembres d'ABBA.
0: Ah, mira.
1: Que té aquest rotllo així, bueno, és un com a dada curiosa, eh?
0: Està molt bé, doncs escolta'm, ens quedem amb aquest supertema.
1: Perfecte.
0: I recordant-lo.
1: Apa.
0: Isabel, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu-siau a tothom. Adéu.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 28 de juny del 2026. Va, que fa gairebé una hora que ha sortit ja el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a l'entorn de 2:15 de la nit a l'altra punta de Catalunya, Alcanar. Deixem enrere una altra nit molt xafogosa, tòrrida a diversos punts del país, ja no només a Barcelona, també una part del Maresme, també fins i tot al Priorat. El termòmetre no ha caigut dels 25 graus en tota la nit, avui que va una mica més del mateix del menú. Calor per esmorzar, per dinar i per sopar. És l'últim diumenge de juny i, de nou, aquesta canícula molt intensa tornarà a fer rondar els termòmetres als 35 graus de màxima. A Ponent s'acostaran als 40. Potser les comarques de Girona baixen una mica, però vaja, poca cosa en una fase de calor molt, molt, molt intensa, que de fet està sent notícia a tota Europa, en aquest cas sí, amb una onada de calor pràcticament inèdita a la història. Va, obrim el Via Lliure amb un ull posat també a Veneçuela, on mirarem de connectar-hi en breu, perquè ja hi hauria arribat Jordi Armenteres en un vol aquesta matinada per seguir el desenvolupament i els estralls del que continua sent un dels terratrèmols més destructius de la història recent de Llatinoamèrica. El govern veneçolà ahir reconeixia més de 1.400 morts, 500 més que en l'anterior actualització, però amb un ull posat en les desenes de milers de desapareguts. I connectarem de seguida, que puguem tenir en compte que les comunicacions certament no són fàcils. Matinada on s'ha acabat també en l'àmbit esportiu la fase prèvia del Mundial, tots els quadres definits. Leo Messi ha tornat a marcar fa poca estona, era el seu tercer partit en la victòria de l'Argentina contra Jordània, continua com a pitxichi de la competició, 6 gols en 3 partits. Avui que ja començarà la fase eliminatòria als 16 en final amb un Canadà a Sud-àfrica. En parlarem de tot plegat en un dia que de seguida fem el basar de les sorpreses del Beorlegui, els primers auxilis, l'embalat de mossèn Nin i moltes coses més, des d'ara i fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 2 minuts a les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, temps d'actualitzar tot el que ha passat aquestes últimes hores al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Bernat González, Aurora Rodríguez, Mariona Martínez, Bernat Balbó, Abel Caral, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com dèiem, a Veneçuela ja fa més de 3 dies, 72 hores del doble terratrèmol, i a partir d'ara les possibilitats de trobar supervivents, segons els experts, es redueix moltíssim. L'últim balanç oficial és de 1.430 morts, 6 d'ells ciutadans espanyols, i continua la xifra descomunal de 50.000 desapareguts, segons Nacions Unides. És per això que durant tota la nit i matinada els equips d'emergències a Veneçuela han seguit treballant per mirar de rescatar persones sota les runes dels edificis, a més amb el volum d'ajuda internacional que ha permès accelerar determinades tasques amb maquinària pesant, amb unitats canines o professionals de l'àmbit d'estructures i de les catàstrofes naturals. Precisament fa poc més d'una hora ha aterrat ja a Veneçuela l'avió amb els equips d'emergència provinents de Catalunya, i viatgen una quinzena de bombers especialistes de la Generalitat, juntament d'altres equips, tant del País Valencià com d'Extremadura. I acompanyant-los també hi tenim l'enviat especial de RAC1 des de l'aeroport. Acabat d'aterrar, Jordi Armenteres, bon dia.
2: Hola, Xavi, bon dia. Ja fa una mica més d'una hora i mitja que som a Veneçuela, concretament a l'aeroport de València. Encara estem fent els tràmits, són molt lents, i més encara per la premsa, i evidentment tenen prioritat els serveis d'emergència. En què hem volat? Amb una setantena d'efectius, entre d'altres, els 15 bombers de la Generalitat que han de fer aquesta feina tan important, que és la d'apuntar les estructures. Ells són tècnics en estructures per poder fer rescats segurs. El seu cap, ara fa 24 hores, tu l'entrevistaves, evidentment a l'avió hi hem parlat molt, és l'Oriol Corbella.
3: Ja tenim una mica idea de la zona en què ens posaran, llavors sí, és una de les zones més devastades per les imatges que tenim, les imatges aèries, imatges de drons, i afectacions a diversos nivells. No cal dir que realment tot està completament devastat i caigut, però sí que hi ha grandíssima afectació a zones que estan completament destruïdes.
2: A més, en aquest avió d'Iberia finançat per Repsol i per l'Agència Espanyola de Cooperació, també han volat amb una ONG especialitzada en rescat, una ONG que porta 9 gossos, un equip de l'ONU, d'una agència especialitzada, també equips de protecció civil. Tots ells han de començar a treballar de manera immediata. Aquí és de matinada, òbviament, però són 6 hores menys. Hem d'anar fins a Caracas. No hem vist res, em sap greu no poder explicar encara el que hem vist, perquè, evidentment, és negra nit. Però sí que esperem poder aportar notícies, i tan bones com siguin possible, a les properes hores.
0: Gràcies, Armenteres. Evidentment, qualsevol novetat ens ho fa saber, perquè el Jordi, com ara sentíem, està encara fent els tràmits per entrar físicament en el país, aterrat ja a Veneçuela, en tot aquest equip d'emergències, i en les pròximes hores ens podrà informar de forma més directa del que pugui veure. Tot i aquests dos terratrèmols, recordeu que van ser dimecres a Veneçuela. A Veneçuela el terra continua tremolant i ja s'han registrat unes 430 rèpliques. Les autoritats mantenen la màxima alerta i demanen a la població que eviti desplaçar-se a les zones més devastades, precisament per no dificultar aquestes operacions de rescat. I un altre punt en plana internacional de la matinada, perquè continua escalant la tensió entre Estats Units i l'Iran. L'exèrcit nord-americà ha anunciat una nova ofensiva contra objectius militars iranians com a represàlia per l'atac amb drons de Teheran contra un petrolier dijous a l'estret d'Hormuz. L'atac d'aquesta nit ha tingut com a objectiu infraestructures de vigilància militar, sistemes de comunicació i defenses antiaèries iranianes. Mentrestant, en plena política a Madrid, ahir el PSOE va tancar files amb Pedro Sánchez, que va aconseguir sortir airós del seu comitè federal, malgrat els casos de corrupció que encerclen el govern. La majoria de barons socialistes li van mostrar el seu suport. L'única excepció, com és habitual, va ser el manxec Emiliano García Page, que va tornar a demanar eleccions anticipades.
4: Sánchez, però, va deixar clar que no té cap intenció d'avançar les eleccions, que es faran l'any que ve, i que ell vol ser el candidat. El president espanyol va reconèixer que els casos de corrupció afecten la moral del partit, però demana fer net i sortir a guanyar les eleccions.
5: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras, y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
4: Per això va demanar reconstruir el bloc contra la dreta i l'extrema dreta, i va criticar Junts per votar amb PP i Vox al Congrés. L'única veu crítica va ser la del president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que considera que les eleccions són la sortida al desgast.
6: Creo que falta autocrítica, autocrítica de verdad. Necesitamos todos que antes de que haya elecciones municipales se despeje la enorme tensión que se traduce en la política de Madrid. Pero la realidad yo creo que invita a darle la palabra a la gente.
4: És un fragment de la seva intervenció a la reunió que es va fer a porta tancada, però al qual ha tingut accés el diari El País.
0: Doncs davant d'aquest suport del PSOE al voltant de Pedro Sánchez, tota la premsa alerta avui del perill que el partit s'atrinxeri al voltant del seu líder, Víctor Vives.
1: A La Vanguardia, Enric Julián escriu: tot i que hi ha dubtes i reticències entre dirigents que callen, el partit ara com ara no petarà, però el punt feble de Sánchez pot ser una divisió interna que acabi massacrant el PSOE. Al periòdico, Albert Sáenz alerta: la sensació d'ocàs de Sánchez comença a ser general i l'esquerra necessita que el PSOE ressusciti, perquè avui el partit no existeix. Tot passa per un hiperlideratge. La directora de l'Ara, Esther Vera, assenyala que Sánchez s'ha fet un partit a mida, on l'únic baró que aixeca la veu és García Page. El País i Macarretero també remarca la falta de crítica interna. Diu: ningú vol tensar la corda. Tots saben que les bases del PSOE poden interpretar un pas en fals com una traïció al líder. Per la raó, el Comitè Federal del PSOE s'ha convertit en una tramoia per l'autobombo del líder. El director del Mundo, Joaquín Manso, opina que ahir Sánchez només va oferir el relat de supervivència com a virtut. L'escàndol, conclou, mobilitza, i segons l'ABC, la inquietant unanimitat acrítica dins el partit amenaça de conduir a un deteriorament de les institucions i fins i tot de la democràcia mateixa.
0: 7 i 9 minuts, i mentre Madrid es feia aquesta reunió socialista, aquest Congrés Federal, a Barcelona el PP va convertir el Congrés del seu partit per reelegir Alejandro Fernández com a president del PP català en una onada de crítiques a Sánchez. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que era a Barcelona, va fer un discurso molt centrat en el president espanyol, de qui diu que actua com un dictador.
7: Le hemos pedido que se marche. Le resbala lo que digamos los representantes del pueblo y ningún demócrata haría eso. Así que, señor Sánchez, lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
0: Un clam contra Pedro Sánchez que va acabar en una crida per convertir Catalunya en la clau del seu desallotjament de la Moncloa. D'altra banda, ahir a la tarda a Barcelona es va fer la tradicional manifestació reivindicativa pel Dia de l'Orgull, que es commemora avui a tot el món. Milers de persones van sortir als carrers de la capital del país per reivindicar els seus drets. El col·lectiu va denunciar els pocs avenços que s'han fet des de la legalització del matrimoni homosexual ara fa 21 anys.
8: Els manifestants van defensar ahir els seus drets en contra dels atacs que reben, alimentats pels discursos d'odi dels partits d'extrema dreta. Diversos assistents en parlaven a RAC1.
9: Soc aquí per no oblidar que estem en pas de perdre-ho tot. Si no ens posem les piles tots i reivindiquem tot allò que hem aconseguit.
10: És molt important reivindicar els nostres drets com a persones trans. Esta ola d'extrema dreta està intentant robar els nostres drets.
11: Encara queda molt de marge per córrer, sobretot en termes de discriminació, auge de discursos d'odi i també com inserció laboral del col·lectiu en general.
8: La marxa va anar a la plaça Universitat, a la plaça Sant Jaume, on van llegir un manifest per demanar que el col·lectiu pugui viure amb normalitat i sense pors.
0: 7 i 10 minuts. Mentrestant, Europa viu des de fa uns dies una onada de calor sense precedents que ha disparat els termòmetres fins a temperatures mai registrades a molts dels països. Gairebé la meitat de capitals europees han superat els seus rècords de calor, temperatures que estan, fins i tot en alguns casos, 12 graus per damunt de la mitjana que tocaria. Tot plegat ha provocat moltíssims problemes en les infraestructures, la mobilitat i fins i tot ha obligat a cancel·lar centenars d'esdeveniments.
4: Alemanya va superar ahir el seu rècord històric amb 41 graus i mig, una temperatura mai vista des que es tenen registres. En aquest país hi ha hagut autopistes en què l'asfalt s'ha deformat per la calor i s'han hagut de tallar. A Bèlgica també hi ha hagut problemes en algunes línies de tramvia perquè la via de ferro s'ha expandit tant que ha saltat de l'asfalt d'alguns carrers. La situació és semblant a ciutats com París, on s'han superat els 40 graus, mentre que en un estiu normal ni s'hi acosten. La situació ha obligat a tancar escoles i cancel·lar centenars de vols i trens.
0: Precisament ahir l'onada de calor va estendre's també cap a l'est del continent, en països com la República Txeca o Eslovàquia també van batre els seus rècords. Abel Caral, bon dia.
12: Bon dia.
0: Quines són aquestes temperatures més destacades que hem viscut a Europa?
12: Doncs realment molt destacables. En el cas d'Alemanya, per exemple, és el segon dia consecutiu que es bat el rècord. Ja van tenir divendres i ahir es va tornar a superar a Frankfurt ahir 41 graus de màxima, a Leipzig 39,5, a Berlín 39, però per exemple a Luxemburg 38 graus, ahir a París 37, a Lió i Bordeus 38, anem a Suïssa, a Ginebra i Zúrich 37, a Budapest 38, a Viena, a Bratislava, a Praga 37 graus, o a l'àrea dels Balcans, a Zagreb i a Belgrat 35 graus. Una calor que avui la més intensa se'n vaja cap a l'est d'Alemanya, es desplaça una mica més cap a l'est, però bé, encara a l'est d'Alemanya, Polònia, República Txeca, República Eslovaca, Hongria, en aquests països encara es podran acostar o arribar als 40 graus en previsió que de cara a demà i els propers dies la calor ja comenci a fluixar.
0: Una autèntica bestia és el que està passant al centre i al nord d'Europa. Mentrestant, a Catalunya també continuem parlant de calor molt intensa, nits tòrrides en diversos punts del país. Sembla que hauria d'anar fluixant els pròxims dies, però déu-n'hi-do com aguanta el ganyot.
12: Sí, aguanta, perquè ahir ja ens vam tornar a costar els 40 graus i avui tornarà a passar a les comarques de Ponent. Baixa una mica la temperatura, però continuarà fent molta de calor a l'interior de les comarques de Girona i, en general, com ahir, moltes màximes de 34, 35, 36 a l'interior del país i, de nou, com dèiem, acostant-nos als 40 a les zones de Ponent, 38, 39. Atenció a la novetat, de mitja tarda i vespre, alguns ruixats i algunes tempestes a les zones més properes a l'Aragó i en sectors una mica més orientals, en el cas del Pirineu i el Prepirineu.
0: I pel que fa als esports, el Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha acabat la fase de grups. S'ha definit, per tant, el quadre final amb 32 seleccions classificades. Espanya s'enfrontarà a Àustria després que aquesta selecció ha empatat a 3 davant Algèria a l'últim minut del temps afegit en un desenllaç de partit d'infart.
13: Per contra, l'Iran, que esperava els resultats d'aquesta nit i matinada, cau eliminat del Mundial en no figurar entre les 8 millors terceres seleccions. No ho tindrà fàcil el conjunt de Luis de la Fuente, que se les veurà primer, com dèiem, contra Àustria dijous 2 de juliol a Los Angeles, però és que en cas de vèncer, els vuitens jugarà contra el guanyador del Portugal-Croàcia, després que l'equip liderat per Cristiano Ronaldo no hagi passat de l'empat a 0 aquesta matinada davant de Colòmbia i hagi acabat segona de grup. Els croats han superat per 2-1 Ghana i han sigut també segons del seu grup. Uns hipotètics quarts de final serien davant dels Estats Units, Bòsnia, Bèlgica o el Senegal. I ja a les semifinals, les favorites per trobar-se amb la selecció espanyola són Alemanya, França, Països Baixos o el Marroc. A l'altra banda del quadre s'ha quedat l'Argentina de Messi, que ha tornat a marcar la victòria davant de Jordània 1-3 aquesta matinada i que s'enfrontarà a Cap Verd el divendres 4. Pel mateix costat hi van el Brasil i el Japó, que s'enfronten demà a les 7 de la tarda, i també Anglaterra, que ha guanyat aquesta matinada Panamà per 0-2. I se les veurà amb la República Democràtica del Congo, que ha fet història en classificar-se per la següent fase en remuntar per 3-1 l'Uzbekistan. Elles són les favorites per arribar a les semifinals i enfrontar-se als argentins en cas que ells també avancin les rondes pertinents. Els setzens de final arrenquen avui a les 9 de la nit amb el Sud-Àfrica-Canadà.
0: 20 segons i un quart de 8.

0: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
1: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
2: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
3: Vine al Vijas de Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vijas a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijaspenedès.com.
4: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
5: Dia lliure amb Xavi Bundó.
6: Tots sants.
7: Judit Vila, bon dia.
8: Bon dia.
7: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure i, per tant, felicitem el sant del dia i també felicitem persones que tenen noms singulars però que no formen part del santoral, per tant, no els solen felicitar. Nosaltres sí que ho farem. Va, avui és diumenge, dia 28 de juny. Aquí toca felicitar.
8: Avui és Sant Irineu, que era bisbe de Lió i també deixeble de Policarp d'Esmirna. El van escollir bisbe a finals del segle II i es va dedicar a articular la fe cristiana. De fet, la seva feina va servir com a base per a la teologia cristiana dels anys posteriors. Irineu és un nom que ve del grec Eirenaus i vol dir pacífic o amant de la pau.
7: Hi ha gaires homes que estiguin Irineu a Catalunya o no?
8: Molt i molt pocs, només són 16 i d'aquests n'hi ha curiosament 5 que han nascut entre 2010 i 2019.
7: Ah, s'està tornant a posar?
8: Sí, es veu que sí. I en aquest cas, en la forma en castellà, Irineo són menys, n'hi ha 9 i 4 d'ells són nascuts a la dècada dels 50.
7: Doncs des d'aquí felicitats als Irineus catalans. Va, hi ha algun nom que vulguem felicitar avui que no sigui el santoral?
8: Doncs avui ens fixarem en un nom que pot ser tant per nen com per nena, com és Riu.
7: Riu.
8: Que és un nom, ara ho explicarem, que ha tingut un èxit molt recent. Té el seu origen en el llatí ribus i fa referència, òbviament, al corrent d'aigua.
7: Ara em sorprendria que no fos un riu d'un riu. Bé, és nom masculí i femení?
8: Sí.
7: Els dos, eh?
8: Els dos, els dos. Tenim totes dues coses. Hi ha 111 persones que es diguin Riu, 104 són homes i hi ha 7 dones.
7: Majoritàriament homes.
8: Majoritàriament homes. Comencem pels nois, de fet, perquè l'èxit és molt i molt recent. Entre 2010 i 2019 s'ha posat a 27 nens i només entre 2020 i 2024, és a dir, en 4 anys, a 75.
7: Carai!
8: Nadons més.
7: S'està disparant.
8: Sí, sí, molt.
7: Carai.
8: I en el cas de les noies és menys comú, tot i que l'èxit també és molt recent. De les 7 noies que es diuen Riu, n'hi ha 4 que han nascut entre 2020 i 2024.
7: Doncs déu-n'hi-do l'èxit sorprenent del nom Riu, que de cada cop n'hi ha més, i els felicitem, evidentment, i també els Irineu, que avui és el seu sant. Gràcies, Judit.
8: Fins ara.
7: Vinga, hora de recórrer Catalunya a través de les llegendes dels pobles i de les ciutats. Hola, Víctor Vives, bon dia.
9: Bon dia, Bundó.
7: Avui anem fins on?
9: A Caralps, al Ripollès, amb la llegenda de la Mare de Déu de Núria.
7: Això sí que és tot una llegenda, la Mare de Déu de Núria, un símbol del país, en tot cas. Quina és la llegenda atribuïda a la Mare de Déu?
9: Diu que aquesta figura, aquesta talla, és obra d'un sant, Sant Gil, que va tenir una vida molt moguda. Va néixer a Atenes cap al 640, va fundar un monestir a Provença, després va instal·lar-se a Núria i va tornar a marxar al cap d'uns anys. Doncs bé, en el temps que va passar aquí a Núria, va viure modestament en una cova. Allà compartia amb els pastors els àpats que cuinava en una gran olla de coure, els avisava tocant una campana, i s'asseien a menjar plegats. Quan Sant Gil va haver de fugir, que m'has ajudeu-me, perseguit a causa de les seves prèdiques, va deixar amagats els pocs béns que havia acumulat. També eren amagats que ningú no els va saber trobar. Més de 3 segles després va arribar a Núria un pelegrí vingut de molt lluny amb la missió de rescatar aquests tresors. En somnis se li havia aparegut un àngel que li havia dit que els trobaria a prop d'una roca blanca. El pelegrí, que es deia Amadeu, es va instal·lar a la mateixa cova del Sant i va aixecar una capella en honor de la Mare de Déu, però tampoc va saber localitzar les relíquies. Finalment, 7 anys després que aquest Amadeu hagués marxat, va aparèixer un toro vermellós que colpejava amb fúria una paret de roca. Els pastors van interpretar-ho com un senyal, van foradar la pedra i aquest cop sí, van descobrir el tresor. Hi havia l'olla de coure de Sant Gil, la campana amb què cridava a menjar i la famosa talla aquesta de la Mare de Déu.
7: Ah, per tant, van trobar no només l'olla, sinó també la campana i, sobretot, la talla de la Mare de Déu de Núria, una figura amagada durant més de 300 anys i que ara no deixa de ser un dels reclams principals del Santuari de Núria.
9: Sí, la trobem presidint el cambril del santuari darrere l'altar principal i el que també s'exhibeix a Núria, per cert, són la campana famosa, l'olla i una creu de Sant Gil.
7: Doncs aquesta és la història, la llegenda que hi ha al voltant de la Mare de Déu de Núria i que s'explica allà, no només, sinó tot el país. Si ens voleu explicar llegendes dels vostres pobles, de les vostres ciutats, les podeu escriure al correu electrònic del programa via lliure@rac1.net.

0: Vinga, hora de l'Eugenio, de l'humor, al Via Lliure. Ja sabeu que aquesta temporada estem repassant alguns dels seus acudits, ara que ha fet 25 anys de la seva mort, i ho fem amb la Ruth Caral. Què tal, Ruth? Bon dia.
1: Bon dia, Javi.
0: Avui quin acudit toca?
1: L'acudit d'avui té un punt de partida que és tot un clàssic, el de dos amics que es troben.
0: Home.
2: ¿Saben aquel kit que se encuentran dos amigos? Y un le digo a la otra, de un ano, digo, hago los 100 metros lisos en 8 segundos. Digo, ¿qué dices en 8 segundos? Digo, si el récord mundial está en 9,9, digo, es que he encontrado un atajo, tú.
0: Fantàstic, com sempre, l'Eugenio. Gràcies, Ruth.
1: A tu.
0: Lara Molins, bon dia.
3: Bon dia, Xavi.
0: Avui és diumenge, dia 28 de juny. Va, fer una reculada musical. Fins a quin 28 de juny?
3: Doncs anem fins al 28 de juny del 2016, ara fa 10 anys.

0: Home, 10 anys d'aquesta cançó segur que no, perquè en deu tenir 50 o 60, fàcilment. Un dels clàssics d'Elvis. Fa 10 anys de què?
1: Doncs de la mort dels 84 anys de Scotty Moore, que és un dels guitarristes clau dels primers anys d'Elvis Presley. Considerat un dels pioners del rock and roll, va influir en generacions de guitarristes. De fet, la revista Rolling Stone el va incloure entre els 100 guitarristes més rellevants de tots els temps. Moore va participar a les primeres gravacions d'Elvis als anys 50. També el va acompanyar en directe fins al 58, contribuint a crear el seu so característic, que és el guitarrista o que apareix en cançons tan mítiques com aquestes que sentim, Hound Dog.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que, com sabeu, és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estan tornant després d'una llarga nit, esperem de gaudi, de plaer, però també pot ser laboral, fins i tot les dues coses a la vegada, i que estan tornant a casa després de passar la nit desperts, és intempestiva per ells, però és plàcida per als que tot just s'estiguin despertant a aquesta hora, que estiguin obrint un ull i diguin, mira, encara tenim tot el diumenge per construir. D'aquest xoc de civilitzacions, d'aquest duel entre els que arriben a casa i els que se'n van, dels que es lleven i els que se'n van a dormir, en surt una hora màgica que ens permet desplaçar-nos a un raconet especial de la geografia del nostre país, un carreró empedrat dels pocs que queden, si no l'únic, de casa nostra, en una ciutat que no hem volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques que amaga darrere d'una immensa porta ja desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre hi ha l'Albert Berlegui. Com estàs, Berlegui? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Puntó. Com anem?
0: Surfejant la calor, yeah, com la setmana podem, passada, però vaja.
1: Sí.
0: Escolta, Sant Joan ja l'hem deixat enrere. Sí. Tècnicament ja estem a l'estiu, que fa una setmana encara estàvem a la barrera, a la frontera, i ara ja estem aquí.
1: De fet, a veure, avui és vigília de Sant Pere, si no recordo malament,
0: sí,
1: no?
0: Sí, correcte, per tant, correcte.
1: El que passa que em sembla que, malauradament, és d'aquelles festes que abans se celebraven molt. Nosaltres a casa, per exemple, havíem celebrat més el Sant Pere quan jo era nen que no pas el Sant Joan.
0: Què dius,
1: i
0: ara,
1: amb els
0: sí?
1: anys vam celebrar més el Sant Jaume, que nosaltres ja Sant Jaume era el dia dels petards, o sigui, la gran festa pirotècnica de la família.
0: Ah, sí,
1: Però no, i ara, sí, vull dir que, bueno, són aquelles coses que s'han anat perdent, no? O sigui, és una llàstima, perquè ens queixem molt dels petards i dels animals, de la gent que pateix i de la contaminació, diguem-ne, sorollosa. Però, bueno, ho has comentat altres vegades, no? El tema dels petards té un punt iniciàtic, festiu, el solstici d'estiu, sí, sí. A més, que, bé, té molta gràcia, no?
0: No, i és aquesta mena de viatge iniciàtic que tu deies d'una criatura que passa a ser adulta, no? Que està jugant amb coses pràcticament prohibides, no? Aquesta primera nit en què certes coses que no es poden fer de cop es poden fer, no? Hi ha una cosa molt divertida en això, però bé. Sí. En tot cas, a veure si per Sant Pere se la recupera una mica, però tens tota la raó que ha anat morint, sí, una mica, les celebracions. Esperem que hi hagi gent que ens escolti i que sí que ho celebri amb aquesta intensitat. Va, et sembla si llegim un parell de cartes o què?
1: Doncs mira, sí, ja tenim cartes del mes d'abril i del mes de maig. O sigui, per tant, la cosa ja avançant moltíssim. La primera és una carta que ens arriba datada el dia... A veure què posa aquí, 11 de... Ui, no puc llegir massa bé, però vaja, és una carta que podem veure que és ja ben entrat el mes d'abril. Anem a obrir, sí. El seu remitent és el Marc Carulla, des de Rubí. Mm-hmm. Aquí podem obrir la carta. Caram, hi ha uns quants fulls aquí, veiem...
0: Que és llarga, la carta.
1: Sí, però a veure, Rubí, 29 d'abril del 2026, bon dia, Albert i Xavier. Primer de tot, voldria felicitar-vos per poder seguir gaudint del Via Lliure a la secció del Basar de les Sorpreses. Com que és imprevisible determinar quan llegireu aquesta carta, permeteu que us feliciti haver llegit la bona temporada radiofònica d'enguany, si la carta la llegiu al juny, tornar de vacances amb molta empenta, si la carta la llegiu al setembre, o per si de cas desitjar-vos bon Nadal i bon any, si la carta la llegiu en dates nadalenques.
0: A veure, podria haver estat, perdona, perquè hem arribat acumulant en algun moment 4 i 5 mesos de retard amb les cartes. Ara la cosa ja es va ajustant una mica més, no?, quan arribem a aquesta fase, i per tant ara l'hem llegit només amb 2 mesos de retard, cosa que trobo que no està gens malament.
1: Molt bé. Gairebé és una cosa impròpia la basada de les sorpreses, però en fi, escolta, va, continuem. Si em comunica de nou amb vosaltres és gràcies a tots els oients del programa que durant aquestes 3 setmanes que fa que veu llegir la meva anterior carta s'han apropat a la farmàcia a dir-nos que havien escoltat la carta llegida per l'Albert i que ells tampoc entenien que a les farmàcies seguíssim tallant els codis de barres dels medicaments per enganxar-los tot seguit i fent un inacabable àlbum de cromos. Aquesta és la tercera carta que us envio i fer memòria crec que cada vegada són més prosaiques. No ajuda pas el fet que actualment sembla que el més calent és a l'aigüera. Si m'ho permeteu, faré un petit balanç de la situació. Si mirem a l'Ebre en avall, ja fa més de 2 anys que em retallen els codis de barres. I si mirem amunt cap al País Basc i Cantàbria, aquest juny del 2026 ja ho tenen tot en contractat per seguir el camí que vam obrir les institucions valencianes sense esperar normatives que encara s'han d'afinar. Van tirar pel dret, van modernitzar aquest acte gairebé bàrbar d'escapçar les caixes dels medicaments. En els inicis dels primers vehicles de vapor similars als cotxes, una llei obligava que uns quants metres davant i caminés una persona amb una bandera per anunciar que darrere hi anava un vehicle no tirat per cavalls, i el vehicle havia d'anar a la velocitat de la persona que caminava a pas normal. Us imagineu aquesta situació a l'actualitat? Doncs més o menys és el que passa avui encara amb les etiquetes dels medicaments. És un sistema arcaic, superat, sense sentit. I encara avui estem obligats a fer-ho. En fi, espero que la propera carta que us faci arribar ho puguem escriure en balanç de situació més positiu, o que sigui per dir que els fulls dels àlbums d'escromos en els que us escric aquestes línies ja han passat a la història i que són una peça de museu. Atentament, doncs mira, Marc Carull, bataller, des de Rubí, aquesta farmàcia de Rubí.
0: Que sàpiga el Marc del mes d'abril, que bueno, ja ho sap perfectament, que el mes de juny tampoc s'ha de resoldre, sí, això. L'altre dia vaig anar a una farmàcia i l'actualització diu que continuen retallant els cartronets per enganxar-los en aquella mena d'àlbum de cromos que llavors entreguen, suposo, fefaentment a l'autoritat competent. Però vaja, sí, continua sent el mateix desastre que en el segle en què que ens podem comunicar amb aquesta facilitat amb uns telèfons mòbils que poden fer literalment de tot, en el segle en què els coets ja no només es llancen a l'espai sinó que es recuperen de baixada, no? Continuem retallant els prospectes i les capses dels medicaments. Doncs endavant, seguirem.
1: Ànims, exacte. Clar que sí, ànims. I tant. Molt bé, mira, la segona carta ens arriba des de Vilafant, en Campanadès. Està datada el dia 14 de maig, per tant, tot just un mes i mig gairebé, eh? I ens la remet la Clara Ràfols Rodríguez, de la qual de dins extraiem un full manuscrit també. Estimats Albert i Xavi, sóc la Clara de Vilanova i la Geltrú, malgrat que fa uns anys que visc a Vilafranca del Penedès. El passat dilluns, dia 13 d'abril, vaig parir la meva primera filla, l'Helena. Avui fa tot just un mes. Fa cosa de 2 anys, després d'una ruptura difícil, vaig decidir ser mare soltera o mare monoparental. Malgrat que fa anys que segueixo el programa, i especialment al Basar de les Sorpreses, us he de dir que a dia d'avui m'acompanyeu de manera més intensa en aquestes primeres nits difícils, nits de plors i de còlics. Gràcies perquè amb vosaltres em sento acompanyada, i gràcies també a qui va fer possible aquesta nova aplicació de RAC1 que em permet escoltar tots els Basars emesos des de fa anys. Encara en tinc per a moltes nits més. Moltíssimes felicitats per al programa. Doncs mira, la Clara i l'Helena des de Vilafranca de Penedès.
0: Que bonic, que bonic. Des d'aquí tot el carinyo, felicitats, evidentment, perquè, clar, l'arribada d'una criatura al món sempre és motiu d'alegria, malgrat les dificultats que representa, també, de nit sense dormir i de moltíssimes altres coses. Això només al principi, Clara, des d'aquí, deixeu-me...
1: Ànims, també, eh?
0: Ànims, que en tenim per estona. No de nit sense dormir, sinó de moltes altres coses. Bé, va, anem amb l'adreça, que ja sabeu que podeu continuar escrivint cartes. La gent que estigui viatjant, si ens volen enviar postals, doncs seran molt ben rebudes, com sempre, a la mateixa adreça habitual, a l'Avinguda Diagonal 477, a la planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona. Allà podeu enviar les cartes i postals pel Via Lliure i pel Basar de les Sorpreses. Et sembla que anem cap a l'aparcament, l'estacionament del Berlegui Express, que se n'està fent la revisió. Ara que arriba l'estiu, s'ha de fer revisió extra, perquè l'aire condicionat funcioni, perquè les rodes estiguin a puesto, perquè, clar, si te'l vols endur, com sempre acabes fent per les vacances, doncs ha d'estar tot ben arregladet, que si no encara tindrem un ensurt. I veig una bandera... Ai, mira aquesta bandera! Oh, perquè, mira, és una bandera que...
1: No sé si hem anat alguna vegada. O sigui, mira que no és un lloc molt reconeixible,
0: però... Tècnicament, jo crec que hem entrat a dins, però no sé si... Jo crec que no havies aixecat aquesta bandera.
1: Sí, ara ho recordo. La C de Cardenal l'any passat.
0: Sí? I vam anar allà, eh?
1: Sí.
0: Val.
1: Home,
0: perquè és una bandera que hi ha molta gent que la reconeix, però molta gent que no, i ara fa no gaire es va fer molt més popular perquè va haver-hi la visita del Papa. I llavors de cop van treure la bandera de la ciutat del Vaticà. Per tant, anem allà. O sigui, no és un espai gaire gran com per anar a gaires llocs diferents.
1: No, la veritat és que aviat ho tindríem vist, això. Però és que anem, a més, a un lloc com molt autèntic perquè és l'estació de tren, l'única estació de tren que té ciutat del Vaticà. Ja podem suposar que és un edifici ben singular, tenint en compte, evidentment, tal com deies, les dimensions del país, recordem que és el més petit del món, i que per raons també fàcilment comprensibles, doncs només té una única estació de tren. I tampoc no ha de ser massa gran, perquè si fos monumental ja sortiria de les fronteres, per entendre'ns. Va ser construïda l'any 1933, en temps de Mussolini, arran dels, evidentment, dels pactes de Laterà, on va néixer a Ciutat del Vaticà. I històricament, no ha funcionat mai com a tal, sinó només per transport de mercaderies, tot i que des de fa anys també és un reclam turístic. I anem allí perquè s'hi troba una curiosa botiga on es poden adquirir alguns dels regals que han fet el Sant Pare en les seves audiències i viatges.
0: Què vols dir? Perdona, o sigui, les coses que li regalen al Sant Pare llavors les revenen a la botiga aquesta?
1: No totes, no totes, només algunes.
0: Va,
1: mira que és un lloc... Mira, quan he anat aquesta setmana per repassar que tot sigui correcte, m'ha recordat, en certa manera, m'ha recordat el basar. Sí, sí. Què, som-hi?
0: Som-hi.
1: Va,

0: de l'illa, o dic, tot és allà.
1: No hi ha massa gent aquí, eh?
2: No, clar,
1: per ser una estació de tren, trobo sí. que...
2: Home, sí, però ja veus que molt activa no està, eh? No. Vull dir que és un lloc molt tranquil·let, això,
1: sí.
2: eh?
1: I la botiga, quina és?
2: Sí, és aquesta d'aquí, que també, la de la dreta.
1: Ja la veig, ja la veig.
2: A veure, de fora, eh?
1: Sí.
2: Recordo una mica... té un punt atrotinat,
1: sí, sí,
2: eh? Una
1: sí,
2: mica
1: sí, sí.
2: Desfassat, eh?
1: Decadent.
2: Doncs, sí, aquestes botigues velles que no han estat, diguem-ne, arreglades, tenen, o sigui, els prestatges, diguem-ne, fan com una bossa ja, perquè del pes que han anat pujant dels objectes, fixa't aquest d'aquí dalt, per exemple,
1: sí,
2: que fa com una bossa ja...
1: S'està doblegant.
2: I, bueno, sí, això mateix, no?
1: Però escolta,
2: bé, doncs, atenció,
1: tot, això són pongos, tot això són pongos, eh?
2: Ara, aquí és on anava a parar. Aquí van a parar tots els pongos que regalen el Sant Pare... ja saps, eh? Aquests objectes decoratius, siguin figuretes, platets, ninos que regalen que mai no saps on posar, eh? I, però no t'ho perdis, perquè per anar a aquesta botiga s'ha de fer reserva. És a dir, hi ha gent que volen veure els objectes aquests, que, bueno, és un turisme, diguem-ne, alternatiu, i fa reserva. El papa, clar, per raons òbvies, rep moltes d'aquestes coses que no saben on col·locar i van a parar aquí on es revenen.
1: Però trobo fortíssim,
2: no
1: em
2: facis
1: això,
2: dir,
1: eh?
2: No em facis dir exactament els beneficis i els treu on van a parar, eh? Suposo que per obres de caritat que... i aquestes coses, eh?
1: Clar, però regalar, o sigui, revendre un regal és una cosa una mica lletja, no?
2: Sí.
1: Fins i tot per la tradició judeocristiana.
2: Sí, sí.
1: Vull dir que ara, no, per exemple, deixa'm fixar-m'hi bé, perquè jo sé que l'Arnau Mañé, company de RAC1, que va estar a l'avió papal...
2: Home, i tant!
1: Li va entregar una figureta dels castellers de Vilafranca, ves que no l'hagin plantificat aquí a la botiga.
2: Sé de bona font que la figureta que li va regalar l'Arnau no ha anat a parar aquí, eh?
1: El té al menjador de casa, sí, clar.
2: El té al menjador de casa. Jo diria que està a les seves estances privades, eh?
1: O fins i tot al damunt d'una tele.
2: Sí. Amb el tapetet, que li devia fer unes mongetes, d'algun convent, eh?
1: Ai, per favor.
2: Però fixa't, aquí, goita, mira, de fora podem
1: és
2: veure...
1: És que és increïble el que hi ha, eh?
2: Sí, sí. Aquesta peça d'ivori, mira, aquesta peça d'ivori gravada amb uns elefants, peces d'art indígena, nines de drap, aquí veig unes làmpades, uns gerros...
1: Hosti, molta feina a netejar pols aquí, sí. També.
2: Sí, a veure, jo diria que tots els regals, evidentment, són fets, evidentment, amb la millor de les intencions.
1: Això sí, sempre.
2: Però, clar, és que, a veure, pensa que on tu poses tot això?
1: Clar.
2: De manera que, mentre la botiga ara haurà quedat colgada, suposem, aquests darrers dies, de morenetes fetes amb escuradents i de sagrades famílies fetes amb petxines, nosaltres ja tenim a punt un nou besar de les sorpreses, el que farà el número 449, que dedicarem a la cosa plaent que hom ofereix a algú, especialment en ocasió d'una festa o un esdeveniment feliç. Avui, doncs, la lletra R. La R de regal.

0: veritat que el tema dels regals és una cosa inquietant a vegades. Fa goig, és veritat, el procés de regalar crec que és interessant, però dic que és inquietant perquè a vegades... O sigui, la tensió de l'obrir el regal a mi mai m'ha agradat. O sigui, a mi no m'agrada obrir el regal, sincerament.
1: I més quan intueixes que et regalen.
0: Bueno, i sense la intuïció, perquè penses ara, vigila amb la cara que poses.
1: Sí.
0: I si no t'agrada, què fem? Saps? Si tens alguna cosa que no saps on fotre-la, i ara què?
1: Sí. I on està el tiquet? Busques el tiquet.
0: Ara.
1: Per tornar, eh? Bueno, però al marge de tot això, que és molt legítim, eh? Jo diria que, així, des d'un punt de vista, diguem-ne, neutral, ja podem tenir 6 que 96 anys, que un regal és un dels elements que sempre, evidentment, d'entrada fan il·lusió. Des de que som petits, allò que ens regalen pel nostre sant, o pel nostre aniversari, o els reis, si hem estat bons minyons, o de manera ocasional, perquè algú ha vist alguna cosa que ha pensat que ens podia agradar, no? El regal té una gran importància en una comunitat. És un element de cohesió social que ennobleix qui el rep, però sobretot, evidentment, qui el regala. I només amb el temps sabem que resulta més gratificant precisament regalar que no pas que et regalin.
0: Totalment.
1: Elements imprescindibles. Regalar una cosa que pugui fer il·lusió a qui la rebi, això diríem que és un element que sembla com molt obvi, eh? Però a vegades regales coses no sí, per sí. L'altre, sinó per tu. Eh? Que dius, no sé si... Sí, a vegades passa això. No t... Sí, és que m'he trobat això, eh? Evidentment, que estigui ben embolicat, sí. Només faltaria... I un altre element que sembla com molt obvi també, però que convindria recordar, que es pugui canviar
0: sí,
1: i que no ens importi que a qui li hem regalat s'ho pugui canviar.
0: Totalment.
1: El concepte de regal és tan antic com la humanitat. L'home primitiu es regalava eines de pedra o banyes d'animal per expressar un estatus o segellar acords. Els antics es feien ofrenes de béns als déus, és a dir, regalaven a canvi d'obtenir favors. A l'antiga Roma trobem les festes de les Saturnals, al desembre, on s'intercanviaven obsequis i que podrien ser, segons es diu, el precedent del costum que tenim nosaltres d'intercanviar-nos regals per Nadal. Encara que sigui un acte universal, doncs, té les seves particularitats.

0: Clar, és que suposo que et refereixes al fet que depèn de la cultura, no? del corpus cultural d'un lloc, d'un poble, el regal en si té una significació o una altra, no? No és el mateix aquí que allà, no?
1: Aquest element, per exemple, fa que no sigui el mateix regalar a Occident, on el regal té un valor individual, no? Volem que la persona a la que li fem l'obsequi li agradi només aquella persona, no? Mm-hmm. Però també volem que sigui un tema immediat. Volem saber la seva reacció quan el desemboliqui, que és aquella tensió que comentaves abans, no? Però també emocional, allò que dèiem dels vincles. Però, per exemple, a Orient, els codis són uns altres. En cultures com el Japó o la Xina, els regals sempre es lliuren i es reben amb les dues mans, en senyal de respecte. I quan es dona el regal s'acostuma a refusar entre una i tres vegades abans d'acceptar-lo per no semblar cobdiciós.
0: No fotis.
1: A veure, Xavi, en el fons no deixa de ser la comèdia que fem aquí de... Ai, és que no ho hauríeu d'haver fet.
0: No calia, no calia. Però el no calia... Però ja l'estàs obrint. En canvi, dius que el Japó i la Xina l'has de refusar. Sí. Tècnicament...
1: Entre una i tres vegades.
0: Per ser...
1: per tenir... Per no semblar cobdiciós.
0: Has de dir que no, eh? D'entrada. Sí. No. I tu tornar a dir sí, de veritat que sí. No. A partir del segon ja comences a estar dins de la dinàmica correcta, no?
1: Ah, això mateix.
0: Val. Després de dir no a tres vegades, dius, vale, d'acord.
1: Jo diria que una petita classe d'interpretació estaria bé ajudar, no? Perquè no canviem del no al sí rotund de manera, diguem-ne, traumàtica, sinó anar adequant una mica el llenguatge corporal, no? El dir,
0: si insisteixes, d'acord. Sí.
1: Més coses al Japó o d'Orient. La tradició diu que no s'han d'obrir el moment per evitar que, si no ens agrada, no hagis de dissimular.
0: Clar.
1: Que és allò que abans deies, no?
0: Sí, és
1: i altres aspectes. El color de l'embolcall, per exemple. Al Japó és recomanable que sigui de color vermell, que és el símbol de la sort i de la prosperitat, i no és gens aconsellable que els regals s'emboliquin de color blanc, que, com segurament que sabreu, s'associen a la mort.
0: De totes maneres, Berlegui, he de dir que, des d'un punt de vista antropològic, això que el Delgado sempre ens ha parlat moltíssim, un regal, en realitat, més que un regal, és una submissió, eh? O sigui, en el moment en què tu regales alguna cosa, generes un deute en l'altre. Mm-hmm. Això en moltes cultures, fins i tot hi ha moltes cultures on no es pot fer un regal precisament per no generar aquest deute.
1: Bueno, la vessant perversa de tot això són els suborns.
0: Ara, mira...
1: Un suborn no deixa de ser un regal, o sigui, mal embolicat, un regal enverinat, però que en el fons, el que accepta és aquesta submissió que comentaves, no? És a dir, a canvi d'això farem allò altre, no?
0: Correcte. Mm-hmm.
1: I, mira, parlant d'això, no sempre els regals són bons. Poden implicar una contraprestació o aquest suborn que deies. I no ens hauríem de refiar, sobretot, dels obsequis dels nostres enemics. Bueno, aquesta setmana hem tingut notícies sobre això, no? Sentències i tot això, no?
0: Sí, noi.
1: Tres episodis mitològics que ens ho demostren.

0: Me'n venen uns quants al cap, he de dir, eh? Però sí. Regals mitològics, o episodis mitològics vinculats a regals, la caixa de Pandora, no?
1: Efectivament, sí, sí. És una de les referències mitològiques més famoses. Recordem, tot arrenca per una venjança. A Prometeu era un déu que es va compadir de la ignorància dels homes, de manera que va robar el foc dels déus i els va donar als humans, tot i l'estricta prohibició de Zeus. Aquest es va voler venjar i va crear una dona, Pandora, que es va enamorar del germà de Prometeu, que era Epitameu. Com a regal de noces, Pandora va rebre una caixa, la instrucció ben estricta de la qual era no obrir-la sota cap circumstància. Però Pandora era una dona molt curiosa, de manera que, quan va obrir la caixa, van escapar del seu interior tots els mals del món i, quan va tancar-la, només hi quedava el fons Elpis, que era l'esperança, que en el fons no deixa de ser un altre mal, ja que perllonga el sofriment dels humans.
0: Però veus, torna a ser la cobdícia, eh? La caixa, la capsa o la caixa tancada, que de cop no pots evitar vaja, la inquietud d'obrir-la. De fet, hi ha un episodi, diuen, de J.J. Abrams, que no sé si és real o és una teoria. Crec que és J. Abrams, eh? No vull equivocar-me.
1: El director de cine, vols dir
0: tu? Sí, sí, que deia que hi havia, que tot és una capsa, no? Ah. I d'alguna manera, que, no sé si hi ha un mite de la capsa de l'avi seu, crec que era així, que deia que hi havia una capsa i que l'objectiu era no obrir-la, perquè

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: La Sosa pensa que el relat era només un mite. A l'any 1870, un apassionat per la història, Heinrich Schliemann, va descobrir les restes de Troia a la ciutat de Hisarlik, a l'actual Turquia.
2: Sempre m'ha semblat, però, que era un regal, o sigui, que era una tàctica una mica estranya, veure-la aquí.
1: Sí. Què passa? Que si els mites estàs... estan... Bueno, sí, no ens estàs... qüestionem massa, perquè si no...
2: Home,
1: sí.
2: Tu estàs en guerra i trobes un cavall gegantí de fusta, penses, pues, què fotes jo aquí? I no,
1: sí,
2: no sé si l'entredis.
1: Com que l'havien deixat a la platja, es pensaven que era una ofrena, no hi havia rastre dels, sí. dels que atacaven, i per tant van dir, bueno, sí, una mica... Mira, una altra vegada és la cobdícia, de dir, mira, ens quedem al cavall, doncs mira, acabarem rebent.
2: Va, anem amb el tercer dels episodis mitològics vinculats a regals.

0: ens porta fins a la mitologia grega, també.
1: Sí, ens porta Medea, que és una de les grans tragèdies d'Eurípides, tot i que altres autors també han tractat. És l'episodi de la túnica de Glauca. La història ens parla de l'heroi Jàson, que abandona Medea per casar-se amb Glauca, que és la filla del rei Creonts, per tal d'assegurar-se un futur, diguem-ne, polític. Fingint acceptar el matrimoni, Medea, és a dir, l'esposa de Jàson, envia els seus propis fills a lliurar un obsequi de bodes a la jove princesa, una túnica preciosa teixida amb fils d'or. Però està impregnada amb un ungüent màgic, de manera que quan Glauca, que és la nova esposa, se la posa, el vestit s'adhereix a la seva pell i comença a cremar-la, morint entre terribles sofriments, així com també el pare, que intenta salvar-la. La venjança de Medea no acabarà aquí, perquè acabarà matant també els seus propis fills.
0: Horrorós,
1: Bueno, és el que tenen les tragèdies gregues, sí. Però, bueno, els regals no tenen per què ser dolents, eh? N'hi ha que van més enllà del seu valor i que es regalen a la humanitat. Un bon exemple és l'idili de Siegfried de Richard Wagner.

0: En aquest cas, el regal és una cançó, no?
1: Sí, bueno, és un poema simfònic. Sí. És una de les grans peces de Richard Wagner. Recordem, un dels grans compositors del segle XIX, nascut a 1813, director d'orquestra, teòric musical, considerat el renovador del gènere operístic, autor del Tannhäuser, la Valkyrie, el Lohengrin, Tristan i Isolde, els mestres cantaris de Nuremberg. La peça que estem escoltant va ser un regal d'aniversari del compositor a la seva esposa Cosima després del naixement del seu fill Siegfried. L'obra va ser interpretada el dia de Nadal del 1869 per un conjunt de 13 músics a l'escala de la casa on vivia la parella, avui part de Lucerna, Suïssa, despertant Cosima amb aquesta melodia d'obertura. És a dir, l'esposa de Wagner es va despertar escoltant aquest extraordinari idili de Siegfried. Part de la peça s'incorporaria 6 anys més tard a l'òpera del mateix nom. Un altre exemple d'amor veritable el trobem en un conte de O. Henry.

0: Quin és aquest conte, Berregui?
1: Sí, és un conte que es diu Regal de Reis. És el conte més famós d'aquest escriptor nord-americà William Sidney Porter, més conegut pel seu pseudònim de O. Henry. En els seus només 47 anys de vida, entre el 1862 i el 1910, va publicar centenars de contes en diverses publicacions, sent conegut sobretot per als seus finals sorprenents. El que avui ens ocupa va ser publicat l'any 1905 i tracta d'una jove i enamorada parella, en Jim i l'Adela, que viuen en un pis ben modest de Nova York. No tenen diners per comprar-se un regal per Nadal, de manera que Della es talla el llarg i ros cabell que té per vendre-se'l i comprar

0: amb una elegant cadena pel rellotge de butxaca d'en Jim, que és el seu únic objecte preciós. I ell es ven el rellotge per comprar un joc de pintes per ella.
1: No!
0: I quan s'intercanvien els regals s'adonen que no serveixen de res, però que també tenen el regal més gran, que és tenir-se l'un a l'altre.
1: Eh? Quina meravella.
0: És un conte magnífic. Eh? Sí, sí, sí,
1: és
0: sí,
1: una
0: sí,
1: preciositat. Clar, clar, sí. Un s'ha tret el més significatiu que tenia per regalar-li a l'altre i llavors, justament sí, perquè s'ho ha tret, el regal de l'altre ja no té sentit. Quina meravella,
0: per qui, per qui el vulgui llegir o descobrir, es troba publicat per Editorial Viena amb un llibre que es diu un recull que és Històries de Nova York, d'aquest autor que és O. Henry. Deu anys més tard, justos, el 1916, ens trobem un regal dadaista.
1: Ja comencem amb les coses que t'agraden, eh, Berlegui? Els dadà també us agraden molt, no? Això és música dadaista, eh?
0: Això és música dadaista. Recordem, el dadaisme va ser un moviment cultural, literari, artístic, d'avantguarda, nascut a l'any 1916 a Zúric, i que es caracteritzava, doncs, això, pel seu caràcter provocador, antiartístic i d'oposició a qualsevol convenció. Una de les obres més famoses potser sigui, doncs, això que hem comentat aquí en diverses ocasions, no? La font de Marcel Duchamp.
1: Sí, noi.
0: Un altre artista destacat va ser Man Ray, que va ser nord-americà d'origen jueu, conegut sobretot per la seva obra fotogràfica, però també va conrear el cinema, la litografia, la pintura i la joieria, entre moltes altres facetes. També té una escultura molt famosa que es diu El Regal, precisament, que va ser creada el 1921 i que és una planxa de ferro, d'aquelles que s'escafaven al foc abans que vinguessin les planxes elèctriques, però que a la seva base llisa, és a dir, la que planxa, hi ha una filera de 14 claus de ferro, de manera que diguem-ne que és una planxa no massa útil. Mm-hmm. D'aquí el nom posat de manera sarcàstica, no? El Regal. Va tenir tant d'èxit la cosa, d'aquells elements incomprensibles, que en va fer diverses rèpliques.
1: Està bé, està bé.
0: I parlant de rèpliques, ara es parla de fer un remake d'un gran clàssic dels 80 amb un regal ben pervers. Gremlins.
2: Olvidaba deciros las tres reglas, y son muy importantes. La primera, odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca debe comer después de medianoche.
1: Hosti, els Gremlins, eh?
0: Sí,
1: increïble,
0: sí, sí.
1: Les tres normes, quina meravella.
0: Aquí tenim les tres regles que s'han d'aplicar a una estranya criatura, aquest Mogwai, quan el pare li regala el seu fill per el seu aniversari. Perdó, per Nadal.
1: Però, perdona, es diu Mogwai, es deia?
0: Sí, el títol original és Mogwai, sí. El que passa que...
1: Gizmo.
0: I ell li diu Gizmo, sí. I aquí es va titular Gremlins, però o sigui, el nom original oriental és Mogwai, el que passa que no li agrada al pare, llavors li diu Gizmo.
1: D'acord.
0: Però Gremlins, a més, és una figura mitològica que té una llarguíssima tradició, sobretot a Europa. Són l'equivalent dels follets, dels mineirons, que s'ediquen sí, a crear, doncs, a fer la punyeta una mica.
1: Fer
0: no?
1: El caos, no? O els hi dones feina o generen el caos. Sí, sí.
0: La pel·lícula va ser produïda per Steven Spielberg, amb direcció de Joe Dante. Gremlins té moltes referències d'altres pel·lícules, barreja comèdia adolescent i terror magníficament, i va ser, em sembla que no fa falta dir-ho, va ser tot un èxit de taquilla. Per qui la vulgui recordar, Filmin, Movistar, Prime Video i HBO Max, entre d'altres.
1: Hem de dir que, de totes maneres, crec que si ens haguessin regalat, era molt mono el Gizmo.
0: Sí.
1: Això és així.
0: Que passa que aquestes, mira, veus, aquestes tres normes és una cosa també molt mitològica, molt dels déus, eh?
1: Sí.
0: Els déus es plauen o es complauen en regalar coses als humans sabent que les acabarem incomplint.
1: Correcte.
0: Eh? La caixa de Pandora és exactament igual. Li regalem sí, a canvi de que no l'obri. Què és el primer que fas? Obrir-la.
1: Obrir-la.
0: I amb els Gremlins, ja podem dir les tres regles, ja. Que pot ser que es pot desfermar el caos, que el primer que fas, evidentment, és incomplir-les.
1: Sí, sí, és així. En fi, Berlegui, el teu espai sí que és un regal. Moltíssimes gràcies. Una abraçada fortíssima.
0: Gràcies a tu, Xavi. Que vagi bé,
1: va,
0: igualment.
1: Fins diumenge. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
3: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4: Aquí.
3: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les ones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
4: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
5: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
8: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I mix de fruita seca per 4,99, t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
9: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
10: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: Bon dia a tothom, són les 8.

0: sounds like...
1: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 28 de juny del 2026. Va, que fa pràcticament dues hores que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a l'entorn de 2:15 de la nit a l'altra punta de Catalunya. Encarem la recta final d'aquest mes de juny, en l'últim cap de setmana, amb una calorada i una xafogó absolutament insuportables. De nou, una nit de molt mal dormir, que us he d'explicar, sobretot a la costa, allò que anomenem nit tòrrida. Temperatures que no han baixat dels 25-26 graus en bona part de la costa central, des de Barcelona fins a la part mitja del Maresme, fins a Mataró. Atenció que a l'Ella, em diu l'Abel Caral, al Maresme, la zona del Mirador, no ha baixat la nit dels 27 graus i mig. 27 i mig, temperatura mínima nocturna a l'Ella. Increïble, una bestiesa, i el dia serà avui 3:15 del mateix. A l'interior tornarem a fregar els 35 graus amb puntes a ponent de gairebé 40. La novetat escassament refrescant és que venen alguns ruixats, alguns, des de l'Aragó, que entraran per la zona del Pirineu i Prepirineu, però no us feu gaires il·lusions perquè afecten una petitíssima part del país. De seguida ens ho apama tot plegat l'Abel Caral, al qual també li preguntarem sobretot fins quan ho hem d'aguantar tot plegat a Catalunya, però especialment també al centre i al nord d'Europa, que estan vivint tota aquesta setmana una onada de calor pràcticament inèdita, temperatures que dia a dia continuen trencant rècords. Ahir van superar els 41 graus a Alemanya, sense anar més lluny, en un mes de juny. Els 37-38 a Anglaterra, aquesta setmana a França, va tocar els 44 graus. I segurament els qui ens escolteu des d'alguns d'aquests països ho podreu corroborar, però la frase més sentida a les últimes hores és «no estan preparats». No estan preparats. I certament, carreteres deformades, vies de tren descalçades, escoles tancades, actes cancel·lats, una pila d'instal·lacions, d'oficines, d'habitatges, amb situacions insuportables, perquè en algunes d'aquestes latituds mai s'han plantejat ja no tenir aire condicionat, sinó fins i tot, en alguns casos, ni ventiladors domèstics. Ahir teníem, sense anar més lluny, la imatge dels famosos camions policials d'Alemanya, aquells dels canons d'aigua que han fet servir en tantes ocasions per dissoldre amb certa violència les manifestacions, ahir convertits en sortidors de refresc d'aigua per la població local. És un altre el que estem vivint d'aquests avisos que hem anticipat llargament, episodis que vivim cada cop amb més freqüència, absolutament extrems, inèdits, que haurien de servir com una alarma per fer un gir radical en determinades polítiques, però que acabem o acaben en no res quan al cap d'uns dies la bombolla de calor es desinfla. El món, les autoritats, les institucions s'espanten i es relaxen amb una facilitat realment impressionant en aquest segle que vivim. En parlarem aquest matí, en un dia que de seguida també connectarem amb Veneçuela. RAC1 ja hi ha aterrat. Jordi Armenteres ha arribat al país en un avió especial acompanyat de desenes d'efectius de bombers, de serveis d'emergències, de tècnics que han arribat des de Madrid cap a Caracas, entre els quals una quinzena de catalans, per mirar de fer el possible per salvar vides i atenuar el que ara mateix és un dels grans desastres naturals històrics del país i del continent. De moment, 1.430 morts. L'actualització, però, fa la impressió de quedar-se molt curta amb les imatges de destrucció del país que ha afectat tot tipus d'edificis. A moltes zones, la xifra de 50.000 desapareguts llançada per Nacions Unides que no s'ha rebatut, i com sol passar en desastres d'aquesta magnitud, el pas de les hores porta al pessimisme. Després de 3 dies i mig del terratrèmol, hem entrat ja en la fase en què cada vida recuperada de sota les runes i de les ferralles d'un edifici és un miracle. De seguida en parlem. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
2: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, 8 i 5 minuts, la Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
1: Doncs del balanç destructor del doble terratrèmol a Veneçuela. Les últimes hores s'ha elevat a 1.430 el nombre de morts, 6 d'ells de nacionalitat espanyola. Això mentre cada vegada, 80 hores després del sisme, és més difícil trobar persones en vida. Ja s'hi han desplaçat 1.500 membres d'equips de rescat internacionals, entre ells un grup de bombers de la Generalitat.
0: Mentrestant, Europa mira de combatre una onada de calor sense precedents amb termòmetres disparats. Gairebé la meitat de les capitals europees han superat tots els rècords, 12 graus en alguns casos per damunt de la mitjana. Això ha provocat problemes de mobilitat i provoca encara problemes de mobilitat a les carreteres. Línies de ferrocarril també afectades pels efectes de la calor. També s'han hagut de tancar escoles i cancel·lar esdeveniments.
1: I a Madrid, el PSOE tanca files amb Pedro Sánchez del seu comitè federal, malgrat els casos de corrupció que l'encerclen. Ahir la majoria de barons li van donar suport, amb l'excepció del díscol manxec Emiliano García Page, que va tornar a demanar eleccions anticipades al president espanyol, però no es mou i assegura que la votació serà l'any que ve i que ell en serà el candidat.
0: I atenció a aquest succés, els Mossos d'Esquadra han detingut una infermera de 41 anys a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, acusada d'enverinar i assassinar la seva parella, un bomber de 46 anys. Al febrer, l'home havia ingressat a l'hospital en diverses ocasions per marejos i cansament fins que va morir. La dona resistia a que se li fes l'autòpsia i pocs dies després de la mort va organitzar una festa a casa seva.
1: I pendents del Dia de l'Orgull, que es commemora avui, ahir es va fer la tradicional manifestació reivindicativa a Barcelona amb milers de persones que van sortir al carrer en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI. Això mentre ahir Budapest va acollir una de les protestes més multitudinàries, la primera després de la caiguda de l'ultra Víctor Orbán, que l'any passat va prohibir la protesta.
2: Pel que fa als esports, Leo Messi ha tornat a marcar aquesta matinada al Mundial de Futbol en la victòria per 1-3 davant de Jordània. Amb aquest partit s'ha tancat la fase de grups i ja ha quedat definit el quadre final. Espanya s'enfrontarà a Àustria dijous, després que els austríacs hagin empatat a 3 contra Algèria en un desenllaç frenètic. Si supera aquesta eliminatòria, la selecció de Luis de la Fuente es trobarà als vuitens amb el guanyador del Portugal-Croàcia. A l'altra banda del quadre han quedat l'Argentina de Messi, el Brasil i Anglaterra. Els setzents de final arrenquen avui a les 9 del vespre amb el Sud-Àfrica-Canada.
3: I pel que fa al temps, un dia de nou marcat per la calor intensa aquest últim diumenge del mes de juny, amb temperatures de canícula màximes que fàcilment rondaran de nou els 35 graus a l'interior del país, entorn dels 30 a la costa i a les valls del Pirineu, i com a novetat, rossatge algunes tempestes a partir de mitja tarda i cap al vespre a les zones més properes a l'Aragó, tot i que el Pirineu i Prepirineu podran arribar també en sectors una mica més orientals.
0: Ara són les 8 i 7 minuts. Com us dèiem, es dispara la xifra de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol de dijous mentre cau la possibilitat de rescatar persones en vida.

0: estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos. Nuestro abrazo, nuestro pésame, nuestra condolencia para los familiares. Hemos contabilizado, atendidos 3.238 personas heridas. Tenemos 3.142 familias damnificadas que están siendo atendidas en este momento en refugio.
1: És el president del Parlament de Veneçuela, Jorge Rodríguez, ahir donant l'últim balanç de víctimes del terratrèmol. 1.430 morts. En només 24 hores la xifra ha crescut en 500 víctimes. D'aquestes, 6 tenen o tenien la nacionalitat espanyola i n'hi ha 14 més que continuen sota la runa, suposadament vives. Encara no sabem si alguna és catalana. Han passat ja 80 hores, 3 dies i mig gairebé, i a partir d'ara, a cada hora que passa, les possibilitats de trobar supervivents són cada cop més i més petites. I tot i que el govern de Veneçuela encara no ha donat cap dada oficial de desapareguts, pesa i molt aquesta xifra de 50.000 persones que ha fet el càlcul de Nacions Unides, tenint en compte la gravetat dels terratrèmols. Un sisme de 7,5 a l'escala Richter, el més fort registrat al país en més d'un segle. A les últimes hores, l'arribada de l'ajuda internacional ha permès accelerar algunes tasques de rescat en un país ara mateix fallit, en què el govern no està sabent canalitzar tota aquesta energia, una ajuda que continua arribant al país. De fet, fa poc més de 3 hores que ha aterrat a Veneçuela l'equip amb equips d'emergència catalans i d'altres punts de l'Estat, fletat per la companyia Repsol, i viatjaven una quinzena de bombers especialistes de la Generalitat, i també hi era RAC1. Malgrat les dificultats, hi ha un reduït grup de periodistes que ha pogut viatjar en aquest avió d'ajuda humanitària que sortia ahir al vespre de l'aeroport de Barajas, i entre els quals hi havia el Jordi Armenteres, que ja està a camí de la capital del país, de Caracas. Jordi, bon dia.
2: Sí, bon dia, Xavi. Ja hem aterrat aquí a Veneçuela fa una mica més de 3 hores, molt lluny de Caracas, a la ciutat de València. Aquesta crònica la fem en una van camí de la capital de Caracas. Hem arribat fins aquí amb un grup de 70 bombers i personal de l'ONU i Protecció Civil, entre d'altres, els 15 bombers catalans. Ara fa 24 hores tu mateix, al Via Lliure, entrevistaves el cap d'aquest equip, l'Oriol Corbella. Ells són els primers que han abandonat l'aeroport perquè venen a fer una feina prioritària. Avui ja tenen més informació.
3: Ja tenim una mica idea de la zona en què ens posaran, llavors sí, és una de les zones més devastades per les imatges que tenim, les imatges aèries, imatges de drons i també topogràfiques, doncs hi ha afectacions a diversos nivells. No cal dir que realment tot està completament devastat i caigut, però sí que hi ha grandíssima afectació a zones que estan completament destruïdes.
2: És importantíssim el que han de fer perquè hi ha pocs cossos al món especialitzats en estructures després de terratrèmols.
1: Jordi, de fet, en aquest avió, qui més hi ha viatjat, ens ho podries explicar? Per què és tan important aquesta ajuda internacional que està arribant 3 dies després a Veneçuela?
2: Sí, de fet, a l'avió, amb aquests 70 cooperants, bombers sobretot, hi hem viatjat també amb 9 gossos, perquè hi ha una unitat canina especialitzada en rescats gràcies als gossos. De fet, hem pogut parlar també al micròfon de RAC1 amb Miguel Montero, que és el responsable d'intervenció, ajuda i emergències, que és així com es diu aquesta ONG, i que anaven a bord de l'avió.
4: Siempre hay alguna posibilidad, no vamos a engañar que sí. Se pueden reunir condiciones de supervivencia días posterior, 5, 6, 7 días, sí. Pero tienen que dar unas condiciones especiales, ¿no? Pues a lo mejor quedan atrapados con algo de líquido para hidratarse, pero la realidad es que después de las 72 horas cae drásticamente.
2: És la gran pregunta, si els serveis d'emergència arriben tard en un país, evidentment amb una democràcia molt feble. Això ho hem pogut notar molt nosaltres quan hem aterrat. Per sorpresa a tothom, els militars estan totalment desapareguts, i el que ens expliquen els primers veneçolans amb qui puc parlar és que no es veuen militars per enlloc. O sigui, estem parlant d'una feina que estan fent bombers i molt poc personal especialitzat i sobretot voluntaris. Al llarg del dia d'avui se'ns ha garantit que podrem entrar a La Guaira, que és la zona zero, l'epicentre. Ara bé, això sí, escortat, en aquest cas sí, per militars i amb uns autobusos per premsa pels pocs periodistes que de moment hem pogut entrar a Veneçuela.
1: Gràcies, Armenteres. De seguida, ara, en temps de tertúlia, tornem a connectar, però és devastador el que explica realment el col·lapse que es viu al país, a Veneçuela, la incapacitat de gestionar correctament els recursos, si és que li quedaven recursos al país per afrontar una circumstància com aquesta, que en qualsevol país, de fet, hagués afectat d'una forma extraordinària, però en aquest cas la impressió que fa és que està sent absolutament incapaç el govern del país de gestionar-ho una mica millor. Però, en tot cas, també ens quedem amb aquesta frase que feia un dels responsables d'aquest viatge d'equips d'emergència, és que a partir de les 72 hores cau en picat la possibilitat de rescat. Ho deia la persona que acompanyava Jordi Armenteres en aquest viatge. Mentrestant, els equips d'emergències continuen treballant-hi, però són perfectament conscients que han passat ja aquestes 72 hores, aquest temps que es considera que una persona pot passar sense menjar ni beure, per tant, aquesta probabilitat de rescatar cossos en vida està caient en picat, amb tot l'esperança es manté, perquè a les últimes hores continuen alguns d'aquests rescats de persones en vida després de 3 dies sota els edificis. Per exemple, això que escoltareu passava a La Guaira, en una de les zones més afectades per aquests sismes. Aquest és el moment en què la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit Espanyol aconseguia rescatar una dona atrapada durant 3 dies a La Guaira. És un vídeo que ha compartit el Ministeri d'Exteriors, que també informava que l'exèrcit ha aconseguit rescatar 2 persones. També han tret de la runa un nadó. Imatges molt, molt colpidores, però que sens dubte ajuden a mantenir aquesta esperança, sent perfectament conscients que a partir d'aquest moment en què ens trobem, ja a partir de les 96 hores, estarem parlant ja de miracles, quan veiem a gent sortir de sota la runa en vida. I tot i que els 2 terratrèmols van ser dijous, a Veneçuela hem de dir que la terra continua tremolant. S'han registrat vora 430 rèpliques a l'estat de La Guaira, per exemple, una de les zones més afectades. Les autoritats ja encara hi mantenen la màxima alerta i han restringit l'accés a la població perquè els camins puguin ser transitats bàsicament pels equips d'emergències i per la maquinària pesant. Tot i que de moment no hi ha hagut més destrosses, estem que alguns dels edificis que estan més malmesos encara es puguin acabar d'esfondrar. Corresponsal de RAC1 a l'Amèrica Llatina, Pau Ramírez, bon dia.
5: Bon dia. Veneçuela comencen hores crítiques en la recerca de supervivents. Avui és el quart dia després dels 2 terratrèmols de dimecres i les possibilitats de trobar persones en vida sota la runa disminueixen amb el pas de les hores. Els equips de rescat treballen sense descans, ara reforçats per l'ajuda internacional que ja ha començat a arribar des de 17 països amb personal especialitzat, maquinària i material d'emergència. Les Nacions Unides calculen que fins a 6,7 milions de persones podrien haver-se vist afectades pels sismes, 2 milions només a la capital Caracas, mentre les primeres imatges de satèl·lit apunten que gairebé un de cada 3 edificis de la costa ha patit danys. Al mateix temps, la terra continua tremolant. Des de dimecres s'han registrat unes 430 rèpliques i aquest dissabte a la tarda n'hi ha hagut una altra de magnitud 5,5. Les autoritats mantenen la màxima alerta i demanen a la població que eviti desplaçar-se a les zones més devastades per no dificultar les operacions de rescat.
1: Gràcies, Pau. Aquesta por de les rèpliques la vivíem ahir en directe quan ens explicava una catalana, precisament. De fet, el secretari del Casal Català de Caracas, Montserrat Ranera, que hi ha molta gent que precisament pel pànic de les rèpliques està dormint al carrer per evitar nous esfondraments d'edificis.
6: Amb molta angoixa. Sincerament, jo veig que sí, perquè més per la zona per on jo visc no es veuen desperfectes, diguem, en els edificis, però tu veus molta gent dormint al carrer. Hi ha la gent dormint en tendes de campanya o al cel ras, doncs, amb els animals, amb els fills, amb tot.
1: Ranera ens explicava que en el moment del terratrèmol era a casa treballant amb el seu marit en un edifici que sortosament no ha patit danys, però diu que a les nits hi ha molts veïns que directament no s'atreveixen a dormir dins de casa i prefereixen fer-ho o al ras o bé a l'interior dels seus vehicles. Aquesta és la situació a Veneçuela després de més de 80 hores dels primers terratrèmols, 1.430 morts, vora 50.000 desapareguts segons Nacions Unides, són estimacions, i amb una situació realment crítica en les forces, diguem-ne, amb l'exercici dels serveis d'emergències per intentar rescatar encara alguna persona en vida. De seguida, d'aquí uns instants, ens n'anirem de nou fins a Veneçuela en temps de tertúlia per veure com està la situació.

0: Mentrestant, l'altre impacte de les últimes hores és el que està passant en general al conjunt d'Europa, especialment al centre i al nord. Continuem sota una bombolla de calor realment insuportable. Catalunya, ho haureu pogut comprovar aquesta nit, els que sigueu sobretot a la zona de la costa central, ha tornat a ser una nit de molt mal dormir, no s'ha baixat els 25-26 graus en diversos punts del país, el que anomenem nit tòrrida, però fins i tot hi ha alguns llocs on no s'ha baixat els 27, per exemple, en alguns punts del Maresme. Al centre i a l'est d'Europa, però, és on s'estan trencant tots els registres previs. Abel Caral, bon dia.
1: Bon dia.
0: Fins a quin punt diries que és històrica la onada de calor que està fent aquesta setmana arreu d'Europa?
1: A veure, per diversos motius. D'entrada, s'han batut rècords, no només de només de juny, sinó rècords absoluts, tant a França com a Alemanya, Polònia, el Regne Unit, amb temperatures doncs, que no només s'han batut, en alguns casos, temperatures que feia uns 50 anys que havien tingut el rècord anterior, sinó que, per exemple, en el cas de Gran Bretanya, s'han batut rècords en dos dies consecutius. I, a més, és una onada de calor doncs, molt prematura, molt primerenca. Estem tot just a l'inici de l'estiu, que va començar avui fa una setmana, i encara queda tot l'estiu per endavant. Hem de pensar, per exemple, en el cas d'Alemanya, que divendres van batre el rècord que datava del 2019, era més o menys recent, van tenir rècord absolut de temperatura amb una màxima de 41,3 graus, però és que ahir a Drebitz, que és una població uns 80 quilòmetres al sud-oest de Berlín, es va arribar als 41,5. Per tant, van tornar a batre rècord per segon dia consecutiu. I això també es dona fe d'aquesta doncs, persistència d'aquesta onada de calor. De fet, ahir a Frankfurt una màxima de 41 graus, a Leipzig de 39,5 o a Berlín de 39. A Berlín la policia fins i tot ahir amb canons d'aigua ajudava la gent a refrescar-se.
0: Aquests vehicles que s'han fet servir tant policials, que s'han fet servir tants cops, que s'han fet molt famosos a Alemanya precisament perquè llencen aigua als manifestants amb molta potència, ahir eren bàsicament fonts d'aigua per la població. Sí,
1: perquè a més hem de pensar que són països que no estan acostumats a aquestes altes temperatures, tant de nit, de dia com també de nit. També, per exemple, destacar els 38 graus de Luxemburg, a París 37 ahir, a Lió i Bordeus 38, a França ha fluixat una mica la calor però continua fent molta, a Suïssa, a Ginebra i Zúric 37 graus de màxima, o més que apareix a Budapest 38, a Viena, a Bratislava, a Praga 37, o a la zona dels Balcans, temperatures de també que a Zagreb i a Belgrat van arribar als 35 graus. Avui la calor més intensa es desplaça una mica més cap a l'est, sobretot cap a l'est d'Alemanya, però també a Polònia, República Txeca, República Eslovaca, Hongria. En aquests països encara podrem arribar o fregar els 40 graus de cara a principis d'aquesta setmana. També cap aquí començarà, d'aquests països del centre i l'est d'Europa, començarà a fluixar una mica de manera una mica clara la calor, tot i que continuarà bastant intensa.
0: Però vaja, hem vist totes aquestes imatges que ens apuntava també l'Abel, aquestes temperatures molt per sobre del que tocarien algunes d'aquestes capitals europees. Ja gairebé la meitat de capitals europees han batut els seus rècords de calor, com parlava ara l'Abel, París, Bordeus, per damunt de 40 graus, quan és el que és normal en un estiu habitual a la capital de França és no superar els 26 graus. Doncs bé, van estar per damunt de 40. Hi ha dies que d'aquesta setmana que hi feia més calor a França i a París que no pas a Egipte o al Marroc. El mateix a Alemanya, per exemple, aquests dies ha fet més calor que no pas Mallorca. Això ho ressaltaven també alguns mitjans alemanys, precisament com a referència de bona part dels alemanys per fer vacances. De fet, hi ha un nou rècord provisional al país, 41,5 a Saxònia-Anhalt, a l'est d'Alemanya. De fet, supera el rècord que ja s'havia batut només el dia abans, 41,3 a prop de la frontera amb França. Això afecta fins al nord d'Europa, zones alpines també. Normalment l'estiu no arriba a aquests extrems. A Dinamarca s'ha arribat als 37 graus al nord d'Aarhus. És la temperatura més alta registrada al país des que hi ha dades, i en tenen des del 1874. A la República Txeca, rècord històric, 40 graus al nord de Praga. També hi ha rècords a Suïssa, aquests 38,8 a Basilea, xifra insòlita. Bratislava, Eslovàquia, com deia l'Abel, també han registrat la nit més calorosa des que hi ha dades. Als Alps, aquesta nit també de molt mal dormir per la calor, perquè, per exemple, a Bolzano, al Tirol del Sud, la temperatura no ha baixat de 25,4. Nit tòrrida al Tirol. Normalment la temperatura a la muntanya hauria de donar una mica d'aire, sobretot al vespre. Tot plegat també provoca, vaja, la frase més habitual d'aquests últims dies és que aquestes latituds no estan preparades per aquestes altes temperatures. Les infraestructures fallen, hospitals col·lapsats, escoles tancades, trens, avions cancel·lats, apagades elèctriques, carreteres tallades fins i tot perquè les fa les fon. A França, els últims dies, fins i tot s'han hagut d'apagar dos reactors nuclears per culpa de la calor. I fins i tot a París s'ha pres, ja ho dèiem fa una setmana, una mesura excepcional, com és la de prohibir durant tot el cap de setmana el consum i la venda d'alcohol al carrer. només se'n pot veure a l'interior de bars i restaurants, i el govern explica que amb aquestes temperatures tan altes l'alcohol pot provocar lipotímies i d'altres problemes de salut. Per altra banda, a Alemanya hi ha hagut, com dèiem, autopistes on l'asfalt s'ha deformat, s'ha hagut de tallar, i tant en aquest país com Bèlgica hi ha hagut problemes en les línies ferroviàries. Hem de reconèixer que molts d'aquests països ni tan sols es plantegen tenir aire condicionat. Ja no diguem al nord d'Europa, que s'han trobat amb temperatures fàcilment per damunt dels 30-35 graus i no tenen no només aire condicionat, sinó en alguns llocs no tenen ni tan sols ventiladors. És un escenari d'onada de calor absolutament excepcional a Europa, que també afecta a Catalunya. Hem deixat enrere nosaltres l'onada de calor, però continua sent un aixafogó insuportable. Què hem d'esperar per avui, Abel?
1: Doncs calor de nou molt intensa. Després d'aquesta nit ja no tropical en molts sectors de la costa, també en zones de l'interior del país. Per exemple, es deien a Ivars d'Urgell, que és el Pla d'Urgell, comarques de Ponent, una mínima de 21 graus, però és que també tenim aquestes mínimes de 25-26 en poblacions com Barcelona, Badalona, Mataró. Hi ha una zona, per exemple, de l'Ella, a uns 300 metres d'altura, una urbanització, la zona del Mirador, que han tingut una mínima de 27,7 graus. Passa això a vegades, que hi ha capes com d'inversió tèrmica i a la que agafes una mica d'altitud, doncs la temperatura puja i és més baixa que en zones, més baixes. De fet, això també ho trobem a Margalef del Montsant, a pràcticament 400 metres al Priorat, també aquí una mínima de 26,6 graus, més alta que al centre de la ciutat de Barcelona, on la mínima ha sigut de 26,2 graus. Per tant, una nit que ha sigut insuportable, en alguns casos, no només a prop de la costa, sinó també en comarques interiors. I tot plegat, doncs, això, en diumenge, doncs que això està marcat per les altíssimes temperatures. Ahir es va arribar a 38,7 graus a Cabanes, a l'Alt Empordà, 38,6 a Lleida. Avui a l'interior de les comarques de Girona fluixa una mica la calor, però en continua fent molta. Cap a Ponent és on podem arribar als 38-39. Creiem que no pas 40, però bé, aquests 38-39 a les comarques de Ponent els podem tenir fàcilment. I en general, entre el migdia i mitja tarda, 33, 35, 36 graus com ahir a l'interior del país. 30-32 al Pirineu, ahir 32 de màxima tant a Viella com a Puigcerdà. I a la costa, 29-30-32, això sí, aquí amb força humitat i molta sensació de xafogor. I com a novetat, a mitja tarda, 5-6 de la tarda i fins al vespre, fins a caure el dia, arribaran alguns ruixats, algunes tempestes des de l'Aragó, on poden ser fortes allà, i arribaran a fregar la zona més propera a l'Aragó, aquestes tempestes, aquests ruixats. Alguna pot ser una mica forta i acompanyada de calamarsa o pedra, però no creiem que penetrin gaire més enllà, si bé a l'àrea del Pirineu i el Prepirineu sí que poden arribar cap a la Cerdanya, al Berguedà, però en general serà comarques de Lleida i sobretot les zones més properes a l'Aragó. Els propers dies, per sort, afluixa
0: una mica la calor. Per veure realment una caiguda important de temperatures, Abel, quan hem d'esperar?
1: Important, a veure, potser mitjans de setmana s'arriben a normalitzar per després tornar a repuntar una mica. No és una clatellada perquè ens endequem dels termòmetres, però sí que afluixarà la calor, es notarà sobretot a l'interior del país i en el cas de la costa es notarà que de nit podrem dormir una mica més, però en tot cas les temperatures sembla que bona part d'aquesta setmana entrant, per tant, el canvi de mes, entrant ja el juliol, estaran per sobre del que toca, però no tan excepcionals com les d'ara o com les que hem tingut a principis d'aquesta setmana.
0: Et volia fer una darrera pregunta perquè està començant a córrer la possibilitat d'una segona onada de calor a Europa, perquè alguns mitjans ja d'alguns d'aquests països ja estan començant a parlar de si ha de tornar d'aquí a 10-15 dies. És anticipar-se massa? Tu com ho veus?
1: És una mica, clar, estem parlant de la setmana aquesta que ve, no la següent. Per tant, ens anem ja a la segona setmana de juliol, la primera sencera, ens anem ja cap al 10, 11, 12 de juliol. Per tant, ens anem a dues setmanes vista. És una mica prematur, però sí que pot marcar una tendència del que podria passar. Evidentment, a tants dies vista, això pot acabar variant. El que sí que veiem és que els propers dies afluixa la temperatura i veiem que algunes zones d'Europa sí que de cara a finals de la setmana que ve i principis de la següent podrien tornar a pujar les temperatures. Ja veurem si amb aquests valors tan excepcionals, però en tot cas hem començat l'estiu com l'hem començat a Catalunya, a la resta de la península i també a bona part d'Europa. Paciència, perquè és això, tot just avui fa una setmana que hem començat l'estiu.
0: Gràcies, Abel.
1: Fins ara.
0: Paciència. 4 minuts i 2 quarts de 9. I a tot això, aquesta temperatura, aquesta calor, que també afecta el risc d'incendis, avui torna a ser molt alt a molts sectors de Ponent, però també en altres zones de l'interior del país i en municipis és fins i tot més alt que ahir, a la Noguera, bona part de les comarques de Lleida, però també a la Catalunya Central, a les zones més interiors de les Terres de l'Ebre. Ahir que els bombers van treballar amb mitja dotzena d'incendis, per sort cap no va anar més enllà de cremar algunes parcel·les agràries. Mentrestant, a Tiana, al Maresme, els bombers continuen fent treballs d'extinció de l'incendi de divendres, que està controlat, revisen, remullen el perímetre per per evitar les revifades. El presumpte piròman encara no ha passat a disposició judicial, continua detingut, però l'Ajuntament de Tiana i ha anunciat que es personarà contra ell. En un comunicat, el govern municipal diu que ho fa per defensar els interessos de la població i per exigir responsabilitats. I l'altre incendi que ha fet patir aquest cap de setmana és el de la Llitera, la Franja de Ponent. Els veïns desallotjats ja van poder tornar a casa després que els bombers estabilitzessin el foc, que ha cremat més de 3.000 hectàrees. Ho explicava el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro.
2: El incendio de Tamarite se da por estabilizado. Entonces, durante el día de hoy se ha decidido bajar de nivel 2 a nivel 1. Esto significa que va a seguir trabajando en la zona, refrescando y ayudando en la finalización del incendio todas las brigadas forestales del gobierno de Aragón. Va a haber medios aéreos siguiendo refrescando la zona.
0: Ara bé, el govern aragonès encara demana prudència, recomana als veïns de Calassans, de Lins, de Sanui, que no surtin dels nuclis urbans per no entorpir la feina dels equips d'extinció. Els bombers calculen que encara necessitaran 2 o 3 dies més per donar el foc per extingit. D'aquí un minut i mig arribarem a 8:45 del matí, en el dia que avui ens ha colpit, ens ha impressionat realment un cas de succés, la mort d'un bomber, ara que en parlàvem, presumptament a mans de la seva dona, una infermera de l'Hospital de Manresa. La Maica Navarro ens en dona avui els detalls a La Vanguardia. La víctima es diu, o es deia, Albert Santamaría, tenia 46 anys, era molt conegut entre els GRAE, el grup d'actuacions especials. De fet, havia treballat, per exemple, en el famós incendi d'Horta de Sant Joan de l'any 2009, on van morir 5 bombers. Doncs bé, aquest 16 de gener, Santamaría anava a treballar amb cotxe quan tot d'una va notar que feia giragonses i perdia la consciència. Es va aturar, va avisar el 112 i això va fer sospitar un amic bomber, perquè Santa Maria era molt esportista, no havia tingut mai problemes de salut i més endavant aquest amic va posar en guàrdia els Mossos. Santa Maria va acabar ingressat a l'Hospital de Manresa, on treballava la seva dona, i allà el van sotmetre a diverses proves. Tot i que aparentment l'home millorava, el dia 26 de gener, 10 dies després d'aquell ensurt, va tenir una hiperglucèmia d'origen desconegut i el 9 de febrer va morir al llit de l'hospital. Ara els Mossos han reconstruït els moviments de la dona. Resulta que mentre el marit estava hospitalitzat va treure els seus estris de casa a Sant Salvador de Guardiola i va instal·lar-hi qui era la seva parella sentimental. És més, dies després de quedar vídua, hauria organitzat una festa de benvinguda en aquesta persona, on va convidar algunes de les seves companyes de l'hospital. Les companyes, diu la Maica, van quedar estupefactes. A tot això, la dona havia insistit molt que no es fes l'autòpsia al marit amb l'argument que ell no volia, perquè pretenia donar els òrgans. Però l'autòpsia es va fer i va revelar la presència a l'orina i a la sang d'un còctel de benzodiazepines, fentanil i d'altres medicaments, substàncies que, creua la policia, la dona hauria donat al marit tant quan era a casa com quan era al mateix hospital. Ara la sospitosa està en presó provisional sense fiança. Mentrestant, i encara en l'àmbit de successos, nou tiroteig a Catalunya. El segon d'aquesta setmana, una baralla va acabar ahir amb 2 persones ferides per arma de foc, una d'elles greu, al barri del Bon Pastor, a Barcelona. Va passar 3:45 de la tarda, 2 homes discutien a la via pública. En un moment donat, un dels implicats va treure una pistola i va disparar a l'altre home, que va quedar ferit greu. En aquell moment, una altra persona que passava per allà va resultar també ferida lleu per una bala rebotada. Els serveis d'emergències els van traslladar tots dos a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Pel que fa al tirador, va fugir a peu del lloc dels fets. Els Mossos n'han obert la investigació i encara el busquen, a l'agressor. Com dèiem, és el segon tiroteig d'aquesta mateixa setmana, després que un enfrontament entre bandes dedicades al narcotràfic a la nit de Sant Joan també acabés a trets. Atenció, perquè en només 2 mesos, des de l'abril, s'han registrat 4 tirotejos mortals a la ciutat de Barcelona. I, per cert, encara en l'àmbit de successos, la setmana que ve està marcada en vermell perquè, pel cas Andic, pel cas del fundador de Mango, la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic ha decidit a declarar 10 persones de l'entorn de l'únic sospitós del cas, el fill de l'empresari Jonathan Andic. Han de declarar a partir de dimarts les seves germanes, la parella del seu pare i diversos directius de Mango. Tots ells han afirmat en algun moment que la relació entre pare i fill era bona i ara la jutgessa vol que hi aprofundeixin. També s'espera que declarin els 2 excursionistes que van ajudar Jonathan Andic just després de la caiguda i amb qui fins i tot es van arribar a compartir el contacte. Ara veig, Jonathan Andic en un primer moment ho va negar i això ara també fa arrufar el nas als Mossos. Ara ve una de les declaracions més esperades, és la de la terapeuta que feia sessions amb el pare i el fill Andic. La defensa fa servir aquestes suposades teràpies per justificar-ho, que en un moment determinat el fill li va enviar al pare aquell missatge que es va fer públic de "no m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te". La jutgessa, però, en la seva interlocutòria, posa sobre la taula la possibilitat que la terapeuta i Jonathan Andic tinguessin una mena de pacte. De fet, no està del tot clar si és col·legiada o no, per tant, no es descarta que es pugui acollir el secret professional per no declarar. En tot cas, haurem de veure què passa aquesta setmana, que comença demà i que pot posar negre sobre blanc algunes qüestions que encara són una incògnita del cas Andic, quan ja fa un any i mig de la mort del fundador de Mango.

0: 8:32, i més enllà d'aquestes qüestions, aquesta matinada al Mundial de Futbol ens torna a deixar un altre gol de Leo Messi.
1: Messi por uno más. Se viene Argentina, va con...

0: La bogeria dels narradors amb un altre gol de Leo Messi. Bernat Balboa, bon dia.
1: Bon dia.
0: El sisè d'aquest Mundial en només 3 partits, així li narraven els companys d'ESPN Argentina, en un dia que havia de ser tranquil per Messi. Amb aquest Jordània 1, Argentina 3, s'ha tancat la fase de grups, sisè gol de Leo Messi, i ara ja queda absolutament definit el quadre final amb les 32 seleccions classificades en els, en fi, els enfrontaments directes eliminatoris.
1: Sí, Scaloni ja va avisar que donaria descans a Messi, però l'ha fet entre el minut 60 i amb només mitja hora sobre la gespa n'ha tingut prou per marcar el tercer gol argentí, assegurar el ple de victòries i consolidar-se com a màxim golejador de la competició. L'Argentina no necessitava guanyar perquè ja tenia assegurada matemàticament la primera posició del grup, però per això Scaloni ha apostat per un 11 a ple de rotacions per donar descans als titulars. Lo Celso ha obert el marcador amb un llançament de falta al minut 19 i 12 minuts més tard Lautaro Martínez ha fet el segon de penal. Jordània ha retallat distàncies al minut 55 gràcies a Musa Tamari, però Leo Messi ha acabat sentenciant el partit amb una falta picada rasa, però amb una lleugera elevació que ha sorprès el porter entrant pel seu propi pal. El seleccionador argentí ha destacat al postpartit la generositat de Messi amb els seus companys.
2: Él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
1: Amb aquestes 3 victòries en 3 partits, només Mèxic, França i l'Argentina ho han aconseguit. El conjunt d'Escaloni ha signat una primera fase perfecta, acabant primers de grup amb 9 punts. El 4 de juliol disputaran els setzens de final contra Cap Verd i ho faran amb un Messi que ja acumula 19 gols entre tots els mundials que ha disputat. En cas de vèncer a Cap Verd, als vuitens de final s'enfrontarà el guanyador de l'Austràlia-Egipte. Més tard es trobaria amb Suïssa, Argèlia, Colòmbia o Ghana.
0: De fet, l'Argentina ha quedat a l'altra banda del quadre, per exemple, de la selecció espanyola. Per tant, Espanya no es trobaria l'Argentina fins a la final, en cas hipotètic d'anar superant, diguem-ne, fases. L'altre partit del grup de l'Argentina, que s'ha disputat fa una estona, el grup J, definia el rival, precisament, de la selecció espanyola a la següent ronda, i ha acabat amb un desenllaç agònic, que és l'Algèria-Àustria, que ha acabat amb empat i que significa que ara Espanya s'haurà de trobar amb Àustria als setzens de final. Ja ha tornat a Chattanooga Damià López, bon dia.
3: Bon dia, Espanya ja coneix el seu rival als setzens de final del Mundial. Serà la selecció d'Àustria, que en un final surrealista de partit, aquesta matinada ha acabat empatant a 3 contra Algèria i ha acabat passant com a segona del grup d'Argentina. L'Espanya-Àustria jugarà dijous a Los Angeles a les 9 de la nit hora catalana. La selecció espanyola va fer un entrenament ahir a Chattanooga a la tarda. Luis de la Fuente ha donat festa avui als seus futbolistes. Sobre els lesionats, Nico Williams té una lesió muscular a la cuixa de grau moderat, segons ha informat la Federació Espanyola. El futbolista s'ha mostrat les últimes hores molt afectat a les seves xarxes. De moment, descartat per enfrontar-se a Àustria setzens. Jeremy Pino, amb un esquinç a la clavícula, té molt difícil poder tornar a jugar durant el Mundial.
0: Gràcies, Damià. Com deia en Dami, final de partit d'infart, aquest Algèria-Àustria. Si jugaven tots dos la classificació, en diversos moments un eliminava l'altre, depenent del resultat, i hem de dir que amb l'empat a 2 Algèria s'ha avançat ja en el temps afegit, un minut 92 o 93, amb aquell resultat eliminava el seu rival Àustria i classificava l'Iran pels setzens de final per primer cop a la història, de rebot. Però en l'últim minut del descompte, Àustria ha tornat a empatar i ha deixat els iranians fora del Mundial.
1: Un Iran que ha hagut d'esperar fins aquesta nit i matinada els últims resultats per saber si accedia a la fase eliminatòria com una de les 8 millors terceres, però finalment ha acabat novena amb 3 punts i una diferència de gols de 0.
0: A partir d'ara, doncs, com queda aquest quadre dels setzens de final?
1: Doncs, per un costat, el Brasil i el Japó, que s'enfrontaran demà a les 7 de la tarda, mentre que Anglaterra, que aquesta matinada ha superat Panamà per 0-2, jugarà contra la República Democràtica del Congo dimecres que ve. Els congolesos han fet història també classificant-se per als setzens després de remuntar l'Uzbekistan per 1-3. D'aquest costat, on hi són també la Costa d'Ivori, Noruega, Mèxic i l'Equador, haurien de sortir els rivals dels argentins en unes hipotètiques semifinals.
0: Per tant, en aquesta banda del quadre, els grans favorits, Brasil, Argentina i Anglaterra, i tota la resta a l'altra banda del quadre.
1: Així és, sí, a l'altra banda del quadre, on hi és Espanya, que dijous s'enfrontarà a Àustria, com deia Andami, i si supera aquesta eliminatòria, els vuitens es veurà les cares amb el guanyador del Portugal-Croàcia. Aquesta matinada, els portuguesos han empatat a 0 contra Colòmbia i han acabat segons de grup, mentre que els croats han superat Ghana per 2-1 i també han sigut segons. Els quarts de final esperarien els Estats Units, Bòsnia, Bèlgica o el Senegal. I a les semifinals, les favorites per trobar-se amb la selecció espanyola són Alemanya, França, els Països Baixos o el Marroc. Els setzens de final arrencaran avui a les 9 del vespre amb el Sud-Àfrica-Canadà.
0: Per tant, donem per tancat ja la fase de grups, tots els quadres completament definits, com ens explicava perfectament el Bernat Balboa, aquest setzens de final a partir de les 9 de la nit, aquest Sud-Àfrica-Canadà. Gràcies, Bernat. Quarts i mig de nou del matí. Mentrestant, en plana política, Pedro Sánchez va sortir ahir airós del Comitè Federal del PSOE, tot i els casos de corrupció que l'encerclen. La majoria de dirigents socialistes van fer pinya i continuen fent-ho amb el president espanyol i l'animen encara l'últim any de legislatura sense avançar eleccions. De fet, en certa manera, hi ha analistes que apunten que el que va ser ahir és el primer acte gairebé electoral de Pedro Sánchez en uns, vaja, en un període que en menys d'un any haurà de convocar eleccions. La veu discordant, però, com sempre, va ser Emiliano García Page, el president manxec, que va acusar Sánchez de fer poca autocrítica i va dir que el PSOE ha tocat fons. Però aquest cop totes les parts van reconèixer en sortida de Ferraz que havia estat un comitè més aviat tranquil i respectuós. Això a diferència dels últims, marcats per la polèmica o les sortides de to. El president espanyol va aprofitar aquesta bassa d'oli per fer un discurs triomfalista i va deixar clar que les eleccions espanyoles seran el 2027 i que ell en vol ser el candidat. Des de Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
4: Bon dia. Sánchez presumeix de cohesió al PSOE i assegura que té força per tornar a guanyar. Va reconèixer que la moral dels socialistes pot estar tocada pels casos de corrupció, però també va demanar fer net per sortir a guanyar totes les eleccions.
5: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
4: A partir d'aquí, com si es tractés d'un acte d'inici de campanya, va demanar reconstruir el mur contra la dreta i l'extrema dreta. Sánchez va criticar Junts per agafar-se de la mà amb PP i Vox.
5: Por cierto, Salva, querido president, las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
4: El president espanyol va afegir que si el PP torna a governar no s'acabaran les corrupteles. Tot el contrari, va denunciar que amb Alberto Núñez Feijó tornaria la corrupció sistèmica.
0: El discurs de Sánchez que ara sentíem va ser en obert, però just després el Comitè Federal va continuar, com és habitual, a porta tancada. Tot i que la sentència del cas Ábalos a principis d'aquesta setmana va enverinar la cita, la major part dels barons van agafar la paraula per tancar files amb Sánchez. Tots, menys com era d'esperar, Emiliano García Page, el president manxec, que li va retreure al president espanyol que està enfonsant el PSOE amb tants casos de corrupció. Com dèiem, intervencions que es van fer a porta tancada, però el País n'ha publicat aquest àudio.
6: Hay que seguir ganando. Quiere decir que no hay que tener de miedo a ir a las elecciones. Yo creo que este es el momento más grave para el Partido Socialista que yo he conocido de nuestra historia reciente. Al menos en lo que la credibilidad... Tengo algún derecho a poder decir algo, ¿eh?
0: Aquest era el moment en què García Page ho denunciava i sembla que hi havia alguna mena de veu que intentava interrompre'l. Un discurs que alguns dirigents socialistes van intentar respondre, Adrià.
4: Sí, Page assegura que la ciutadania els veu com a responsables de la corrupció i, per tant, demana eleccions com a única sortida a aquest desgast.
6: Creo que falta autocrítica. Autocrítica de verdad. Necesitamos todos que antes de que haya elecciones municipales se despeje la enorme tensión que se traduce en la política de Madrid. Però la realitat jo crec que invita a donar la paraula a la gent.
4: En canvi, la majoria dels líders socialistes van demanar al president espanyol que continuï governant. La intervenció de Salvador Illa n'és un exemple. L'àudio també l'ha publicat El País.
7: Hay que seguir también por lealtad al proyecto político, a los valores, a la organización. ¿Y para qué? ¿Para qué hay que seguir? Pues para seguir generando prosperidad.
4: Qui va entrar al cos a cos en Page van ser Òscar López i María Jesús Montero. Fons del PSOE han explicat a RAC1 que li van retreure que col·labori amb les maniobres de la dreta per fer caure Sánchez.
0: Ara bé, gràcies, Adrià. La Page no és l'única veu que pressiona Pedro Sánchez perquè toqui el dos. En una entrevista avui al diari El País, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, deia que Sánchez ha de marxar si no vol regalar el govern a l'extrema dreta. De fet, aquesta és la proposta que ha fet Junts per Catalunya al llarg d'aquesta setmana, que és que s'aparti Sánchez per poder continuar governant el Partit Socialista i convocar eleccions. Afirma que aquesta legislatura, diu Nogueras, està completament bloquejada i reitera que cal convocar eleccions de forma immediata. Ara que parlem de Junts, l'altre factor interessant, políticament parlant, d'ahir, és que el Partit Popular era, amb els seus principals noms, a Barcelona, per al Congrés que revalidava el lideratge d'Alejandro Fernández. Entre ells hi havia Alberto Núñez Feijóo, que va estendre la mà als juntaires. Des de Barcelona, on va tancar aquest Congrés del PP, els va instar a deixar enrere el procés y fe piña para comenzar una nueva etapa sense Sánchez a la Moncloa.
8: Nuestro objetivo, sobre todo, es que queremos que sirva para abrir una nueva etapa política en Cataluña, para que Cataluña vuelva a contar, para que Cataluña vuelva a liderar y vuelva a ser decisiva en el futuro de España. Y para eso, lo primero que queremos decir es que, como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página.
0: Passar pàgina, que és una expressió que feia servir molt Salvador Illa quan va fer la campanya electoral per guanyar les eleccions i governar a Catalunya. Doncs aquesta era la paraula d'Alberto Núñez Feijóo, passar pàgina del procés del 2017, i Alejandro Fernández, revalidat com a líder del partit de Catalunya, es comprometia a fer del país, de Catalunya, una peça clau perquè Feijóo torni a la presidència o arribi a la presidència de l'Estat. Va seguir-ho tot plegat en Sergi Giró.
9: Tant càrrecs locals com primeres espases van fer sobrevolar des de primera hora l'ombra de Sánchez a la sala. Feijóo s'hi va carnissar acusant-lo d'aferrar-se al poder de forma antidemocràtica.
8: Nunca pensé que fuese a ver a un presidente de gobierno al que la misma cámara que le nombró acaba de pedirle por mayoría absoluta su dimisión y que su respuesta sea reírse de la cámara.
9: De menys tenia els seus socis.
8: Yo nunca pensé que fuese a ver a un presidente de gobierno rodeado de corrupción, humillando a los socios que le sostienen.
9: I de trair una esquerra que ha acabat aplaudint denuncia la corrupció.
8: ¿Y hoy qué ha hecho el Comité Federal del Partido Socialista? ¿Volver a aplaudirle como en el Congreso? Vaya izquierda esta que ahora traga con la corrupción.
9: Feijóo també va animar el PP català a enfortir-se per ser motor de canvi polític a Espanya. Alejandro Fernández entomava el repte.
8: Quiero que seáis la llave que saque a Sánchez de Moncloa.
10: Asumimos el reto sin miedo, sin excuses.
9: Discursos que van acabar amb una forta encaixada de mans i senyals de victòria.
0: Aquesta imatge de sintonia plena entre Fernández, Alejandro Fernández i Núñez Feijóo pretén enterrar anys d'una relació molt convulsa del PP català amb la direcció del carrer Gènova de Madrid. Precisament per aquestes tensions no hi havia hagut Cesc aquest Congrés dels Populars des de feia 8 anys.
9: Votació aclaparadora de la nova direcció que va guanyar el Congrés sense baixar de l'autocar, sense rival. Fernández va rebre el suport de més del 97% de la militància i va presentar el seu equip demanant foc nou després de les tensions internes.
10: Dientes a nuestros adversarios, ¿qué es lo que les fastidia? Vernos fuertes, alegres. Y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
9: Situació complicada al partit que va reconèixer el mateix Feijóo.
8: La enhorabuena a aquel que ha sido capaz de remontar momentos muy complejos, muy difíciles. Momentos en los que estuvimos a punto por un hilo de tener o no representación parlamentaria. Y es evidente que hoy Alejandro Fernández encuentra el camino de la recuperación del Partido Popular de Cataluña.
9: El Congrés també va revelar el número 2 d'Alejandro Fernández després del pas al costat de Santi Rodríguez. Serà el badaloní Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament. El substituirà al faristol l'exlíder de Ciutadans, Lorena Roldán.
0: Un minut per damunt de 3:15 del matí. Mentrestant, un últim apunt en plana política, perquè 10 anys després d'haver dissolt Convergència Democràtica de Catalunya, quadres històrics del partit, així com de Junts i del PDeCAT, es van reunir ahir a Planoles, al Ripollès, en un homenatge a Jordi Pujol, el seu fundador. L'acte el va organitzar la JNC, la Joventut Nacionalista de Catalunya, l'agrupació que històricament va pertànyer a Convergència, però que s'ha mantingut viva vinculada a Junts. La jornada va plegar més de 400 persones, amb noms com Josep Rull, Jordi Turull, Quim Forn, Carles Campuzano, Irene Rigau o Oriol Pujol. Va tenir com a eix central un discurs escrit per l'expresident Pujol que va llegir la presidenta de la JNC, Carlota Montfort.
11: Si alguna cosa voldria que recordés de mi, és molt senzilla. Que he intentat servir Catalunya amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts, però sempre amb una convicció profunda que Catalunya valia la pena i que Catalunya continua valent la pena.
0: En aquest acte, Pujol, a través d'aquest escrit, va demanar posar per davant també la integració i la cohesió els discursos extremistes i xenòfobs que cada cop estan, diu, més estesos.
11: Sovint hem parlat de drets del Catalunya, però jo avui voldria parlar dels deures dels catalans. Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
0: Integració i cohesió davant dels discursos extremistes, tot i que Pujol en el seu escrit no va fer cap referència a Aliança Catalana, partit que amenaça també de menjar-li bona part del terreny electoral a Junts i de l'antiga Convergència. L'acte es va centrar en repassar la trajectòria de Pujol i englossar la seva figura i obra de govern com a nexe d'unió dels diversos corrents polítics que van pertany

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
2: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
1: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
3: 10 minuts i seran les 9 del matí i en plana internacional continua escalant la tensió entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta matinada l'exèrcit nord-americà ha tornat a atacar objectius militars iranians com a represàlia, diuen, per un nou atac contra un petrolier a l'estret d'Hormuz. El règim dels ayatolàs ha respost amb bombardejos contra objectius militars a la regió del Golf, a països com Kuwait o Bahrain, tot plegat que deixa encara més tocat aquest alto el foc provisional que Washington i Teheran van acordar fa escassament 10 dies. De fet, Donald Trump ha tornat a amenaçar l'Iran a les últimes hores. En un missatge a la seva xarxa social ha repetit per enèsima vegada que destruirà el país si no compleixen l'alto el foc. Tot plegat després, mentre l'altra treva que penja d'un fil també, 24 hores després d'haver-se signat, és la que s'ha de produir entre Israel i el Líban. Hezbollah ja ha rebutjat el pacte que vincula l'alto el foc en el seu desarmament. En un comunicat, el líder de la milícia l'ha qualificat d'humiliant i diu que suposa una rendició de la sobirania del país. 9 minuts i les 9 del matí d'avui 28 de juny, que és oficialment el Dia de l'Orgull, dia en què s'exigeix la igualtat real i posar fi als atacs físics i verbals contra les persones del col·lectiu LGTBI. Segons dades que us pot avançar RAC1, aquestes agressions s'han mantingut aquesta primera meitat de l'any 2026 respecte al mateix període de l'any passat, xifres recollides per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Agressions que són digitals, verbals o físiques i que es produeixen en diversos entorns com l'escolar, el laboral o el món de l'oci. Bàrbara Padilla.
4: Des que va començar l'any, s'han registrat més de 135 incidències a tot Catalunya per motius d'orientació sexual o identitat de gènere. Ho denuncia en declaracions a RAC1 Albert Carrasco, jurista de l'entitat, que ho atribueix a l'ascens de l'extrema dreta. Alerta també que l'odi comença a les xarxes socials.
5: Aquestes mostres d'odi i exaltació es materialitzen moltes vegades en discursos d'odi que s'estenen a mitjans digitals com pot ser les xarxes socials, els mitjans de comunicació o els espais polítics, institucionals, sobretot per part de grups de dreta, d'extrema dreta. Creiem que l'auge de l'extrema dreta en part s'atribueix a aquest major augment de mostres de d'exaltació que estem registrant a l'entitat.
4: Carrasco demana un protocol a nivell autonòmic per poder abordar tots els casos de discriminació. Assegura que hi ha un protocol que funciona molt bé a la ciutat de Barcelona, però no a l'àrea metropolitana.
3: Precisament una de les últimes agressions homòfobes que hi ha hagut a Catalunya és la que va patir el grup Fades dimarts en un concert a la Festa Major de Vilassar de Mar i que va suposar que suspenguessin l'espectacle. És la tercera agressió que rep la banda en aquesta gira. El Dia de l'Orgull és avui, però ahir a la tarda ja es va fer la tradicional manifestació reivindicativa a Barcelona amb diversos milers de persones que van sortir als carrers per denunciar que, tot i que ja fa més de 20 anys de la legalització del matrimoni homosexual, s'han fet pocs avenços més. Això mentre continuen, diuen, els atacs i vexacions alimentats pels discursos d'odi. Alguns dels assistents en parlaven a RAC1.
6: Soc aquí per no oblidar que estem a un pas de perdre-ho tot. Si no ens posem les piles tots i reivindiquem tot allò que hem aconseguit.
7: És molt important reivindicar els nostres drets com a persones trans. Esta ola d'extrema dreta està intentant robar els nostres drets.
8: Encara queda molt de marge per córrer, sobretot en termes de discriminació, auge de discursos d'odi i també com inserció laboral del col·lectiu en general.
3: La manifestació, que va acabar, per cert, a la plaça Sant Jaume, hem de dir que va ser intensa, però segurament la imatge important del dia d'ahir va ser en un altre país. Una de les mobilitzacions més importants va ser a Budapest, amb desenes de milers de persones sortint ahir als carrers de la capital hongaresa després d'anys de censura i de persecució de l'ultra Víctor Orbán. El centre de Budapest es va convertir en una festa per reivindicar, amb el permís del nou govern de centre-dreta de Peter Magyar. 6 minuts i seran les 9 del matí. Mentrestant, el govern respon les crítiques pels retards a les oposicions de la Generalitat perquè aquest cap de setmana més de 15.000 persones s'examinen per intentar aconseguir una de les 1.300 places de funcionari que ha obert l'administració. Però ahir alguns aspirants van denunciar que havien hagut d'esperar molta estona tancats a l'aula abans de començar l'examen, tot plegat per un problema logístic que va fer endarrerir

0: una mica més de mitja hora les proves a tot el país, Aurora Rodríguez.
1: El problema va ser un ascensor avariat en una de les facultats on es feien les proves. Això va impedir pujar els exàmens fins l'aula. Quan es va poder resoldre, es va seguir el protocol, una empresa de seguretat va repartir els exàmens i els aspirants van poder començar. Però com que totes les proves han d'arrencar a l'hora, l'endarreriment va afectar tots els centres. Havien de començar 9:15 i van començar poc abans de les 10. Arran de les queixes d'alguns aspirants que denunciaven males condicions durant l'espera, fonts del govern han explicat a RAC1 que els candidats podien sortir de l'aula per anar al lavabo i que se'ls va repartir aigua de franc. Les oposicions continuen avui per a 6.000 aspirants que encara queden.
0: I més enllà de les oposicions, el Departament d'Educació ha rebut més de 110.000 sol·licituds per cursar cicles de formació professional.
1: Són 2.700 més que l'any passat, més de la meitat són per cicles de grau mitjà i la resta per a un grau superior. Davant l'alta demanda, Educació ha ofert places alternatives perquè els inscrits no es quedin sense plaça. Dilluns sortirà la llista amb les puntuacions definitives.
0: 5 minuts i les 9, Catalunya es prepara per rebre també la setmana que ve el Tour de França, que sabeu que arrenca el cap de setmana. Dissabte hi ha la primera etapa, contrarrellotge per l'interior de Barcelona. Diumenge l'etapa que va de Barcelona a Tarragona. N'haurem d'estar pendents perquè afecta de ple la mobilitat al país. Es tallaran 400 quilòmetres de carreteres, com us explicàvem ahir, amb afectacions que ja arrencaran dijous en algunes zones de la capital per la presentació dels equips. De tot plegat en parlarem aquest matí amb el conseller d'Esports, Berni Álvarez. Precisament durant el recorregut, aquests ciclistes passaran per 2 dels 10 punts que acumulen més accidents mortals de bicis a Catalunya. El primer és el tram de la B210 entre Viladecans i Cavall, el segon el pont de la N340 que uneix Molins de Rei amb altres poblacions com Sant Vicenç dels Horts o Pallejà. De fet, aquest mateix dimarts, un ciclista, 73 anys, va morir atropellat en aquest punt exacte que passa sobre el Llobregat. Per tot plegat, entitats ciclistes de Catalunya denuncien el blanquejament de la situació que creuen suposa el Tour i demanen mesures urgents per fer més segures les carreteres de Catalunya. Bernat González.
2: Amb l'arribada del Tour a Catalunya, el col·lectiu de ciclistes demana millores per fer més segures les carreteres, per exemple, connectant bé les zones de bici entre poblacions, millorant l'estat dels carrils bici i posant aquest mitjà de transport al centre del debat. Ara bé, denuncien que el Tour quedarà, entre d'altres, com una gran operació de màrqueting, sense cap efecte real en les millores que reclamen. Ho explica RAC1 el portaveu de Bicicleta Club de Catalunya, Adrià Arenas.
3: Aquests esdeveniments no van de la mà després d'unes polítiques reals de promoció de la bici. En el cas del Tour, és una operació més de màrqueting, com el tema del PAP, com aquests grans esdeveniments que estan acostumats a fer. Ojo, que nosaltres, mira, benvingut sigui a sortir el Tour i que hi hagi una visibilitat més de la bici, sigui del tipus que sigui. Si després resulta que quan passi la competició, la xarxa ciclista quedarà fragmentada, serà segura, i tindrem tots aquests punts negres. A mi em sembla que passarà el Tour i no hi haurà molt d'impacte.
2: Només aquest any ja han mort 4 ciclistes a les carreteres catalanes. El 2025 en van ser 5.
0: Gràcies, Bernat. I ara que parlem de mobilitat, també atenció si us heu de moure en tren a partir de demà perquè hi ha vaga convocada a Renfe. Tot i que la convocatòria és d'un dels sindicats minoritaris, és el sindicat ferroviari, la Generalitat ja ha fixat serveis mínims a rodalies i regionals del 66% en hora punta i del 33% en hora vall. A l'alta velocitat i llarga distància només es poden garantir el pas del 73% dels trens. Al web de Renfe es poden consultar els combois que poden quedar afectats per aquesta aturada. La vaga ha de durar 24 hores i es repetirà també el dia 15 de juliol. 3 minuts i les 9, i ahir al Via Lliure vam descobrir el protagonista d'un dels grans fenòmens virals de les últimes setmanes.

0: Brassola.
1: Doncs qui és aquest Xavier que veu Ginebra Sola? Doncs en efecte es diu Xavier, Xavier Miñarro, i és el tècnic de so de la Ludwig Band, que té precisament una cançó dedicada al nou disc del grup empordanès. Ell mateix, juntament amb la veu del grup, en Quim Carandell, van explicar-nos que estaven molt sobtats per l'èxit, que s'ha fet molt viral amb desenes i desenes i milers de vídeos reproduint aquest tros de la cançó a través d'Instagram o de TikTok. Diu que tot va sorgir fa un parell de mesos en un concert a Montagut, a la Garrotxa.
2: Crec que em gravava a mi fent la pregunta i anava a gravar el Xavi i gravava la resposta. O es gravaven entre ells i no sé què, i va com començar a sortir com orgànicament aquesta cosa del... del gag aquest, de, aquest xiste simpàtic de 15 sessions. I aleshores algú va veure-ho, no sabem qui. Li hauríem d'enviar un pernil o alguna cosa per Nadal.
1: Però també vam descobrir, atenció, que aquesta pregunta de què veus, Xavier, en realitat ell no veu o no bevia Ginebra amb Coca-Cola.
3: Va haver un canvi la lletra per...
2: Va haver un canvi perquè rimés més. Sí, perquè el
3: que deia,
2: que barrejava... Abans? El Xavi barrejava...
3: Whisky-cola.
2: Whisky-cola, era.
3: Whisky-cola.
2: Whisky-cola. Sí, sí. Però, clar, el whisky no és transparent. Aleshores, no acaba de funcionar.
3: No, la rima no funciona.
1: Hem de dir que ja hi ha 20.000 vídeos, calcula la Ludwig, de persones amb aquesta cançó, amb aquest trosset de la cançó, reproduint la conversa. Ara que la Ludwig es troba en un moment dolcíssim de la carrera, immersos en la gira per Catalunya del seu àlbum Pels carrers es comenta. I encara en plana musical avui, qui passarà pel programa és una estrella del cant líric, una soprano de Barcelona que amb només 32 anys s'ha convertit en una de les veus de moda a l'escena operística internacional. Es diu Serena Sáenz, ara es troba justament a Barcelona per actuar al Liceu amb Falstaff de Verdi, una soprano premiada com una de les veus més influents de la seva generació, però a més també amb moltes altres coses a la seva vida, perquè entre altres coses és model de joies i filla, per cert, d'un director de La Vanguardia. Ens visitarà Serena Sáenz cap a 11:45 del matí. I encara un parell de punts més en l'àmbit cultural. Per una banda, que Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura, que organitza la Unió Internacional d'Arquitectes. Fins al 2 de juliol, espai com les Tres Xemeneies seran l'epicentre del debat arquitectònic global, el congrés que reuneix 250 ponents d'arreu del món i 10.000 professionals de 130 països.
4: Dins del programa hi ha noms destacats com l'Hecatón en Basal, Shigeru Bano, Amateur Architecture Studio. El programa, centrat en l'arquitectura sostenible, inclou ponències, tallers i una exposició de 4.000 metres quadrats i més de 70 itineraris per Barcelona i la Rodalia. Les seus del Congrés seran el CSIB, les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs i el Disseny Hapa a Barcelona. A més, la Sagrada Família acollirà la cerimònia de lliurament dels Premis Triennals de la UIA i les Tres Xemeneies hi haurà l'Open Forum, una estructura efímera amb capacitat per 1.500 persones. Tot plegat perquè aquest any Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura.
1: Va, i anem amb l'agenda cultural del dia. Avui que arrenca un nou festival d'estiu, el Bars Festival, i ho fa amb el rock progressiu de Pit.

0: El Barça agafa el relleu a l'Alma Festival per omplir de concerts al poble espanyol a Barcelona durant les pròximes setmanes. Els encarregats d'inaugurar la programació són aquests Beat, el projecte encapçalat per dos membres de la històrica banda King Crimson, juntament amb el virtuós guitarrista Steve Vai i el bateria de Tool, Danny Carey. Un supergrup que repassaran tres dels àlbums dels 80 de King Crimson, Discipline, Beat i Three of a Perfect Pair. I d'un festival que comença a un que avui tanca la primera edició, és el Blau Marí Music, que plega veles amb Rufus Wainwright. Per sort pels fans catalans, que són molts, cada estiu en un lloc o altre hi apareix Rufus Wainwright, i aquest any serà al Port Vell de Barcelona, on per primer cop s'ha fet aquest nou festival. El Blau Marí, el compositor del Canadà, que destaca per aquest univers únic de folk, d'òpera i de música clàssica i pop, que arriba a la ciutat, però quan està a punt d'entrar a l'estudi per gravar un nou disc. Avui serà, per tant, Rufus a Barcelona. Mentrestant, al Palau de la Música, Andrea Motis homenatge a Amy Winehouse. What did you do? Influència que han tingut per Motis, grans icones del jazz com Billie Holiday o Nina Simone, Amy Winehouse és l'artista que diu sent més a prop i que la va acompanyar en uns anys difícils de l'adolescència. Per això Motis destaca que aquest és un homenatge que tenia pendent. Ho farà acompanyada dels Barcelona Gospel Messengers, dirigits per Ramon Escalé, en un show molt especial dins el Guitar BCN. Avui, que ja s'acaba també el Festival Afònica, i ho fa amb Quim Carandell.
1: Tinc algun missatge teu, millor contestar-te
0: ara. Perquè ara que sentíem el líder de la Ludwig Band, que va passar ahir pel programa, actua en solitari, acompanyant només de la guitarra, en dos concerts pels quals ja s'han venut totes les entrades. Ara bé, avui també actuen al Festival de Banyoles altres noms destacats de l'escena catalana, com el Petit de Caleril i Anna Andreu. Tot plegat, per cert, mentre continuen els concerts gratuïts per donar la benvinguda al Tour de França per la Grande Part de la setmana que ve, avui a l'escenari de la Catedral de Barcelona hi actuaran Su... Però també Sidoní... Concerts a partir de quarts de nou del vespre. Abans, al migdia, hi haurà música pel públic familiar amb Xiula, i a les 5 de la tarda, Reggae per Xics. I encara un apunt musical més, perquè avui fa 50 anys que es publicava un àlbum que forma part de la història de la música. Cinquanta anys del disc de debut de Boney M., que va sortir avui fa mig segle, el Take the Hit of Me, i que conté algunes de les cançons més famoses de la banda, com Daddy Cool i Sunny.

0: Les 9 i 4 minuts i a la resta dels esports ja han parlat del Mundial, de com queda el quadre després de la victòria de l'Argentina, que ha tancat definitivament aquesta fase prèvia del Mundial, aquesta fase de la Lligueta. Més enllà, però, del futbol, aquest migdia es disputa el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, Bernat.
1: Sí, Marc Márquez té la setena posició de sortida a la tercera fila de la graella i té difícil poder lluitar per les posicions de podi. Ahir donava per bona la sisena posició a la cursa sprint en declaracions a Dazón.
2: Ha ido bien, hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
1: L'esprint la va guanyar el madrileny d'Aprilia, Raúl Fernández, per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gianantonio. La cursa començarà a les dues amb Jorge Martín des de la pole i la seguirem en directe al 14-15. I a les tres, Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, amb l'anglès George Russell de Mercedes a la pole, acompanyat del Ferrari de Charles Leclerc a la primera fila de la graella. A segona línia hi seran Lewis Hamilton tercer i el líder Kimi Antonelli quart. Els dos pilots espanyols arrencaran molt endarrerits després de quedar eliminats ahir a la Q, Carlos Sainz 17è i Fernando Alonso 21è.
0: I en bàsquet, a un quart d'hora, torna la selecció catalana masculina absoluta.
1: En l'amistós que disputarà Catalunya contra Gran Bretanya, l'enfrontament serà el 9 congost i arriba després de l'anterior cita davant l'Argentina el juliol de 2023, fa gairebé 3 anys, dins els actes de celebració del centenari del bàsquet català.
0: Va, hi ha alguna cosa més que ens falti per saber, Bernat?
1: Doncs, tornant al futbol, el Sabadell ha fet oficial l'adeu d'Alan Godoy. El davanter canari posa punt final a la seva etapa al club arlequinat després d'acabar la seva sessió. El futbolista tornarà a la disciplina del Barça a l'espera de resoldre el seu futur. També marxa després d'un any i mig Sergi Segura. En ciclisme, la catalana Mireia Benito, després de guanyar dijous el seu quart campionat estatal de contrarrellotge, la penedesenca de 29 anys, és la nova campiona d'Espanya en ruta. I Kilian Jornet es retira de la cursa Western States de 100 milles. El català havia arribat a ocupar les 10 primeres posicions, però les molèsties que arrossegava el genoll l'han fet abandonar, mentre que en tenis Alejandro Davidovich trenca el seu malefici amb les finals i s'ha proclamat campió del 250 de Mallorca en superar per 7-6 i 6-3 Ethan Quinn.
0: Gràcies, Bernat. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Les 9 i ara 7 minuts. De seguida, un minut i comencem temps de tertúlia.

0: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
1: Ja, la gent dormint en tendes de campanya o al cel ras, amb els animals, amb els fills, amb tot.
2: Ja tenim una mica idea de la zona en què ens posaran, llavors sí, és una de les zones més devastades.
3: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras.
4: Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página.
5: Xavi barrejava...
6: Whisky cola. Era.
5: Whisky cola era.
6: Whisky cola.
5: Whisky cola. Sí, sí. Però clar, el whisky no és transparent, aleshores no acaba de funcionar.
6: No, i la rima no funciona.

0: Les 9 i 10 minuts. Bueno, si ja no ho cantava prou gent, ja portem un parell de dies potenciant aquest tros de la cançó de la Ludwig van. Què tal, Sara González? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tu has vist els vídeos o no?
1: No, a mi no m'han sortit.
0: Però què us passa? Que no esteu connectats o què?
1: Però tinc la cançó al cap per culpa vostra.
0: Ah, per culpa nostra, eh?
1: Exacte.
0: Llavors, a sobre serà culpa nostra. Però si va venir el Quim Carandell i va dir que ha vist 20.000 vídeos. Que calcula que hi ha 20.000 vídeos a les xarxes de gent que fa aquest trosset de la cançó, com el Baños també em mira.
1: Doncs el meu algoritme no funciona bé.
0: Però què us està passant? No esteu al loro. Antonio, bon dia, eh?
2: Hola, bon dia. No, jo sé de la Ludwig van pel Joan Bordeus, que m'informa.
0: Però per què no els escoltes?
2: Sí, tot... potser una bona idea, gràcies.
0: No? Antes ho feies, aquestes coses. Abans escoltaves música.
3: Es pot girar el boli?
0: Coneixent-los, estic convençut que els hagués agradat fer casets d'això.
4: Sí, tenen CD.
3: Anem bé.
0: Hola, pues, Belcaral, eh? Bon dia.
4: Jo pensava que el Xavier...
0: Ivan Guera, bon dia, eh?
3: Bon dia.
4: No, pensava que eres tu, el Xavier, de la cançó.
0: No. No. De fet, Ginebra amb Coca-Cola em sembla una combinació.
4: Sí, no ho he provat mai. No.
3: És horrible.
4: Coca-Cola no em veig.
0: Hola, Arturo Puente,
5: hola,
0: bon dia.
5: Bon dia.
0: Tot i que ens van reconèixer ahir, a veure, si torno a dir-ho, que aquest tros de la cançó, que és de la cançó de l'últim disc de la Ludwig van, és una cançó que està dedicada al tècnic de so, que es diu Xavier. I llavors hi ha aquesta mena de conversa entre el Quim Carandell i el Xavier, el seu tècnic, quan suposadament es coneixen, com et dius, em dic Xavier, i què veus? Ginebra amb Coca-Cola, però si això està molt transparent, doncs deu ser Ginebra sola, diu, no? Aquest és el tros de la cançó.
5: Hola.
0: I sí, és que està molt bé. I van reconèixer ahir que en realitat el que veu, o bevia, no sé si encara ho fa, el tècnic de so de la Ludwig és whisky cola. Però que llavors, al dir això està transparent, el whisky no ho està.
5: Clar.
0: I van haver de canviar-ho per Ginebra.
5: Que té molt
0: total,
5: sentit,
0: que ha donat una combinació que jo no ho sé, jo no sóc expert en còctels, però un Ginebra cola, un gin cola sí, eh? Sí?
5: No, home, ja, vull dir, el jovent de fa generacions
0: no sé si
5: ja ha
0: gaire,
5: combinat tot el que és líquid amb lo sòlid, amb lo gaseós, ja està tot combinat.
3: I en concret la Coca-Cola amb tot.
0: S'ha provat amb tot. Un gin cola és habitual, eh?
5: Bueno, Baños? Escolta, jo ja fa...
0: No ho sé, jo.
5: Que m'he retirat.
0: Jo també, eh?
1: No sé, la nostra època és la del Roncola.
0: Roncola.
5: El tema no és combinat.
4: O gin tònic.
5: El tema és la cosa sola.
0: Sí.
5: És a dir, whisky sol, teu.
0: Sí, però la proposta...
5: Ginebra sola,
0: que la pres...
5: no. Ni els anglesos.
0: No.
5: Va haver una passa... A Barcelona hi ha passes de tot. Hi va haver una passa de ginebres, també.
6: Però sola? Ginebra amb gel?
5: Bueno, no, a cocteleries. Tu no anaves, però a cocteleries d'aquestes... com de periodista ja de cap de redacció.
3: Pijo. Periodista pijo, ho pots dir.
5: Quan hi havia redaccions, però bueno. I va haver una passa de... no xupito, un gotet de ginebra, però unes ginebres Hendrix, no sé què, con sabor a paella, con sabor a jamón,
0: con
5: les patates aquestes.
4: I gin lemon també, ginebra amb limona sí que...
0: I gin i tònica, no?
4: Sí que és el més habitual.
0: Un clàssic.
5: No feu mai Baileys amb tònica.
3: Què passa?
4: Es solidifica.
0: Ah, bueno, fa bombolles de...
5: Jo porto sentit, això.
3: Sí, de tota la vida.
0: Bueno, en fi, deixarem els còctels per un altre dia. Ara el que us hem portat és l'esmorzar, que a més avui està dedicat a la grande part del tour. Sí, perquè la setmana que ve comença el Tour de França i surt des de Barcelona.
4: La grande part.
0: L'Ajuntament...
5: Ja veurem si surt.
0: Sí que sortirà, home. L'Ajuntament, de fet, avui, que segurament acabarem la tertúlia una mica abans, mirarem de trucar, no sé si sabeu qui és en Sepp Kuss, que és aquest ciclista molt conegut a nivell internacional, que ha de ser un dels escuders, un dels...
4: Sepp.
0: Sí, Sepp. És nord-americà, amb pares de...
4: Sepp és un...
5: Alemanya.
4: O la vinya, no?
0: Amb pares europeus d'Eslovènia i d'Itàlia. Amb avis, perdona, amb antecedents. I llavors està molt vinculat a Catalunya perquè la seva parella és catalana. Viu per aquí, no sé si viu a Andorra o viu a... I vaja, ja ha de fet un casal per ella a Berga i li han canviat el nom. Ara la gent li diu Pep Kuss.
4: Ah, mira.
0: Bueno, doncs serà una de les persones importants d'aquest pròxim Tour de França. Mirarem de trucar-lo, si podem, d'aquí una estona al programa. Però bueno, la setmana que ve comença el Tour, amb totes les dificultats, d'aquí una estona trucarem al Berni Álvarez per preguntar-li de nou, perquè el col·lapse que es pot viure a Barcelona i a l'entorn durant el cap de setmana que ve i a finals de la setmana que ve pot ser intens, però en tot cas l'Ajuntament ha encarregat a les pastisseries del gremi que elaborin postres especials, i les que tastarem avui, les que teniu aquí, són de la Provençana, la pastisseria del carrer Vallespí a Sants, una col·lecció, us han posat, de 4 pastissos que s'inspiren al color dels mallots del Tour de França. Per exemple, el de la líder de la cursa, que és el mallot
3: groc.
0: Gràcies. És el que té... No, jo he pensat, a veure, si ara no sabrem quin és el mallot.
3: Aquí arribem.
0: És d'interior, de què deu ser?
1: Llimona.
0: Llimona, gràcies.
4: Llimona, clar.
0: El blanc amb puntets vermells, sabeu de què és?
4: Líder de muntanya?
0: Líder de muntanya. De nata i maduixes del Maresme. Ah, el mira. Verd...
3: No, aquest no.
0: Aquest no sabeu què és, eh? Ah. Guanyador per punts.
3: Ah.
0: En aquest cas, Fastuc. I el blanc, que és el guanyador jove, és el mus de mató amb gelificat de mel. Ja ens l'han portat aquí.
4: Hi ha una capsa, eh?
2: I quan ha pagat l'Ajuntament per això?
0: No ho sé, jo.
4: Una capsa groga que diu...
0: No li preguntes a l'Ajuntament.
2: No, sí, perquè van pagar un milió per conceptualitzar un gelat. Vull dir, aquesta gent... Tenim diners, eh?
3: Sí, Barcelona és rica.
2: És rica, sí.
4: A Tiana hi va passar el Tour l'any 2009, aquella etapa que va...
0: No ho recordava, jo, això.
4: Sí, va anar de Granollers, em sembla, fins a Barcelona. Va fer l'Alto de la Conreria...
0: Sí, senyor,
4: metres, no?
0: Sí, senyor.
4: I va baixar, no, va passar per dins de Tiana, va passar per la B500, la carretera de la Conreria,
0: sí.
4: I unes setmanes abans que passés el Tour, que va ser el juliol, no sé si el 9 o 10 de juliol, senties des del poble de nit, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, uns sorolls, que dius, què estan fent? Sabeu què estan fent, no? Arreglant la carretera, arreglant les tanques, perquè passava el Tour, una carretera que feia anys que s'havia d'arreglar. I des de llavors no sé si han fet gaire més tasques de manteniment, d'arranjament, però té nassos, no?, que perquè passava el Tour ens arreglessin finalment la carretera ja fa 16 anys.
0: Però això sol passar, eh?
4: Sí, home, però
0: quan hi ha esdeveniments s'arreglen coses que no estan...
3: La gràcia dels esdeveniments és aquesta. No ho sabies?
2: Quan va venir Papito...
4: Ho vaig descobrir el 2009.
3: Ves quina cosa, si haguessis viscut les Olimpiades.
1: De fet, moltes vegades, políticament, es justifica com en positiu. És a dir, es defensa acollir un gran esdeveniment per poder impulsar transformacions que sense aquest gran esdeveniment no es fan.
2: Però a casa ho fem també quan ha de venir a sogra la mare,
0: sí, senyor,
2: tothom a netejar tot, això, que no havia netejat.
4: Bueno, les rajoles en profunditat.
2: No, però
0: escolta, ja si voleu parlar de Tour, parlem després, que hem de trucar al Toni Álvarez i tenim molta feina. Hem de passar per Veneçuela, pobra, que l'Armentera s'està de matinada, d'aquí uns instants el truquem, però abans, Abel, a veure, el tema, la calor... insuportable.
4: Sí. Sí.
0: Bueno, no sé si la resta que esteu aquí heu pogut corroborar.
3: Sí.
0: Ha estat nit tòrrida insuportable a Barcelona. De fet, a tota la costa central.
4: En molts sectors de la costa central, sí.
0: Des de Barcelona, Maresme.
4: Sí, Baix Llobregat Sud.
0: Sí.
4: Tòrrida, recordem, mínimes per sobre dels 25 graus, que en alguns casos han sigut al centre de Barcelona, 26,2 al barri del Raval, també 25-26 a Badalona, sobretot aquestes zones més densament urbanes, però també a Mataró, a Tiana, perdó que torni a parlar a Tiana, però com a referència de en aquest cas, un poblet, que quan era petit eren 3.000 habitants, ara en som quasi bé 10.000, no? Doncs aquí 24,8 de mínima. Baixa una mica més perquè no hi ha tanta aglomeració urbana, però igualment...
0: Però em parlaves de l'Ella, no? Que no ha baixat els 27 graus.
4: Exactament, 27,6 a l'Ella, no baix al poble, sinó a una zona de muntanya, justament a cavall de Tiana i a l'Ella, que fan frontera per la muntanya, doncs a una urbanització, a la zona del Mirador, a 300 metres d'altura, 27,6 graus de temperatura mínima. Vull dir que allò, ja és allò que dius que no pots aguantar-ho, no? I fins i tot a Margalef del Montsant, que és priorat, per tant, ja ens uns quilòmetres en terra endins, lluny del mar, lluny de la influència del mar, aquesta una mínima de 26,6 graus, més alta que el centre de Barcelona. Per tant, molta calor, que es manté també, s'ha de mantenir, vaja, d'anar més, evidentment, al llarg de les properes hores, ara ja arribem als 28-29 graus en algunes comarques, 33, 35, 36 graus fàcilment del prelitoral cap endins, a la costa no acostumen a pujar tant, 28, 30, 32, però molta humitat, també cap al Pirineu, 32, 33, aquí sense la sensació xafogó de la costa. Baixen una mica les temperatures cap a l'interior de les comarques de Girona. Ahir a Cabanes, 38,7, a l'interior de l'Alt Empordà, 37, 38 en molts sectors interiors de la demarcació de Girona. Aquí afluixa una mica la calor, però en canvi cap a les comarques de Ponent, ahir Lleida pràcticament 39, podrem continuar arribant, o fregar, vaja, arribar creiem que no, però fregar els 40. I en el cas d'Europa, realment és espectacular aquestes temperatures a Alemanya.
0: Bueno, és una bestiesa,
4: Sí, és una bestiesa, perquè és una onada de calor molt prematura, que trenca rècords, no només de mes de juny, sinó rècords absoluts, en alguns casos fins a 37 graus a una població del nord de Dinamarca, un rècord que datava de 1874. En el cas d'Alemanya, ha sigut dos dies consecutius batent rècord, hi ha una màxima de 41,5 graus a una població, a Dreuritz, a uns 80 quilòmetres al sud-oest de Berlín. Han sigut dos dies seguits batent rècords. Això també va passar al sud de Anglaterra fa uns dies, dos dies seguits. No és que tens un rècord i fins d'aquí no sé quan... No, dos dies seguits.
0: Hi ha gent que ens ha estat enviant missatges a les últimes hores dient, efectivament, amb aquella frase, no estem preparats.
4: Clar.
0: O sigui, la gent que viu a Alemanya o que viu a Anglaterra, que viu al nord de França, que viu als països nòrdics, i diu, és que aquí no han vist un aire condicionat en alguns d'aquestes zones, vaja, mai.
3: És que no han vist un toldo.
0: No, no. Clar. I de cop la gent boja anant a comprar ventiladors perquè no tenien ni ventilador a casa. No,
4: no, no, i les nits també. De fet, tinc una amiga que viu a Luxemburg i m'explicava, diu, és que clar, vaig estar teletreballant l'altre dia, a casa, diu, persiana avall, ventilador, diu, a la nit, ventilador amb taps a les orelles perquè, pel soroll del ventilador, perquè no pots dormir. Estem parlant de Luxemburg.
0: Sí, sí. No, i ens parlava del Tirol, també, no?
4: Sí, sí, sí.
0: El Tirol han tingut nit tòrrida.
4: Nit tòrrida, per sobre dels 25 graus.
0: És que és absurd, sí. No? El que passa és que, bueno, això són els avisos que reiteradament anem veient i que vindran, no? Tots els experts ho heu anat dient, ho heu anat advertint, això va cap aquí. No vol dir que a Alemanya s'arribi habitualment als 40 graus, però que de tant en tant hi haurà un episodi d'aquests i cada cop la mitjana estarà una mica més amunt.
4: I cada cop, exacte, i cada cop serà més freqüent i més prematur. Hem de pensar que, perquè diem, 39, 40, 41 graus a París, a Alemanya, a Barcelona, només s'ha arribat un cop als 40 graus. El 30 de juliol del 2024, a dalt de l'Observatori Fabra, 40 graus. El rècord anterior era de l'any 82, amb 39,8 graus. Aquí a Barcelona, i dic Barcelona perquè és una zona amb molta població, però també altres sectors de la costa, evidentment, quan arribem a 30, aquells dies que sortim al carrer, diem, quin bat de calor, potser estem a 35-36, els dies de més calor, que s'ajunta una massa d'aire molt càlid amb vents aponentats que diguéssim, que neutralitza la influència del mar, potser estem a 37-38, i notem aquella calor, aquell aire sec, aquella cosa que dius que em costa respirar. Doncs sí, estem parlant de temperatures de 40-41 graus, o a França, a principis de setmana, 43-44, per no parlar dels 43 de Lleida o d'Artés, també de dilluns, dimarts. Per tant, el que deia abans, preocupació perquè estem a principis de juny, que no vol dir que això s'hagi de repetir, però és el fet aquest que s'hi ha sigut una onada de calor tan primerenca com ja va passar a finals de juny del 2019.
0: Aquesta onada de calor que continua aquesta setmana encara aquests dies al centre i al nord d'Europa, que ens ha deixat imatges inèdites en alguns casos, no? com sol passar, com dèiem, això de països que no estan preparats, doncs cancel·lació d'actes, escoles tancades, hem vist com es descalçaven rails de les vies, hem vist com l'asfalt desfeia algunes carreteres, hem vist fins i tot, ahir, una imatge gairebé diria inèdita, no? Que són els vehicles policials alemanys clàssics amb aquells canons d'aigua que hem vist tantes vegades dissolent manifestacions d'una forma violenta, ahir eren sortidors d'aigua.
4: Suposo que amb menys pressió,
0: van començar a llançar aigua cap amunt perquè la gent es refresqués, no? Per tant, Déu-n'hi-do. Quan ha de durar això, allà i aquí?
4: Mira, aquí, la setmana que ve, ja de fet de cara demà, però sobretot de cara dimarts, dimecres, afluixa la calor. Dimecres es poden normalitzar les temperatures fins i tot. Ho notarem sobretot a l'interior del país, a la costa. Ja hem dit que no acostumen a pujar tant, tot i que sí que de nit baixaran una mica més les temperatures. Però bé, afluixa la calor i ja veurem si finals de setmana entrant, d'aquesta setmana que comencem demà, i ja la següent setmana, tornen a pujar les temperatures aquí i a molts sectors d'Europa. De moment també Europa ha d'anar afluixant els propers dies. Aquest diumenge, on es notarà més la calor més intensa, és cap a la zona més est d'Alemanya, Polònia, República Txeca, República Eslovaca, Hongria, encara aquí podem arribar als 40 graus, també cap als Balcans, ahir, màximes de 35 graus. Mm-hmm. Aquí anirà afluixant la calor.
2: Et puc fer una pregunta?
4: Les preguntes que vulgueu, com si fos una roda de premsa.
2: No.
3: Mira, que et posa bé.
2: Si ara,
0: no li feu això perquè s'engurila
4: i llavors no hi ha manera. Tenim l'Armin que no ha dormit.
2: No, però diguéssim, si a l'estiu, aquest estiu, sí, té un parell d'onades més i tal, això vol dir que al setembre el mar estarà tan calent que haurem de patir?
4: El mar ja està més calent ara del que hauria d'estar, tot i que ahir ma mare es banyava a la Costa Brava i deia, està molt fred a l'aigua, dic, doncs està més calent del que toca.
2: Molt bé, aquest apunt personal...
4: No, per les percepcions, que a vegades just la temperatura està freda, però està més càlida del que toca. Si, evidentment, si arribem a finals d'estiu i a la tardor amb un mar més calent i venen condicions, sigui una dana o sigui un embussament d'aire fred, situacions d'inestabilitat, les pluges poden ser més importants. I aquest és un dels temes també del canvi climàtic. Estius més càlids, aquí a la Mediterrània, pot ser que a la tardor els temporals que per puguin arribar doncs siguin més importants.
2: Ja ho vam veure, exactament.
4: Fa un parell d'anys.
0: Abel, gràcies,
4: A disposar.
0: 6 minuts i arribarem a 9:45 del matí. Per cert, hi ha actualització del govern espanyol d'exteriors respecte a les víctimes espanyoles a Veneçuela. Serien 9 morts ara mateix en el que ha estat una de les pitjors tragèdies de l'últim segle a l'Amèrica Llatina per causes naturals, un terratrèmol, diversos terratrèmols amb més de 400 rèpliques. De seguida anem amb l'Armenteres cap allà. Estem parlant de 1.430 morts, segons dades oficials de Veneçuela, del govern veneçolà, amb 50.000 desapareguts. Aquesta és la xifra aproximada que ha llançat les Nacions Unides, tot i que no ha estat rebatut, però tampoc no ha estat confirmat per el govern veneçolà. Haurem de veure com està l'escenari. Fem res, 2 minuts i de seguida en parlem.
7: Via Lliure, amb Xavi Bundó. Este verano la gran pregunta es...
8: ¿híbrido o eléctrico?
7: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
9: Plan família amb descompte i sense sortida a Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
10: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
11: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
12: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
13: Molt bé.
12: Arribarem a tot?
13: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: Seran dos quarts de 10 del matí, amb el que dèiem, aquesta xifra que acaba d'actualitzar el govern d'Espanya. Són ja 9 víctimes mortals de nacionalitat espanyola, les que ha produït el terratrèmol de Veneçuela. Aquesta matinada, en un avió on hi viatjaven també uns quants centenars d'efectius dels serveis d'emergències de diversos punts de l'Estat, entre els quals una quinzena de bombers de la Generalitat de Catalunya, hi viatjava el Jordi Armenteres des de Madrid, amb un avió flatat per l'ocasió, que s'ha desplaçat des de Madrid fins a un aeroport de Veneçuela, no recordo exactament quin era, i que ha arribat cap a les 5 de la matinada. El Jordi Armenteres ha tingut certes dificultats, com està passant aquests dies per entrar i sortir del país, però ja és a l'interior. Armenteres, bon dia.
15: Hola, bon dia. No sé si em sentiu bé. Al final hem de provar a trucar telefònica, perquè internet potser no seria millor, però segurament es penjaríem aterrat a la ciutat de València, Xavi. Això és pràcticament 3 hores de Caracas. Estem en aquests moments camí a Caracas amb uns companys de Televisió Espanyola.
0: Camí de Caracas, per tant, a 3 hores aquesta aterratge. Esteu passant per una zona de les afectades? Què és el que esteu veient, Armenteres?
15: No, em sap greu poder dir que hem arribat fins aquí, que hem arribat amb un equip humanitari espectacular, que han de fer molt bona feina, que podem explicar què faran, i sobretot amb tots els entrebancs que s'han trobat, perquè no oblidem que hem aterrat en una dictadura, i que per molt que hi hagi hagut canvis des del gener, aquest país s'hagi obert al funcionament de la dictadura, i aquest és un dels grans problemes en aquest terratrèmol, perquè ja fa masses hores que hi ha molts carrers a terra. Nosaltres estem de camí a Caracas, no hem pogut veure absolutament res. Aquest és negre nit, aquí són 4:15 de la matinada. Hem passat per un tram molt fosc durant moltes desenes de quilòmetres, i a veure, la perspectiva que tenim és arribar d'aquí una hora i mitja a dues Caracas, per tant allà sí que ja veurem part d'aquesta destrucció, però res en comparació amb el que hem de veure a la tarda, a la catalana, al matí aquí, o sigui, a la premsa, tot i que estem aquí sense avisat i suposadament no podem treballar, sí que és veritat que estem convocats a les 9 del matí, hora nostra, a les 3 de la tarda, hora catalana, en una zona per poder accedir a la zona zero, a la Guaira, que és on de veritat hi ha la destrucció, és on de veritat fan falta tots els serveis tècnics, humanitaris, sobretot de bombers, perquè aquesta gent en aquests moments estan de set de la mà de Déu.
0: Què és el que us han explicat de la Guaira, Armenteres?
15: A veure, clar, aquí hi ha una sorpresa, ho explicàvem abans a la crònica de les 8 del matí, no hem vist un militar per lloc. O sigui, en un estat militar com és Veneçuela, sí. No hem vist cap militar.
0: No heu vist militars ni a l'aterratge ni a la ciutat de València?
15: No, i el que ens expliquen és que els militars estan a les casernes, que haurien de ser segurament els que haurien de sortir a treballar inicialment i organitzar-ho tot. Estem en una dicotomia molt bèstia, que això ja ho havíem explicat quan els terratrèmols del Marroc, quan el terratrèmol de Turquia, estem parlant de carreteres tallades, carreteres saturades de gent, serveis d'emergències que són totalment insuficients, serveis professionals que encara ho són més, i allau de voluntaris per tot arreu. Si ens expliquen els pocs veneçolans amb qui hem parlat, clar, penseu que, insisteixo, són 3:45 de la matinada, i hem aterrat gairebé de mitjanit, eh? I també hem vist aquí, hem vist, i fa pràcticament dues hores que estem dintre una banca de Caracas. Llavors, què passa amb aquest avió? Aquest avió que ha vingut des de Madrid, ostres, aquesta va ser una de les grans esperances, perquè a bord hi anaven 70 professionals de primera qualificació. Tu fa 24 hores entrevistaves l'equip català. L'equip català és importantíssim, la feina que ha de fer aquí, perquè són tècnics en estructures afectades per terratrèmols, i ells són els que han de garantir que es pugui rescatar gent. O sigui, que prioritzin si s'ha d'atacar un edifici o un altre, i que la feina es pugui fer efectivament sense riscos i perquè es pugui trobar gent viva. Aquí no hi ha ningú en aquests moments que faci això, i aquest equip de la Generalitat està certificat per la Unió Europea. Això és missió europea, ja no és només missió catalana, missió espanyola, és missió europea. Qui més hi havia en aquest grup? Hem viatjat a l'avió amb 9 gossos. Per què? Perquè hi havia una unitat canina que a veure, sabem com funciona. Hi ha gossos especialitzats en poder trobar vida on poder trobar cossos humans a sota les runes. Llavors, anàvem amb 9 gossos que s'han portat molt bé tot el vol. Ha sigut una cosa espectacular. Amb un grup de 20 persones de tot l'estat que treballen per una ONG amb finançament públic que precisament treballa per això. Evidentment hi havia protecció civil, evidentment hi havia bombers de tot l'estat. De sota el president de la Generalitat, Salvador Illa, ens han sortit a les 9 del vespre de l'aeroport de Barajas, no del vespre, hora vostra, clar. Salvador Illa va venir a acomiadar els bombers catalans que anaven cap allà.
0: L'has pogut parlar amb alguns d'ells? Me'n recordo que la crònica de les 8 del matí deies o sentíem la veu d'alguns d'aquests responsables, per una banda, el dels bombers de la Generalitat de Catalunya, amb qui vam parlar efectivament ahir, que ens deia que deia efectivament que la seva feina bàsicament és controlar aquestes estructures arquitectòniques per evitar intentar treure cossos d'algun lloc que encara es pugui esfondrar, no? Això és una de les parts dels interessos, però és que el timing, el tempo és importantíssim. A partir de les 72 hores, recordo que hi havia algun dels integrants d'aquesta expedició que deia que t'ho explicava al teu micròfon, Armentiras, a partir de 72 hores la possibilitat de rescatar supervivents cau en picat.
15: A partir de 72 hores són miracles. Això ho hem explicat, hi ha altres catàstrofes d'aquesta magnitud. A partir de les 72 hores, tota la vida que puguis trobar és un miracle. I evidentment que d'aquí a 2, 3 i 4 dies més encara trobaran algun supervivent. Però sí que és veritat, i això ho lamentaven molt tots, aquí tot va tard. Aquí tot va tard perquè hi ha un problema de papers. O sigui, recordo l'entrevista que feies ahir al matí als membres de la Generalitat, que deien, no, la perspectiva és que sortim al migdia. És veritat que jo he pogut volar amb ells, jo ahir al matí tenia algun input que potser podria volar amb ells. Jo sabia que aquell avió no sortiria en principi fins a la matinada. Es va acabar avançant a les 9 del vespre. Per què? Per papers. Per què? Per Veneçuela. Perquè, de fet, ahir al vespre estàvem a Barajas i faltava un últim paper, que era el paper de Veneçuela. Uh-huh. El paper de les autoritzacions del govern de Veneçuela per tal que un avió humanitari amb 70 persones que venen a salvar vides en aquest país poguessin actuar. Vull dir, imagineu-vos que estem en aquesta situació. O sigui, que amb tota la misèria que hi ha a Veneçuela, la burocràcia ho acaba alentint molt. És veritat que preguntes amb els serveis d'emergència, quina és la situació a nivell de papers i tal, evidentment no volen parlar, aquí has de fer una feina, més val d'hora que tard, però més val ser-hi que no ser-hi, al final la intenció és treballar tant com es pugui, però s'arriba tard, efectivament, i les 72 hores és un deadline molt cruel.
0: Hem de dir que, a veure, estem parlant d'un terratrèmol descomunal, o sigui, com no s'havia vist en moltíssim temps a Veneçuela, diria que és històric, i, per tant, no hi ha cap país que estigui preparat per fer front a una situació, una catàstrofe d'aquestes dimensions. Ara, dit això, les circumstàncies particulars de Veneçuela no ho estan facilitant. I em sembla que això és més que una evidència. El fet de que diguis que la dificultat d'organització és una evidència ja des del moment en què aterren serveis d'emergència d'altres països i que tenen dificultats per entrar o triguen més o triguen menys, que tingueu papers o no tingueu papers, vosaltres sou periodistes, evidentment no sou la prioritat, el fet de que sortint al carrer es vegin pocs militars, el fet que hi hagin zones on no ha arribat ningú passat a 72 hores, demostra que, evidentment, no és que no estigués preparat al país, que això, no, insisteixo, no, no està preparat ningú, sinó que aquí hi ha un plus de falta o d'organització o de recursos o de material o de capacitat, diguem-ne, política de gestionar una catàstrofe d'aquestes dimensions. Que, evidentment, això ja ho aniràs veient, suposo, en les pròximes hores armenteres, perquè deies que us acosteu cap a Caracas i al llarg del dia d'avui us acostareu fins La Guaira.
15: Sí, exacte. Sí, exacte. La planificació... A veure, hi ha un altre tema. Evidentment, necessitem papers per estar aquí i hem entrat com hem entrat. Hem entrat en un avió militari. Parlant de l'avió, tenim sense d'aquest moment al món passaport, però jo no tinc visat. En aquest país no es pot parlar sense visat totalment. Estrangers espanyol fa 36 hores i deia que ningú se li podia sentir sense el visat.
0: Ens està costant una mica, ara, potser.
15: Entrant amb el vent a plàcid d'exteriors. Sí. Llavors, sí, la pel·lícula en aquest moment són dos quarts i mig de quatre a la final. Uh-huh. Sí, d'aquí a 4-5 hores sabem que hi ha un punt de premsa i aquí podem entrar, tot i que no tenim visat, amb l'exèrcit, entenc jo, de Venezuela per entrar a la zona 0. A la zona 0 no hi entren voluntaris, o pràcticament no hi entren voluntaris, no hi entren periodistes, a excepció d'una zona que ens fan una mena de tour. És molt trist explicar-ho així. Mm-hmm. Però sí, està la dictadura. Llavors, la dictadura el que vol és que vegis això, però no vegis altres zones. Clar. Sí, és veritat, ara en breu, quan arribem a Caracas, ja veurem, perquè també ens han avisat que per Caracas no ens podem moure de matinada i aquí és negre nit. Sí. Un tema de seguretat molt bèstia, han pujat molt els pillatges. Si Caracas és una ciutat de per si violenta, una ciutat on de nit es poden sentir trets, una ciutat on la seguretat està en entredit, en aquests moments això s'ha agreujat moltíssim.
0: El Banyos volia... Sí.
15: Sobretot que a la que arribem a l'hotel nosaltres no ens podem moure si no hi ha sol. Mm-hmm. O sigui, hem hagut d'aprendre que el sol surt a les 5 del matí i que es posa a les 7 de la tarda. Que fora aquestes hores no podem estar fora.
0: El Banyos volia fer-te una pregunta.
2: Bueno, l'altre terratrèmol és el del 67.
0: Sí.
2: Després, la geografia... Sí, Venezuela és molt gran. La geografia és molt enrabassada. Amb la
0: sí,
2: cosa.
0: Totalment.
2: Però, preguntava perquè... perquè s'imaginen els oients, Caracas està en un vall, acostat a una muntanya molt alta, i passat la muntanya hi ha La Guaira i el mar.
0: Correcte.
2: Llavors, estan units per un túnel, el túnel de La Guaira, que és el que comunica Caracas amb l'univers, amb Maiketí i tot això. Aquest túnel, saps o teniu informació si ha estat danyat o no? Perquè és l'única connexió de Caracas...
15: Mira, pregunto en aquests moments. Estamos en directo en Barcelona. El túnel que conecta Caracas con La Guaira está abierto en este momento, está cerrado. ¿Está afectado el túnel?
16: Yo creo que no está afectado. Vale. No tengo conocimiento.
15: Vale, em diuen que en principi no està afectat, però el conductor que ens ha portat a València ha fet ara una parada així, més o menys, d'emergència, abans d'arribar a Caracas.
2: Perquè la cosa seria molt...
0: Tu, sí. Els teus desitjos són ordres, Banyos. Tu demanes una cosa i l'Armentino s'ho pregunta.
2: Això és periodista. L'Armen és periodista.
1: Tots els recursos per respondre.
2: No, però no és una tonteria dir... És que la ciutat té una connexió amb el món, però això ha anat a València, perquè no podem...
0: Mira, Banyos, davant de la pregunta, saps que la traslladaré a un altre periodista. Armentino, es pots aguantar aquí uns instants? O... Mira, si no, et truquem més tard. No, Armenteres, et truquem d'aquí una estona.
15: No, aguanto. No, perquè a més jo també vull escoltar el que digui.
0: D'acord. Hi ha una periodista a Venezuela que ens està escoltant aquesta hora del matí i li he d'agrair moltíssim que ens escolti, perquè són quarts de quatre de la matinada, que és la Marcy Rangel, periodista veneçolana. Senyora Rangel, bon dia, buenos días.
17: Bueno, hola, buen día, ¿cómo están?
0: De la madrugada. Primero, muchísimas gracias por mantenerse despierta, porque obviamente el horario es terrible en este...
17: Matador.
0: Sí, sí. Por eso se lo agradezco. Ahora uno de los compañeros aquí en la mesa, Antonio Banyos, preguntaba por el túnel de La Guaira que conecta Caracas con esta zona, ¿no?
2: La Guaira.
0: Y uno de los conductores que trasladaban uno de nuestros compañeros por la zona decía que le parecía que estaba abierto. ¿Sabe usted si está abierto, si está en funcionamiento, está afectado? Porque es clave,
17: sí, sí,
0: ¿no?
17: Sí, sí, está en funcionamiento.
0: Bien, está en funcionamiento. No ha sido afectado.
17: Lo que no está en funcionamiento es el aeropuerto internacional de Maiketía.
0: Correcto. Te quería preguntar dónde estabas en el momento de los terremotos o cómo lo viviste.
17: En Los Palos Grandes, que es una de las zonas más afectadas de Caracas.
0: ¿Cómo fue?
17: Exacto. Bueno, nada, yo estaba en mi casa y estaba atendiendo una llamada de teléfono de trabajo. Y en ese momento empezó a temblar todo, solté el teléfono, me metí debajo del marco de una puerta y finalmente cuando todo pasó, porque fue bastante largo, porque como saben fueron dos terremotos juntos, pues nada, logré salir de mi casa con, o sea, lo que tenía en la mano era el celular porque estaba teniendo la reunión y agarré las llaves y salí como pude de la casa y dejé todo ahí. En Venezuela la mayoría de las personas tienen tanque de agua porque hay un racionamiento de este servicio desde hace muchos años. Entonces, en el caso de varios de los tanques se rompieron, el mío se rompió, entonces empezó a derramar agua en todo el edificio y entiendo que bueno, que pasó en varios edificios también. Y cuando todos logramos salir y caminamos hacia la esquina, pues había como una nube de polvo, digamos, y era que el edificio de la esquina se desplomó entero, que es el edificio Petunia, que tenía 22 pisos, y una cuadra más allá también se desplomó el edificio Obelisco, que era un poco más pequeño, pero bueno, que son los más afectados de esta zona. Entonces, desde ese momento empezaron las labores de rescate muy empíricas, y luego ya ahorita sí tienen rescatista internacional, maquinaria, pero digamos, ya es demasiado tarde para rescatar más personas con vida. Sin embargo, pues las esperanzas de los familiares no se pierden y ahí siguen.
0: Hablábamos con algunos de los miembros de servicios de emergencia que desde España están viajando a Venezuela y nos decían, uh-huh, bueno, pasadas 72 horas estamos hablando, uh-huh, ya de milagros. ¿Van a existir los milagros? Es decir, ¿ya ha habido, uh-huh, algunos rescates esta madrugada o incluso en los próximos días, 2-3 días igual se producen? Pero estamos hablando que el gran número de personas que pueda estar debajo de estos edificios habrán muerto si no lo habían hecho durante el terremoto.
17: Sí, sobre todo porque no había un protocolo de terremotos o de sismos acá en Venezuela, no hay como una preparación, unos rescatistas con equipos formales o son muy pocos. Entonces, claro, las primeras horas, yo diría que el primer día entero fueron, todo el apoyo estuvo sobre todo en la cantidad de vecinos que se abocó a buscar víctimas, pero claro, o sea, una persona que no es profesional no las puede encontrar en un primer momento. Entonces, digamos que la ayuda pues llegó tarde. Y en estados como La Guaira, lo que dicen todos los que están allá es que el olor de los cadáveres cada vez es más intenso e incluso más peligroso para los voluntarios.
0: Claro. Pero eso es porque no hay los recursos de personal especializado, uh-huh, o porque no se ha sabido gestionar desde el gobierno esos posibles recursos, sea militares, sea de servicios de emergencias.
17: No hay un plan de contingencia, no nos han dicho qué hacer, digamos, en medio de esta tragedia. La sociedad civil es la que se ha armado, equipado. Vemos, por ejemplo, cómo en México, a pesar de que estos topos de México son increíbles y, uh-huh, son voluntarios, un comediante venezolano es el que los ayuda a organizarse para venir a Venezuela. Entonces, digamos, es literalmente la sociedad civil ayudando como puede, desde donde puede, pero no hay una coordinación formal de la ayuda. Y obviamente estos voluntarios que han venido de otros países, que la verdad es que se agradece porque se ve muchísimo la mejora y la rapidez en el protocolo, pues ellos llegan pero no están coordinados con un plan institucional del Estado. Entonces creo que eso agrava las cosas.
0: Sí, sí, no, pero es un fracaso absoluto de la gestión gubernamental. Es decir, si incluso los recursos que vienen de fuera no están ni gestionados o coordinados por las autoridades venezolanas, es que el fallo es radical.
17: Lo que pasa es que tenemos un régimen autoritario desde hace 26, 27 años y ya, por ejemplo, en el deslave de Vargas, que fue en 1999, también en La Guaira, el presidente para entonces, que era Hugo Chávez, negó muchas ayudas internacionales que no entraron. Y ya en este momento estamos viendo cómo el gobierno nacional está intentando retener las ayudas, no dejar entrar o no dejar viajar a todos los periodistas que quieren venir a cubrir, uh-huh, no dejar viajar a todos los voluntarios que quieren venir, y así un montón de cosas. Y bueno, incluso los periodistas que están aquí se están arriesgando a decir, digamos, lo que está sucediendo, a denunciar, a escribir, a expresarse, y que después puedan tener represalias, porque recordemos que no es solo la tragedia, es también la situación política que vivimos en este país.
0: Nos decía nuestro compañero que no ha visto militares tampoco en las calles. ¿Eso es así?
17: Es verdad.
0: Es verdad.
17: Eso es así, es verdad. Y es sorprendente cómo digamos, para reprimir marchas de estudiantes y opositores, y han salido miles a la calle y han reprimido en segundos, y todo el mundo dice que una tanqueta de estas, un autobús de los militares, hubiese podido servir para jalar escombros, para ayudar, para organizar a la gente, y pues no lo hemos visto masivamente en la calle.
0: Ayer hablábamos con una catalana en Venezuela y nos decía que el sentimiento general es de miedo y que ve mucha gente uh-huh. durmiendo en la calle o sí. incluso en los coches porque ven que hay réplicas, entonces no se fían y creen que puede volver a pasar.
17: Sí, hasta ayer al mediodía Jorge Rodríguez había dicho que había 430 réplicas y eso hace... O sea, ese es el número oficial. Recordemos que la ciudadanía no confía en sus autoridades, entonces no sabemos si ese número es real, pero lo que sí sé es que han sido demasiadas réplicas. O sea, uno siente que tiembla todo el tiempo en todos lados y bueno, que eso agrava la situación para las familias que están buscando sus familiares, para los edificios que están comprometidos, que son muchísimos, y para las personas que se quedaron sin hogar, porque, bueno, digamos, esos edificios pueden ceder y pueden terminar de caerse. Entonces la situación es bastante grave.
0: Hablábamos de las ayudas y nos preguntábamos también sobre los Estados Unidos, ¿no? En enero sí. hubo un golpe, digamos, militar norteamericano, porque se llevaron el presidente. Y entonces Donald Trump dijo que ya tenían el control de determinados recursos. Entonces se ha producido durante estos meses una situación un poco anómala de no saber exactamente sí. quién manda en Venezuela, ¿no? ¿Hay ayudas norteamericanas? ¿Hay algo de coordinación? ¿Algo? En formato de recursos o en formato económico.
17: Sí, dicen, según la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, hay equipo norteamericano de rescate. Yo, la verdad, dentro de los Palos Grandes, pues no los he podido ver, también porque a medida que pasan los días van cercando más los edificios desplomados y ya no se puede pasar como el primer día a la primera línea. Bueno, por cuestiones de seguridad, de sanitarias también, del olor de descomposición de los cadáveres. Entonces, digamos, ya cada vez menos vemos los rescatistas y los voluntarios. Entonces, lo que he visto en realidad son a los mexicanos, al menos acá en los Palos Grandes, sí. A los norteamericanos la verdad es que no. Pero bueno, basta ver si en La Guaira es que están, porque sí ha habido videos, circulación oficial de comunicados, y bueno, aunado a eso, también está la gente de El Salvador, que bueno, que sí ha hecho una campaña de comunicaciones como muy fuerte a través de su presidente, y todo el tiempo anda publicando cosas de los logros que han hecho los rescatistas de ese país.
0: Has escrito una crónica en el diario El País que titulas Bajo los escombros, saqué una mano y me di cuenta que estaba viva. Has podido hablar sí. con supervivientes, ¿no?
17: Sí. Y les he hecho seguimiento también justo a esa persona que hablaba ayer.
0: ¿Quién es?
17: Nada, o sea, gente, es una vecina de los Palos Grandes que no conocía, uh-huh. que básicamente sobrevivió ese día, estaba llegando de la playa. O sea, a ver, no sé si ustedes saben, pero el 24 de junio, el día que pasaron los dos terremotos, era un día festivo en Venezuela. Uh-huh. Los días festivos, los caraqueños generalmente o están en su casa o están en la playa, porque La Guaira queda muy cerca. Uh-huh. Entonces, eso hizo que los desplomes de los edificios tuvieran más gente adentro, ¿no? Que un día de trabajo que quizá la gente todavía no ha llegado de la oficina.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: I quizás se habrían reunido a ver el fútbol. Pero hasta ahora no han encontrado ningún cadáver que sea. Y ayer cuando lo fui a ver cómo estaban las cosas, me dijo que habían encontrado un cadáver que se parecía mucho a su mamá, pero que otra persona estaba reclamando como que era su mamá, o sea, como que era otro muerto. Y que el cadáver que vieron no podían terminarlo de reconocer porque ya no tenía rostro. Entonces, que no sé muy bien a qué se refiere, pero bueno, eso fue lo que me dijo y que, o sea, no podían terminar de reconocer y decidir que la morgue ya está colapsada, que las funerarias ya no están aceptando más cadáveres. Entonces, bueno, basta ver qué es lo que vamos a seguir haciendo porque apenas está empezando la búsqueda, las labores de rescate, sobre todo en La Guaira.
2: Termino, Marci, y te dejamos descansar, pero esto va a ser un antes y un después, entiendo, para el país.
1: Nos cambió la vida, o sea, nos cambió la vida de un momento a otro y bueno, tenemos mucho miedo, tenemos mucha preocupación por el futuro, no sabemos por dónde empezar, no tenemos a alguien que nos diga por dónde empezar. Y creo que aquí, a pesar de que hay demasiada respuesta de la gente, que es una gente increíble, como decimos nosotros en Venezuela, una gente chévere, una gente que sonríe, que echa para adelante, que se pone la camiseta que haya que ponerse para salir de cualquier crisis, porque llevamos una dictadura, pero también llevamos una pandemia en estas condiciones, un apagón nacional, una dolarización del país, una crisis humanitaria compleja, la migración más alta que ha existido en el mundo después de la de Siria. Y aún así, pues hay 30 millones de venezolanos que están acá en el país intentando sobrevivir, cambiar su futuro y viendo hacia adelante. Pero también se necesita una respuesta institucional que nos diga cuál es la vía más rápida para poder hacerlo y salir de esto. Pues ya no salimos ilesos, pero lo más rápido posible.
2: Es demoledor el retrato, pero fantástico desde ese punto de vista. Ha sido un gusto saludarte, muchos ánimos, de verdad, y sobre todo gracias por atendernos a estas horas de la madrugada en Venezuela. Es Marci Rangel, periodista venezolana. Un abrazo muy fuerte.
1: Un placer. Gracias. Cuando quieran, estoy a la orden.
2: Gracias. 7 minuts i les 10 del matí. Ha estat demolido, eh? El dibuix que acaba
3: Duríssim.
2: De fer Marci Rangel de la gestió d'aquesta crisi a Venezuela és absolutament demolidor. I el pitjor de tot és que, efectivament, la sensació és que tota aquesta ajuda que està enviant la Unió Europea o diversos països, que està arribant tard, és que no arribarà. Arribarà per altres coses, però no per salvar vides. Ja estic rebent missatges de gent que té família a Venezuela que gairebé ens estan demanant que els bombers de la Generalitat se'n vagin a les zones on té els familiars perquè diu, és que no hi ha anat ningú. No hi ha anat ningú. Després de 80 hores. I com diu la periodista, diu, és que no, com ja apuntava l'Armenteres, no hi ha els militars al carrer, el qui està gestionant l'ajuda exterior són els civils. O sigui, és un desastre, d'unes dimensions... És que se'm posa la pell de gallina.
3: Jo crec que el més revelador del que ens ha explicat és precisament aquesta cronologia que ha fet al final de dictadura, pandèmia, col·lapse econòmic, col·lapse civil i social en tots els àmbits, que acaba desembocant en aquesta absoluta falta de gestió d'una tragèdia que en termes geològics ja és una tragèdia molt grossa, però que a més tot això ho agreuja moltíssim. I jo crec que no és menor a la situació política en la qual es troba el país la intervenció dels Estats Units i d'aquests Estats Units. Perquè també ens hauríem de preguntar quina és la disponibilitat de les agències d'ajuda humanitària dels Estats Units després de Trump.
4: És un tema. Perquè han tallat tota mena d'ajudes i d'agències i, clar, ara si volen ajudar aniran tan ràpids com el pitjor de les ajudes que pugui arribar de l'estranger. I a més és una qüestió que no és de diners, perquè no és que falti diners per reconstrucció, sinó és de salut pública, perquè molt gràficament ens deia

0: comença, no, la cadaverina a funcionar, és un país tropical, a partir d'aquí, hòstia, molt, molts problemes.
1: És que, a més a més, tot aquest tipus de crisi, ara arriba el moment,
0: ara arriba
1: quan s'acaba aquesta fase de salvar vides, de malalties, còlera, etcètera, etcètera, comencen a aparèixer, i llavors la vida dels rescatadors és quan entra en perill.
0: I, no? I encara, mira, ho hem vist a la Dana, i han acabat després, i el tema legal, de rescatar qui és mort, qui no és mort, les cases, compensacions. Si, diguéssim, Espanya, que és un país que té la UME, que té, en principi, tenia cert múscul per les catàstrofes naturals. A València costa, i costa saber qui ho ha fet, i costa recuperar. Ara imagina't a milions de morts, o milions, no, perdó, milions d'afectats, en una administració que no sabem si és la bona, si és provisional. Serà un drama d'anys, això.
2: Sí, és que el dubte al principi, no, de conèixer aquests terratrèmols és fins a quin punt aquesta tutela del govern veneçolà per part dels Estats Units podia jugar a favor o podia jugar a la contra davant d'una emergència d'aquestes característiques, sabent que si hi ha un país al món que té recursos per ajudar, són els Estats Units. Però, segons ens explicava la senyora Rangel, si no estan veient ajuda nord-americana, és que a la crisi social, a la crisi política i a la tragèdia ambiental hi sumem també que és probable que aquest conflicte polític encara dificulti molt més les tasques de rescat en aquestes circumstàncies. Jo crec que és brillant la frase que ha dit la senyora Rangel, no sabem per on començar ni ningú, que no tenim ningú que ens digui per on començar. No? Jo crec que és molt il·lustrativa de la situació en la que es troba una població que ja venia d'una precarietat i una fragilitat molt gran, amb una inflació disparada, que s'explicava aquests dies que el sistema hospitalari, les emergències com el servei de bombers, des de els últims, l'última dècada, no? Especialment, s'havia deteriorat molt, i per tant, ells no tenen recursos per sortir-se'n. Però aquí, si hi ha hagut una intervenció il·legal i una detenció de Maduro per part dels Estats Units, i es va dir des de Donald Trump que ell es feia càrrec del govern de Venezuela, doncs...
1: Bueno, ho va dir i després es va desdir... Bueno,
2: exacte, però aleshores també és imputable el que està passant als Estats Units.
1: Entre altres coses, sí. Sense treure cap imputació a Venezuela, el propi govern de Delcy Rodríguez, perquè en situacions com aquesta, en situacions així, és quan té algun sentit que hi hagi un estat. O sigui, és exactament en aquests moments quan, o sigui, trobar-te en què una situació supera totes les teves possibilitats humanes individuals o col·lectives, diguem-ne, de barri, de veïnatge, etcètera, etcètera, és quan ha de venir el que està per damunt. Ah. I tenir la sensació de que no només estàs sol, sinó que ningú et dirà ara què fem, perquè el primer pas és intentar salvar vides, però és que el segon és, i ara, aquesta casa, aquest carrer, ara per on comencem? Bueno, és que és absolutament desolador.
3: Sí, és que jo crec que el context de Venezuela porta en crisis, una crisi tot el segle, per dir-ho ràpid, però és veritat que darrerament, la darrera dècada, ha estat molt, molt dura a Venezuela per una acumulació de causes en la qual el règim, el sistema polític, no ha ajudat gens. Jo crec que al contrari, fins i tot. Dit això, és veritat que si ara ens plantegem si aquests darrers esdeveniments han ajudat o no han ajudat, jo crec que la sensació ara és que han ajudat poquíssim. És a dir, és que ara mateix la sensació de que no hi ha govern i que el govern no respon davant de les institucions del país, sinó davant d'un poder estranger que no té cap mena d'interès, és bastant flagrant. Dit això, jo crec que era molt interessant el record de a les llavissades de Vargas, les llavissades de l'estat de La Guaira, que van passar fa dues dècades.
0: 95, potser, o 93.
3: Exacte, no sé, sí, posar una mica més, no? Tres dècades. On no, va passar una mica el mateix. L'esquema va ser una mica el mateix que l'actual. És a dir, va haver unes llavissades molt fortes a la zona del Carib, a la zona de la muntanya, no?, que està la banda de dalt de Caracas, unes llavissades brutals, però unes pluies, i l'estat no va aparèixer. I això va provocar una crisi política de les que encara la gent se'n recorda.
1: Sí, sí.
3: És a dir, la grandíssima crisi política, perquè no hi havia exèrcit, no hi havia ningú al carrer. Jo crec que la sensació que estem davant, d'una cosa semblant, ho deia la periodista i jo per això em remeto, eh? Tinc la sensació que potser veiem canvis polítics a Venezuela, o que potser veiem algunes coses, no? Perquè és veritat que l'absència d'estat, l'absència de govern, l'absència de no? Que no existeix cap poder públic, no? Això és molt gros.
1: Però és molt gros.
3: La societat venezolana, a més, vull dir, l'estat venezolà és molt feble, ho ha estat sempre, però la societat venezolana és una mica més forta que tot això.
1: Però de totes maneres, ja ho hem estat dient que des del minut 1, una de les coses que passaven, això va passar amb la Dana igual, és el pillatge.
0: Sí.
1: Però allà deu ser a uns nivells extrems, perquè si efectivament ni tan sols hi ha els militars fent la feina, vol dir que tampoc no hi ha autoritat policial o de control al carrer. Per tant, ara mateix la sensació és que deu ser...
3: Ja deien que anava...
1: Selva.
3: Jo, abans de tot això, les cròniques que venien una mica de Venezuela ja explicaven una mica que darrerament hi havia hagut... Bueno, una absència de govern, si és que estem parlant d'això.
4: És que estem parlant de...
3: Que no hi havia autoritat pública i que, per tant... Tot això que passa al marge de la legalitat, al marge de l'Estat, pues que s'havia multiplicat.
0: Un petit apunt, perquè estem dient Venezuela, però també hem parlat de la...
1: Se sent una mica malament, no sé què està passant als micròfons. Espera, aguanta un moment, no sé si tinc l'Armenteres, ara agafes no perdis la idea. Però l'Armenteres em demanava pas també perquè volia explicar alguna cosa d'aquesta qüestió precisament. Armenteres.
5: No, mira, una pel·lícula que ens vam trobar a l'aeroport de Barajas que ens donarà molt una idea de què està passant aquí. A veure, ja hem explicat abans que els bombers catalans van arribar entre la nit abans i ahir a primera hora del matí a l'aeroport de Barajas i no van acabar sortint fins a les 9 del vespre. El vol que amb molta feina i amb molta sort també hem pogut agafar alguns periodistes. Són molt pocs els que han pogut arribar fins aquí. En aquest vol era un A330. Un A330 és un vol de doble passadís, evidentment amb molts seients, no hi anàvem ni 100 persones. O sigui, hi havia molts llocs lliures. Ens vam trobar en una pel·lícula que és desagradable, és dantesca. Ens va venir un grup de bombers francesos a Barajas, que des de França no hi havia manera de volar fins a Caracas. Espai aeri de Venezuela, tancat. També podem parlar de tota aquesta història, però sí que arriben vols humanitaris. I jo vaig acabar parlant amb el cap del grup. Ell plorava i deia, som a Barajas, estem aquí amb 300 quilos de material humanitari per poder treballar, per poder rescatar víctimes, i ningú ens pot portar en aquests moments, entre altres perquè no hi ha una autorització a Venezuela. O sigui, ha volat un equip des de Madrid amb autorització veneçolana perquè hi van bombers i perquè s'ha gestionat i perquè s'han hagut de fer una paperassa i una diplomàcia enorme, i els francesos, que ahir a primera hora de la tarda arribaven a l'aeroport de Barajas, doncs haguessin caput en aquest avió, però que les autoritats espanyoles, i estic parlant de Ministeri de l'Interior, Ministeri de Afers Estrangers i Moncloa, que és al final qui fa tota la gestió per poder noliejar aquest vol que arriba fins aquí. I clar, la cara de desesperació dels francesos, de dir, tenim material per ajudar, tenim l'experiència per poder-ho fer, però no podem arribar fins allà, i aquestes hores són crucials. O sigui, el país està atrapat a això, està atrapat entre la misèria, la burocràcia, la gestió política, la dictadura i la gent que se'ls hi mor a sota, no? Llavors, hòstia, aquesta impotència tan bèstia fa molt mal.
1: Mm. Armenteres, una abraçada forta, cuida't, sobretot, estigues segur, i d'aquí una estona, si tens més novetats, ens ho fas saber.
5: Evidentment, hem arribat ara a Caracas, no hem vist res de moment, però la que puguem copsar la situació i sobretot poder parlar amb gent, i sobretot que ens diguin què necessiten, evidentment ho transmetrem.
1: Gràcies, Armenteres, una abraçada.
5: Fins ara.
1: 10:04, deixem-me passar un moment per la publicitat i seguim.
6: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
7: Andreu, Jana, vinga, la tovallola, que marxem.
8: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
9: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
10: Et demanarem primàtics.
11: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
12: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'1 milió. Un consell, aprofita-la.
4: aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
15: Este verano la gran pregunta es...
16: ¿híbrido o eléctrico?
15: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
6: Vía Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Les 10 i 6 minuts, avui acompanyats de l'Arturo Puente, de l'Antonio Baños, de la Sara González i de la Ivanguera. Us havia quedat alguna cosa per dir sobre aquesta qüestió?
0: Jo volia dir, no, per relligar-ho tot, perquè estem parlant de la ineficiència de Venezuela, cosa que és palmària, però aquesta mena de coses, hem començat amb una de calor a París, que la gent es fotia de cleques per un ventilador, el país més ric, no?, Luxemburg, que hi havia riots, hi havia aldarulls per un ventilador. Vull dir, les causes que també apunten aquí de fer mal és construcció sense planificació de desastres de terratrèmols, sísmics, construcció en zones inundables, això va passar també amb Vargas, construcció on no cal, sense els estàndards i tal, i penses, bueno, és Venezuela, però bueno, és que aquí a Catalunya estem construint on no s'ha de construir, és a dir, que o la política gran comença a prendre's en sèrio de que aquesta catàstrofe és pitjor a Venezuela, però no seria inocua a qualsevol país del primer món, perquè no estem pensant en que això és el que hem de pensar. És com les sequeres, sempre ens agafa... Vale, llavors, m'explico, no?
3: Sí, és a dir... que pràcticament al mateix temps que passava això a Venezuela, hi havia el Japó, no? Japó, que és un país que viu pels sismes, i fins i tot així... Compte, perquè...
0: Bueno, Fukushima.
3: Fukushima, i quan els passa, els passa.
17: Sí, el que passa és que també hem de... Jo crec que és lògic i raonable pensar que cadascú ha d'estar preparat per les tragèdies naturals més habituals en el seu entorn geogràfic.
0: Com, per exemple, posar una línia de tren a vora el mar, com fem nosaltres.
17: En el cas de Venezuela, el drama és que diuen els geòlegs que era bastant previsible aquest terratrèmol.
2: Jo crec que aquest debat connecta molt, i mira, ha coincidit en el calendari, justament avui s'inaugura el Congrés Mundial d'Arquitectura aquí a Barcelona. Precisament es convertirà Barcelona en la capital mundial de debat de com l'arquitectura ha de passar de ser un servei, no?, la funció social de l'arquitectura. És a dir, que potser durant moltes dècades hem concebut l'arquitectura des del punt de vista estètic, no?, dels edificis icònics, i realment el que està en debat ara és com l'arquitectura es posa en funció dels grans reptes que tenim com a societat. Una d'elles...
0: L'arquitectura paliativa.
2: Una d'elles, els fenòmens naturals, perquè al final, com deia l'Antonio, la gent no només mor per el terratrèmol, sinó perquè les construccions són febles i s'ensorren. O en el cas de la onada de calor a Europa. Al final ens trobem en un centre Europa, un nord d'Europa, que s'ha centrat en fer edificacions que conservessin la calor, però no. Estan pensats per dissipar-la. I això ara suposa un xoc cultural molt gran, perquè no acabem d'assumir com a societat que els fenòmens extrems han deixat de ser una excepcionalitat, sinó que ja formen part, malauradament, de la nostra rutina al llarg de l'any. Per tant, res, només volia connectar amb una cosa que està passant a Barcelona, que comença a passar avui, que tindrem 5 dies de debat sobre aquesta qüestió, però cal que aquests debats surtin de les grans esferes i de l'àmbit professional perquè aterrin efectivament en les construccions que es fan avui en dia, en funció, òbviament, de les característiques del lloc allà on es construeix.
17: També que ens en recordem a l'hora d'anar a votar i exigim certes polítiques.
0: Però és que, a més, clar, a part de construccions, la moda aquesta dels gratacels amb vidres, que a Chicago estava molt bé i tal, clar, el sud d'Europa, allò gasta l'energia, perquè on vas amb vidres sense persianes i sense coses, no? Bueno, això hem d'adequar-ho tot, però sobretot que crec que els polítics, i nosaltres també, estem al segle XX, estem pensant coses, sí, mira, segurament. El pressupost, no sé què, bé, tot això s'ha de fer, Però és que no sabem... No vull semblar mil·lenarista, eh? El mil·lenarisme va llegar. Però no sabem quant temps ens queda de normalitat del segle XIX i XX. No sabem si d'aquí 10 anys el clima ja serà absolutament diferent, les collites no sé què, l'altre d'aquí... És a dir...
3: La resposta és cap, no?
0: No, dir, no
3: ara
0: sé quants temps.
3: No?
0: Clar, ara,
3: vull dir, hi havia una cosa abans que deies, però quan arribem aquí, quan arribem a episodis climàtics com el que estem vivint ara... i a la gent se n'adonarà. I no ha passat.
0: No.
3: Dir, hem arribat, no?
0: De fet,
17: la Unió Europea ha fet marxa enrere en les seves polítiques ecològiques.
0: Sí. Perquè no eren polítiques, diguéssim... la transició verda era un...
3: Però vull dir que, no? Hi ha aquesta sensació de quan ens queda. I la sensació és que ja hem arribat, no?
0: Exacte, sí.
3: Ja hi som.
2: Implica uns canvis, sobretot econòmics, tan profuns, no? Perquè moltes vegades es parla de que s'endarrereix de la transició ecològica precisament per l'impacte econòmic que té aquesta transició, però és que i l'impacte econòmic que té la onada de calor, per exemple, o que té una catàstrofe.
3: Sí, que Volkswagen acabi d'anunciar 100.000 feines menys després de dir-li que no havia de fer cotxes verds, vull dir que la no transició energètica també té un cost brutalíssim.
0: O la dissonància cognitiva, que ara ens diuen que hem de gastar en armes... Per un dolent que m'he oblidat, perquè Putin ara ja ni sabem, ja ningú se'n recorda. I ara diu,
3: ningú se'n recorda.
17: Home.
3: No
17: ens en recordem aquí, que vivim molt bé, Banyos, no siguis frívol.
0: Tens raó. Les portades no és el gran problema d'aquest cicle.
3: És veritat que, perquè aquella guerra s'ha quedat...
0: Exacte, però vull dir, t'estan dient unes coses que realment, si pares de pensar... Són coses de la vida normal que hem viscut tots nosaltres. Sí, sí. Però no de la vida normal que ens ve a nosaltres. Ja no a les generacions, eh? És que ja és el que tu dius. Llavors, o sigui, que algú sigui valent i canviï el discurs i dir, tot això que esteu parlant està molt bé, però ja no passarà perquè tal. I no és només ecologisme, eh? Vull dir, és economia, és societat...
17: També hem
0: moral pública...
1: 3 minuts i un quart d'11. És que hi ha una persona esperant i de canviar radicalment de tema.
0: No.
1: Sí que ha de canviar radicalment de tema. Sí,
0: la perquè... fi del món és un tema guapo.
1: Bueno, sí, ja, però com que no s'acaba el món, això ho deia el Josep Cuny. Cada dia anunciem la fi del món i fins al dia següent que la tornes a anunciar. Sí. Bueno, que això no vol dir que no hi hagi els riscos, només faltaria. Deia que per molta gent la setmana que ve serà complicadota. No? Perquè a partir de dijous, ja dijous, dissabte i diumenge, hi haurà talls de trànsit important, de mobilitat, perquè hi ha la Grande Park, que és la sortida del Tour de França a Barcelona, i evidentment això és un aparador del país important, però a la vegada té les seves conseqüències. Deixeu-vos saludar el conseller d'Esports, que entre altres està gestionant tot el que ha de passar la setmana que ve, Berni Álvarez, a l'entrada del Via Lliure. Senyor Álvarez, molt bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
1: Conseller, li dedica... Els que treballem al cap de setmana estem acostumats que cada cop que hi ha alguna activitat, diguem-ne, ja no només esportiva o no esportiva, que provoca talls de trànsit, els tertulians ja ens tremolen perquè diuen però per on hem de venir? Hem d'anar per la dreta, per l'esquerra, per amunt o per avall. Veient el mapa de la contrarrellotge de dissabte que ve, no sé què respondre'ls, ja, la veritat. Perquè serà un dia complicat, no?, des d'aquest punt de vista.
18: Sí, evidentment és un dia complicat i segur que hi ha molta gent que no té aquesta afinitat pel ciclisme o que no li entusiasma tant i que es veurà afectada, no? Però al final nosaltres el que estem parlant és de portar un gran esdeveniment a Catalunya, que crec que és molt, molt, molt positiu en termes generals per al país, i és veritat que hi haurà afectacions, no? A partir del dijous, que ja és la presentació dels equips amb la Sagrada Família i l'Avinguda de Gaudí, fins a les tres etapes del dissabte, diumenge i dilluns a la Granollers.
1: Per centrar-ho, perquè la gent sàpiga exactament, dijous és un dia que Barcelona serà complicat. A partir de quina hora? Perquè fan les presentacions dels equips?
18: A partir de les 3 hores abans sempre, ho dic com a concepte general, perquè inclús això passa com a la presentació. 3 hores abans de que comenci l'activitat i fins una hora després, sempre hi haurà afectacions més greus i després afectacions una mica més petites. La presentació és a partir de les 6 de la tarda, doncs les afectacions de dijous, entenem que a partir de migdia ja són més greus. No?
1: Ja són importants. En el centre, deia, al costat de la Sagrada Família, i per tant, en aquesta presentació dels equips del Tour de França, d'aquesta Grande Park, ja afectarà el trànsit. El moment potser més àlgid és dissabte i diumenge, no? Dissabte crec que les afectacions comencen no primera hora, sinó a partir del migdia, perquè la prova crec que arrenca, no sé si és a les 3 de la tarda, pot ser aproximadament, 3-4 de la tarda?
18: La sortida és del primer equip, que és contrarrellotge per equips, sí. És a les 17.05.
1: Ah, no, a les 5 i mitja, d'acord. Dos sí, quarts de 6.
18: És el dia que comença més tard, les altres etapes comencen més d'hora. I l'arribada de l'últim equip s'espera a les 19.15, a les 7 i quart. És a dir, que 3 hores abans, a partir de migdia, com tu deies, i fins a les 8 i mitja hi haurà afectacions greus, sí.
1: I el diumenge aquestes afectacions se'n van més enllà de Barcelona, diguem-ne, no?
18: Sí, perquè la segona etapa és Tarragona-Barcelona i la sortida és al voltant de les 13.45 i l'arribada també a Barcelona és cap a les 5 i mitja i si hi ha una afectació, així com el dissabte està molt localitzat perquè es contrarrellotge per aquí, per carrers concrets de Barcelona, aquesta afecta doncs, a la C7, a la Nacional 340, vull dir, tot el que és la carretera cap a Barcelona des de Tarragona, no?
1: Quina és la recomanació que fa la gent, el govern de la Generalitat? En aquest
18: cas. Bueno, nosaltres, en aquest cas, hem donat, per exemple, sobretot amb el cas de les etapes que es mouen fora de Barcelona, doncs, vies alternatives.
1: Epa, ara hem perdut la trucada amb el conseller Berni Álvarez, el conseller d'Esports, ara mirarem de recuperar-la. Mira que en Venezuela hem aguantat la comunicació durant tota l'estona. Ara, senyor Álvarez.
18: Perdó, no sé.
1: Ara. Bueno, a vegades o vostè o nosaltres toquem un botó, vull dir que tampoc aquestes coses passen així. Disculpi.
18: No, que deia que les afectacions més greus, el que fem, el que nosaltres recomanem, sobretot de les quan surt de les dues etapes que surt de fora de l'entorn de l'àrea metropolitana, és oferir vies alternatives i recomanar vies alternatives i també pues, tenir molt en compte aquestes afectacions a nivell d'horari, no? El que parlàvem de 3 hores abans i 1 hora després de l'arribada de l'últim corredor, i en el cas de l'etapa de dissabte, pues, oferir vies alternatives, que la gent agafi pues, la P7, la P2, la C32, la 2, la C15 i les rondes de Barcelona. Mm-hmm. És difícil, és veritat, però és veritat que també hi ha molta il·lusió, molta expectació. Sabem que són dies concrets, són dies que al final també tindran un record per molta gent del que passarà per aquí, i estem convençuts de que la gent que està molt acostumada a aquest tipus, com tu deies abans, hem viscut les jornades que ha estat el Papa aquí fa poc, doncs crec que al final veurà més aspectes positius que negatius amb el que el Gran de Part estigui a Catalunya. No?
1: Què representa per Catalunya que es produeix el Gran de Part, conseller?
18: Bueno, és la continuïtat de lo que són esdeveniments de gran calat a nivell internacional. Crec que Catalunya és un país que està destinat a ser un gran destí de turisme esportiu, amb tot el que porta a nivell també de llegat social, de llegat esportiu. Som un país de molta bicicleta i crec que una projecció al món, que això ja ho sabem sempre, no? Més enllà del retorn econòmic, que moltes vegades es presenta i que és fàcil que els números sempre siguin molt positius, crec que la part social d'aquest Gran de Part està molt cuidada, tant per l'Ajuntament de Barcelona com per la Generalitat i per els ajuntaments de per on passa el Gran de Part, i tota aquesta part que hem volgut de senyalització de ports, d'asfaltat de carreteres, de rutes de gravel que s'han creat a partir del Gran de Part, i també tota la part dels bike days i voluntariat, doncs són part molt positives, no? I a més, tot el que impacta a nivell de respecte mediambiental, el fet de l'ús de la bicicleta, crec que a partir del Gran de Part, que ja és, que Catalunya ja és un país de molta bicicleta, doncs encara quedarà més impactant, no?
1: Ens deia el nostre company Bernat González que ha preparat una peça aquest matí perquè el Tour passa per alguns dels punts on, que s'anomenen punts negres, diguem-ne, d'accidents mortals de bicis a Catalunya. Un és la B210 entre Viladecans i Gavà, i l'altre és el pont de la N340, el pont de Molins amb Sant Vicenç dels Horts, on precisament aquest mateix dimarts un ciclista de 73 anys va morir atropellat, perquè són zones difícils, no? Ara ens deia que s'han fet esforços, també, perquè com passen amb aquests grans esdeveniments esportius, quan es produeixen, el govern, en aquest cas de la Generalitat, o els ajuntaments, fan esforços per millorar alguns d'aquests trams i, per tant, algunes d'aquestes infraestructures.
18: Sí, és així. No? A vegades molta gent ho veu d'una manera en què pensa, home, ja que passa el Tour, feu això, ho heu de fer abans, segurament, però jo crec que jo penso d'una manera positiva, al revés, no? que serveix com a excusa també per poder agilitzar a vegades coses que s'han de fer, perquè s'havien de fer, i que amb aquesta excusa van un pelet més ràpid. Hi ha punts molt crítics amb la bicicleta, estem acostumats també a que hi hagi molta sortida, sobretot a cap de setmana, de bicicleta, de grups, i hi ha una part de respecte que ja ha existit sempre, tant del ciclista com de les persones que van amb cotxe, i després una part també de senyalització important, que és un dels punts més importants que la Generalitat ha fet amb aquest gran de part, amb aquest llegat que abans us deia social, no? Més de 700 quilòmetres de senyalització pràcticament nous gràcies al gran de part, que esperem que ajudi a que aquesta part de sinistralitat que és alta, doncs disminueixi les xifres, no?
1: Conseller, tot això ho veurem la setmana que ve. Aquest cap de setmana ja hi ha actes de tot tipus, hi ha concerts avui mateix a la catedral, ahir ja n'hi va ben haver-hi, per tant la ciutat està volcada amb aquest gran de part des de fa dies, i per tant tot tipus d'activitats que se'n veuran amb el Tour de França de la setmana que ve. Li volia fer un parell de preguntes que no tenen directament a veure amb la gran de part del Tour, perquè altres que l'afecten de forma directa, no és que li preguntin altres qüestions, perquè d'aquí una estona, a quarts d'una, torna la selecció catalana de bàsquet, després de 3 anys que juga a Manresa. Ha costat una mica, conseller, ho dic perquè vostè ha jugat a bàsquet i, de fet, si no ho tinc mal entès, és el jugador que més partits ha disputat en la història de la selecció.
18: Bueno, jo n'he disputat, que jo recordi, 4, no sé si són el que més.
1: Bueno, doncs és terrible, llavors, la dada. El document que m'acaben de passar, no sé si és així, però suposo que
18: bueno, sí. Bueno, jo he pogut disfrutar de jugar amb la selecció catalana als anys, l'any 99 i després una mica més endavant, a Manresa, precisament. Nosaltres, quan la Federació Catalana de Bàsquet, que tenim molt bona relació, doncs, ens va oferir la possibilitat de recuperar la selecció catalana després de 3 anys, jo de seguida nosaltres vam estar molt a favor, i a més amb un format en què fos la millor selecció catalana possible, amb un partit internacional d'un calat com a mínim atractiu, perquè jo, per exemple, aquestes vegades que vaig anar, les últimes vegades que vaig anar, ja vaig anar amb 37-38 anys, amb aquella sensació de que m'estan trucant perquè ningú vol anar. I els hi vaig dir, si ho fem, ho fem bé. La federació des del primer moment tenia moltes ganes de recuperar-ho. Jo crec que la selecció, amb el Jaume Ponsarnau, amb el Gerard Encuentra, que són entrenadors tops de ACB i molts jugadors ACB, farà patxoca, i serà amb moltes ganes d'estar allà i de veure el partit, no?
1: Mm-hmm. Ara vostè apuntava aquesta qüestió, no?, de trucar a gent més gran o més veterana perquè els altres no hi volen anar. Clar, aquest és un dels problemes, o vaja, no es donen circumstàncies. Aquest és un dels problemes d'aquest tipus de partits de la selecció, no?, que al final és cert que molta gent la reivindica, però l'efecte pràctic en competició, que és el que funcionaria de veritat, que és que en competició internacional, com va estar a punt de passar amb algunes d'aquestes seleccions, com per exemple la d'hoquei patins, no es produeix. No sé si això és esperable en algun moment, que una selecció catalana pugui competir.
18: Bueno, hi ha seleccions catalanes que competeixen. Jo crec que la gent a vegades barreja moltes coses amb aquest tema, no? Nosaltres, i a més amb la creació de l'oficina de seleccions, el que volem és potenciar les que ja poden. Hi ha, per exemple, la selecció nacional de Corfball competeix a nivell internacional, va per tot el món competint. Hi ha altres federacions que són les creades abans de les federacions espanyoles i que estan admeses per les internacionals, que poden competir, que ja ho fan i que nosaltres els donem suport. Hi ha altres que no poden legalment competir, però que el que volem en aquest cas és potenciar-les al màxim, però no només aquelles, sinó les que són de categories inferiors. Jo estic molt conscienciat amb aquesta tasca a partir de la creació de l'oficina, i potenciar i veure, encara que hi hagi aquesta part de marc legal que no t'impedeixin, que la gent hi vagi, que la gent hi creï consciència de que pots tenir una selecció catalana, que et sentis molt identificada, encara que sigui amb aquest tipus de partits, que aquest també és important. Es donen a vegades circumstàncies personals també, els calendaris són difícils, els jugadors a vegades estan pensant ja en descansar perquè les temporades van molt carregades, hi ha finestres o competicions internacionals d'altres tipus en què els jugadors prefereixen estar o evitar risc de lesions. Vull dir, es donen moltes circumstàncies, però crec que, en definitiva, per exemple, la notícia d'avui de recuperar la selecció catalana amb aquest format, és a dir, amb gent top i televisat, doncs és una bona notícia.
1: Acabo amb una darrera pregunta, conseller, que té a veure amb una qüestió que està passant aquests dies també, que és el Mundial de Futbol. S'està produint, de fet, aquesta matinada hem vist com Leo Messi marcava un altre gol en aquesta competició. S'està convertint en el Pichichi, té 39 anys. No sé si l'arribarem a veure pel Mundial, que d'aquí a 4 anys es juga a l'Estat i també a Catalunya. En principi hauríem de veure partits a Barcelona. Home, estaria molt bé veure Leo Messi amb Argentina jugant amb 43 anys al Camp Nou, per exemple, amb la selecció de l'Argentina, ja que no es pot veure amb la samarreta del Barça. Però li anava a preguntar perquè no sé si està tancat la seu de la final del Mundial, que organitzen diversos països, certament. Sempre es dona per fet que serà el Santiago Bernabéu, però el Camp Nou estarà teòricament acabat per al Mundial.
18: No està tancat, i nosaltres estem treballant per tenir el millor escenari possible aquí, tant nosaltres com a l'Ajuntament de Barcelona i també amb el Futbol Club Barcelona. Nosaltres estem a la comissió interministerial del Mundial, jo vaig estar fa 15 dies, i nosaltres el que deixem molt clar és que segurament tinguem el millor estadi en quant a capacitat i en quant a modernitat de tots els que es presenten. Tenim molt en compte que l'estadi que es fa a Marroc i les facilitats que fica a Marroc són segurament les més grans en quant a facilitats cap a FIFA, però que volem nosaltres pues, lluitar per tenir el millor escenari possible, que podria ser la final. Però també volem assegurar que hi hagi la seu de l'Espanyol assegurada, encara no estan totes les seus, que hi hagi les subseus també, per intentar tenir el millor grup d'equips possibles. És a dir, per tenir Argentina, que tu deies, també has de lluitar per intentar que aquestes fases de grups que et puguin arribar a tocar, si és en el cas de l'estadi de l'Espanyol o en el cas de si hi hagi un grup que competeixi al camp del Barça, pues, que també has de fer la feina. Crec que estem preparats, per això també hem presentat la candidatura juntament amb Barcelona i també amb el club de la Champions, de final de la Champions de 2029, per veure que la gent vegi, que UEFA i FIFA vegin que l'estadi està més que preparat. Esperem que es la donguin, ho sabrem al setembre, i a partir d'aquí, pues, jutar fins al final i no donar les coses per fetes, perquè crec que tenim capacitat per organitzar la final amb molta, molta solvència.
1: Berni Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies.
18: Gràcies a vosaltres.
1: Estaria bé, una final amb Leo Messi al Camp Nou, amb la samarreta de l'Argentina. 5 minuts i 2:15 del matí. Anirem acabant, no sé si voleu fer...
0: Bueno, que no.
1: Vaig a veure, Baños.
0: Sí, no,
1: ja
0: no. Només dir-li...
1: Ja et veig, perquè té moltes ganes al Baños sempre de...
0: Ja estic superat, perquè estic tan content que sortiu tants mapes, de tots els mapes possibles. No, només dir al govern que ens dirigeix que si els barcelonins fem nosa, que ens ho diguin i marxem. Que ja ho estem fent, a poc, però vull dir que si realment per les bicicletes, per les motos, pels cotxes, nosaltres molestem perquè una iaia vol passar i no pot, anem tots a Cardedeu i ja està, i fem la capital allà. Vull dir que no tinc cap problema, però sisplau que ens ho diguin d'una vegada.
2: I jo, connectant amb això que deia el Baños, és evident que acollir el Tour de França, com altres esdeveniments que s'estan concentrant a la ciutat en molt poc temps, doncs obre de bat a bat el model de ciutat que es vol, no? I el model econòmic que es vol prioritzar a Barcelona. Pues al final, acollir la sortida del Tour de França va ser una promesa electoral de Jaume Collboni.
3: S'ha de dir
2: que això ho ha complert.
3: Això, anava a dir això.
0: Bueno, però clar, quan però no va guanyar les eleccions.
3: Però no té oposició.
0: També és veritat.
2: Quan parlen de deixar un llegat positiu, clar, aquí la resposta és un depèn. Perquè és veritat que, per una banda, hi ha un moviment de voluntaris impressionant, i amb més de 4.000 persones implicades de forma voluntària en l'organització del Tour, però, per una altra, doncs, hi ha les externalitats negatives, i totes sabem que, al final, els grans esdeveniments són un reclam pel turisme, i el turisme, ja sabem, la massificació turística que provoca, no?, que és un encariment del preu de l'habitatge, i, al final, l'expulsió dels veïns dels seus barris. Per tant, aquí hi ha una dicotomia
17: de
2: què entén el govern com a llegat positiu, perquè després parlarà de la ruta de la ruta cicloturística de 2.500 quilòmetres, o aquest Congrés Internacional de Ciència i Bicicleta, que les entrades van a partir de 145 euros, vull dir que al final això és una barrera.
3: Quan aterren el suposat retorn social, també en queda una mica esperat.
17: A més, el que passa és que és una mica injust parlar d'aquests tipus d'esdeveniments només en termes de és un reclam turístic, perquè hi ha... O sigui, és cert que hi ha molta gent a Barcelona i a Catalunya que és aficionada al ciclisme, com hi ha molta gent que és aficionada al motor i que estava encantada de veure els cotxes de Fórmula 1 al Passeig de Gràcia, com hi ha moltíssima gent que somia en veure Leo Messi, que serà un altre
0: pas de l'esportiu amb moltes externalitats. Jo soc molt aficionat a l'anarquisme i no vaig col·lectivitzant coses, tampoc.
3: No,
17: tu ho proves. El que passa és que no tens prou força.
0: Però que la gent té afició... Que la gent tingui afició...
17: Siguem sincers.
0: Que la gent tingui afició no és cap valor, no té cap sentit.
3: Sobretot perquè jo...
0: No.
17: A veure...
0: No, la política és sobre necessitats, no sobre aficions.
17: El Tour de França és un espectacle mundial perquè hi ha afició i perquè genera diners. Per tant, hi ha moltíssima gent que s'interessa i el veu.
0: És una contra... A més, és una contra... Le Grand Depart. A sobre hem de parlar de batxos.
1: És una competició.
0: Le Grand Depart.
2: Es genera diners per aquí.
17: Gran competició esportiva del ciclisme. Vull dir,
0: però si hi ha més cotxes que bicicletes...
1: Apa, animal.
2: Jo crec que al marge d'aficions, la qüestió és es genera diners per aquí, no? O sigui, aquest retorn social és real o no és real?
0: I els 1.000 milions de la Copa Amèrica en van anar bé, eh? Va ser diners
19: que genera diners per la ciutat. Jo el que t'estic dient és que si genera diners és perquè hi ha molta gent que li agrada, que té un sentit l'espectacle.
0: Molta gent que li agrada moltes coses.
19: Només estic dient això, que és un espectacle que té sentit, que té afeccionats i que hi ha molta gent que estarà encantada de veure'ls passar per Catalunya.
3: El que és molt evident és que es paguen 10 milions d'euros, perquè això es paga, eh? Això es compra, eh?
0: 10 milions d'euros i no hi ha ventiladors. És aquestes coses tan maques, no?
3: La Copa Amèrica, tot aquest esdeveniment.
19: El motor, el Mundial...
0: Per això dic que si molestem els ciutadans, marxem.
3: A mi el que sí que em sobta molt és, jo crec, una col·lisió en el discurs de l'Ajuntament, que diu dues coses. Diu que Barcelona no necessita turisme, que ha assolit el màxim del turisme, que ha de reduir els pisos turístics i totes aquestes qüestions, les externalitats que comentava la Sara, tot això, per una banda, i que, que Barcelona no necessita promoció internacional, això ho deia l'alcalde fa una setmana en un titular, i alhora que estem pagant per promocionar la ciutat.
0: De fet, és l'únic que fa.
3: Això és promoció turística, eh? No ens liem la manta. Té moltes coses, però això és sobretot promoció turística. No acabo d'entendre. O necessitem o no necessitem.
1: 10:45 del matí, doncs ja ens ho trobarem. El que segur que ens ho trobarem dissabte que ve diumenge que ve. La grande part, sí, efectivament. De fet, d'aquí uns instants, fem ara pausa, d'aquí uns instants saludo, a veure si podem connectar amb ell. Insisteixo, Pep Cus, ara li diuen Pep, al Berguedà li diuen Pep perquè és molt conegut a la zona, la seva parella és catalana, un dels ciclistes més destacats del món, nord-americà, un dels grans escuders de Vingegaard, per tant, serà un dels homes clau si en aquest resultat del Tour de França a partir de la setmana que ve.
0: No pot anar amb metro per Barcelona, aquest home.
1: Banyos, apa, que vagi bé. Gràcies, Sara González, gràcies, Arturo.
2: Adéu,
1: ara li preguntaré si pot anar amb metro. I gràcies, si és legal en una competició agafar el metro. Gràcies, Joan Guera.
19: Complicat.
1: Sí, sí.
19: Bon dia.
1: 10:30, ara tornem.

0: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
1: 10:34.

0: Doncs va, ara que Barcelona ja es comença a respirar aquest ambient del Tour, a la prèvia de la Grande Part, deixeu-me que saludem un dels noms que segur que serà importantíssim en aquesta edició que arrenca d'aquí una setmana. És un ciclista que té una història fantàstica vinculada a Catalunya. Aquests dies, evidentment, sentireu molt a parlar de Pogacar, de Vingegaard, evidentment, els dos grans noms del Tour de França, el gran duel, però en ciclisme és obvi que ja ho sabem tant els que en saben una mica com els que no en saben gaire, que no guanya un sol. Això és una qüestió d'equip, no? I si Vingegaard vol recuperar el mallot groc després de dos anys de domini de Pogacar, el que ha de necessitar molt és el seu equip i un dels seus homes de confiança. Un dels seus gregaris, que és així com en ciclisme es parla d'aquells corredors que treballen sobretot perquè guanyi el líder de l'equip, no? El que tira del grup. I en el cas de Vingegaard, aquest home és un nord-americà d'una història fantàstica i preciosa que pràcticament podríem dir que és català d'adopció, perquè fa anys que està instal·lat a Catalunya, també ha viscut a Andorra, també ha viscut a Girona, es coneix molt bé les carreteres catalanes, hi ha gent que fins i tot li ha traduït el seu nom, i ell també, hem de dir que no només té un gran talent en la seva posició, sinó que a més també ha guanyat proves, com per exemple la Vuelta de l'any 2023, i a més ve de guanyar una de les etapes més transcendents, més fortes, més reines, podríem dir, del Giro d'Itàlia fa només un mes. Ell és en Sepp Kuss. Com estàs, Sepp? Molt bon dia.
1: Hola, Xavi, bon dia. Pues gracias por tenerme.
0: Kuss, espera, és Kuss o Kuss? Com s'hauria de pronunciar?
1: Kuss. Però no, me da igual, però és Kuss.
0: Clar, perquè tu ets nord-americà, et farem l'entrevista en català perquè l'entens perfectament, però ets nord-americà, però els pares són d'origen precisament europeu, no?
1: Sí, bueno,
0: els avis, vaja.
1: Sí, mis avis són de Eslovènia, Alemanya, por ahí, sí.
0: El català l'entens perfectament, no? El parles?
1: Bueno, sí, sí, parla una mica, però tinc bastant vergonya.
0: Tens vergonya?
1: Sí, sí,
0: però
1: sí,
0: el parles una molt mica, bé. Una mica. El parles molt bé,
1: gràcies,
0: el parles molt
1: gràcies.
0: Bé.
1: Gràcies, gràcies.
0: Perquè, clar, o sigui, ens hem de preguntar que un dels grans ciclistes del món, com ets tu, com és en Sepp Kuss, com és que entens, parles el català amb certa fluïdesa?
1: Bueno, por todo, por mi mujer, porque es catalana.
0: Ah, sí, ¿eh?
1: Y sí, cuando estoy con su familia llevamos tiempo hablando en castellano y ahora me toca hablar más catalán, pero de momento castellano me va bien.
0: Perquè la teva dona d'on és? Perdona, Sepp.
1: De Tiana, Badalona.
0: De Tiana, eh? O sigui, del Maresme.
1: Sí, sí.
0: Val.
1: Maresme
0: perquè
1: tropical.
0: Lliure i tropical, diuen, sí, efectivament.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm, això t'has guanyat molts seguidors ja, del Maresme, perquè clar, és una frase que els hi encanta. I llavors, tu la coneixies, ja vivies aquí, com va anar això?
1: Bueno, viví un tiempo en Girona y ahora vivo en Andorra, pero he pasado bastante tiempo por el Maresme, por el Berguedà, sitios así.
0: Bueno, és que m'han dit que fins i tot ja gairebé això t'han convertit en català d'adopció com per canviar-te el nom. Ara hi ha gent que et diu Pep Kuss.
1: Pep Kuss, sí, sí, me suena bien.
0: T'agrada o no?
1: Sí, sí, molt, molt.
0: Una cosa, la idea aquesta dels nord-americans o de ciclistes de fora de, fins i tot d'Europa, que es traslladen a terres gironines, és una zona que funciona molt bé per als ciclistes d'elit?
1: Sí, sí, bastante. Es que ahora hay un montón de turismo de ciclismo en Girona. Y por eso también hay muchos ciclistas profesionales que también quieren escapar eso, porque vivir todo el año en esa burbuja de ciclismo a veces cuesta. Y bueno, de hecho ahora hay muchos que están mudando a Andorra, pero siempre hay muchas por ahí en Girona, es un buen sitio.
0: La setmana que ve arrenca ja el Tour de França, se'n parlarà moltíssim, també hi haurà efectes secundaris, no? Hi ha molta gent que de cop veurà la Barcelona de postal no? amb una de les proves esportives més importants del món, però per altra banda hi haurà talls de trànsit, hi haurà efectes. Des del teu punt de vista, no sé quan comenceu la concentració, per entendre'ns, a la gran prova de l'any, però si esteu entrenant per aquí, si esteu fent proves a les carreteres per on passarà el Tour?
1: Sí, bueno, la setmana que viene ya tenemos un entreno en el circuito de MotoGP para entrenar el crono por equipos. Arrancarà muy fuerte con eso, en el Tour.
0: Et fa por la calor o no? Perquè aquests dies n'hem parlat molt, aquí hi ha onada de calor, gairebé 40 graus en algunes zones. No sé si la resta estan acostumats a vaja, que a Catalunya o a Barcelona pensin, no, home, 40 graus no en farà. Bueno, doncs ens hi hem acostat, no?
1: No, no, a mí no me importa tanto el calor. De hecho, me gusta correr más en calor que lluvia, frío.
0: Ah, sí, eh?
1: No, soy un corredor que bueno, el calor me adapta bastante bien.
0: Deixa'm dir que si et fa il·lusió, volia preguntar si et fa il·lusió que surti des de Catalunya, des de Barcelona. Són tres proves les que passen per Catalunya, no? Hi ha la primera que és només per dins de Barcelona, després Barcelona-Tarragona, i després una que surt de Granollers fins a França. No sé si són carreteres que tu les coneixes o que en certa manera tens la sensació que és jugar a casa, això.
1: Sí, claro. No, no, me hace mucha ilusión arrancar en Barcelona, pasar por carreteras que conozco muy bien, y en la tercera etapa ya pasamos por la Cerdanya, acabando en Les Angles, aquí al lado. También tengo muy buenos recuerdos de la última vez que empezamos una grande en Barcelona, en la vuelta en 2023, así
0: Sí.
1: que me hace mucha ilusión.
0: La gent que no et conegui, Sep, per on t'agrada entrenar? On pot ser que t'acabi trobant algú a Catalunya? Hi ha alguna carretera, alguna zona que diguis, hòstia, és que allò em sembla meravellós.
1: Bueno, es que hay tantos sitios, muchos sitios donde casi no hay nada de tráfico, carreteras muy entretenidas, una zona donde entreno bastante es el Solsonés, el Berguedà, Bages, también el Pallars. Es que la zona de Pallars es muy parecido de donde vengo,
0: Sí, eh?
1: en Durango. Es como desierto y en el fondo hay mucha montaña. Es muy parecido, sí.
0: Tu vas aquesta edició del Tour, hem de dir que el Sepp Kuss té un paper importantíssim, no?, per intentar ajudar a Vingegaard a guanyar en fi, la gran prova ciclista del món, que és aquest Tour de França. I a més, hem de dir que vens d'un any molt bo, no?, perquè has passat pel Giro, has guanyat una de les etapes reines. No sé si et sents en un moment de la carrera especialment fort, Sepp.
1: Sí, es que el hecho de ganar una etapa en el Giro para mí ha cumplido el ciclo de las victorias en las grandes vueltas. Y para mí era un reto importante en mi carrera, pero no, bueno, sigo teniendo retos y desafíos en mi carrera, pero sobre todo ahora me quedo más tranquilo por ganar esa etapa en el Giro, porque para un ciclista cuando puede ganar solo una carrera en la temporada es más o menos un éxito, porque ganar algo te da tantas emociones y para la confianza también es importante tener esos éxitos, esas emociones.
0: Hem de dir que el Sepp Kuss, guanyant aquesta etapa al Giro, es va convertir en un dels pocs ciclistes que hi ha històrics que han guanyat etapa a les tres grans voltes, no? A la Volta Ciclista a Espanya, al Giro d'Itàlia i al Tour de França. I això passa molt poques vegades. Va guanyar la Volta el 2019, una etapa, el 2021 al Tour i el 2026 al Giro, a més de ser campió de la Volta el 2023. Que sobre aquest punt, Sepp, la Volta del 2023 és un rar avis, no? O sigui, normalment els que sou membres d'un equip difícilment els veiem guanyar la prova sencera, no? Una etapa de cort pot passar, però guanyar la competició és estrany, no? I no sé si això canvia alguna cosa, no? Quan es produeix una victòria així, per dintre sents alguna cosa diferent.
1: Sí, bueno, es que en aquella vuelta me metí en una escapada y ganamos muchos minutos y por eso tenía un ventaje sobre los otros favoritos y también de mis compañeros, mis líderes en la carrera. Y es una situación que no pasa muchas veces, no pasa cada gran vuelta.
0: Clar.
1: Y bueno, me ha dado muy buenos recuerdos, mucha confianza, pero sé que difícil es ganar una gran vuelta cara a cara a los favoritos como un Pogacar, un Lipovic, un Jonas, ¿sabes?
0: Sobre això, i deixa'm anar acabant, tu ara, Sep, des del teu punt de vista, a vegades ens preguntem per què els esportistes es dediquen al que es dediquen, no? Un esforç tan bèstia com és el ciclisme, amb les grans proves. A tu què et dona estar dalt de la bicicleta com perquè et permetis el luxe de patir com pateix un ciclista?
1: Bueno, para mí la base de todo es que el ciclismo es mi pasatiempo, es mi pasión. Me da tanta libertad, se me hace que puedo descubrir sitios diferentes, paisajes muy bonitos, y por eso puedo sufrir tanto en las carreras, por tener ese desafío siempre de buscar mis límites, tratar de rendirme al máximo cada día.
0: Acabo, Sep, només amb una pregunta, perquè sé que fa relativament poc va ser pare, no? Quina edat té la teva filla ara?
1: Quasi 2 anys.
0: 2 anys, eh? I com es diu?
1: Sí. Martina.
0: Martina.
1: Sí,
0: T'ha
1: sí.
0: convertit en més català, això, Sep, o no?
1: Ah, una mica, una mica.
0: La Martina entén què fa el pare ja o no? O et veu allà amb
1: Sí,
0: bici i què?
1: no, hace unos días, bueno, pusimos un pequeño manillar encima del manillar de mi mountain bike y
0: Sí.
1: una silla, y no, ella es una crack en la bici. En breves ya estará peleando, creo.
0: Ah, val, encara no, perquè dic una crac a la bici, no va en bici encara, no, amb 2 anys, perquè és una criatura, sí que gairebé,
1: No, no,
0: sí que deu
1: no,
0: haver
1: todavía
0: acabat
1: no,
0: de començar a
1: pero...
0: caminar, no, ara.
1: No, pero parece que ya tiene la técnica, ya sabe agarrar bien en el manillar y...
0: Què
1: Sí.
0: diries si ella et diu un dia: papa, jo també vull ser ciclista?
1: No, para mí perfecto poder compartir el deporte de ciclismo con mi hija sería muy especial.
0: Escolta, Sep, et desitgem molta sort. Bueno, ara t'anava a dir Pep, però m'ha sortit Sep.
1: Cap problema.
0: Si et dic Pep, no passa res, no?
1: No, no passa res.
0: Sapigueu que el Sep Kuss el veureu sortir al Tour de França d'aquí a una setmana, escassament. Des de Barcelona serà un dels grans noms i dels noms transcendents, sobretot si Vingegaard vol aconseguir el títol, evidentment, davant de Pogacar. Però, escolta, t'he de fer una... Ja l'hem sentit parlar en català una mica, el Sep. Escolta, hem de quedar d'aquí a uns mesos, la temporada que ve, a veure si amplies aquesta capacitat de... Perquè ja t'he vist que el català el tens. El que passa que et fa vergonya. Però està allà. Jo crec que està allà, sí o no?
1: Sí. En la pròxima vegada segur que en parlarem
0: Molt bé.
1: quasi tot
0: Sí?
1: en català.
0: Doncs tens
1: Sí,
0: un
1: sí.
0: català molt divertit, fantàstic,
1: Fet.
0: i tindré moltes ganes de fer-ho. Sep, moltíssima, moltíssima sort. Una abraçada ben forta.
1: Gràcies, Xavi.
0: Apa, adéu-siau.
1: Fins ara. Gràcies.
2: Dia lliure amb Xavi Bundó.
3: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
4: La música de Xinova no s'escolta. Es viu com si fos la banda sonora que posa èpica a les nostres vides. La veu inconfusible de Gabriel de la Rosa i l'emoció desbordant de la banda aterren al Bars Festival per sacsejar el poble espanyol.
5: Una nit on cada vers es fa gegant i cada nota busca l'infinit. El 16 de juliol, deixa't travessar pel directe més vulnerable de la temporada.
4: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
6: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Ah, per... Per sort, arriba Filar Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
7: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
8: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
2: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
0: 10 minuts i les 11 del matí. De seguida arrenquem els primers auxilis amb la Llucia i el Carlos, que ja són per aquí. Què tal, Llucia? Què tal, Carlos?
9: Bon dia, molt bé.
10: Bon dia.
0: Però abans, hora d'actualitzar la informació. Al costat de la Sandra Sotillo, què tal, Sandra? Bon dia.
9: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
9: Bon dia.
0: Seguim pendents de Venezuela.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: És negra nit encara aquí a Caracas. De fet, aquest és un dels altres problemes, perquè fan falta molts equips electrògens i hi ha un altre problema, que és la inseguretat que hi ha als carrers, sobretot de la capital de Veneçuela. Tant en punt surti el sol és quan ens podrem moure.
2: Gràcies, Armenteres. Qualsevol cosa ens ho fa saber. I mentre continuen arribant equips internacionals de rescat sobre el terreny, creixen les crítiques a la resposta de les autoritats de Veneçuela.
3: Sí, la periodista local Mercy Rangel ha explicat al Via Lliure que durant les primeres hores la recerca de víctimes va quedar sobretot en mans dels veïns i denuncia que la resposta institucional ha arribat tard, sense prou equips professionals i sense una coordinació clara.
4: No había un protocolo de terremotos acá en Venezuela, unos rescatistas con equipos formales, son muy pocos. Entonces, claro, las primeras horas, yo diría que el primer día entero, todo el apoyo estuvo sobre todo en la cantidad de vecinos que se abocó a buscar víctimas, pero claro, o sea, una persona que no es profesional no las puede encontrar, entonces digamos que la ayuda pues llegó tarde.
3: La periodista també denuncia que no hi ha una coordinació efectiva per part de l'Estat de l'ajuda internacional que està arribant i acusa el govern veneçolà directament de posar traves a l'arribada de periodistes i d'alguns dels voluntaris.
2: Tot això a les portes d'una setmana que serà molt complicada per la mobilitat a Catalunya. A partir de dijous hi ha talls importants a les carreteres catalanes per la sortida del Tour de França que es fa des de Barcelona. Tot plegat pot provocar problemes tot el cap de setmana vinent i fins dilluns.
5: Les afectacions ja començaran dijous en algunes zones de Barcelona per la presentació dels equips. Dissabte hi ha la primera etapa, una contrarrellotge per equips de Barcelona. Diumenge hi ha l'etapa que va de Tarragona a Barcelona i dilluns de Granollers a Les Angles. En total es tallaran uns 400 quilòmetres de carreteres. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, recomana als que s'hagin de desplaçar que estiguin atents als horaris de la competició, ho ha dit el Via Lliure.
6: El que nosaltres recomanem, sobretot de les quan surt de les dues etapes que surt de l'àrea metropolitana, és oferir vies alternatives i també doncs, tenir molt en compte aquestes afectacions a nivell d'horari. No? El que parlàvem de 3 hores abans i 1 hora després de l'arribada de l'últim corredor, i en el cas de l'etapa de dissabte, doncs, oferir vies alternatives que la gent agafi doncs, la P7, la P2, la C32, la 2, la C15 i les rondes de Barcelona.
5: El conseller reconeix que el Tour farà la guitza a moltes persones, sobretot a les carreteres, però creu que la sortida des de Barcelona beneficiarà molt al país.
2: Ara que Barcelona comença a respirar aquest ambient del Tour, Bernat Balboa, bon dia.
7: Bon dia.
2: A les portes d'aquesta gran depart de Barcelona, al Via Lliure hem conversat amb Sepp Kuss, un dels homes de confiança de Jonas Vingegaard.
7: El ciclista nascut als Estats Units, però establert durant molts anys a Girona, ha explicat que li fa molta il·lusió que el Tour de França arrenqui a Catalunya.
8: Me hace mucha ilusión arrancar en Barcelona, pasar por carreteras que conozco muy bien, y en la tercera etapa ya pasamos por la Cerdaña, acabando en Les Angles. Es que también tengo muy buenos recuerdos de la última vez que empezamos una grande en Barcelona, en la vuelta en 2023, así sí. Que me hace mucha ilusión.
7: Tot i que ara viu a Andorra, Sepp Kuss s'ha convertit en un català d'adopció, fins al punt que molts aficionats al ciclisme l'anomenen Pep. Amb victòries d'etapa a les tres grans voltes, Kuss arriba al Grand Depart amb la voluntat d'ajudar el seu company d'equip, el Visma, Jonas Vingegaard, a recuperar el mallot groc 3 anys després.
2: I acabarem amb el temps. Abel Caral, bon dia.
9: Bon dia.
2: Avui que les temperatures es tornen a disparar i augmenta el risc d'incendi.
9: Sí, ja tenim 33 graus a la mateixa Torroja del Priorat, però també a Granollers, a Tàrrega, i moltes temperatures que ronden els 30 graus i al llarg de les properes hores, entre la migdia i mitja tarda, entorn dels 35 amb facilitat a l'interior, fregant els 40 en algunes zones de ponent i 30-32 a la costa, molta xafogó. I el risc d'incendi que puja amb més comarques, més poblacions, ara mateix avui és molt alt a la Noguera, al Pallars Jussà, també al sud de l'Urgell, àrees del Solsonès, l'Anoia, també al sud del Segrià, Conca, Barberà, i també al nord de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta. Aquí risc molt alt, però en conjunt, a gran part de Catalunya, risc alt d'incendi, per tant, molta, molta precaució.
2: Gràcies, Abel, gràcies, Bernat, gràcies, Mariona, gràcies, Sandra. Fins ara.
7: Fins ara.
2: 5 minuts i arribem a les 11 del matí.
10: 1, 2, 1, 2, 3.
11: El Via Lliure, primers auxilis.
2: Lucía Ramis, bon dia de nou.
12: Bon dia.
2: Carlos Sanón, bon dia.
13: Bon dia.
2: Arrenquem els primers auxilis, per tant, remeis culturals per tots els mals, els que ens feu arribar, mals de tot tipus, que ens arriben al correu electrònic, al vialliure@raco.net, al Twitter o a l'Instagram. Avui, quin és el mal

0: Mira, l'altre dia vàrem rebre la consulta d'Anna Marta, que diu així. Quan surto al carrer, em poso protector solar, ulleres de sol, gorra, protector de llavis i els auriculars. Als vespres em poso repel·lent de mosquits. Si estiguéssim en pandèmia, a sobre portaria mascareta i estaria absolutament protegida del món i alhora aïllada del món. Mm. La protecció és important per sobreviure, però quina mena de planeta hem creat quan per sortir a fer un vol ens hem de posar una cuirassa així i, d'altra banda, ens estem sobreprotegint? Els nostres fills estan preparats per la realitat? Quins remeis hi ha?
1: Mira, gràcies. Saps que jo he pensat una vegada que la idea darwinista, no?
0: Sí.
1: De que evoluciones en base de que, bueno, que va desapareixent part dels individus i la mutació fa que aguantis millor en determinades condicions. Els humans, com que hi tenim afegits tecnològics al damunt, igual no estem evolucionant ja.
0: Exacte. Com més smart és el món, més tontos som nosaltres.
1: Ara, coita. No,
2: estàs pensant en algú en concret?
1: No, en general.
2: Com a espècie.
1: General,
0: sí,
1: amb
0: sí,
1: mi mateix.
0: És un cas difícil, el que proposa a Marta, segurament compartit per molta de gent. Quin és el punt correcte de protegir i de protegir-se sense passar-se, no? Sobretot ara que hi ha com una tendència negacionista que afegeix encara més confusió la màxima aquella de val més prevenir que curar, i aquell altre que diu que tota precaució és poca. Llavors, ens preguntam si la prevenció i la precaució són sinònims de protecció.
2: Bueno, de fet, no és fàcil, perquè també és veritat que hi ha una indústria enorme al voltant de la idea de la protecció. És a dir, hi ha els aliments, a la salut, la mental i la física, a les relacions personals. De fet, paguem fortuna sense pensar, perquè la idea de protecció és com la idea de progrés, que creiem que només té una vessant positiva, i no és així. Realment amaga moltes vegades una indústria fictícia o hiperbòlica que primer creen o s'agiren una necessitat els mateixos que després et venen una protecció. Jo, per exemple, estic pensant en les alarmes de les vivendes, de cases, o la por als ocupes. Realment és una protecció que et donen després de crear una alarma que, de fet, tu ni havies pensat.
0: Llavors, la protecció en si no és un mal. El mal és no saber quan ni com protegir-se, i encara és més greu no protegir-se quan cal fer-ho.
2: I també és que de vegades no has de protegir-te, una mica el que estaves dient tu, Xavi, perquè fer-ho impedeix la teva formació com a persona. És a dir, a tothom li fa mal la primera decepció o que et trenquin el cor, però és la manera...
1: Estàs parlant
2: que...
1: de l'educació, eh?
2: Sí.
1: Els nens els sobreprotegim.
2: Sí, també és que també...
0: És una pregunta que ens fem.
2: Clar, i també és veritat que aquestes decepcions o aquestes coses que et passen a la vida, que no sempre són positives, és la teva manera que tens de saber com funcionen les coses, les persones, com és tu, com reacciones, la teva capacitat d'estimar o d'oblidar o de renunciar de vegades, no?
0: I per això avui, a Primers Auxilis, no parlarem d'una malaltia, no parlarem d'un mal, sinó que oferim un manual, el manual de la protecció.

0: És bona, aquesta?
1: Aquesta és boníssima. Aquest és el Mink Deville.
0: Mink Deville.
1: Que era Willie Deville, abans, sí, quan tenia una banda feta al voltant seu.
0: Ah, però és ell mateix,
1: sí, eh? Sí, sí, sí. Al principi, doncs, no sé, doncs 5-6 anys va funcionar com a banda, que era ell i uns músics, que era Mink Deville. Aquesta cançó es diu Guardian Angel i parla una mica de quina millor protecció que un àngel custodi, no? Sabem que segons algunes religions, Déu, en el moment de néixer, es dona com a extra un àngel de per vida que ens ha de cuidar.
0: L'àngel de la guarda.
1: Exacte. I que es protegeix de la vida dels nostres errors. Hi ha molts àngels de la guàrdia famosos al cinema, no? Ja comencem una miqueta les recomanacions. Sí. El que tenim al cap ara és Clarence of Body, que evita que James Stewart s'ofegui al riu a la nit de Nadal a Wonder for Life, la pel·lícula de Frank Capra.
0: Com es diu la... Ai, que bello es vivir.
1: Que bello es vivir,
2: sí.
1: Exacte. O els àngels de les pel·lis de Wim Wenders, la de Celso sobre Berlín i tal, que són gent que, de fet, d'alguna manera ens evita que ens fessin mal.
2: Hi ha molts tipus de protecció.
0: Es poden contractar àngels de la guarda o no?
1: Sí.
0: On és el telèfon?
1: Ocupa. Ocupa.
2: No.
1: Si és el...
2: No. No, jo crec que al final te'ls has de guanyar, aquests àngels.
0: Ah, te'ls has de guanyar, vale.
2: No?
0: Però de vegades hi ha aquella vegada, hòstia, si no hagués tingut aquell àngel, sí, mare Déu, senyor.
1: Però és que si ho penses bé, hi ha vegades que dius, hòstia, m'he salvat d'alguna cosa estranya.
2: No, sí. D'aquest àngel, no? Hi ha molts tipus de protecció, no? Des de les espirituals a les de la tribu, la família, la comunitat, passant per les medicinals, i totes les cultures han divinitzat la necessitat de sentir-se segurs, no? Ara en parlarem, però abans hem de saber què és la protecció.
0: Clar, per tant, anem al nom científic de la cosa. Protecció. D'on ve?
2: La paraula prové del llatí i es compon del prefix pro, davant o en favor de, i el verb tegere, que vol dir cobrir, amagar o defensar. Per tant, protegere significava exactament cobrir per davant, protegir o defensar. Abans dèiem que cada cultura té els seus protectors. N'hi ha de més domèstics, que són els que guarden la llar. De fet, llar ve del déu Lar. I després hi ha els penats, que eren les divinitats o genis protectors de la família i dels estats. Perquè penut volia dir magatzem dels aliments o rebost. I, per tant, eren els que cuidaven on hi havia el menjar, diguéssim, on hi havia la casa, no? Els penats menors tenien cura de la família i els penats majors protegien l'estat. També de la casa eren les deesses Hèstia, la mitologia grega, i Vesta, a la normana. El foc de la llar era sagrat i protegia la família de l'exterior. I a Egipte hi havia Bes o Bisu, que és un déu nan, superlleig, barbut, que es posava a les capçaleres dels llits i a les portes per allunyar els mals esperits, les serps i els escorpins. Era tan lleig que feia por a tota aquesta fam.
0: I jo, com que estaves dormint, no t'entraves. Si et despertes a mitjanit, et trobes un nan lleig allà a sobre, també...
1: Que vinguin les serps.
2: És el Bes o el Bisu. Protegia faraons, protegia la mainada, protegia les dones que feien feina a la casa, i era el déu del plaer, de la música i de la dansa. O sigui que era el déu de les coses bones de la vida.
1: O sigui, era un déu que feia multitasking, no?
0: Sí.
1: O sigui, una cosa així. Després hi havia els protectors de col·lectius de ciutat i de Xèrcid, no? Per exemple, Atenea, que protegia Atenes, o Marduk, que és el déu suprem de l'imperi assiri, que era el protector de la ciutat de Babilònia. Era invocat en tots els tractats i fronteres. També Tir i Tiwaz, als països nòrdics, que era un déu manc, protector dels pactes i dels juraments.
2: Està molt bé que no tingués una mà, no? O sigui, només tenia
0: Li faltava una mà.
2: Sí,
1: No tenia mà esquerra pels pactes.
0: Vale,
1: això no tenia. I protegia les assemblees, les lleis, i defensava el pacte social abans que la força bruta.
2: I després hi ha els protectors màgics, que són els que allunyen el mal, com fan els amulets, per exemple, la mirada de Medusa, no?, que allunyava la mala sort, i per això posaven la figura del seu cap als escuts, o hi ha animals totèmics, com les àligues, que eren les protectores de Zeus, de Júpiter, els gossos...
0: Mira, aquest no protegeix gaire, aquest és un gos una mica...
2: El Cancerbero.
0: El defensor de l'infern, de l'inframont, jo trobo... A veure, pots tornar-lo a tirar? Jo trobo que aquest no protegeix, vamos. No protegeix ni el bar d'aquí sota.
2: I després
0: ha de protegir l'inframont, aquest. Pots tornar-lo a ensenyar?
2: El Cancerbero.
0: El Cancerbero no és aquest.
1: Cada vegada és pitjor,
0: Però a més no tenia tres caps, el Cancerbero.
2: Sí, o no sé quants, sí. I amb unes dents bastant potents. I després a l'Índia hi ha el Toro Nandi, que era el protector del déu Shiva, no? I finalment hi ha els guardaespatlles divins com Vishnu, a l'hinduisme, que és el preservador de l'univers, i quan el món està en perill, que fa? Baixa amb els seus avatars, a través dels seus avatars, que són en Rama o en Krishna, i protegeix els fidels i restableix l'equilibri.
0: L'estem esperant, doncs,
2: Sí, després també hi ha l'arcàngel Miquel, que és el líder dels exèrcits celestials i guerrers espiritual suprem en la religió judeocristiana. I fixeu-vos que els déus de la protecció sempre lluiten a favor de l'ordre i en contra del caos.
0: Mm.
2: És a dir, el caos és molt difícil de protegir. Clar. I, per tant, hem de tenir una mica d'equilibri i d'estabilitat i d'ordre. No?
1: Jo crec que la necessitaríem tots, de totes les religions, que ens ajudin. A les mitologies romana i àrab, cada persona naixia amb un geni protector, que era un esperit personal, una mena d'àngel de la guarda. No es veia, però l'acompanyava tota la vida. De fet, la idea és que la vida és com un miracle, és a dir, la possibilitat de no morir-te, millor dir, de no matar-nos, de fer-nos mal. De vegades ens pot fer creure que, evidentment, hi ha un àngel cuidant-te.
2: I jo crec que aquest àngel, bé, molta gent pensa que són els seus avantpassats.
0: Ja,
2: no?
0: També.
2: Jo me sent molt protegida per les meves àvies i les meves besàvies.
0: Clar.
2: Sempre sent que les tenc de qualsevol manera que m'acompanyen i me cuiden. No?
0: També passa o no, Carlos?
1: No, i penso que és una sensació molt xula. El que sí que tens la sensació és que portes els mons dins teu. No sé si et protegeixen, però sí que tens la sensació de que hi ha gent que se t'ha quedat dins, no? Mm-hmm. I que és una manera també de veure la vida a través de tu.

0: Donna Summer.
1: Donna Summer.
0: Vaya diva, vaya reina.
1: Sí, doncs mira, aquí tenim una qüestió bastant divertida. Vam buscar aquesta cançó, volien Donna Summer, sí. Disco.
0: La cançó no és seva.
1: No és seva. Val. És de Bruce Springsteen.
0: Ah, també.
1: I la setmana passada...
2: Però Springsteen sempre estava fent cançons pels altres.
0: Regalava cançons.
2: I per què?
1: Mira, perquè no tenia com la idea de conceptual dels discos i hi havia moltes cançons que no li entraven. De fet, li volia donar a la Donna Summer Cover Me, que després se la va quedar ell. El manager va dir, aquesta no li donis. I va donar Protection. Donna Summer, que es deia la dona Adrian Gaines, però que es va casar amb un senyor alemany que es deia Sommer, i ella va dir, quan es va separar del Sommer, va dir, mira, conservo el Summer. I, bueno, va ser amb l'italià Giorgio Moroder, que va crear una mica el so Múnich, i va ser la persona que, de fet, va ser la que va fer que tinguem el maxi-single, perquè hi havia el seu propietari de la discogràfica, que li agradava molt una cançó, i li va demanar que fos més llarga, i aleshores van crear el 12 polzades, que això era el màxim.
2: Mm-hmm. Bé, la protecció és necessària per sobreviure, és la capa més bàsica per continuar existint, evitar el fred, evitar la fam, els depredadors, les agressions, i els éssers vius es protegeixen instintivament. Però els humans ho fan de manera conscient, no? Amb cases, amb hospitals, amb exèrcits, etc.
0: No? Planifiquen la protecció.
2: Exacte.
0: No?
2: Llavors, només estem protegits quan estem protegits que poden baixar la guàrdia, no?
0: Per relaxar-nos.
2: Necessitem un refugi, necessitem un sostre, unes parets, no? Per tant, la protecció no és una finalitat, sinó un mitjà per poder descansar, poder fer les coses sense por. I si no tens aquesta protecció, sempre vius en un estat d'alerta constant i això consumeix molt i és esgotador, no? I a més, aquesta protecció serveix per marcar fronteres psicològiques. És quan dius, posaré uns límits. Fins aquí tu hi pots entrar, més a partir d'aquí ja no hi entres, no? Això és meu, aquesta... És tal qual, això.
0: Concretament la porta de casa.
2: Sí, sí.
0: Fins al replà pots entrar. Ara ja...
2: Però també protegeixes el cos, pots protegir la casa, les idees, no? Que també són maneres de definir qui ets, no? I protegir no és només reaccionar davant d'un perill immediat, sinó també una manera de prevenir, no? Per exemple, tenir uns estalvis, no? O posar un extintor a l'escala, o portar casc, no? O posar-te el cinturó, crema protectora. Tot això et dona tranquil·litat de saber que estàs cobert. Això et permet no estar pensant tota l'estona en l'emergència del moment, no?
1: I, de fet, aleshores pots dedicar aquest temps a poder fer altres coses. És a dir, deixes d'estar en alerta, ja no estàs... Ja no sobrevius, sinó que vius,
0: no? Hi ha gent que no,
1: no
0: s'ho treu mai, eh?
2: No, ja. Clar, hi ha sobrecàrrega aquesta.
0: No, que veu la mort a cada cantonada.
2: Jo soc una mica així. Molt...
0: Sí.
2: Sí, una mica.
0: Tot estàs calculant les possibilitats de morir.
2: Sempre hi ha una veu de totes les que tinc al cap.
1: Una àvia.
2: Que m'està dient, ara podria passar això, ara podria passar això, ara podria passar això. Mm. No, i després hi ha aquesta cosa que quan parlem del problema de l'habitatge, oblidam aquesta part, no? Que si tu no saps que pots continuar vivint en el teu pis perquè això t'acaba el contracte o perquè te faran fora o el que sigui, aquesta alerta constant no et deixa, perquè te falta aquesta base de sentir que estàs a recer, que tens un refugi, no? Però hi ha el risc, que comentava en Marta en el seu missatge, que un excés de protecció impedeix aprendre, no? Impedeix errar, és això que comentava també en Carlos, no? És a dir, és important per aprendre grans lliçons de la vida, de vegades equivocar-se, no? Com la frustració o el desengany, no? I la saviesa consisteix a saber quan cal abaixar la guàrdia per gaudir de la vida i quan cal escudar-se per sobreviure, no? I també és important diferenciar entre protegir-se estratègicament o d'una manera supersticiosa, perquè aquesta superstició pot funcionar si va a més d'una protecció real, perquè amb la superstició tota sola no faràs res, no? Llavors, ara dèiem que hi ha un negacionisme de la protecció, influencers i futbolistes que diuen que, per exemple, la crema solar no fa res o no serveix per res, o gent que assegura que ens espien a través de les vacunes, no? Però, d'altra banda, es veu que no saben fins a quin punt aquest excés de protecció, per exemple, amb les alarmes antiocupes que comentava en Carlos fa una estona, o amb aquest antivirus, fins a quin punt no sabem que al final ens estan espiant a nosaltres mateixos, no? És a dir, qui vigila els vigilants, que dirien a Watchmen, no?
1: De fet, sovint el que estem parlant és una confusió entre protecció i control, no? Que és una pèrdua d'aquesta autonomia. És això perquè tendim a percebre qualsevol protecció externa, sobretot si ens la imposen, com una restricció de la nostra pròpia llibertat.
2: No, i és això, no?, que és el que vam veure a la pandèmia. Moltes vegades, moltes mesures, si aquestes mesures canvien, moltes vegades no saps després fins a quin punt eren eficaces o no s'estaven inventant en el moment, no? I tot això fa que rebutgem la protecció per reivindicar el nostre poder individual. Moltes vegades dius, no portaré cas perquè pens que jo estic per sobre de la humanitat, a mi no em passarà res, i no vols aquesta protecció, no?
1: Sí, bueno, de fet és com creure's més gestos que els altres i subestimar assumes el risc. És una manera de ser revolucionari, una miqueta de baixa... de baix nivell, no? Negar la protecció és una manera de dir, a mi no em passarà, i de fet aquesta arrogància, si vols, fa que el perill s'allunya, això és veritat. Si tu creus que no et passarà res, moltes vegades la teva confiança, que està fora de les matemàtiques, que funciona com una mena de protecció. I la por, que és quedar-te quiet, no prendre cap decisió, és que a vegades el posa en perill, et deixa desprotegit, no?
2: No, i que hi ha també una atracció pel risc, no? Glorificar el perill és una estètica de vida, perquè la protecció ens sembla avorrida, o d'oporux, per exemple, els que fan esports de màxim risc, no? Que els encanta això, posar-se sempre en perill, però negar la mort també pot ser un mecanisme de defensa, i acceptar la protecció, en el fons, és acceptar que som fràgils i que som mortals.
1: Sí, de fet, encara que sabem que tots morim, hi ha una part de nosaltres que potser no intel·lectualment, però sí emocionalment, creus que a tu no et passarà, no? Això es veu molt als joves, que, com va escriure Cortázar, gaudeixen d'una immortalitat de 50 anys. Clar. És a dir, sense creure que són immortals els joves, no farien coses que de fet fan, i gràcies a Déu les fas quan ets jove.
2: Clar, llavors la contradicció arriba quan exigeixes ser lliure i desobeeixes les normes, però alhora creus que les eines de protecció són alarmistes, però al mateix temps consideres que el teu entorn és insegur, que vivim en un món ple d'amenaces, exigeixes més control, és a dir, que és un però constant, no? Que al final no estàs bé amb res del que t'envolta.
0: Bueno, a veure, la veritat és que...
1: Molt malament, eh?
0: No, clar, no sé si demanar més protecció, menys, confiar més, confiar menys, però en tot cas anem a veure els símptomes del mal de la protecció, va. Començant per la sobreprotecció, no?
2: Sí, la protecció excessiva no dona seguretat, sinó que el que fa és provocar una por permanent.
1: Qualsevol obstacle mínim es viu com un drama, perquè no tens les eines per calibrar-ho.
2: Necessites que un altre et digui què fer o que resolgui els problemes.
1: Et relaciones només amb persones segures, que el que fa és limitar-te al món.
2: Generes un vincle tan fort amb la persona que et sobreprotegeix que perds la capacitat de separar-te'n.
1: A llarg termini, el protegit acaba culpant el protector perquè li ha impedit viure.
2: I els infants sobreprotegits de gèrmens i brutícia desenvolupen més al·lèrgies i malalties autoimmunes, i el cos necessita petits reptes per enfortir-se.
1: Perds la capacitat de llegir perills reals i les confons amb mals menors o amenaces que no s'acompliran mai.
0: Qui són aquests?
1: Aquests són el Massive Attack,
0: sí.
1: Que la veu és la Tracy Thorn, que era la cantant d'Everything But The Girl, i doncs aquesta cançó Protection, que pareix una cançó fantàstica, doncs explora aquesta dimensió de la protecció, que és d'estimar algú, és a dir, el món com un lloc que et pots fer mal, però jo et cuido. Igual no puc evitar que et faci mal, però amb mi, o jo amb tu, tot és més fàcil, no? En realitat és protecció en forma d'autoconfiança. No renuncio a tu, tu vas la pena, no importa la resta, som un iglú.
2: Clar, al final és una qüestió de tenir cura els uns dels altres, no? Aprendre aquesta cultura de la cura, no? Que moltes vegades hem deixat de banda i que hem substituït per una cultura més de control o més de por constant, d'aquesta ansietat pel que pot passar, no? Com totes les coses, ni molt ni poc amb el tema de la protecció, no? No, ni massa, ni passar-se, ni no arribar, no? Hi ha moments en què protegir-se massa és perjudicial i, òbviament, no fer-ho també, no? Cadascú ha de saber més o manco on posar aquest tipus de protecció. Hi ha tantes pel·lícules sobre el tema de la protecció, sobre l'accés de protecció i sobre la manca de protecció, pel·lícules on qualcú protegeix qualcú altre, o protegeix un poble, o un testimoni, o un refugiat, o protegeix la gent del poder dictatorial, del poder sense llei, dels gàngsters, dels nazis, dels més forts de les escoles, els llocs de la feina, etc. Que no sabríem ni per on començar, no? Perquè és que molta història de la cinematografia està basada justament en aquesta protecció.
1: Sí, fins i tot la figura del western, el personatge solitari i violent, que fins i tot està, el trobem en un moment que està intentant allunyar-se de la seva vida violenta, però que ha de recórrer a ella per protegir dels ultraviolents a la seva família, als seus veïns o el que sigui.
2: És ahir... Per no parlar dels superherois, ara.
1: Exacte,
2: estic pensant també. No?
1: També. Doncs l'home corrent que es converteix en una bèstia del protegir, o, de fet, com una mena de déus que protegeix la humanitat d'extinguir-se.
2: I bé, després sempre hi ha aquesta inefable.
1: Home!
2: De la cinematografia.
0: Hombre! Aquest era un protector, sí senyor.
2: Un protector
0: que anava donant cops de cosa per treure la Whitney Houston d'un concert.
2: Jo la vaig veure al cinema, aquesta pel·li.
0: I què? Quina edat tenies?
2: Mira, va ser el meu primer lot. I és la primera vegada que me va agafar la mà.
0: Veus?
1: Ara entenc que es
0: va sentir com tenint a Kevin Costner.
2: Jo que tenia, 14, 15 anys, només o
0: això era el 92.
2: 92.
1: Vas sentir-te protegida?
2: Jo sóc del 77. Que m'haig sentit protegit de... No, i se va sentir protegit per mi, òbviament. Però ara m'han recordat, he tingut com un flash d'aquesta pel·li, que a més, no em va agradar gens la pel·lícula, perquè, clar, no...
1: Bueno, és que la pel·li tampoc va...
2: No, és horrorosa. Sí. Però sí que pensaven que pobra Whitney Houston, no? Si ella necessitava un protector en la vida real, era ella.
1: Total. Realment, podien haver fet alguna cosa amb la seva parella, perquè realment...
2: No l'he tornat a veure. Desastre. O sigui, deu haver envellit fatal, aquesta pel·lícula.
0: Té tota la pinta, sí.
1: Bueno, però ja en el seu moment també era com... Uf.
0: Bueno, perquè teniu aquesta mirada ja adulta, vosaltres, des de sempre. Va, més personatges,
1: mira,
0: protectors.
1: Mira, una que és millor pel·lícula i millor personatge. Glòria, de John Cassavet, amb la protagonista de la Jenna Rowlands, que sempre està fantàstica en totes les pel·lícules, i que ella, que és una artista de cabaret, que és exparella d'un mafiós, ajuda un jove de Puerto Rico a que no el matin i pugui entregar una informació a l'FBI que farà molt mal a la màfia.
2: I després hi ha aquella pel·lícula de Harrison Ford, Witness, no sé com es va traduir, que s'ha de protegir perquè ha estat l'únic testimoni d'un assassinat d'un policia, bueno, i se'n refugia en una comunitat a Amish, i llavors ha de buscar... Bueno, hi ha tota una història, no?, que s'està refugiant allà, i ha de refugiar un nen, també. No me'n record com se va titular...
1: Único testigo.
2: Único testigo.
0: Ah, Único testigo, és allà. Sí, senyor.
2: Sí,
1: bueno, de fet, busquen matar els nens, hi ha uns polis corruptes i tot això, i també la protecció, doncs, també aquí és ambigua aquesta història, no?, perquè hi ha un moment... Tots recordem que el Harrison Ford fa servir la violència per defensar la comunitat a Amish, perquè com ells no poden fer-la servir, estan sent
2: quines
1: abusats.
2: Quines èpoques de Kevin Costner i Harrison Ford i protectors de...
0: No els critiqueu, m'ha agradat molt aquesta gent.
1: Home, hi havia gent pitjor. Eh?
0: Oi tant. Va, amb què acabem?
1: Bueno, doncs amb un clàssic que sempre... amb una qüestió clàssica que sempre surt malament. És a dir, quan tu ets un mafiós i el teu jefe mafiós t'encarrega a priori una feina senzilla, que és protegir a la seva nòvia...
2: Ai, no! Això no!
1: Sempre surt malament. Vincent Vega i Pulp Fiction.

0: Hola.
1: Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around,
2: Vincent. Te hablo por el interfono.
3: Travolta i...
4: Malament.
3: I Uma Thurman.
5: Uma Thurman, sí, sí, doncs sempre surt malament. No, no, mai en cap pel·lícula, cap llibre, quan t'encarreguen això,
3: és així,
5: surt bé.
3: És així.
4: Quan et dius cuideu-vos...
3: Ah, sí.
4: Es protegiu-vos? O és una altra cosa? Potser seria aquest el límit de...
3: Aquell final, de conversa de cuida't.
4: Cuideu-vos molt, cuida't.
3: Vinga,
4: molt.
3: Cuida't.
5: Ens ho dius sempre quan anem.
3: Cuida't dels perills, vol dir.
4: No ho sé. Potser és aquí, no?
3: O menja chia.
4: Menja chia.
3: No ho sé, com a cuidar-se.
5: Amb iogurt. Saps?
3: O vés al gimnàs, saps què vull dir? Cuida't. Igual et pots sentir un ofensiu, no?
4: Vés per l'ombra, ara
5: sí,
4: seria.
5: Estàs tan malament, cuida't.
3: No? Cuida't. Bueno,
4: ja... Posau-vos a cobert amb aquesta calorada,
3: exacte,
4: que fa, aneu per l'ombra.
3: Tapeu-vos.
4: Sí,
3: hidrateu-vos. Protecció Civil. Aquest és un missatge del govern de la Generalitat. Va, tanquem els primers auxilis. Carles Tanon, Llucia Ramis, gràcies.
4: Que vagi molt bé, una ferrada.
3: Cuideu-vos.

0: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
2: Molt bé.
1: Arribarem a tot?
2: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
3: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
7: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
0: A RAC 1. It's all right. Lliure. It's all right. Només dissabtes i diumenges. It's all right. Amb Xavi Bundó.
8: It's all right. 9 minuts i 2 quarts de 12.

0: Hola, Gemma Herrero, bon dia.
1: Hola, bon dia. De què rius?
0: No, perquè tens, has entrat a l'estudi, és el primer que t'he dit. Quin aire caribenyo que tens ara mateix.
1: Ja, perquè he tingut una setmaneta de vacances.
0: Sí, i l'has aprofitat.
1: I l'he aprofitat molt bé. Però en dos dies se'n va, eh? En dos dies torno al Blanco, al Blanco Ciutat.
0: Que sàpigues que mentre estaves fora ja pràcticament s'ha acabat la primera fase. Bueno, aquesta matinada s'ha acabat la primera fase del Mundial.
1: Pues ja era hora, eh?
0: Sí,
1: ja era hora, perquè s'ha fet una mica llargueta la cosa,
0: eh? Això és així.
1: Els partits, el que és nivell, pues no massa,
0: justet,
1: la veritat.
0: Justet. Bé, ja sabeu que amb la Gemma Herrero, fins que acabi el Mundial, anirem fent cada setmana algunes de curiositats o qüestions diverses. Ja fa 4 anys ens va portar la quedada especial a Qatar i ja fa uns dies que ha començat aquest Mundial als Estats Units, a Mèxic i a Canadà, i li hem proposat que segueixi fins al diumenge, que serà l'últim 19, el dia de la final del Mundial. O sigui que ara comencen les coses bones, no?
1: Ara ja comença el bo, perquè, bueno, el que deien, que fins ara s'ha fet un pelín llarg.
0: Home!
1: I el nivell no ha sigut molt bo, i, bueno...
0: Però és que som uns motivats, eh? I acabes veient una Algèria-Àustria...
1: Parla per tu, perquè jo...
0: Mira, saps què passa? Que l'Algèria-Àustria s'ha disputat aquesta matinada aquí?
1: Sí, sembla que ha sigut molt bo.
0: I era un 2-2, 2-3, 3-3, i estaven eliminats i no deixant d'eliminar-se. I mira, i encara ho teníem aquí a la redacció, mira, saps?
1: Aquest ha estat bé, no? Doncs no l'he vist.
0: Doncs
1: mira, aquest no l'he vist. En fi, ja comença el bo, caixa o faixa, i ja estan els partits de 700, ja estan tots... I haurà partits que a priori, semblen bons. Per exemple, Països Baixos, Marruecos.
0: Bueno, aquest és un bon partit,
1: aquest
0: en principi.
1: Aquest té bona pinta. Un altre, Brasil, Japó.
0: Està bé, eh?
1: Cuidadito con Japó.
0: Home.
1: Diuen els entengutos. México, Ecuador.
0: Aquest és bo?
1: Bueno, és que México és una de les organitzadores.
0: Ah, bueno.
1: México, okay. Mèxic ha guanyat els 3 partits de classificació.
0: Sí.
1: I Ecuador, que es va classificar al darrer partit guanyant Alemanya.
0: És veritat.
1: Guanyant Alemanya, ojito, cuidado, i que havia tingut una mica de mala sort fins a aquest partit.
0: Mm.
1: I és un partit, a mi, em sembla a priori, que poden estar bé. Això sí, ja tenim tots clar, que ja vam parlar la setmana passada, que aquest Mundial no és per a pobres. El que voldries
0: tenir... Només vull veure bitllets de 100. Com tenim les entrades...
1: Fucking money, man!
0: Com tenim les entrades, com es diuen, en preus dinàmics, no?
1: Dinàmics, on estat, molt dinàmics.
0: Però està dinamisme absolut,
1: però molt,
0: no?
1: Però és molt, mira. Per exemple, saps quan ha costat una entrada per el Portugal-Colòmbia d'aquesta matinada a Miami?
0: No sé, que és 150 euros.
1: Sí. Los cojones.
0: Perdó.
1: La més barata, 2.500.
0: No, és broma, això.
1: No.
0: 2.500, la barata?
1: La barata. La més cara, 35.000.
0: Però és impossible, això.
1: No, que no és impossible. Ha estat el partit amb major demanda del 72 de la fase de grups.
0: El Portugal-Colòmbia?
1: El Portugal-Colòmbia. Des que es va posar en desembre, quan es va fer el sorteig, el que més demanda tenia era el Portugal-Colòmbia. Entrades més cares encara que la Super Bowl. I diràs, per què?
0: Bueno,
1: per
0: no
1: què?
0: No veig el sentit.
1: Bueno, per una banda, Cristiano Ronaldo,
0: bueno, ja
1: l'últim Mundial de Messi, Cristiano Ronaldo,
0: sí.
1: I per l'altra, que és jugava a Miami i hi ha una gran comunitat colombiana a Miami. Però, bueno, que has de tenir dinerito, eh?
0: Una comunitat rica, colombiana de Miami.
1: Sí.
0: Perquè, si no...
1: Ja mira, diràs. Més, recomano fixar-se en les imatges de les graderies quan juguen algunes seleccions. Per exemple, el Brasil.
0: Per què?
1: Veràs, la majoria dels futbolistes de Brasil són negres.
0: Sí, de la selecció.
1: De la selecció.
0: Vale.
1: Al Brasil hi ha més de 112 milions de persones afrodescendents.
0: Sí.
1: Lo qual suposa, representa el 55% de la població.
0: O sigui, més de la meitat dels brasilers són
1: negres.
0: No?
1: Vale. Mira les grades quan juga a Brasil. 9 de cada 10 quan enfoquen a les grades. 9 de cada 10 brasilers en les grades són blancs.
0: Ah, amiga.
1: Qui té el fucking moniment? Eh?
0: Home, em
1: qui
0: sembla
1: té
0: que
1: el
0: això
1: fucking moniment?
0: És bastant,
1: blancs, és blancs.
0: Evident, sí.
1: Una última dada. Les pauses d'hidratació. Vaja telita. Segons ha publicat la revista Forbes, als Estats Units, sí, on l'audiència del torneig aconsegueix desenes de milions d'espectadors en els partits de més interès, analistes de la indústria han calculat que l'explotació d'aquestes pauses d'hidratació podria portar a la cadena Fox al voltant de 250 milions de dòlars. Repeteixo, 250 millones en ingresos adicionales. Y hay otros escenarios optimistas que elevan la cifra per sobre de 300 milions.
0: És que les pauses d'hidratació no ho són d'hidratació, no? O sigui,
1: bueno, és per fer calés i sembla que ho faran.
0: Sí, sí.
1: En fi, deixem els diners a un costat i parlarem dels sentiments i una cosa et dic, demano perdó a l'audiència perquè cantaré.
0: No!
1: Em pots seguir, eh?
0: No, jo no!
1: Sí, sí, de sí, què? Sí.

0: 32 años después, la escaloneta va a vengar. Sígueme, la copa que le robaron al 10, la que no nos dejaron levantar. Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta.
1: Que no le he sentido.
0: Soy argento de la cuna hasta el cajón.
1: ¿El cajón?
0: El ataúd.
1: Ah.
0: Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. Argentina, quiero verte mi campeón.
1: Que fort, això. Ja hem trobat la cançó de Argentina al Mundial, eh? I aquí la maneta i venga,
0: la,
1: no?
0: La, la, la, la, la.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: T'ha agradat?
1: Ja ens estem motivant.
0: La meva actuació.
1: M'ha agradat moltíssim. Bravo. Bravo, gràcies. Gemma Herrero, eh? Bravo, bravo, bravo.
0: Gràcies, gràcies. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo.
1: Són els millors, millors. Motivant el personal, això està clar.
0: Tenen més cançons, eh?
1: Per ah, sí?
0: Sí, sí, tenen... Jo he buscat i he trobat fins tres.
1: Però aquesta és la que canten a la graderia, diguem-ne,
0: sí,
1: no?
0: Sí, los hinchas.
1: Clar.
0: Esta la de los hinchas.
1: Ja, és la punyeta, això.
0: Sí, sí.
1: Però tal com va Argentina, podria ser, eh?
0: Sí, sí, per què no?
1: Està com un coet, el...
0: Bueno, està com un coet, el Leo, està com un coet. És increïble. Increïble. Acaba de fer 39 anys, eh? Sí, sí. El dijous. 39! I quin Mundial ens està regalant. Ha marcat en els tres primers partits 6 gols. 6! 6! 3 a Argèlia, 2 a Àustria i ahir 1 a Jordània. Està de baixada.
1: I això
0: ja,
1: que va començar...
0: Ja va de baixada.
1: Ja no, ja no.
0: Ja no,
1: ja no és el mateix. Això que va començar la banqueta, perquè surt, em sembla, el minut 60 al
0: sí,
1: partit.
0: O sigui que... va jugar mitja horeta i ja pim-pam. Suficiente.
1: Quants en porta ara en els mundials?
0: 19 gols.
1: 19, en tot 19.
0: Ha superat ja a Klose, bueno, el va superar el primer dia, sí, en, sí. El, en els 3 gols.
1: Sí, sí.
0: I ara té, però per darrere té a la piranya de Mbappé,
1: sí.
0: Que porta 16 gols i té 27 anys.
1: Mbappé es fa tota
0: suposa,
1: la impressió.
0: Es suposa que... Mbappé, però bueno, que le quiten lo bailado a sí, nuestro
1: sí,
0: Leo,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: Le quiten lo bailado. Hi ha altres dos jugadors que també estan disputant el seu 6è mundial con Messi, que va ser el primer que va jugar i el primer que va entrar a la història com el jugador dels 6 mundials. Un és Cristiano Ronaldo i el otro és el Memo Ochoa, el porter de Mèxic.
1: Ah, no el conec.
0: Sí,
1: Memo
0: home,
1: Ochoa.
0: 6 no mundials sé, i no el coneixes.
1: Doncs pues no els he vist als altres
0: pues
1: mundials.
0: Doncs mira, Memo Ochoa. Javier Aguirre, que és el seleccionador de Mèxic,
1: de Mèxic sí.
0: Que va ser entrenador del Mallorca,
1: sí.
0: De l'Osasuna, i és un tio... bueno, era... a mi em fa molta gràcia.
1: Aquell de la frase d'un
0: whisky
1: i a dormir.
0: Este.
1: Sí, sí.
0: A mi em fa molta gràcia. Bueno, pues, Aguirre li va donar minuts al Memo Ochoa
1: sí.
0: Davant la República Txeca perquè complís
1: sí.
0: Lo del 6è Mundial.
1: Ah, perquè no és el titular.
0: No.
1: Vale.
0: I sembla ser que en Mèxic hi havia bueno, pues, tota una corrent de gent demanant que Memo jugués.
1: Mm-hmm.
0: I també per les xarxes socials.
1: Sí.
0: I li van preguntar a Aguirre en la roda de premsa posterior al partit si a ell li havia influït que la gent li demanés que la gent posteara en redes a Memo Ochoa. I va dir això.
2: No me vas a creer, pero no tengo ni zorra idea que es posteo. No sé, no tengo redes sociales, no tengo... No sé de qué me estás hablando. Y me importa exactamente cero.
0: Ni zorra idea.
1: És el millor.
0: Però total.
1: Aguirre, eh?
0: Total. Bueno.
1: Ni zorra idea.
0: Ni zorra idea.
1: De què és un posteo.
0: Ni zorra idea. Y francamente, no me importa nada. Le faltó decir un carajo.
1: Sí, sí.
0: En fin. Seguint a l'Argentina, el seu rival en el 700 serà Cap Verd, la ventafoc del Mundial. Thank you.

0: És Ària Évora. Quina meravella.
1: Van ganes de quedar-se, veritat?
0: Sí. Mira, recomano que vaig veure un documental. Ai,
1: Filmin.
0: Ara no me'n recordaré.
1: Filmin.
0: Sí, és Filmin?
1: Sí, sí. El documental de Cesària Évora, jo l'he vist i l'he recomanat en aquesta casa també, en el món a RAC1, sí. I és un documental boníssim. I no només per conèixer a Cesària Évora, sinó també per conèixer Cap Verd i un poc, una mica, la història de Cap Verd. Està en Filmin. La recomano moltíssim.
0: Recordo que després... Mira, hi ha el documental de Cesària Évora per una banda i després...
1: Es titula així, el de Filmin.
0: Cesària Évora. No, jo dic un altre d'un periodista català que, a més a més, és bon amic d'aquesta ràdio, que és col·laborador, no sé si encara ho és, del vostè primer, que és el Marc Serena,
1: sí.
0: Que va fer un documental que es diu Xindas, em sembla.
1: Ai, aquest no l'he vist.
0: Que va sobre els carnavals de Cap Verd, de la comunitat LGTBI de la zona també, i de fons la música, diguem-ne, de Cesària Évora. I és una bestiesa.
1: Pues aquest no l'he vist, aquest no l'he vist.
0: Pues
1: mira,
0: fantàstic.
1: Estaremos pato, oiga.
0: Sí.
1: Bueno, Petit País. És un arxipiélag de 10 illes volcàniques perdudes a l'oceà Atlàntic, a uns 600 quilòmetres del Senegal, i que no va estar habitada fins que la va colonitzar Portugal al segle XV. I van començar a portar esclaus. És a dir, los de Cap Verd, tots són descendents d'esclaus. És el país més petit a classificar-se per a una fase d'eliminació. El petit país que ja ha fet història. Com et pots imaginar, la festa, la passió que ha despertat la selecció al seu país és gegant. En el seu debut en un mundial, en un porter de 40 anys...
0: Sí,
1: 40
0: sí.
1: Anys...
0: Com es va fer famós el porter contra
1: home,
0: Espanya, no?
1: I tant. Que juga en la segona divisió portuguesa, a més de la meitat dels futbolistes nascut fora de les illes i que només han marcat 2 gols en els 3 partits.
0: Però, no ha perdut
1: però mira, no ahí estan, 3 empats
0: no?
1: I pàlate.
0: Bosinha era el porter.
1: Esto es. Els jugadors que van empatar en el seu últim partit, també contra l'Aràbia Saudita, els milionaris, venga a posar ahí dinerito, venga a posar ahí dinerito, pues ale, pa casa. Van esperar a la gespa, mentre es jugava l'Espanya-Uruguai, a veure si es classificaven o no. I així va sonar en una emissora argentina.
2: Se termina el partido en Guadalajara, todavía no. Espera el grito del final, todavía no, ahora sí, Cabo Verde, clasificado, 16avos, será rival ni más ni menos que del campeón del mundo de Argentina, esa historia, este humilde Cabo Verde, Bosinha, mamá, Bosinha, hijo, todos celebran la vida en esta Copa del Mundo, es tan lindo el fútbol. Por estas historias de superación.
0: En aquests moments, sí.
1: És tan lindo el futbol.
0: En aquests moments, sí.
1: Sí. Sí.
0: És que aquesta és la contradicció d'aquest esport, que per una banda és un desastre,
1: sí.
0: És un fàstic, podem dir-ho així, un fàstic.
1: Sí, però emocionen
0: pues
1: aquestes històries.
0: Hi ha coses.
1: A mi Cap Verd i Equador m'han emocionat. I com han celebrat els jugadors i... Bueno, m'ha semblat bonic.
0: Això ho explicaven a l'Argentina.
1: Això era a l'Argentina. I així es vivia a Praia, la capital de Cap Verd. Ale, festón.
0: Era un festival, un festival.
1: Que bonic, veritat. A Cap Verd li donaven un 1% de possibilitats d'avançar de la fase de grups quan va començar el Mundial. I així ho van celebrar els jugadors recordant-se de la xifra. No està. Ara.
0: Espera, ara el sentim.
1: Ai, sí. 1%.
0: Ah, d'acord. És això que sentim.
1: Sí.
0: Clar, tothom subestimant-los, perquè
1: sí,
0: una selecció...
1: Ningú se l'esperava. Incloent la selecció espanyola, que va empatar a 0 en el debut en el Mundial. I això que se les prometien molt feliços. Perquè, escolteu, si no, quina era la porra dels periodistes de la COPE en la prèvia d'aquest partit.
3: Mañana ganamos 5-0 a Cabo Verde, 2 de Ferran, 1 de Oyarzábal, 1 de Fabián y va a marcar Cucurella.
4: España 4, Cabo Verde 1, doblete de Mikel Oyarzábal, gol de Ferran y otro de Pedri.
5: España 4, Cabo Verde 0. El primero es de Cucu, doblete de Oyarzábal, remata Mikel Merino.
6: Va a ser un resultado corto. España 2, Cabo Verde 0. Goles de Ferran y Oyarzábal.
1: Ale, ñam,
0: però...
1: No van ser els únics,
0: home,
1: eh?
0: Clar.
1: No van ser els
0: és
1: únics.
0: És que no, que s'havia d'esperar.
1: Tothom esperava que la selecció espanyola, que està un poc... començarà el Mundial golejant a Cap Verd, sí, i d'això, sí. Res. Si la cara és Cap Verd, el revers és l'Uruguai.
0: Sí,
1: que vaya telita. Es van quedar fora i el Loco Bielsa, que li diuen Loco cosa, se li van a la pelota un montón. Va passar que estaven, després del partit, l'estaven entrevistant per la tele a Andrets, a peu de gespa, i va tenir que esperar una mica a que li donaren pas. Clar.
0: Està la periodista a punt d'entrevistar-lo i ell està allà dret esperant.
1: I se li van a la olla.
7: ¡Dale de una vez!
0: ¡Dale de una vez!
1: ¡Dale de una vez!
8: Como resultado de lo que fue este proceso de Uruguay en el Mundial.
7: Bueno, no, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores.
8: ¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas?
7: Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
8: ¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
7: Nada.
8: Gracias.
7: De nada.
1: Mare meva, eh? Quina tensió.
0: És, clar, a veure, jo també entenc que...
1: Sí, el moment va ser, està fotut.
0: No, però va ser més llarg que l'espera que l'entrevista.
1: Sí, bueno, és que no tenia moltes ganes de parlar.
0: No,
1: i ja s'ha fet viral el meme de la cara, sí. Perquè ell normalment mira cap a baix quan sí, l'entrevisten,
0: sí.
1: Però ja s'ha fet viral el moment de la cara de «Dale, d'una vez!» Està embullit. I ara, Xavi, escolta això.
0: A veure...

0: Això què és?
1: Això què és? Això és Quevedo.
0: Ah, sí, és el Quevedo.
1: Home, la veu està...
0: Sí.
1: És inconfonible.
0: Sí, m'estic mica dormint.
1: I és la cançó que ha triat Espanya perquè soni en els estadis quan marqui un gol.
0: Ah.
1: Quan la selecció espanyola marca
0: però
1: un gol...
0: Però està passant, això, ja?
1: Sí.
0: Ah.
1: Sí, el que passa que per la tele no ho sentim, però sí.
0: Ah, mira, mira, veus? I tu estàs a favor o estàs en contra?
1: A mi no m'agradava molt, però vale. És que no sóc molt de Quevedo. Però, it's not my cup of tea, diguem-ho així.
0: Bueno.
1: Però bueno, ja et dic jo que si arriba junt la selecció espanyola,
0: no, clar,
1: aquesta
0: llavors
1: es converteix en la cançó del verano, en
0: sí,
1: fi.
0: Sí, sí, sí.
1: Vols conèixer altres cançons
0: sí,
1: d'altres seccions?
0: De les seleccions.
1: Hi ha sorpreses, eh?
0: Bueno, jo vull Anglaterra, que sempre tenen bona música.
1: Vale, normalment. Si jo dic Anglaterra, sí, tu diries què?
0: Sí.
1: En el primer partit que van cantar.
0: O Oasis, no, crec que era?
1: Sí, la de Wonderwall, que la cantaven en la gent.
0: Sí, sí.
1: Pues no han escollit Oasis, s'han escollit aquesta.
0: És antigueta, també, em sembla.
1: Bueno, i,
0: no,
1: i a banda, és d'una banda italiana de música electrònica.
0: Ah, són italians?
1: Sí, sí.
0: Però quin escàndol és aquest?
1: Planet Funk, i creiem, o se sospita, que han escollit aquesta cançó per el títol de la cançó, que és Chase the Sun, que és sí. Perseguir el sol.
0: Sí, però vaja, però tanta música que hi ha a Anglaterra has de triar un italià.
1: Pues nada, pues, efectivament,
0: sobre que no hi són.
1: Aquí és la sorpresa.
0: Sí, sí.
1: Més... quina és la selecció, la cançó més canyera?
0: Més canyera. Iran segur que no, a més
1: no.
0: Està eliminat ja.
1: Qui? Austràlia.
0: Austràlia.
1: Escolta.
0: Oh! Ara sí. Bueno, clar.
1: Thunder!
0: Sí, sí. Home, tenint una banda, són australians, no?
1: Sí.
0: ACDC.
1: No, està ahí, además, en un camp de futbol, aquesta mola.
0: Sempre sona molt.
1: Aquesta mola.
0: Sí, sí. En els escalfaments, a vegades s'ha posat en
1: sí,
0: alguns estadis.
1: Sí, molt. És una cançó molt futbolera.
0: ACDC, Thunderstruck, i aquests són els australians.
1: Sí.
0: Va, anem amb els últims?
1: La darrera, bueno...
0: La penúltima.
1: La penúltima.
0: Espera. Dura.
1: França, una de les seleccions favorites.
0: Sí, sí.
1: Bueno, entre los Mbappé, Olise, sí, sí, Dembélé, sí. És un... Ai, en França.
0: No, són boníssims.
1: Quina diries que ha escollit França?
0: Ni idea.
1: Mira.
0: Ah, molt bé.
1: Daft Punk,
0: Daft
1: que
0: Punk.
1: Són francesos, també.
0: I que tenen molt ritme,
1: i
0: són fantàstics.
1: És otra
0: De moment et diria que trobo que aquesta és la bona.
1: Home, a mi m'agrada. A mi esta i la de ICDC.
0: Sí.
1: Chase the
0: Sun. Però m'has dit una més.
1: Sí. Sí, perquè no en resisteixo. Abans d'acomiadar-me, vull retre homenatge a una que juga horrible.
0: Però està en la següent fase o no?
1: No.
0: Ah.
1: Juga horrible. Ha quedat eliminada i que no seré jo la única que els trobi a faltar. Estic parlant d'Escòcia.
0: Ara!
1: Els bars i botigues de les seus també els trobaran a faltar.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Perquè els seguidors escocesos, o sea, beben més cervesa que aigua.
0: Totalment.
1: A Boston, per exemple, es va acabar en alguns establiments. A Boston,
0: no hi havia, no hi havia cervesa.
1: No, que ben mucho esta
0: gente. Saps això que hem dit avui, que hi ha una part d'Europa que no està preparada per la calor? A Boston no estaven
1: preparats per als
0: per Escòcia.
1: I mira que en Boston ja es suposa
0: Home,
1: que hi ha comunitat escocesa.
0: S'entén, i que és una ciutat prou gran.
1: Van arribar allà tots. I a mi em fa pena que es vagin, perquè és que mira la cançó que cantava la afició. Mira...

0: All night long.
1: Avui estàs cantora, o
0: ja
1: què passa?
0: Ja m'hi he alçat.
1: Bàcara.
0: Bàcara, ja el duo espanyol Bàcara.
1: Sí, senyor.
0: Que la cançó es va fer molt famosa als anys 70... al Regne Unit,
1: sí.
0: I que, bueno, per aquestes casualitats de la vida, els escocesos l'han fet seva. I, a més, en aquesta setmana, que és la setmana LGTBIQ+,
1: avui és el dia de
0: la setmana de l'orgull, pues esta cançó també és un himne, es posa sempre en les celebracions,
1: bueno, això,
0: celebracions en les festes...
1: Una cosa important que no hem dit de la setmana de LGTBI, de la setmana de l'orgull, és que ahir de matinada es va jugar el partit del Pride.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: L'Iran-Egipte. Egipte. Sí, sí.
1: Perfectament triat,
0: Espera,
1: eh?
0: Espera, que la FIFA va deixar
1: que Seattle...
0: Entrar, sí.
1: No, que celebressin...
0: Portessin
1: perquè, banderes. Seattle ho van triar perquè era el cap de setmana que era, però no sabia qui jugaria. Llavors es va trobar que els dos equips que jugaven al partit de l'orgull eren dos països
0: bueno,
1: que...
0: Bueno, en Iran els maten directament
1: i en Egipte
0: no els
1: agrada gaire. Però bueno, són coses que passen a la FIFA.
0: Sí,
1: no?
0: Bueno, què farem?
1: En fi, Gemma Herrero, ens retrobem la setmana que ve, eh?
0: Cantaràs
1: que ja hi haurà...
0: amb mi la setmana que ve?
1: No estan els meus plans.
0: Porfa, sisplau.
1: Gràcies, Gemma.
0: Un plaer.
1: 2:45 parlant de música de seguida. Una dels... ara hem tingut una actuació musical... La de la Gemma Herrero. Ara de seguida, una de les sopranos de moda al
0: igual,
1: món.
0: Igual,
1: catalana,
0: igual.
1: Que canta igual.
0: Igual, igual.
1: Em sembla que no. De seguida, en aquest estudi.

0: A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
1: Dos minuts per damunt de tres quarts de 12 del matí.

0: Aquesta, evidentment, és una de les melodies més famoses de la història de l'òpera i de la música, de fet, diria, l'ària de la Reina de la Nit, de l'òpera de la flauta màgica de Mozart, i l'escoltem en versió d'una de les veus ara mateix amb més projecció internacional, de les sopranos més internacionals que tenim, una intèrpret barcelonina que, a més, és joveníssima, acaba d'entrar just a la trentena, però amb una carrera, diríem, meteòrica. I diria que rarabis, fins i tot, us diria. Només perquè us en feu una idea, fa 5 anys va guanyar el primer concurs de cant Montserrat Caballé. Des d'aleshores ha debutat a l'Òpera de Viena, ha cantat diversos cops al Liceu i també a l'Staatsoper de Berlín, ha publicat un àlbum en solitari que es diu Birds, i ara fa un mes va recollir a Dinamarca el Premi Daphne com una de les veus més prometedores de la música clàssica actual, un guardó que també va reconèixer una estrella mundial com és el pianista xinès Lang Lang. Ella es diu Serena Sáenz, és de casa, i avui és un gust tenir-la a l'estudi. Com estàs, Serena? Molt bon dia.
1: Molt bé, molt bon dia.
0: Ha costat quadrar l'agenda perquè tens una agenda impossible. O sigui, Sí. Viatges aquí, pràcticament a Barcelona o a Catalunya, pràcticament no hi deu ser, no?
1: Sí, la vida del cantant d'òpera és molt, molt, molt nòmada.
0: Sí, no?
1: Però, bueno, casa sempre aquí i encara que estigui poquet, vinc a fer i desfer maletes.
0: És la feina, no? De venir
1: és
0: aquí.
1: La feina.
0: Aquest és un parell de... Aquest últim any, posem-s'hi ara des del juny del 2025 fins aquí, haguessis de fer un càlcul, a Catalunya quant de temps deus haver estat?
1: Dos mesos i mig.
0: I això quant de temps fa que és així?
1: Això fa... 4 anys?
0: 3 o 4 anys, eh?
1: 3 o 4 anys, que és així.
0: Déu-n'hi-do. I ho portes bé?
1: Bueno, ara ho porto millor perquè no viatjo sola. Mm. Sí, ara tinc el marit que viatja amb mi.
0: Te l'emportes a la maleta i vinga.
1: No, llavors no, però facilita molt tots els viatges, perquè és igual on estem, però estem a casa, saps?
0: Clar. Pots construir una casa, diguem-ne.
1: Exactament,
0: no?
1: Exactament.
0: Estiguis on estiguis.
1: Airbnb 1, Airbnb 2, Airbnb 3... O sigui, de fet, l'altre dia vam comptar, en els últims 2 anys hem estat a 16 cases diferents.
0: Què dius ara?
1: Sí.
0: Això és impossible, això és molt difícil.
1: Bueno, mira, sóc molt bona a comprar noves, no sé, petit electrodomèstic que necessito.
0: Clar, has d'anar-ho comprant cada vegada que et mous, o què?
1: Sí.
0: Bueno, ara la sort és que estàs aquí perquè et tocarà de nou al Liceu, a casa, per tant. Estàs assajant, ara mateix esteu en assajos, no?, amb el Falstaff.
1: Sí, estem ara assajant, que ens queden... Res, 10 dies.
0: Són el 9, el 12, el 15 i el 18 de juliol. I suposo que cada any deus pensar, ostres, per favor, vull tornar al Liceu de tant en tant.
1: No, cada any ho penso i ho demano.
0: Ho demanes, no?
1: Ho demano al Liceu i ho demano als astres. És molt necessari.
0: Ara que escoltàvem la Reina de la Nit, també la fas al Liceu, no?
1: Sí, l'any que ve.
0: O sigui, l'any que ve...
1: O sigui, això de la Reina de la Nit és molt curiós perquè fa... No me'n recordo si va... no sé, 3 anys, posa-hi, que vam fer la flauta màgica al Liceu i l'altra soprano meravellosa de Catalunya que tenim aquí és la Sara Blanc. Uh-huh. I ella feia de Reina de la Nit i jo feia de Pamina. Uh-huh. I l'any que ve ens hem intercanviat.

0: Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.
1: Perquè això no ho hem dit, però és model de joies, la podeu veure a vegades a La Vanguardia. L'altre dia ho vaig veure.
2: Sí.
1: Surt una mica del cliché, has de reconèixer-ho.
2: Sí, surt del cliché, però del cliché que està en aquesta societat des de fa uns anys, però si una es fica dins del món líric ara mateix, no sóc jo l'única, hi ha moltes cantants que estem totes delgadites, mm-hmm. que anem al
1: que feu ciclisme, gimnàs, no?
2: Que fem ciclisme, bueno, que fem jo, que fem pilates, que fem de tot.
1: Tu ets una mica atleta, de fet, en realitat, no? Perquè m'han dit que el teu camí o anava cap al cant, cap a ser soprano, cap al cant líric, o anava a ser ballarina professional.
2: Sí, m'hagués encantat.
1: T'hagués encantat, eh?
2: Sí. Però també vaig ser realista. O sigui, la carrera de la dansa s'acaba abans.
1: Mm-hmm.
2: I comparativament, jo veia que sí, era una bona ballarina, però no era una prima ballarina. I tothom em deia que de veu sí. I jo, pues bueno. Pues
1: ja, doncs agafarem,
2: que... pues agafarem la que diuen que tinc una mica més de possibilitats.
1: O sigui, tenies més talent cantant que ballant, creus?
2: Sí.
1: Això ho sabies tu? O t'ho van
2: sí.
1: dir? Tu veies?
2: O sigui, jo ho vaig reconèixer, clar. A mi, no, jo no sabia el meu talent com a cantant. O sigui, això jo no ho sabia calibrar.
1: Que és que això un mateix calibrar. A vegades és difícil.
2: Sí, mm-hmm. Això no era conscient. Talent de dansa sí, perquè em podria comparar amb les meves companyes de classe. Llavors era com, sí, bueno, ho faig bé, però bueno, aquestes dues ho fan millor que jo.
1: Deixa'm anar una miqueta als inicis per veure com hem arribat fins aquí. Dèiem aquest rar avis, però és veritat que potser és els clichés una mica de... Fins i tot et diria de Montserrat Caballé o de la Castafiore, no?
2: Saps? Ostres, la Castafiore!
1: Un personatge així que ja potser no és el que es porta, tot i que, a més, si mirem a la història de l'òpera, hi ha hagut personatges molt diferents. Maria Callas, sense anar més lluny, sí, tampoc sí. No és aquest cliché, no? Però deixa'm escoltar una mica els inicis de la Serena Sainz que ens porten fins aquí.

0: baixa un àngel joveníssim, però fas cara de sorpresa. No pot dir res, la Serena, ara mateix. S'ha quedat amb la boca oberta, escoltant.
1: Espera, això...
0: Però saps què és, o no?
1: Això és el disc que vam gravar amb el Cor Jove.
0: Sí.
1: Ostres.
0: Tenies 16 anys, tu.
1: Fuerte, sí, sí.
0: 16 anys. Cor Jove de l'Orfeó Català, Les Quatre Estacions, Salvador Brotons.
1: Correcte.
0: T'has quedat ara xocada.
1: No, no, és que... Ah! Sense idea.
0: Cuidado,
1: sense
0: eh?
1: Veu.
0: Que no ens quedem sense veu amb la Serena, eh? A veure, que si encara espatllarem l'obra de Falstaff, tu. No, eh?
1: No, no, no, no, és que sí, sí, no ho sé.
0: Quan feia que no senties això?
1: Pues, molts anys, molts, molts, molts, molts d'anys. No, tenia veu.
0: Hòstia,
1: el que passa
0: favor,
1: que si no estava
0: anys,
1: educada,
0: eh?
1: Però estava.
0: Què t'ha semblat escoltar-te? T'has reconegut? T'ha semblat
1: no,
0: que
1: hi veus?
0: No, m'he reconegut,
1: sí, veus, sí, la meva veu.
0: Què hi veus, a la veu?
1: Una nena... com dir, una mica... amb por.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: No s'havia destapat, encara.
1: No s'havia destapat.
0: Sabia que tenia
1: sí.
0: gràcia, que tenia talent, però
1: sí.
0: no sabia com es...
1: No s'havia desenvolupat, aquesta veu.
0: Mm. Acabaves d'entrar al cor, em sembla, de jove de l'Orfeó...
1: sí, sí, va ser com el segon dia.
0: I això... Això és el segon dia.
1: Sí, sí. És com el segon dia.
0: Enteneu, no? Perquè estem parlant davant d'un dels talents més interessants que ara mateix hi ha a l'òpera mundial, a la lírica mundial. I jo pensava, dic, ostres, aquest món, que sempre hi ha, que també, no sé si és un cliché o no, o que realment hi és, que hi ha, en fi, molta lluita, moltes enveges, moltes, no, molta voluntat de ser, d'ocupar uns espais determinats, no? Tu tenies 16 anys, tu eres una nena, tu eres una criatura. I entres en un cor que no és un cor qualsevol. Mm. El Cor Jove de l'Orfeó Català no és un de qualsevol. Com s'ho van prendre la resta, que entrés una criatura de 16 anys d'aquesta manera?
1: Jo crec que no vaig fer masses amigues el primer trimestre.
0: No va agradar.
1: Bé, després ja vaig dir, no, tranquil·les, que jo vinc aquí de manera amigable, però clar, no ho he decidit jo, això. No aneu contra mi.
0: Perquè com hi vas acabar?

0: allà dins?
1: No, jo vaig començar el cor de l'Orfeó Català des dels 12 anys, al cor infantil. I allò va ser una experiència fantàstica. De fet, és quan vaig, bueno, una mica entendre que m'agradava molt estar a damunt d'un escenari. Però abans d'anar-me al cor jove, vaig tenir ahir un amago de dir jo vull fer musicals i me'n vaig anar a Londres.
0: Ah, sí?
1: Un any. Sí, a un internat, allà a acabar l'ESO i a fer una formació de musical. Que va ser meravellós, però llavors vaig dir, bueno, la meva mare amb seny va dir, no, tu torna a casa, ja tornaràs a marxar quan tinguis 18 anys, no tirem massa
0: d'hora encara.
1: Massa d'hora cap a fora. I ja va ser això, que quan vaig tornar vaig dir, bueno, doncs tornem a l'Orfeó. Llavors ja vaig canviar de cor i no coneixia quasi ningú, i el primer dia estaven, és que vam començar al setembre i estaven ja gravant aquest disc, i diverses companyes havien ja provat a fer tots aquests solos i el director em diu, bueno, prova tu també.
0: Ai.
1: I pues, van agafar el meu.
0: I recordes algun comentari o eren més mirades o gestos?
1: Més mirades i comentaris que jo, gràcies a Déu, no em vaig enterar.
0: Per tant, corrobores que és veritat que és un món complicat des d'aquest punt de vista. No sé si d'enveges, però bueno, de competitivitat. En realitat passa tot arreu, eh?
1: Sí,
0: però
1: passa tot arreu. A veure, clar, hi ha molta competitivitat. No sé, el meu motto una mica és sempre estàs, o sigui, prepara't sempre perquè quan passi el tren l'has d'agafar. Ja està.
0: Ja has d'estar a punt. Mira, ara em deies això del teatre musical i suposo que reconeixeràs una música que no és teva.
1: Vale.
0: Que és aquesta. Ha trigat unes dècimes de segon perquè jo crec que ha pensat aquesta música no és la que canto ara mateix. Què és això? M'ho expliques?
1: No estava pensant en musicals. Això és el Monster High.
0: Què és Monster High?
1: Monster High, jo allà estava fent de ballarina del videoclip de les Monster High.
0: Les Monster High?
1: Sí.
0: Perquè això eren uns dibuixos, so, eren? O era una
1: Monster
0: sèrie?
1: Monster High. Que Milagros, no, què más da?
0: I eren com els teus referents infantils, diríem, eh?
1: Sí, eren aquests dibuixos animats, i llavors aquest grup va fer, no sé, o sigui, va tenir molt d'èxit aquesta cançó.
0: I tu vas gravar un videoclip?
1: Jo vaig anar a ballar com a ballarina al videoclip.
0: Ah, però vas sortir-hi, llavors?
1: Sí, està a YouTube.
0: Està a YouTube. Que tu tenies en aquella
1: edat? Però potser no em reconegueu, eh? Val. Perquè m'han posat una peluca.
0: Quina edat tenies aquí?
1: A veure, no sé, 18 potser.
0: 18 ja, eh?
1: Sí.
0: Ah, o sigui, havies fet tot lo del cor.
1: I és que vaig donar moltes voltes.
0: Vas fer moltes voltes. No, sobre el tema del teatre musical et volia preguntar si no has tingut després el cuquet. Ara ja et dediques al món de la lírica en general, però clar, havent anat a viatjar fora i veure com són els espectacles a fora, segurament et devia cridar l'atenció, tu que a més volies ballar i cantar, no?
1: Sí.
0: I dir, ostres, no sé, un fantasma de l'òpera, un, no sé, que sigui, eh?
1: Jo tinc aquest cuquet.
0: Encara el tens,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, m'encantaria.
0: Però tu creus que hi ha marge per fer-ho? És a dir, tu que tens una carrera molt dirigida cap a un lloc, que tens ja una imatge cap a aquell lloc, que de cop et dediquessis a fer una altra cosa?
1: No,
0: és possible,
1: bueno,
0: això?
1: A mi m'encantaria fer un musical, però de manera puntual, saps? O sigui, com una producció d'òpera a Munich 2 mesos, doncs una producció de musical a on sigui 2 mesos. Però no de repent fer un salt i anar-me'n al West End 2 anys, això no.
0: Però seria bo per la teva carrera que de cop fessis això? O desestabilitzaria la imatge, diguem-ne?
1: No, jo crec que estaria
0: dins del sector.
1: Per què no?
0: Juganera, no?
1: Sí.
0: Bueno, això de captar nous públics, ja ho hem dit abans.
1: Clar, és que a mi m'agrada tocar tots els pals possibles.
0: Tu te'n vas a Alemanya, hi va haver un moment important, sí, que te'n vas a Alemanya. Quant de temps vas estar-hi?
1: Doncs me'n vaig anar amb 22, 23, no, sí, me'n recordo, i vaig estar al final, me'n vaig anar d'Erasmus per 9 mesos i em vaig, sí, quedar 5 anys al final.
0: Imagina't. Clar, és que i és un moment que et canvia la vida, entenc, clar.
1: Sí.
0: Alemanya sempre sembla que sigui un dels llocs, sí, que musicalment, sobretot en aquest tipus de música, transformen algú, no?
1: És una mica la cuna de la música clàssica. Mm-hmm. I a Berlín hi havia tantes possibilitats, o sigui, jo vaig al·lucinar que el primer any que estava allà, diga, uau, o sigui, cada nit podia anar a veure el que volgués. Hi havia 3 cases d'òperes, sempre plenes, la Filarmònica, el Concerthaus, o sigui, hi ha molta, molta, molta, molta oferta. I vaig aprendre moltíssim.
0: I vas estar amb grans noms, no? Barenboim.
1: Sí, clar, jo quan vaig anar a estudiar i llavors vaig fer una audició per un concurs que era aquí, el concurs Vinyes de Barcelona, però sí, vaig fer l'audició allà a Berlín. I d'aquestes coses que el destí pues, t'ho posa allà, i el director de l'òpera de Berlín em va dir: ui, però tu qui ets? D'on surts? Què fas? Perquè no vens a la nostra casa a fer l'Opera Estudio? Que l'Opera Estudio és un programa de formació com si fos un màster, però no el fas al conservatori, ho fas a l'òpera, i llavors et donen classes de cant, d'escena, i després tens un monton de papers secundaris que aprens moltíssim. I jo així, clar que vull fer una Opera Estudio, però aquell any jo, a més, ho havia mirat. Dic, però aquest any no necessiteu sopranos. Jo ho he mirat i llavors no m'he apuntat. I m'he dit, no passa nada, fem una excepció.
0: Què dius ara?
1: T'ho juro.
0: Increïble.
1: T'ho juro. I clar, i al cap d'un mes, jo allà, al·lucinant, faig una audició pel Daniel Barenboim, i a mitja ària em para i jo, ja està. Me va dir que fatal.
0: Que fatal.
1: I no, em diu, Serena, fantàstico, benvenida a casa.
0: Què dius?
1: I jo al·lucinant, jo no entenia res. Dic, vale, pues me quedo en Berlín.
0: I vinga, i endavant, si ho diu Barenboim...
1: I allà, si el Barenboim em diu, quédate, jo me quedo. 2 anys més.
0: I un dia, a la trajectòria de la Serena Sáenz, la coneix a ella. Va ser una Serena Sáenz que va conèixer a Montserrat Caballé, molt jove,
1: sí,
0: evidentment.
1: Sí, molt jove, molt jove.
0: En quin context va ser això?
1: Això va ser bastant al principi, que jo no coneixia absolutament res del món de la lírica.
0: Va ser molt abans d'això, eh?
1: Sí, va ser molt abans de tot això. Va ser en el moment de cerca meu, que no sabia per on tirar encara, i vaig anar... Ella feia unes masterclass al seu concurs,
0: sí,
1: el feia sempre a Saragossa, i ho seguien d'unes masterclass, i vaig dir, bueno, pues jo vull a les masterclass, que hem de conèixer la gran diva.
0: Totalment.
1: I? Sí, sí, va ser molt maco. Em vaig emportar una lliçó ben gran.
0: Sí, per què?
1: Sí, perquè jo li vaig cantar una ària d'una opereta de Strauss, o sigui, jo en aquell moment considerava que una ària és una ària, o sigui, una cançó dintre d'una òpera. I ella, no, Serena, m'hi has traït una opereta. Diu, bueno, opereta, òpera, no és lo mismo. I dice, no és lo mismo. Tráeme òpera, querida, tráeme òpera. I jo...
0: Això a mitja actuació.
1: No, clar, jo li vaig cantar l'ària i em va dir, tienes una voz muy bonita, una voz muy bonita, pero cántame òpera. I jo pensant, m'està vacilant, o sigui, acabo de cantar una ària d'òpera. Però no era òpera, és opereta. Llavors, clar, em va posar deures i em va dir, para mañana me traes este ària. Coses que jo no havia sentit mai a la meva vida.
0: Oh my.
1: Clar, jo, és que em sembla que tenia 17 anys, o sigui, o 16, o sigui, mateix any que això del CD del Kosova. I vaig estar-me tota la nit estudiant-me. Vaig dir, no m'estudiaré les dues, o sigui, la meva capacitat té un límit, però una d'elles me l'estudio. Ostres, i tota la nit me'l vaig estudiar de memòria per cantar-li el dia següent, i jo superorgullosa de dir, toma, ho he fet. Ara li portaré una ària d'òpera italiana que se va quedar patràs. I just en el moment que li havia de cantar es va posar malaltona i va marxar.
0: Hosti, ja. Jo no la vas poder fer.
1: No, però la lliçó me la vaig endur igualment. Perquè ella em deia, tu, si un teatre et truca i no te saps el rol, tu dius que sí, te l'aprens tota la nit. I jo, vale.
0: Està bé, això.
1: I és el que vaig fer.
0: És un referent per tu, Caballé, o no?
1: Sí, mai tant.
0: Sí, eh?
1: Sí. Sí, sí.
0: En la manera de cantar...
1: En la manera de cantar.
0: És?
1: Té un gust en el cantar que és meravellós, escoltar-la. I sobretot és l'elegància amb la que canta i l'ús de l'aire. Això és una mica tècnic.
0: No, però està bé. De la respiració.
1: Sí. O sigui, els cantants d'òpera, nosaltres, el nostre instrument, que tothom això, no sé si la gent ho sap, però no tenim micròfons mai a la vida. Llavors és tot un control del cos i del fiato. El fiato és el fil aquest continu d'aire que anem emetent. I és que la Montserrat Caballé, quan l'escoltes, fa uns filats d'un minut que te quedes per atràs. Dius, però... Com pot ser que tingui tant d'aire? I amb molta elegància ho fa, llavors això sempre ha sigut un referent important.
0: Aquesta cosa que dèiem al principi, ara per tornar-hi, que s'associava el físic d'una soprano a un cos concret, sí, té algun sentit o no? És a dir, algú que estigui més prim o més fibrat, etc., té més o menys capacitat pulmonar o no ho sé, o una forma de cantar particular, o no té cap mena de sentit, això?
1: Tema candente.
0: Sí, eh?
1: Sí, perquè justament en aquestes masterclass ella ens va ensenyar una manera d'entrenar que tenia ella, que ens posava aquestes peses rodones.
0: Sí.
1: De 20 quilos, una pesa de 20 quilos, just aquí, o sigui, entre el melic i fins on arribés.
0: Sí.
1: I ens feia agafar l'aire i aguantar bé allà, i llavors fer com a exercicis, però que la panxa estigués el més fora possible i aguantar. Clar, jo la meva teoria és que jo quan feia allò em tensava per tot arreu.
0: Clar, totalment.
1: Perquè jo sou petita. Mm. Llavors potser 20 quilos per mi no ho necessito. Pel seu volum li anava perfecte perquè és el que necessitava per notar els abdominals. Jo, amb això, no me voy a mojar mucho perquè cadascú té una tècnica diferent, té maneres de sentir el cos, però jo, gràcies a Déu, sóc fan de treballar el cos. És molt, o sigui, els cantants som atletes, sense cap mena de dubte. És molt important treballar-nos físicament, però amb una certa mesura. O sigui, no pots anar al gimnàs i el dia següent anar a fer una funció i dir seré genial, no, perquè estaràs fatigat.
0: O sigui, tu no pots anar a fer una funció si el dia abans has anat al gimnàs.
1: Puc anar al gimnàs, però amb una rutina molt més suau. Clar. Saps? O sigui,
0: perquè
1: fins a cert límit.
0: Perquè tens competició el dia
1: exacte,
0: següent.
1: Exacte.
0: Si tu no pots forçar la màquina com no forçaria cap altre esportista.
1: Exacte. Ja. Exacte.
0: Ja.
1: O sigui, és trobar aquell punt intermedi.
0: Què et dona cantar?
1: Què em dona cantar? Nervis al principi, però em dona moltíssima satisfacció, moltíssima. És un moment com de mindfulness, saps? O sigui, estàs en el moment present, tot es para, no hi ha res més, i quan... O sigui, quan estàs amunt de l'escenari, a més no veus el públic perquè les llums està tot negre, és com un moment super íntim, super, super, super íntim, que pot arribar a moments de felicitat molt alts.
0: Acabaré només amb una cosa, i jo dic que era un rar avis, perquè la Serena Sainz és una de les grans ara mateix, o en fi, de les grans promeses, però en tot cas ja és una realitat de la lírica internacional, és de casa nostra, és molt jove. No només és atleta, com dèiem al principi, ballarina, ciclista, bueno, en fi, és model, la podeu veure a vegades a La Vanguardia, des de finals de l'any passat, per exemple, és la imatge de la joieria Grau, però hi ha una altra cosa que també em sembla interessant, que és que parlant de La Vanguardia, tu ja estàs lligada per dos cantons, per part de la mare i per part del pare.
1: Ai, sí.
0: Perquè el pare va ser director de La Vanguardia,
1: sí,
0: en el seu dia, Horacio
1: sí, sí.
0: Sainz, i la mare va ser redactora també, Lola Molinero. No sé si això del periodisme en algun moment hauria estat una opció, perquè tenim dos pares així.
1: Ho va ser, de fet, vaig estudiar.
0: Tu vas estudiar periodisme?
1: Vaig començar, vaig anar a l'Autònoma.
0: Vas anar a l'Autònoma?
1: Sí,
0: quan
1: sí,
0: vas durar?
1: Sí, sí, sí. Un any.
0: No ho vas veure clar, no?
1: No, és que ho sento, però és que em va semblar bastant avorrit.
0: Era avorrit. Mira, jo he de dir que jo no vaig fer periodisme, sinó comunicació, i alguna classe que compartíem els de periodisme pensava, ai, tostón.
1: Sí, no sé. Jo, clar, a casa ho havia viscut molt com un idíl·lic, una
0: clar,
1: cosa idíl·lica, saps? I llavors arribo allà...
0: Però que és la part practicant. Ara et diré el secret, Serena, que no és les classes, és fer-ho.
1: És fer-ho.
0: Quan
1: total
0: ho fas, llavors és idíl·lic.
1: Llavors sí.
0: Però quan ho estudies...
1: No sé, jo vaig fer un any, perquè era en aquell moment de transició que feia periodisme, dansa, cant, tota la vegada, i vaig dir, bueno, ens centrarem en una que no serà periodisme.
0: Ella és la Serena Sainz, si la voleu seguir, Falstaff al Liceu, 9, 12, 15 i 18 de juliol. Hi haurà concert recitat a la Ciutadella el 14 de juliol, per tant, enmig de l'òpera, que hauràs de fer una mica de canvi
1: sí
0: aquí. Se'n va cap a Mèxic el juliol, després torna a Menorca a l'agost, al Festival de Salzburg a mitjans d'agost, bueno, una pila de coses més. I ja l'any que ve dius La Reina de la Nit, eh?
1: Sí. En un
0: la
1: any.
0: Flauta màgica, eh?
1: La flauta màgica.
0: Això serà cap al juny-juliol, també?
1: Sí. Però abans al Liceu estic per Cap d'Any, que
0: també
1: fem la Bohème.
0: Ah, bueno, doncs llavors ja aconsegueixes això que deies, que de tant en tant
1: sí,
0: podés
1: sí,
0: tornar a
1: casa. Sí, sí, l'any que ve estic fent més a casa,
0: no,
1: estic molt contenta.
0: No serà que és per Cap d'Any, per estar a casa per Cap d'Any i per Nadal?
1: Ah, coincidit així, no ha sigut una demanda.
0: Nadal, Cap d'Any i estiu, cosa que és un equilibri perfecte.
1: Sí.
0: Que sapigueu que aquestes entrades, les d'any que ve, sembla que ja estan a la venda.
1: Ja
0: i tot,
1: estan a la venda,
0: vull dir que si teniu ganes de sentir una de les grans veus de la lírica, i a més de casa nostra, fent una de les òperes més famoses de la història, doncs la podreu seguir, i evidentment aquest mateix estiu amb el Falstaff i per Nadal i per Cap d'Any. Seren, ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
1: Un plaer, moltes gràcies.
0: 3 minuts i arribarem a 1:15 del migdia, haurem de fer l'actualització informativa.

0: com dèiem, dos ara ja minuts i arribarem a un quart d'una. Mariona Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bernat Balboa, bon dia.
2: Bon dia.
0: Actualitzem la informació. Els bombers catalans enviats a Veneçuela ja estan desplegats a les zones més afectades.
1: Sí, els 15 bombers de la Generalitat que han viatjat fins a Caracas i han arribat de matinada s'han desplaçat fins La Guaira, una de les zones més devastades que es troba a 30 quilòmetres de la capital veneçolana. La seva feina serà transcendental per prioritzar els edificis on s'han de fer rescats, ara que ja hem entrat en hores crítiques per trobar supervivents perquè ja fa més de 3 dies del doble terratrèmol. En el mateix avió hi havia l'enviat especial de RACUA a Caracas, en Jordi Armenteres.
3: Sí, els bombers catalans ara ja sabem que estan desplegats definitivament. Hem aterrat de matinada a l'aeroport de València en un avió humanitari que veníem des de Barajas. Eren 70 bombers, personal de protecció civil, personal de l'ONU i també alguns periodistes, molt pocs, que hem pogut pujar en aquest avió. Aquests bombers catalans faran una feina que és imprescindible en aquests moments, la de comprovar estructures, reforçar estructures i poder prioritzar els rescats, tot i que tothom és conscient que hem entrat a les hores crítiques. Ja fa més de 80 hores del doble terratrèmol devastador. Aquesta crònica la fem des de Caracas i, de fet, encara no hem pogut accedir a cap de les zones devastades. Això serà aquesta tarda.
1: Aquest matí també ha aterrat a Espanya el primer avió amb ciutadans repatriats des de Veneçuela. Són 96 persones, de les quals 76 tenen nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. Els altres 20 són ciutadans majoritàriament de països europeus i també de Veneçuela i Argentina. Ara es troben a la base aèria de Torrejón de Ardoz de Madrid. L'avió militar també va enviar brigades de l'exèrcit per ajudar després del doble terratrèmol de dijous. Aquest matí Exteriors ha elevat a 9 els espanyols morts, mentre que encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzat sota les runes. El govern veneçolà calcula que la catàstrofe deixa 1.400 morts i 3.300 ferits. I segons les Nacions Unides, la xifra de desapareguts s'enfila fins als 50.000. A casa nostra, la policia de Girona ha detingut un conductor després de fugir d'un control policial i amagar-se sota una furgoneta a Girona. L'home de 23 anys va fugir d'un control al barri de Sant Narcís. Durant la persecució, el cotxe patrulla va xocar contra un altre i el fugitiu es va escapar. Els policies van localitzar després del cotxe amb la documentació de l'home en un carrer proper. Va ser un treballador d'un taller que finalment va delatar que havia vist una persona amagant-se sota una furgoneta. L'home el van detenir tot i després de negar-se a sortir.
2: I als esports, Máximo Quiles ha guanyat la cursa del Gran Premi dels Països Baixos de Moto3 per davant de David Almansa i dels catalans Marco Morelli i Valentín Perrone. Ara, a un quart d'una, comença la cursa de Moto2 i a les dues la de MotoGP. A les tres serà el torn del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. En futbol, al Camp Nou continua en la pugna per acollir la final del Mundial del 2030 amb Madrid i el Marroc com a principals rivals. N'ha parlat el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, aquest matí al Via Lliure.
4: Tenim molt en compte que l'estadi que es fa a Marroc és, i les facilitats que fica a Marroc són segurament les més grans en quant a facilitats cap a FIFA, però que volem nosaltres pues, lluitar per tenir el millor escenari possible, que podria ser la final. Crec que estem preparats, per això també hem presentat la candidatura juntament amb Barcelona i també amb el club de la Champions, la final de la Champions del 2029.
2: Mentrestant, s'ha tancat la fase de grups del Mundial d'aquest estiu. La selecció espanyola jugarà els setzens de final dijous contra Àustria i, si supera l'eliminatòria, s'enfrontarà el guanyador del Portugal-Croàcia als vuitens. A les semifinals es podria trobar Alemanya, França, els Països Baixos o el Marroc. A l'altra banda del quadre hi han quedat l'Argentina de Messi, el Brasil i Anglaterra. Els setzens de final comencen avui a les 9 del vespre amb el Sud-Àfrica-Canadà.
5: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
6: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
5: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
1: I el temps, la temperatura ja arriba als 35 graus en algunes comarques, que és el que passarà en general les properes hores a l'interior del país. A la costa es queden més frenades, però amb xafogor intensa. Entre mitja tarda i el vespre arribaran ruixats i algunes tempestes des de l'Aragó a les zones més properes a la franja, tot i que en el cas del Pirineu i Prepirineu podran entrar una mica més.
0: Dos minuts i arribarem a un quart de... i passem d'un quart d'una del migdia, la Mariona Martínez i el Bernat Balboa amb tota la informació. De seguida arrencarem l'embalat, però abans tenim... ens acaba d'arribar a la redacció una notícia d'última hora. Ho acabem de saber, ens ha arribat a la redacció. Dos morts a Barcelona i una altra persona ha quedat ferida greu en un accident al Poblenou. I s'ha produït, és un accident amb vehicles, després d'una persecució policial. Segons han confirmat els Mossos a RAC1 fa molt pocs minuts, ha passat a la zona de Diagonal Mar quan una patrulla intentava aturar un cotxe que duia diversos ocupants. El conductor hauria fugit a gran velocitat i a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià hauria acabat xocant frontalment contra un vehicle que estava aturat en un semàfor. Han mort els dos conductors, per tant, el del cotxe que fugia, un home de 25 anys, i el del vehicle que estava aturat al semàfor, de 58, i també una dona que viatjava en aquest cotxe aturat de 52 anys, que ha quedat, en aquest cas, no ha mort, sinó que ha quedat ferida greu i l'han traslladat a l'hospital. Per tant, dos morts després d'una persecució policial, el del conductor, el conductor del cotxe que fugia, que tenia només 25 anys, i el del vehicle que estava aturat al Poble Nou, a la zona de Diagonal Bar, amb 58 anys. Fins al lloc del fet, hem vist ara, les imatges són terribles, eh? El cotxe ha quedat absolutament, els cotxes han quedat destrossats. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de bombers de Barcelona, el SEM i la Guàrdia Urbana. Un accident que ha obligat, evidentment, també a tallar el trànsit, en aquest cas al carrer Pallars, entre Bac de Roda i Fluvià. Qualsevol altra informació que tinguem sobre aquest succés, us l'explicarem. 12 i 18 minuts.
7: Via Lliure amb Xavi Bundó.
8: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
9: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
10: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
11: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
12: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
13: Molt bé.
12: Arribarem a tot?
13: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: A RAC 1, Via Lliure.
16: Ja, la Noemí...
17: Què ha passat?
16: No em facis parlar.
18: Ui, demà no puc, que estaré però... a la Toscana.
17: A la Toscana.
16: Omplen el maletero del cotxe.
17: Però a més a més si no es fa...
16: L'omplen d'ampolles de vi i amb l'Iñaki, amb el marit, vinga. Paren cada 10 o 15 minuts per fotre l'ampolla de vi i segueixen.
7: Amb Xavi Bundó. Via Lliure amb Xavi Bundó.
19: No et perdis l'últim Open Day de La Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
20: L'Àngels és directora d'operacions dels Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella i sap perfectament què farà. Sí, dels que fan. Banc Sabadell.
11: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
21: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
22: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
23: A cada partit, juguem tots amb el 3x2 en l'esnac de patata Pringles de 185 grams. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
7: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana. Amb Xavi Bundó.
0: 8 minuts i arribarem a 1:15 del migdia i ja tenim aquí el mossèn. Bon dia, mossèn.
2: Bon dia, amigues. Gràcies per haver aixecat l'aire condicionat, eh?
0: Sí.
2: De gent de l'òpera i s'ha de parar tot, eh?
0: No, home, no.
2: Estàvem aquí, m'estaven saliendo helechos de debajo del d'allò, eh?
0: No, perquè és veritat que la gent que som més calorosos, tu ara has entrat aquí i ja paties.
2: Home, una patimenta forta, però entenc que la Maria Callas...
0: No, Maria Callas no, Serena Sainz.
2: Serena Sainz, Maria Callas, Solís Helena...
0: Calmis, calmis. Va, que de seguida arrencarem l'embalat, però abans... Missatge per les famílies amb criatures. Aquest estiu, entre el casal, els dies de platja i amb les estones de vacances a tocar, segur que esteu buscant activitats per fer amb els més petits de casa, doncs que sapeu que hi ha els Enigmats, els quaderns d'estiu preferits de les famílies catalanes per practicar mates d'una manera superlúdica, d'infantil fins a primària. Trobeu-los, els Enigmats, a la vostra llibreria i en línia.

0: A RAC 1. Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
1: 4 minuts i arribarem a 2:15 del migdia. Va, que arrenquem l'embalat. Només he de dir una cosa, mossèn.
2: Sí.
1: D'una cosa que passarà d'aquí una setmana.
2: Home, los bici voladores.
1: Eh?
2: Los bici voladores.
1: Los bici voladores, sí, senyor.
2: ¡Vamos!
1: Si heu de circular per les carreteres els dies 5 i 6 de juliol, amb motiu del pas del Tour de França 2026 per Catalunya, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat perquè afectarà 61 municipis, 11 comarques diferents. Hi haurà talls temporals, desviaments, restriccions a diverses carreteres, especialment pel litoral i pel nord del país. És veritat que per facilitar els desplaçaments s'han previst itineraris alternatius i informació actualitzada en temps real. En tot cas, la recomanació, consultar l'estat del trànsit abans de sortir i planificar el trajecte, perquè del dissabte i diumenge de la setmana que ve serà complicat moure's no només per Barcelona, sinó per l'entorn litoral. És una recomanació que fem des d'aquí. 4 minuts i 2:15. Va, posem rombos o no?
2: Vinga, posa'm una rombos. Mica de rombos.
1: Ara.
3: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit.
1: L'embalat del dia lliure.
2: Avui amb Dua Lipa.
4: Visca l'embalat, visca l'embalat.
5: Que fugi la quinxalla que has dintre la gent gran.
4: Oh. Visca l'embalat, visca l'embalat.
1: Mossèn Òscar Rim, bon diumenge.
2: Bon diumenge, amigues. Bon diumenge. Com esteu
1: bon
2: totes?
1: Bon
2: com esteu totes avui?
1: Escolta, els aplaudiments van tard avui.
2: Sí, no, bueno, si només fossin els aplaudiments, amigues. Avui deixa'm enviar una salutació a Blai Morell, que s'està escoltant des del Passebre de Xibuya.
1: Bueno.
2: Porta 15 dies allà cruzando deula al restaurante de donde hacen sushi y le da presa a l'hotel. 15 dies allà.
1: Això mentre no s'ha de guardar dels terratrèmols, dels tifons, dels huracans.
6: Perquè vaig a patir tota mena de desastres meteorològics.
2: Vaig directe amb el trapés, sota la taula d'un Kentucky Fried Chicken d'allà de Xibuya.
1: No, no, és perillosíssim. Ha viscut dos terratrèmols i un tifó.
2: Sí, sí.
1: En directe.
2: No, per haver-se matat.
6: Els ha provocat.
1: No, però és que a més la gent deia que no és l'època de terratrèmols, ens van dir, o de tifons, no sé què ens van dir. Vull dir que no toca ara, no per l'època. Ha sigut arribar el Blai
6: i
1: només falta que surti Godzilla d'allà sota.
2: Espera't, que sí, no...
1: Pot passar bueno, qualsevol
2: correcte.
1: Cosa.
2: Correcte, sí. Però no tenim el Blai, però avui tenim a Clara Molins.
1: Sí, senyora.
2: Que avui
1: sí,
2: és la viva imatge de Dua Lipa.
1: Sí que li has dit Dua Lipa, però per què? Per què?
2: Home, porta un vestit negre molt maco i porta una xupa de polipiel.
1: Sí.
6: De... No és pell, és...
2: No, és polipiel, no, perquè tu ets animal friendly.
6: Exacte, superfriendly.
2: Màxim friendly. I és de color aquell, com es diu, cirera caoba.
6: Sí, exacte, molt bé.
2: I portes el cabell recollit així, i amb l'atxasso al mig i aquestes arrecades, i és la Dua Lipa.
1: Això és Dua Lipa,
6: la viva imatge de Dua Lipa.
1: Això és estil Dua Lipa, és això?
2: Dua Lipa. I no sé si sabeu, Dua Lipa té un coeficient intel·lectual molt elevat.
6: Com jo.
2: I té, fins i tot fa reviews dels llibres que llegeix.
1: Sí.
2: Ojo als llibres que llegeix Dua Lipa,
1: Que
2: de vegades...
1: Guerra i Paz.
2: Home, no, no, més elevat, eh?
1: Més?
2: I això és assajos de filosofia, t'ho dic de bo.
6: Jo crec que té algú que li llegeix i li fa resums.
2: Que igual després no l'està dando con queso, però jo ja l'ho he comprat, eh?
1: Ah, vale.
2: A Dualipa t'aixeques així pel matí i està allà, pues, mirant les bizarrías de Belisa, de Quevedo, i citant allà Góngora i tal.
1: Bueno, llavors el que li hem de fer és regalar-li les humilies d'Organyà.
2: Efectivament, això, i una ampolleta de ratafia, i alguna
1: cosa. Per fer-la de casa.
2: Sí, deixa'm fer un... M'ha agradat molt aquest matí tot l'especial que has fet, Xavi Bundó, com a periodista sobre el tema que ha passat a Veneçuela. I deixa'm dir que m'he emocionat aquest matí veient stories per Instagram i veiem per Telegram vídeos de la població de Veneçuela organitzant-se ells mateixos amb motos, portant aigua, medicació i tal. I deixa'm dir-te que en el moment que aquest matí jo he vist 13 vídeos de la UME, 13 vídeos, havien rescatat a 13 persones al cap de 72 hores i 3 animals de companyia. Vosaltres que sou periodistes, qui va ser qui va dir que havia de desaparèixer la UME? O ho van plantejar, no? Almenys.
1: Bueno, la Umesi, bueno...
2: Sí, sí, sí, va ser així, no?
1: No recordo que qui va dir que havia desaparegut.
2: Bueno, però que feia nosa, no? Uh-huh. Ah, des d'aquí, de part de l'Oscarnín, aquestes persones, aquesta gent que volia això, no sortiu mai de casa. Mai.
1: Una cosa, mossèn, he de dir un tema perquè si no rebento també, sobre això. Sobre el moviment, diguem-ne, sí, de la població civil a Veneçuela.
2: Sí.
1: Això també està passant aquí. Una amiga que coneix bé el sector veneçolà, perquè de fet va viure a Veneçuela, com sí, és la Carola Soler, em recordava aquest matí que avui al migdia en un restaurant veneçolà que hi ha aquí a Barcelona, al carrer Roger de Llúria, que es diu Franca,
2: sí,
1: estaven muntant unes arepes solidàries, és a dir, recollien diners, sí, a través de, en fi, de vendre cervesa, entrepans, el que fos,
2: sí,
1: per recollir diners per enviar-lo directament cap a Veneçuela.
2: Sí.
1: I, a veure, són una gent estupenda, amb sí, una ONG que és ben coneguda,
2: sí,
1: i s'està mobilitzant fins i tot la gent veneçolana amb sí, 72 hores després sí, a Catalunya, 72 hores després, perquè com s'ha demostrat i ens explicava la periodista veneçolana des de Caracas, si no ho fa la gent no ho fa ningú.
2: No.
1: I aquesta és la situació dramàtica del
2: país. Se m'ha caigut el cor als peus quan he sentit, mentre estaven gravant un vídeo que treien a un nadó, mm-hmm, després de 72 hores la UME, sabeu què deien la població d'allà?
1: Què?
2: Oh, vienen con palas.
1: Imagina't.
2: Al cap de 72 hores.
1: Imagina't.
2: Estaven traient als morts, a la gent viva i tal, mm-hmm, a mà. A mà. Molt bé, Trump? Molt bé.
1: Sí,
2: encara
1: sí,
2: l'estem esperant, eh?
1: Totalment.
2: Esperarem d'allò. I ara, dit això,
1: sí,
2: i que m'he quedat molt a gust, hagués faltat moltíssim contra persones, institucions i empreses, mm-hmm, però us estimo molt i no ho he fet.
1: Doncs ja està.
2: I ara posa'm una mica d'eco que anem avui amb una celebració de la hòstia, joder. Venga, vamos ahí.
1: Ai.
2: Amigues, avui vinc amb el cor ple de joia, perquè parlarem d'una de les millors bandes de pop de la història.
1: No tenim una mica de Santa Maria del Mar, ara.
2: Sí, jo me la sento.
1: Ah, tu la sents?
6: Per dins.
1: Per dins,
6: bueno,
1: ja ho sé.
6: Per dins teu.
2: Jo és que ja...
1: Sí,
6: tens
1: no,
6: una catedral
1: gòtica
6: dintre. Sí,
1: però la música de Santa Maria del Mar...
2: Ah, tu demanes...
1: Ara veurem.
2: A veure, jate, mira, s'ha arrencat el duari.
1: No cal.
2: S'ha arrencat el
1: duari. Però digui, faci la humilitat.
2: Amigues, estem parlant...
1: Ara.
2: Estem parlant d'uns xavalots, sí, que fa 40 anys...
1: Agraden molt
2: sí,
1: aquesta gent.
2: Sí, sí, van editar el seu primer disc trencant totes les normes del moment en estètica i en musicalitat. Uns tipus amb unes pintes de cataquistes, però també una miqueta de skinheads, i rompen des de Hall, a Yorkshire, el 1986, el senyor Paul Heaton, que és el cantant, aquesta veu tan particular d'aquest grup que ara en parlarem ara, el Stan Coolimore, que és el guitarra, el Ted Clays, que tocava els teclats, i el Chris Slang, que tocava la bateria. Però, amics, això ja sabem, pues unes pintes de más, un dia va haver unos empujones en el pub, dues tortes, i més tard la formació definitiva inclouria el Norman Cook al baix, que més tard el coneixeríem en el món de l'electrònica de ball com el Fatboy Slim,
1: sí, senyor,
2: i el Hack Whitaker a la bateria. Primer, Xavi, graven un single que es diu Caravan of Love, que escoltarem més tard, i que és una versió d'un tema de la banda Isley Jasper Isley, que és un tema només vocal. Atenció, us poso un context, Pràcticament és gospel. Atenció a la cara B d'aquest single que el van treure el 86 i també a capella graven When I First Meet Jesus. Què acabo de dir en anglès?
1: La primera vegada que vaig conèixer
6: Jesús.
2: Us imagineu el 86 gent amb samarretes de futbol, amb bombers, amb el cap afaitat, amb una estètica de skinhead pregant a Déu? Com a mínim, apatant, no? És que el 86 estàvem amb el ple...
1: Però era humorístic, entenc, no?
2: No.
1: No.
2: És aquella versió... Jo és que anava vestit així al principi dels 90. Mm-hmm. Ho vaig explicar. Hi ha una vertent del showgazer i també del rock i el pop anglès que van vestits com anaven vestits al principi els Morrissey. Les camises de quadres, la rebaqueta grisa de quatre botons que tots els iaios tenim a casa, uns texans i les sabates Martins. Però les sabates Martins sense la puntada pantera de ferro que portaven els skinheads. Aquest és el look clàssic del pop-rock dels 80-90.
6: Això són els mods o no?
2: A Anglaterra. No, no eren ben bé mods, perquè aquesta gent anaven com jo, amb la camisa per fora, la rebequita per... Però també portaven una bomber, també portaven aquells xubasqueros que porten després, anys més tard, els oasis, que ja entronquen amb el hooliganisme del futbol. Pues tot això és aquella llavor que va néixer el 86. Recordem que el 86 Anglaterra està en ple post-punk, no? I els Smiths eren els reis del pop anglès. Quan ja començava a aparèixer la primera electrònica, uns bordegassos, insisteixo en l'estètica, amigues, perquè eren joves de parròquia, però amb una estètica de hooligan i de skins. Es foten en el món del gospel, el pop vocal i el temes de a capella, Atenció, gent cantant gospel i a capella el 86. Sí. Clar, això atreu l'atenció de John Peel. Qui és John Peel? Sempre parlem d'aquest senyor que és el locutor i crític musical més important de la història del Regne Unit. El John Peel, per traslladar aquesta figura aquí, no la podem traslladar, però seria una barreja entre Jordi Tardà, Ignasi Julià, que feia el Soterrani a Catalunya Ràdio als anys 90, i una infraestructura com la de la BBC que podien permetre gravar el senyor John Peel abans que coneguessin, per exemple, el Joy Division, ja els havia gravat. Els Smiths també. El John Peel és altíssima cultura. Gràcies a aquest senyor tenim cultura musical a Europa. I, escolta, això li atreu, no? Diu, aquests tios que van d'skinheads i però què és això? No ho podem equiparar a res del que sona en el pop, no? Va ser un senyor únic que va donar oportunitats i va ser el primer en gravar les famoses aquelles Peel Sessions. No sé si veieu coses per internet, diu Peel Sessions, allò són les sessions de John Peel que gravava aquests grups als estudis de la BBC, sí, Radio One.
7: D'alguna manera, però no, sense sí. D'allò, però recordant els Tiny Desk actuals, que ara són molt famosos, sí. A la NPR, tot i que allò, teòricament, els Tiny Desk sí. Es diuen així, perquè és un, sí. Se suposa que és un sí. Petit sí. Escriptori, sí. Tot i que no és així, sí. Però és com si fos una actuació ràpida sense pensar-ho gaire.
2: Ara,
7: això és ja estudi.
2: És estudi. Això en tronca, que ho van copiar literalment a Radio Televisió Espanyola, és els concerts de Radio Teres filmats.
7: Clar,
2: és això. Però no hi ha el procés curatiu d'un senyor que diuen no, aquests senyors que no coneixem de res, de Lloret de Mar, que jo crec, per la cultura que tinc i per la vista que tinc en el món musical, seran, doncs, jo què sé, el Joy Division, doncs els Smiths, tots van passar per allà, no? És increïble. Mira, el 86 editen el seu primer disc, que es diu London Zero, Hall 4. Què és això? Hòstia, Londres, la capital del Regne Unit, zero, Hall, d'on eren ells, el Regne Unit, no? Amb aquesta icònica portada verda, amb el resultat del que sembla un partit de futbol entre la seva població i Londres, no? Però que en realitat era, Xavi, una patada als ous a tots els indis de merda anglesos de l'època i que vivien a Londres i es creien com ara mateix el cul del món. Com ha passat sempre en totes les bandes angleses, maleducats, ególatres i amb un nacionalisme excloent molt similar al que es practica a l'estat espanyol, al PP, al PSOE i les diferents derivades o sucursals de Podemos. La patada als ous del títol del disc, Xavi, fa referència que a Hall hi havia quatre de les millors bandes del Regne Unit del moment, i amb més talent. Ojo, com si haguessin fotut quatre gols al Madrid a casa. El cantant dels House Martins...
7: També és fugir del centralisme.
2: Ara!
7: No? Aquella cosa de dir que no només és la punyetera capital. No?
2: I aquí entronca el que expliquem sempre, Josep Pla. El local està l'universal. Sí, sí. I aquest és un altre exemple, des de Hall, que m'ho puc imaginar, això sembla que d'allò, els banys amb moqueta,
7: no.
2: Gent que no sap qui és la penicilina... Efectivament.
7: De port, no?
2: Correcte, doncs sí. És això. Que el cantant dels House Martins deia que ells, els House Martins, l'especial d'avui va sobre ells, era la millor quarta banda de Hull. I penses, conyo, si vosaltres sou els quarts, qui eren els primers?
7: Correcte.
2: Jo, aquí hi ha dos grups que el públic majoritari no coneix, però la relació és aquesta. Red Guitars, una banda indie de guitarres. Atenció amb aquests. Everything But The Girl.
7: Molt conegut.
2: El 86 ja deia els House Martins que aquests eren millor que ells. I una altra banda que es deien de... Jo, aquests els dius...
7: Gargoyles.
2: Ja, però a casa sempre diuen les galloles. De Gargoyles, que és una altra banda indie de Londres. Això és nicho de mercat. Però els House Martins, a aquella època, van rebentar aquestes quatre bandes i tots els adolors.
7: Deixa'm dir una altra cosa. Deu ser... Això has dit 86?
2: Sí, 86.
7: Per tant, el Regne Unit, qui manava era Margaret Thatcher.
2: Efectivament. És que ja...
7: Està tot lligat, no?
2: Tot lligat. Ja sabem com... El dia que va morir Margaret Thatcher, veiem hi ha un documental molt... El proper dia em comprometo a dir quin és el documental exacte de la BBC. Es veuen els carrers de Londres, estan pràcticament al 90% de bandes celebrant la mort de Margaret Thatcher amb la població.
7: Era la seva oposició.
2: Efectivament. Sí, sí. Les lletres dels de House Martins són una barreja, atenció, que és que ara us petarà el cap, de cristianisme i marxisme.
7: Sí, no era irònic, eh?
2: No eren els inhumanos fent jajajiji, sí, sí, sí, o com jo aquí, que me pongo un alzacuellos i tal. No.
7: Una determinada mirada
2: ho
7: sobre
2: sentien,
7: la religió.
2: Ho sentien.
7: Però particular.
2: Particular per què? Clar. Perquè era era catolicisme al cristianisme, però passat pel tamís del marxisme. Cagate l'orito. I el 86...
7: Bueno, no, aquesta teoria que diuen moltes vegades que el primer gran revolucionari d'esquerres era Jesús, no?
2: Sí.
7: Aquesta idea, no?
2: Clar.
7: Que en el fons, si mires el que teòricament són les seves prèdiques, s'ajustarien a una mirada progressista sobre el món.
2: Diguéssim, ho podem dir que Jesucrist portaria samarretes i ja t'ho dic jo, de gent i de grups que ens espantaríem, eh, amics? De fet, la contraportada d'aquest disco que avui celebrem avui, que fa 40 anys, sabeu lo que posa? Posa
7: no.
2: Take Jesus, take Marx, take Hope. Ah. O sigui, abraça Jesús, abraça a Marx, abraça el comunisme, amics, el marxisme, i take hope
7: l'esperança.
2: Tinguem esperança.
7: Sí, sí.
2: Hòstia, això, per dits, per skinheads que canten gospel, és a dir, no fa falta que em fumi res.
7: Quin festival.
2: Em peta el cap. Anem a escoltar uns quants temes d'aquest primer disco del 86 i després us explico més coses interessants d'aquesta banda, que és, sens dubte, una de les bandes de capçalera a casa meva i crec que també a casa de Jordi Basté.
7: Sí, senyor.
2: I vull fer una aportació. No sóc portaveu de Jordi Basté, però amb aquest punt jo crec que els dos anem de la mà amb el que diré ara. Amb dos som cristians i catòlics, però que ens ha fet perdre l'hàbit d'anar a l'església, però no la fe. Si teniu aquest mateix sentiment, si us agrada el pop ben fet i si teniu encara esperança en la gent, però no en les institucions, teniu aquests discos ben presents a casa. I avui és un plaer i amb el cor ple de joia encetar l'embalat amb aquest Happy Hour. Sí, amics, barra lliure i Happy Hour amb The House Martins ara mateix. Endavant! Va!

0: Chile.
1: Jo és que no tinc veu.
2: És una cançó meravellosa.
1: És meravellosa.
3: Fa pinta que li encanta a Blai Morell, eh?
0: Sí, sí. Ja, avui quan he anunciat, hòstia, m'ha sorprès del feedback a X que he tingut, de gent de dir, hòstia, els Josh Martins, que bé, els escolto cada dia i tal. Estem escoltant Happy Hour, de l'àlbum London Zero a Hal 4. Aquest és el primer gran hit de la banda, on ja despunta moltíssim la veu del cantant, el Paul Heaton, eh? I el cor aquest dels xavalons blancs de la parròquia. Semblen els de l'Esplai, amb les guitarretes, aquest pop alegre, desenfadat. És plusquam perfecte, feliç i alegre. Mira, anem amb un altre exemple d'aquest disco, que es diu Reverence Revenge, que sona així de bé.

0: Ei, quina instrumental. I permeteu-me dir, això que està sonant, sabeu el que és, no?
1: És una harmònica.
0: No? Amics,
1: pa haver-se matat, que dius
0: tu, endureixen un pèl al ritme, no gaire, Un pèl. No canten, però mireu com sona aquesta harmònica.
1: Ah, la cançó no canten?
0: No canten, és instrumental aquesta. Tota. Però mireu, és una de les poques cançons en la història del pop on aquest instrument està tocat i es cau a la perfecció. Insisteixo sempre en el que dic, que tinc aquesta fixació, que algun dia costarà que em toquin la cara pel carrer, però el pitjor harmonicista de la història de la música, des que es va inventar l'instrument fins avui en dia, és Bob Dylan.
1: Sí,
0: és un terrorista de l'harmònica. Comparat amb els Hoss Martins, Bob Dylan, entregue les armes i deponga l'actitud. És així, amics. Va, anem a un altre tema.
1: Diu La venjança del reverendo.
0: La venjança del reverend. És, fixeu-vos, el títol, coño, un reverend, revenjança instrumental, harmònica.
1: Bueno, saps què m'acaben de dir? Sí. Que és un còctel. És el nom d'un còctel.
0: Ah, pot ser?
1: Reverend's Revenge.
0: I què pot ser això? Mira, com a mínim deu portar vodka, whisky i ginebra. Si són anglesos, un mezcladito del bueno.
1: Ginebra, ara t'ho dic.
0: A veure, Reverend's Revenge.
1: Reverend's Revenge.
0: Ara portarà bitter cash.
1: Ginebra sona. És com un old fashion, diu.
0: Sí, bueno, però què és un old fashion?
1: Espera't un moment.
0: Com si tinguéssim aquí una cultura.
1: Bueno, jo t'ho busco, ara t'ho dic.
0: Vale, doncs escolta. Anem a portar... Va, anem amb una altra... Mira... Ara anem amb una de les tornades més boniques del pop anglès i que també els va fer famosos a la radiofórmula comercial per tancar aquest repàs de l'àlbum que fa 40 anys. Escoltem aquest fantàstic Think for a Minute del 86.

0: Mira com Paul Heaton puja, fa uns aguts gairebé femenins, eh?
1: Mira, puja, espera una mica.
0: I aquests cors, què?
2: Ei, aquests cors de tios amb bomber i amb el cap afaitat i amb les guitarretes de l'Esplai Sant Llorenç. Torna a ser rellonga. És que flipes amb això. Va, anem amb el... mira, hi ha diverses dels Smiths, de The Fall, del meu admiradíssim Mark Smith, i evidentment dels Beatles, no? Però aquest és un dels temes, un dels buques insígnia, que dic jo, de l'armada musical anglesa. El títol del disc va causar molt rebombor a l'època, portades a The Sun, quan els Sex Pistols va passar el mateix, escàndols amb els Smiths també, a la premsa anglesa, perquè feia referència a la família real anglesa, i aquest àlbum, digue-ho tu, sisplau, Xavi.
0: L'àlbum?
2: En anglès.
0: The People Who Greened Themselves to Death.
2: Que això significa, per la gente del Baix Obregat, per bueno, mi gente senzilla, sí. És gent que somriu entre ells abans de morir. Mm-hmm. I feien referència a aquells, sabeu, aquella mítica quan es casen o fan un acte que és la reina madre, la regna de la terra i el balcó, que somriuen entre ells abans de morir. Pues aquesta cançó va d'això, és energia, esperança i una de les tornades més boniques del pop anglès. Amics, hooligans sí, però també poperos de parròquia. Me and the Farmer.
0: Oh.

0: és increïble. A que donen ganes d'aquest hooliganisme, però ben entès, de, hòstia, anem a pillar birres, anem a agafar-nos, anem a cantar, una mica com el que van ser després els Oasis, però amb aquest pop una mica de parròquia, no?
1: Jo i el pagès, me and the farmer.
0: Jo i el pagès, per cert, des d'aquí, només ens recordem els pixapins de Barcelona, sí, de la gent, quan necessitem que vagin amb els tractors aquí a tallar qualsevol merda per reivindicar. Sí, sí. Mira, dedicades a ells.
1: Bueno, aquesta, si tenien aquesta càrrega política, aquesta cançó també té la reivindicació del món del camp.
0: Ara.
1: La dels terratinents que exploten els pagesos, etcètera.
0: I tot aquest context històric que molt bé has explicat, que encara estava la bruixa viva.
1: Home, clar.
0: Margaret Thatcher, Va, rematem amb un... Va, anem amb un altre tema. Recordem que...
1: Veig molts fans, de Housemarque.
0: Sí, ja...
1: De cop s'han destapat tots a la vegada.
0: No sé si ho sabeu, hem quedat després per Twitter, tot aquí sota Francesc Massat, per despullar-nos i abraçar-nos tots. Sí, sí, amigues. Va, aquest... Els nois de la parròquia fent aquest
1: cop... Paul Heaton deu ser, encara, és viu.
0: No, és viu. No busquis com està ara.
1: Clar, ho busco.
0: No, perquè està arrugadico, xaval.
1: Ah, bueno.
0: Aquests nois de la parròquia amb aquest pop vocal que serien mirat, atenció, fins i tot pels negres que feien el mateix a les esglésies nord-americanes.
1: Sí o no?
0: El que passa és que aquest component que veien, el gospel d'allà, que va derivar allà, sempre ho explico, el rhythm and blues, el house, fins i tot el house i la música electrònica, quan veuen uns blanquets cantar d'aquesta manera amb el para-pa-pa-pa de fons, que després recuperarien les poperes com Clara Molins
2: sí,
0: i com tot aquest meravellós món de l'indi que va esclatar als anys 90, doncs ells ja ho feien amb el 97, amb aquest tema. Xavi, ajuda'm un altre cop perquè tengo la lengua de revés.
1: Five Get Overexcited.
0: Endavant.

0: Són fantàstics, aquesta gent.
1: Quines guitarres.
2: Són molt melòdics,
1: eh? Molt. Sí, sí, és que, però imagineu-vos, la grissó, l'opressió de Gran Bretanya als 80, això era llum. Era, clar, clar. I a sobre, cristians donant esperança amb aquest pop, aquestes guitarres, hòstia, és que t'entren dins. Sí, aquestes sí. Tornades, el pa, pa, pa, és impressionant. Vull rematar aquest àlbum, això de gent que somriu abans de morir.
0: Sí, o que mor de tant somriure.
1: Sí, mor de... Correcte.
0: Somrient fins a morir.
1: Allò que vam veure molts anys després, allò que vam veure al Patxuli i a la Pantoja, sí, de dientes, que és lo que les jode.
0: És això. Cosa de la noblesa britànica o de qualsevol noblesa que somriure obligatòriament,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: davant,
1: sí,
0: de qualsevol,
1: correcte,
0: cosa, aquell somriure...
1: És aquella imatge que tots veiem.
2: Somriure institucional.
1: Quan es va morir aquella senyora que portava aquell...

Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.

0: Aquesta seria la balada dels Aus Martins, no?
1: Ara m'ha recordat, perquè a casa també... A casa som filateros,
2: burins. Com a mínim som partidaris de fer servir la paraula filet.
1: Filet, és que aquesta cançó... Filet.
2: Com a sinònim de...
0: De pató amb llengua.
2: De morrejos.
1: I ha de sortir allà amb Zodíac, clar, perquè jo s'anima. Mireu-vos sempre, el que dic. A la parròquia i marxistes, però cuidao que si me toca les palmes algo, eh? Amigues, abans de separar-se, perquè, clar, la gent... Imagineu-vos, aquí ja es veu que el Fatboy Slim ja té la veu una miqueta més greu de fumar porros. Mm-hmm. I ja deia, pues igual m'interessa más ir al after que estar aquí diciendo con los coros con la peña a la parròquia, eh? Abans de separar-se, treuen aquest recopilatori. És que van treure dos discos, eh? Xavi, tot el que més són recopilatoris. Dos discos, 86-87, i després ve aquest del 88, que es diu Now That's What I Call Quite What. Atenció! Cuidao, no lo intenten en casa, no lo intenten en casa. A vamos, Xavi.
0: Now that's what I call quite good.
1: Atenció, eh?
2: La idea de...
0: Això és el que jo dic bastant bé.
1: Pues això, mira quin títol per un recopilatori, no? Amigues, una de les obres mestres del pop anglès, Sentiments a flor de pell. Amics, no hem de defallir, hem de romandre dempeus davant l'adversitat. Uniu-vos a la nostra caravana. Germanes! Germans! Pugem a la caravana dels Ghost Martins, a la caravana de l'amor.

0: Però has dit que aquesta és la cançó que has dit al principi, em sembla que era una versió
1: sí.
0: d'un altre grup o una altra banda.
1: És una,
0: no sé què,
1: és
0: no?
1: una versió del tal, perquè també era pop vocal, gospel, a capella. És que no sé com descriure...
0: És que és molt fort, això, que els mateixos que feien aquella música
1: sí.
0: popera per altra banda, llavors es posin a fer gospel a capella, que té aquest aire...
1: I a més... amb aquesta qualitat. Mm. Perquè el que tu dius, al principi dius, un moment, això són los Iromanos? No. El discurs, quan tu poses a la contraportada d'un disco Jesucristo, Marx i Esperanza, ojo, eh? Ojo pas puestos. Això es va acabar algun dia, perquè ja hem explicat pues, la gent, què passa amb els anglesos en pa? Perquè ja la primera pinta està muy guay, la segona tal, i la tercera...
0: Sí, perdona, són dos discos, 5 anys, de House Martins, i finito,
1: i escolta, quan es van separar, el vocalista Paul Heaton va formar altra de les bandes imprescindibles si us agrada el pop finet britànic. Jo crec que si no has escoltat Clara Molins, hauries d'escoltar...
2: No en profunditat.
1: Ja et deixaré discos.
2: Gràcies.
1: Aquesta no és una banda per la xusmeta i l'atrada en lo musical i també en lo intel·lectual, que omple 35 nits seguides al Palau Sant Jordi amb merdes com Quevedo, Us faig, us vaig a posar el tema que més coneix el públic generalista d'aquesta banda, del Paul Heaton, quan es van separar els Jose Martins, que es diu The Beautiful Sooth, i aquest tema que es diu Perfect Ten.

0: temazo, no?
1: És un temazo. Perfect Ten és un clàssic.
0: I aquest és Paul Heaton quan se separa de House.
1: Correcte, que fa The Beautiful Soup. Van passar tres vocalistes, ara no recordo el nom, perquè soy el libro gordo de Petete, sí. Però fa molta calor, ja no recordo. Era, canta una senyora, sí. Van passar tres senyores pel The Beautiful South, i recupereu això, si us agrada el pop. Mireu, és que mira com sona això. És pràcticament
0: Jackie Azul. Abbott, em diuen.
1: Vine, pues Jackie Abbott. La Jackie Abbott. Recupereu la discografia, tenim la playlist a tal. Aquest disco es diu Kench, del 1998. I mira, faig un incís ara mateix, perquè pensem, hòstia, Anglaterra, això, i Estats Units què feien a l'època? Què és el que sonava allà? A l'underground, eh? No, el d'allò. Doncs pues mira, una de les bandes que a mi més m'agraden d'aquest món. Jo vaig descobrir les guitarres acústiques, que es podia fer rock and roll potent i amb sentiment amb guitarres acústiques, gràcies a aquesta rara avis del pop dels 80, i que 3 anys abans que els House Martins traguessin el seu disc de debut, que avui celebrem també amb aquests senyors de Milwaukee, als Estats Units, que van treure aquest discasso. Mireu, és un altre rotllo, però que veieu quin era el mirall que tenien una miqueta també els House Martins als Estats Units. Sonen un plaer als Violent Femmes amb Blister in the Sun.

0: És molt bona, aquesta.
1: És molt bona.
2: Són estàndards de l'indie, això, no?
1: És, aquest és un disco del 83. Increïble. Encara l'indie no estava etiquetat com a tal. Mm. Això era l'underground. Imagineu-vos, Milwaukee, el 83. Jo no sabia ni on estava el mapa, això. I aquests tios ja feien això. És caixa, només una caixa de la bateria, un baix i una guitarra acústica. He deixat aquesta perquè ja sabeu que jo tiro sempre cap als Estats Units, però la meravella dels House Martins, una mica emmirallats també pel Violent Femmes. Rematem amb el meu amic...
0: Clar, perquè dius, House Martins se separen, Paul Heaton munta...
1: Beautiful South. Beautiful South. I després, i els altres què feien i tal? Els altres corren por ahí també. Molts, alguns van continuar amb el Paul Beautiful South, sí. Però... Per mi...
0: Norman Cook.
1: El Norman Cook, dic aquesta conya, però ell també ho explica així algun cop, és... Vaig començar a sortir per les nits. Vaig...
0: Descobrir un univers.
1: Literalment, no? O sigui, imagineu un tio entrant a l'Hacienda de Manchester a principis dels 90 amb el cap rapat i aquí, al lateral, una creu. He pujat avui una foto de tots els House Martins amb el cap rapat i una creu. Per això del sentiment catòlic, cristià i marxista. Amics, rematem amb aquell baixista primial, amb la creu de Nostre Senyor rapada al cap. 10 anys més tard es convertiria en una de les referències electròniques del Regne Unit i després ja conegut mundialment. Tanquem l'embalat d'avui amb el baixista dels House Martins, ara reencarnat amb Fatboy Slim i aquest tremendo Rockefeller Shank. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk

0: El que demostra que els House Martins eren un gran grup és que tinguessin gent amb tant talent que llavors, correcte, quan se'n van a d'altres llocs, sí, fan aquestes bogeries.
1: Meravella, una meravella. Un plaer per mi avui haver fet aquest especial dels House Martins.
2: Aquest grup em sembla, fans, eh? Perdoneu, em sembla que toca el Festival Vida el proper aquesta setmana.
1: Amiga.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Fatboy Slim?
1: Sí. Una editorial basca ha tret ara un llibre seu, sí, que és una passada. Una passada.
0: Tanquem, eh?
1: Vinga. Vinga, va. Baixem per Siena.
0: Avui, amb la repassada de mossèn Nina, els House Martins, aleluia, i els Satèl·lits, que van sorgir de la scissió. Mossèn, avui, amb aquest cor de joia que ens ha deixat, d'aquest pop que en diu un pluscuamperfecte...
1: Vamos!
0: Recuperarem aquests discos, de la fantàstica banda.
1: Venga.
0: I ens ho hagués dit avui, que Nina ens descobriria catolicisme i marxisme i pop no són incompatibles.
1: Sempre ho hem lluitat, això, joder! Endavant!
0: A la pista de ball i a l'església ens agafem a les mans de mossèn,
1: sí,
0: pel que faci falta, mossèn. Vagi, sobretot, per l'ombra, i hidratis, sí, i diumenge que ve el Via Lliure.
1: Gràcies, amigues, i recordeu, aquesta és i serà sempre la nostra església. Empatia, amor i música. Estimeu-vos i no escolteu merda. Fins diumenge vinent, un petonet a l'ullal a tothom. Yeah! Yeah! Yeah! Visca els House Martins!
0: Una i quatre. Hora d'actualitzar la informació. Mariona Martínez, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bernat Balboa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Els equips d'emergències, també els catalans, continuen buscant supervivents a Veneçuela.
2: Sí, seguim pendents de Veneçuela. Més de 3 dies després del terratrèmol, els equips d'emergències continuen treballant per trobar supervivents, però les probabilitats es redueixen cada vegada més. L'últim balanç és de 1.430 morts, 9 dels quals de nacionalitat espanyola. Una vintena de països han enviat brigades d'especialistes per ajudar amb les tasques de rescat. De fet, a primera hora d'aquest matí ha aterrat al país un avió amb bombers de la Generalitat i altres equips enviats des d'Espanya. Ara bé, la periodista veneçolana Marci Rangel lamenta que el govern del país no té un pla per coordinar els efectius internacionals. Ho ha dit el Via Lliure.
4: No hay una coordinación formal de la ayuda y obviamente estos voluntarios que han venido de otros países, que la verdad es que se agradece porque se ve muchísimo la mejora y la rapidez en el protocolo, pues ellos llegan pero no están coordinados con un plan institucional del Estado. Entonces creo que eso agrava las cosas.
2: La periodista també denuncia la manca de presència de l'exèrcit veneçolà entre els professionals i acusa el govern de posar traves a l'arribada de voluntaris. A casa nostra, a aquesta hora, diversos accidents compliquen la circulació arreu del país. Està tallada la C25 a Sant Hilari Sacalm cap a Girona per retirar un vehicle accidentat. L'incident també talla un carril a la mateixa via a Santa Coloma de Farners. Hi ha un carril tallat també a la P7 a Maçanet de la Selva en sentit nord per un altre accident i, segons informa Trànsit, hi ha algunes aturades. També hi ha retencions a la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona per un accident que ha fet tallar un carril. I avui, que és el dia de l'orgull arreu del món, dient que s'exigeix la igualtat real i posar fi als atacs contra el col·lectiu LGTBI. Segons de l'excusa avançat recul, la primera meitat de l'any s'han registrat més de 135 incidències a tot Catalunya per motius d'orientació sexual o identitat de gènere. Una xifra semblant respecte al mateix període de l'any passat. Són dades recollides per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Per això, el jurista de l'entitat, Alberto Carrasco, demana un protocol a nivell autonòmic per poder abordar tots els casos de discriminació.
5: A la ciutat de Barcelona comptem amb un protocol d'abordatge de situacions de discriminació per LGTBI-fòbia, en la qual hi forma part l'Observatori, juntament amb l'Oficina per la No Discriminació de l'Ajuntament i el Centre LGTBI de Barcelona. Aquest protocol ja fa més de 5 anys que està en vigència i funciona bé. I això a nivell autonòmic no existeix. I per això des de l'entitat reivindiquem la necessitat d'estendre aquest protocol municipal en l'àmbit autonòmic.
2: Carrasco també alerta de l'ascens dels discursos d'odi cap al col·lectiu impulsat sobretot per grups d'extrema dreta a les xarxes socials.
3: I els esports, des d'un quart d'una, la selecció catalana masculina absoluta de bàsquet disputa un partit amistós contra la Gran Bretanya. Ho fa dins dels actes de celebració del centenari del bàsquet català. Pavelló Nou Congost, Dani Aguilar.
6: 5-0-9 per al descans, 32-28 de 4 guanya la selecció catalana, que torna després de 3 anys. De moment, el màxim anotador, Jaume Lobo, amb moltíssima calor al Nou Congost, més de mitja entrada, més de 2.500 persones per aquest retorn de la selecció catalana, entrenat per Jaume Ponsarnau. Ara, quan falten menys de mig quart, 4-52 per al descans, més 4 pel combinat català.
3: En motor, David Alonso ha guanyat la cursa del Gran Premi dels Països Baixos de Moto2, mentre que Máximo Quiles s'ha imposat a Moto3. A les dues començarà la cursa de MotoGP i a les tres serà el torn del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. I aquesta matinada s'ha tancat la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció espanyola jugarà els setzens de final dijous contra Àustria i si supera l'eliminatòria s'enfrontarà el guanyador del Portugal-Croàcia als vuitens. A les semifinals es podria trobar amb Alemanya, França, els Països Baixos o el Marroc. A l'altra banda del quadre hi han quedat l'Argentina de Messi, el Brasil i Anglaterra. Els setzens de final comencen avui a les 9 del vespre amb el Sud-Àfrica-Canadà.
2: I el temps, calor intens a les properes hores amb temperatures fàcilment entorn dels 35 graus a l'interior del país i tot i que més frenades a la costa, aquí amb una marcada sensació de xafogor. A partir de mitja tarda les tempestes de l'Aragó podrien fregar les àrees més properes a la franja, però la resta no s'esperen precipitacions.
0: I ara els consells de supermercats Consum.
7: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. RAC Consumidors amb Consum. Que bé sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
8: L'orxata va més enllà de ser una beguda refrescant ideal per als dies més calorosos de l'estiu. Diversos estudis han demostrat les propietats nutricionals i els efectes positius que aquesta beguda té sobre la salut. Avui a RAC Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum parlarem de l'orxata. On es produeix la xufa i quins són els seus orígens?
9: A Europa, el bressol de la producció de xufa, el tubercle amb què s'elabora l'orxata, és ben a prop. Es troba a València i és l'únic lloc on es cultiva. Actualment, el 90% de la producció està emparada per la denominació d'origen xufa de València i es cultiva a la comarca de l'Horta Nord. Es creu que la xufa es plantava a l'antic Egipte, ja que se n'han trobat a l'aixovar funerari d'alguns faraons.
8: Quines propietats nutricionals té l'orxata?
9: Té innumerables beneficis per a la salut. És rica en minerals com el fòsfor, el magnesi, el potassi, el calci i el ferro. I també és rica en proteïnes i greixos insaturats.
8: I quins beneficis té per a la salut?
9: És una beguda energètica i nutritiva, d'origen vegetal i amb propietats cardiovasculars similars a l'oli d'oliva, la qual cosa ajuda a disminuir el colesterol i els triglicèrids pel seu alt índex d'àcid oleic. A més, l'orxata regula el trànsit intestinal. Els subproductes derivats de la xufa tenen més fibra que la civada o el kiwi. I sabies que l'orxata conté més ferro i potassi que un got de llet?
8: La xufa es considera un superaliment?
9: Efectivament. Des de fa un temps, la xufa ha passat de fer-se servir exclusivament per elaborar orxata a convertir-se en un dels anomenats superaliments, sobretot per l'impuls d'algunes dietes com la paleolítica, basada en la idea d'una alimentació centrada en proteïnes i greixos.
8: Moltes gràcies per tota aquesta informació. Ens veiem la setmana vinent pel pròxim programa de Consum sobre alimentació saludable.
7: Consum. Junts és cooperativa.
10: RAC 1.
11: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
12: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
13: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I mix de fruita seca per 4,99, t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
14: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
15: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
17: Joan, demana d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olà. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
18: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
18: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: A RAC 1, Via Lliure.
20: més, sí, jo tinc un cul bonic, no el tinc bonic.
0: Carpeta?
20: Tinc anticul, saps? Yeah. Una mica convexa, yeah, no?
0: Convexa. Sí, sí.
20: I la gent a vegades té una percepció del seu cul més alta, com diu Alberto, més del que...
0: Més del que és.
20: Jo tinc un bon cul, diu la gent. No, no, no.
0: Però llavors tu ets
20: conscient que... un cavall per darrere, anem. Tots...
21: Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
0: 3 minuts i un quart de dues.

0: aquesta hora del matí, deixeu-me anar un moment fins al barri del Raval. Hi ha molta gent que coneixi aquesta sintonia per una sèrie que s'ha fet molt, molt popular a casa nostra. Aquest divendres, de fet, se'n va emetre el darrer episodi, el darrer capítol d'aquesta sèrie que es diu Ravalejar a HBO Max.
1: Que cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
0: Segur que n'heu sentit a parlar, si no és que en sou fans i seguidors. La sèrie l'han dirigit el Pol Rodríguez i l'Isaki Lacuesta i té un repartiment extraordinari. L'Enrique Auqué, la Maria Rodríguez Soto, el Sergi López, entre molts i molts altres. I l'argument no pot ser més actual. Està basat en una història real, la del restaurant Can Lluís, a la sèrie Can Mosques, que va ser durant gairebé un segle un símbol identitari del Raval. Un lloc que va veure passar generacions de veïns, però també d'artistes, de periodistes, de treballadors i de famílies de tot arreu, i que en els últims anys es va convertir en un símbol de lluita, de resistència i també d'amor per un barri que, evidentment, segueix en transformació i a vegades no en la millor transformació possible. Avui volíem saludar no només el Pol Rodríguez, que és el director, el guionista, el creador de la sèrie. Què tal, Pol? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Sinó convidar els teus pares.
2: Ai, sí.
0: Perquè, clar, han vingut a la ràdio, no? Perquè la història és la vostra història. És la història del restaurant Can Lluís, en certa manera, o el punt d'arrencada.
2: Sí, en certa manera.
0: Bueno, i llavors, a partir d'aquí es transforma, eh?
2: Amb distància, amb distància.
0: O sigui, tu no ets cap dels personatges, no?
2: Bueno, no, vull dir, sí que està
0: podries
2: clar.
0: Podries haver-ho estat, que... segons com, però no.
2: De fet, jo em vaig plantejar la sèrie una mica així, inspirada amb el que ens va passar a nosaltres, amb la història de Can Lluís, que ens van desnonar el 2021, aprofitant la pandèmia sota la pressió d'un fons d'inversió, i aquí jo vaig plantejar-me la sèrie com plantejar-me què hagués fet jo si no hagués respectat les lleis i me les hagués saltat.
0: Clar, aquesta és la gran pregunta, no? És lícit saltar-se les lleis quan hi ha una injustícia, no?
2: Exacte. Mm. Això és el que planteja la sèrie.
0: Hi ha algun moment de la sèrie que sigui, dius... Mira, l'arrencada, els primers minuts de la sèrie són una mica la nostra història de veritat.
2: Sí, jo sempre he dit que els primers 17 minuts...
0: 17 minuts.
2: Els primers 17 minuts del primer episodi és, diguéssim, la nostra història, el que ens va passar més o menys. Òbviament tot és una ficció i tot ho utilitzo dramàticament per tenir el millor thriller, però diguéssim que són els més fidels a la realitat. A partir d'aquí tot entra la invenció i entra el thriller i entra tota la foscor de la sèrie.
0: Em deixes saludar els teus pares o no?
2: Oh, i tant.
0: Júlia Ferrer, molt bon dia.
3: Bon dia. Bon
0: Ferran
3: dia.
0: Rodríguez, bon dia.
4: Bon dia.
0: No només són els pares del Pol Rodríguez, sinó són la gent que va portar aquest restaurant durant tant de temps, que és un restaurant històric, aquest Can Lluís, com passa amb la sèrie amb Can Mosques, que, per cert, el de Can Mosques i Can Lluís està vinculat o no?
4: Sí.
0: Ah, es deia Can Mosques?
4: Abans de que ho agafis el meu avi,
0: sí,
4: el restaurant es deia Can Mosques.
0: Oficialment?
4: Era l'apòdo que tenia la gent.
0: El malnom era Can Mosques.
4: Can Mosques.
0: Per?
4: Pues perquè tenien uns bidons de bacallà a les portes.
0: Sí.
4: I clar, com que era bacallà sec, en aquella època, les mosques anaven molt.
0: Ah, clar.
4: I les mosques.
0: I llavors ja li va canviar el nom al teu avi, dius?
4: Quan el meu avi el va agafar, que el meu avi es deia Lluís.
0: Lluís.
4: I a...
0: Lluís Rodríguez, entenc?
4: Lluís Rodríguez, sí. Clar. Apellido anglès. Però bueno, va ser divertit i llavors s'hi va posar Can Lluís.
0: Ara entrarem en la història d'aquesta del tram final i segurament el dolor d'una família com la vostra, que clar, durant un segle ha tingut un... Hi ha un local que ha estat vostre i que ha estat un símbol del barri i que de cop veieu com se us en va de les mans d'una manera dramàtica, no? Però deixeu-me preguntar per aquests 17 minuts que parla el Pol Rodríguez. És veritat que el primer quart d'hora de la sèrie vau pensar, hosti, això és casa?
4: Sí.
0: Sí, eh?
3: Sí, sí.
0: En
3: sí.
0: Què?
3: L'aventació del restaurant, l'equip humà, la forma de fer, els propis inclús comentaris... Que en la família es donen, et sents que estàs allà, Can Lluís.
2: He de dir que en diverses escenes, per exemple, als cambrers que hi ha a Can Mosques,
0: sí,
2: doncs està el Dirac, que era l'antic cambrer de Can Lluís.
0: Ah, entre els cambrers hi ha entre un cambrer històric de
2: Sí, sí, sí, sí, que va estar treballant amb nosaltres
3: 20 anys.
2: Vora 20 anys. Uh-huh. I els vaig trucar i vaig dir, escolta, ja que estic fent la sèrie, vine, sisplau. I ell s'ho va poder muntar i encantat de venir. Amb la qual, d'alguna manera, llavors la sèrie en aquests 17 minuts també és l'aniversari de centenari de Can Mosques. Nosaltres amb Can Lluís vam fer un 90è aniversari i que va ser, diguéssim, la darrera festa que vam fer al restaurant abans que entrés la pandèmia. Llavors, doncs, tenia molt a veure, no? I si veieu la sèrie i veieu el moment on és el centenari, ja estan asseguts el Francesc Corella, sí, la Lluïsa Castells, amb una taula, sí, fent el paper de Lluís i de Lisa. Sí. La gent que tenen al davant és el Lluís i la Júlia, que estan asseguts davant d'ells.
0: Ah, en aquesta escena sou vosaltres?
3: Sí, estem, sí, estem.
0: Ah, mira, no m'hi vaig fixar, això.
3: Som els convidats.
0: Sou els convidats?
3: Som els convidats, sí.
0: Bueno, a veure, Pol, ara això m'ho explicaràs tu i després els hem preguntat amb ells. Igual en aquesta primera escena van anar a corregir a la Lluïsa i al
2: no.
0: i el Francesc Corella dient, bueno, això jo no ho feia mai, eh?
2: No. Però no, he de dir que tant el Ferran i la Júlia ens van ajudar molt en tot el procés de preparació del projecte, on ens van cedir doncs, imatges pròpies, records, quadres que teníem al restaurant, els tenim tots a Can Mosques, i la mare va ajudar molt a la Lluïsa i a la gent d'art a determinar quin tipus de menús, quin tipus de cuina, sí, ensenyar a fer coaching de cuina...
0: Sí o no?
3: Sí.
0: Et vas posar allà, eh?
3: M'encantava anar al rodatge. El primer dia em va sorprendre molt perquè vaig descobrir paraules o noms, en aquest cas, que no... Que clar, en la sèrie a mi em toquen molt, sí, que en aquest cas és l'administradora, no? Però... I després, gratament, i li vaig agrair a Pol, que no li vaig dir, però la cuinera que teníem, que era la Elsie, en la pandèmia va tenir el Covid i va tenir un ictus i es va quedar sense parla i no podia escriure. I ell va tenir el detall de posar-li els noms a tots els cuiners, a dir, la cuinera, l'altra, la Olga, tots... és que teníem en cuina.
0: O sigui, tots els cuiners que surten...
3: Sí. Els noms són
0: els originals, els reals.
2: Els noms, els treballadors. Els actors només en tenim el didàctic. He de dir que els meus pares no sabien gaire de la sèrie.
3: Vull dir, gens.
2: Crec que vaig compartir el primer episodi, el guió del primer episodi, crec que amb vosaltres en un moment donat, però no sabien res de la sèrie.
0: De cap on aniria tot?
2: No sabien res de què anava a la sèrie. Llavors ells venien al rodatge, i mentre venien al rodatge, aquelles tardes que passaven una estoneta i els deixava allà davant del vídeo, estaven descobrint peces i trossets de la sèrie que s'anaven fent la idea al seu cap. Però fins que no vam fer tot un passi que vam fer amb els actors, els 6 episodis en un dia, doncs no sabien de què anava. Llavors me'n recordo la seva reacció, que vam acabar els 3 primers episodis al matí i vam parar per dinar i ells no podien ni menjar ni beure, estaven en un estat de xoc.
3: Sí, d'entrada la sèrie té una intensitat brutal. Després, clar, realment el cas et fereix, en certa manera et fereix, perquè et recorda i et tira enrere totes les situacions que s'estan passant.
0: Us va remoure la història, no?
3: Molt, molt. I després, clar, inclús la realitat a vegades supera la ficció.
0: En quin sentit?
3: Perquè a nosaltres vam tenir un desnonament per edicte. És a dir, que nosaltres no ens van avisar que mos desnonaven. Vull dir, ells tenien totes les direccions i ho tenien tot, perquè l'administradora era de tota la vida. I quan van veure que el countdown estava canviat, van pensar que havien entrat a dintre de Can Lluís. Uh-huh. Vam avisar...
4: Havien entrat.
3: Sí, havíem avisat els Mossos d'Esquadra i van vindre el caporal, quan va dir, vostès tenen problemes, no? Tenim els contactes i tot. I diu, pues, vostès tenen fills? I sí, tenim dos. Diu, pues, jo poden posar les xarxes. Perquè jo a vostès es conec des de fa molt de temps.
0: Ho poden posar les xarxes?
3: Sí.
0: Si van dir, va dir
3: el
0: les
3: caporal,
0: Mossos van dir
3: el caporal.
0: Que ho denunciéssiu, públicament.
2: Sí, que fessin força públicament, sí, perquè sabien que ens havien fet fora. Vull dir que ells tenien molt clar el que havia passat. Ho tenien més clar als Mossos que nosaltres.
3: Sí.
2: I he de dir, el que està dient la meva mare és que nosaltres no ens vam enterar perquè justament va ser durant una pandèmia mundial on tu no pots sortir de casa, clar, i ells van aprofitar d'enviar el recurs judicial al restaurant on tu no pots anar a recollir perquè no pots sortir de casa.
0: Però això no vau poder recórrer-ho d'alguna manera?
2: Ho vam recórrer.
0: Això no té cap sentit. No ens hem assabentat perquè estaven tancats a casa, si és impossible.
2: Sí, ho vam recórrer i els van donar la raó
0: a
2: ells.
0: A ells?
2: Uh-huh. Així és com va la justícia, a vegades.
4: Bueno, no passa res.
3: Sí, no passa res.
0: Home, una mica sí que passa.
3: Sí que passa,
0: us van perdre el restaurant en pandèmia.
4: Sí, però mira, gràcies a això podem estar aquí. Mm-hmm. Perquè si no, que sí, estaria jo treballant encara.
0: Ferran, deixa'm preguntar-te si Can Lluís, que és aquest Can Mosques de la sèrie, d'alguna manera, no? Era a casa o era a la feina?
4: No, jo vaig néixer a Can Lluís.
0: Com vas néixer a Can Lluís?
4: Jo vaig néixer a Can Lluís.
0: Físicament vas néixer?
4: Físicament vaig néixer a Can Lluís.
0: Entre les taules o...?
4: No,
3: a dalt.
4: Teníem... O sigui,
0: vivíeu allà?
4: Hi ha un balcó, vivíem allà, i jo vaig néixer allà. Ma mare em va tindre allà.
0: No fotis.
3: Sí, sí, a pis, al dalt. A dalt del restaurant i al pis, que compartien la família.
0: O sigui, la distància entre la feina i la vida era...
3: Zero.
2: No? Bueno, com molts negocis familiars de llavors, no? On tu vivies en el teu negoci, no, on feies no, vida no, en el teu negoci, on era casa i on la gent ho entenia com a tal, no? I 1929 l'obre el seu avi, 1946 el maten el seu avi amb una bomba a dins del restaurant, que mata el seu avi i el seu tiet, amb una bomba... amb un... Sí, 1946 va ser això, 16 de gener del 46.
4: Amb un... T'estem donant primícies, eh?
0: Com que maten el
2: seu... Amb una maniobra d'escapisme, una cèl·lula anarquista.
0: Què dius?
2: Que estan menjant allà, hi ha un control policial, i per escapar-se del control policial el que fan és tirar una bomba al mig del restaurant per escapar-se. I maten el meu besavi, el meu tiet avi, el seu avi, el seu tiet.
0: Què dius, ara?
2: Sí. I llavors, 3 anys després...
4: Jo em dic Ferran per això, perquè amb el tiet es deia Ferran.
3: Perquè va morir.
4: I va morir.
0: I tu hi havies nascut en aquell mes?
4: No.
3: Encara...
4: No. Vaig néixer 3 anys després.
2: 3 anys després, neixes al 49, amb una habitació sobre la cuina, que és on neix ell, i és on viuen ells, i va ser ja quan van marxar d'aquell pis, és quan...
3: Nosaltres vam casar.
4: Quan vam casar, el 74.
0: I llavors va anar a viure a prop d'allà, o no?
4: A Viladomat.
2: A Sant Antoni, sí, a Sant Antoni.
0: Perquè allò era el carrer de la Cera, realment, no? O sigui, sí, Can Lluís, que encara hi és un Can Lluís, que no és el vostre Can Lluís, diguem-ne, és carrer de la Cera, per
3: sí,
0: tant...
3: Sí, Cera 49.
0: No pot ser una cosa més llegendària, diguem-ne, de la ciutat de Barcelona, no? És el barri on neix la... o el carrer on neix la rumba, no? On hi ha tots els artistes...
4: I l'Emili Vendrell, un la... tal Emili Vendrell.
0: I tant, Emili Vendrell. Com era aquest Can Lluís, en fi, de la vostra infància, et diria, perquè tu, clar, si neixes allà vol dir que tens tota la teva infància allà.
4: Era una meravella.
0: Per què?
4: Era una meravella perquè, com tots els nens, sortíem a jugar al carrer, perquè no hi havia cotxes. I la gent agafava les cadires, les treiem a fora, xerràvem amb els veïns, no havia televisió, gràcies a Déu. I sempre havia molta més...
0: Bueno, ara el teu fill ha fet una sèrie per la televisió, eh?
4: Sí, però l'ha fet ell.
3: Que s'apanye.
4: Hi havia molta relació amb els veïns i molta mena de... Semblava un poble, saps? I era una meravella. Pels nanos era una meravella.
0: Sí. I el fet de... Entenc que al restaurant hi vas treballar des de que eres un criu, no?
4: Des de que era un criu.
0: Què feies?
4: Pues el que deia mon pare, rentar plats, rentar gots, ajudar taules... Bueno, jo als 15 anys ja anava al mercat de Sant Antoni a comprar, i totes eren les meves tietes. Perquè, clar, allà tenies que fer cua per comprar. Jo li deia, tieta, que tens el lluç que et vaig encomanar ahir? Sí, sí, Ferran, pues vaig a prendre un cafè i ara vinc.
0: T'agradava, t'agradava aquesta vida?
4: M'encanta. Encara tinc la sort que la meva dona m'envia moltes vegades al mercat.
3: Sí, és que ho fa molt bé, això fa molt bé. Anar a comprar.
2: Esmorza molt bé el mercat, sí. Esmorza molt bé el mercat.
0: Júlia, la vida del Pol enmig d'aquest Can Lluís era una mica semblant a la del Ferran?
3: Doncs
0: un
3: sí.
0: Nen que apareix per allà...
3: Sí, la veritat és que d'entrada... Can Lluís feia un càtering que portava a l'escola Griselda i que aleshores ells anaven a l'escola Griselda. I recordo que una temporada ell no es va voler quedar a dinar. Aleshores venia a dinar al restaurant. Però era curiós perquè aleshores venia i m'ajudava. T'ajudo, renta les mans. I aleshores es posava a ajudar. I quan era més gran, que clar, teníem els dos fills, Eric i ell, i aleshores... Eric és 3 anys més gran. Aleshores, el que va passar és que Ferran va tenir la gran idea, perquè és una gran idea, perquè, clar, nosaltres treballàvem 6 dies a la setmana, i aleshores, què fèiem? Els nanos el divendres a la nit i dissabte. Clar, no es pots deixar a casa. Aleshores, Ferran va dir, mira, fem una cosa, vosaltres veniu a ajudar al restaurant, jo vos dono els diners, i aleshores, doncs, així, pim, pim, i efectivament, i aleshores es va fer...
2: Una gran idea, diu, això se diu explotació infantil.
3: Sí, sí.
2: Totalment.
3: Però una gran idea, perquè...
4: caducat, no ens ho poden demanar. No,
3: exacte. I molta gent deia, bueno, però és que no tenen l'edat. Jo dic, bueno, però és que vingui la persona que ja mos ho dirà.
0: Quin és el teu record infantil de Can...
2: Ara, gràcies. Gràcies que m'has passat la paraula. Doncs, a veure els meus amics que s'anaven al cinema i jo quedar-me en una muntanya de goig. No, el record infantil que tinc és realment, doncs sí, treballar molt al restaurant, amb molts records dins del restaurant, perquè ja ho celebres tot. I això és molt bonic, és un lloc com molt de diàleg, no? Són restaurants on no hi ha temps, on la sobretaula forma part de l'identitat del restaurant i dona molt de peu, doncs, per xerrar i per compartir, no? I jo sí, me'n recordo moltíssim de treballar aquells divendres i dissabtes al restaurant, després de treballar, doncs, sopar amb algun client, tipus 12:30, 1 del matí, compartir una estona amb aquesta gent, escoltar les històries que expliquen cadascú d'ells i després el que fèiem nosaltres era que també teníem el Cafè Teatre Llentiol, que també va obrir el meu pare també al carrer Riereta, llavors anàvem a la 1 del matí al Llentiol, on començava l'espectacle, mon pare estava allà treballant després, doblete, nosaltres anàvem allà a veure l'espectacle, clar, amb 14 i el meu germà amb 17 o 16, doncs veiem l'espectacle fins a les 3:30 del matí, on començava la màgia a prop, on estava Juan Tamarit o el Pepe Carlos fent màgia a prop, veiem l'espectacle durant una hora, 4:30 del matí, i llavors a les 4:30 del matí mon pare em deia, vine. Llavors me'n portava amb un petit despatxet d'un metro quadrat que tenia sota l'escala i em posava tot de diners pels mitjons, per les butxaques, per la jaqueta, i em deia, anem cap a casa. 4:30 del matí, llavors havíem de creuar tot el Raval, llavors em deia, si passa alguna cosa, jo em quedo i tu marxes corrents. No ens va passar mai res.
4: Mai.
2: Era una època fotuda al Raval, perquè hi havia molta heroïna i tot plegat, però no ens va passar mai res.
0: Vull dir que... Bueno, però hi havia aquesta por i aquesta actitud defensiva.
2: Bueno, no? Perquè sabies...
4: Més que por...
3: Vigilància.
4: Vigilància.
2: Bueno, i que tenies una responsabilitat amb els teus treballadors, clar, que si passa alguna cosa, doncs has de pagar les nòmines, no? Llavors entenc que t'has de cobrir les espatlles, però, doncs sí, és un barri amb conflicte, és un barri on passen moltes coses... però també és un barri on qui defensa aquell barri és els propis veïns, saps? Són els que es confronten amb les realitats dia a dia i són els que apoyen i intenten millorar-les.
0: Aquesta xarxa veïnal encara existeix al Raval, o no?
2: Sí, absolutament, absolutament. És un dels barris amb més associacions i ONGs que hi ha d'Europa, és un barri on constantment s'estan intentant, doncs, lluitar i millorar la situació del barri des del carrer, i és algo que jo no paro de repetir, perquè crec que és molt important els relats i és molt important trencar certs estigmes que hi ha.
3: Sí.
0: Quin és el primer record que teniu, Ferran i Júlia, de això s'està anant a fer punyetes? Si el primer en surt.
3: Jo, el record que tinc és que el dia de la pandèmia que mos tanquen, vull dir, recollim tot, guardem tot, clar. Tenim les neveres plenes, s'ha d'ordenar tot, i la pregunta és, quan tornarem a obrir? Uh-huh. Aquesta va ser el record que tinc. I
0: perquè
3: després...
0: en aquell moment, el moment de tancar per pandèmia, sí, ja hi havia el fons voltó, ja havia comprat,
3: sí,
0: l'edifici...
3: Nosaltres estàvem pagant un lloguer ja molt alt, molt alt.
2: Sí, tot va passar més o menys, jo crec que va ser 2016-2017, que el fons... Bueno, m'ho parla per tenir un aixequi al cor, no?
3: No, abans.
2: Llavors, a partir d'aquí vam intentar nosaltres comprar el restaurant, perquè veiem que mon pare, doncs, ja era el moment de fer el relleu, vam intentar comprar...
0: Per fer el relleu, perquè tu pensaves en liderar el restaurant, Pol?
2: Bueno, entre jo i el meu germà, portar el restaurant com poguéssim, tant el meu germà com jo tenim una carrera a part del restaurant, però sempre ha sigut part de la nostra vida, de l'ADN, no? Llavors, és algo que nosaltres no volíem perdre, perquè també et fa... Quan tens un restaurant familiar, un negoci familiar, entenc que li passa a tothom, s'estableixen unes dinàmiques familiars i personals a l'entorn d'aquell espai, no? I perdre aquell espai, tens la sensació que perds a part d'aquest lligam emocional amb la teva família i amb els teus amics. Llavors és algo que es mescla, no? Ja no és només diguéssim, allà on treus tu el teu salari, sinó que va molt més enllà, que és més una qüestió efectiva, no? I llavors volíem, per almenys volíem lluitar per defensar-ho, ja volíem fins a on, no? Però sempre que fos de la nostra propietat, perquè portàvem 90 anys de lloguer. Tot aquest procés, el que va despertar va ser que els mateixos propietaris del restaurant, doncs, no poguessin separar l'edifici per parts, perquè no tenien separat la divisió horitzontal. Llavors va entrar una oferta d'un fons d'inversió que el comprava sencer, a ells li semblava que estava bé i se'l van vendre. Llavors aquí, quan rebem la primera carta del fons d'inversió dient som els nous propietaris i nosaltres ens quedem sense la possibilitat de comprar-ho, aquí diem merda.
0: Ja l'hem cagat.
2: Ja l'hem cagat, llavors et diuen som els nous propietaris i vosaltres no teniu contracte.
0: I va haver-hi, en aquesta xarxa veïnal que dieu, hi va haver-hi algun tipus de reivindicació al barri, dels veïns, quan van saber que corria risc de desaparèixer Can Lluís?
2: Vam tenir moltes ofertes de gent que s'oferia a denunciar-ho. I ajudar-nos.
3: Sí, sí.
0: A denunciar-ho. Mm. En quina forma?
2: Bueno, a fer...
0: Públicament, fer soroll.
2: Fer soroll. Fer soroll. Va venir a l'Iñaki al local, també, que és una llibreria on està implicada tot el moviment del barri. Molts clients que van parlar amb ells.
4: Molts actors i actrius volien fer manifestacions.
0: Hi anava tot Déu allà, perdó. Però
3: sí,
0: vull dir, periodistes, hi anava... Va tot Montalbán en el seu dia, hi anava... la rumba del Paret,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí,
0: diuen
3: sí,
0: que Leo Messi va ser un dels primers llocs on va anar a Barcelona, no?
4: El primer lloc que va anar a Barcelona va ser amb el va portar el Minguella.
0: Ah, sí, eh?
4: Sí, sí, és cert.
0: Era... I tens el record d'un
4: sí,
0: Leo Messi?
4: Sí, home, no? Clar que tinc el record. Era un nen.
0: Un nen, clar, 13 o 14.
4: 15 anys, uh-huh. I el Minguella em va dir, diu, aquest serà un dels cracs del Barça. Bueno, que tingui tota la sort del món, però clar, jo tenia 6 llibres de firmes, bueno, sí. Després vam fer 6-6, i, clar, amb ell no se'n va córrer a fer-li firmar, perquè un nen de 14 anys no... Bueno, em vaig equivocar. Pues, ja m'han fotut prou de bronca aquests dos senyors.
3: No, no.
0: Per no haver-li fet signar alguna cosa.
3: No,
2: però,
3: no, però
2: sí que és cert que era un lloc on hi havia molta gent de la cultura, on ja als anys 70 s'havien organitzat les caputxinades allà, on podies anar un divendres de nit i trobar-te els Arctic Monkeys, perquè havien anat a la Pobla a tocar, Tony Curtis, Marcello Mastroianni, i després tota
3: la bogeria.
0: Quina bogeria.
4: Feien Vibraciones, la revista Vibraciones, feien allà els seus consells...
3: Consells
0: de redacció.
3: De redacció.
0: Directament
3: sí.
0: A Can Lluís, no?
3: A Can Lluís, sí.
0: El, clar, un emblema del barri. Per tant,
4: Perdona, un emblema
0: cataclisme.
4: De Barcelona.
0: Sí, sí, no, totalment.
4: Un emblema de Barcelona, que això és el que em sap greu a mi.
0: Mm.
4: A mi em sap greu que l'Ajuntament no s'hagi pres en sèrio el que érem nosaltres.
0: Vau parlar amb l'Ajuntament en aquell moment?
4: Sí, sí. Però bueno, això que ho digui la Júlia, que si digui jo amb la Júlia...
3: No, perquè s'enfada molt. Bé, a veure, sempre intentes i... Ells ens coneixien, perquè, clar, nosaltres, al final, l'any 80 vam posar Llantioli, no el vam posar en el Raval, perquè nosaltres que defensàvem en el Raval.
4: El nostre barri.
3: L'haverem pogut posar en un altre lloc, a Barcelona, però vam posar el Raval. Mm. Aleshores, vol dir, nosaltres, el Raval, esclar, no és que coneixia l'Ajuntament, era a casa de d'ells, per entendre's. Però, clar, les qüestions polítiques són molt complexes i aleshores són molt difícils.
0: No es van moure.
2: Bueno, van intentar.
3: Van dir, intentar,
2: vam aconseguir que vingués la regidora del barri en aquell moment, que era la Galapi, i que s'entés amb el fons d'inversió, però el fons d'inversió li va dir... Què?
0: Què més vols?
2: Què m'estàs dient? Sí. O sigui, hi ha una llei estatal. Vull dir, no és una llei de l'Ajuntament, això és una llei estatal. I està clar que al final, quan la llei t'empara...
3: Sí.
2: Doncs tens la llibertat de fer el que vulguis i aquest és el gran tema. Al final,
0: que no sigui una regulació de comerços històrics o de locals...
2: Sí, s'intenten buscar maneres de fer-ho, però com que a nivell estatal no ha pogut ser, doncs no. Llavors, aquest és el fet. Al final és que es necessita una regulació àmplia i precisa, doncs perquè no només locals emblemàtics puguin seguir existint, sinó que també la vivenda, no? Avui dia com estem, jo pateixo molt pels meus fills, què faran d'aquí 10 anys els meus fills, quan ja des de fa 10 anys hi ha el 50% de l'habitatge que s'està comprant sense hipoteca, no? Llavors, ja tots són fons d'inversió, gent en capital que compra vivenda per especular. Llavors, això és el que fa més por, no?
0: Us van arribar a oferir allò, una renovació de contracte disparadíssima que no podíeu assumir, sí?
2: Sí, sí. Sí.
0: Què demanaven?
2: Vam estar lluitant...
0: O sigui, inviable, era.
2: Inviable.
0: El lloguer. Vull
2: dir, havies de canviar tot el model i jugar-te amb un model nou. Vull dir, si tu, no sé si eren 7.000 o 8.000 euros al mes. Llavors, havies de canviar tot un model. Nosaltres érem un restaurant popular, de menú de doncs, 14 euros en aquell moment. Tenies carta, òbviament, però havies de fer fora personal, havies de fer una reestructuració de tota... I no tenies el disseny del restaurant com per fer això.
3: No.
2: Llavors, t'implicava, d'alguna manera, redissenyar tot un restaurant amb el capital que això porta, jugar-te-la perquè no tens aquella clientela i sobre, doncs, pagar un gran calés a aquesta gent. Llavors estava treballant per aquesta gent. Llavors ho tenim molt clar que en aquell moment nosaltres era impensable i vam estar, doncs, sota amenaces intentant negociar un nou contracte fins a arribar amb una entesa. Vam dir, bueno, firmem aquest contracte i ens el traspassem i marxem. I és quan va entrar la pandèmia.
0: Deixa'm preguntar si això que deies, la sèrie explora el que tu potser es vas plantejar, no?, de saltar-te la legalitat per fer determinades coses, per intentar forçar el fons voltor a que deixés això, no?, que deixés les grapes del local i de tot l'edifici. Realment tu t'ho vas plantejar, això? O una part d'això? De dir, hosti, si ara jo em posés en plan de l'oeste...
2: No m'ho vaig plantejar perquè no en sabia tant. Perquè un cop em va passar... Sí que tens una sensació d'ofec i de que intentes buscar solucions, i a vegades solucions desesperades. No?
0: Per qui no ho hagi vist, a la sèrie també són dos germans, no?
2: Sí.
0: Que són els fills dels propietaris, i n'hi ha un, diguem-ne, més eixelebrat, i l'altre que és més raonable, no?
2: Exacte.
0: Tu series...
2: L'eixelebrat.
0: Tu ets l'Enric Auqué.
2: Jo seria, diguéssim, sí, seria l'Enric Auqué. Sí, el més nerviós, més impulsiu...
0: Passional, que diu, això ho arreglarem gairebé a hòsties, no? Si ho hem d'arreglar.
2: Bueno, ho hem d'arreglar de qualsevol manera, però això ho hem d'arreglar.
3: La veritat és que quan mos va vindre a sobre, clar, vam fer el que teníem que fer, portar-ho a l'abogat, tal i qual, i fer el recurs, i tal i qual. Clar, et ve tant de sobte, perquè, clar, tu et diuen fora, però, bueno, tu tens uns treballadors que respons per ells,
2: sí.
3: I has de resoldre aquest problema.
4: Tenint en compte que van vindre els Mossos d'Esquadra i van dir, només es poden emportar el que puguin agafar vostès amb les mans.
3: Sí, el caporal mos va dir.
4: Només el que puguin agafar vostès amb les mans.
3: I
4: allà teníem... Tot el que és un restaurant.
3: Sí.
4: I la història de 90 anys nostra.
3: Clar, els quadres, els llibres...
4: Que vam agafar
3: llibres,
4: els llibres de firmes i quatre coses més.
3: Sí,
4: és el que podies fer amb les mans.
3: Sí, és com la guerra, no?
0: La resta està allà, encara?
3: No, mos el van deixar, després de molt de temps, mos van deixar...
2: Després de negociacions, durant 9 mesos, ens van deixar tornar...
0: Allà hi havia la història de la vostra família, bàsicament, allà.
4: Tota.
3: Sí, però ells és igual, amb ells és igual. I aleshores, clar, tu el que tens és que dius, bueno, i ara què passa? Però, clar, a nivell realitat i a nivell... com a empresa, doncs has de liquidar aquests treballadors i has de solucionar aquest problema.
0: Deixeu-me acabar només amb un parell de qüestions. Una, la felicitat, diguem-ne, de tenir un local així emblemàtic i haver servit durant tantes dècades a la ciutat i haver-hi passat tanta gent que era feliç allà, deixa un pòsit, evidentment, no? No sé si heu pogut tornar a cuinar les coses que cuinàveu allà. Si us recorda alguna cosa quan ho feu, si us ho permeteu.
3: El més bonic és quan, bueno, clar, no tenim el restaurant, doncs, i a casa hem de cuinar, no? I aleshores jo cuino per la família. I clar, els meus nets estan molt contents, no? Perquè van a casa la iaia. I això, vull dir, fa molta, molta satisfacció.
0: Què era el millor que fèieu, Júlia, allà?
4: Cobrar.
3: La veritat és que hem tingut la sort de poder, doncs... Bueno, la més bonica de totes és que Pol ens ha fet un regal.
2: Sí.
3: Aquest és un regal. Primer que la sèrie hi planteja aquesta mena d'agressió absoluta que hi ha posada, social, que això no pot ser. L'agressió que en el cinquè capítol que estàs nens, no? I es peguen entre ells perquè ho porten des de casa, no? Vull dir, i l'agressivitat porta agressivitat. Aleshores, mirant la sèrie, dius, ostres, Pol, que bé que d'una història que nosaltres hem tingut tan bonica durant 90 anys i que hem disfrutat tant, perquè hem disfrutat molt, que ha sigut lleig al final i ara, doncs, ha convertit una cosa que tothom en pot parlar i pot reflexionar. I podem extreure d'aquí algo positiu. I això és el millor regal que tenim.
0: Podeu passar per davant del Can Lluís actual sense patir?
3: Costa.
0: Perquè
3: molt.
0: Can Lluís encara es diu Can Lluís.
3: Costa molt, sí. Costa molt, sí, és veritat.
2: Sí, amb ells els costa moltíssim passar per allà.
0: Però tu també, Pol?
2: Jo tinc més curassa, en aquest sentit. I he fet la sèrie d'alguna manera, amb la qual m'he permès dir la meva, no? La meva última paraula, no?
0: Per cert, no està rodat, òbviament, a Can Lluís, però deu estar rodat al Raval, tot, no?
2: Està rodat al Raval, vam rodar al carrer Carretes, a l'antic Maison David, que era un altre restaurant així mític del Raval,
0: sí.
2: I on vam trobar un edifici sencer que estava buit i que vam poder llogar. I vam construir un restaurant tal qual, eh?
0: Fins al punt que la gent es pensava que hi havia restaurant de
2: veritat. Sí, la gent entrava davant la taula mentre estàvem rodant, però és que, clar, pensa que vam construir la cuina, les planxes funcionaven, fregidores funcionaven, campana estructura funcionava, amb el qual, al final, tot es buscava aquesta veritat, no? dintre la sèrie. I al final el que té bonic d'un restaurant també que em preguntaves abans i que ens agrada a nosaltres és això, no? És el plaer de compartir amb una taula, el plaer de menjar, el plaer de beure i el plaer de parlar.
4: Bueno, final, no? La filosofia de la vida.
2: Exacte.
4: Menjar i beure, posar i treure. Si això ho fas bé, no tens mal de cap.
0: A veure, això, ha estat una filosofia molt urbana, podríem dir això.
4: Bueno, menjar i beure...
0: Posar i treure.
4: Posar i treure. Si tu menges i beus...
2: Exacte.
4: I ja vas al lavabo, etc. Però no passa res.
0: Jo per un moment he pensat que era posar i treure a la taula, però no, és un altre, no. És un altre posar i treure. Ha estat un gust, de veritat. La sèrie, vaja, està tenint un èxit aclaparador, aquest revelejar a HBO Max, a més, rodada originalment en català, i que la podeu veure ara ja sencera, des d'aquest divendres hi va haver l'últim episodi. Mm-hmm. Entrareu en un, vaja, en un cicle molt fosc d'una història, efectivament, molt, molt bonica, tot i que va tenir un mal final, com és la de Can Lluís, és a dir, de Can Mosques, originalment, que van regentar durant tant de temps la família del Ferran Rodríguez, la Júlia Ferrer i, evidentment, el Pol Rodríguez, el fill, que ja hem descobert que és l'Enric Auqué. És el més eixelebrat de la família. Ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
5: Via Lliure amb Xavi Bundó. En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forn Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
6: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
7: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
8: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
9: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.

0: A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
1: 3:15 de 2 del migdia.
2: Carmencita, el sabor que uneix generacions, t'ofereix aquest espai.
1: Hola, Mireia Carbó, bon dia.
3: Bon dia.
1: Per què riu la Molins, ja?
4: No, ric, perquè, mira, em fa gràcia passava? La vida.
1: La vida, en general, fa
4: sí,
1: gràcia.
4: General, eh?
1: Vale, vale, vale. Ja sabeu que és la nostra responsable de cuina més important que tenim al programa, per la nostra, la de referència, la responsable de l'escola de cuina Mireia Carbó, que hi ha al barri de Gràcia de Barcelona, per, en fi, per tot tipus de perfils.
3: El que vulgueu.
1: Per la gent que no en sap gens i la gent que en sap una miqueta.
3: També.
1: Que hi ha tot tipus de cursos allà i que el mes de juliol també estan oberts. Que
3: també.
1: No se n'obligui
3: la gent. I al setembre.
1: Plats per quedar bé, batch cooking, cuina fàcil i saludable, etc, etc. Una pila de coses. Avui que parlarem d'entrants per aquests àpats, com per exemple el que hem passat de Sant Joan o Sant Pere, que hi ha molta gent que ho celebra, i ho farem amb els productes de Carmencita, que ja sabeu que el regalem entre els oients, entre la gent que ens fa plats i ens diu aperitius, en aquest cas aperitius especials, un pack de 6 molinets de pebre blanca, de ras el janut, d'orenga, i les fulles de llorer i els concentrats d'espècies, una bacanal de Carmencita per regalar entre els oients que ens expliquin quins aperitius fàcils farien.
3: Exacte, per que es puguin
1: portar. Per un àpat d'aquests. Sí, i ara sobretot aquesta època de l'any, que sigui...
3: Sí.
1: Bueno, no cal que siguin frescos, però que, si ho volen, poden
3: no,
1: intentar.
4: Que llueixin una mica, no?
1: Ara, que llueixin.
4: Ara.
1: Clar, que si fas aperitius, després, calma't amb la resta.
3: Sempre ho diem, Xavi. Si voleu fer allò, doncs, una nit de revetlla o un sopar, ara que ve, tots això, aquestes nits d'estiu, no?, que plantes allà quatre cosetes. Quatre cosetes que no cal que siguin sofisticades, però que les... Bueno, això, que es callueixin i que siguin fàcils de fer, que no us passeu 3.000 hores a la cuina, que no val la pena, la veritat. Hi ha mil coses xules que es poden fer. Haig de dir que ja he penjat la coca Ann, aquella coca que he explicat 4.500 vegades, la teniu penjada al meu Instagram, el carbó Mireia, amb el carbó davant. Aquesta la podríeu fer, Xavi, saps? Que és fàcil de fer, ràpida, la pots deixar preparada, la talles a trossets, està bona, freda, calenta, tèbia... Doncs heu de buscar coses així una mica... Sofertes, no? Amanides, fresquetes, que es puguin menjar de peu, que no hagis d'embrutar 40.000 coses...
1: Puc dir una cosa sobre el tema d'això dels canapés aquests...
3: Digues-la.
1: Hi ha la tendència que s'acabin estovant l'estructura que suporta els canapés aquests.
3: És cert.
1: Què fem?
3: T'aguantes.
1: Vale.
3: Depèn de l'hora amb la que... Clar, és que depèn del que vulguis fer, per exemple. Si li poseu, feu pa amb tomàquet, si li poses el formatge a sobre... Saps què vull dir? No s'humitejarà. I al damunt pots posar el paté moltes vegades. Mm. Per exemple, una cosa que es fa ara... Mira què t'explicaré ara, Xavi. Te'n recordes que vam parlar de la quiche un dia, que us vaig explicar com es feia, que ho podeu recuperar, que està penjat a RAC1? Doncs, o si poseu quiche Mireia Carbó, us sortirà. Doncs avui en dia sabem... Saps les obleies aquelles de paper d'arròs?
1: Sí.
3: Val, doncs si tu cuines la massa de la quiche, com us vaig explicar, posant paper de forn al damunt cigrons, fent un fars falsit, que se'n diu coure en blanc, exacte. No, perquè no caiguin les parets, no pugi el cul, li fas una precocció, cous la farina, faràs que aquella quiche no sigui pesada, perquè la farina no et repetirà, perquè estarà ben cuita. Doncs, abans d'omplir-la, quan tu treus aquell paper amb aquells cigrons i ho treus, el que es fa avui en dia és posar una obleia d'arròs a sobre, pam! A més, acostuma a ser de la mida del
1: però
3: mollo.
1: Quan l'has tret?
3: Sí, tu fas aquesta precocció de la massa, la treus, li poses una obleia d'arròs sense humitejar, sense res, allà, pam, i la omples amb el farcit.
1: Ah, vale.
3: Jo això ho ensenyo a les classes de cuina.
1: Protecció, diguem-ne.
3: És correcte.
1: Val.
3: S'acaba humitejant, però...
1: Però molt menys.
3: Molt menys.
4: Això és com per combatre el canvi climàtic, gastronòmicament.
3: Sí.
1: Bueno, sí, que no quedi allò tou
4: perquè
1: i escanoset.
4: Perquè duri més, exacte.
1: Està bé, està bé.
3: Sí, no,
1: pues mira, no
3: funciona,
1: és una mala idea.
3: Funciona,
1: no mala
3: funciona.
1: Idea. Va, què hem de fer?
3: El que vulgueu, què fan els oients?
1: Ara no ho tinc, un moment.
3: Oh,
1: ara...
3: vale. Doncs
1: mira,
3: fan.
1: Galetes de parmesà, olives negres i festucs, croquetes de formatge i olives.
3: Això també és bé.
1: Entrepanets de brie amb melmelada de tomàquet.
3: Molt bé.
1: Ara he vist una cassola de musclos, home, a veure...
3: A veure, sí, Xavi, sí.
1: Sí, és veritat.
3: I ho pots tenir fet i ho treus.
1: Sí, fa molt d'estiu.
3: Sí, fa molt d'estiu.
1: Cassola de musclos, sofregit de ceba, all, tomàquet, 2 quilos de musclos de roca...
3: I avall,
1: final,
3: molt bé.
1: Allioli, diu, i endavant. Oh. I torradetes de paté amb pebre. De paté de pebre, perdó.
3: També m'agrada.
1: A veure,
3: també.
1: Tu què ens proposes?
3: Jo us he portat uns mini pastissets de pera i botifarró.
1: Sí.
3: Ah, que és la cosa més senzilla, més xorra del món, però Ara que ho penso, s'ho mitejaran, eh? Vaja, profe, estic feta. Prescalfeu el forn a 180 graus, val? I si teniu una safata d'aquelles, saps d'aquelles safates típiques com per fer magdalenes, que tenen, o muffins? Muffins.
1: Sí, sí. Ara en diuen muffins.
3: Ara en diuen muffins.
4: Aquelles estan bones de colors.
3: Sí, que tenen foradets allà al mig i que no, correcte, saps què fer-ne, doncs això podria...

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Ah, bueno, és que una porta 26 anys donant classes de cuina i tu no saps el que es veu en els meus ulls.
2: Totalment.
1: Aleshores, tallareu 3 quadrats per cada motllo. I els, com ho expliquem això per algú que no et veu? Saps, poses el primer una miqueta de mantega fosa, el segon al damunt, però no fas que quadri amb el segon, sinó que les puntes quedin desquadrades.
2: Perquè tu el que estàs fent és fent com una mena de pisos.
1: Exacte, farem 3 pisos.
2: I llavors el que fas és, si és un quadrat, el gires uns quants graus,
1: sí,
2: el de sobre.
1: Sí, perquè les puntetes, Xavi, es vegin com desquadrades.
2: Val.
1: I llavors
2: acaba
1: quedi més...
2: com una mena de flor.
1: Exacte, queda sí. més boniquet.
2: Okay.
3: Ho poses... Com el vol d'una faldilla.
1: Com el vol d'una faldilla...
3: Potser no.
2: Sí, bueno.
3: Per exemple.
2: Sí,
1: per exemple, un, dos, tres.
3: Estic molt encertada.
1: Però s'ha entès, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Saps que quedi
2: vas
1: així
2: girant,
1: com...
2: cada cop que poses una capa més, la gires un quart de volta, diguem-ne.
1: Sí,
2: el que sigui,
1: i si plantéssiu les tres, que no surtin les puntes, tampoc passa res. Però si ens heu entès, doncs queda més mono. I aleshores, simplement, ara poses una miqueta de botifarró amb pera al dins de cadascuna, una mica d'això que heu batut amb un bol a part, de la nata amb els ous i la llet, i ja està, al forn fins que qualli. És una xurradeta. Ah, i quan ho treus, li podeu posar al damunt un puntet de melmelada de tomàquet o de melmelada de pebrot, i el conjunt és boníssim i teniu foto real a la web.
2: Bravo, bravo! A veure, boletes de formatge farcides de marmelada. Ah, ho fa
1: sí.
2: cas, això, eh? Tallarines amb all i julivert. Les tallarines...
1: Tallarines, sí. Les cluïses, les
2: peix,
1: tallarines... El sí.
2: Bueno, no. Perquè hi haurà gent sí. que no es pensi que és la pasta.
1: Ah!
2: Gambetes amb all i oli. Mini torradetes untades amb mantega, amb boletes de succedani de caviar, amb el bo, no queda tan bé, diu, i un trianglet petit de llimona.
1: Sí.
2: Hummus amb tires de pastanaga, molt bé.
1: Uh-huh.
2: Molt senzillet, molt sí. arregladet i avall. I la teva última, quin és el...
1: El pots comprar, està fet a l'hummus, eh?
2: Sí,
1: que avui en dia hi ha de molt bons.
2: Quin és el...
1: Uns mini croissants de feta i sobrassada.
2: Feta i sobrassada?
1: Sí.
2: Oh.
1: Ai, ara se m'ha fet la boca aigua. L'altre dia vaig tastar una sobrassada tan bona. Aquí compreu una coseta que estigui...
2: Sí,
1: una
2: potent,
1: coseta
2: potent.
1: Bé. Sí, perquè necessitarem uns 50-100 grams. Llavors, agafeu una pasta de full, Xavi.
2: Val. D'aquestes si del súper?
1: Del súper, comprada, feta, no us poseu a fer pasta de full, perquè aleshores... La vida ha deixat de ser meravellosa perquè
2: Correcte.
1: No estem fent aquí coses de pim-pam. I es tracta de tallar triangles d'aquest
2: sí.
1: rectangle. No cal que ho estireu, sinó talleu rectangles, val?
2: Triangles.
1: Triangles. Era per veure si estaves atent. Molt bé, Xavi, sí que ho estàs.
2: I llavors, el croissant el que es fa és embolicant el triangle, que
1: exacte,
2: llavors queda la forma
1: exacte.
2: De croissant.
1: I aquí farem una ceba tallada amb juliana fina, val? Amb un rajolinet d'oli la sofregiràs a una paella, amb un polsim de sal... I ho estic
2: que
1: complicant, eh? Sí, que... Sí, estoves com la ceba. Afegeixes prunes tallades, la sobrassana, la sobrassada, ho remenes i es desfarà ràpidament.
2: Ara ja tens la sobrassada amb un punt dolç, que funciona bé.
1: Has dit
2: prunes, eh?
1: Prunes, sobrassada i la ceba. Ho tens tota la paella, eh?
2: Molt bé.
1: Val. Afegeix, i ara això ho deixes refredar així una miqueta.
2: Okay.
1: Bé, i si no ho teniu... Si no,
2: ho deixes refredar, ho treus de la paella.
1: Ho treus de la paella, ho poses a un plat i agafes un vano. Jo a l'escola els hi dono un vano.
2: A un vano directament.
1: Sí, sí, un
2: vano,
1: un vano. En comptes d'avantar-te tu, ventes el plat i ja està. I ara amb això el que fareu és farcir aquests triangles. Val? Us imagineu un triangle així allargadet, perquè la pasta de fulls, al ser rectangular, et surt així. Li poses una mica d'aquest farcit.
2: A la base.
1: A la base, sí, a la part ampla.
2: A la part ampla.
1: I llavors comences com a cargolar. Doblegues les puntetes, o no les dobleguis, és igual. Ho podeu pintar amb ou, podeu posar una miqueta de sesa, amb una miqueta del que sigui. Això al forn a 180 graus fins que la pasta de full sigui ben torradeta.
2: Has dit on hem de posar la feta, perdona?
1: Ai, no ho he dit, No, no, al damunt, perquè no se't desfagi.
2: Val.
1: Perquè així a més, el feta, el guai és que és un formatge que no es desfà del tot,
2: mm-hmm.
1: saps? Llavors, a cada mossegada el trobareu, perquè podreu repartir-ho millor, farà de més bon repartir. I ja està, simplement al forn i quan estigui torradet, a la taula.
2: Bravo, bravo.
3: Olé.
2: Escolta, que ja em quedo sense temps, ja. A veure, hi ha noients que ens diuen un clàssic. Ous farcits amb tonyina i maionesa.
1: Sí, sí, m'agrada.
2: Aquests són clars. Sardines amb escabeig, a la meva manera. Pastís de ceba
1: també
2: amb pasta de full i parmesà. Pinxo de poma caramelitzada amb botifarra negra. Bueno, en fi. Llagostins amb salsa tàrtara.
1: Oh, també és
2: classicorro, totalment.
1: Però a mi m'agraden aquests clàssics,
2: totalment.
1: No han de morir,
2: totalment.
1: Clar que no.
2: Hauríem de fer un dia, eh?
1: Clàssics.
2: Plats clàssics. Que
1: m'agrada, no... Xavi, prenc nota.
2: Una mica fins i tot antics. Mireia Carbó, gràcies, com sempre.
1: Un petó.

0: Cada cuina hi ha un secret i en cada recepta una història. Carmencita fa 100 anys que transforma el que és quotidià en extraordinari. Perquè cuinar no és només alimentar, és emocionar, és crear i compartir. És aquest instant en el qual els sabors parlen més que les paraules.
1: Carmencita, 100 anys donant color i sabor a la teva vida.

mica, 30 segons i arribarem a les dues en punt del migdia. Temps per acomiadar-nos, per agrair-vos que ens hagueu acompanyat al llarg d'aquestes 14 hores de ràdio d'aquest cap de setmana. Gràcies per ser-hi i nosaltres hi tornarem, com sempre, puntuals dissabte que ve, a les 7 en punt del matí, en un cap de setmana que ja veureu serà complicat amb la grande part del Tour de França. Que vagi molt bé, que tingueu un molt bon diumenge. Adéu-siau.

0: La xifra de morts a Veneçuela continua creixent mentre s'esvaeix l'esperança de trobar supervivents.
1: Las horas de oro le llamamos a partir de las 72 horas, las condiciones de supervivencia caen drásticamente. Entonces, ¿siempre hay alguna posibilidad? No vamos a engañar que sí, pero la realidad es que después de las 72 horas cae drásticamente.
0: És Miguel Montero, responsable de la ONG Intervenció, Ajuda i Emergències i un dels especialistes que ha aterrat aquesta matinada a Veneçuela juntament amb una quinzena de bombers catalans que ja estan treballant sobre el terreny a la zona zero del doble terratrèmol de dijous. La xifra oficial de morts és de 1.430 persones, no ha canviat des d'ahir, i aquest matí el Ministeri d'Exteriors sí que ha elevat a 9 el nombre d'espanyols morts. També hi ha 131 desapareguts i 14 persones localitzades sota la runa.
2: Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
0: De seguida, tots els detalls de l'última hora de la catàstrofe amb Jordi Armenteres, l'enviat especial de RAC1 i un dels pocs periodistes que ha pogut entrar al país després del terratrèmol. I arreu d'Europa, l'onada de calor continua fent mal. Avui França ha confirmat que ha registrat 1.000 morts més de l'habitual durant aquests dies de temperatures extremes. Segons el Ministeri de Sanitat, les més afectades han estat les persones de majors de 65 anys. Mentrestant, Catalunya es prepara ja per l'arribada del Tour a partir de dijous. Dissabte es farà l'etapa entre Tarragona i Barcelona i es dona la casualitat que els ciclistes passaran per dos dels 10 punts que acumulen més accidents mortals dels ciclistes. El col·lectiu critica que es vulgui blanquejar amb el Tour l'elevada sinistralitat que tenen. Impacte a Barcelona, dues persones han mort en un xoc al Poble Nou entre dos vehicles. L'ha provocat un conductor temerari que fugia de la policia. Albert Ferran, bon dia.
3: Bon dia.
0: Leo Messi continua acumulant gols al Mundial, mentre que Àustria serà la rival de la selecció espanyola als 700 de final.
3: Els austríacs han aconseguit la classificació in extremis gràcies a un gol al minut 96 i s'enfrontaran al conjunt espanyol dijous a les 9 del vespre. D'altra banda, Leo Messi ha marcat el seu sisè gol al Mundial, avui sortint des de la banqueta contra Jordània. Gol de falta directa, Messi's Pichichi, amb 6 dianes, dues més que Mbappé, Dembélé, Vinícius i Haaland. Més enllà del futbol, acaba d'arrencar el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Quim Salvador.
4: Primera volta de 26 al circuit d'Assen, lidera des de la pole Jorge Martín, perseguit per Ayo Gura i Raúl Fernández, que va guanyar ahir l'esprint. Marco Bezzecchi és quart, Marc Márquez, que era setè a la graella, ha guanyat dues posicions i roda cinquè.
3: I també en marxa l'amistós de la selecció catalana masculina de bàsquet, que juga contra la Gran Bretanya, el nou Congost, Dani Aguilar.
5: Ja en temps d'últim quart, un minut transcorregut d'aquest últim període, mana de dos la selecció catalana, 56-54 contra Gran Bretanya. Tres anys després torna el combinat català amb més de 2.500 persones aquí al nou Congost.
0: I l'últim titular pel temps, perquè en aquest últim diumenge de juny es manté la calor, tot i que en alguns casos ha afluixat una mica. Abel Caral, bon dia.
6: Bon dia, sí, temperatures de nou a entorn dels 35 graus en moltes poblacions de l'interior del país, tot i que les comarques de Girona en molts casos han reculat. Això sí, a Girona ciutat ara mateix 37 graus. Calor, per tant, desbocada en alguns casos, també cap a Ponent, 37-38. A la costa, més frenades, 28-30-32, però amb una marcada sensació de xafogó. Com a novetat, a mitja tarda poden fregar algunes tempestes des de l'Aragó, la zona més a l'oest de Catalunya.
0: Són les 2:03. Comencem.
2: 14-15.
0: La xifra de morts a Veneçuela continua creixent. La dada oficial que ha donat el govern veneçolà és ara mateix de 1.430 persones. Entre elles, el govern espanyol ha confirmat aquest matí que la xifra d'espanyols morts ja ha pujat a 9. També hi ha 131 espanyols desapareguts i 14 que se sap que continuen sota la runa. En canvi, a nivell global, no hi ha dada oficial de persones desaparegudes i, per tant, de moment preval el càlcul de les Nacions Unides de 50.000 desapareguts. Han passat ja 3 dies i mig del doble terratrèmol i a cada hora que passa es fa més complicat que puguin aparèixer supervivents. El govern del país afronta l'atenció a l'emergència totalment sobrepassat i a l'espera de l'ajuda internacional que ha començat ja a arribar. És el cas de la quinzena de bombers catalans que a les 5 de la matinada han aterrat a Veneçuela i que en poques hores ja estaven treballant sobre el terreny, concretament a La Guaira, uns 30 quilòmetres de la capital, Caracas, i que és una de les zones més devastades. Enviat especial de RAC1 a Veneçuela des de Caracas, Jordi Armenteres, bon dia.
7: Hola, bon dia. Els bombers catalans han aterrat aquí a l'aeroport de València, a gairebé 3 hores amb cotxe de Caracas, i s'han desplaçat al moment a la zona més devastada. Hi ha un grup reduït de periodistes que han pogut viatjar al mateix avió i amb fins a 70 bombers i personal de protecció civil i de l'ONU. L'Oriol Corbella és el cap d'aquesta unitat Catalana de Bombers.
8: Una emergència d'aquest calibre no és possible respondre-la amb els mitjans nacionals en cap dels casos. En cap país pot tenir els mitjans suficients, pagats i preparats, com per respondre a una situació tan devastadora i tan gran. Llavors, l'ajuda internacional es fa imprescindible i en aquesta ajuda internacional els processos són lents i, evidentment, doncs, s'arriba en el moment en què s'ha pogut arribar.
7: A l'avió també hi havia 9 gossos d'una unitat canina especialitzada en rescats. Sí que hi ha una por, que és que s'està treballant i s'arriba tard, perquè ja fa moltes hores dels terratrèmols. Miguel Montero és un dels responsables d'aquestes unitats.
1: Las horas de oro le llamamos a partir de las 72 horas, las condiciones de supervivencia caen drásticamente. Entonces, siempre hay alguna posibilidad, no vamos a engañar que sí. Se pueden reunir condiciones de supervivencia días posterior, 5, 6, 7 días, sí. Le tienen que dar unas condiciones especiales, ¿no? Pues a lo mejor quedar atrapado con algo de líquido para hidratarse, pero la realidad es que después de las 72 horas cae drásticamente.
7: Aquesta és la clau, el temps, els tràmits per poder treballar aquí, ni que sigui amb ajuda humanitària, han estat molt, molt complicats.
0: I mentre l'ajuda va arribant a Veneçuela, aquest matí han aterrat a Torrejón de Ardoz, a Madrid, 76 espanyols repatriats de Veneçuela. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
9: Acaba de aterrizar en Torrejón el primer avión repatriando ciudadanos desde Venezuela. Se trata de un total de 96 personas, 76 compatriotas españoles y otras 20 personas de distintas nacionalidades, de Francia, Italia, Portugal, Bèlgica, Eslovàquia i també Venezuela i Argentina.
0: Doncs aquestes són les xifres ara mateix. De fet, de Veneçuela fa hores que no hi ha actualització. Aquestes 1.430 persones mortes i, a la part espanyola, 9 morts i 131 desapareguts. Sobre el terreny creixen les veus crítiques contra el govern veneçolà. Consideren que la resposta institucional a la catàstrofe ha estat insuficient, que arriba tard i sense una coordinació clara, ho ha dit el Via Lliure de RAC1, la periodista veneçolana Marci Rangel.
10: No había un protocolo de terremotos acá en Venezuela. Unos rescatistas con equipos formales son muy pocos. Entonces, claro, las primeras horas, yo diría que el primer día entero, todo el apoyo estuvo sobre todo en la cantidad de vecinos que se abocó a buscar víctimas. Pero claro, o sea, una persona que no es profesional no las puede encontrar. Entonces, digamos que la ayuda pues llegó tarde.
0: Segons aquesta periodista, la manca de coordinació també està afectant l'ajuda internacional, que arriba sense unes instruccions clares i acusa el govern de posar traves a l'arribada de voluntaris i periodistes. A Catalunya, la comunitat veneçolana també s'organitza per recollir ajuda i poder enviar-la cap al seu país. Aquest migdia, desenes de persones es reuneixen en un àpat solidari per recaptar diners per ajudar en la catàstrofe. Ho ha organitzat la plataforma SOS Veneçuela de Barcelona, que ja compta en fer més accions en els pròxims dies. Barcelona, Eudald Puig, bon dia.
11: Recapten fons venent arepes d'alvocat, pollastre o formatge que s'han repartit al restaurant Franca. S'ha omplert a partir de les 12 i ha estat un degoteig de gent constant, sobretot de veneçolans que han volgut ajudar des de fora de casa, però també de persones que s'han volgut solidaritzar amb la causa.
12: Todas las acciones que han surgido en todo el mundo, en Caracas, aquí, en todos lados, son positivas. Pues todo el mundo tiene ganas de ayudar.
13: És molt important tot això que estan fent. És que és molt necessari perquè el poble de Veneçuela realment necessita.
14: Mi padre sigue viviendo allí, él está muy asustado y yo no me separo del móvil todo el día viendo las noticias.
11: Un acte solidari que s'ha organitzat en qüestió d'hores. El propietari del local i un dels membres de l'entitat, Rodrigo Gil, ja es coneixien i volien sumar amb la causa enviant diners a la zona afectada.
15: La mejor ayuda que podemos hacer desde Barcelona y desde el exterior es recaudando dinero antes de cualquier otro insumo material.
11: Han previst vendre 300 arepes, però se'ls quedarà curt. Les venen a 10 euros cada una. Tot i que confien en exaurir existències, no descarten fer més accions solidàries per ajudar amb la causa.
0: Per cert, també a Barcelona, el director veneçolà Gustavo Dudamel ha anunciat que ajorna el concert que tenia previst amb l'Orquestra Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela. L'actuació estava prevista pel 7 de juliol dins de la temporada del BCN Clàssics a l'Auditori. Dudamel, en un comunicat, ha anunciat una col·laboració amb el programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament per oferir ajuda i suport als afectats. A més, fa una crida per fer aportacions. A Barcelona aquest matí impacta per la mort de dues persones en un xoc provocat per un conductor temerari que fugia de la policia. Ha passat a primera hora del matí cap a les 9 al barri del Poble Nou. Els morts són el conductor temerari i el conductor d'un altre cotxe que s'ha vist embestit mentre estava aturat en un semàfor en vermell. Bàrbara Padilla.
16: Segons han confirmat els Mossos, a RAC1 ha passat a la zona de Diagonal Mar quan una patrulla ha intentat aturar un cotxe amb diversos ocupants. El conductor ha fugit a gran velocitat i a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià ha acabat xocant frontalment contra un vehicle que estava aturat en un semàfor. Han mort els dos conductors, el del cotxe que fugia, un home de 25 anys, i el de l'altre vehicle, de 58. I una dona que viatjava en el cotxe aturat, de 52 anys, ha quedat ferida greu i l'han dut a l'hospital. Els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells fins i tot ha volcat. Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat diverses dotacions dels bombers de Barcelona, el SEM i la Guàrdia Urbana. L'accident ha obligat a tallar el carrer Pallars entre Bac de Roda i Fluvià. Amb aquestes dues morts ja són 8 les persones que han perdut la vida aquest any en accidents de trànsit a Barcelona.
0: I aquesta setmana que ve desembarca a Catalunya tota la maquinària del Tour de França, que aquest any té sortida a Barcelona. Dijous es farà la presentació dels equips a la Sagrada Família i dissabte ja hi haurà la primera etapa, una contrarrellotge per equips dins la ciutat. Diumenge, segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Precisament en aquest recorregut de 170 quilòmetres, els ciclistes passaran per 2 dels 10 punts que acumulen més accidents mortals en bicicleta a Catalunya. Per tot plegat, entitats ciclistes denuncien el blanquejament de la situació que suposa el Tour i demanen mesures urgents per fer més segures les carreteres del país. Bernat González.
17: El primer punt negre per on passarà el Tour és a la B210 entre Viladecans i Gavà. El segon és el pont de la N340 que uneix Molins de Rei amb altres poblacions com Sant Vicenç dels Horts o Pallejà. De fet, aquest mateix dimarts, un ciclista de 73 anys va morir atropellat en aquest punt exacte que passa per sobre el riu Llobregat. És per això que el col·lectiu de ciclistes reclama millores per fer més segures les carreteres i lamenten que el Tour quedarà, entre d'altres, com una gran operació de màrqueting, sense cap efecte de millora real. Ho explica RAC1 el portaveu de Bicicleta, Club de Catalunya, Adrià Arenas.
18: Aquests esdeveniments no van de la mà després d'unes polítiques reals de promoció de la bici. En el cas del Tour, és una operació més de màrqueting, com el tema del PAP, o com aquests grans esdeveniments que estan acostumats a fer. Ojo, que nosaltres, mira, benvingut sigui a sortir el Tour i que hi hagi una visibilitat més de la bici, sigui del tipus que sigui. Si després resulta que quan passi la competició, la xarxa ciclista quedarà fragmentada, serà segura, i tindrem tots aquests punts negres. A mi em sembla que passarà el Tour i no hi haurà molt d'impacte.
17: Només aquest any ja han mort 4 ciclistes de les carreteres catalanes. El 2025 en van ser 5.
0: En aquestes queixes dels ciclistes, el govern destaca que un dels retorns que deixa a Catalunya el Tour és precisament una millora en les senyalitzacions a les vies més freqüentades pels ciclistes. N'ha parlat al Via Lliure de RAC1 el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
19: Hi ha punts molt crítics amb la bicicleta, hi ha una part de respecte tant del ciclista com de les persones que van amb cotxe i després una part també de senyalització important, que és un dels punts més importants que la Generalitat ha fet amb aquest gran de part, amb aquest llegat social, no? Més de 700 quilòmetres de senyalització pràcticament nous gràcies al gran de part, que esperem que ajudi a que aquesta part de sinistralitat, que és alta, doncs, disminueixi les xifres, no?
0: I una conseqüència que segur deixarà el Tour de França en aquests propers dies seran complicacions de trànsit. En total es tallaran uns 400 quilòmetres de carretera. La recomanació és estar pendent dels horaris de les proves i circular per vies alternatives, principalment les de gran capacitat, com l'AP7 o les rondes per evitar els talls.
2: 14-15.
0: I a Europa, l'onada de calor continua fent estralls. Avui França ha xifrat en 1.000 els morts a causa de la calor. És el primer balanç que fan les autoritats franceses de víctimes associades a les temperatures extremes i situen en un miler els morts que hi ha hagut per sobre del que és habitual. Segons el Ministeri de Sanitat, les víctimes són principalment majors de 65 anys. A més, les morts a domicilis han augmentat un 40%. França està a l'epicentre d'aquesta onada de calor que ha afectat mitja Europa. Els hospitals estan saturats i els serveis funeraris avisen que estan al límit. Aquest episodi de calor extrema deixa la meitat de les capitals europees amb rècords de calor en un mes de juny. Les màximes de París o Brussel·les, per exemple, han fregat els 40 graus, uns 15 graus per sobre del que seria normal en aquesta època de l'any. La calorada ha obligat a molts països a aplicar mesures excepcionals per poder combatre la calor. Mariona Martínez.
20: Alemanya porta 2 dies batent el rècord de calor. Ahir els termòmetres van enfilar-se fins als 41 graus i mig. De fet, hi ha hagut autopistes on l'asfalt s'ha desformat per la calor i s'han hagut de tallar el trànsit, mentre que a Bèlgica hi ha hagut problemes problemes en algunes línies de tren perquè el ferro de la via s'ha dilatat i la calor no només es deixa notar de dia. Hi ha zones del sud-est d'Alemanya que no han baixat dels 29 graus durant la nit. A Viena han tingut nit tòrrida amb una mínima de 25,7 graus i fins i tot s'han quedat per sobre dels 20, que el que es coneix com a nit tropical al sud de Suècia. Ara la calor avança cap a l'est del continent i alguns països com Polònia ja es preparen pel que pugui venir. A mesura que avanci la setmana, les temperatures recularan, però dilluns i dimarts encara es pot arribar als 40 graus a Hongria i passar dels 35 amb facilitat en països propers.
0: A Catalunya no estem oficialment en onada de calor, però sí que les temperatures són molt altes i això fa que avui 123 municipis es trobin en risc molt alt d'incendi. El mapa del Pla Alfa, que fan els agents rurals, tenyeix de vermell 14 comarques, sobretot de Ponent, però també de la Catalunya central. Són la Noguera, les Garrigues, el Pallars Jussà, el Solsonès, l'Anoia i la Conca de Barberà. A la resta del país també ha activat avisos per perill d'incendis. Tant agents rurals com bombers demanen extremar les precaucions per evitar l'inici de qualsevol foc. Ara anem amb la previsió del temps.
4: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Perquè acabem una setmana marcada per la calor, amb temperatures un dia més molt altes, però avui amb la novetat d'algunes precipitacions, Abel.
6: Si no parlem de temperatures tan desbocades com a principis de setmana, ja fa uns dies que no arribem als 40 graus, però bé, ahir 38, 39 en alguns casos, ara mateix 37, 38, sobretot cap a Ponent. A les comarques de Girona, en molts casos, en zones interiors ha afluixat la calor, però bé, a Girona ciutat, ara mateix 37 graus i entorn dels 35, 33, 35, 36, doncs en molts sectors de l'interior del país, i això s'ha de mantenir encara unes hores. Paciència a la costa, com sol passar, no puja tant la temperatura, 28, 30, 32, però molta humitat i molta sensació de xafogó. La novetat d'avui és que tindrem tempestes a l'Aragó que poden fregar la zona més occidental de Catalunya, la zona més propera a la franja. Aquestes tempestes, que alguna pot ser una mica forta, però sobretot descarregaran a l'Aragó. Allà on descarreguin aquí a Catalunya, si acaben arribant, doncs refrescarà, però en tot cas, doncs això, calor intensa i pendents d'aquestes tempestes de l'Aragó, a veure si acaben arribant entre mitja tarda i al vespre.
21: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: En crònica internacional de l'Orient Mitjà, l'Iran assegura que només el govern iranià pot fer que l'estret d'Hormuz torni a la normalitat. Ho ha dit el ministre d'Exteriors del país, Abbas Araghchi, que avisa que un atac a la infraestructura o la intervenció de qualsevol altre país implicarà més retards en la reobertura. L'Iran insisteix que pot fer que l'estret torni a tenir el trànsit que tenia abans de la guerra, però que cap país s'hi pot posar pel mig. Això després que aquesta matinada hi ha hagut un atac a l'estret contra un petrolier i que, com a represàlia, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius militars iranians, unes accions que deixen encara més tocat l'alto el foc signat entre Washington i el govern de Teheran. I pel que fa a la política espanyola, continua la ressaca del Comitè Federal del PSOE d'ahir, en què Pedro Sánchez es va reunir amb els líders territorials del seu partit. Avui el PP continua carregant contra Ferraz. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, diu que el que es va viure ahir va ser un comitè criminal on la majoria de dirigents van callar davant els casos de corrupció dels socialistes.
22: Ese Consejo Federal se ha convertido en un consejo criminal, porque el PSOE es hoy un partido sentenciado por los tribunales, manso y sumiso, que ha decidido callar ante la huida hacia adelante del número uno del WAN de P.S. Era lo más parecido al silencio de los corderos. Allí solo Paje alzó la voz, se grabó un audio y luego lo mandó a los medios para decir «yo no soy como estos».
0: Des del PSOE, el ministre per la Transformació Digital i la Funció Pública, Òscar López, ha defensat la tasca dels socialistes durant la legislatura i ha recordat la trama Gürtel del PP.
23: Todos aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy con la sentencia de Gürtel. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción.
0: López ha insistit en la intenció de Pedro Sánchez de continuar al govern més enllà del 2027. Avui que ahir es va fer la manifestació, milers de persones van sortir al carrer a Barcelona, però és avui el Dia de l'Orgull, un dia en què el col·lectiu LGTBIQ+, demana la igualtat real i que s'acabin els atacs contra ells. Segons dades que ha tingut accés RAC1, les agressions contra les persones LGTBI s'han mantingut aquesta primera meitat de l'any respecte a l'any anterior. Són xifres de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia i això vol dir que no s'han frenat ni els comentaris d'odi contra el col·lectiu ni les agressions físiques.
16: La primera meitat de l'any s'han registrat 135 incidències a tot Catalunya per motius d'orientació sexual o identitat de gènere. Ho denuncien declaracions a RAC1 Albert Carrasco, jurista de l'entitat, que ho atribueix a l'ascens de l'extrema dreta i als seus discursos d'odi a les xarxes socials.
1: Aquestes mostres d'odi i exaltació es materialitzen moltes vegades en discursos d'odi que s'estenen a mitjans digitals com pot ser les xarxes socials, els mitjans de comunicació o els espais polítics, institucionals, sobretot per part de grups de dreta, d'extrema dreta. Creiem que l'auge de l'extrema dreta en part s'atribueix a aquest major augment de mostres d'odi i exaltació que estem registrant a l'entitat.
16: Carrasco demana un protocol autonòmic per poder abordar tots els casos de discriminació. Assegura que n'hi ha un que funciona molt bé a la ciutat de Barcelona, però no a la resta de Catalunya.
2: 14-15.
0: I aquesta setmana que comença demà, la investigació per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, entrarà en una nova fase judicial. La jutgessa ha citat a declarar, a partir de dimarts, 10 persones de l'entorn de Jonathan Andic, el principal sospitós del cas. Entre els citats hi ha les seves germanes, la parella del pare, directius de Mango, de la companyia, i també la terapeuta que aconsellava pare i fill.
20: Ells ja havien declarat prèviament als Mossos i havien afirmat que la relació entre pare i fill era bona. També testificaran la parella d'excursionistes que van ajudar Jonathan Andic en el moment de l'accident, tot i que inicialment havia negat el contacte. Ara bé, la declaració més esperada és la de la psicoterapeuta de la família. La defensa alega les sessions de teràpia que feien pare i fill per justificar que en un moment donat Jonathan Andic enviés un missatge al seu pare dient que no li estranyava que pensés que era capaç de matar-lo. La jutgessa ha ordenat investigar la influència de la psicoterapeuta en Jonathan Andic. A més, ha demanat la reconstrucció de la caiguda amb la col·laboració dels doctors de l'autòpsia i els pèrits per comprovar si coincideix amb un accident fortuit.
0: I l'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era un bomber dels Gra i la víctima de 46 anys va morir al febrer i 4 mesos després la policia va detenir la seva dona. Va ser el passat dia 25, us ho explicàvem ahir. És una dona de 41 anys i infermera a l'Hospital de Manresa. L'home nascut a Sant Padó i destinat al Parc de Valls, tot i que havia estat molts anys al Parc de Terrassa. Segons explica avui La Vanguardia, la dona el va enverinar amb medicaments. Els Mossos han reconstruït els moviments que va fer i han comprovat que mentre el marit estava hospitalitzat, la detinguda va treure els seus estris de casa i va instal·lar-hi una nova parella. I més qüestions, perquè una balena de més de 10 metres ha aparegut morta aquest matí a la platja de l'Almadrava, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Neus Aragall.
3: Ha passat a primera hora, la Guàrdia Civil ha alertat els banyistes que quedava prohibit el bany. Els socorristes han posat la bandera vermella perquè cap banyista entrés al mar mentre hi hagués el cos de l'animal que estava surant a l'aigua i en estat de descomposició. També han acordonat la zona per la forta olor que desprenia la balena. Cap a la una al migdia, els agents, amb l'ajuda de l'embarcació i una excavadora, han retirat el cos de la balena. La policia local preveu que la platja torni a obrir entre dilluns i dimarts després de la neteja de la zona.
0: I aquesta tensió, si us heu de moure en tren demà, perquè hi ha vaga de Renfe, tot i que la convocatòria és d'un dels sindicats minoritaris, el sindicat ferroviari, la Generalitat ha fixat serveis mínims a rodalies i regionals del 66% en hora punta i el 33% en hora vall. A l'alta velocitat i la llarga distància només es garanteix el pas del 73% dels trens. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura. Fins al 2 de juliol, espais com les Tres Xemeneies acolliran sessions que volen ser un debat arquitectònic global. El Congrés reunirà 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països.
16: Dins del programa hi ha noms destacats de l'arquitectura internacional com Shigeru Ban o Amateur Architecture Studio. El programa, centrat a l'arquitectura sostenible, inclou ponències, tallers i una exposició de 4.000 metres quadrats i més de 70 itineraris per Barcelona i el seu entorn.

0: 14:15 amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
1: I en marxa el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP.
2: Últimes 10 voltes, de moment domina Jorge Martín. Quim Salvador.
3: Que serà nou líder si acaba la cursa, perquè el seu company de l'equip oficial Aprilia, Marco Bezzecchi, ha caigut a la quarta volta i, per tant, avui no sumarà cap punt en aquesta cursa del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Lidera Jorge Martín, però el persegueixen de ben a prop Raúl Fernández, guanyador de l'esprint d'ahir, i l'altre pilot d'Aprilia, Ai Ogura, el japonès, que és tercer de les Aprilia. Només falta la del líder Bezzecchi, que, com us explicava, ha caigut. Lluny de la lluita pel podi, però amb una valuosíssima quarta posició pels punts que sumarà i que retallarà amb Bezzecchi, Marc Márquez, al capdavant d'un grup on també són Fabio Di Gianantonio, cinquè, Àlex Márquez, sisè, molt destacable la cursa que està fent el jove dels germans Márquez, encara en recuperació de l'accident de Catalunya i després de la patacada fortíssima que va tenir els entrenaments lliures del divendres. I el setè és Enea Bastianini. També està fora de cursa per problema tècnic Pecco Bagnaia. També pel mateix motiu Pedro Acosta, que ha tingut un duel interessant amb Marc Márquez per la quarta posició fa una bona estona. Ha caigut Joan Mir, ha caigut Franco Morbidelli, s'ha retirat també Toprak Razgatoglio, tenim Àlex Rins a la desena posició i a Maverick Viñales a la catorzena. Menys de 9 voltes ja pel final, lidera Jorge Martín, perseguit per Raúl Fernández i Ai Ogura. Marc Márquez és quart.
2: Doncs a veure si pot mantenir aquesta quarta posició, lluny del podi, però com deia el Quim, seria sumar punts importantíssims a aquesta quarta posició. També estem pendents a aquesta hora del partit de bàsquet de la selecció catalana masculina. Aquest migdia tornava a jugar un partit. 3 anys després, avui s'enfrontava a la Gran Bretanya. Nou congost, Dani Aguilar, bon dia.
4: Bon dia, i tenim emoció, Albert Ferran, perquè a falta de 26 segons per al final ha de demanar temps mort. Jaume Ponsarnau, perd de 2 la selecció catalana, 73-75. Amb més de 2.500 persones aquí al Nou Congost, amb moltíssima calor. Albert, et pots imaginar el Nou Congost i aquestes alçades de l'any. Menys 2 per Catalunya, minut de Jaume Ponsarnau per intentar empatar el partit o guanyar davant Gran Bretanya.
2: Hi hauria pròrroga.
4: Hi hauria pròrroga, sí senyor, en cas d'empat, sí.
2: Doncs déu-n'hi-do, pendents d'aquests últims segons, amb esport en directe, el bàsquet i les motos. De moment, amb un canvi al podi, Quim.
3: Doncs sí, de fet, 2 canvis. Això és el món al revés a la fàbrica Aprilia, perquè els 2 pilots de l'equip satèl·lit Track House, Raúl Fernández i Ai Ogura, han superat el representant de l'escuderia oficial, Jorge Martín. Ara mateix, Fernández, primer, volant cap a repetir victòria. Ja va guanyar l'esprint ahir. Ogura, segon, i Martín, tercer. Això també afavoreix Marc Márquez. Sí. Perquè Jorge Martín, que quedarà nou líder, no li traurà tants punts com si guanyés la cursa. De fet, si vols, mirem la classificació virtual. Ara mateix quedaria, si això s'acaba així, amb victòria de Fernández, Ogura segon, Jorge Martín tercer i Marc Márquez quart. El nou líder, Jorge Martín, Bezzecchi segon a 7 punts, tercer Tijan Antonio a 18, quart Ogura a 30, que avançaria Marc Márquez, i això sí, el cerverí de Ducati, cinquè, a només 36 punts del liderat.
2: Fa unes setmanes era més de 100 punts del líder Marc Márquez i ara quedaria menys de 40.
3: Després de reaparèixer a Mugello, el Gran Premi d'Itàlia, s'havia perdut el de Catalunya i la cursa de França per la lesió que va tenir a l'esprint d'Alemans. Marc Márquez sortia de Mugello a 102 punts del lideratge de Marco Bezzecchi. Avui pot acabar a menys de 40 de la primera posició de la general.
2: Últims segons al Congost, Dani.
4: Pren el partit, sí, Guillem Vives, amb Lluís Costa pujant la pilota al base del Granada. Segueix Lluís Costa, 20 segons per al final. Hi ha un decalatge d'uns 4 segons. Costa, bota, que votarà Jaume Lobo, que bloqueja indirecte amb Pep Busquets. Falta sobre Jaume Lobo. Tots dos equips en bonus. Per tant, anirà a la línia de tir lliure Albert Ferran per intentar empatar el partit. Insisteixo, en cas d'empat, anirà a la pròrroga aquí al Nou Congost.
2: Doncs estarem molt pendents d'aquests últims segons. Passa un minutet de 2:45. S'ha acabat la fase de grups del Mundial amb un altre gol, el 6è, de Leo Messi.

0: por uno más. Se viene Argentina, va con Messi, va Messi. ¡Ah!
1: Avui sortint des de la banqueta, Leo Messi jugant l'última mitja hora de l'intranscendent Argentina-Jordània, suficient per fer un gol de falta que el consolida Bernat Balboa com a pitxichi del Mundial.
2: Sí, Scaloni va avisar que li donaria descans, però l'ha fet entrar quan ha transcorregut l'hora de partit i amb només 30 minuts n'ha tingut prou per marcar el tercer i definitiu gol argentí, el seu sisè en aquest Mundial, el 19è entre totes les copes del món que ha disputat, i també per aconseguir el ple de victòries per l'Argentina, 3 en 3 partits, una fita que aquest estiu només han aconseguit Mèxic, França i els mateixos argentins. Leo Messi continua, doncs, com a màxim golejador del torneig, per davant d'Mbappé, de Dembélé, Vinícius i Haaland, que en tenen 2 menys, 4. Cert és que el conjunt d'Scaloni no necessitava guanyar perquè ja tenia assegurada matemàticament la primera plaça del grup. Per això el seleccionador ha apostat aquesta matinada per un 11 ple de rotacions per donar descans als titulars. Lo Celso ha obert el marcador amb un llançament de falta al minut 19 i 12 minuts més tard Lautaro Martínez ha fet el segon de penal. Jordània ha retallat distàncies al minut 55 gràcies a Moussa Tamari, però Leo Messi ha acabat sentenciant el partit amb una falta picada al pal del porter. Scaloni ha destacat al postpartit la generositat de Messi amb els seus companys.
3: Él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
2: Amb aquestes 3 victòries en 3 partits, la selecció argentina ha signat una primera fase perfecta, acabant primera de grup amb 9 punts, 8 gols a favor i un en contra.
1: Doncs l'Argentina que passa amb 3 victòries i té un camí teòricament assequible fins a les últimes rondes. A 16 jugarà contra Cap Verd, a 8 s'enfrontaria el vencedor de l'Egipte-Austràlia i a quarts, amb resultats lògics, el rival podria ser Colòmbia. Per tant, Argentina, amb aquesta versió golejadora de Messi, té molts números d'arribar lluny també en aquest Mundial 2026. A veure, que passen coses, per exemple, en bàsquet. S'ha acabat el partit de Catalunya, Dani?
4: Encara no, Albert. 10.9 per al final. Tirs lliures per Gran Bretanya. Guanya de 1 punt la selecció britànica. Perd 1 punt la catalana. 74-75. 10.9 per al final del partit. I tirs lliures per Gran Bretanya.
1: I Marc Márquez, que perd posicions.
5: Doncs sí, per un avançament massa agressiu de Fabio Di Gianantonio. La xicana d'entrada meta 5 voltes pel final. Marc Márquez ha hagut de sortir de pista i anar a la grava per evitar la col·lisió. També és veritat que Marc Márquez podia haver tallat gas abans i deixar passar el seu rival, però jo crec que és un avançament, si no il·legal, com a mínim incorrecte, massa agressiu de Di Gianantonio, que li ha fet perdre a Marc Márquez 2 posicions. Ara és 6è, just darrere el seu germà Àlex, que està rodant 5è. També hem tingut novetats al capdavant. Ayogura, que està remuntant com un coet, ha passat Raúl Fernández i ara és el líder de la cursa i de fet s'escapa amb 8 dècimes de marge sobre el seu company d'equip madrileny. Ogura primer, Raúl Fernández segon, Jorge Martínez tercer, ara Di Gianantonio quart, Àlex Márquez cinquè, Marc Márquez sisè. Això evidentment alterarà la situació, la general que us comentàvem fa un moment. De seguida que acabi la cursa actualitzem la situació al Mundial.
1: Quants segons falten al nou Congost, Dani?
4: S'ha acabat. Ara mateix el partit ha perdut la selecció catalana. 74-76, última jugada de Lluís Costa, triple que no ha entrat. Per tant, en el retorn 3 anys després de la selecció catalana, derrota contra Gran Bretanya, l'equip de Jaume Ponsarnau, 74 Catalunya, 76 Gran Bretanya.
1: A la part final del programa, si tenim temps, escoltarem protagonistes. Fins ara, Dani.
4: Fins ara.
1: A l'altre partit del grup de l'Argentina, del grup GJ, s'enfrontaven Àustria i Algèria. L'empat classificava les dues seleccions per a 16ens i han empatat. Però ha estat un empat a 3, amb un temps d'afegit de bogeria. Amb 2-2 al tram final, les dues seleccions han deixat d'atacar, conscients que era el resultat que volien, però després d'una possessió llarguíssima dels africans, una pilota cap a Marés ha significat el 3-2 al minut 93, que eliminava els austríacs. A la desesperada, el tècnic Ralf Rangnick ha fet un canvi, ha fet entrar al terreny de joc el gegant Sasa Kalajdzic de 2 metres i la primera pilota que ha tocat, Barraca.
6: No könnte was gehen, Gregoric! Kalajdzic! 3-3!
1: Així celebrava el gol a la televisió austríaca al minut 96. També l'alegria era immensa, immensa, molta alegria a la ràdio del país.
7: Sind in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Ein hoher Ball noch Richtung Gregoric.
8: Ja!
7: Oh, ja!
8: Ja!
7: Ja! Es ist nicht zu glauben.
8: Wie geil ist das denn?
7: Kalajdzic! Kalajdzic! Gerade eingewechselt.
8: Was ist los?
7: Das gibt's nicht.
1: Kalajdzic, repetien el nom del davanter centre, l'heroi del conjunt austríac, Bernat.
2: Nascut a Viena, té 28 anys i és conegut pel seu joc aeri, evidentment per la seva alçada de 2 metres. La seva carrera futbolística va explotar a Alemanya quan jugava a l'Stuttgart, on després de recuperar-se d'una greu lesió va ser una peça clau en l'ascens del club a la màxima categoria alemanya. A la temporada 2021 va marcar 16 gols a la Bundesliga i el 2022 va fitxar pels Wolves, on només va disputar un partit abans de patir una ruptura de lligament encreuat anterior del genoll. De fet, des que va marxar d'Alemanya a la Premier, s'ha perdut 767 dies per lesió. El 2024 va tornar a terres alemanyes, cedit a l'Eintracht de Frankfurt, on va continuar recuperant ritme competitiu després de les diverses baixes, i aquesta temporada ha jugat cedit al LASK austríac. En aquest Mundial va jugar 45 minuts contra Jordània el primer partit, contra l'Argentina va quedar-se a la banqueta, i aquesta matinada contra Algèria ha sortit per disputar un minut i s'ha convertit, com dèiem, en l'heroi de tota una nació. Amb aquest empat a 3, Àustria s'ha classificat per a uns setzens de final que disputarà contra la selecció espanyola. L'exmadridista David Alaba confirmava com és d'especial aquest partit per a ell.
9: Significa mucho, creo que, porque es un equipo muy especial, un equipo con mucha calidad en su plantilla y seguro es un partido para nosotros que es muy difícil, pero vamos a ver.
2: Un Alaba que, recordem, encara no té equip de cara a la pròxima temporada. En cas de perdre contra Espanya, el capità austríac podria jugar l'últim partit amb el seu país.
1: Tres voltes pel final. Quim Salvador, actualitzem la cursa de MotoGP.
5: Doncs mira, ara mateix tenim Fabio Di Gianantonio fent una volta llarga de penalització per l'avançament massa agressiu que us explicàvem sobre Marc Márquez, que li ha fet perdre bous i esquelles al campió cerverí, però compte perquè ara Di Gianantonio torna a pista just darrere de Marc Márquez. Per tant, pot haver-hi altre cop sidral entre tots dos. També està en aquest grup Enea Bastianini, que en algun moment havia superat també Marc Márquez, però el cerverí de Ducati havia recuperat la cinquena posició. Ara el quart és Àlex Márquez, que està fent una cursa absolutament sensacional, tenint en compte que corre molt masegat i encara lluny del seu millor nivell físic, no només per la revolcada de divendres, sinó també perquè està en recuperació de les fractures de clavícula i d'una vèrtebra que es va fer al maig al Gran Premi de Catalunya. Vola cap a la victòria Ai Ogura, té ja 2 segons de marge sobre Raúl Fernández, ja la té al sac, només li falta acabar de lligar-la. Podem tenir lluita encara pel segon graó del podi, perquè Jorge Martínez amb menys de mig segon de Raúl Fernández i encara podria tornar a intentar un nou atac. Ara, el punt d'interès és...
1: Ens quedem a viure aquestes últimes 2 voltes perquè els dos germans Márquez lluiten per la quarta posició.
5: Sí, i sobretot per si es tornen a esbatussar Fabio Di Gianantonio i Marc Márquez. Ara, altre cop, el pilot de l'equip de Valentino Rossi, el del BR46, Di Gianantonio, just darrere de Marc Márquez, ja l'havia avançat abans, però ho havia fet de tan mala manera que han acabat en marca la grava i Di Gianantonio passant per una escapatòria d'asfalt però fora de pista, i jo crec que això ha estat clau perquè els comissaris dictaminessin que l'avançament mereixia sanció. Un avançament en què no pots traçar per dins de la pista i acabes fora i a sobre envies un rival a la grava, evidentment no és un avançament correcte. Menys de 2 voltes pel final, Asen, Ogura primer, Fernández segon, Jorge Martín tercer, ara a 7 dècimes, i compta en aquest grup de 3, Àlex Márquez quart, s'hi acosta ja el seu germà Marc a menys de 3 dècimes, i també enganxadet Fabio Di Gianantonio. Aquí segurament tindrem ball de bastons abans que s'acabi la cursa.
1: Home, és esperançador veure l'Àlex Márquez lluitant per una quarta posició, quan en l'anterior Gran Premi només va fer entrenaments lliures.
5: Sí, senyor.
1: I, per tant, és senyal i que les sensacions són boníssimes i que, per què no, pot tornar a lluitar pel podi en les moltes curses que encara queden.
5: Molt recuperat Àlex Márquez, també cal tenir en compte que hi ha hagut moltes baixes importants, la caiguda de Marco Bezzecchi, les retirades per problemes tècnics tant de Pedro Acosta com de Peco Bagnaia, que rodaven pel davant. L'Àlex ha fet una cursa molt intel·ligent, té molt bon ritme i el que ha fet és evitar entrar en lluites cos a cos, que evidentment no li interessa, i entre les altres lluites, les retirades i que ells estan realment de pressa, doncs aquesta posició. Atenció que Dijan Antonio torna a avançar Marc Márquez al mateix punt a la xicana d'entrada a meta. Aquesta vegada ho ha fet molt justet, però bé, consolida l'avançament Dijan Antonio. Molt justet, però absolutament correcte. Per tant, Dijan Antonio ara cinquè, Marc Márquez sisè a l'inici de l'última volta d'aquest Gran Premi dels Països Baixos a Assen. Veurem ara si Dijan Antonio pot atrapar també Àlex Márquez per la quarta posició. Al davant sembla que està ja tot el peix venut amb Ai Ogura volant cap a la seva primera victòria a la categoria reina.
1: Veig aquí que, vaja, que porta unes quantes caigudes consecutives i que tenia un coixí relativament còmode. És cert que portàvem un terç de campionat, però clar, no sé si producte dels nervis, però avui ha tornat a cometre una errada.
5: Li està sortint tot al revés. Mira que la velocitat la té, però no va sumar ni un punt a Txèquia fa dues setmanes. A Balaton sí que va fer podi a l'esprint, però també va caure a la cursa. Ahir va quedar fora del podi quart, avui un altre cop caiguda a la cursa. En fi, és un líder, era un líder en peus de fang a Bezzecchi, tant és així que ja no és líder de MotoGP, quan Fabio Dijan Antonio, millor ritme, supera també Àlex Márquez, intentava replicar el Cerverí de Gresini per l'interior, no podrà, i per tant jo crec que aquestes ja són les posicions consolidades fins a final de cursa. Ai Ogura, que guanyarà, Raúl Fernández segon, Jorge Martín tercer, Dijan Antonio quart, Àlex Márquez cinquè, Marc Márquez sisè, ara mateix Ai Ogura traçant la xicana d'entrada de meta, aixeca el cap per mirar que no ve ningú i amb un gest de ràbia, aixecant els dos braços, celebra aquest triomf que és el seu primer a la categoria reina del Mundial de Motos, Ai Ogura, guanyador del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Raúl Fernández ha acabat segon, Jorge Martín tercer, Fabio Dijan Antonio quart, Àlex Márquez cinquè, Marc Márquez sisè, Enea Bastianini setè, Àlex Rins que acaba en la desena posició i Maverick Viñales, dotzè. Recordeu, ha caigut Marco Bezzecchi, s'han retirat per problema tècnic amb Pedro Acosta i Fermín Aldeguer. Ara sí, Albert, consolidem, repassem com queda.
1: Que s'ajusta molt.
5: Hi ha definitivament la classificació general del campionat després d'aquesta victòria d'Ai Ogura. El nou líder, Jorge Martín, que ha acabat tercer, a 7 punts, Marco Bezzecchi, que ha caigut, Dijan Antonio, que ha acabat quart avui, tercer el campionat a 16 punts només de liderat de Martina Iogura, quarta 25. Marc Márquez queda cinquè a 39 punts, per tant ja a menys de 40 del liderat.
1: Doncs ara ja sí que uns quants pilots candidats a la victòria. Encara queda moltíssim, és evident, però s'ajusta la classificació després d'aquest Gran Premi dels Països Baixos. Aprofitem per actualitzar i per explicar com han anat les altres dues categories, Moto2 i Moto3.
5: Doncs a Moto3 la victòria ha estat del líder, el murcià de l'equip Espar, Máximo Quiles, que ja en suma sisena en 10 curses aquest curs. El segon ha estat David Almansa, el tercer podi català, l'argentí del Maresme, Marco Morelli, quart Valentín Perrone i dotzè Joel Esteban al Mundial. Quiles té un marge amplíssim de 90 punts sobre Álvaro Carpe, que avui ha caigut, i encara ha estat de sort, perquè li ha passat per sobre la moto d'un rival i, miraculosament, no té lesions de consideració el pilot murcià. Tercer és David Almansa, a 102 punts, quart Marco Morelli, a 109. A Moto2, primera victòria a la categoria del colombià David Alonso, imposant-se en un duel espectacular a 3 a Manu González i Senna Agius, que l'han acompanyat al podi, al Mundial. González continua líder amb Guevara, que avui ha estat quart, segon a 57 punts i mig.
1: Doncs escoltarem protagonistes en temps de Tu diràs aquesta nit amb l'Oriol Jové. Quim, fins ara.
5: Fins ara.
1: Reprenem el fil del Mundial. Hem escoltat el sisè gol de Leo Messi, narrat per la televisió argentina, per ESPN. Hem parlat també de la classificació in extremis d'Àustria, que serà el rival dels de Luis de la Fuente, els setzents de final, enviat especial de RAC1 als Estats Units. Hola, Dani López, bon dia.
10: Bon dia, Albert. Espanya ja coneix el seu rival, els setzents de final del Mundial. Serà la selecció d'Àustria. que aquesta matinada en un final surrealista ha acabat empatant a 3 contra Algèria i ha passat com a segona del grup d'Argentina. L'Espanya-Àustria jugarà dijous a Los Angeles a les 9 de la nit, hora catalana. La selecció espanyola va fer ahir un entrenament a Chattanooga a la tarda. Luis de la Fuente ha donat festa avui als futbolistes, jornada de descans. Sobre els lesionats, Nico Williams té una lesió muscular a la cuixa de grau moderat. Segons ha informat la Federació Espanyola, el jugador s'ha mostrat les últimes hores molt afectat a les seves xarxes. De moment descartat per enfrontar-se a Àustria setzens. Jeremy Pino, amb un esquinç a la clavícula, té molt difícil poder tornar a jugar durant el Mundial. Pel que fa als blaugranes, estan tots bé. Lamine Yamal cada cop amb més presència, 25 minuts contra Cap Verd, 45 contra Aràbia i 75 davant d'Uruguai. Això sí, divendres se'l va veure sense espurna i amb problemes per desequilibrar. Molt sol, també, i sense massa enteniment amb Marcos Llorente. Pedri va jugar 60 minuts i va evitar la suspensió, ja que tenia dues targetes, i es mantindrà a l'11, i el millor, Pau Cubarsí, que s'estan portant tots els elogis, contribuint al costat de Laporte a la imbatibilitat d'Espanya. Ha rebut l'equip espanyol 0 gols a la fase de grups. Dani Olmo és l'altre futbolista del Barça, que va tenir minuts. Es va notar divendres la seva entrada, per bé que molts no van entendre que fos suplent. I per últim, Ferran Torres també compta per De La Fuente. Li falta el gol. Divendres el va tornar a fregar després d'un bon moviment. Va enviar la pilota al pal. Gavi ha anat de més a menys des del debut, però pot aparèixer en qualsevol moment. Més difícil per Eric García, i ara mateix Joan García és invisible per Luis de la Fuente, tot i la inseguretat que va generar Unai Simón contra Uruguai. Espanya, doncs, apura els seus últims dies a Chattanooga, la que ha estat la seva casa des de fa 3 setmanes. Dimarts l'equip deixarà l'estat de Tennessee i es traslladarà a Califòrnia, a Los Angeles, on dijous s'enfrontarà a Àustria als setzens de final del Mundial.
1: Àustria a setzens, i si supera l'eliminatòria, jugaria els vuitens contra el vencedor del Croàcia-Portugal. Per tant, podríem tenir un Espanya-Portugal a vuitens, perquè aquesta matinada els portuguesos han acabat segons del grup K, després d'empatar a 0 contra Colòmbia, que ha finalitzat primera. És una de les sorpreses del Mundial, aquesta segona posició de grup de Portugal, que avui ha estat clarament superada per Colòmbia, que ha tingut més oportunitats per desfer el 0-0. Un altre partit en què Cristiano Ronaldo ha passat desapercebut i ha tornat a ser el blanc de les crítiques dels aficionats portuguesos. El seleccionador, el català Robert Martínez, el defensava en sala de premsa.
11: Cristiano està acostumat a ser el lloc correcte en el moment correcte. És una qüestió de ser fort mentalment i ser sempre disciplinat en aquesta posició, obrint espais pels nostres atacants. No hi ha hagut cap problema físic ni mental de Cristiano al partit d'avui. Podia jugar perfectament els 90 minuts. Potser, al proper partit, haurem de fer algun canvi, però això passa amb qualsevol jugador. Ens guiem per la informació que tenim entre partits. Si han rebut algun cop, si arrosseguen petites molèsties, si estan en bona ratxa. Tota aquesta informació és important per gestionar la plantilla i comptar amb tots els jugadors.
1: Cristiano qüestionat, no està fent un bon Mundial, malgrat els gols contra l'Uzbekistan. Tindrem un Cristiano Modric, un Portugal-Croàcia a setzens, perquè Croàcia, en l'última jornada del grup L, ha superat Ghana per 2-1 i ha passat com a segona per darrere d'Anglaterra, que ha derrotat 2-0 al Panamà sense participació del Blaugrana Gordon. S'acaba la fase de grups del Mundial i ja avui, aquest vespre, arrenquen, Bernat, els setzens de final amb la primera eliminatòria.
2: A les 9 de la nit, amb el Sud-Àfrica-Canadà, als Estats Units serà el primer partit dels canadencs fora del seu país. De fet, serà la primera nació anfitriona d'un Mundial que disputarà un partit fora de les seves fronteres. El Canadà ho tenia tot de cara per continuar jugant a casa fins als vuitens de final, però la derrota contra Suïssa els va fer acabar en segona posició del grup B i, doncs, canviar Vancouver per Los Angeles. Sud-Àfrica, per la seva banda, arriba als setzens després de vèncer per sorpresa Corea del Sud a la darrera jornada i acabar segona del grup A amb 4 punts. Amb 74 anys, el seu seleccionador, Hugo Broos, es convertirà en l'entrenador més gran en dirigir un partit d'eliminació directa en el Mundial.
1: Arrenca, doncs, l'hora de la veritat amb les eliminatòries, ja amb tot el quadre definit. Repassem el camí de les grans favorites. Per exemple, França jugarà contra Suècia a vuitens. S'enfrontaria contra el vencedor de l'Alemanya, Paraguai, i a quarts es podria trobar amb Països Baixos o Marroc. Espanya, ja dèiem, contra Àustria, si passa contra el guanyador del Portugal-Croàcia, i a quarts el rival podria ser Bèlgica, Senegal o els Estats Units. Brasil juga demà als setzens de final contra el Japó. Si guanya, es veuria les cares amb el vencedor del Noruega-Costa d'Ivori, i a quarts es podria trobar amb Anglaterra. Els anglesos, que a setzents s'enfrontaran al Congo i en uns hipotètics vuitens contra el vencedor del Mèxic-Equador. I acabem amb l'Argentina contra Cap Verde. A setzents, Austràlia o Egipte serien els rivals de vuitens, i a l'horitzó, a quarts de final, com explicàvem abans, el rival podria ser Colòmbia. Aquest és el quadre final. Aquestes properes setmanes ja viurem les eliminatòries del Mundial del 2026. Al final, Bernat, Iran ha quedat eliminada. Passaven les 8 millors terceres i l'Iran ha acabat novena.
2: Sí, després d'un final d'infart entre Algèria i Àustria, el gol al 96 dels austríacs és el que acaba eliminant el conjunt iranià. L'Iran estava pendent dels resultats d'aquesta nit i matinada per saber si accedia a la fase final, però, com deies, Albert, ha acabat novena amb 3 punts i una diferència de gols de 0. Marxa d'un Mundial complicat, amb restriccions per accedir als Estats Units. Segurament ha sigut la selecció més perjudicada de tota la competició, però, tot i això, l'actuació que ha fet l'Iran ha sigut més que correcta amb aquests 3 empats, sense cap victòria, però també sense cap derrota.
1: 8 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Publicitat i tornem.

0: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
1: Sí.
0: I després a ca la meva mare, Ola.
1: Uh-huh.
0: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
1: Molt bé.
0: Arribarem a tot?
1: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
2: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: Ràdio en directe.
4: Actualitzada al minut.
3: Alertes d'última hora.
4: RAC més 1.
3: Notícies.
4: Podcast. Contingut exclusiu.
3: Escolta.
5: Navega.
3: Descarrega.
4: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
3: Fàcil, còmoda.
5: Intuïtiva.
3: I renovada.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Més enllà del futbol, més enllà del Mundial, hem de parlar de Fórmula 1. D'aquí a 4 minuts, a partir de les 3 de la tarda, arrenca el Gran Premi d'Àustria al Red Bull Ring. Ho farà amb el Mercedes de George Russell a la pole position, després d'haver estat el més ràpid a la polèmica qualificació d'ahir. Hola, Álvaro Demà, bon dia.
7: Bon dia, Albert. Sí, George Russell va aconseguir ahir la seva quarta pole position de la temporada i avui arrencarà per davant dels dos Ferrari el Gran Premi d'Àustria, que està a punt de començar. Leclerc tenia el millor temps per davant del seu company Lewis Hamilton quan Verstappen es va accidentar al final de la qualificació provocant banderes grogues. Al box de Ferrari ja celebraven el doblet, però Russell els va superar a tots dos i es va fer amb la pole position als últims instants de la sessió. No estava clar si comptaria, ja que quan hi ha banderes grogues els pilots estan obligats a aixecar el peu de l'accelerador, però Russell va perdre suficient temps al revolt número 9, el de l'accident de Verstappen, tal com va confirmar la telemetria de Mercedes, i avui arrencarà des de la pole position per davant de Leclerc, que finalment va haver de conformar-se amb la segona posició i que avui completarà la primera fila de l'engrallat. La segona la compartiran Hamilton tercer i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, quart, mentre des de la tercera arrencaran Verstappen cinquè, el Gran Premi de casa de Red Bull, i el vigent campió del món, Lando Norris, sisè. Més endarrerit sortiran Carlos Sainz i Fernando Alonso, tots dos van caure ahir a la Q1, el de Williams arrencarà 17è, el d'Aston Martin 21è i penúltim.
6: N'estarem pendents a partir de les 3 aquest Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. Per cert, Quim, novetats al resultat final de la cursa de MotoGP.
8: Doncs sí, mala notícia per Marc Márquez, penalitzat per haver excedit els límits de la pista a l'última volta, perd una posició, per tant no acaba 6è, sinó 7è, el supera Enea Bastianini, i això li fa perdre també un puntet a la classificació general. Ara Marc Márquez és cinquè, això ja ho havíem dit abans, però a 40 punts del liderat de Jorge Martín.
6: I el Dani Aguilar ens demana protagonistes després del partit de Catalunya. Catalunya que jugava contra Gran Bretanya, un partit 3 anys després de l'últim duel de la selecció catalana. Dani, amb qui ets?
9: Amb el Guillem Vives, després de jugar amb Catalunya, després d'un partit bonic, després d'un partit que segurament que el que seria bo que fos més recurrent, no?
10: Sí, sí, sí, ja et dic, crec que el grup que estàvem aquí, tant els que hem jugat com els que no hem jugat, i inclús jugadors que no han pogut ser-hi, té ganes de competir junts perquè ens ho passem molt bé, perquè és un grup amb un segell únic i et fa molta il·lusió jugar aquests partits. Llavors, ojalà se'n puguin fer més, ja l'hem dit al Presi, i com he dit, fer-ho una mica més atractiu i la gent s'enganxi, perquè són partits xulos.
9: Com ha estat aquests dos dies de convivència? Molts jugadors que ja coneixes, alguns que segurament no havia jugat mai, amb en Jaume, com ha estat?
10: Bé, molt bé, molt maco l'ambient, molt familiar, i al final, durant l'any, potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip bueno, parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials, i ha sigut un període curt, però crec que tots l'hem gaudit i ha sigut especial.
9: És Guillem.
10: Gràcies.
9: Amb el Guillem Vives després del partit de Catalunya contra Gran Bretanya, malgrat la derrota.

0: Doncs Guillem Vives, al micròfon del Dani Aguilar. Demà arrenca una setmana poliesportivament intensa amb l'inici del torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada i sobretot la sortida del Tour de França des de Barcelona. Dissabte comença la ronda francesa amb una contrarrellotge per equip. Serà un gran départ especial per molts dels ciclistes, per exemple per Sepp Kuss, el berguedà d'adopció i gregari de Jonas Vingegaard. Kuss ha passat aquest migdia pel Via Lliure.
1: Me hace mucha ilusión arrancar en Barcelona, pasar por carreteras que conozco muy bien. Y en la tercera etapa ya pasamos por la Cerdaña, acabando en Les Angles. Es que también tengo muy buenos recuerdos de la última vez que empezamos una grande en Barcelona, en la vuelta en 2023, así sí. Que me hace mucha ilusión.
0: Dissabte arrenca el Tour amb aquesta contrarrellotge a Barcelona, però dos dies abans, dijous a la tarda, la presentació dels equips. Els espectadors podran veure els ciclistes desfilant entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
2: Les tres pendents de Veneçuela, el Ministeri d'Exteriors ha elevat a 151 a la xifra d'espanyols desapareguts pel doble terratrèmol. Són 21 més que en l'últim balanç. De moment, les víctimes mortals continuen sent 9 persones. Ho ha actualitzat fa poca estona el ministre José Manuel Álvarez en una entrevista a Radio Nacional.
3: Desgraciadamente, la cifra de desaparecidos ha aumentado. En estos momentos contabilizamos 152. Siguen siendo 9 los fallecidos. Y quiero trasladar pues todas mis condolencias a sus familiares y amigos y 14 españoles que tenemos localizados bajo los escombros y no sabemos en qué circunstancias se encuentran.
2: Mentrestant, aquest matí ha aterrat a Madrid el primer avió amb ciutadans repatriats des de Veneçuela. Són 96 persones, 76 de nacionalitat espanyola i 20 més d'altres països. De moment, des de Veneçuela no hi ha actualització de les dades. La xifra de morts es manté des d'ahir en 1.430 persones mortes, mentre les possibilitats de trobar supervivents són cada vegada més i més minces. Els equips de rescat continuen treballant, però amb moltes dificultats per la manca de mitjans i protocols d'actuació. Per això les crítiques al govern també es fan sentir. Ha parlat a RAC1 la periodista Marci Rangel.
4: No hay una coordinación formal de la ayuda y obviamente estos voluntarios que han venido de otros países, que la verdad es que se agradece porque se ve muchísimo la mejora y la rapidez en el protocolo, pues ellos llegan pero no están coordinados con un plan institucional del Estado. Entonces creo que eso agrava las cosas.
2: I hem sabut fa poca estona, 11 persones han mort a França en estavellar-se l'avioneta en què viatjaven per fer paracaigudisme. Ha passat als afores de la ciutat de Nancy, a l'est del país. Segons han explicat les autoritats, l'aparell ha tingut una avaria i s'ha estavellat poc després d'enlairar-se. Les víctimes són 5 monitors, 5 alumnes i el pilot. I Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP.
0: Per davant de Raúl Fernández i de Jorge Martín, que és el nou líder del Mundial per la caiguda de Bezzecchi. El millor català, Àlex Márquez, cinquè. Marc Márquez, després d'una penalització, ha finalitzat en el setè lloc. El de Cervera queda a 40 punts del nou líder. Al Mundial de Futbol, Àustria serà el rival de la selecció espanyola als setzens de final després d'empatar el seu partit al minut 96. Aquest Espanya-Àustria dijous a les 9 del vespre. D'altra banda, Leo Messi ha marcat el seu sisè gol, avui sortint des de la banqueta contra Jordània, gol de falta directa. Per tant, Messi és més pitxitxi del Mundial, amb 6 dianes, dues més que Mbappé, Dembélé, Vinícius i Haaland.
2: I acabem amb el temps, perquè avui es manté la calor intensa, això sí, amb la possibilitat d'algunes precipitacions. I demà baixen les temperatures. Abel Caral.
5: Al llarg de la tarda descarregaran tempestes a l'Aragó que, entre mitja tarda i el vespre, fer-se fos, poden afectar les zones més a l'oest de Catalunya, les zones més properes a l'Aragó. Això sí, calor intensa que queda de tarda, que encara són unes quantes hores, i en espera que demà reculin els termòmetres a les comarques de Lleida, les zones més interiors de les de Girona, a l'interior de les de Barcelona, 2, 3, 4 graus menys, un descens més marcat a la Vall d'Aran, on ja baixa avui la temperatura. Demà al matí, justament a la Vall d'Aran, hi haurà algunes precipitacions poc importants, i al llarg de la tarda, vespre d'aquest dilluns, serà més fàcil que apareguin xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu de manera dispersa i també entre el Pla de l'Estany i la zona més interior de la Selva. A més, entre tramuntana moderada al nord de l'Alt Empordà i mestral matinal a les Terres de l'Ebre.
2: Doncs tanquem el 14-15 que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb la Paula Durante al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als butlletins informatius.
0: I a partir de les 11 el t'ho diràs amb l'Oriol Jové.
2: Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el reconcentrat. Bona tarda.
6: Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlles.

Hola, bona tarda, com esteu? Com esteu? Ai, avui. Ai, avui, avui, avui, talli guarnició, perquè aquí tenim, vaja, el bo i millor. Penseu que m'he estat escoltant tota l'antena de RAC1, des de les 6 del matí fins a la 1 de la matinada, i alguns dies més, m'ho he estat escoltant tot, no se m'escapa ni un minut, per portar-vos, en tardes com aquesta, el millor del millor del millor. Contingut destriat i servit perquè passeu una bona tarda. Que et vols quedar des d'ara, des de les 3, fins a quarts de 9? Convidadíssim, estàs. Que vols escoltar una estona, després vas a fer algunes coses, les teves coses, i tornes, aquí continuarem. Vull dir que aquí sou lliures. I tot de franc, evidentment. Aquí no s'ha de pagar. I et pots moure. És a dir, si ho poses al mòbil o al cotxe, pot anar on faci falta. Clar. I els que esteu ja a la carretera, doncs, que esteu tornant cap a casa, doncs paciència. Paciència. Paciència i, sobretot, cura. Tingueu cura. En fi, hem començat amb un tros de tema dels Empire of the Sun, que es diu Half Mast, i que va servir de base d'un altre tema que anys després va fer, un temps després, no sé si anys, però un temps després va fer Mac Miller, el desaparegut i enyorat Mac Miller, a la seva manera. Això és Half Mast, com dic, Empire of the Sun. Per obrir el reconcentrat d'avui, repassarem, recuperarem la visita d'un periodista que es diu Jerónimo Andreu i que ha fet un llibre, el va publicar fa tot just unes setmanes, sobre la revista Interview, sobre la història d'Interview. I va venir el Versió, amb en Clapés i companyia, a presentar-lo, a parlar del tema. I va valer molt la pena. I ens servirà per encetar el programa d'avui. Versió RAC1, el reconcentrat.

Vinga, som-hi, més reconcentrat. Ara, amb una mica de la primera pedra, amb la Noé Puig acompanyada de l'Eduard Conti, que, com sabeu, és l'assessor de finances de la casa. I que sempre ens dona bons consells. S'ha d'estar molt atent al que diu. I ara, en aquesta ocasió especialment, perquè recuperarem una secció que va fer fa unes setmanes parlant d'hipoteques, d'habitatges, de finançament i consells molt, molt importants. Que ens diu, ostres, a mi això ara se'm fa feixuc. Que dura menys de 10 minuts. Menys de 10 minuts, perquè prenguis nota. I sempre va bé. La primera pedra, el reconcentrat. Som-hi, que fa baixada.

0: Comprar una casa deu ser una de les coses més importants que es fan a nivell econòmic, o una de les més importants, i avui en volem parlar amb l'Eduard Conti. Ell el trobareu a contieconomia.com. És assessor de finances personals, i és una finança personal molt important aquesta, no, Eduard? Bon dia.
1: Sí, sí. Bon dia, Noé.
0: Volem parlar d'hipoteques, Euríbor i habitatge. Tot plegat. Comprar un habitatge avui és probablement més difícil que fa uns mesos, i tot això té una raó econòmica.
1: Sí, sí, i és més difícil, sobretot perquè el context ha canviat bastant ràpid, el context econòmic, geopolític, etc. Tot el que està passant, per exemple, a Iran té un impacte, i un dels impactes és que l'Euríbor ha pujat més de mig punt des del mes de febrer. Val? I això encareix les hipoteques, ja siguin fixes o variables. Val? O sigui, normalment l'Euríbor s'associa més a les hipoteques variables, però en realitat l'Euríbor... Clar, els bancs quan han de fixar el preu d'una hipoteca fixa també tenen en compte quina és l'evolució de l'Euríbor, no? Llavors, aquest canvi tan sobtat i en tan poc temps, aquesta pujada gran de l'Euríbor i dels tipus d'interès, té un impacte. I perquè, al final, quan el preu dels diners puja, la capacitat de compra baixa.
0: Clar, segur. Això com es tradueix a la pràctica?
1: Mira, sobretot es tradueix en quotes mensuals més altes, eh? Quotes hipotecàries més altes. Hi ha persones, per exemple, que fa uns mesos, quan feien els números previs a la compra d'un habitatge, podien assumir un habitatge determinat, i ara, amb els tipus d'interès actuals que són més alts, potser ja no els hi surten tan bé els números. I això afecta molt perquè, clar, l'habitatge, i ho n'hem parlat moltes vegades, i tu ho has dit ara a l'entrada, no? És la decisió econòmica quasi més important que prendran moltes persones al llarg de la vida.
0: Però també és veritat que venim d'uns anys molt particulars, també.
1: Sí, totalment. Venim d'un període molt excepcional, que jo crec que alguna gent té present, no? Jo he vist clients signant hipoteques fixes a l'1 o l'1,5%.
0: Això és baixíssim.
1: Això és baixíssim. Això és històricament... És una anomalia històrica. És pràcticament com si et regalessin els diners. No arriba a ser-ho, perquè seria un 0% que te'l regalessin, però, clar, una hipoteca fixa a l'1% a 30 anys... Realment és unes condicions, vaja, espectaculars. Clar, per les persones que ho van aconseguir és una gran notícia, però el problema pot ser que en alguns casos ens hem acostumat a un preu dels diners que no era normal, no? Llavors estem valorant les hipoteques en funció d'una situació que va ser molt extraordinària.
0: I això s'ha acabat.
1: Mira, com a mínim el context ha canviat molt, eh? O sigui, el context en el qual es van donar aquests tipus d'interès molt baixos ara és completament diferent. El que ha passat ara és que el repunt de la inflació, principalment per l'augment del preu del petroli, no?, arrel de tota la crisi d'Iran, aquest repunt de la inflació el que fa és que els tipus d'interès repuntin. Vull dir, encara que el Banc Central Europeu o la Reserva Federal dels Estats Units no pugin oficialment els tipus d'interès i els mantinguin al voltant del 2% en el cas d'Europa, l'Euríbor, que és un indicador avançat, sí que ens està dient, fa uns moviments que apunten cap on van els tipus d'interès. Val? I ara ja estan per sobre del 2,75%. És a dir, que en molt poc temps ha canviat molt. I a més hi ha bastants motius per pensar que costarà tornar als nivells extraordinaris aquests que comentàvem de l'1 a l'1,5% de les hipoteques. No? Costarà perquè, d'una banda, per les tensions geopolítiques, que també jo diria que són estructurals. O sigui, això no va de la guerra d'Iran. Això, aquí hi ha una reestructuració de tot el poder mundial. S'estan trencant blocs que eren vigents durant 80, que van ser vigents durant 80 anys, no? Com el bloc, tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, no? Aquesta aliança entre els Estats Units i Europa, el paper de la Xina, no?, que s'està també reposicionant com un gran poder mundial que no ho era fa 80 anys. Tot això genera tensions, i clar, aquestes tensions agafen diferents formes, diversos escenaris geogràfics del món, però en el rerefons el que hi ha és una lluita de poder, no? Qui controla el món i qui controla l'economia, no? També hi ha una qüestió que és el preu de l'energia. El preu de l'energia serà estructuralment més alt perquè s'està produint una transició energètica, més enllà de que en un moment determinat hi hagi un president que decideixi apostar per l'energia fòssil. O sigui, ara mateix no hi ha una independència de l'energia fòssil. També al final no deixa de ser un bé escàs, i per tant, jo crec que ens enfrontem a períodes llargs, a un període molt llarg de preus d'energia elevats, i això ho notarem.
0: I això genera molts dubtes.
1: Clar, exacte, i després també que hi ha una inflació que és persistent. Abans del Covid, fins al 2019, vam estar vivint quasi una dècada que la inflació no pujava de l'1%, inclús van haver-hi un parell d'anys que va ser negativa. Això ara mateix és molt difícil imaginar-t'ho amb l'entorn actual, no? Llavors també, clar, tot plegat genera una gran incertesa econòmica i el que fa pensar és que els tipus d'interès poden mantenir-se relativament

0: qui sigui que va contratar una hipoteca amb aquestes condicions molt bones i de cop veuen aquestes condicions que els ofereix el banc i es frustra una mica i diuen, ostres, això no són unes condicions bones. Clar, jo aquí em mullo també, no? Ja et dic que en termes històrics i amb el context actual, una hipoteca fixa al 2,75%, si la teva economia s'ho pot permetre, no està malament. Mm-hmm. No està malament.
1: Home, jo recordo la generació dels nostres pares que havien tingut uns valors molt més elevats.
0: Exacte. Però el que passa és que a vegades la perspectiva una mica històrica la perdem i ens fixem només en allò que ens volem fixar, no? A l'hora de comparar.
1: I què haurem de tenir en compte abans de comprar?
0: Mira, algunes coses molt bàsiques, val? Per exemple, quan pots assumir sense anar massa just. Quan dic quan pots assumir, vull dir, per exemple, la càrrega de la quota hipotecària. També. Mm. I a més, també fem bé els números pensant que també abans igual estàvem pagant un lloguer, no? Doncs aquest lloguer desapareixerà, de cop entra en escena una quota hipotecària, que pot ser fixa o pot ser variable, que l'haurem de pagar durant una sèrie d'anys, però també entraran unes despeses noves que no té una persona que viu de lloguer. Has de pagar l'IBI, has de pagar la comunitat, quan hi ha reparacions les has de pagar tu, s'ha de fer manteniment, a vegades hi ha una derrama a la comunitat, tot això també té un impacte en el nostre pressupost. També és important, abans de fer una cosa tan important com, valgui la redundància, com comprar un pis, és ser conscients de quina estabilitat econòmica tens. I això no és només de una estabilitat de tipus laboral, sinó econòmic. Tu pots tenir una situació laboral no massa estable, però un patrimoni molt elevat, amb la qual el tema laboral no pesa tant, no? I després també, quin marge de maniobra et quedarà després de pagar l'habitatge, eh? Un cop hagis fet aquesta compra, perquè clar, la compra no és només la quota hipotecària, és que també ens hem de desfer moltes vegades d'una quantitat de diners que pot ser important per pagar l'entrada. Val, doncs un cop hagis pagat l'entrada, un cop estiguis per la hipoteca, tu com et quedes? No? Quin és el, diguéssim, l'esforç que has fet econòmic per arribar a ser propietari? Al final, una hipoteca no és només comprar una casa, no? També és comprar, quan ho fas bé, tranquil·litat, o perdre-la quan no ho fas tan bé, no?
1: Mm-hmm. I què li diries a algú que ara mateix estic dubtant?
0: Mira, jo li diria que no intenti endevinar què farà el mercat, o els tipus d'interès, perquè serà molt difícil que encerti quan els propis experts no ho fan, no? I tot passa de cop en aquest món volàtil on estem instal·lats. El més important és entendre si la decisió, en aquest cas de comprar un habitatge, encaixa amb la seva realitat econòmica, eh? I pensar com aquesta decisió afectarà la seva vida d'aquí 10 o 20 anys. La pregunta, per tant, no és només si pots comprar avui, sinó si continuaràs vivint tranquil amb aquesta decisió d'aquí uns anys.
1: Doncs sí, senyor, avui n'hem volgut parlar, hipoteques, Euríbor, habitatge que ha canviat. N'hem parlat amb l'Eduard Conti. Eduard, moltíssimes gràcies.
0: A tu, vagi bé. Reconcentrat.
2: Amb Sting i els The Police, aquest Can't Stand Losing You, no puc suportar perdre't, és que no puc. Marxarem fins al butlletí de les 4, ens aturarem una estona i a la tornada més reconcentrat, xinquer de...

0: RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bona tarda, són les 4. El govern espanyol eleva a 152 la xifra d'espanyols desapareguts a Veneçuela pel doble terratrèmol de dimecres. De moment, les víctimes mortals espanyoles continuen sent 9. Ho ha actualitzat aquest migdia el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en una entrevista a Ràdio Nacional. Allà també ha recordat que aquest matí ha aterrat a Madrid el primer avió amb ciutadans repatriats des de Veneçuela.

0: Hoy a las 9:25 llegaba un primer vuelo de repatriación con 96 personas, 76 de ellos compatriotas españoles, 20 de otras nacionalidades de la Unión Europea. Es un vuelo que ha hecho el trayecto República Dominicana-Madrid. Hubo ya un primer vuelo que trasladó a 71 personas, 59 de ellos españoles, desde Venezuela a República Dominicana.
1: Mentrestant, continuen les tasques de rescat per trobar possibles supervivents, sobretot a la Guaira, la zona més afectada pels sismes, i la xifra de morts es manté en 1.430. Encara parlant de Veneçuela, a Barcelona, diverses entitats han organitzat iniciatives solidàries per ajudar el poble veneçolà. Dos exemples són l'Associació Cultural Sant Joan entre dos pobles i l'Associació Cultural Veneçolana Integrada a Catalunya, que han organitzat recaptes d'aliments i d'altres productes de primera necessitat per enviar-los a Veneçuela. També hi ha entitats que recapten fons. És el cas de l'entitat SOS Veneçuela-Barcelona, que ha organitzat un dinar solidari d'arepes al restaurant Franca. Durant tot el matí s'hi han aplegat desenes de persones, tant veneçolanes que viuen a la ciutat com gent que vol implicar-se en la causa. Un dels membres de l'entitat, Rodrigo Gil, assegura que la millor manera de col·laborar és enviar els diners directament a la zona afectada.
2: La mejor ayuda que podemos hacer desde Barcelona y desde el exterior es recaudando dinero antes de cualquier otro insumo material, antes de medicinas, antes de comida. Porque la crisis en particular que está sucediendo allá es localizada. La operatividad está en otros sitios y se puede redistribuir recursos. La manera más eficiente de que esa redistribución suceda es enviando dinero.
1: L'entitat estudia fer altres accions d'aquest tipus per continuar col·laborant amb la causa. Els comuns demanen a Pedro Sánchez que passi a l'acció si vol salvar la legislatura. Denuncien que es limiti a resistir i a lamentar els cops judicials contra el govern espanyol. El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, també critica la via Starmer, que proposa Junts per substituir el president espanyol.
3: Nosaltres no compartim el que Junts està anomenant la via Starmer, no entenem què és el que vol dir, no entenem quin seria el cavaller blanc en el que està pensant Junts per reemplaçar a Pedro Sánchez, però si estem parlant d'un García Page que el que faria és dretanitzar el PSOE per pactar amb el Feijóo i anar contra Catalunya, nosaltres diem no gràcies.
1: Pisarello també li demana a Sánchez més acció a l'hora de derogar la llei Mordassa i protegir el dret a l'habitatge. Els bombers han rescatat un escalador a Saldes, al Berguedà, que ha caigut d'una altura de 20 metres al Pedraforca. Ha passat aquest matí cap a les 10. Després d'una primera atenció sanitària al lloc dels fets, els professionals l'han immobilitzat i l'han dut a l'Hospital Taulí de Sabadell. I ara els esports amb Albert Ferran.
4: En marxa el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, superant l'equador de la cursa, 50 voltes de les 71 programades, lidera Max Verstappen per davant de Kimi Antonelli i de George Russell, tot i que Russell ja ha fet una aturada més que els seus rivals. Pel que fa als pilots espanyols, Fernando Alonso ocupa la 19a posició i Carlos Sainz ha hagut d'abandonar. Ja s'ha acabat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP amb victòria del japonès Ayo Gura. Han completat el podi Raúl Fernández i Jorge Martín, que amb aquesta tercera posició se situa com a nou líder del Mundial. El millor català de la cursa, Àlex Márquez, cinquè. El seu germà Marc, després d'una penalització, ha acabat setè i queda a la general a 40 punts del nou líder. En futbol, avui arrenquen els 700 de final del Mundial amb la primera eliminatòria entre Sud-àfrica i el Canadà a partir de les 9 del vespre. I en ciclisme, el català Marcel Camprubí acaba de guanyar la prova en ruta del Campionat d'Espanya. És la seva primera victòria com a professional. El també català Joel Nicolau ha creuat la línia de meta en segona posició.
1: I el temps, tarda de calor intensa arreu del país, amb les temperatures més altes a Ponent i xafogor marcada a la costa. Descarregaran tempestes a l'Aragó, que a partir de mitja tarda poden fregar les zones més properes a la franja, tot i que el Pirineu i el Prepirineu seran una mica més extenses. Afectaran, sobretot, el sector occidental.
5: Això és... Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

0: Emotions, tornem.
1: Que bé que sona aquesta banda, que és d'aquí casa, és catalana, que es diuen d'en Peralbo i el Comboi, i que tenen aquest tema que es diu Un bitllet per tu. Meravellosos.
2: Però els dos ho tenim clar. No passa res si un dia ho diu més.
1: Van venir fa uns dies en Dan Peralbo i el Comboi al Via Lliure. I és el programa que escoltarem ara. Recuperarem una entrevista que va fer el Bundó a en Josep Sala, que és un noi que té afantasia. Ja et preguntaràs, què és la afantasia? Doncs ho sabràs, ho descobriràs de seguida, si no ho vas escoltar en el seu moment. I ja t'asseguro que el tema et sorprendrà. I que val molt la pena, i que per això l'hem recuperat. Va, som-hi, Via Lliure, amb en Josep Sala, amb en Xavi Bundó, al Recurs Central.

0: Ara us demanaré en els pròxims minuts que feu un exercici al meu costat, un exercici aparentment molt senzill, que requereix un esforç molt, molt, molt relatiu, que és que ara, si teniu l'ocasió i podeu fer-ho, si esteu conduint, millor que no, tanqueu els ulls un momentet, només demano, mira, fins i tot podríem treure la música. Tanqueu els ulls un momentet i m'ajudeu a imaginar això que sentireu ara. Què és el que esteu veient ara mateix? Fixeu-vos en les onades de la platja, fixeu-vos en el color de l'aigua, en aquest punt aturcasat o més fosc, si fa molta calor ara mateix o no, si hi ha roques, si la sorra és més densa o menys, si hi ha peixos, si hi ha gent a la platja, aparentment pel so que estem sentint estaríem sols en aquesta platja, potser en una illa deserta, potser en un entorn fantàstic, potser és l'estiu, potser és l'hivern. Com és aquesta platja? Ajudeu-me a imaginar com és aquesta platja. Ara esborrem aquesta imatge del cap, traiem aquesta platja. Què passa si sentim això? Com és aquest gos que esteu sentint? És gran, és petit, és fosc, és més blanc, més marronós? On està aquest gos? En quin entorn es troba? És a l'exterior? És en un interior? És una casa? És una casa de fusta? És una casa amb més de pedra? L'entorn exterior, si és que està a l'exterior, hi ha gespa? És un entorn natural o no? Què passa si en aquest gos li afegim un altre so, també? Apareix un gat per aquí, ara, de cop. Com és aquest gat? Què vol aquest gat? No? Quins ulls, quin color d'ulls té aquest gat? Com visualitzeu? Ha vingut més a vosaltres? Us heu allunyat del gos? I ara, si traiem el gos i el gat? Això és una estació de tren. Com és aquesta estació de tren? L'habitual vostra? Hi ha aquests bancs per seure, hi ha un tràfic de gent important que tiren endavant i endarrere, que passen per davant vostre, hi han panells lluminosos amb les estacions, amb la durada. Mira, ara està arribant un tren. Com és aquest tren? És com els de la Renfe? És un tren d'aquests que podeu trobar per Europa, una mica més històrics? Com és el bitllet que teniu a les mans? Com és la porta per poder-hi entrar? Bé, aquest exercici que hem fet ara, junts, que és imaginar-nos tots aquests escenaris, aparentment semblaria un exercici fàcil, cadascú a la seva manera, que s'ho imagini com cregui. Però hi ha gent que potser ens esteu escoltant, que heu estat absolutament incapaços d'imaginar res de tot això que heu sentit. Deixeu-me saludar una persona que això li passa, que és l'escriptor i professor d'institut a Noruega, Josep Sala i Cullell. Com estàs, Josep? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Has imaginat alguna de les tres escenaris que he dibuixat?
1: No, o amb moltes dificultats. És a dir, d'alguna manera he pogut recuperar la memòria d'algun d'aquests elements. És a dir, si penso en un gos, jo sé que és un gos, i puc identificar un gos. Em pot venir durant uns moments al cap un gos que vaig tenir. O l'estació de tren, doncs mira, la de Girona, però així és més com un record fugisser. Ara, sense tancar els ulls.
0: Tu no has tancat els ulls, tancar els ulls.
1: No, no puc tancar els ulls. Perquè si tanco els ulls...
0: Per què no pots tancar els ulls?
1: Perquè si tanco els ulls no veig res. No puc imaginar res, cap
0: imatge
1: mental.
0: Literalment res? No pots recrear una imatge mental al teu cap, tu, Josep?
1: No.
0: No pots. O sigui, no. Quan he dit una platja, tu no t'has imaginat directament una platja d'algun lloc, com era aquesta sorra, com era el mar, com era el color d'aquell mar, no has estat capaç de fer-ho, eh?
1: La imatge més freqüent que tinc d'una platja és Empúries, que és la platja que anava de petit i que encara hi vaig a l'hivern, a l'estiu no. Però, d'alguna manera, és com si ara agafés aquí un llapis, sí, i fes quatre línies i fes una mica l'estructura. Això és el que em ve al cap.
0: Però no amb un detall important.
1: No, ni amb poder-hi circular, ni girar la càmera, diguéssim, tot això.
0: No pots moure el cap, diguem-ne, per allà, per girar cap a la dreta.
1: Però tu això ho pots fer.
0: I tant. Sí, sí.
1: Clar, és que em sembla com si fossis un marcià, aquí.
0: I a mi al contrari, no? Jo penso, com és possible? Josep, hem de dir que el Josep Sala i Cullell va venir fa unes setmanes al programa per presentar un llibre d'èxit, per cert.
1: No som 6 milions.
0: No som 6 milions. Apòrtic. Se'n va parlar moltíssim d'aquella entrevista i d'aquell llibre, però he d'explicar que abans d'aquella entrevista va passar una cosa que a nosaltres ens va sorprendre molt i que va generar que ens acostéssim a una cosa que et passa a tu i li passa a molta altra gent. però que a vegades no s'explica o no es coneix gaire, no? Què és el que va passar aquell dia, Josep? Tu recordes?
1: Doncs em va venir a saludar aquí a la porta, a l'entrada, sí, la Clara Molins, que sí, és la productora.
0: Sí, la subdirectora d'aquest programa.
1: Subdirectora,
0: sí,
1: perdona.
0: Sí, sí, sí.
1: Em vaig esperar una estona i llavors, quan estava a punt d'entrar a l'estudi, em va venir a buscar per acompanyar-me i la vaig tornar a saludar, com si no ens haguéssim conegut. I em va dir que no em coneixes. I llavors vaig dir, és que em passa una cosa, ara t'ho explico. Vam fer l'entrevista i en acabat li vaig explicar. I ella, mai de la vida, ningú li havia explicat que en alguns ens passa això. També és veritat que jo ho vaig descobrir
0: però,
1: tardíssim.
0: Perdona una cosa, el que et va passar en aquell moment és que no vas saber reconèixer la Clara amb 5 minuts de diferència o 10 minuts
1: exacte
0: de distància. O sigui,
1: sí, sí,
0: l'havies vist, feia 5 minuts o 10 minuts, i quan va tornar a venir no sabies qui era aquella persona. O sigui, visualment no t'havies quedat amb la seva cara. Digue'm.
1: Clar, amb tu és diferent.
0: Per què?
1: Perquè tu t'he vist a publicitats.
0: Ahà.
1: Clar, t'he vist als diaris o a la xarxa o a la web de RAC1, surt la teva cara. Però si penso en tu, no és com ets tu ara, que diguéssim, és la persona. És la foto que fa servir RAC1 promocional, que és el que he vist de tu moltes vegades, i d'alguna manera el cervell aconsegueix reproduir una mica aquella foto. Per tant, a tu t'hauria conegut.
0: Què però et passa a tu que no pots reproduir imatges al teu cervell o crear imatges? Ara que em deies amb els ulls tancats, jo no veig res.
1: No.
0: Què et passa?
1: Doncs això és una cosa que es veu que es diu afantasia.
0: Afantasia.
1: Exacte. Jo ho vaig descobrir fa 10 anys, quan tenia 37 anys. I en un diari digital dels Estats Units, algú... Era un titular que deia, et pots imaginar un gos? Sí, jo no. I és l'exercici que has fet al principi. Llavors vaig dir, un moment, què és això? I vaig començar a llegir l'article, i era un senyor que també algú li havia explicat aquesta condició, i va dir, clar, per exemple, compta ovelles.
0: Home, allò que et diuen, per anar a dormir, nen, compta ovelles.
1: Compta ovelles.
0: Sí, a tu t'ho havien dit de petit, suposo,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Clar, jo tota la vida m'havia pensat que això era una metàfora de comptar. Bueno, compta, un, dos, tres. Jo que m'havia d'imaginar, que realment tu veus, o sigui, tu pots imaginar unes ovelles
0: quan
1: saltant.
0: Quan et diuen, compta ovelles, és perquè en el teu cap vegis una ovella que salta per damunt d'una d'or i comença a passar per davant teu. Una, dues, tres, les veus passar.
1: Doncs no. Jo em pensava que això era una metàfora, que diguéssim com conta no sé què, i en realitat, amb els ulls tancats, jo el que puc fer és comptar un, dos, tres, com a molt, no? Llavors, moltes situacions que jo em pensava que eren metàfores, o tinc aquell record que m'ha vingut al cap les imatges d'aquella situació, jo pensava, no, clar, no, no. Clar, passes per la vida pensant-te que això que et passa a tu és la normalitat,
0: clar,
1: que tothom, i llavors un dia descobreixo, gràcies a aquest article, que no.
0: Però en aquest moment, quan llegeixes l'article, de cop entens coses que t'hagin passat a la vida? És a dir, això que ara em dius de les ovelles, em sembla que deu ser un eureka, no? Ara ho entenc, no? O sigui, quan em deien ovelles, coi, volien dir ovelles, no volien dir una metàfora d'ovelles. Altres moments de la teva vida que s'expliquen més per això? De cop dones un cop de cap i dius, ah, d'acord, potser em va passar allò en aquell moment o allò altre, o aquella falta d'entesa amb una persona o d'altres situacions, o no?
1: No en aquell moment, perquè vaig dir, molt bé, no puc generar imatges al cap, o amb molta dificultat, d'acord, és una cosa que em passa, però tampoc no li vaig donar gaire importància. L'any passat, sí que a la revista New Yorker va fer un reportatge molt llarg, perquè això fa 10 anys no tenia ni un nom. O sigui, Fantasia és un nom molt recent. I era un reportatge molt més llarg d'algú que havia fet una investigació, perquè ara aquests últims anys ja se'n parla i els neurocientífics, doncs, gent com jo li posen electrodes al cap per veure què passa. I és a partir d'aquí, quan en aquest reportatge ja es feia una reflexió sobre les conseqüències que té sobre la vida personal, que vaig pensar, si a veure alguns trets, alguns elements de la meva personalitat, o algunes coses que m'han passat, s'expliquen a partir d'això.
0: Com ets tu, afectat per la fantasia? És a dir, quines coses, quin tret de la teva personalitat creus que es defineix a través d'aquesta afecció que tens?
1: Clar, una cosa que diuen és que tenim tendència a ser, no és que ho siguem, és que ho semblem, més freds o més distants, o que tot passa molt més ràpid, perquè, clar, si tu no pots generar una imatge... A mi m'ha passat algunes vegades, no? Coneixes una persona, per exemple, coneixes una noia, saps allò que tens una molt bona connexió, i dius, mira, doncs...
0: Que simpàtica.
1: Aquesta persona és interessant.
0: M'interessa.
1: Saps allò que parlant t'entens molt bé?
0: Una atracció, fins i tot, vols dir, eh?
1: Sí, dius, mira, aquí d'allò no és una persona al meu entorn, saps allò que coincideix per casualitat.
0: És un passavolant, no? De cop
1: sí.
0: Passava per davant teu.
1: I? Però clar, si quan aquesta persona desapareix jo no em puc recordar la cara, clar, ja queda tot molt més difús, queda tot molt més esborrat, no? Allò dius, m'he obsessionat per aquesta persona, la veig sempre. Una altra cosa, jo em pensava que això era una metàfora. La tinc sempre al cap, dic no, clar, no. No la tinc sempre al cap, perquè no, m'ha desaparegut, no ja.
0: Ha marxat. El moment en què ha girat a la cantonada ja no hi era, no?
1: Clar, ha quedat una cosa... O sigui, els records, jo com els monto?
0: Això és una gran pregunta, això que estàs dient ara.
1: Clar,
0: per mi el record és una cosa bastant vívida i fins i tot hi ha un moment bastant angoixant, per això ara, que és quan comences a oblidar. És a dir, quan a tu et diuen, per exemple, una persona, els que no tenim a fantasia, que tens una persona molt estimada, un avi, una mare, no? Un pare, el que sigui, es mor, no? La imatge i els records d'aquella persona són molt intensos, i els compenses mantenint-los allà amb fotografies, per exemple, no? Però arriba un dia que si tu no tinguessis fotografies a mà, nosaltres, els que no tenim a fantasia, comença a ser borrós el record, la imatge nítida de com era la cara, aquella arruga que tenia, aquell ull, el color dels ulls, no? I et va desapareixent. Tu això no ho has tingut mai? És a dir, tu el record vívid d'una persona, d'un familiar, no l'has tingut mai?
1: Mai.
0: I com són els records, llavors?
1: Els meus records... Jo tinc molta memòria. Poder perquè aquest espai, com que no el tinc ocupat, doncs jo tinc molta memòria. Quan quedem amb els amics de la universitat, el que se'n recorda de l'excursió aquella que vam fer i la nit abans i l'autobús que vam agafar i tot això, sóc jo.
0: Però te'n recordes com? Amb sensacions?
1: Jo recordo dues coses, o tres, direm. Primer és l'emoció. És evident, no? Si és una situació traumàtica, vas passar por, una situació d'amor, una situació del que sigui...
0: Divertida,
1: això me'n recordo. Segon, me'n recordo la història. Jo la puc explicar.
0: El detall, però les paraules, el que es va dir, no?
1: Però el meu record és a través d'una narració, no a través d'una imatge. I llavors tinc...
0: Però són lletres, pràcticament. O sigui, tu ho recordes en forma de sensació, però de literatura, gairebé, no?
1: Sí. Clar, per això és una, també es pot transformar molt fàcilment, perquè la que transformes la història ja canvia tot.
0: Però, i ara t'afegiré, tu ets un gran amant de la literatura, no?
1: Sí.
0: Com llegeixes? Perquè quan llegeixes, allò són paraules, però per la resta de gent són imatges.
1: Ah, no, clar, és una altra cosa. Jo quan em deien, no, és que llegint el llibre em ve la imatge de la casa al cap, dic, però quina imatge? No, però és tot més conceptual.
0: Esquemàtic.
1: Conceptual, diguéssim.
0: Tu mires un quadre, sí? I tu veus alguna... Allà sí que ho veus. Tu ara m'estàs veient a mi. Clar. Em reconeix el color de les meves ulleres. Els... O sigui, no tens un problema d'entendre, de codificar la imatge, sinó tens un problema a l'hora de que aquesta imatge torni al teu cervell quan no la tens davant, sí?
1: Exacte.
0: Llavors, el que ens passa als que no tenim a fantasia és que quan mirem un quadre i ens anem cap a casa, aquell quadre encara el tenim al cap. Quan llegeixes un paràgraf d'una novel·la que parlen d'un quadre, jo el visualitzo, és com si me'l projectessin en el cervell. A tu no.
1: A veure, com veig, jo no tinc fantasia total.
0: D'acord.
1: La gent de fantasia total no veu res. Jo és com si... Primer, t'ho explico, he de tenir els ulls oberts.
0: D'acord.
1: Si els tenc, no veig res. Llavors, és com si tu aquella imatge la veiessis esquemàtica, a darrere un vidre translúcid, i fes un flash, apareixés i desapareixés. Però jo no la puc mantenir. Per tant, tu dius un quadre, no?
0: Guernica.
1: Bueno, jo conceptualment te l'explico, eh?
0: Clar.
1: Però jo et dic, sí, home, hi ha unes línies, sí que és gris, no?, i negre i blanc, hi ha un... te podria fer un esquema, però sobretot a mi el concepte del quadre Guernica, ja et dic, és a través de l'explicació i és a través del que he llegit, o és a través de l'emoció.
0: La Mona Lisa.
1: Doncs exactament el mateix. Ara, si tu em fas entrar en detalls... Però si em fas entrar en detalls de casa meva, eh? O sigui, el meu pis de Trondheim, jo te l'explico. Te l'explico molt bé, et dic on són els mobles i et puc fer un esquema, si vols. Ara, tu a mi ara em dius de quin color és l'alfombra que tinc posada sota la cadira que tinc amb l'ordinador, al despatx...
0: Ni idea.
1: Ni idea. Jo diria que és blava. Però diria que és blava no perquè la recordi, sinó perquè em sembla que quan vaig comprar-la vaig dir aquesta blava... O sigui, jo recordaré la història i faig els enllaços d'aquesta manera.
0: Uau.
1: El que no faré... Però escolta'm, anem a la part més bèstia, els meus pares.
0: Són vius?
1: Els meus pares són vius, sí. I que duri. Jo, quan penso en els meus pares, jo hi ha una foto que els hi vaig fer fa uns quants anys, que és a la porta de la casa de Verges, on te viuen. I és una foto molt divertida, i quan penso en ells, penso en aquella foto, perquè l'he vista moltes vegades, la vaig fer jo, la tenim posada allà a Verges, la tinc també a Trondheim, i per tant, és una mica, el conceptualment, els meus pares són això. Ara, si em diessis ara exactament quin és el tall de cabells de la meva mare, que la vaig veure fa i la veuré ara d'aquí una estona, doncs ni idea.
0: El color dels ulls tampoc?
1: No.
0: Clar.
1: No. Clar, si algú m'ho explica,
0: si en algun
1: moment jo m'hi fixo o conceptualment tenim una conversa de mira, tinc els ulls blaus, doncs jo introduiré la informació per aquesta manera.
0: Com si fos una fitxa, pràcticament.
1: Sí,
0: no? A mi tot el que... La meva mare, dos punts. Ulls blaus, no sé què...
1: És
0: alta... Però com conceptualment.
1: Conceptualment.
0: No visualment.
1: No visualment. Una mica, ja et dic,
0: brutal,
1: a través d'aquesta foto o tot això.
0: Ja sé que per tu és la teva vida, això és així, però explicant-ho d'aquesta manera, a mi em sembla al·lucinant. Josep, t'ho he de dir, eh?
1: Bueno, a mi em sembla al·lucinant que pugueu fer imatges al cap. És que jo quan ho vaig descobrir vaig dir, però la gent...
0: Però teniu un cine al cap, no?
1: Clar, hi va haver un moment que vaig dir... Però què és això? I llavors, clar, li vaig comentar als meus pares i la meva mare em diu, no, jo quan vaig a dormir, ella de petita vivia a Tarroella de Montgrí, jo puc entrar com una càmera, entro a la casa, recordo els quadres...
0: Tu no tens somnis, llavors?
1: Ah, bueno, això és una altra cosa. Jo...
0: No somies?
1: Jo no recordo... Jo sí que somio. No els recordo gairebé mai.
0: Val.
1: Allò que et desperten de cop, alguna cosa així, és l'única manera. Jo crec que els meus somnis... No sé si són amb color. És com si hi hagués com una boira. És com si tot fos emboirat. Saps allò... a l'hivern, que hi ha boira, a Girona, sí. I no es veu res, doncs alguna cosa així, i llavors hi ha una narració. Jo crec que els meus somnis són narrats.
0: Amb un narrador.
1: Amb un narrador,
0: omniscient.
1: Sí.
0: Josep, aquí hi ha un no sé què, no? És com que algú t'està parlant.
1: L'única... L'altra persona que conec que li passa això,
0: sí.
1: Curiosament, i també ho va descobrir, perquè li vaig
0: només
1: dir...
0: Només en coneixes una, eh?
1: Només en conec una. Que és el meu millor amic.
0: El teu millor amic?
1: Sí.
0: Si els dos millors amics us veu trobar i us veu entendre, igual perquè te digueu fantasia els dos.
1: Bueno, el meu amic, que es diu Marc, fa 30 anys que som amic, ens vam conèixer a l'institut, li vaig explicar i em va dir, doncs em passa el mateix. I no sé si també hem sigut amics per això, perquè d'alguna manera processem el món d'una altra manera. Llegint aquest reportatge, això algú va parlar al segle XIX, ho va investigar, i llavors es va estar la gent més de 100 anys sense que cap ningú de la psicologia se li acudís. Mm-hmm. O sigui que quanta gent ho té? Alguns diuen un 1%, altres dius que potser fins un 5%.
0: Mira, sobre això, sí. Em permets que saludi una persona, a veure si ens ajuda. Ell és el Jaime Kulisevski, catedràtic de Neurologia de l'Autònoma, director del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau. Doctor, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: És apassionant. De veritat que el que m'està explicant el Josep Sala i Colell per mi és bueno, és fantasia, és a dir, ara que estàvem dient això, doncs ell té a fantasia, doncs a mi em sembla absolutament com si fos ciència-ficció. Què és el que li passa, doctor, i quanta gent ho té?
2: És la incapacitat per generar voluntàriament la imatge. És a dir, les imatges d'alguna manera es generen a la part posterior del cervell, el lòbul occipital, però per generar-se voluntàriament has d'activar el lòbul frontal. I doncs és el lòbul frontal el que li dona l'ordre a la zona visual, escolta'm, genera una imatge. Mm-hmm. El problema que podríem dir de la fantàsia és que hi ha una connexió feble entre aquesta ordre frontal i la part més occipital. Però no vol dir això que sigui un problema, sinó que és una manera diferent d'arribar. Com diu el Josep, ell arriba conceptualment.
0: Però,
2: no sé
0: doctor,
2: si s'entén, és una patologia.
0: No és una malaltia, d'acord. És una condició, en tot cas.
2: És una condició.
0: D'acord. Clar, entenent que si no és una patologia, imagino que la ciència o la medicina tampoc no s'ho treballa excessivament perquè, clar, tampoc no hi ha res a curar, diguem-ne, no? Perquè senzillament és una condició. Però se sap quanta gent li passa, si és molt habitual o més del que ens pensem?
2: S'han fet molts estudis. Alguns diuen un 4%, uh-huh. Altres diuen menys. El problema està que no hi ha un test específic. Si us fixeu amb el que explica en Josep, pues hi ha moltes coses que són difícils d'explicar. És a dir, tu com expliques un color?
0: Totalment. Si no el veus, com l'expliques?
2: Inclús si el veus. Explica'm el color vermell.
0: Defineix-lo, no? Jo et diria viu, vermell, intens, però clar, els no altres també podrien ser vius i intensos, no?
2: Llavors, una cosa és un problema de percepció, pues la gent que té aquesta fantàsia pues veu perfectament, inclús pot somniar perfectament, ningú se'n recorda totalment dels somnis, això després els reconstruïm. El que passa que hi ha gent que és més visual, gent que és més verbal i gent que és més abstracta. Per exemple, hi ha poca gent que pugui veure la imatge com si estiguessis veient a la tele o al cine. Tu veus, i això és una barreja de concepte, d'abstracció i de cosa visual. Mm-hmm. Tenim al cervell tres maneres de com funcionem. ¿Vale? Hi ha tres sistemes que es van alternant. Un que és atencional, amb el qual pues, quan et diuen mira la platja, pues, tu fixes l'atenció. L'altre és quan deixes de fixar l'atenció, entres en un que se'n diu default mode network, que és de memòries, de la teva biografia, és el que passa quan deixem de pensar activament en una cosa o de fixar, doncs et surten coses aleatòries al cap. Hi ha un tercer sistema que alterna entre els dos. Mm-hmm. Vale? Quan tu fixes l'atenció, tens que desconnectar de l'altre. Mm-hmm. La gent que té moltes imatges que et venen al cap sense pues, un motiu, té una default mode network, o sigui, aquesta red neuronal per defecte molt activa.
0: Perdoni, llavors això és el contrari, que... el contrari de la fantasia, que és que et vinguin moltes imatges involuntàriament mentre estàs analitzant la realitat.
2: Per exemple, la gent que té, si volem posar una patologia, estrès posttraumàtic, ha vist un accident, clar, una part de l'estrès és que torna contínuament aquesta imatge.
0: Sense que tu vulguis.
2: Hi ha gent amb molta més facilitat.
0: Clar, clar. Doctor, moltíssimes gràcies. És el Jaime Kulisevski, catedràtic de Neurologia de l'Autònoma i director del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau. Un plaer, moltes gràcies, doctor.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Estem amb el Josep Salé Cullell, que ja sabeu que és aquest escriptor i professor a Noruega, de secundària, que vam parlar amb ell per aquest llibre No som 6 milions, i que ens estava explicant aquest concepte, això que li passa, que va descobrir fa 10 anys, que és la afantasia, que, com deia el doctor, no és una malaltia, sinó una condició, és a dir, la incapacitat o dificultat per recordar a través d'imatges vívides allò que li passa, allò que viu, allò que fa. T'anava a preguntar, Josep, la ràdio per tu... Com és? És un mitjà que t'agrada? O precisament perquè quan diuen allò, no sé, personatges, la competència, el versió RAC1, que hi ha personatges que són de ficció i que amb la veu representen un cliché, etc. Tu, clar, no te'ls imagines.
1: No. Jo la ràdio és el meu mitjà.
0: És el teu mitjà, eh?
1: Sí, sí. He escoltat molta més ràdio que no pas he vist tele. Sense cap mena de dubte i des de
0: petit. Sí, és agradable, la ràdio per tu. No et genera un problema a l'hora d'aquest d'imaginar coses o no?
1: No sé quina època per horari em vaig enganxar al Pasta Gansa d'en Mikimoto.
0: Sí.
1: Mira si fa anys.
0: Sí.
1: I des de llavors, doncs, ràdio.
0: Sí. Et faré una darrera pregunta que té a veure amb coses també molt, molt habituals. A l'escola, per exemple, tu creus que ho notaves? Hi havia algunes assignatures que et costaven més que d'altres precisament per això? Dibuixar, per exemple?
1: Home, clar. Jo l'assignatura manualitats sempre ha sigut un desastre, però sobretot la part de dibuixar, res. Jo, home, quan era petit, sí, feia unes muntanyes i posava un castell, perquè com que jo sóc de l'Empordà, sempre he vist el Montgrí, doncs posava un castell a sobre. Però res, quatre línies, però allò de fer una cosa en detall, res.
0: Mm-hmm. Jo crec que és apassionant, de veritat, i és possible que hi hagi molta gent que a aquesta hora del matí ens està escoltant i diu, doncs mira, aquest exercici que heu fet al principi de mostrar-me una platja, un gos i una estació de tren, doncs m'ha passat el mateix que el Josep, que és que esquemàticament sí, però noi, veure-ho, no he vist gaire cosa. D'això se'n diu afantàsia, o afantasia, deia el doctor afantàsia, no sé si és ben bé...
1: Ho vaig preguntar a un filòleg,
0: sí,
1: i em va dir que com que és del grec, perquè això ho van agafar de la fantàsia d'Aristòtil, en català ha de ser afantàsia.
0: Afantàsia, eh?
1: Sí.
0: Aquesta condició que no se sap ben bé quanta gent la té. Deia el doctor que en alguns estudis s'està parlant d'un 1, un 4% de la població, i que tenen una certa dificultat per, doncs, en el seu dia a dia, recordar a través d'imatges més o menys vívides allò que els hi ha passat, allò que han vist, i reconèixer alguns d'aquests patrons. Josep Sala i Cullell, ha estat un plaer, com sempre. Moltes gràcies per explicar-nos-ho, i evidentment també això és casa teva per quan vulguis tornar. Una abraçada. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
3: Això és Reconcentrat. RAC 1.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: Aquest estiu, la gran pregunta és...
6: híbrid o elèctric?
5: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
9: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
10: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
12: Plan Família, amb descompte i sense sortir de Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
13: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
14: ¿Vols cambiar de coche? ¿Vols una nueva moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
3: RAC 1.
15: Onada de calor a Catalunya. La pel·lícula. Quina calor que hi fa aquí al Far West. Sí. Necessito que anem a refugiar-nos d'aquesta calor. Aparcarem els cavalls i entrarem al saloon.
16: Algú del públic que vulgui fer de cavall?
15: No? Som a l'entrada del saloon. Aparquem el cavall? Molt bé. Perfecte.
17: Millor,
15: I ara entrem a la cantina del Far West. Sona la pianola.
17: Sí, molt fort.
15: I ara mateix 20 dobladors becaris que fan l'ambient de la cantina.
17: És una llàstima que Catalunya no participi.
15: Endavant, Noelia, tu fas de vídua.
18: Sí, sí. Hola, Frank. Hola, John.
15: Hola.
18: Soc la Meredith. Tinc 14 anys i soc vídua.
15: Vaja.
18: El meu home va morir d'un cop de calor.
15: Oh, quina llàstima, Meredith.
17: Fa 10 anys.
15: Oriol, la teva frase, sisplau.
19: Oh, escolta, Jeffrey, posa'm una gerra ben fresca de cervesa de contraband.
15: Vinga, Jeffrey, ja l'has sentit. I ara, Manel, la teva frase.
20: Sí. Doncs a mi, amb aquesta calor, el que més de gust em ve és un Aquarius de llimona.
15: No, que talla, per fi.
3: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. Reconcentrat. Amb Edu de Batlles.

Va, que si la cosa està decaient, una mica de ensopiment post-dinar, la migdiada, cop de cap, arriben els B-52 per animar una mica la tarda amb aquest Love Shack, ja un clàssic. I igual que anima la tarda, i qualsevol hora del dia, la Laura fa, que normalment no la podem recuperar molt al reconcentrat, perquè els temes que parla el vostè primer són molt de rabiosa actualitat, que caduquen d'un dia per l'altre, però aquesta vegada hem dit, no, mira, m'ho vaig estar escoltant i aquesta secció de la Laura fa, el vostè primer, aguanta, i és una de les millors de la temporada. Per tant, el reconcentrat, ara, Laura fa, visitant l'estudi del vostè primer.

0: Bueno, aquest anava a dir, amb tots vostès, Laura Fa.
1: Bravo. Semblarà raro.
0: El lloro amb la flexió de Laura Fa.
1: No, semblarà rara, però tinc una explicació. Saps que faig crítica també ara de cinema i tele, no?
2: Bueno, perquè t'ho hem demanat nosaltres.
1: Clar, ara, llavors...
2: Però on aquest... la feia? La feies abans aquí o has vist que és un filon fora d'aquí?
1: Bueno...
2: Som les teves muses,
1: perdona. La faig
2: perdona.
1: Aquí, només, de moment, eh?
2: Ah, només aquí.
1: Només vale, aquí vale. Hi ha alguna cosa a xarxes. Perquè vale, he dit, hòstia, em funciona això.
2: Al final li funciona.
1: Va, aquest cap de
2: però
1: setmana...
2: Però la idea qui va ser? Meva, Eva. Perquè soc... a veure, l'estudiant en pràctiques. Jo que soc un geni, digue-ho.
3: Un geni, sí. Un geni, el millor de Catalunya, de l'estat espanyol, d'Europa, el món, bueno, el planeta Terra...
2: Hem de firmar una carta, no? De, esta senyora
3: sí,
2: lo ha hecho muy bien.
3: Sí, m'heu de fer una
2: avaluació. La avaluació de telefirma.
1: Vull parlar d'escalada.
2: A veure, com?
1: D'escalada. No he anat mai a la vida a un rocòdrom. Bueno, he fet algun team building d'aquests i m'he pujat a una roca, però no passa res. Però aquest cap de setmana hi havia com una cita... No us interessarà l'escalada, però aquest tema sí. Hi havia una cita i és que feien un programa en directe 2 de la matinada a Taiwan, 9 de la matinada a Netflix Catalunya, que era un programa que es deia Rascacielos en directo. Mm. Llavors, un xaval que... No, que és molt fort, tio. Un xaval que es diu Alex Honnold, que és una estrella, mundial, que només fan que apareixen vídeos. Aquest senyor té 40 anys i escalava en directe a l'edifici Taipei Senu, de Taiwan, no?
2: Sí, no,
1: escolta, l'escalava en directe sense cordes que el protegissin. Mm. Llavors... Nosaltres estàvem només mirant en directe per si s'estampava. Ho tens claríssim. O sigui, l'atracció principal de tota la gent a sota i tots els que estaven mirant era saber... Van posar 12 segons de calatge perquè si s'anava negre, per anar negre i no veure tu l'estampada d'aquell nano...
0: Ah, quin detall, trobo.
1: Sí, un detall. No, perquè no ens sentíssim tan malament.
2: Ja.
1: Aquest noi, el 2018, li van donar un Òscar... per un documental que va fer amb el National Geographic que es deia Free Solo, que també el podreu trobar a Netflix, que és Ansietat Pura, que puja la muntanya Yosemite, però escolteu-me un moment, només...
2: Està super,
1: que és una, no, no, que és una...
0: Paret.
1: És una paret. Guisa, que no hi ha res, eh?
4: Sí, aquest estiu.
2: Jo crec que també, però no recordo res.
1: Doncs puges un al documental que va guanyar l'Òscar.
4: És aquesta del The North Face.
2: Què?
4: El The North Face diria que és la sí. Marca...
1: Nosaltres no fem publicitat de coses que no ens paguen. Ara.
4: Ah, perdó.
2: O sigui, la marca de North Face... El...
4: És el perfil d'aquesta...
2: Escolta'm,
4: ah, no, m'ho estic inventant.
2: Parlant de tot, altra, els de Condis, a veure si s'espavilen, perquè no t'estan...
1: Què ha passat ara amb Condis?
2: No t'estan...
1: Pues me'n vaig a Caprabo, eh?
2: Com, és que, escolta, no t'estan promocionant, com es diu això, patrocinant la secció...
1: Me'n vaig a bon preu, això, jo...
2: Al final hem d'anar a
1: consum... Ja tinc prou de fidelitat.
2: Al Gourmet. Què passa amb Condis?
1: Tinc prou de fidelitat només amb el senyor que tinc a casa, com va ser fidel a més coses.
2: Exacte.
1: Llavors, en aquest documental que va guanyar l'Òscar, que puja aquella muntanya, és un quilòmetre sense cordes de seguretat a Yosemite, però no us penseu que era escalant com un camí. És que no hi ha, o sigui, tu, només amb les puntetes dels dits...
2: Però van guants, van guants?
1: No, res, ni guants ni res. I puja també sense protecció. La part bona d'aquest documental del Free Solo...
0: A veure, explica-me-la, perquè de moment no la veig.
1: Que sí que és boníssima. Heu de veure, primer Free Solo, el Taipei era menys impactant perquè és un ferro que puja i ho trobo més fàcil que no pas la muntanya.
2: Ja, però, bueno.
1: Però li van fer un estudi, vull dir que no té tant mèrit. Jo estic flipada, però no té tant mèrit. Perquè li van fer un estudi i té un problema mental... Bueno, no sé si dir mental.
2: No. Com ho diem, això, a la psicòloga?
4: No, bueno, ara tot... es pot dir problema mental.
1: Sí,
2: bueno. Sí, es pot dir tot, però es pot dir negre, no es pot dir problema mental, no es pot dir tot.
1: Li van fer com una ràdio... una ressonància i el van posar allà per mirar-li el cervell i hi ha una part nostra que genera alguna cosa...
4: L'amígdala, no?
1: L'amígdala, que genera una cosa que activa la por i a ell l'amígdala no li activa res.
2: Ah, bueno.
1: Per tant, no té por, per tant, no té mèrit. Perquè si tu el teu cos...
2: Ja.
1: Si tu el teu cos no detecta la por, pues tu ets un puto suïcida.
2: De però totes maneres...
1: L'almèrit seria que pugés jo cagada viva per allà,
2: sí.
1: Perquè la meva amígdala anà segregant...
2: Anà segregant, tu cagaré, tu t'escorreries...
1: Clar, jo m'estaria allà!
2: De tota manera, una persona que no tingui por, perquè no segrega això que has dit,
1: sí.
2: I es dediqui a fer escalada...
1: Sí.
2: Prefereixo aquests
1: sí.
2: Que els altres que no tenen por, tipus Donald Trump o tipus Ayuso o tipus l'altre de més enllà, i ens fiquen en uns embolics...
1: Clar, aquest no fa mal.
2: De la pera.
1: Es fa mal,
2: clar,
1: fa mal a ell. El que passa que mira com és la tele, com ens hem convertit, que necessitem imatges dures, que mentre es pujava en directe...
2: Bueno, parla per tu, jo no tinc cap imatge dura.
1: Bueno, perquè tu no et sabies que feien aquest programa, si no l'havies posat,
2: no,
1: però hi havia tota la penya ja histèrica
2: tota
1: mirant...
2: Tota la penya qui era? Tu tenies amigues que te miraven?
1: Jo ho he parlat amb molta gent. I estaven allà veient aquest senyor.
2: Però perquè veu quedar o perquè...
1: Bueno, perquè el meu entorn és peculiar, ja ho saps. I a més, jo
2: però
1: tinc...
2: tu tens molts entorns.
1: Però tinc un entorn
2: és
1: molt...
2: És que ja també sóc una mica ofès, que no sóc per formar
1: no,
2: el teu entorn.
1: No, els meus
2: jo.
1: Amics, mariques,
2: tu,
1: no.
2: Tu, Sílvia...
1: El meu entorn...
2: Escolta, tots els mariques no som una trupe.
1: Era el meu sector heterobàsic, de senyors enginyers, quadriculats, que miren coses com Forjados a Fuego, Abriendo Trasteros, Maestros del Metal, i aquest sector de senyors...
2: No, trobes que hauria de aquest actor, potser, o sigui... Que
1: bueno, ja, però és que convisc, ho tinc a casa, què faig? Intento pues, posar-li de tant en tant...
2: Va dir Javi Calvo, divórciate, sí, si crees que estàs oprimida, si crees que tu cuerpo no és tuyo i tot això, divórciate, va dir Javi Calvo.
1: Em fa mandra ara, llavors...
2: Nosaltres estàvem juntes perquè el Javi ja estaven junts, ara que els Javis l'han separat, ara ja podem fer el que vulguem, ja podem anar a la sauna, podem anar al liu...
1: Jo, Forjados a Fuego i Maestros del Metal, no vull seure a veure-ho amb ell, perquè si no sí que fujo corrents...
2: Però no veuen això, Maestros del Metal, i què fan Maestros del Metal? Espases?
1: Sí, fan espases i tal.
2: És literal, això que m'estàs dient.
1: Maestros del Metal, i llavors també fan grandes construccions, i els veus allà senyors fent edificis, i estàs allà a la tele, i dius, bueno, posats a triar-te tota aquesta merda, dic, vaig a veure Rascacielos en directo. Llavors, veies pujar aquest per aquest Rascacielos, i era superpertorbador, perquè tu estaves pendent, caurà, i mentre...
2: I ja no desitjaves?
1: Bueno, quan he anat als toros, que em tocava cobrir-ho, jo pensava... Ai, ara farà mal dir-ho, no? Jo què sé, a veure si el pillen una mica, no? A veure, una mica, només sense matar-lo. Però la dona era la comandant... Hi havia un narrador, està aquí, Johannes Honos, clar, que clar. Sube, que tal, que no sé què, ui, les bambes i tal, i la dona, estamos muy contentos, de comentarista de segona veu, i al mig anaven posant imatges de les dues filles que tenen petites, perquè encara tu patissis més per si aquell senyor s'estampava.
2: Clar.
1: Bueno, pues això.
2: Jo l'hagués fet pujar després d'esnifar una ratlla de cocaïna, a veure què passava. Saps això que fan ara a la tele?
1: Medicat podia anar perquè feia una cara de zumbat. Quan va arribar a dalt, el primer que va fer és agafar i fer-se un selfie.
2: Esclar.
1: I va trigar 1 hora i 20 en pujar aquests 500 i pico metres, perquè pel camí es va anar parant per saludar la part de baix, per saludar gent que hi havia dins de l'edifici,
2: anava saludant.
1: Amb aquella cara... Deu d'estar...
4: Deixa'm dir que això no és un problema mental, que has dit abans. És una condició genètica.
1: Ah, sí,
4: o neurològica.
1: Especifica-ho.
4: No, que l'amígdala no et dona, no et dona aquest estrès davant d'un...
2: Però bueno, sembla que estiguis torrat.
1: Sí.
4: Bueno, però que no és una, una condició física que té el seu...
1: Té una condició física també que mira buit. Saps quan mires algú i hi ha buidor?
2: No m'ha passat mai.
1: Com aquella cosa que veus que no empatitzen, que estan lluny. Això serà algú. Oi que estan lluny?
2: Ella va dirigint-se a la Leila.
4: Una mica psicòpata, eh?
1: Bueno, jo no
4: la mirada aquesta.
1: Jo no ho he dit, eh? Però sí que semblava una mica que no...
2: Jo t'entenc.
1: Bueno, va arribar a dalt, va triomfar, totes les xarxes...
2: Va arribar a dalt, va fer triomfar, va fer la foto.
1: Bueno, li han pagat, òbviament, això. El tio és bastant altruista perquè fa tots aquests vídeos per... així dono... Té un podcast, posarem plaques solars i no contaminarem, vull dir que està molt pel medi ambient i tal, però... per jugar-se la vida i pujar aquest edifici li han pagat $500,000.
2: Mira.
1: Que no està mal, també.
2: No sé,
1: jo no ho pujava per 500.000, ja t'ho dic ara.
2: Jo, mira, potser no. Per 500.000 sí. Ja
1: et passaré vídeos. Et quedes escorrit que no arribes. Perquè la impressió...
2: Que va durar una hora. YouTube va estragar una hora d'un tio pujant una...
1: Allò. Una hora i 20. Millor que Abriendo Trasteros, que també és una altra.
2: Abriendo Trasteros de què va, perdona?
1: Pues obren i fan...
2: Tu també te'n mires.
4: Sí, Abriendo Trasteros.
1: Oh, tal. Hola, quantes entretiu. Coses. Pues aquí hi hauran 50.000 euros. Oh, anem a vendre.
4: Però m'entreté per les antiguitats. A vegades surten antiguitats.
1: No ho arreglis. Ho veuen heterobàsics.
2: El concepte...
1: informàtics,
2: és que
1: enginyers.
2: Ella és heterobàsica, aquesta senyora.
1: Tot el carinyo, economistes i comercials.
2: Tu ets heterobàsica, no?
1: És el perfil.
4: Soquetero, no sé si bàsica o què, però
2: el concepte, hetero, sí. El concepte antiguitats divertides...
4: Però
2: també
4: és que a mi m'agrada restaurar mobles antics, m'encanta. Yeah.
1: Són homes obrint trasters i busquen merdes, eh? No hi ha cap antiguitat, eh? Bueno, troben allà...
2: Bueno, és una mica de la sauna Casanovas, eh? Homes buscant... obrir antiguitats, obrir portes, no? Sí. A veure...
1: Sí.
2: Pere, tu què opines sobre... Entre obrir trasteros i una visita a la sauna, jo crec que sí, però fa, eh?
1: Forjados a Fuego i tot això.
2: Forjados a Fuego també podria ser...
1: La Sílvia us recomana Hamnet. Jo, si no voleu anar al cine i voleu veure la tele, podeu veure...
2: Però no es va matar aquest home.
1: No es va matar.
2: Bueno, digue'm una cosa, que és veritat, que estaven fent la reflexió seriosa, bla, bla, bla.
1: No, la reflexió és que la tele... No, la tele, al final, com que ja tenim tants estímuls, ja ens posa catxondos. Tu no, perquè no ho vas veure. Però la gent ho està mirant per veure si cau. Perquè si no, quin interès té...
2: Però dic, ara hi ha tots aquests pobles de televisió que hi ha un senyor... Ai, de televisió, o a la YouTube, o a les xarxes...
1: Sí,
2: hi ha un senyor que
1: diu, s'arrisquen.
2: Si me das dinero, si poses dinero, em foto dos ratlles de coca i a veure si m'estampo. Si me das, em tiro un tiro a la...
1: Això li va passar al de Tipo Fijo, que el van ingressar,
2: sí,
1: saps
2: sí.
1: Els de Tipo Fijo?
2: La, ara, a la Sexta, hi va explicar la,
1: sí.
2: A la, la Glòria Serra...
1: Sí.
2: Que faran un programa d'aquests senyors, dels de Tipo Fijo.
1: Bueno, bueno, perquè ell té un canal de YouTube on fa les retransmissions en directe i hi ha penya que li paga... O sigui, tu si et fots 6 grams de cocaïna, mors, segur. Mm. I hi ha gent que li oferia en directe, et dono perquè et fotis... T'ho pago i a més et dono diners. I clar, tu quan estàs en aquell moment d'enganxe, fins a... Bueno, es veu que 6 no, però se n'havia fotut bastants i fins i tot li va agafar una complicació en directe, eh?
2: Sí, 6 grams.
1: Està molt perjudicat. Però bueno, sí. Eren uns visionaris perquè ara tothom està Tipo Fijo.
5: Va ser a Tipo Fijo.
1: Sí, sí.
2: Això,
1: sí, sí.
0: La veritat és que... Igual tots... estic molt dispersa, eh?
1: No sabeu qui és?
0: No entenc res.
1: Sí, sí.
0: Això ho tinc fa molta estona.
1: No saps qui són els de Tipo Fijo?
2: A veure, ningú sap qui són els de Tipo Fijo?
1: Ah, sí, ja, ja.
2: Posa el micro en aquell noi, per favor.
1: Aquell noi abre trasteros, també, sí, ja ho veus.
2: A veure, tu ets hetero o ets maricà?
6: De moment, hetero.
2: Mare de Déu, jo també quina pregunta així de saco, Paco.
1: Bueno, no, si posis perquè... el Broncano,
2: has
1: cap
2: vist,
1: problema.
2: Has vist la... Has vist la... Abriendo trasteros?
6: El vaig veure fins que em va començar a avorrir.
1: Que, i Maestros del Metal també una
6: no, això no,
2: no.
1: Hi ha de cotxes, sinó els cotxes també motores de no sé què, és que no me'n recordo.
6: Jo de buscar documentals d'història, de natura i
1: vols que la setmana que ve et porti tot de títols d'aquests
2: sí,
1: de programes?
2: Favor, favor.
4: Però estàvem amb el Tipo Fijo.
2: Ah, sí. Ah, tipo fijo. Explica-li a la gent, per favor, que no sap el Tipo Fijo. Jo tampoc ho sé massa, perquè jo recordo...
5: Que mejor que endeudarse a Tipo Fijo.
2: Aquest era aquest vídeo que es va fer viral.
6: Sí, fa anys. Uns referents. Eren un parell de persones que van aparèixer en una entrevista i van anar encocadíssims.
1: Sí, venien...
6: Semblava comèdia.
1: Venien del dinar de Nadal de l'empresa, un
6: sí.
1: Dinar així, venien...
2: I havien d'explicar, de vendre...
6: Havien d'explicar alguna
2: financer.
6: Cosa amb un mitjà... Bueno, no sé si era un videoblog o alguna cosa així especialitzat.
1: Videoblog, sí.
6: I el que van fer és... seguir el rotllo. És, hòstia, guanyem molta més pasta amb aquestes coses que... fent
2: clar,
6: que la nostra
2: mateix,
6: feina
2: va
6: normal...
2: tanta repercussió que van dir hem d'aparèixer en cocades. I llavors sonava
1: es van
2: així,
1: acomiadar.
5: A Tipo Fijo.
7: A Tipo Fijo.
4: Parlen d'economia. Tipo Fijo és Tipo Fijo de...
1: Clar, del...
0: No és Tipo Fijo. Si aquí no se mueva. No, no. És una cosa que...
1: Ells tenien un canal de YouTube sí. On recomanaven a la gent, els van dir, va, graveu el vídeo, van dir, escolta, traieu les hipoteques del variable i poseu-les a Tipo Fijo. Sí. Bueno, jo crec que va ser el primer fenomen que es va viralitzar. Que
2: bé,
1: va començar a córrer.
2: Un aplaudiment per l'hetero, perdona. Sí, que... Els heteros, també.
1: Es va viralitzar el vídeo, a ells els van acomiadar l'endemà, però es
2: clar,
1: van començar
2: van
1: a guanyar la vida així. Però clar, el problema és que ja ha intentat... Bueno, ja ho explicarà la Glòria Serra.

arriba al final d'hora amb el senyor Don Henley, que després dels Eagles ha anat en solitari i que ha fet peces de museu com aquest The Voice of Summer, que serveix per arribar fins al butlletí. Si els companys del butlletí la volen deixar sonant una estona més, doncs endavant, però no crec. Jo crec que les notícies són més importants i si us quedeu amb ganes d'escoltar més Voice of the Summer de Don Henley, doncs ja ens el posem després. Val? Butlletí i tornem aquí al reconcentrat. Queda molt, queda moltíssim.

0: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
1: RAC 1.
2: RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
3: Bona tarda, són les 5. A aquesta hora seguim pendents del balanç que pugui fer el govern de Veneçuela de la xifra de morts pel doble terratrèmol. Per ara es manté en 1.430. El que sí ha canviat és la xifra de desapareguts espanyols pels sismes. Ara són 152, 21 més que en l'anterior balanç. De moment, però, els ciutadans espanyols morts continuen sent 9. També es manté la xifra d'espanyols localitzats sota la runa, 14, tot i que no se sap en quin estat es troben. Per cert, la sala de crisi del Ministeri d'Exteriors espanyol, que es va activar just després dels sismes, ha rebut 518 trucades que se sumen a les 530 que ha rebut el Consolat d'Espanya a Caracas. Aliança Catalana retira la confiança al seu candidat a Figueres perquè té una relació sentimental amb una menor d'edat, que seria major de 16 anys. És un alumne que va conèixer quan ell era professor. El partit diu que és una situació personal incompatible amb el projecte polític. L'afectat és Arnau Liesa, de 30 anys, que en un comunicat que ha penjat a xarxes defensa la relació amb ella i diu que no se n'en penedeix, tot i que reconeix que hauria d'haver informat el partit. Ja ha presentat la seva renúncia. La Generalitat ha destinat 200.000 euros a la crisi sanitària de l'Ebola, que afecta la República Democràtica del Congo. Amb aquests diners s'instal·laran 40 punts comuns.

0: sanitaris de cloració d'aigua i es reforçaran els centres de salut. La intenció és reduir la mortalitat que provoca aquesta malaltia. Ho explica el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch.
1: El que fem fonamentalment és ajudar a posar en marxa punts de cloració d'aigua. Aquestes malalties fonamentalment es transmeten via el consum de segons quines aigües no ben tractades, per tant aquest és el tema principal, però també el que fem és un reforç d'instruments, de materials pels centres sanitaris, reforç també de personal, reforç de campanyes de comunicació i una part important que és la pedagogia que es pugui fer entre la població afectada.
0: En aquesta acció humanitària col·labora Mitges del Món per tal de reforçar la prevenció i detecció de la malaltia. I a França, 11 persones han mort aquest matí després de caure l'avioneta en què viatjaven. Al seu interior hi havia gent que anava a fer un bateig de paracaigudisme. En total, hi havia el pilot, 5 instructors i 5 alumnes que eren infermers. L'aeronau s'ha estavellat poc després de l'airar-se als afores de la ciutat de Nancy, a l'est del país, per causes que no se saben. Ara s'ha obert una investigació per esclarir els fets. I ara els esports amb Albert Ferran.
2: George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen i Kimi Antonelli. Pel que fa als pilots espanyols, Fernando Alonso ha acabat 18è i Carlos Sainz ha hagut d'abandonar. A la general, Antonelli continua líder, ara amb 40 punts de marge sobre Russell. D'altra banda, Ayo Gura s'ha imposat al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Han completat el podi Raúl Fernández i Jorge Martín, que amb aquest tercer lloc se situa al capdavant del Mundial. El millor català a la classificació general és Marc Márquez, que avui ha acabat 7è i se situa a 40 punts del líder. En un diumenge, amb victòria catalana, la prova en ruta del Campionat d'Espanya de ciclisme, Marcel Camproví, s'ha imposat als seus companys d'escapada. De fet, un altre català, Joel Nicolau, ha acabat segon. Mentrestant, en bàsquet, la selecció catalana masculina ha jugat aquest migdia un partit 3 anys després. Ha perdut el Nou Congost contra la Gran Bretanya per 74-76. I al Mundial de Futbol, avui arrenquen els 16ens de final d'aquesta Copa del Món amb la primera eliminatòria. A partir de les 9 del vespre, Sud-Àfrica-Canadà.
0: I el temps, les tempestes que descarreguen a l'Aragó amb el pas de les hores poden fregar les àrees més a l'oest de Catalunya. Allà on apareguin faran baixar les temperatures, però encara queden unes hores amb molta calor. Demà els termòmetres recularan entre 2 i 4 graus a Ponent, a l'interior de les comarques de Barcelona i a les àrees més interiors de les de Girona. En canvi, al nord de la Costa Brava i al litoral sud s'enfilaran una mica més que avui. Bufarà tramuntana moderada al nord de l'Alt Empordà i una mica de mestral matinal a les Terres de l'Ebre.

Va, que ja són les 5, aquí al Reconcentrat, en aquesta tarda de diumenge. Aquest tema que està sonant és Baker Street, que a banda de ser el carrer on vivia Sherlock Holmes, és una cançó de Jerry Rafferty, que és aquest artista que està sonant i que ens introdueix en aquesta tercera, ja hora, tercera de Reconcentrat, des de les 3 que som amb vosaltres, i ara més teca amb el No ho sé, amb la secció del sopar de germanor, que junta germans que tenen una història a explicar, amb la Mireia Garolera, i en aquesta ocasió els germans són 3 i són molt interessants. Són els germans Vallès, la Pilarín, l'Antoni i l'Helena. A més, els 3 històries ben diferents i alhora complementàries. Val molt la pena aquest dinar de... sopar de germanor, no. Dinar no, sopar, que és el 9C, clar. És que jo ja penso en... és que jo encara no he dinat. Això no us ho hauria d'explicar, són les 5, encara no he dinat. Ja m'hi posaré després. No, no passa res. Som-hi amb el 9C, el Reconcentrat.

0: Avui el 9C ens fa molta il·lusió acabar el programa amb un nou sopar de germanor i ho farem amb un trio de germans. A l'últim sopar de germanor, potser ho recordareu, vam parlar també amb tres germans, els germans Grimau, que compartien una mateixa passió, el bàsquet. Avui, però, ens acompanyaran uns germans que s'han dedicat a professions ben diferents. Una, i potser amb això ja sabeu de què estem parlant, és dibuixant, o com s'anomena ella mateixa, ninotaire. L'altra és un nom dels grans noms de la medicina i la cardiologia del nostre país. I la tercera, la germana, podríem dir, més desconeguda, ha dedicat la seva vida a la docència. Avui al 9C ens acompanyen la Pilarín, l'Antoni i l'Helena Vallès de Luna. Bona nit a tots tres, com esteu?
1: Bona nit
2: a tots i benvinguts a Can Vallès.
0: A Can Vallès, sí, perquè estem precisament a Can Vallès, que és la casa on tots tres vau néixer. De seguida ara en parlem de tot això. Com sempre, abans de començar, perquè això és una mena de ritual que nosaltres fem al programa, abans de començar la conversa, sempre comencem els sopars de germanor fent la mateixa pregunta. Quan vau sopar junts per última vegada?
1: No fa gaire, oi? Arrel de què? El que no me'n recordo, arrel de què? Devíem sopar.
3: El cumpleanys de
1: la Toni. L'aniversari. Ah, sí.
0: Ah, home.
1: Un sopar molt sonat.
2: Un sopar dels 90 anys meus.
0: Sí. 90 anys? Caram, no, devia ser una bona celebració. A veure, estem fent aquest sopar de germanor des de la casa, ara ho dèiem, i consultori de l'Antoni a Vic. Per cert, tots tres viviu a Vic, no?
1: Sí.
0: Però aquí, podríem dir la casa pairal, la casa on vau néixer, hi vius tu, Antonio?
2: Hi vius jo, i també he vist la Betty i la Míriam.
0: Ah, clar, és a dir, estem parlant dels teus fills, perquè és la casa, al final, la casa familiar,
2: la casa pairal, sí.
0: La casa pairal. Perquè aquest menjador, si ens el podeu descriure i explicar una mica, és un menjador realment que impressiona, perquè a més, no és gens habitual. És, podríem dir, Pilarín, Helena...
1: És de periques.
0: Per tant, modernista, com... A veure, quina és la història?
1: Aquest estava dintre la corrent del modernisme... Mm-hmm. Va ser un gran arquitecte entre la corrent del modernisme. El que passa és que en el modernisme hi van haver tants arquitectes boníssims que a vegades no els personalitzem. Però aquest menjador a mi m'agrada molt. Té aquesta vidriera
0: molt gran,
1: tan important, que té uns vidres trencats que es van trencar amb la guerra amb una bomba que van tirar.
0: Caram!
1: I després té aquesta oportunitat que el modernisme donava als artesans, amb unes rajoles molt especials, amb la xemeneia feta amb ferro per empicar llimes, una xemeneia reproduint una mica un escó de casa de pagès, però el meu pare deia, valdria molt en aquesta casa si no fos per la xemeneia, perquè en aquell temps que les calefaccions no anaven gaire bé a la postguerra, tots aquí pinyats a la vora de la llar de foc.
0: Perquè, Helena, entenc que aquí aquest menjador on estem era el menjador. Tens aquests records també de petita, de passar-hi hores?
4: Sí, aquí sopàvem sempre. I jo me'n recordo dels avis aquí al costat de la vora del foc. Mm-hmm. Estaven sentats amb una butaca.
2: Al costat de la xemeneia i feien vida. Mm-hmm. I feien vida.
0: Per tant, és una casa plena de història i que sembla que anirà per anys, perquè us hi aneu cant. Perquè això és una de les preguntes que, per les trajectòries que teniu, us heu quedat sempre vivint a Vic. Què té Vic? Què passa amb aquesta ciutat?
1: És una ciutat que té la vida de ciutat i una vida cultural important i comercialment no et fa cap falta anar a cap altre lloc. I esclar, és la nostra ciutat, eh? Passes per aquí, sents les campanes. És la nostra ciutat, les nostres arrels.
0: Si haguessis pogut canviar o triar una altra ciutat, on haguessis anat, Pilarín?
1: Jo, si no era per anar a Venècia, no em moc. A Venècia m'agradava per la ciutat, però m'agrada molt per una cosa, perquè no hi ha cotxes pels carrers. Jo no condueixo. Llavors, pels carrers sempre he d'anar vigilant que no em xafin. I esclar, Venècia va bé perquè no et xafen.
0: Clar, clar, això és evident. Per cert, m'agradaria ara també situar una mica, per tothom que ens estigui escoltant, que estem parlant amb tres germans, però vosaltres éreu cinc germans, no?
4: Sí.
0: És a dir, han hagut dues germanes més grans que en aquest cas ja han mort, i la circumstància familiar és que vau ser com quatre germans seguits, i llavors al cap de 9 anys va aparèixer l'Helena, que va ser com la convidada especial d'última hora, no? Com ho vau viure, això de que de cop i volta, quan éreu quatre més o menys que us portàveu, podríem dir, poc temps, que aparegués de cop i volta l'Helena, que diria que amb la més petita, que amb tu, Pilarín, potser us porteu ja 9 anys o 10 anys?
1: 9 anys. Jo em penso que tenien molta por que tingués Jeus. I va ser una temporada que em van mimar molt. La veritat és que Jeus no que em vaig tenir. La meva germana tenia un nòvio que era fabricant de mitjons. I vàrem anar amb ell el dia que va néixer, amb una màquina que tenia, i riràs. Li va fer uns mitjons petits, i jo contenta, perquè eren uns mitjons a la mida d'aquella cosa tan petita que teníem a la clínica Santa Madrona. La nostra mare, nosaltres havíem nascut a casa encara, però ella ja era una mica més gran, devien considerar que valia la pena
0: anar a una clínica, no?
1: Anar a una clínica. La nostra mare feia néixer els nens a la taula de la cuina.
0: Home, sí?
1: Sí, perquè el meu pare i el meu avi eren de l'hospital, però no es fiaven gaire de la higiene de l'hospital. Antoni, estàs al cas d'això? Va, total, que fregaven la taula de la cuina amb sal fumant, que la meva mare deia que de la pudor del sal fumant ja quedava mista tumba. I nosaltres vàrem néixer a la taula de la cuina. Però llavors, quan va venir l'Helena, van dir, ep, potser això de la taula de la cuina és molt fort.
0: Podem anar deixant a banda, sí.
1: I llavors van decidir anar a una clínica, de veritat.
4: No, però la mamà tenia ja 40 anys.
1: Per
4: i
1: això,
4: en aquella
1: per
4: època... Esclar,
0: era molt gran,
4: ja era
0: molt gran.
1: Tenia 41 o 42 anys. Perquè per ara seria normal. Perquè temps era gran.
0: Sí. Era gran, clar. Antonio, te'n recordes quan va néixer l'Helena?
2: Sí, me'n recordo molt bé. A mi em va fer molta il·lusió.
0: I tu, Helena, clar, això de ser la petita de tots els germans, com ho has portat, això? El fet de que t'hagi tocat ser la petita i realment més petita, no? Tenies com diversos pares i mares, no?, al final.
4: Bueno, la meva germana, la segona, la Bet, era la que em va cuidar sempre fins que es va casar. Inclús de casada se m'enduia a Barcelona, perquè ella vivia a Barcelona. Em cuidava com si fos filla. Ja sempre ho deia, diu, tindré fills i no els estimaré tant com amb l'Helena.

0: Sombra de Rebeca. Què passa amb aquesta cançó? Perquè em sembla que us recorda, diria que la infantesa. O m'equivoco?
1: Les nostres germanes grans, Antonio, te'n recordes?
0: Com se deien, per cert, les germanes grans, que ho hem comentat, la Bet i la...
1: Maria Rosa.
0: I la Maria Rosa.
2: Maria Rosa, però li dèiem Ioia.
1: La veritat és que eren dos persones maquíssimes, sí o no?
3: Sí.
1: La Ioia és de les persones més intel·ligents que he conegut, tant en el terreny del coneixement com allò que en diuen intel·ligència emocional. Era una persona que tenia un bon rotllo amb tothom, es preocupava de nosaltres. Jo era la meva germana molt estimada i molt a prop, i que quan tenia un problema de seguida m'acostava amb ella. I la Bet era la guapa de la família. Jo quan era petita, molts nois em paraven pel carrer i em donaven conversa, jo tota contenta, fins que arribava el moment que deien: i la Bet, on és? I la Bet, vindrà a tal hora. I entenia que era per un cert interès.
0: Antonio, quin record tens també de les teves germanes, també de la teva infantesa?
3: Bueno, jo era el noi de la família.
0: El noi, clar. Quatre dones.
3: M'he sentit una mica mimat, eh?
0: Mimat.
3: No tinc cap mal record. Cap ni un.
1: Estava amb un sàndwich de germanes. Dues per davant i dues per darrere.
0: Deixeu-me preguntar per als vostres pares, com el recordeu? Perquè sempre ho heu deixat anar, de que usant el valor aquest de la rectitud, però a la vegada també la perseverança, tot això són com valors que us han anat traslladant i que han set potser una mica la clau de l'èxit de les vostres carreres professionals. No sé si m'equivoco. Com els definiríeu, els vostres pares, i el que us van traslladar per poder desenvolupar les vostres carreres professionals?
1: La nostra mare va anar a col·legi de Gibraltar. Jo penso que tenia un cristianisme irlandès, una mica, que era un cristianisme bàsic. Mirar d'ajudar la gent, era molt cordial, no era guapa potser, però era resultona, decidida, i és curiós perquè es va fer molt de Vic, tot i que parlava un català dolentot, parlava era... més bon anglès que català.
0: Era d'origen, és a dir, que la teva mare era d'Andalusa, Argentina, m'equivoco?
1: L'avi era un andalús, ell deia que va ser el primer xarnego, perquè va venir a estudiar a Barcelona i es va quedar. I l'àvia venia de Can Vaireda d'Olot, que eren molt tradicionalment catalans.
0: D'acord.
1: I el nostre pare era molt català de sentiment i d'estimació a la cultura i tot això. Tot, i que en la guerra havia passat molta por i era bastant de dretes. El nostre pare era un home superintel·ligent, supersensible i supermodern de cap. Jo trobo que era un home que no...
3: Es va adaptar a les circumstàncies, com si diguéssim. Uh-huh. Era l'única manera de sobreviure.
0: Clar, perquè tota la postguerra... Uh-huh. Perquè heu pogut tenir, o vau poder tenir, una educació que no era tampoc habitual, gràcies també a la posició econòmica de la vostra,
4: sí,
0: família,
4: segur.
0: No? És a dir, sí, sí. En aquest aspecte, tant tu, Antonio, com a metge, com a cardiòleg en concret, en el teu cas podríem dir que com a puricultora, com a docent, no?
4: Sí.
0: Com a, i tu, Pilarín,
1: però
0: com,
1: no
0: com a dibuixant.
1: Pensis, potser no era tant la posició econòmica com la mentalitat. Com la mentalitat, eh? Esclar que l'Antonio, si l'Antonio no arriba a ser metge, hi hagués hagut
0: un cataclisme.
1: Un daltabaix, sí, molt important.
0: L'Antonio ho havia de ser.
3: Sí, no? Havia de metge.
1: El nostre pare, que era un home bastant discret i això, però tenia les idees molt clares, eh? Si no arriba a ser metge, es mor. Ell, i ens morim quasi tots els de la família. I jo crec, ell respectava molt la feina intel·lectual. Ho respectava molt i la valorava, perquè no et pensis, esclar, fer estudiar els fills i tot poder un esforç econòmic, però aquest esforç econòmic no ho considerava, sí, nosaltres teníem això, però les germanes grans no, perquè les noies es casaven. I a Can Vallès tenien tradició que es casaven bé, les punyeteres. Trobaven bons marits. Les nostres dues germanes grans van trobar dos bons marits.
0: I vosaltres dues no, o què passa?
1: També, també. Però el temps ja havia canviat. Ja no n'hi havia prou de trobar un bon marit. Ja anava bé tenir una feina pròpia. Jo, de fet, són 6 generacions de metges, però, en canvi, de dones que estudiessin a la universitat, totes les meves cosines han estudiat, però les cosines petites, no les grans.
4: La sang que sols passant ser llei del món.
0: Ara en parlàvem del que us heu dedicat, metge, docent, ninotaire, perquè no t'agrada que et diguem dibuixant.
1: Ninotaire, m'encanta.
0: Notaire. Són tres professions molt diferents. Les tres són vocacionals? Pregunto, començo per tu, Antonio, perquè, clar, hi havia aquesta intencionalitat que ens deia ara la Pilarín del pare, que havies de ser metge.
3: Bueno, jo crec que aquí hi havia tan immers en medicina que era molt difícil... Que si jo que era l'únic noi que hi havia no feia medicina, aquesta casa desapareixia. Així, no?
0: Helena, tu et vas quedar aquí a Vic ja, treballant?
5: Bueno, vaig estudiar a Barcelona, sí? I quan vaig acabar vaig venir aquí a Vic, que vaig estar amb un parell de llar d'infants i llavors ja em vaig casar i em vaig quedar cuidant dels meus.
0: D'acord, ja... Per tant, ara tots dos vosaltres esteu jubilats, Antonio i Helena, i la Pilarín no sé si va a banda. Ja crec, em dóna la sensació que bastant sí.
5: Ella està a part.
1: La meva filla diu, aviam si et jubiles perquè em pugui jubilar jo. Perquè de moment no tinc intenció. Però sóc conscient que em puc haver de jubilar d'aquí 2 dies. Uh-huh. Però mira, mentre duri, ho aprofito.
0: Has fet el que has volgut, això ho has dit unes quantes vegades, no?
1: Ai, sí, amb això he tingut aquesta sort. És que jo no serveixo gaire per res. Antonio tenia la impressió que hagués servit per estudiar qualsevol cosa, perquè era un estudiant brillantíssim. Jo no. Jo, si no és per dibuixar, canto molt malament. A l'església, quan canto, el meu marit em deia no cantis tan fort que ens trauran a fora. I bueno, canto malament, no sé fer ganxet. La meva mare, l'únic bolet que em va clavar la vida va ser perquè agafava el ganxet, que semblava que agafava una pisonadora. Bé, mira, en canvi, dibuixar de tort, de dret, em va bé i m'agrada tant. M'agrada tant. Ara em vaig trencar el braç i vaig estar uns dies que no ho podia fer. Per tant, no em jubilo. I mentre tingui feina, que m'encarreguen, és una cosa que t'empeny. Perquè treballar per tu mateix a vegades no ho fas.
3: Quan tu viu dient, tenies la sort de tenir aquest caràcter tan espontani i tan amable que tothom s'estimava. I resulta que, a més d'això, pintaves el millor del món, doncs llavors, és imbatible. Sortim a Pilarín del carrer, que no s'acompanya cap puesto.
0: No arribes, no?
1: Has vist com m'estima. Això és que em veu amb molt bons ulls, eh?
0: No, home, però Pilarín, ara ja, també és una cosa que està bé preguntar-te, de dir, aquest caràcter tan obert, tan alegre, vull dir, això t'ha acompanyat sempre i també t'ha fet com ets,
1: però
0: no?
1: Però això tu mateix no te n'adones. Home... Et dic la veritat, eh? He passat alguns tràngols a la vida molt difícils, però el meu marit va tenir un accident relativament jove i va estar malalt molts anys. Era molt bon malalt, per sort. Però era una cosa que era una dificultat a la vida. Però sempre em va sortir de mi agafar la part bona. Això, mira, cadascú és fet com és. I... Poder ser que sóc optimista, jo no ho sé conèixer, això. Poder ser que m'agrada veure el vas ple més aviat que buit.
0: Uh-huh.
1: Però això, us dic, la veritat no és cap mèrit, és una manera de ser i prou.
0: Ara que no ens sent la Pilarín, és optimista, no?
5: Molt.
0: Molt, molt. Helena, com la definiries?
5: Sí, sí, optimista total. Vol dir que jo, a vegades, quan la sento, hasta l'envejo. Enveja sana, eh? Mm-hmm. Perquè és que és tant el que deia l'Antonio, espontània i d'això, que dona gust.
1: Oh, Helena, us aparteixo també que també és una persona molt positiva, eh? Perquè també, davant d'algunes dificultats, ho ha portat amb un interès i amb unes ganes de superar-ho tot i tot, que Antonio igualment poder sí que és una cosa, això ho va meredar de la nostra mare, que la nostra mare ho era una mica així, que vas dir, poder era una cosa més familiar, perquè els nostres avis es van arruïnar, van quedar ben arruïnats, no s'amoïnaven gaire, feien la mateixa cara quan estaven arruïnats que quan estaven rics.
0: Helena, l'èxit, ara parlem de l'èxit de la Pilarín i també de l'Antonio, no? Vull dir que han destacat per les seves carreres, és, la gent els coneix. Com ho, des de la teva visió, com ho has portat i com ho heu portat a nivell de la família? Perquè això de tenir germans famosos, no?
5: Jo molt bé i amb molt orgull, perquè qui pot tenir dos germans famosos vol dir que, escolta'm, fantàstic. Sí, sí, no, no, no riguis, no, però és la veritat.
3: Qui pot tenir una germana com tu?
5: Sí. Que resulta que jo, esclar, al ser la petita, també molta gent ni em coneix, eh? I diuen, tu ets germana de la Pilarín i l'Antonio?
0: O pel carrer, per qui Vic, vols dir?
5: Pel carrer, sí, sí, gent de qui Vic.
0: Que no et relaciona?
5: Que no em relaciona.
1: No, esclar, perquè entre les germanes grans i ella són 20 anys. Clar. Hi ha molta gent que no hi atina, que clar, som de la mateixa camada.
5: Bueno, i amb 9 anys de la Pilarín, esclar, tu, jo la major part de la vida he estat a fora. Vol dir que, esclar, es pensaven que s'acabava amb la Pilarín.
0: Clar, clar, clar. I, Antonio, l'èxit de la Pilarín, com l'has portat?
3: Oh, jo l'he portat superbé i m'ha anat superbé perquè havia demanat molts favors i m'ho ha fet tots i amb il·lusió.
0: Doncs mira, i tu, Pilarín, l'èxit de l'Antonio?
1: No, això em passa a mi, que em trobo quantitat de gent. Em va curar el teu germà. El meu germà es va cuidar de la meva mare molt. Em dona molt orgull. Em dona molt orgull. Perquè, esclar, jo penso, mira, un dibuix més o menys divertit, bueno, és una cosa que té una certa transcendència, però que et curin en té molta, eh? I, esclar, el tema de la salut és molt important. I aquest ha set tot, perquè ha set el metge de proximitat, superestimat, i que s'han sentit molt ben cuidats els seus clients. Però després ha tingut una projecció internacional fenomenal, eh? Que ha portat la cardiologia catalana a davant de tot. Això és important, eh? Perquè els catalans som un patufet, petits i eixerits. Som petits de quantitat, però hem de ser eixerits. I ha estat molt eixerit. Ell va portar el doctor Watson a Vic, per exemple, l'inventor de l'ADN. L'inventor de l'ADN, científicament, potser és l'home més important del segle. Qui el va portar? Aquest paio que tenim aquí.
0: Anem acabant aquesta conversa, aquest sopar de germanor que estem fent avui amb els germans Vallès. Ens han convidat a casa seva. Estem aquí al menjador de la Casa Pairal, aquí a Can Vallès, a Vic. Ara us volem deixar un espai perquè us digueu alguna cosa que us vingui de gust i que potser no us heu dit mai entre vosaltres. Mirades d'uns als altres.
3: Jo tinc que dir que estic molt content de tenir les germanes que tinc. I penso que tant de gran com a petit han estat fantàstiques i estic molt orgullós d'elles.
5: Res, dir-los que encara que no ho demostri jo d'això, perquè sóc una mica xuta, els estimo moltíssim. El portar-nos a tants anys també potser no ha sigut una manera de poder-los demostrar tant, i que estic orgullosíssima d'haver-los tingut i tenir-los per germans.
0: A veure com ho remata això, la Pilarín.
1: La germanor em fa molta pena quan sento que hi ha germans desavinguts, perquè nosaltres hi ha hagut temporades que ens hem vist menys, que hem coincidit més, que hem coincidit menys, però la germanor era aquell llaç que ens unia amb una força i amb una tendresa molt important. Molt important. Amb les germanes que no hi són també, eh? I aquest punt de seguretat. Amb ells hi pots comptar sempre. Em fa pena quan veig uns germans que no s'avenen, perquè és que la sang ha de servir per bé, no per mal.
0: Antoni Pilarín i Helena Vallès i de Luna, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest sopar de germanor, precisament de germanor, és com el titulem, el sopar de germanor, que fem en aquest programa, que és el 9C. Moltes gràcies i bona nit.
5: Bona nit.
1: Bona nit.

0: vermella per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc and Go?
1: Viatge sense estrès. Amb Aparc and Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc and Go. Fes el teu viatge rodó.
2: Soc l'Igor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demanis cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Ocasión Plus.
5: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
6: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
7: Aquest estiu, la gran pregunta és...
8: híbrid o elèctric?
7: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
11: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
12: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
13: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
14: Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

0: there.
1: Canviem de registre, va, que venim del 9C, d'aquest sopar de germanor, meravellós, però entranyable i alhora reposat. Canviem una mica per anar fins als taloners. Sí, sí, sí, aquests ens hi posaran una mica de guitarra, ens hi posaran una mica de rock and roll, perquè, a més, recuperarem la visita a l'estudi dels taloners de la Pegatina, efectivament, que ho van posar tot cap per avall, absolutament cap per avall. És que no cal ni donar-vos més detalls. Aquí ho teniu, va. Els taloners, el reconcentrat. Good luck to us all.
2: Hem convidat la Pegatina i, clar, és que s'han posat tots tan monos aquí al voltant de la taula.
3: Som poca gent, eh?
2: Quants sou?
4: Semblem una família de l'Opus.
5: Hem vingut 7, som 9, però hem vingut 7.
2: Riu tant tot el Tiny Desk, eh?
3: Un dubte, com heu fet fora aquests dos? Com heu decidit que no venien? Heu fet una tria? Com va?
5: No, perquè som com els que tenim la societat, diguéssim, l'empresa.
3: Ah, vale.
5: I la resta són assalariats.
3: Són assalariats. Sí. Molt bé.
2: I avui no cobren.
5: I avui no cobren.
3: Ah, molt bé.
6: Vale,
3: no. No hem volgut nosaltres.
6: No.
3: Bateria.
2: No hi cabem ni nosaltres. Escolteu, bueno, normalment comencem, quan hem de promocionar música, diem, home, doncs posem el disc i en parlem. Sí. Però com que porteu els instruments i estem aquí, la mar de bé, al voltant de la taula, comencem l'entrevista directament ja amb música en directe?
5: Falta una foguera aquí enmig, no?
2: Home,
3: bueno,
2: sí.
3: No,
4: la fem?
3: Són nou els estudis, calma, que donin una mica. Sí. Vull dir que tinguem una
2: el
3: mica
2: proper disc, ara. Ho parlem, el proper disc.
3: Ho diu perquè es diu Fogos del Barrio, ja n'hem
2: sí,
3: fet espòiler.
2: Ja ho sé, eh?
3: Vale. Ja, potser l'oient que acaba d'entrar ara diu aquests camisades
4: que fan. O jo.
2: O sigui, ho hem d'explicar per l'Alba.
3: L'Alba normalment no es llegeix les entrevistes.
4: No, a mi m'agrada fluir.
3: Qui ve avui? Qui ve avui?
2: No, heu arribat i han dit, mira, bongo botraco. Dic, no.
4: No, he dit charango. No,
5: és broma. Seran amics tots,
4: Sí.
2: Doncs vinga, en directe, quina fareu?
5: Ben pa allà.
2: Vinga, ben pa allà. Doncs en directe, la Pegatina, abans de l'entrevista.
3: Ole, ahí.

0: exagero, no us exagero si dic que ha sigut el millor inici d'entrevista de la història dels Teloners.
1: Et diré més, quines cançons que feu que s'enganxen, eh?
2: Dic, tot pot empitjorar, eh?
0: Mare de Déu, mare de Déu. Diu, això que heu sentit ho podem trobar a Fuegos del Barrio, com comentàvem abans, que és aquest nou disc de La Pegatina. És una banda que porta més de 20 anys recorrent als escenaris de tot arreu. Jo crec que jo us he guanyat la categoria de ser una de les bandes més festives del país. Podeu anar evolucionant, però això de ser festiu és una cosa que ja es porta intrínsecament a dins, no?
2: Jo crec que sí. A més, hem fet un disc que torna una mica als orígens, perquè hi ha molta gent que ens segueix des de fa molts anys i sempre, bueno, ha vist que hem anat, doncs, provant coses i, no? I jo crec que hem tornat una mica a l'essència. És un disc on hi ha molta rumba, hi ha molt de carrer, hi ha ni una cançó lenta... Vull dir que és com algú de tornar als orígens, a l'essència aquesta de La Pegatina.
0: Al Fuego del Barrio!
1: Heu tornat als orígens, clar. Fa més de 20 anys que veu començar, però clar, aquests 20 anys que heu passat també els sumeu a les esquenes, però no deixeu de ser festius. Hi ha un moment que digueu, hòstia, jo començo a estar una mica ja cansadot de tanta marxa.
3: No, però mola, però mola.
1: Ah, però mola. Sí. Està bé, no?
2: Això d'anem a fer balades, ja no és clar. Anem a fer cançons tranquil·letes, una mica
4: reggae. Vigila, vigila,
2: sí,
4: amb això.
2: No.
0: Però clar, amb aquests 20 anys ja noteu que aneu a dormir més. Molt festiu, sí, però la festa comença abans i acaba abans, vull dir, ja
4: és més
0: festiu tardeo o no?
2: Vesprets, som de vesprets.
0: Vesprets, això està molt bé, això està molt bé.
2: No, si és veritat, a més que amb els anys, o sigui, quan nosaltres portàvem 2, 3, 4, 5 anys, clar, érem un grup que tocava a les 2, les 3 del matí, no? Allò. Ara, com que hi ha moltes generacions que ens segueixen, som un grup que toca a les 10, a les 11, com després de sopar, i aleshores també ens va bé, perquè si no, l'endemà tenim un altre concert i anem a dormir tard, i llavors ja bueno, encadenem allà un drama.
0: Festius, però amb horari bo.
2: Està bé, això.
0: Home, això
1: festius, que... però no molt. No?
0: Però dormim 8 hores.
2: I 10.
4: La festa no entén d'horaris, eh?
1: No. Què? No.
4: No, hi ha gent que... Ui, faries creu. No.
2: És la nostra hora. És la golden hour de la Pegatina.
3: És divendres.
1: Palpa una mica l'ambient, no? Sí.
5: Tu allarga't el que vulguis, però comença una hora digna.
1: Clar. Just el tema.
5: Si vols acabar a les 7 del matí, perfecte. Però a les 10 estiguem a tope, ja.
1: Que és el primer cop que els Teloners que tenim tanta gent per entrevistar, eh?
0: Sí.
1: És molt fort. Fem una cosa, que es vagin presentant, no? Potser.
0: Com en una classe.
4: Una ronda.
1: Vale, comencem amb l'Adrià, presenta.
2: Ah, bueno, pues això és l'Adrià, ja ho has dit tot.
1: Vale, perfecte.
4: I el teu color preferit i el teu signe.
0: Has de dir signe del zodiac?
2: Aquari i taronja.
4: Ah, sabia que eres aquari, ho sabia.
6: Jo soc el Rubén, soc sagitari i el meu color preferit és el groc.
0: Molt bé.
1: Molt bé, el Miqui, va.
7: Jo, Miqui Florença, soc aquari també.
4: Tan aquari el Miqui.
0: Hi ha tanta energia d'aquari aquí. Sí.
7: I no tinc color preferit, no sé.
4: Pues espavila.
1: És igual. Alba, que és el convidat.
0: És un convidat, Alba.
1: I és de Lleida.
0: Però ja, aquí sé que el teu compatriota, tia.
4: Potser som cosins.
0: Què?
1: La veritat.
0: Ja, quan més cosins, ja més
1: no,
0: amics.
1: No.
0: Espera, que no et sentim.
8: No em sentim.
1: Ara sí.
8: Soc el Foxy i m'agrada la Fideuà.
1: El Fuxia.
0: La Fideuà.
1: T'agrada la Fideuà?
0: Passa dels colors, ja directament.
8: És un color nou. No ho coneixes?
1: És el color cremaets, no? La Fideuà.
8: Exacte, sí. La crème brûlée.
1: Ah, oui, oui.
8: Oui. No, és aquest color, un marró així...
1: Ah, tu sais français?
8: No, c'est ça.
1: Ah, oui.
8: Som dos. Som dos francesos, de fet, de Bretanya.
1: Ah, t'es très bien, hola, què passa? Ah, oui, tu?
9: Sí, la pensée.
8: Mais avec le français, ça.
9: Est-ce que je parle français habituellement?
8: Ouais, habituellement.
1: Ho està fent, eh?
0: Sí. És que t'acabaran fitxant La Pegatina, ja, eh?
9: Je veux la télévision, parce que j'écoute La Pegatina et c'est enchanté.
8: Et c'est très bien. Merveilleux. Merveilleux.
9: Ah, tu sais de l'énor, je suis de l'essur.
8: Ah, pareil,
9: je comprends ton accent.
8: Ah, molt bé.
9: T'accent no de pantalon.
8: La Catalunya Nord.
9: Ah, oui.
8: La Catalunya Nord.
9: Bueno, de la Catalunya del Penedès. Sí, jo soy d'ici. I el de la boina, tu ets?
10: Jo soc en Ferran.
1: El Ferran, cuqui.
10: Soc cranc i el meu color preferit és el turquesa.
0: Oh! Oh!
4: Que és el color dels seus ulls.
1: Oh! Hem compartit aquesta entrevista, eh?
0: De moment portem 5 pegatinos.
4: Espera, jo sóc l'Alba.
0: No,
4: sóc verge d'horòscop.
0: D'horòscop, eh?
4: Ascendent verge, també. Seguim.
11: Jo, l'Ovidi, escorpí i... Buah. Les llenties.
1: Il y a l'autre, l'autre français, qu'est-ce que tu...
3: Alors moi je suis Sagittaire, je m'appelle Axel et j'aime le vert.
1: Axel, ouais. Les de Sorodan.
3: Exactement.
1: Que bon.
0: Jo crec que ara estan pensant per què hem hagut de venir els talonets,
3: pobres. No ens esperàvem això. Això és un C2 de francès, que ets tu. Un C2 de francès, a nivell professional.
4: I de cara dura, també.
1: C'est vrai.
0: Va, escoltem una miqueta d'aquest nou.
1: Ah, en francès bon.

0: Ho comentava, més és festiu, torneu als orígens, i hi ha una cosa que també ens ha fet patar el cap als taloners, que és tot el tema del marxandatge al voltant d'aquesta nova... Ara, els artistes no dieu nou disc, és una nova era, no?
1: Sí. Això diu.
0: No? Ara és el moment... Que jo a casa meva tinc una salsa picant de la pegatina, sí, però en quin moment ha arribat això?
2: L'has provat o no?
0: Sí, està boníssima.
2: Explica la teva experiència.
0: Home, pica... Però és un pic, és un suau, picant que un...
3: Però no molt.
0: Sí.
4: Bé, està bé. A banda de la salsa picant també teniu llumins, sí? I una ampolla de vi?
1: Sí.
4: Però en
1: sí.
4: Quin moment?
1: Això és l'ampolla de vi.
0: Mira, ja l'obert Rojas.
1: Per uns escollits.
4: Bueno, però es nota ja una mica l'edat, no?, en aquest sentit, no? Que clar. Copeta de vi i tal, no?
1: Però, sí, això
5: pot ser. Els llumins per l'apagada.
1: No, o sigui, és una idea de joc de paraules de focs del barri, llavors mm-hmm. Llumins, bueno, ja és evident.
4: Clar.
1: El picant per treure foc per la boca. I perquè té molt de rotllo mexicà tot el disc, no?, una mica per això. És veritat que això, el del Chipotle, també és una mica una fumada del director creatiu que hem sumat aquest any a l'equip i que ens va dient, doncs podem fer això, altre... I llavors el Miqui és el que s'encarrega una mica de fer tota aquesta gestió amb la chipotlera, que és la...
4: Chipotlera, eh?
2: La gent molt simpàtica, molt simpàtica.
1: És una salsa chipotle.
2: Penya molt maja.
0: Boníssim. Però clar, també heu tret un CD, també.
4: Sí,
0: tia,
4: ja CD.
0: Encara sembla que es poden treure moltes coses, CD i vinil. I una portada molt xula, també.
1: Sí, és guai, eh?
0: Això, amb els anys, clar, i sent tanta gent, com arribeu a un consens? O hi ha un que s'encarrega de cada cosa?
2: En aquest cas va ser molt fàcil, perquè quan vam veure la proposta de fer-ho amb el doctor Alderete, que és aquest artista argentí que viu a Mèxic, tots vam estar d'acord superràpid, ens va encantar. Els curros que havia fet abans eren com molt xulos, ens representaven molt, i va ser fàcil, vam estar d'acord molt fàcil.
1: O sigui, el portem perseguint molts anys, sí, en aquest noi, el doctor Alderete, cada cop que hem anat a Mèxic o Argentina buscant, perquè el nostre manager també és superfan d'ell, sí. Nosaltres hem coincidit alguna vegada perquè té un grup que es diu Sonido Gallo Negro que ens agrada, uh-huh. I sempre hem estat allò atents a ben què feia. I aquesta vegada s'ha donat que de cop i volta hem pogut contactar amb ell, ha dit que sí.
5: Que guai.
1: I això, i a més, havia fet portades per Calamar o per molts artistes que ens molen, i clar, és guapíssima la portada, a nosaltres ens flipa. I no ens haguem hagut de posar d'acord, perquè ella ha dit, això és la portada, i hem dit, pues ja està.
0: Ja no cal cap.
4: No li donarem voltes, no, el tema.
0: Sí. No, molt bé. Escolteu, això d'actuar a altres països com Amsterdam o Miami, què tal? Perquè suposo que cada lloc deu tenir el seu tarannà, la seva rebuda. A fora d'aquí, com ho rebeu?
1: És que cada país és diferent. O sigui, si aquí cada comarca
0: ja
1: és diferent, imagina't de país en país. És veritat que, per exemple, a Miami vam anar i teníem tot de públic veneçolà perquè anàvem de taloners d'una banda... Mai us han fet, no?, el guinyó així. De taloners d'una banda veneçolana, i llavors era tot veneçolans i estava tot ple i molt guai el rotllo. No vam parlar anglès en dos dies que vam estar per allà, perquè ningú parla ja ni a Miami ni a Orlando.
0: Poc, tant.
1: I després, bueno, a Holanda portem anant 12, 13, 14 anys, no sé ja quants, i omplim sales de 3.000 persones, tot de holandesos.
5: I públic i vostre, o sigui, ve per la pegatina.
1: Que ens ha anat descobrint a festivals on és que ja hem tocat tots els festivals d'Holanda.
5: Sí, que guai.
4: Hem d'imaginar una sala plena de 3.000 holandesos fumats, sí, cantant en castellà.
1: Fumats són els d'aquí, quan van allà.
5: Allà ja no els hi afecta. I saben ballar, allà dalt.
1: Sí, però prou bé. Els dies que surt el sol, ja.
0: Ja el porteu vosaltres, el sol, una mica, no?
1: Si això ens diuen sempre.
0: El trobem a faltar. Escolteu, sé que estem presentant un nou disc, però, clar, aquí, aquests dies, preparant l'entrevista, hem dit no podem evitar haver de treure-us una cançó de la vostra carrera, que volíem comentar algun detall.
1: Vale.
4: Has fotut un crit, Alba. Escolta'm una cosa, a veure, jo és que vaig veure fa molt poc a Instagram allò que va saltar en reels i em va sortir un reel teu,
1: sí,
4: que deies que aquesta cançó,
1: Malbundo, sí,
4: havia de ser pels Mojinos Escocios.
1: Bueno, o sigui, això és el que ens van dir a nosaltres.
4: Els que us van dir a vosaltres, a mi és una cosa que m'ha pertorbat molt, no. Inclús li he demanat a la IA que fes una versió de Mari Carmen, versió Mojinos Escocios, però no m'ha deixat la IA perquè de cop i volta diu que hi ha drets d'autor.
1: Ara m'he quedat amb ganes d'escoltar-la.
4: Ja, ho vaig tota la tarda ahir, però no em deixava la IA. I dic,
5: la IA té ètica, tu,
4: de cop i volta li copiava la IA.
1: Depèn per què, no?
4: Però jo escrivim Mari Carmen com un tonto davant de l'ordinador, eh? This song they have a copyright. També n'hablo anglès. Ja
5: I portuguès.
4: I llavors a mi em va flipar molt. Vull dir, com va anar això de Mari Carmen?
1: Aviam, simplement és que vam escoltar aquesta cançó d'uns col·legues a Sevilla i ens van dir, toqueu-la vosaltres que la fareu més famosa. I quan vam anar a gravar-la i la vam fer i li vam crear una miqueta més de lletra i vam fer tota la música i tot el rotllo, ens van dir que no era seva. i que era d'una altra, i que aquella altra, després quan vam parlar amb ell, bueno, és que aquesta cançó la tenia reservada pels Mojinos, i pues, al final pues, ja l'havíem fet.
0: Heu arribat a parlar amb el Sevilla?
1: No. O sigui, l'he trobat vegades, perquè he coincidit a concerts, molt maco.
4: No t'ha parlat perquè, que cabrón, m'ha tret un èxit, no?
1: No, perquè jo crec que, és que jo crec que ni els havien enviat.
4: Que ho vaig trobar boníssim, perquè, clar, crec que és una cançó que jo no me l'imagino sonant amb Mojinos Escocíos, una mica més rockera, saps?
1: Perquè nosaltres vam fer la versió musical de tot això, vull dir que, clar, està el nostre rotllo, ara.
4: Caga, jo he sigut molt fan de... Això ho hem parlat moltes vegades amb el Bala, he sigut molt fan dels Mojinos Escocíos, això, va, 13, bueno, clar, Musso Gay, tot això. Clar, vull, cançons que dius, jo aquí un Mari Carmen m'esclata el cap, saps?
1: Sí.
4: Hòstia, que bo.
0: En Mari Carmen, tu hijo es el último de salir de toda la rave. Mira, no t'ho fa la IA, t'ho faig jo. També hi ha una altra pregunta clàssica, ara que hem tret la Mari Carmen. Sempre posem el mateix exemple, però va venir Pep Sala i li vam preguntar en un any, per no entrar en tema diners, però en un any de Boig per tu, què es podia comprar amb aquells diners que li generaven els drets d'autor?
2: Per no entrar en tema diners, no?
0: Sí,
2: no?
0: La pregunta és...
4: Som molt sutils,
0: sí, per ser més sutils, què et pots comprar?
3: Però jo era dinero.
0: Jo encara estic dubtant que ens digués la veritat, però ell va dir dues air fryers.
4: Sí.
0: Dues.
4: Eren Ferraris, allò.
0: Sí, home, dues air fryers que et deixen la casa.
4: Sí.
0: Jo vull saber, en un any de Mari Carmen...
1: Sí.
0: Entenc que...
1: Li hauries de preguntar a l'autor.
0: A l'autor.
4: O sigui, vosaltres...
0: Sí, com a intèrpret no rebeu res.
1: Com a intèrpret, sí, clar. Però com a intèrpret va per un altre lloc, però de drets d'autor i... O sigui, de royalties també, clar. Sí. Però de drets d'autor es queda el que la va fer la cançó.

0: tinc aquesta lletra, vosaltres vau fer el curro de fer la música, que és el que dona sentit a una lletra, en aquest cas.
1: No, és que no va ser així.
0: Ah, vale. Veus com no ho havia entès?
1: No.
0: Vinga, explica'm un poquet a poquet i mirant-me els ulls.
1: Vale. Hi havia un grup de Sevilla...
0: Vale.
1: Que tocava aquesta cançó i ens vam enamorar d'aquesta cançó perquè hi havia pues, diversos del grup que les seves mares deien Mari Carmen i van dir, ai, que guai aquesta cançó, no sé què, i van dir, vosaltres perquè no la toqueu i feu que la cançó sigui més coneguda, i llavors nosaltres anem a l'estudi, la gravem, fem tot, i quan la tenim feta els diem, bueno, anem a donar-vos la vostra part dels drets i tot això, i ens diuen, no, si no és nostra, i diem, ah. I llavors és quan anem a l'original
2: i li donem la part del
1: fet.
0: Que és el senyor que va escriure Mari Carmen, Mari Carmen.
1: I que ens va dir que aquesta cançó la tenia reservada pels mujeres.
3: A l'oient que ens escolti ara a través d'aplicació no és que li hagi donat enrere. Vull dir, estem en directe. Són 3/4
0: de 4. La vida,
3: ara, és que, bueno...
0: Mira, no t'acostaràs sense saber una cosa més. Jo avui me'n vaig dormir més tranquil·la gràcies a la pegatina.
4: I el senyor que va escriure la cançó també.
0: Exacte.
4: També. La pegatina, molta sort en aquest nou disc.

Ei, ei, ei, ei, ei, no ens adormim, eh? No ens adormim, aquesta hora tonta, eh? Aquest cop de cap. No, no, no, que això continua. M'he reconcentrat després del butlletí, va. Si tot són, just són les 6, sí, que ja sé que és hora de migdiadeta. Migdiadeta tardana, també t'ho diré, però... Més coses després, quan tornem del butlletí. Vinga, va, ànims, ànims!

0: RAC 1. RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bona tarda, són les 6. Veneçuela plora les 1.430 víctimes mortals del doble terratrèmol de dimecres i denuncia la manca d'ajuda en les tasques de rescat. Els ciutadans també reclamen més ajuda humanitària per a aquells que han sobreviscut als sismes però han perdut casa seva. Des de La Guaira, a Veneçuela, enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres.
2: Hi ha un clam entre la població de Veneçuela, que és que fan falta experts, bombers que sàpiguen on treballar. Hi ha moltes víctimes encara a sota de la runa i això és molt visible a les poques zones que de moment ens comencen a deixar accedir a la premsa, que estem permanentment escoltats per la policia d'aquí, la Guàrdia Nacional Bolivariana. Sí que ens han deixat accedir ara fa uns minuts en aquesta zona de La Guaira, molt a prop de l'epicentre d'aquest catastròfic terratrèmol, i el paisatge és dantès perquè veiem edificis dels anys 50, 60, 70 que han aguantat perfectament, i en canvi el que s'anomena el pla del chavisme, que eren cases que són molt més noves, que tenen 25, 30, 35 anys, doncs estan tirades com un dominó, una casa darrere l'altra, edificis que són de dues, tres plantes i que han anat caient. I el carrer, quina és la realitat? Doncs el de centenars de famílies, milers, si comencem a mirar tota la zona, que, òbviament, per por a les rèpliques, estan dormint al carrer.
1: Un pare i una mare han entrat a presó aquest migdia per la mort del seu fill, un nadó de 3 mesos a Sabadell. És una informació que acaba de publicar a la xarxa social X la periodista especialitzada en successos, Anna Ponsí. Segons explica, la parella va trucar a emergències el dia de Sant Joan després de veure que la criatura no respirava. Els sanitaris la van reanimar i la van dur a l'Hospital Taulí de Sabadell. Allà li van fer proves i els metges van avisar la policia perquè el nadó tenia símptomes d'haver rebut una sacsejada brusca. El nadó va acabar morint dos dies després i els pares van quedar detinguts per homicidi, lesions i maltractaments. Els comuns demanen a Pedro Sánchez fets i no paraules per tirar endavant la legislatura. Denuncien que es limiti a resistir i a lamentar els cops judicials contra el govern espanyol. El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, li reclama més accions, per exemple,

0: exemple, en l'àmbit de l'habitatge.
1: Li exigim a Pedro Sánchez, sobretot, que no es limiti a resistir i a denunciar els cops judicials contra el govern, sinó que actuï de manera clara i amb sentit de l'urgència per afiançar la plurinacionalitat, per derogar la llei Mordassa de manera immediata i molt especialment per protegir el dret a l'habitatge.
0: Pisarello també critica Junts per proposar la via Starmer per substituir el president espanyol. I avui ha arrencat a Barcelona, 30 anys després, el Congrés Mundial d'Arquitectes. Un dels espais on se celebra és a les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs. Des d'allà ha inaugurat el Congrés l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni.
2: Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho, a més, amb un edifici icònic del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país i de com es repensa la reutilització i el nou enfocament que un edifici d'aquesta magnitud és concebut per usos propis d'una economia sostenible, digital.
0: Quan Barcelona va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA va ser el centre de l'esdeveniment, el Raval. Ara la seu és a l'àmbit metropolità. I ara els esports amb Albert Ferran.
3: Aquest vespre arrenquen els 16ens de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria entre Canadà i Sud-àfrica a partir de les 9. Demà serà el torn de dues de les favorites. Brasil jugarà contra el Japó i Alemanya s'enfrontarà al Paraguai. Marc Márquez és el millor català de la classificació general de MotoGP. El pilot de Cervera ha acabat setè al Gran Premi dels Països Baixos i se situa a 40 punts del nou líder, Jorge Martín. Mentrestant, al Mundial de Fórmula 1, el líder és Kimi Antonelli, que aquesta tarda ha finalitzat tercer al Gran Premi d'Àustria, una cursa que ha guanyat el seu company d'equip i segon a la general, George Russell, en un diumenge amb victòria catalana a la prova en ruta del Campionat d'Espanya de ciclisme. Marcel Camproví s'ha imposat als seus companys d'escapada. De fet, un altre català, Joel Nicolau, ha acabat segon. D'altra banda, la selecció catalana masculina de bàsquet ha jugat aquest migdia un partit 3 anys després. Ha perdut el Nou Congost contra la Gran Bretanya per 74-76.
0: I el temps, les tempestes fortes de l'Aragó s'acosten a l'oest del país, però porten una direcció que faran que només freguin les àrees més properes a la franja de Ponent. Amb tot, alguna pot ser intensa i deixar calamar-se i fortes ventades. Al vespre ja aniran a la baixa. Més enllà d'això, la calor ha de seguir molt intensa i la xafogor molt marcada a la costa.
4: Això és reconcentrar.

Aquests eren els Duran Duran. I aquest tema es deia Afamat com el llop. Hungry like the wolf. Duran Duran. I ara comencem ara el reconcentrat, tirant la vista enrere al Superesports, que té entrevistats durant l'any molt interessants. Són converses molt agraïdes amb en Xavi Puig, en Jaume Molló, l'Albert Ferran i companyia, que porten doncs, protagonistes que valen molt la pena del món de l'esport. Va ser el cas del mes de gener, després del Rally Dakar, en què van portar un dels catalans guanyadors a la categoria Challenger, que va ser en Pau Navarro, per parlar de motor, del Dakar i de moltes altres coses. Superesports, el reconcentrat, que val molt la pena, escolteu-ho.

0: Fa 15 dies que va acabar el Dakar, ho va fer amb un triomf català a la categoria Challenger, dos gironins. De fet, Pau Navarro, pilot de Llagostera, i Jan Rosa, copilot de Fornells de la Selva, es van proclamar campions. El Pau té 21 anys, el Jan 24, per tant, una llarga carrera encara per endavant. Molt joves, però ja amb experiència en el Dakar. La d'enguany va ser la sisena participació del Pau, sí, sí, no m'he equivocat, sisena participació del Pau amb 21 anys i la quarta del Jan. I avui a l'estudi de RAC1, el Pau Navarro. Hola, Pau, bona tarda.
1: Molt bona tarda, i gràcies per tenir-me aquí.
0: No, bueno, gràcies a tu per venir en cap de setmana de descans, de festa. Com han estat aquests 15 dies? Molt amunt i avall? Molta feina extra o no, Pau?
1: Sí, la veritat és que hi ha hagut bastantes coses a fer, però és algo molt bonic que encara no havia tingut en aquests Dakars, no? I això d'haver de fer més feina després, doncs és algo maco, no? Doncs significa que hem fet feina bon fet aquells dies, sí, sí.
0: Home, i tant, guanyar en la categoria Challenger, per qui no ho sàpiga, quina mena de vehicles competeixen en aquesta categoria, Pau?
1: Sí, en Challenger som... Bueno, el meu vehicle es diu Taurus, i per dir-ho simple, doncs nosaltres som un cotxe, per dir-ho de català, doncs en Dani Romo de la Laia Sanz, doncs el mateix cotxe, tot igual, però un petit. Més feble i així, i les dimensions són això, molt més petites. Això mateix, no hi ha molt secret.
0: Categoria que ja coneixies de la temporada passada. Heu guanyat el Dakar sense guanyar cap etapa. Sí. És que això vol dir regularitat sense estressar-se per ser primer al final d'una etapa.
1: Sí, això ho portàvem fent... Ho vam provar a Marroc, que també... O sigui, aquest any hem estat amb el Taurus fent tot el Mundial, que hem quedat segons, també. I a l'última carrera vaig intentar fer la meva, i vam també guanyar sense cap etapa guanyada. I vaig dir, doncs, per què no provem en el Dakar? I ens ha sortit bé. Al final... El nostre cotxe, el que he dit, el ser més petit, tot el recam, o sigui, totes les peces són més petites i significa que són més febles, també. I també, doncs, has d'anar amb cura. I el conèixer bastant el cotxe, doncs, sabia molts de cops, doncs, que on podia apretar i on no, i jo crec que, bueno, ha sortit bé. I és això, tampoc... En Jan a vegades em deia, estem anant molt lents, però bueno...
0: Però segurs, no?
1: Sí, ha sortit bé, vaja.
0: Però segurs. Hola, Quim Salvador, bona
2: Hola,
0: tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Això d'anar lent, no, en un pilot,
2: No, i m'acaba de sorprendre molt, perquè el que passa en un altíssim percentatge de vegades, i més en una prova de resistència com el Dakar, és que és el copilot que frena el pilot. I en canvi, aquí tenim el guanyador Pau Navarro, un rara avis. És ell que li diuen, corre més, i diu, no, que ja vaig bé. I esclar, em sorprèn perquè normalment qui es dedica a fer curses, el que li agrada és córrer. I veig que això ho controles molt bé, tu.
1: A mi m'agrada molt córrer,
2: Que et passa i decidir que no,
1: tampoc,
2: que no toca
1: tampoc
2: tant.
1: Tampoc anàvem a passejar,
2: No, és evident. Si no hauríeu guanyat.
1: Però jo de que saps que... En els punts de que te la jugues una mica, doncs sabíem que no ho havíem de fer, i sobretot en les pedres, perquè hi ha moltes punxades, i per dir un exemple, jo en persones, doncs, m'han adelantat 3 cops en una mateixa especial perquè han anat punxant, i me les he trobat parades després perquè no teníem més rodes. I és una mica això que ens... Que ara que anem, diem que hem anat tranquil, sense guanyar cap etapa, una etapa... Ens vam quedar 20 segons, que aquell em va fer llàstima. Però bueno, ha quedat bé perquè després tenim aquest titular,
0: clar,
1: no?
0: Si no, no l'haguéssim tingut,
1: sí,
0: no?
1: Això
0: campió sense guanyar cap etapa. Això me'n recordo Emili Alzamora, sí, que va ser campió de 125.
2: Sí,
0: de 125 sense cap victòria,
2: sí,
0: de...
2: En el seu cas, però, no era per no voler córrer molt, sinó perquè la seva onda era bastant inferior a l'Aprilia de Marco Melandri, i ja corria tot el que podia l'Emili, però les rectes els passaven fàcilment, però sí, sí.
0: El titular,
2: la regularitat
1: també.
2: No,
1: en Joan Mir quasi el va fer, també, o sigui...
2: Qui?
1: En Joan Mir.
2: En Joan Mir, és veritat. Quasi. En Joan Mir, sí, sí. I és veritat.
1: Ah, ja no té aquest titular, per això. L'he guanyat.
2: L'has guanyat a Joan Mir, no està malament.
0: Ja el tens, tu. Però com deies, no?, perquè s'ha de conservar, s'ha de tenir molta cura del vehicle, no?
1: Sí.
0: Pau, sobretot, com dius, és un vehicle més lleuger o més propens a poder tenir problemes, i per sí, tant has de tenir molta cura durant tot el rally.
1: Sí, això, jo, per exemple, l'any passat, encara que és això, tampoc notava que l'estiguéssim apretant i conduint malament, doncs la primera setmana vaig tenir molts problemes que em van fer perdre 3 hores, i al final vam acabar tercers, però al final, com que vas guanyar, conèixer el cotxe tot aquest any m'ha servit per saber en quins punts podia apretar i quins no, i és això, molts de punts que... Tu dius, puc apretar, no pateix el cotxe, però l'endemà t'acabarà dient el què, no? I ha sortit bé. Vaja, no hi ha més.
0: És un cotxe que agraeix més les pedres o les dunes, el que conduïeu?
1: Més les dunes. O sigui, no dunes en global, sinó quan és un terreny molt lent, amb aquest cotxe es pot fer molta feina, perquè al final pesem, per comparació, perquè nosaltres pesem una tona i els cotxes grossos dos amb algo. I nosaltres tenim rodes més petites, per dir-ho, pulgades 32, i els cotxes grossos amb 37, que fa que el ser més lleuger, més àgil, doncs, en zones molt lentes, doncs, els podem mig lluitar. I en dunes que sí que són molt lentes, també podem lluitar. Ja va haver-hi una etapa l'any passat que les característiques ens estaven, i jo vaig fer cinquè de la general i una companya de l'equip tercera, no? I
0: de la general total, eh?
1: Total, sí. No, del total vam quedar 500, el cinquè, que és molt divertit, sí, sí.
0: Hi ha vies per tot. Hi ha el sensor gate, també, Quim, en aquest Rally Dakar, amb el cotxe del Pau i del Jan, eh?
2: Sí, explica'ns un poc. A més, era etapa marató, no? Sense assistència, sí. Anàveu primers, que llavors, si falla alguna cosa anant primer, deu estressar molt més que quan no vas primer, mira, tampoc,
1: bastant.
2: No? Explica'ns-ho com va anar això, sisplau.
1: Sí, o sigui, la segona etapa marató... Al final, bueno, per explicar l'etapa marató, per qui no m'entengui, doncs en una etapa marató nosaltres sortim al matí del parc i acabem l'etapa i dormim al mig del desert. I l'assistència ens les fem nosaltres, la mecànica, tot.
2: No venen els mecànics de l'equip,
1: no.
2: Allà, pilot, copilot...
1: I dormim nosaltres allà en un descampat i així, i sense res, ens donen el menjar amb racions, i els cotxes els deixem també en un altre descampat, al cantó. Què passa? Doncs allà quan dormen no hi ha ningú vigilant-los, no hi ha res guardat, i pot passar de tot. I, bueno, l'endemà nosaltres vam sortir, teníem un enllaç de 10 quilòmetres, de 5 quilòmetres crec que eren, i el quilòmetre 2 o així, que ja vèiem la sortida, doncs ens va començar a fallar el cotxe. O sigui, el que passava era que el motor funcionava, jo li donava gas i no actuava.
0: No responia.
1: Sí. I nosaltres vam començar a centrar en el sensor del pedal del gas i no ho trobàvem, i és això que deia, anàvem posant nerviós, va haver-hi un punt que jo pensava que no anàvem a sortir, i anar primer i saber que o no trobar la solució per sortir et posa, bueno, bastant nerviós, vaja. I en aquell moment ens va venir molta gent a ajudar, i un d'ells doncs va trobar, doncs va començar a tocar sensors de darrere, el que era de més fàcil accés, i va fer clic a un sensor que no estava totalment desconnectat, però estava algo desconnectat darrere d'un passador, i al final, quan vam tornar, doncs, bueno, va trobar i vam seguir, no va fallar. O sigui, no es va tornar a sortir el sensor, i el que es diu, quan vam arribar doncs, amb els mecànics, és que aquell sensor, tal com havia passat tota aquesta seqüència, doncs només havia pogut passar per una mà. O sigui, es podria haver desconnectat amb una mà.
0: No hi ha càmeres, evidentment,
1: no, al final això, quan et passa dius, bueno, què hi vols fer-hi, no?
0: L'hem trobat,
1: ha sortit bé i ho hem trobat, i seguíem primers, però bueno, vam penalitzar molt, estàvem a 40 minuts d'avantatge i vam passar a estar a 18, i clar,
0: però el patiment és pel que ve a partir de llavors, suposo, no, Pau? De dir, hosti, si ens ha passat això, a veure ara en les etapes que queden, si tornarà algú a fotre mà o no ha de fotre mà.
1: Sí, amb això ja vam tenir cura, i hi ha una persona, doncs, a la que els mecànics havien acabat del cotxe, doncs després el cotxe venia davant d'on dormíem nosaltres, i hi havia una persona que se li ha d'agrair, Jacek, que, bueno, que estava tota la nit despert mirant el cotxe, vaja.
0: Caram, aquest també es mereix un tuareg, sí, Quim, eh?
2: Deu ser fins i tot pitjor que els trams d'enllaç que feu vosaltres, que s'han de fer llargs, però això de no dormir per mirar el cotxe, també déu-n'hi-do.
1: Sí, bueno, el que s'ha de fer per guanyar. Sí, treball d'aquí. Sí, és això, ara uns bacons amb formatges li ha tocat.
0: Vale, és un bon premi, sí, és un bon premi. Tens la sensació que veu gaudir del rally? És a dir, que l'heu gaudit a fons, o que l'heu patit més que l'heu gaudit? Quina sensació tens ara que han passat ja 15 dies?
1: Sí, és un mix. Hem patit moltíssim, perquè sobre diem que hem anat amb molta cura, però hem tingut molts problemes durant les carreres. Aquest és un, però algun cop doncs, se'ns estava a punt de trencar un canvi. El canvi feia un soroll bastant, bueno, que feia molta por que no arribéssim, i vam haver d'anar amb cura, i clar, aquella etapa, doncs, ja estàs patint de a veure si arriba o no. També un latiguillo, doncs, del freno, se'ns va trencar un dia. Cosetes d'aquestes que no es veuen perquè tampoc els hi vols dir als altres, doncs et fan patir, però el sol fet d'estar en el Dakar ja és lo màxim, vaja. I si és patint, doncs, millor que no ser-hi.
2: Última etapa, especial curta comparada amb la resta, avantatge suficient, però, per exemple, Ricky Brabec va perdre la victòria en motos per 2 segons.
1: Sí, sí.
2: Com es gestiona això, sortint líder? A gaudir dels últims 100 quilòmetres o amb una iaiai, qualsevol sorollet, qualsevol cosa... O no, o com sempre?
1: Com sempre va ser, i a sobre... Bueno, jo soc bastant de que les coses que passen, doncs, no... Tampoc m'influeixen molt, és només saber que aquella nota on ell es va perdre, no perdre'ns nosaltres, però sí que, bueno, fa una mica de rebombori, la gent et pregunta més, però a mi no em canviava molt, i una cosa que em va agradar, em va dir, doncs, un altre company, el que el revisava els cotxes, no a la nit, sinó quan ja el de la nit ja no aguantava més i anava a dormir, doncs en Pere, que després a partir de les 6 o les 5...
0: El relleu, no?
1: Sí. Doncs en Pere em diu, bueno, si ha passat un cop no passarà 2 cops, tranquil.
0: Clar, perquè vosaltres sortiu sabent ja el que li ha passat.
1: Sí, no, nosaltres havíem de sortir, o sigui, jo no estava ni canviat encara, i sí, sí, nosaltres estàvem mirant el temps i, buah, 2 segons. Molt dur, eh?
0: Clar, que afegeix pressió de dir, o sigui, que nosaltres també sortim primers, no? I de dir, neteja el cap, que tu això sí. No et passarà.
1: El
0: no?
1: Que sí que ens va fer cosa, que ens va posar una mica al puesto, va ser que després, abans de sortir, ens van dir que en Nasser havia perdut 8 minuts al primer parcial. I això sí que va ser de... Anem amb cuidado amb la navegació, cosa que sempre fem igualment, però sobretot estar en compte on estem anant, vaja.
0: Us heu perdut gaire, no en l'última etapa, sinó al llarg del rally, o no?
1: Perdre's, no. Sempre hi ha moments de dubtar, però la cosa ha sigut bona, que ens comuniquem també amb en Jan, que ni s'ha notat res del que hem notat, perquè és una cosa normal de que tu vas seguint una rodera que potser estava equivocada i te n'adones, doncs, ui, cap on hem d'anar ara, no? Que perquè tothom s'està anant dreta, esquerra, i dius, ui... I la confiança que hem tingut els dos amb això de la navegació, doncs, també ha sigut part del resultat final, en què no hem perdut temps quasi bé. Mm. Sí.
0: Quan saps i sabeu que sou campions, com reaccioneu dins del cotxe? Cadascú a la seva manera, hi ha una abraçada, cadascú viu de maneres molt diferents? O...
1: Els dos ho vam viure bastant diferent. Bueno, les reaccions al guanyar. Sobretot els últims 20 quilòmetres en Jan em anava preguntant cada quilòmetre com et vas sentint, i jo no sabia què dir. Jo estava callat i anava rient, però bueno, anàvem avançant, no? I no em sortien les paraules. I abans de creuar meta, em va sortir, doncs, començar a cridar a mi, a agafar-li del cap, que li vaig donar no sé quants cops en Jan. Em va dir, m'has fet mal, tio, després.
2: Feina dura, la del copilot.
1: Sí, aguantar-me, sí, sí. I faig, bueno, ja sí que se'm va anar. I al passar la meta, en Jan va començar a dir, hem guanyat el Dakar. Ell va començar a cridar i jo vaig estar callat rient. I no em sortia cap paraula. I el passem, i després sóc jo un altre cop, i, bueno, una mica d'emocions... Molt rares, no? Perquè guanyar el Dakar és molt gran per nosaltres. I el moment més d'això, si és més emotiu, també és culpa d'en Jan, que jo estava, bueno, doncs, després de la celebració amb l'equip i així, doncs jo estava amb els medis aguantant el tipus, no responent preguntes i sent bastant sutil, i en Jan, doncs, va tenir la genial idea de trucar a la meva família amb el seu telèfon amb videotrucada i posar-me'ls davant. I ja sí que... Doncs acabes amb el derrumbé de tot, sí, sí.
0: I va venir tot allà, eh?
1: S'hi han quedat unes imatges bastant peculiars, on jo estic rient i plorant alhora, però sí que allò va ser el moment... I no ens van dir cap paraula, eh? Amb els... Que hi havia el meu pare, la meva mare... les meves germanes, la meva àvia i la meva parella, sí, sí. I no els hi vaig dir res.
0: No, només va,
1: no? No, no, només vam plorar i riure i vaig penjar perquè tothom m'estava esperant per respondre les preguntes, però... Però sí, sí, ens podria haver quedat allà.
2: Obligacions de guanyador. Heu guanyat el Dakar. No sé si era una mica l'objectiu i quan vas a una competició saps una mica les armes que tens, les possibilitats, no? Després de fer segons al Marroc, ho teníeu més o menys en ment o si ha estat una mica una sorpresa?
1: No, no, aquest any anàvem a guanyar el Dakar. Érem conscients del que podem fer i també érem conscients del nivell que hi havia i el difícil que, havia de, que anava a ser. Jo, per exemple, jo cada matí, doncs, les meves carpes, jo tenia el meu cantó dret amb Benavides, que ha guanyat dos Dakars amb KTM, amb moto, i a l'esquerra en Casale, que ha guanyat tres Dakars amb quad. Que a mi, per Casale, doncs, jo el trobo una barbaritat, un ídol. Sortir al cantó de, a la mateixa categoria i estar liderant-los és algo molt bonic, però érem, jo, en Jan, tothom de darrere, els mecànics, tots, érem partíceps i confiàvem en que podíem guanyar, sí, sí. I una mica així, al començament, sempre que comences les especials i la meva estratègia de perdre una mica de temps, la gent comença a dubtar, però després acaba sent una etapa doncs, que ens van posar líders a l'etapa 5 i a partir d'aquell moment no ens vam sortir d'allà, sí, sí.
0: De què ha de servir, Pau, aquesta victòria en aquesta categoria Challenger pensant en el futur?
1: Esperem que serveixi perquè, i ho vaig dir-ho ja, que per qui hagi de prendre decisions d'algun futur d'algun cotxe, doncs ho vegi, ens tinguin al cap de que nosaltres el que podem donar és un futur. Sóc conscient de que anar a la màxima categoria el primer any, anar a guanyar és una mica irreal, però sí que per estar allà i aprendre per l'any que ve doncs poder donar molta guerra. I esperem que sigui això. Aquest any jo sortia, com he dit, anàvem a guanyar, però també és sapiguent que pot arribar a ser l'últim Dakar. Cada any m'he anat adonant molt més que és molt complicat estar aquí i l'esforç econòmic que suposa i aquest era un tope per nosaltres i si aquest any doncs no tenim ajudes, que aquest any que després del Dakar d'haver arribat doncs ara estem fent molta feina per a buscar-nos, doncs no podré competir l'any que ve, sí, sí.
0: Són molts pilots els que diuen que el Dakar complicat és el d'abans de començar la competició,
1: sí, sí,
0: no, Pau?
1: Mateix.
0: És a dir, el d'anar trucant portes i vinga, i ara, sí, home, sí, ajuda'm perquè farem un bon paper, això ha de ser esgotador, també, no?
1: Bastant. El que fa més mal, molts de cops, és que quan has picat tanta porta i així, t'acaben dient que no en el pas final. Jo sí que és el més... El moment que fa més mal, perquè sobretot aquest any teníem un projecte molt guapo i que se'ns va dir que no, i això t'enfonsa bastant, però... Bueno, qui vols fer-hi?
2: Pues, potser ara, amb la foto amb el Tuareg, que n'hi ha moltes i que nosaltres sí. També publiquem, potser ajudarà que algú no es faci enrere l'últim moment o que hi vegi més,
1: sí.
2: Més possibilitats, no? en un patrocini o una col·laboració amb Pau Navarro. És veritat que quan vas veure que perillava el projecte et vas plantejar córrer amb moto?
1: Sí. No com a córrer ara, sinó al final el Dakar per mi és només per mi i sóc conscient de que això que he dit, si l'any que ve no corro, no correré segur. Però si en alguns anys la situació econòmica és bona per mi i puc arribar a competir un Dakar, m'agradaria fer-ho amb moto per anar a acabar-lo o amb un camió per anar a competir. Perquè són més econòmics, bàsicament, i poder arribar-hi. Però no és algo, no vull tenir-ho ni un pla. Mm. O sigui, el nostre pla és...
0: Tenir
1: un bon cotxe l'any que ve, no amb un projecte d'un any de córrer perquè sí amb aquest cotxe, perquè he fet aquest invent i inventiu, sinó volem una cosa doncs amb cara i ulls que se'ns adapti a nosaltres i perquè jo pugui donar el meu màxim.
2: Sí. Ha de ser tant sí com no pujar a la categoria de cotxes o no tanques, no sé, a defensar el títol en Challenger o el projecte que surti? O tens molt clar que ha de ser...
1: No, ja, no em tanco res. No, tancar-me res, no, perquè estar en el Lager amb Challenger ja és molt gran, però sí que creiem que el pas a Ultimate ens... Com, és que és, potser és dolent dir-ho, però crec que ens el mereixem entre tots. Sí, sí.
2: Bé, sí, ben guanyat és el pas lògic, sí.
1: Bueno.
0: Tu vas començar amb 16 anys, anant amb un camió, sí, el primer Dakar. Allò com sorgeix, la possibilitat de poder embarcar-te en un camió a participar en un Dakar amb només 16 anys?
1: Sí, això és...
0: És una cosa molt pensada, o no?
1: No, no molt, no. En el Dakar 2021... és en el Dakar 2021, doncs en el 2020 estàvem en Covid i estant en el Covid, doncs tothom estava a casa i el meu pare no em volia veure a casa ja quiet, i nosaltres teníem un taller, perquè en la nostra família teníem un equip de competició,
2: FN Speed.
1: Sí, sí, FN Speed Team, on els clients venien
2: i del teu pare corria a Dakar.
1: Sí, també, sí, sí. I n'ha corregut, sí, crec, el meu pare. O sigui, donar servei als clients, vaja, com a equip. I clar, els cotxes s'havien de preparar i em va dir, tu vas a treballar? I jo, bueno, vale, vaig. Perquè tampoc tenia més, perquè si el tinc a casa ja cridant-me que has d'anar, és milionari que altra cosa. I jo anava, perquè el meu pare sí que podia sortir per la feina, i jo anava darrere del cotxe, amagat, em deixava el taller i ell anava a la seva feina. I estàvem els mecànics, que sí que bueno, algun vivia allà, en el taller, i fèiem la mecànica i així, i es va donar, doncs, que va arribar, no sé si era setembre o octubre, i nosaltres en un equip, doncs, servei de camió d'assistència a darrere de tots, amb recanvis i tot, i tu has d'arreglar... Bueno, si té un problema un client teu, doncs l'intentes solucionar, no? I vaig entrar dins d'aquest camió una mica, perquè tampoc hi havia copilot, i vam dir, doncs, bueno, et posem a tu.
2: I... De copilot, de mecànic, de navegant,
1: de copilot,
2: de tot.
1: O sigui, estava amb l'Àlex a Guerra-Guiviria, amb en Cisco, i en Cisco, doncs, ens acompanyava i ajudava amb tot, i jo feia la navegació, i l'Àlex, bueno, era el pilot, i també fèiem pressions entre en Cisco i jo, i una mica això. I allà vaig aprendre molt, abans del Dakar, al final, quan hi ha Covid no hi ha carreres, no pots anar a practicar la navegació. I vaig practicar amb el joc del Dakar, que la navegació, si algú vol provar-ho mai, en el Dakar 17, el joc, la Play i l'ordinador també estarà, és molt realista. Només passen els quilòmetres molt ràpid, però la veritat és que és molt...
0: Però boníssim, això, eh?
2: Sí, sí, un guanyador del Dakar, eh? Vull dir, sí, que sí, si que ho diu ell és que funciona.
1: No, realment és molt bona. I... Els primers anys, doncs, abans dels Dakars, jo jugava aquell joc per recordar-me de la navegació i, bueno, no recordar-me'n, sinó refrescar-te, no?
0: Practicar, no?
1: Sí. I sempre va bé. Sí, sí. És molt, molt bo.
2: El motor sol ser un esport precoç, vull dir, per arribar a dalt hi ha d'haver-hi molta dedicació, es comença de petits. Com és el teu cas d'aprendre a conduir i a pilotar? Perquè sí que vas començar, ens ho expliques, jove amb els cars, però després allò, canvi de marxes, off-road, tot això, no fa pas gaire, no?, que t'hi dediques.
1: Sí, sí, o sigui, això que has dit amb karting, nosaltres, bueno, vaig començar amb 5 anys i vaig durar un any i mig, o alguna cosa així. Bueno, per l'ambient, o sigui, a la familiarment i a mi no ens agradava molt l'ambient que hi havia en el karting, d'això, bueno, de que si el fill de... X persones serà el següent Fernando Alonso o coses d'aquestes que creen molts mal rotllos, hi ha molts decrits i així, i jo vaig dir, vull anar a divertir amb els meus amics a futbol, i els meus pares van dir gràcies, i vaig anar a jugar a futbol fins als 18 anys, amb alguns puja i baixa, perquè també em va donar per l'esquí un any, però...
0: Fins als 18 anys, eh?
1: Sí, sí.
2: Però conduir un cotxe de rally o, no sé, no, practicar amb un carcross o conduir un cotxe de marxes, clar, això, fins als 18...
1: Res. O sigui, el tenir l'equip, a mi m'ha ajudat molt que tinguéssim l'equip que es va fundar pel 2017 o així, i el meu pare portava corrent des del 2014, m'ha servit molt anar a les carreres, perquè a mi m'agrada molt i soc molt d'escoltar, i escoltava molt, però sí que a l'hora de conduir no vaig començar a conduir un carcross amb els 17 algo, i després quan els tests de l'equip doncs s'acabaven i els últims 15 minuts o així, doncs pujava al cotxe i feia les meves voltes jo solet, i em va ajudar molt, sobretot a escoltar. I la primera experiència d'això que dèiem, el carcross, dels canvis de marxes, doncs jo no sabia que l'embrague l'havies de donar, no sabia que si li donaves l'embrague en el gas l'havies de treure, i això doncs ho he pres amb 17 anys, o sigui, fa...
2: I ara en tens?
1: 21,
2: o sigui, sí, fa poc. Amb 4 anys de no saber ni com anava un bitxo a marxes a guanyar el Dakar.
1: Sí, sí.
2: Malament.
0: És brutal. La no, és brutal. Entenc que el carnet el va ser la primera, el carnet, no, Pau?
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí. Hi ha molta... O sigui, el teòric... Això no m'he dit molts de cops, perquè no és bona imatge, però...
2: No s'escolta gairebé ningú.
1: La setmana abans del teòric jo feia les proves del test i feia 10... O sigui, passava la pregunta 10, tenia 9 fallos... I deia, no faig més aquest test. Pop. Tot el rato, i fallava tot, i arribo a l'examen i faig 3 fallos i passo.
2: Misteri,
1: sí,
2: misteri.
1: Vaig salvar. No, vaig salvar... Bueno, vaig encertar, suposo que l'examen era per... Les preguntes eren bones, perquè no és misteri deixar de trampes, perquè era la pregunta...
0: Són públiques.
1: Sí, no. I després, doncs...
0: I la pràctica, també.
1: La pràctica, sí, se'm va calar... Se'm va calar, però bueno, que no passa res perquè se't cali, i una falta lleu i un intermitent, que els intermitents me'ls deixava tots.
2: Que el rally no cal.
0: Allà, el Dakar poc intermitent es deu posar,
1: poc,
0: no?
1: Poc.
2: El Dakar és més el Sentinel, no? L'heu hagut de fer servir gaire, que és el sistema
0: per
2: avisar un vehicle més lent que t'ha de deixar passar, que
1: sí.
2: Moltes vegades hi ha pilots sí, sorts, no?
1: Sí, sobretot quan algú no... Quan és de, per exemple, doncs, de Xina vam tenir problemes amb gent que no deixava passar, i crec que no vaig ser l'únic, però és una mica incòmode. Bueno, a mi em van xocar per darrere. A l'etapa 2, un competidor xinès doncs, no li donava el Sentinel perquè no sabia com anava, i anava adelantant...
0: Com podia.
2: A la brava.
1: Com podia, i a mi em va tocar que em donés per darrere. Vam doblar... Bueno, vam desgentar la roda, vam doblar una barra, i per això és el que dic, ens ha passat moltes coses, però hem tingut molta sort de poder arribar a meta i no, per exemple, en aquest moment podia haver estat molt, molt pitjor, no? I anàvem líders en aquell moment a l'etapa 2, però bueno,
0: coses que passen,
1: coses
0: no?
1: Que passen.
0: Sere de car, patrón, no?
1: Sí,
0: que deien. Deies, ara l'objectiu tenir un cotxe de la màxima categoria. De fet, fa 3 anys vas competir amb un mini i allò es va acabar massa d'hora, no, Pau? Aquell record deu ser dels que encara potser tens una miqueta l'espineta clavada, sí. Que es va acabar, res, que la tercera etapa es va acabar.
1: Sí, a la segona.
0: A la segona etapa.
1: Sí, vaig fer una etapa i mitja amb el mini. Sí, sí, veníem... O sigui, això que dèiem de que no sabia ni canviar marxes, doncs aquell any va ser realment com vaig conèixer el... com funcionava un seqüencial de veritat i vaig provar abans de la carrera perquè si no, no sabia com es canviava i vaig arribar a Marroc, doncs vam anar amb un Toyota que era més petitó, era un model molt antic i vam fer molt bon resultat i amic Wright amb Mini doncs vam parlar per anar al Dakar i per mi, això que dèiem, nosaltres teníem l'equip de FN, per nosaltres el nostre referent era Eric Wright sempre i el cotxe que preferit del meu pare i meu sempre ha estat el Mini i poder competir amb aquell cotxe per mi era algo molt gros i vaig durar una etapa i mitja que bueno, vaig tenir un accident a això, 170, un parell dos que ens el vam trobar de cop i l'escafoides trencat i bueno, te'n vas a casa i la veritat és que és molt dur, sobretot veure el Dakar des de l'hospital. Vam passar-ho malament i després l'any vinent ha sigut dels pitjors que he tingut, que cada carrera ens passava alguna cosa, se'ns incendiava una roda perquè s'havia trencat no sé què, i no acabàvem cap carrera. O sigui, acabàvem, era perquè en una etapa havíem tingut un problema i havíem perdut no sé quantes hores, però arribàvem. I un any super, super frustrant, on veus tot fosc, i a partir d'això, doncs, va ser que l'any abans, o un mes de sortir en el Dakar, vam tenir l'oportunitat de córrer amb Challenger, i vaig fer tercer. Que això també, doncs, m'ha impulsat a fer això d'avui, doncs. Sí que ho passes malament, però bueno, si hi ha una sortida, doncs és algo maco després de passar-ho.
0: El copilot del Pau al Dakar, el Jan Rosa. És veritat que ha estat estudiant durant el Dakar, sí. El Jan?
1: Sí, nosaltres vam arribar a diumenge, vam anar a fer un berenar sopar amb l'Ajuntament, i ell havia de marxar, va fer un pica-pica, però havia de marxar perquè abans de les 12 havia d'acabar un examen. Perquè ell el té online i ell el pot modificar, doncs, que li donin més temps, perquè al final els professors li entenien la situació en la que estàvem.
0: Però ell feia feina, ja el BIVAC feia
1: feina. Sí, anava estudiant perquè tenia aquest examen. O sigui, ell tenia un examen a l'arribar i ell estava estudiant cada dia després de sopar, que es queixava de que estava cansat i li deia, és que dorms poc.
0: No estudis tant.
1: Sí. I... Sí.
3: Saps si l'ha provat o no? O no es pot dir?
1: Em va dir que li va anar molt bé.
3: Ah, veus.
1: I ja, quan diu que li va molt bé, ha provat segur. Segur, sí. És un coco.
0: Bueno, és un abusón, perquè crec que té 3 carreres. El Jan, pot ser?
1: Sí, ha fet... 3 carreres. Està fent el màster, o sigui, ha fet dret, AD i polítiques... Se les ha tret i ara està fent el màster de dret, sí.
0: Té 24 anys.
1: Sí.
0: Collons.
1: Perdó. Sí, fa una mica de ràbia.
0: Va ràpid.
1: Sí.
0: Com us coneixeu amb ell?
1: Amb ell, o sigui, ve molt conèixer com a tal, de saber que són persones. Es van conèixer més els nostres pares, perquè feia ell sempre ha estat en la vessant de ratlles de regularitat, i per allà, doncs, per la costa, doncs, hi ha ral·lis de regularitat, a pista oberta, i el meu pare ho feia amb la meva germana, i jo de contrapesa darrere dormint.
3: Com?
1: O sigui, feien ral·lis de regularitat, o sigui, ral·lis clàssics, per dir-ho, perquè sí. Regularitat se m'anirà la mà, en dir, doncs, el meu pare ho volia córrer amb la meva germana, amb un golf, un MK2, i en Jan ho feia amb el seu pare i ja es van conèixer i sabem, ens
3: però,
1: van posar en el
3: però
1: mapa.
3: La teva primera funció al món dels ral·lis és dormir dins del cotxe que fa el ral·li?
1: És que tampoc
3: no m'ho puc creure, això.
1: No volia dir la següent història, és que estava fent una etapa, crec que era el Costa Brava de pista oberta, i em vaig a dormir seguint el copilot i van haver de trucar a la meva germana a la nit, eren les 2. Clar, jo en aquell devia tenir 12 anys, això sí.
2: Home,
0: això passa normalment a les famílies. Vull dir que el copilot s'adorm, però sí. Clar, és quan vas per l'autopista i això en un ral·li és més complicat.
2: Queda clar que havia d'anar al volant, perquè si no...
1: I... Sí, vaig abandonar el meu pare ja. Va acabar arribant i vam fer un canvi, jo dormit, clarament, i sí.
0: I això, quan us assegueu un al costat de l'altre, amb el Jan, de seguida
1: sí,
0: veus que hi haurà connexió. Sí,
1: després, a partir d'això, doncs, se va fer una mica d'amistat amb els meus pares, sobretot, i ens vam anar... En algun moment ens devíem veure en algunes d'aquestes carreres i així, però on el vaig tornar a veure va ser en el Dakar, que jo feia el Dakar clàssic.
3: Que va guanyar?
1: El primer any no.
3: Però n'ha guanyat.
1: Anava... Sí, el primer any ja vaig dir hola. O sigui, en el primer moment no el vaig reconèixer, em va saludar i vaig passar d'ell, em va dir, va ser molt borde. I jo sí. Però després sí, i el vaig veure, i després el seu següent any, doncs ell ja el va guanyar, i vaig dir, bueno, si ha guanyat ja... Perquè el ral·li irregularitat té la fama de que vas més lent, però fer-ho bé és molt, molt i molt complicat, i sobretot pel copilot. Quan un copilot ho fa molt bé, doncs és que està fent bona feina.
3: I no s'adorm,
1: clarament. Sí. O s'adorm als enllaços.
3: A veure, això sí.
0: Ara els enllaços està permès, eh?
1: Mig. Si li dones el permís, depèn del moment, sí. Si no, no. No, però després... jo el tenia en el cap de que el volia portar, l'haver guanyat el seu primer Dakar clàssic, i durant l'any el vaig agafar per alguna carrera, doncs, que... no tenir algú en el Campionat d'Espanya així, perquè no tingués molta pressió. I des del primer moment que ens vam posar, doncs, teníem molt bona relació. O sigui, no... O sigui, sabíem qui érem, però mai havíem com parlat més de 2 minuts, no? I va ser de les primeres coses, doncs, que amb una persona, doncs, ens vam començar a dir de tot, de que no havia dit mai a ningú, i ahir el també, des de el primer dia que ens vam conèixer, no? I ho dic com si ens anéssim a casar, però hi ha molt, molt bon rotllo i molt bona relació entre els dos, que també això del que he dit abans, que en coses de navegació ho trobem molt fàcil, perquè també som molt ràpids parlant entre nosaltres i ens podem dir de tot i no passa res. I això, ens portem molt bé, vaja.
0: La confiança,
1: sí.
0: que fa molt en un rally com el Dakar. El teu primer record del Dakar, tu quin és? Tu el tens clar o no?
1: Jo sempre, quan algú em diu de record del Dakar de petit, veig el mini, de tot pintat de Monster, a dins del plató, crec que era o d'Esport 3 o de Tele... Bueno, no sé si puc dir marques.
0: Sí, home, sí, tant.
1: Però que fan el seguiment...
0: Sí,
1: en el
0: Deporte o Esport 3,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que fan el seguiment doncs, cada nit del Dakar, que convido tothom a veure-ho.
0: I tant.
1: Perquè veure coses així... Bueno, a mi m'agrada molt. Si t'agrada a tu, doncs, que agafis l'oportunitat de seguir el Dakar, que sempre ajuda a tothom dels que estem aquí, no? Però sempre tinc aquest record de veure-ho, i amb el meu pare dic, això és molt guapo, i això sempre se'm quedarà, perquè em mirava amb el meu pare i ell m'explicava tot ple de coses, doncs, perquè ell feia enduro, o sigui, la història del meu pare comença amb enduro i coneixia gent del que estava corrent al Dakar, i ell em anava explicant, doncs, aquest feia trampes amb això, ell canviava aquella senyal i feia que tothom anéssim per aquella banda quan hi havia neu i coses d'aquestes, i no diré qui, però...
2: Ha prescrit, segur que prescrit.
0: Sí. Fer un Dakar amb el teu pare està allò en un objectiu vital o no, algun dia?
1: Vital no, però també, o sigui, vaig poder arribar a córrer amb el meu pare el mateix any, ell de pilot i jo de pilot, amb cotxes similars però diferents categories, i sempre tindré que els millors quilòmetres que m'ho he passat més bé van ser que els vaig fer amb els meus pares a dins de les dunes, amb el meu pare dins de les dunes, doncs, que van fer els últims 30 quilòmetres d'una especial, que el vaig atrapar jo, ell.
0: Que quedi clar.
1: Sí. I sobretot en aquella etapa, ell sortia davant i vam fer refueling i repostatge, vaja, de gasolina, i ell estava posant litros i li vaig preguntar quan posava i em va semblar molt poquíssim. Vaig dir, posa molt més perquè no arribaràs. I va arribar per res. O sigui, partida doble d'haver-li guanyat l'etapa, d'haver-me emportat la raó amb de la gasolina i d'haver-m'ho passat superbé amb ell, perquè per mi va ser... És que anava a dir màgic, però és una mica cliché, no dir-ho, però sí que és molt, molt especial per mi. Sí.
0: Ara em deia la Bàrbara Padilla, que entrarà a fer l'informatiu, que ha buscat xarxes, que havies adoptat un gos avui, que havies penjat. Has posat nom de pilot o no?
1: He posat Roc.
0: Roc.
1: Sí, trepitja fort.
0: Roc, trepitja
1: fort. És bastant ruc, perquè el primer dia, doncs, ens ha fet dormir molt poc. No sé si faig... pudor a...
2: No hem notat res, no?
0: No, no hem notat res.
2: No tenim cap queixa.
0: No es nota.
1: No, hi vaig fer 1.400 quilòmetres per anar-los.
0: Per anar a buscar-los.
1: Sí, vam anar a Madrid i tornar, 700, i... Sí, sí, ens vam passar bé.
0: Una bona ruta. Sí. El copilot no es va dormir?
1: Per fer la migdiada, sí, per ahir.
0: Sí. Ens ha portat el Tuareg, el Pau, que pesa molt, pesa moltíssim, però pesa moltíssim.
2: No cal ni anar al gimnàs amb això a casa, però... l'aixeques quatre cops sí. I ja...
0: Presideix alguna zona de casa ara, aquest Tuareg, o no?
1: Ara en el menjador, o sigui, on direm, on mengem, i segurament en algun moment acabarà arribant a la meva habitació.
2: Sí, te'l mires gaire o què?
1: No... perquè també potser quan me'l poso a mirar doncs em quedo fixat tot el rato i no... I em diuen, què fas, Pau? I bueno, no sé.
2: Gaudir del triomf, no?
1: Sí.
0: N'hi ha pel pilot i pel copilot,
1: sí.
0: Entenc,
1: Això mateix. Tenim els dos i també tenim un rellotge que és l'esponsor del Dakar, de Tudor, que el vaig haver de deixar... Això que dèiem, que pesava, doncs el vaig haver de deixar al terra perquè per aixecar-lo i celebrar, doncs amb una mà doncs, no podia fer-ho en condicions per poder cridar, sí.
0: Doncs, Pau, que t'agraïm molt de la teva visita. Enhorabona per aquest Dakar aconseguit en aquesta categoria Challenger. Tant de bo que aquestes portes es vagin obrint i que hi hagi l'opció de córrer en la màxima categoria en cotxes la propera temporada.
1: Ja, moltes gràcies.
0: El Pau Navarro, campió del Dakar a la categoria Challenger, ens ha acompanyat avui un de Llagostell i un de Fornells de la Selva, campions d'aquest Dakar, 21 i 24 anys. Re, canalla, amb un futur per endavant molt i molt brillant, segur.
4: Això és reconcentrat.
5: Da igual donde estés,
6: da igual cómo lo vivas.
7: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
8: en la misma jugada,
9: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
10: cuando todo eso llega,
9: entonces sí, entonces somos una.
11: Somos una.
12: Somos un
13: Movistar, la xarxa oficial de la nuestra selección.
14: Ocasión Plus.
15: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
16: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
17: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
18: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
19: Aquest estiu, la gran pregunta és...
20: híbrid o elèctric?
19: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
23: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
24: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
25: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
26: És el selector rei, ara està en moda funk i sorra.
25: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
26: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
14: Ocasión Plus.
15: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
4: Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

0: Va, que tancarem aquesta hora amb una mica de la competència, perquè aquesta setmana, post-selectivitat, hi ha hagut alguns personatges que n'han parlat. Bé, vosaltres mateixos. La Compe.
1: Avui hem de parlar de la selectivitat.
2: Yes. Sí, abans d'ahir van sortir els resultats de la selectivitat, aquests exàmens d'accés a la universitat, i hi ha molts estudiants indignats perquè les notes en matemàtiques han estat molt baixes.
1: Ai, sort que no vaig agafar mates d'assignatura específica.
2: No, ja,
1: jo no sóc de números.
2: No,
1: has de saber la vida, has de saber el que se't dona bé i el que no.
2: I vostè no és de números.
1: Jo sóc més de llengua.
2: Sí, ja. Ens recorda quants anys té, vostè?
1: No t'ho dic perquè ja t'he dit que no sóc de números.
2: No, ja, clar.
1: A més, els joves no diem selectivitat.
2: Ah, no?
1: Els joves en diem la selec.
2: Ja, sí.
1: I si tenim molta pressa, diem la cele.
2: Ja.
1: I si tenim més pressa encara, en diem la ce.
2: Sí, i si no, no dieu res. Bueno,
3: doncs té sort que no necessitava fer l'examen de matemàtiques, Angelines, perquè la nota mitjana ha estat la més baixa des de 2013, de fet, per sota de l'aprovat. La mitjana de l'examen de matemàtiques de la selectivitat ha sigut de 4,18 sobre 10.
4: 4,18 sobre 10, doncs és pràcticament 4,18, no?
1: Sí, pràcticament. Pensava que anaves a dir
4: 4,20. No, ha sigut tope chungo, la realitat és que ha sigut tope chungo.
1: Però que tu que has fet la selectivitat, ja fa anys que la vas fer.
4: En realitat no, bro, però...
1: No em diguis bro. L'última vegada que em dius bro, que em fot molt dels nervis, això no sóc el teu... Bueno, i si no vas fer l'examen, de què et queixes?
4: Bueno, és que jo sempre estic pendent de la selec per si veig que això del periodisme no és lo meu i he de fer una altra carrera, m'he de treure tota la mandanga.
1: No sé si és lo teu, perquè portes 17 anys mirant de treure la carrera de periodisme.
4: I que m'agrada molt, però també m'aniria bé cobrar un sou, i clar... 6-7, no?
1: Hòstia, quina mania, Jean-Paul. Escolta, fes un exercici...
4: Li fa mania la joventut. Que hi hagi gent més jove que ell. O sigui, si tothom fos Pilarín Vallès, no passaria res.
1: Bueno, pues no passaria res, efectivament. No passaria res.
4: Ets un gerontòfilo, com s'ha dit.
1: Fes un exercici d'abstracció i pensa si et mereixes cobrar un sou.
4: Abstracte?
1: Veus? Ho veus o no?
4: Vale, perdona, bro. Perdona per
1: que no
4: saber...
1: em diguis bro.
4: Perdona per no saber llatí, abstracció, no?
1: Sí.
4: Bueno.
1: Un corrector de l'examen de matemàtiques ha assegurat a RAC1 que l'examen era d'una exigència correcta.
3: Sí, sembla que el problema és que ha baixat el nivell dels alumnes. Ara bé, el mateix corrector ha admès que era un examen més llarg i complicat de l'habitual.
1: Sí, ara, bueno, és que a la gent jove no li agrada quan una cosa és llarga i complicada.
3: Sí,
1: per això jo sóc curta i fàcil. L'humor, nenes?
3: Sí, com és,
1: Ja t'es picantó,
3: No, ja està,
1: què tens del Molino?
3: Mira, el Molino tanca aquesta setmana.
1: Sí? Però no havia tancat ja la Mercè Mària?
3: No, i van tornar a obrir, però ara han de fer obres.
4: Perdoneu, feu molta broma, però a la gent jove ens costa molt llegir un text llarg,
1: Bueno, tampoc no.
4: Manel, Noelia...
5: No és veritat, però endavant.
4: Vale, bueno, doncs...
5: Defensa el teu argument.
4: Vale, vaig a defensar el meu argument.
1: A veure, sí.
4: No en teniu ni idea, perquè vosaltres, els grans, quan anàveu a l'insti, encara es feia allò del cou, i allò que estudiàveu abans el cou, el guau.
1: El bub.
4: Això, jo sabia que era d'agost, però el que us dic és que la gent jove necessitem estímuls per fer bé els exàmens.
1: Però quins estímuls?
4: Al mig de l'enunciat d'un problema, jo el que posaria, per exemple, un problema de trigonometria, per exemple. Ens has de posar un vídeo de TikTok al mig, per exemple, per estimular, o alguna cosa que ens enganxi, com ara una frase que et deixi amb la intriga.
1: Per exemple?
4: Per exemple, un enunciat.
1: Sí.
4: Un cotxe surt de Manresa a les 9 del matí.
1: Sí.
4: I el que passa a continuació et sorprendrà. No? I aleshores tu ja fas uns càlculs.
1: I tu ja estàs enganxat.
4: Home, estàs enganxat perquè què fa la gent sortint de Manresa a les 9 del matí perquè no surt abans, a les 3 de la matinada, per exemple, que és Manresa, m'entens, que no és Las Vegas.
1: Sí.
4: Vale?
1: Ja ho hem entès. Sí.
4: Vale. Un altre anunciat guapo.
1: Sí.
4: La Paula entra... Bueno, Paula o...
3: És un exemple, sí, clar.
4: Sí, però m'agradaria que fos més un nom més
1: neutre.
4: Més neutre.
3: Mm. Com ara?
1: Aran?
4: L'Arana. L'Arana entra...
3: Aran pot ser de nen i de nena, igual que Foix.
4: Vale.
1: Àlex també, si vulguis.
4: Vale, doncs entren Aran, Foix i Àlex en una fruita.
5: Sí, és un acudit.
3: És un acudit.
1: Exacte, sí, més que un problema de matemàtiques.
3: I cau al del mig,
4: Entren amb 30 euros.
1: Sí.
4: I després de comprar síndries, li queden 12 d'euros sumats entre tots. Però no sabia que la càmera seguia gravant. És com un anunciat i aleshores t'has de clicar.
1: Mira.
4: I surt aquell del 50 por 15.
1: Jean-Paul, calla ja.
4: Com es diu aquest?
3: Carlos
4: Soberra. O el que pregunta pels diners a l'Espanyol, aquest que pregunta pels
5: diners. El Broncano.
4: És que sort dels
5: joves. Són tan espanyols.
4: Exacte.

0: cona d'un dit assenyalant on s'ha de signar, i després pues, la paraula literal. Signa aquí, literal. No?
1: Ja.
0: I s'ha d'utilitzar de manera no literal, la paraula literal. És, molt, sí. És que és molt difícil ser jove.
1: Ja, sí, sí. Gràcies per la teva aportació, Jean-Paul.
0: De res, bro.
1: Que no em diguis, bro.
0: Però, bueno...
2: Això és... RAC, RAC, RAC, RAC, concentrat.

Aquesta gent són catalans, es diuen La Publicitat, sonen de nassos, i aquest tema es diu El Retrat. I això que ve ara és el butlletí de les 7, en què els millors professionals de RAC1 han vingut expressament un diumenge a les 7 de la tarda per posar-vos al dia el detall i amb màxim rigor de tot el que està passant. Val? Ho faran ara els pròxims 5 minuts i cap a les 7 i 5 més o menys tornem nosaltres. Val? El reconcentrat. És a dir, el rigor i la informació fins a les 7 i 5. I després, doncs, el que ja no seria rigor ni seria informació, una mica més de reconcentrat, però amb bon contingut, això sí. El que ho prepara i el que ho ven potser no és gaire bo, però el contingut, el millor del millor. Vinga, va, butlletí, ara tornem.

0: RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bona tarda, són les 7. Els veneçolans reclamen més maquinària per poder aixecar la runa dels edificis esfondrats pel doble terratrèmol de dimecres i poder trobar els seus familiars. També denuncien que falta personal especialitzat en la recerca de supervivents. 4 dies després dels sismes, el paisatge continua sent dantesc. Des de La Guaira, Veneçuela, enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres.
2: Sorprèn i molt aquí, a la zona de l'epicentre d'aquest terratrèmol, al districte de La Guaira, el desplegament absolut de la Guàrdia Nacional Bolivariana, de la policia de Veneçuela, però la falta d'efectius, que és molt evident per tot arreu. Falten bombers, falta maquinària pesada, falten professionals que puguin ajudar a desenrunar edificis i acabar de trobar les víctimes. Aquest és el clam de molts ciutadans que diuen que sí que és veritat que ha arribat ajuda, d'ajuda humanitària, a més, a nivell de menjar, d'aigua potable, n'hi ha moltíssima, però no hi ha gent capacitada per fer la feina de veritat, que en aquests moments és la de trobar víctimes i la d'apuntalar edificis per poder fer aquestes feines.
1: El PP carrega contra l'actitud d'ahir dels dirigents socialistes al Comitè Federal del PSOE, a Ferraz. El secretari general del PP, Miguel Tellado, diu que el que es va viure ahir va ser un comitè criminal, on la majoria de dirigents, diu, van callar davant dels casos de corrupció que envolten el PSOE.
3: Ese Consejo Federal se ha convertido en un consejo criminal, porque el PSOE es hoy un partido sentenciado por los tribunales, manso y sumiso, que ha decidido callar ante la huida hacia adelante del número uno del Guan, de P.S. Era lo más parecido al silencio de los corderos. Allí solo Paje alzó la voz, se grabó un audio y luego lo mandó a los medios para decir yo no soy como estos.
1: Des del PSOE, el ministre per la Transformació Digital i de la Funció Pública, Òscar López, recorda que al PP també hi ha draps bruts.
4: Todos aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy. Con la sentencia de Burke. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción.
1: Segons López, el PSOE governarà més enllà de l'any que ve. El grup Queer Fades ha cancel·lat l'actuació d'aquesta nit al Masnou, programada dins la Nit de l'Orgull. Per ara no se sap el motiu, però la banda de Mallorca ha patit agressions homòfobes en la seva gira de concerts. Una d'elles va ser dimarts passat, en un concert a la Festa Major de Vilassar de Mar, i l'última, ahir a la nit, el concert que van fer a Lloret de Mar, i on se'ls va llançar globus d'aigua, que no van arribar a impactar a l'escenari, segons ha confirmat a RAC1 l'organització de l'esdeveniment. La cancel·lació del concert de Fades coincideix amb el Dia de l'Orgull, que es commemora avui, i just el dia que hem sabut que, des que van començar l'any, les agressions al col·lectiu no s'han aturat a Catalunya. Des del gener, l'Observatori contra la LGTB-fòbia ha registrat 135 incidències contra el col·lectiu, una xifra similar a la del mateix període de l'any passat. Així ho explicava RAC1 Albert Carrasco, jurista de l'Observatori.

0: Observatori.
1: En el que portem de 2026, l'Observatori contra l'HIV i Fòbia ha registrat més de 135 incidències per motius d'orientació sexual i identitat de gènere a tot Catalunya, i sí que veiem que és una mica la tendència del que hem registrat durant tot l'any 2025. En el mateix període del 2025, les xifres són similars.
0: Carrasco atribueix aquestes xifres a l'ascens de l'extrema dreta i alerta que l'odi comença a les xarxes socials. I ara els esports amb Júlia Moner.
2: El Mundial avui a les 9 del vespre arrenquen els setzens de final amb la primera eliminatòria entre Sud-àfrica i el Canadà. Aquest serà el primer partit dels canadencs fora del seu país. De fet, serà la primera nació anfitriona d'un Mundial que disputarà un partit fora de les seves fronteres. En MotoGP, Ayo Ogura s'ha imposat el Gran Premi dels Països Baixos, aconseguint així el primer triomf d'un pilot japonès des del 2004. Han completat el podi Raúl Fernández i Jorge Martín, que en aquest tercer lloc se situa com a nou líder del Mundial. Marc Márquez ha quedat en setena posició i a la classificació general se situa només 40 punts del nou líder. D'altra banda, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen i de Kimi Antonelli. Pel que fa als pilots espanyols, Fernando Alonso ha acabat 18è i Carlos Sainz ha hagut d'abandonar per problemes elèctrics. Antonelli ara continua líder al general amb 40 punts de marge sobre Russell. A casa nostra, la selecció catalana masculina de bàsquet ha jugat aquest migdia un partit 3 anys després. Ha perdut el Nou Congost contra Gran Bretanya per 74-76. I en ciclisme, Marcel Camproví s'ha proclamat nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta. El també català Joel Nicolau s'ha penjat la plata.
0: I el temps, s'escapen plogims al sud del país i de Ponent, i hi ha tempestes fortes a l'Aragó que apunten al Pirineu de les comarques de Lleida. Cap al final del dia aniran desapareixent i demà a la tarda descarregaran ruixants i tempestes de manera irregular al Pirineu i al Prepirineu i entre Osona i la Selva. A l'interior del país, en molts casos, afluixarà la calor, però pujaran les temperatures al nord de la Costa Brava i al litoral sud.
3: Això és Reconcentrat.

0: No us passa, a mi em passa, eh? No us passa que quan sentiu la Maria Jaume amb aquest meravellós accent, jo us juro que tancaria la porta de casa sense maleta ni res, eh? No, no agafaria ni una mínima bossa, res. Amb la roba que duc posada, tancaria la porta de casa, me n'aniria a Xinoxano, a l'aeroport, i agafaria un avió. O a Palma, o a Maó, o a Eivissa. Sí. Jo m'agafaria un avió. Jo me n'aniria a les Balears de pet, cada vegada que escolto la Maria Jaume. Amb aquest tema que es diu Me desplom. És que és meravellós. És que és meravellós a la veu, és l'accent, és tot. En fi, si tu estàs perdent, és hora de connectar-te ja d'una vegada, perquè portem aquí des de les 3 de la tarda. T'ho demano, si us plau. Val? Perquè si no, me desplom. A més, és que ara ve un contingut força emotiu. El passat 4 de febrer va morir l'exdirector, el que va ser primer director i un dels fundadors de RAC1, l'Eugeni Sallent, que evidentment per aquesta casa va ser, i pel grup, va ser un cop duríssim per tot el que significa l'Eugeni per nosaltres. I el món a RAC1, amb Basté i companyia, el van voler recordar amb diferents veus i amb diferents vivències d'aquests anys, d'aquests ja 20, més de 26 anys de vida de la ràdio. Aquesta estona que ve ara, que és gairebé mitja hora, del món a RAC1, serveix per recordar l'Eugeni Sallent i per proclamar al món que el trobem a faltar i que el continuem estimant.
1: Permeteu-me que avui digui bon dia amb una persona que ens està esperant al telèfon, que és una persona que no surt mai. No surt mai perquè el seu paper està sempre treballant molt i bé, però fora d'antena, que és la cap de màrqueting de RAC1, la Emma Martínez. Hola, Emma, bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
1: Com estàs?
2: Per dir alguna cosa. Trista, suposo. Com una mica un buit. Suposo que és el mateix que tens tu i el mateix que tenim tots els que hem estat al seu costat.
1: Hi ha una història aquí que ara quan la Sandra Vicente la saludava fora al micròfon deia es nota que hi ha una unanimitat respecte a la figura de l'Eugeni Sallent, i és que ho comentàvem també a les 8 del dematí, que és que sí, quan hi ha una persona que es mor, comencem tots a dir els grans elògics i tot, però és que quan parlem de l'Eugeni Sallent és que eren fundats.
2: És que en aquest cas no és perquè ara no hi és i anem a dir-lo fàcil, és que era, bueno, els que hem estat al seu costat, és que era un tio brutal a nivell professional i sobretot, perquè a nivell professional ja ho sabem tots el que va fer, perquè al final és RAC1, però és que a nivell humà era un líder, un mestre i un tio molt, molt, molt humà. Molt. A mi és el que m'ho ha ensenyat tot, si ho dic des del nivell individual, personal, i a nivell professional, valent, arriscat, és un defensor del projecte, un boig i una visió que tenia claríssim ell que volia que fos RAC1. Sí.
1: Una de les persones que l'ha hagut de tractar més i que compartia moltes experiències, una de les quals com a fumadors de puros, és el Toni Clapés. Hola, Toni, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs, tu, ara?
3: Bueno, recuperant-me de l'impacte de la tarda. Va arribar la primera notícia, l'impacte de la seva mort a través d'un missatge del Xavier Salamartín, i en aquell moment, que ho recordaré sempre, en les 4:21, vaig quedar 10 minuts en xoc i no sabia què fer. Primer no sabia com reaccionar, i després va ser per mi un programa duríssim, perquè a més amb l'Eugeni teníem, a banda de tot el que ha dit l'Emma, amb l'Eugeni compartíem el fet de que els dos doncs hem compartit malaltia, no? I anàvem una mica en paral·lel de com la vivia ell i com la vivia jo, i anàvem parlant i fins i tot havíem quedat a sopar. I per mi ahir va ser un xoc, va ser un... A més, teníem pendents una cita que l'havíem anat aplaçant perquè els que hem patit aquesta malaltia o els que la patim, els dies, cada dia és un dia diferent, un dia llib... O sigui, tu pots quedar, que això és el que ara mateix el que em cou i em té martiritzant, no? Em té tocat, que és que teníem una cita, havíem quedat, però no trobàvem mai el dia perquè o jo no em trobava bé, o ell aquella setmana, o sigui, quedàvem amb una setmana de termini i arribava el dia i et deia que no es veia amb cor, no? I això és el que ahir, quan vaig arribar a casa, em va gustar molt de pair, i el programa que vaig fer ahir em va gustar molt de tirar endavant, no? I a partir d'aquí, doncs, no sé, crec que hi ha altres veus que també poden aportar altres coses sobre l'Eugeni, no? Però jo, a part de ser el meu director, bueno, teníem una relació de confiança, d'amistat, compartíem moltes coses, parlàvem molt de ràdio, parlàvem de la vida, parlàvem d'infinitat de coses, i per mi era un... A banda del director, per mi era un amic, i això amb un director és difícil.
1: Pesat a l'hora d'intentar fitxar-te.
2: Tossut,
1: sí,
2: molt tossut.
1: Molt tossut, però va picar pedra, però escolta'm.
3: Bueno, jo sempre dic... sí que el primer plantejament va ser de l'Albert Rubió i de l'Eugeni, però qui ho va aconseguir va ser l'Eugeni. Es va fer un any anterior es va fer un intent. A mi em van coincidir moltes coses, entre elles va néixer la meva filla i en aquell moment no em vaig veure amb el valor de canviar d'empresa, és a dir, és allò de más vale pájaro en mano que cientos volando, i l'aventura de RAC1 jo no la veia clara. Perquè, bueno, sóc un cagat, sempre ho he dit, sóc un tio, sóc molt insegur, sempre tinc por de tot, i en aquell moment no ho vaig veure clar, i aleshores l'Eugeni s'ho va posar com entre cell i cella i ens anàvem veient periòdicament, cada dos mesos quedàvem al Taita 2. Sí, wow. I dinàvem allà i em deia, bueno, què, com ho veus ara? I, hòstia, no ho sé, Eugeni, no ho sé, no ho tinc clar. I recordo que l'últim sopar abans de fitxar, que em sembla que ho va explicar l'últim cop amb vosaltres, l'últim sopar vam quedar amb un italià, sí, que hi havia al carrer Montaner, i estava sopant amb ell. Que
1: sí,
3: ja...
1: sí, això és boníssim, Toni.
3: Havia pres la decisió de... Bueno, jo ja estava... començava a tenir conflictes amb Catalunya Ràdio, amb la direcció d'aquell moment, i aleshores, bueno, jo estàvem sopant i diu, vaig al lavabo, no? I, hòstia, no tornava, i pensava, collons, aquest tio s'ha arrepentit del fitxatge. I de cop i volta ve el cambrer i em diu, perdone, vostè està con un senyor que... Bueno, usted estaba comiendo aquí, cenando con un senyor i tal, que ha ido al lavabo, no? Diu, sí, sí. Bueno, es que se ha desmayado. Hòstia, però què m'estàs dient? I aleshores, bueno, em vaig aixecar i vaig anar allà i el veig al terra... grogui perdut, dic, hòstia, Eugeni, però, hòstia, però què t'ha passat? Dic, collo, està tan impactat el meu fitxatge. I en aquell moment dic, bueno, vols que truqui una ambulància? Tal? No pateixis, i ja em recupero. I bueno, va sortir allò blanc com el paper, i bueno, va tornar a seure, i res, bueno, el tio, o sigui, amb la flema que el caracteritzava, perquè amb això era un gentleman, el tio, no, va fer el cafè, vam acabar de parlar, i se'n va anar cap a casa, però va estar una estona allà, a terra, al lavabo, grogui. I aquesta anècdota ell també l'explicava, perquè, clar, va ser... un fitxatge, diguéssim, que... I vaig pensar, hòstia, doncs no comencem amb massa bon peu, no? Que el dia que t'intenta fitxar es desmai i, clar, no tornava. I pensava, hòstia, però què li ha passat a aquest tio? Sí, sí.
1: Una de les persones que el va conèixer des del primer dia de RAC1, l'any 99 es va començar a gestar, el 2000, l'1 de maig es va començar la programació, és... Ahir el sentíem a la tarda també, el director del Barça Juga RAC1, el Joan Maria Pou. Hola, Joan Maria, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Què? L'endemà.
4: Hòstia, doncs és una sensació molt, molt, molt estranya, no? Vull dir, ara estava escoltant el Toni i penso, hòstia, jo quan vaig rebre el missatge també, que ho vaig saber per un missatge de WhatsApp, em vaig quedar molt, molt, molt, molt parat, molt, molt impactat. Perquè... jo l'última vegada que l'havia vist i havia xerrat amb ell així una estoneta havia estat a la festa dels 25 anys del Barça Juga RAC1 al Molino.
1: Sí, és veritat.
4: I vam estar allà xerrant i ben a gust, no? I, home, és una pèrdua dura. Són dies tristos per RAC1, perquè és que ell és una de les ànimes del, del projecte, un dels pioners, un dels, dels primers líders, no? El nostre primer director i la persona que va dir sí a una sèrie de periodistes, a una sèrie de comunicadors, a una sèrie de veus, quan no era evident, no?, que poguessin ser gent que tingués un recorregut a, en el món de la ràdio. I ell, juntament amb el Xavi Bosch i l'Albert Rubio, doncs van dir endavant a una sèrie de gent, entre les quals m'incloc, i agraïment etern, no? I una cosa que sí que em fa content, Jordi i companyia, és, en el meu cas particular, és que jo tot això li vaig poder dir. Perquè a vegades, no?, passa això que de cop i volta t'impacta una mort d'aquestes i comences a pensar en tot allò que ha quedat pendent, no? I com a mínim en aquest sentit, jo li vaig poder dir a la cara, li vaig poder donar les gràcies totes les vegades que vaig voler per tot el que havia fet per mi quan jo tot just tenia 25 anys i sortia de l'ou, no? Mm. I també ho vaig poder fer quan vam celebrar els 25 anys de la quarantena amb ella a l'altra banda del telèfon. Per tant, ell sabia, no només en el meu cas, jo crec que en el cas de molta gent, sabia el que havia significat en les nostres carreres. Vull dir que jo recordo que aquell despatx era un despatx que tu sempre podies entrar en aquell despatx. No era difícil accedir a l'Eugènia, no? I quan arribaves en aquell despatx, allà es creava un clima que a mi m'agradava molt, no? Perquè era un clima molt professional, era un clima molt contingut, i havia fins i tot un punt de fredor, en el sentit de aquí estem parlant de feina, però alhora hi havia una cordialitat, una capacitat d'escolta i sobretot una protecció, no? L'Eugeni protegia molt a la seva redacció. I
2: absolutament, sí.
4: I ens va donar paciència, Emma, perquè mira que al principi, quan vam començar, els que hi som des del primer dia, ens fotíem unes gardeles perquè no en sabíem més. I ella
2: i amb una espardenya, com diu el Jordi, una espardenya.
4: Sí, però sí. Amb una sabata i una espardenya.
1: Sempre sabata i espardenya, Tim.
2: Exacte, però sí que és cert que la porta sempre la tenia oberta pels editors, per la recepció, pel guionista, pel redactor, o sigui, i una generositat absoluta amb tothom. I molta protecció.
4: Aquesta paciència i aquesta protecció de dir, ei,
2: sí,
4: anem a cadascú en el seu àmbit, no? Anem a construir un projecte, però no us preocupeu, si els primers 3 EGMs ens estimem.
1: Home, què has de dir? Què has de dir? Què has de dir? Perquè el primer EGM, hi havia un programa que va acabar sent el que és, i que gràcies a la marca del programa és la marca de la productora, que el primer EGM va sortir un zero com una casa de pagès.
2: Rodó, i tant.
1: Que és el Minoria Absoluta. Toni Soler, bon dia.
5: Hola, bon dia a tothom.
1: Com estàs, bon dia, Toni?
5: Realment molt, molt, molt trist. No diré que han estat de xoc, com han dit alguns companys, perquè, per desgràcia, sabia que la condició de l'Eugènia havia empitjorat, perquè vam contactar-hi per contactar-lo per la gala dels 20 anys de Polònia, que és el dia 16, em sembla, i ja vam saber que la cosa anava malament. Però això no treu que realment és un dia de recordar-lo molt i de pensar en l'any 2000 i en l'any 99 quan em va trucar ell i ell i l'Albert Rubio em van proposar de participar d'aquesta aventura magnífica, dels quals ells van ser els pares, i l'Eugeni de manera molt, molt, molt particular, per la seva intuïció i sobretot per aquesta mena d'energia tranquil·la que tenien en tot el que feien. Perquè era una persona... A mi la gent d'estirabots no... M'hi costa entendre'm. I amb l'Eugeni era molt complicat sentir un estirabot, saps? I això no vol dir que no fos enèrgic, que no fos un cap exigent i que no tingués un criteri clar. Però la seva manera d'imposar-lo mai eren les males maneres, per dir-ho així, saps? I jo això realment ho agraïa molt. I me'n recordo que em van dir d'incorporar-me al projecte a la graella diària, jo estava fent tele i no volia. Abans hi vaig dir, bueno, de moment fem alguna cosa al cap de setmana, i aquí va, així va començar Minoria Absoluta. I realment, com que el programa era el dissabte i diumenge, gravat, i se metia a les 11 del matí, em sembla, no recordo, vam tenir un primer any molt catastròfic a nivell de xifres, però ell no va fer altra cosa que transmetre'ns tranquil·litat, paciència, ànims, màniga ampla, i això va permetre que després finalment el programa arribés a ser el que va ser, i tenim tant de carinyo que efectivament la nostra productora porta el nom del programa. I per tant és un dia doncs molt trist per la ràdio a Catalunya, i jo tinc un record de l'Eugeni que el mantindré per sempre, sens dubte.
1: Puc digues això, Maria.
6: És que ara, des de la perspectiva del 2026, no? Parlar del projecte de RAC1, no? Dius, hòstia, no? Oients sota les pedres, programes de referència, etcètera, etcètera. Però és que quan això neix a l'any 2000, vull dir, era zero, eh? O sigui, era sí, partir sí. De zero, i a més, en l'entorn mediàtic català, molta gent no donava un duro, per RAC1.
1: Esclar. No, a més, va sortir en paral·lel a una altra emissora de ràdio.
6: Sí. En paral·lel a Ona Catalana, que Ona Catalana semblava que teníem molts més recursos, molts més noms, etc. Catalunya Ràdio en aquell moment semblava insuperable, i per tant hi havia un sentiment, jo ho recordo perfectament, els que hi som des del primer dia, que anaves pel món i notaves un rum-rum de durareu 4 dies. I una de les persones que et deia això, paciència, humilitat, amb els recursos que tinguem, intentem ser creatius, intentem ser diferents, intentem crear un to que la gent s'acostumi a quina serà la manera de veure el món de RAC1, és una de les figures clau per enviar aquest missatge de paciència i constància, i us estem protegint, no ve d'un dia, és Eugeni Sallent. I crec que és molt important dir-ho des del 2026, perquè el 2000, el 2001, el 2002, el 2003, tot això no era ni molt menys evident.
1: Si hi ha una persona, ja per acabar, una persona que és de les persones que convindrem tots els que estem aquí, que és de les persones que més sap de ràdio d'aquest país, sense cap mena de dubte, que ha treballat amb nosaltres i que encara continua veient-lo passejar pels passadissos de RAC1, que és en Jordi Beltran. Hola, Jordi, bon dia.
7: Molt bon dia, què tal?
1: Com estàs? Com et sents?
7: Bé, una mica tocat, o bastant tocat, des d'ahir al migdia, i recordant molts moments d'això, de l'inici de RAC1, i també de l'Eugeni en si mateix, ja més enllà de RAC1, no? Perquè jo el veia com un diplomàtic, és a dir, i de look, d'imatge, de cop l'associeu una mica al protagonista de Mad Men, aquella elegància, aquella manera de fer, i jo hi deia que per mi Eugeni Sallent era la calma, cosa que també heu dit vosaltres, era una persona que sabia reconduir qualsevol moment difícil, a punt de dir, bueno, a veure, esperem un moment, esperem un calma, i tirem endavant. I aquesta era la imatge. Un altre símil que em venia al cap amb ell i Albert Rubio és que per mi eren una mica com el Lennon i McCartney de la comunicació radiofònica d'aquest país, no? Posaven lletra i música i composaven peces que després un grup de gent que creia en ells executaven i que transformaven en ràdio. Però el talent era seu, era la manera de veure la ràdio i el plantejament de trobar un nou to dins de la radiodifusió d'aquest país que bé, es distingeixi per la seva manera de fer. Basant-ho sobretot, jo crec que amb la naturalitat, amb el tema que després potser s'ha escoltat, però que era una senya d'identitat de RAC1 del principi, no? La naturalitat, no fer les coses angulades i forçades, sinó parlar una mica, comunicar una mica com comunica l'audiència. audiència, és a dir, el públic, ja sé que no tothom comunica igual, però sí coincidim amb un tipus de públic que a partir d'això, d'una naturalitat gairebé espontània i que fa que la comunicació, doncs, t'hi puguis identificar i, per tant, acabi sent convertint-se en una mica les veus de la teva família, encara que no les veguis, són una segona família, per dir-ho d'una manera. Mm.
1: En fi... Uf, tot molt...
7: Jo sempre recordo el dia que va baixar una reunió i diu... Jordi, ja tenim el nou eslògan de RAC1. Digues, sí, diu, tots som un. I aquí vaig veure com se li il·luminava la cara i l'objectiu és aconseguir transmetre això a les programes de ràdio i, per tant, a la gent que ens escolta.
1: Hi ha una cosa, hi ha una cosa amb el tots som un. Mira, me'n recordo que aquell mateix dia o l'endemà va passar una cosa, que és que el programa... No sé si va ser a la tarda o al matí, algú... A la tarda va ser, oi? Que va venir un gran d'aquests, no direm el nom ni el cognom, un gran d'aquests publicitari, sí. I vam dir, què li sembla? El lema de tots som un, diu, horrible. Diu, això no va enlloc. Això no va enlloc. Hòstia, un visionari. Un visionari. Hòstia, recordo com si fos ara. Justíssim, recordo com si fos ara. Mare meva.
7: I jo tinc aquí a l'Eugeni, quan m'ho va dir, se li va il·luminar la cara, dient, hòstia, ja ho tenim. Realment recordo aquell moment...
6: És que el que és important, Jordi, és que l'Eugeni defensava el tot som un, fins i tot en els moments en què l'EGM et sortia a zero. I això és molt important, perquè li va passar al Toni, jo vaig presentar el primer toc els dos primers anys, i jo també vaig tenir zeros. I ell, és que primer deia, no és veritat, val? I després deia, calma, precisament per això, perquè feia... segurament abans que nasqués el tot som un, ell el portava, diguéssim, a dins.
1: Home, el Toni Clapés abans ha dit una paraula que jo crec que quadra molt amb la que era l'Eugeni, que era un gentleman, Toni?
3: Sí, jo li deia sempre que era el Gary Grant català.
1: Sí,
3: és que era en tots els sentits. O sigui, era un home amb classe. Jo crec que entre tots l'hem definit molt bé. També amb el que deia el Toni, no? El Toni Soler. És a dir, tenia sempre les paraules justes, aquell punt, aquella... O, per exemple, m'agrada molt el que ha dit el Jordi Beltran, no? El protagonista de Mad Men, no? Sempre el veies amb aquella elegància que hi porta, aquell saber estar, una cosa molt important, que era la porta oberta, no? Jo això no ho he vist, no ho he vist mai. És a dir, un despatx d'un director que estigui obert i que tu vagis allà, el toques la porta i puguis entrar, és una cosa que jo he estat a moltes empreses i això no passa mai. És més, després quan va marxar l'Eugeni, doncs, bueno, hem viscut períodes en aquesta casa on s'hi han posat filferros per entrar al despatx, no? Hem passat de portes obertes a filferros i un salvoconducte per entrar al despatx, és a dir, hem canviat les coses. I amb altres empreses el mateix, o sigui, jo me'n recordo que necessitaves a Catalunya Ràdio, a la SER, un salvoconducte per anar al despatx. I amb l'Eugeni, no, l'Eugeni, és que era una cosa... Escolta, vaig a dir una cosa, anaves allà, obries, i recordo que de cop i volta hi apareixies tu, Jordi, i apareixia el Jordi Beltran,
1: sí.
3: I petàvem la xerrada, i el que explicava ahir, ens preguntava sobre la competència, que com ho vèiem, i ens posava la cinta... I recordo que allò, tot i que ara algú ho nega, vam dir, això és una merda. I vam marxar, i l'Eugeni va dir, bueno, i s'ho va apuntar, i va dir els contractes, que era el bo de l'Eugeni, que els tres vam dir, ja, això no va enlloc,
1: sí.
3: I va el tio, i quan els contracta, li diem, hòstia, però has contractat la competència? Sí, jo crec que amb aquesta gent, i el tio va tirar endavant.
1: I mira.
3: Era un... En aquest cas, era una persona molt, molt especial, en tots els sentits.
1: I deixava fer, que és el més important.
6: Jo no recordo ni una sola vegada a l'Eugeni havent de fer servir el volum, per exemple, per...
1: No, mai.
6: No, oi que no?
1: Mai.
6: Cap crit, cap estirabot, cap necessitat d'exercir l'autoritat d'una manera agressiva o d'una manera fins i tot desagradable.
2: Quan una cosa sortia malament o... Mai. Sempre buscava una solució mai enfadat, amb el mateix to i buscant de tirar endavant i de tirar endavant i recollint el que deia el Toni quan el va perseguir, ell amb tots els editors i amb totes les persones que ell el rodejava intentava connectar, recollint el Toni que deia era un amic. Jo recordo que buscàvem una posició que faltava una persona i vam fer un parell o tres d'entrevistes i va venir una persona que més o menys complia i l'Eugeni va dir no, diu, és un tema de pell. O sigui, ell necessitava connectar amb vosaltres i amb la gent que rodejava amb manera de ser, la manera de, amb la seva elegància, la seva educació, molt just, i si una persona no li quadrava per un tema d'afinitats, no entrava en el seu cercle de treball, i això vol dir la part humana que tenia ell.
3: No, i després, que em sembla que algú ho ha comentat, feia una cosa molt important d'un director, que això hi ha alguns directors que ho dic perquè, com que porto uns quants anys, alguns em protegeixen de les pressions externes, siguin de la mateixa empresa o d'empreses externes, o de polítics, o sigui, de l'entorn polític, i l'Eugeni sempre feia de paraigües. Mai t'arribava, com en el seu dia a mi em va passar amb el Joan Maria Claveguera a Catalunya Ràdio, mai t'arribava cap pressió. En canvi, hi ha d'altres directors que el de cop i volta el paraigües s'esforada i totes les pressions el director te les trasllada. Sí, sí. M'han trucat d'aquí, això no pot ser. M'han trucat de l'altre, aquest el polític aquest està molt enfadat. Bueno, tio, però tu i l'Eugeni mai et traslladava mai cap pressió.
2: Sí, mai, i tot i que després...
3: Després, exacte, després te n'anaves a sopar i et deia, hòstia, vaig tenir un pollo per competir el dia que vas dir tal cosa. Oh, sí? Sí, bueno, això fa 3 mesos. Va, ja ho vaig... I, hòstia, clar, era l'Eugeni. Sí, això... Sí, sí. I això és el que fa, per mi, diferent, no?
1: Ja deixa'm acabar amb una anècdota, que és que l'he d'explicar i l'he explicat més d'una vegada, és que va ser tan... Que és el primer dia que el vaig veure amb cara de pal per dir, ai, ara el que se'm ve a sobre, el que em ve a sobre... I després el vaig veure plorar de riure. La Emma recordarà que compartíem el primer any, els primers anys d'estar a RAC1, Emma, l'Eugeni tenia el seu despatx, i al costat del despatx hi havia la Emma...
2: El Xavi Bosch.
1: Però la Xavi estava amb una altra, és a dir, era la Emma, la Gemma Ruiz, que era la secretària, sí. I jo, sí. És a dir, estava esports allà, amb una tele d'aquestes de cul gros, d'aquelles antigues, amb una taula petita, desendreçada com sempre... I de cop i volta els prínceps, en aquella època prínceps d'Espanya, van anar a la Vanguardia.
3: A la Vanguardia, no?
1: A la Vanguardia. I llavors hi havia, com sempre, la històrica Marta Massip a la recepció i se'm va ocórrer la bestiesa d'agafar el telèfon
2: sí.
1: I trucar a la recepció. Mare, que no facis que no amb el cap, perquè... I va trucar a la recepció i fent-me passar per un assegurat, un de seguretat de la Casa Reial. I dient-li, Marta... No, Marta, lo vaig dir-li... Hola, buenos días. Es que los príncipes van a pasar un momento por RAC1 y me gustaría saludarlos. Ahora vienen. I se sent de la recepció uns crits de la Marta que comencen a dir que venen els prínceps! Ja veia el cap de tècnica, que era el Ramon Escardó.
2: Sí.
1: Traient les capses de cervesa, que evidentment a la ràdio hi havia, i amagant-les totes. I l'Eugeni, però què passa? I dic, no, què és que... Però no pots fer-ho això, I llavors la cara de pal de l'Eugeni, i quan va veure la moguda de la Marta cridant el Ramon Escardó, tirant aquí, els de les redaccions, amagats tots, dient, hòstia, que venen els prínceps. La cara de riure que se li va canviar de pal a riure a l'Eugeni, perquè deixava fer-ho tot. Era una cosa tremenda.
2: Ai, per favor.
1: Ai, per favor. En fi, escolta'm, el recordarem... Recordem-lo, que és el millor que podem fer en aquesta emissora de ràdio.
2: Molt afortunats hem sigut.
1: Tu ho has dit, Emma.
7: Sí.
1: Jordi Beltran, Joan Maria Pou, Toni Soler, Toni Clapés, Emma Martínez, un plaer, com sempre. Recordem-lo. Gràcies a tots, de bo.
3: Gràcies.
4: Bon dia.
2: Moltes gràcies.
7: Bon dia.
8: RAC 1 Central. RAC 1.
9: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
10: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
12: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
13: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
14: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
15: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
16: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
17: Aquest estiu, la gran pregunta és...
18: híbrid o elèctric?
17: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: RAC 1.
21: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
22: Què tal? Jo el conec.
21: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
22: De RAC1.
21: Sí, som de RAC1.
22: Els taloners.
21: Sí, els taloners.
22: Què tal, maco?
21: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
23: Venim de Dublín.
21: Veniu de Dublín?
24: Què dieu?
23: Què sembla?
21: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
23: Exacte, aquest sembla.
21: Hòstia, per tant, you speak English?
22: A little bit.
21: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
22: Jo s'escolto cada dia.
24: Ai, que bé.
22: Ara sóc conductor d'autobús.
21: Condueixo un autobús a Dublín?
24: A Dublín?
22: Els públics, autobús públic.
21: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
22: Us escolto.
21: A l'autobús... Perdona un moment. Això és boníssim.
24: No pot ser.
21: Tu, mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín...
22: Altres.
21: Escolta, RAC1.
22: Sí.
25: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
22: Ok, lads. See you soon.
26: RAC1. Tots som un milió.
27: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
26: Rebobina el moment.
27: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
26: Més immediat que mai.
27: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.

Va, que canviarem el registre. I anirem a visitar els Teloners, que van portar el Max Navarro, el cantant, fa uns mesos. El reconcentrat ara també amb l'escenari, no? Sí, s'han posat emotius, recordant l'Eugeni Sallent durant una estona, i ara, per arribar a les 8, farem uns riures. Sí, venen de gust. Amb en Marc Bala, en Guillem Estadella, l'Alba Segarra i el Max Navarro com a convidat. Va, que això s'està acabant ja.

0: m'encanta. Mira que de vegades costa poc trepitjar una cançó, però aquesta em fa mal trepitjar-la. Que soni més.
1: No, baixa. Ara estic pensant, baixa.
2: Què passa?
1: No, ara m'he recordat una cosa que ens va dir el Carles Miró, que és el cap d'aquí. Hem de vigilar amb les músiques.
0: Per què?
1: Perquè si no Spotify en retira els capítols.
0: Ah, doncs...
1: Ara m'ha vingut al cap, que no soni tanta estona. Perquè si no... Cac, ja està, tallem. Senyor Spotify.
0: Fem una cosa, que la canti el Max de fons.
1: Ara m'ha vingut al cap,
2: perdó.
0: Tu la vas cantant i jo et presento,
1: vale?
0: Vale. Però ha de ser com una mica de fons.
1: Vale.
0: Vinga.
1: Ara per fi estem sols.
0: Avui ens visita un artista molt jove, va néixer l'any 2002. És un artista emergent que ha arribat al gran públic després de passar per l'Acadèmia d'Operación Triunfo. Fa uns dies recollia el Premi RAC 105 al millor artista emergent del país. De fet, els taloners, podem dir que l'hem vist néixer com a artista perquè el vam entrevistar al càsting d'OT, a la cua.
3: Ah, és veritat!
1: Ni se'n recordava.
0: Ni se'n recordava.
1: Ni se'n recordava.
0: Però no deixis de cantar, no deixis de cantar, Max.
3: Ah, vale.
0: Vinga.
3: Les estrelles.
0: Ens encanta veure com aquest noi, que és inigualable, s'està convertint en una estrella. Saludem el cantant, compositor i actor, Max Navarro! Ets una estrella, Max. Ets una estrella.
4: Vosaltres sí que sou unes estrelles.
1: No, uns estrellats.
4: Sí. Això potser també.
0: Una mica. Escolta, has paït dia allò del RAC 105, perquè el Premi Revelació...
3: Pesa molt.
0: No, pesa molt el premi molt. O el càrrec de...
3: No, bueno, això no ho sé.
1: Era Premi Revelació o el... O
3: Revelació.
0: Sí.
3: Revelació.
1: No era el més votat?
3: Pel... També, però és de públic.
1: Sí. Ah, era de públic, vale.
3: Sí, vale. Això ho tira el públic, que sí, moltes gràcies.
1: Que és molt millor.
3: Home, no sé, és una passada.
1: Ah, vull que et voti el públic, això és una meravella.
0: Home, és que això...
3: Sí.
0: Com en meravelles, Com en meravelles. Home, realment nosaltres hi vam ser i vam gaudir molt d'aquell moment. Mira, l'hem recuperat sí, perquè et vam veure molt emocionat.
5: Moltíssimes gràcies a RAC 105, moltíssimes gràcies al meu equip per donar-me suport des del primer moment, moltíssimes gràcies a la gent que heu decidit que ara estigui jo aquí i... I també a la meva família, els meus pares. Papa, on estàs? Ah, ja està. Tu te'n recordes quan vam venir al Teatre Victòria?
3: Em vaig equivocar.
5: Jo tenia 10 anyets o així.
3: Jo tenia 10 anys, jo.
5: I vam anar a veure Cabaret. Estàvem aquí.
3: Imagina, és que em porten 10 anys, però Cabaret.
5: Me recordo que vam sortir els dos tremolant del teatre i ens vam mirar i li vaig dir, hòstia, papa, jo vull fer això.
3: Jo vull fer Cabaret, hòstia, amb 10 anys i una mica
5: raro.
1: Si vas anar a veure Cabaret...
0: Ja, traiem l'àudio, perquè...
1: Si vas anar a veure Cabaret amb 10 anys, tu vas sortir nerviós perquè vas sortir excitat.
3: No, clar, vam sortir tremolant, però no sé si de bé.
0: Em fa gràcia perquè el Max estava sentint a si mateix i corregint-se, aviam. No tenies 10 anys?
3: No tenia 10 anys. Això va ser com el 2016 o així. Ah, clar, jo tenia com 14.
0: Home, ja, molt diferent.
3: Home, ja canvia una mica, 14-15, ja, sí, sí. No sé.
0: Ah, vull dir, ja... Ja pots anar a veure Cabaret.
3: Ja pots anar a veure Cabaret, ja anem mig en pilotes. I...
6: Pum, com tambores.
1: Exacte. Jo, quan ho vas dir vaig pensar, hòstia, el pare que ha atrevit, no? Sí. D'apuntar el nen amb 10 anyets a veure Cabaret sense la mare, no? Vinga, va, som-hi.
3: No, és que ma mare no podia aquell dia. Pobreta. Que... És que això és molt bo, perquè, ai, clar, o sigui, ara, joder, que és molt fort estar aquí. Ai, joder, ja. Ai, bueno...
0: Max, tranquil, perquè pots dir el que et surti a dins.
1: No som el Basté.
3: No, calma. Però és que tinc aquí els meus pares.
1: Una polla.
3: Són els teus pares? No, els meus managers.
0: Ah.
3: Bueno, últimament, més o menys. No, però clar, ara, doncs, he tingut moltíssima sort, he anat a un programa de televisió, no sé què, he rebut aquest premi del públic, tal, però quan jo vaig començar amb el tema de vinga, anem a fer teatre, anem a fer música, no sé què, la meva mare diu, ai, algun dia rebràs un premi, i ja veuràs, ets tan capullo que només li agrairàs al teu pare.
1: Hòstia.
3: I jo, mama, jo mai faria una cosa així.
0: I ho fas.
3: És que em va sortir sense voler.
0: Mira, farem una cosa. Ara, els premis taloners, me l'acabo d'inventar ara. A la Luja es buscarà una música de premis.
3: Sap tan greu.
0: I agrairàs aquest Premi Revelació de taloners a la teva mare.
3: M'estic reprimint. Moltes gràcies.
0: Home, clar, mira, et faig entrega del Premi Taloner.
1: Una ampolla de Fontvella.
0: Una ampolla.
3: Mira, millor això, no? Que és més corporatiu.
0: Sí, vale.
3: Vale.
0: Pots mirar càmera.
3: Vale, mira. Que entro en... Mama, on ets? Mama. Que fort. Me'n recordo quan passàvem per la Diagonal, per davant de RAC1 i m'acompanyaves a veure Cabaret, també, quan tenia 8 anys. I que...
1: 8 anys?
0: S'ho inventa tot. Si tu amb 3 anys et van portar a veure els Teloners, no?
3: Amb 3 anys, sí, quan em van portar a veure aquell club dels Teloners. I res, dir-te que això és per tu, que t'estimo molt.
0: Ai. Ja està, ja ho hem solucionat.
3: Jo crec que no és suficient, eh?
1: No?
3: No, jo crec que fins que no guanyi un altre, que ara he de guanyar un altre, quina pressió.
1: Bueno, però escolta, ja podem, jo què sé, hi ha premis que podem mig solucionar, fem una gala tonta d'alguna.
3: Vinga, ens inventem una gala.
1: Ens inventem premis Max Navarro, saps?
3: Sí.
1: I tots són per tu.
0: De fet, ja existeixen els premis Max.
1: Clar, per això.
3: Hòstia, t'imagines, guanyar un premi Max? Clar. Seria molt cachondo, eh?
1: Home.
3: Sí. Seria molt bé.
0: Premi Max pel Max.
1: I un premi també Núñez i Navarro, que també seria per tu.
3: Saps que cada vegada que passo per un cartellet penso en trucar al Miqui Núñez?
0: Oh, perdoneu. Fer un single de Núñez i Navarro?
1: Home, i parlant de l'especulació immobiliària.
3: No, però, bueno, ja estem fent algo.
0: Exclusiva. Espera.
3: Exclusiva, això per xarxes de rotllet.
0: No, aquí és exclusiva.
1: Jo automàticament he mirat els mànagers, per si de cas. O sigui, ja esteu fent coses amb el Miqui.
3: Bueno, estem fent coses, sí. Música.
0: S'ho fa tot ell, eh? No hem dit res nosaltres.
3: Però
0: esteu fent música.
1: Anar fent les preguntes.
0: Traureu un single junts?
3: Sí. Vale. No ho sé.
1: Sí o no, Mac? Però aquest noi també...
3: Depèn. No, sabeu què passa?
1: Vens a dinar amb la de Montsià?
3: Ai, m'encantaria. Em cau molt bé. Després us anem a parlar amb ella.
0: Sí.
3: Però, no. Sabeu què passa? Que jo ara estic en aquest procés en el que estic fent cançons cada setmana. Clar, llavors, depenent del moment en el que em pregunteu, hi ha una selecció de les cançons, que són aquestes, les que aniran a un proper projecte.
0: Que és un
3: però,
0: disc.
3: No ho sabem encara, però... només estaran les millors. Llavors això va canviant. A mi m'encantaria poder fer alguna cosa amb en Miqui, perquè és que l'admiro moltíssim.
0: Tu entenc que una de les teves composicions li has ensenyat al Miqui per si la vol fer amb tu?
3: Ho vam fer junts.
0: Ah, ho vam fer junts.
3: Sí.
0: I està xula la cançó, què?
3: És molt bonica, molt maca. Molt.
0: I l'heu gravat o encara no?
3: No, tenim maqueta.
1: Li heu de dir Núñez i Navarro, ja ho saps.
3: Encara no li posaré títol, perquè llavors et dono el titular i...
1: Bueno, jo només he fet la proposta que...
0: Però ja tens el títol.
3: Jo sé com es diu la cançó, sí.
0: I ara no ho diràs?
3: No, encara no.
0: I la gent vol saber com es diu la cançó, no?
3: No, el títol és desconegut, o sigui que no, encara no ho
0: puc dir.
2: Sí.
0: No per nosaltres, que la gent no vol saber.
1: No, jo tampoc el fotré aquest berenjenal, aquest home.
3: Moltes gràcies. És molt bo. És poli bueno, poli malo, eh?
0: Sí, total.
1: Depèn del moment, eh? Fem canvi de paper ràpid, eh? Jo t'apretaré amb lo del guiri.
3: Llavors començarà el poli loco i poli espantat.
1: Exacte.
3: Que és més interessant.
0: Sí. Escolta, Max, tu recordes el moment que et vas trobar a l'Estadella... hem vist abans que no. Però tu et vas trobar a l'Estadella a la cua del càsting d'OT.
3: Sí, aviam. Sí que me'n recordo perquè hem tingut aquesta conversa. No, sí, o sigui, tinc el record vaga de que tu estaves allà.
1: Hi havia molta gent, molts mitjans, que també va donar la casualitat que us van enganxar.
3: No, casualitat res. Que nosaltres veníem allà a passar el matí i anàvem els meus amics de l'Institut del Teatre i llavors era com, home, anem a aprofitar i totes les ràdios que hi hagin, aquí! I llavors totes les mitjans venien perquè, clar, algú que té ganes de xerrar és ideal per una entrevista en tall ràpid i ens ha entrevistat tot Déu.
0: Jo no sé si recordes tu, Max, però l'Estadella us va fer cantar, a tu i als teus companys, i això la gent ara fliparà perquè no ho sap, però t'has convertit en un dels jingles que sona habitualment en aquest programa.
3: Jo tampoc.
0: Ho hem descobert ara revisant els àudios antics. No sabíem que eres tu l'autor de... aquest moment.
1: Hola, què tal, com esteu? Participants també, no?
7: Hola, molt bon dia.
1: El què?
7: Només ens faltava RAC1.
1: Home, per aquí una mica de cachondeo, una mica d'això.
2: Per aquí Catalunya Ràdio, i també. Que...
1: Bueno, al final sempre va el millor.
7: Sí, RAC1.
1: Què tal, vosaltres que canteu bé o no? Com ho veieu, això?
7: Estudiants de musical de l'Institut del Teatre.
1: Jo el que us demanaria, nosaltres sempre anem a publicitat amb l'ajuda de la gent que trobo pel carrer. Us atreveríeu tots tres a dir Teloners a publicitat cantant? Tots tres, així?
7: Teloners. Teloners a publicitat.
1: Sí, una mica èpic, eh?
2: Publicitat.
1: Ui. Fotré el micro al mig. Vale, doncs, nois, quan acabin ells ja acomiadem la connexió, eh? Actuació artística, vinga, va. Nois, com vulgueu.
8: Teloners a publicitat.
1: Oh, que fort! I això és molt fort perquè ha anat sonant durant aquest any i no recordàvem que eres tu.
0: Fa just un any d'aquest moment.
3: Després gestionem el tema drets. No.
0: Però és fort que durant un any, quan anem a publicitat, sona aquest
8: single. Teloners a publicitat.
0: Uau! I hem descobert ara que un d'ells és Max Navarro.
1: És fort, eh?
0: És fortíssim, tio.
3: Nois, és molt fort, eh?
1: Estem... Bueno, som inigualables.
3: Sou inigualables.
0: Sí. I no et sap greu que no agafessin els teus companys?
3: Home...
0: O ja te la sua?
9: No, no, no, són amics. Home, ah, clar que em sap greu, però què t'he de dir? Estic que... Jo estic molt content de la gent que va entrar, ja, perquè ara són amics també, llavors clar, no diria que no entrin els que van entrar.
0: Però van agafar una miqueta amb això, quan van dir, mira, el Max no ha passat...
9: No, em van ajudar i van anar full. O sigui, m'han ajudat moltíssim amb la proposta, de fet, pels càstings.
1: I això de ser famós, obertament podem parlar-ne, de ser conegut, vull dir, que t'ha canviat molt la vida, vull dir...
9: Però és que depèn, perquè potser hi ha dies que no t'atura ningú, hi ha dies que sí, i ja està, no, tampoc no...
1: Tu això ho notes? Lligues més des de que ets famós?
9: Home... Ara no tinc parella, llavors sí, clar, lligo més que quan em tenia, això, és lògic.
1: O sigui, estàs desbocat o en quin punt et trobes?
9: Home, desbocat, defineix desbocat.
0: Defineix desbocat, això vol dir que sí? Clar, si diu defineix desbocat...
1: Vull dir que estàs en un punt...
9: No.
10: Estem en plena efervescència,
1: exacte, escolta. Vull dir que en el programa dient un punt pilingón, allò que... Sí.
9: Pilingón? Això quina posició és?
1: Pilingón, que estàs jovenet...
0: Estàs obert a
1: estàs
0: coses.
1: Obert, estàs van obert, van passant coses, no?
9: Sí, clar.
1: Veus molts les estrelles?
9: Següent pregunta.
11: M'agrada que me la pelin.
0: No, a Lujas, que està intentant fer-ho amb elegància.
1: No, però vull dir que tu, això de sortir o té tan bé per...
0: Ara aquí és el polimalo, eh?
1: Ara que...
9: jo estic molt bé com estic.
1: Vale. I com estàs?
9: De fet, amb l'any...
1: Per què, Max?
0: No, ara no... Això no serà un consultor.
9: És que això ja
0: no
9: és sèrio.
1: No. Max, escolta'm una cosa.
9: Digue'm, Guillem.
1: Hòstia.
11: Sembla Ràdio Nocturna, ara.
9: Ràdio Nocturna?
1: A veure si acabarem follant ara amb el Max.
9: Ah, sí? Però davant de tanta gent, no sé.
1: No,
9: no és el meu rotllo.
1: Mirem al lavabo del...
9: Vale, ja està.
1: No, però... Max...
9: Que la gent pagui si vol veure aquest contingut, no?
0: Joder. Ja.
9: A veure, un moment.
0: OnlyFans, eh?
9: Hem de valorar-nos una mica, també.
0: Però clar, ara estava pensant, Max...
9: Déu meu.
0: Que... Jo crec que Ote és una mica l'Erasmus dels cantants. Vull
9: sí,
0: dir,
9: no,
0: que tota la
9: ja
0: gent...
9: t'ho dic jo que no.
0: No,
9: ja
0: però em refereixo a que la gent que aneu amb parella a sí. Ote, quan sortiu...
9: És un merder, eh?
0: Sortiu ja mig sense parella.
1: Tu vas anar amb parella a Ote?
9: Sí.
1: Ah, és que no,
0: si
1: no...
0: li va dedicar una cançó i tot?
1: Ah, sí. Jo no vaig mirar a Ote, perdona.
0: Sí, jo sí que et vaig mirar.
9: Ah, que guai.
0: Sí. I de fet, m'agradaves molt.
9: Ah, mira, ja no? Sí.
0: No, m'agradaves molt com a concursant.
9: Ah, vale,
0: ara com a artista
9: moltes
0: fora
9: gràcies
0: de l'acadèmia, clar.
1: Bueno, pues jo estic al mig dels dos, ara.
0: Li va dedicar una cançó amb aquella maleta tan xula, aquella intro...
9: Sí, Tu Refugio, li vaig dedicar. Sí,
1: això que és el Pablo Alborán, no?
9: Sí, perquè va fer una versió també en català per la Marató de TV3 i vaig dir, hòstia, perfecte, i vaig fer una barreja i així vaig poder cantar en català.
0: I quan va sortir no li havia agradat.
9: No.
1: Quan va sortir tu vas seguir amb la maleta, no?
9: És que saps què passa? Que, sí,
0: va dir la maleta no la despassis.
9: Sort que tenia la maleta feta, llavors ja va...
1: Ai,
9: no, però saps què passa? Que també és molt complicat. És un programa en el que hi ha molta exposició. Hi ha... Nunca...

0: Per tant, jo vull tornar al tema de l'Erasmus d'OT.
1: Jo no he anat d'Erasmus, tampoc, llavors no t'ho puc comparar.
0: No, jo tampoc.
1: No vaig poder, perquè vaig entrar a OT.
0: Ostres.
2: Si tens un Erasmus pendent, eh?
1: No, no, què va, què va.
2: No, però és veritat, no hi ha ningú que mantingui la parella després d'OT.
1: Sí, hi ha gent que sí, però és difícil, perquè al final també és veritat que la teva vida canvia moltíssim, les necessitats... O sigui, jo m'he hagut d'adaptar a tot un nou esquema funcional d'horaris, de prioritats, i és molt difícil mantenir el que venies construint d'abans, és molt difícil. Sí, sí.
2: Escolta, Max, dèiem que t'hem vist créixer com a artista perquè et vam conèixer a la cua d'OT,
1: encara no havies...
2: És molt fort, això. Formes part de la banda sonora del nostre programa,
1: sí.
2: Però no només això, sinó que vam tenir en exclusiva, gràcies a la teva generositat... ens vas avançar en exclusiva el single d'Inigualable, perquè no havia sonat enlloc i tu ens vas cantar aquest tros.
1: Us puc avançar, si no, a la tornada d'Inigualable. Això és exclusivíssima.
0: Oh! Sí, ara mateix és exclusiva. Estàs traient el mòbil perquè no et saps la lletra,
1: perquè és nova, aquesta.
0: Vols fer encara la lletra?
1: Sí, però no la vull liar, que després, quan m'equivoqui, l'hauré de mantenir així per sempre.
0: Digue, va, fotem-li aquesta exclusiva. Atenció, foli, va.
1: Estàs feta d'aigua, quasi te m'escapes. Deien que preguntes per mi, això te l'ata. Després, com no, serà pitjor, perquè tu ets inigualable.
0: Treu-la, que Spotify, Spotify ens treu els capítols.
2: És un tamarro, eh?
1: Ai, m'alegro que t'agradi.
2: Portes dos singles, Max, també, que déu-n'hi-do, eh?
0: A mi saps el que m'agrada del Max Navarro?
1: Mm. Ai, digues. Ai,
0: no, és que trobo que és un tio que és sí. Collonut, se'l veu tal com és.
2: És així.
0: Se veu un tio trempat, bona gràcies. Persona, un tio agraït, simpàtic. I jo crec que això s'ha de posar en valor. Perquè hi ha gent que, de cop i volta, surt d'un lloc i es creu que és famós i es torna gilipolles, saps? Hòstia,
1: però això, trobo... això ve de casa,
2: sí,
1: eh?
2: Estic d'acord amb el Max.
0: Sí, val, doncs això vol... Doncs des d'aquí un fort abriment per ton pare i per ta mare per haver-te cuidat i criat.
2: Ara!
0: Així.
1: Gràcies, mama.
0: Ja tenim massa gilipolles al món. Perfecte.
2: Més Max al món, més Max.
0: Mix Max.
2: Mix Max no era un...
0: Més Max, ja tenim el Mago Pop, no?
2: Sí.
0: Pere Rafar.
2: Mira, hem d'acabar l'entrevista, però com que ja ens vas donar... Sé que demanem molt, eh? Però ens vas donar un jingle pel programa de publicitat. Ens vas avançar Inigualable.
1: Què més vols?
2: Jo vull que ens cantis alguna cosa inèdita abans de marxar. No cal que ens diguis ni d'on surt, ni si es publicarà... Una cosa teva. No fa falta ni que donem explicacions de res.
0: Espera, que està parlant amb el mànager.
2: M'encanta.
1: Vale.
0: Sí?
1: Tu... És difícil, aquesta.
0: Bueno, sí, això que cantes ara és...
2: Això és exclusiva mundial, eh?
3: Exclusiva.
1: Vaig a mirar la lletra.
2: És el millor, és el millor.
0: Tu ara mateix et roben el mòbil i et quedes mort, vull dir.
1: Absolutament. A veure. Vale, sí. Vale, voy. Què faig, els versos o la tornada?
2: El que tu vulguis. És el teu moment de...
1: Oh, God.
2: D'exclusiva.
1: Vale. Creu els dits i et faré una promesa.

0: RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bona tarda, són les 8. La xifra de morts pel doble terratrèmol a Veneçuela puja fins als 1.450 morts. Això són 20 més que l'últim balanç. Així ho acaba de comunicar el govern del país. Mentrestant, els veneçolans denuncien que l'executiu no ha facilitat encara una llista de les persones desaparegudes pels terratrèmols. Insisteixen que falta mà especialitzada en esfondraments i en el rescat de supervivents i que el temps s'esgota per les persones que poden continuar en vida sota la runa. Des de La Guaira, Veneçuela, enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres.
2: Falta ajuda per tot arreu, la precarietat és total, no hi ha mà d'obra experta, no hi ha tècnics, no hi ha especialistes en poder trobar víctimes. De fet, els veïns no paren de denunciar que saben que falta gent, però tampoc hi ha, ni a nivell oficial, una llista de desapareguts com a tal des del terratrèmol. Hi ha edificis que han aguantat sorprenentment bé, n'hi ha d'altres que són molt més nous, que són a terra. I aquestes són les cases que en el seu dia Hugo Chávez va acabar planejant per donar habitatge per tothom. Cases que al final han estat precàries i que han anat per terra. És l'altra metàfora d'aquest terratrèmol. Ja fa més de 2 hores que estem a la zona zero, no hem notat absolutament cap rèplica i les queixes són de la gent que viuen al carrer, en parcs, en estadis de futbol, en esplanades, en parcs, vaja, per por a les rèpliques i perquè molts d'ells s'han quedat sense casa.
1: Encara parlant de Veneçuela, el Papa dona les gràcies a tots aquells que estan ajudant Veneçuela d'una manera o una altra després del doble terratrèmol. Avui, Lleó XIV s'ha adreçat a ells en castellà.
3: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia.
1: El Papa ha agraït especialment la tasca que fan aquells que participen en la recerca de supervivents. Aquí a casa, a aquesta hora, hi ha força retencions a les carreteres per l'operació tornada d'aquells que van agafar vacances per Sant Joan, un festiu que aquest any ha quedat al mig de la setmana. Al llarg de la tarda hi ha hagut problemes, sobretot a la P7, la C16 i la C32. Per saber on són les complicacions en aquests moments, connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
4: En aquest moment, sobretot destacant el cas de l'autopista AP7, diferents trams. En el tram sud d'aquesta autopista hi tenim una zona de lentitud amb retencions entre Llorenç del Penedès i Castellet i la Gornal. Són uns 6 quilòmetres, més o menys, a causa d'un accident que hi ha hagut en sentit nord. A partir d'aquí, trànsit intens, lent, a altres punts, com és a Vilafranca del Penedès. En el tram nord de l'autopista, de forma ja més fragmentada, hi ha aturades intermitents a l'altura d'Hostalric o també de Cardedeu en sentit Barcelona. A l'autopista de Maresme tenim també un tram de retencions entre Arenys i Llavaneres, en direcció Barcelona, més endavant també a l'altura de Cabrera, en la mateixa direcció. Aturades també venint de la Costa Brava a la C31 o també aturades baixant per la C16, avui amb força volum de trànsit entre Guardiola de Berguedà i la Nou de Berguedà i també més avall a l'altura de Cercs. És tot de moment, bona tarda.
1: I ara els esports amb Júlia Moner.
5: D'aquí a només una hora arrenquen els setzens de final amb la primera eliminatòria entre Sud-àfrica i el Canadà, que jugarà a l'estadi de Los Angeles. Els canadencs ho tenien tot de cara per a seguir jugant a casa seva fins als vuitens de final, però la derrota contra Suïssa els hi va capgirar els plans. Per la seva banda, Sud-àfrica arriba als setzens després de vèncer per sorpresa a Corea del Sud. Al Mundial de Fórmula 1, el líder és Kimi Antonelli, que aquesta tarda ha acabat tercer al Gran Premi d'Àustria. Una cursa que ha guanyat el seu company d'equip i segon a la general, George Russell. En MotoGP, Marc Márquez és el millor català a la classificació general. El pilot de Cervera ha acabat setè al Gran Premi dels Països Baixos i ara ja se situa

0: a només 40 punts del nou líder, Jorge Martín. En bàsquet, la selecció catalana aquest migdia ha perdut el nou Congost contra Gran Bretanya per 74-76. I tot això ha passat en un diumenge on també hi ha hagut victòria catalana a la prova en ruta del Campionat d'Espanya de ciclisme. Marcel Camproví s'ha proclamat campió després de superar l'empordanès Joel Nicolau a la rampa final.
1: I el temps, el cel s'ha tapat en moltes comarques, però les properes hores només s'escaparan algunes precipitacions, a la majoria de casos febles, a les comarques de Tarragona i Lleida, tot i que a les zones més properes a l'Aragó pot haver-hi pluja més intensa i fins i tot alguna tempesta, sobretot al Pirineu. Demà la calor afluixa en moltes zones interiors, però la temperatura, la tramuntana moderada del nord de l'Alt Empordà farà pujar les temperatures al nord de la Costa Brava. A la tarda descarregaran ruixats i tempestes de manera dispersa, bàsicament al Pirineu.
2: Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

Home, home, ara la gent deu estar dient, home, aquesta cançó, com me'n recordo, de Mike and the Mechanics, que sí, amb Paul Carrack cantant. Era una gran banda. Després Paul Carrack va decidir anar en solitari. Però als anys 90 ens van fer molt feliços els Mike and the Mechanics, i aquest jo crec que va ser el seu tema principal, el més conegut. Over My Shoulder, per sobre la meva espatlla. El mestre Àlex Gorina, en una de les seves seccions, el Versió RAC1, n'hem triat una de ben especial. El de la Diada de Sant Jordi, que, com sabeu, com cada any el programa, el Versió, igual que tota la programació de RAC1, es va fer al Palau Robert de Barcelona, a la Diagonal, en Passeig de Gràcia, i el mestre Gorina va treure les seves millors gales per fer feliç tothom amb aquesta, la seva secció. Vinga, som-hi! El reconcentrat ara mateix, Versió RAC1, Babylon Gorina.

0: que tenim un home molt animat ara mateix a la meva dreta. Para, Lujas.
1: Jo, després de veure aquesta actuació de Priscila, reina del polen, poca conya, eh?
0: Però escolta, ara quan t'he vist, semblava... Semblaves de la sèrie aquesta de... Com és aquella sèrie del...
2: Que maten gent.
0: Sí, que m'han matat gent. Com es diu? Crims. No, home, no. La sèrie aquesta que en quedava un, que era un concurs.
3: El Juego del Calamar.
0: Hi ha un concursant del Juego del Calamar. I és el Gorina. Gorina, bona tarda.
1: A veure...
4: Jo estava aquí mirant l'actuació, sí, m'he girat, sí, i he estat a punt de trucar a seguretat. S'ha colat un senyor aquí amb una gorra i una mascareta.
1: Per la Diagonal m'han perseguit uns
4: alguna quants, vegada, no?
1: Sí, avui venim cap aquí. Es pot aguantar, no es pot suportar
5: lo que
1: treguin els plàtans. I d'una vegada.
0: Però això, plataners. Perdona, que treguin els plataners, totalment contrària que els treguin és el senyor Virgili.
1: Exacte. És igual.
2: És una característica de tot l'Eixample de Barcelona.
0: Clar, els plataners.
2: Que tenen més de 100 anys, algun. Alerta, eh?
1: Com els coloms, que també els van portar fa 100 anys. Que no n'hi havia a Catalunya.
2: No em ve present jo.
1: No n'hi havia a Catalunya.
2: Jo és que després d'aquesta actuació no em trobo gaire bé.
5: En Supervivientes, que però tenia que hacer fuego con dos palos.
2: Eh?
5: En Supervivientes, que lo ha contado, que tenia que hacer fuego con dos palos.
2: Sí, sí.
5: Con un palo de lado, prácticamente, hacer fuego.
6: Llorena, no, siempre serás Tamara.
5: Una gira con 8.000 personas, después otra gira más.
0: Sí, bueno, parada.
5: Tantos éxitos.
0: Que no te lo acabas.
5: Las canciones, la serie, el libro que ha hecho, contando toda su vida. Muchas vicisitudes.
4: Qué serie y documental a Netflix,
5: ¿eh? No lo tienes tú ni en el buzón de tu casa. Entonces, claro, viene aquí una estrella y tenéis una prisa que parece que tengáis un rompeligas en el culo.
7: Ah, m'ha estat una estoneta, ¿eh?
0: M'ha estat quasi 25 minuts, ja està.
5: Nada.
2: Hasta massa y tot.
1: Pràcticament una cara sencera de vinil ha durat.
0: Bueno, no, perquè la versió era...
4: Sí, sí. Però perdona, t'has fet una referència que m'ha agradat. És Reina del Desierto, és Priscila.
1: Reina del Polen.
4: Sí, bueno, sí. Polen, perquè avui ja... Però dir que
0: perquè hi ha polen.
4: Però sí, que podria...
2: És una mujer, immortal, li has dit tu.
5: Claro.
0: No, no, és que ho és.
4: Perdoni, és que el llibre es diu Toda la verdad de una mujer inmortal. Claro. Es diu així. Claro. Vol que li deixi el llibre, ara?
2: No cal.
5: I su madre tenia un ladrillo en el bolso, que eso no l'havies tratat.
4: No, és veritat, que no és veritat. Me'n vaig a saludar-la, que eren allà.
0: Fes, perquè,
1: tu no em deixis, eh?
4: Fes, home.
0: Et vols quedar, pots quedar, eh?
1: Si tothom
0: ara
1: marxa...
0: Ara torna. No, que ens quedem nosaltres. A veure, sí. la mascareta que sortirà volant. Bueno, avui el Gorín ens ha portat, sí, que és el dia del drac, que ara mateix...
1: No, jo reivindico que sigui el dia del drac.
0: El dia del drac. No. Segons Gorín, avui és el dia del drac.
1: És el personatge oblidat d'aquesta festa.
2: Com oblidat?
1: És el, perquè tothom considera que és el dolent.
2: És el dolent.
1: És la víctima.
2: No.
1: És la víctima.
2: És el dolent.
1: Ell segueix els seus instints.
0: Jo estic...
1: M'entens?
0: Jo estic amb el Gorina. Des d'Eduardo Mendoza, més a favor que mai de Sant Jordi el drac. I els llibres, per mi, que es busquin un altre dia.
1: La fauna s'ha de respectar. És el seu territori, l'ha ocupat, pobra gent.
0: Totalment d'acord.
1: Doncs ja està.
0: Totalment d'acord.
7: Aleshores,
0: el Gorina ens ha fet una llista de dracs cinematogràfics antics...
1: I moderns.
0: I moderns, perquè sí que és cert que en el món cinematogràfic hi ha molt drac.
1: Molt drac. Bueno, no sabem si són cocodrils, pterodàctils, si venen de quina prehistòria mítica, si són sauris, si tenen ales, no tenen ales, ens els hem inventat tots, però el cinema els ha inventat sobretot moltíssim.
5: Around the world.
1: Moment. El més important de tots, els Nibelungs. Els Nibelungs, hi havia un drac, sí, que es deia Fafner, que Siegfried el va matar, sí, desgraciat, es va banyar en la seva sang,
0: claro,
1: per fer-se invencible, li va caure una fulla aquí darrere del peu, i aquell punt va ser on li van clavar la llança i el van matar, perquè va quedar protegida contra l'enemic.
0: Si
1: alguna vegada us banyeu en sang de drac, heu de vigilar que quedeu ben impregnats.
2: Sí.
1: No ha de quedar ni un mil·límetre.
5: Llorena venia banyada en sangre de dragón, perquè fíjate que iba roja.
0: Oye, perdona.
5: Roja, morada.
0: Ibas pegando la chapa.
5: Número uno en China.
0: Ya llevas un ratito.
5: Número dos en Corea.
0: Sí, ya nos lo contamos.
5: Número tres
0: ya
5: en Surinam. En Surinam también ha sacado un número uno.
0: Ya nos lo ha contado.
5: Por favor, y número cuatro en Afganistán.
0: Qué pesadito estás. Hostia, de verdad. Ya nos lo ha contado, la hemos entrevistado, le podemos pasar
5: página. Se ha hecho cortísimo, la gente pide más.
0: No, la gente está para otras cosas. Ahora, a ver, ahora está por la lista del gorila de los dragones.
1: El problema es que amb aquesta joventut tots els dracs vells no els hi sonarà ningú.
0: Bueno, a veure, joventut, ja... Jo, per exemple, a veure, jo estic veient gent que és coetània meva, eh? Bueno, no tota, tot és gent jove, eh?
2: Abans hem parlat de Bàrbara Rey, la gent no la coneix.
0: No, la gent no sabia qui era, eh?
1: Tu ets etern. Comences a ser etern.
0: Sí, si agafes gravacions del primer programa, com que ara aviat...
1: T'ha canviat la veu com a mi, no?
0: En farem 29 anys, sí, ara aquest any és 29a temporada, doncs pot dir que si tornes a començar des del primer dia, sí, són 60.
1: Jo m'escolto i m'espanto, però...
0: Sí, sí, no, jo també. No
5: veu, veu com de pitufin maricón. Sí.
1: Bueno, a veure.
5: Sí, sí, una veueta.
3: La tenia més aguda.
5: Sí, de pitufin maricón encostipat.
0: Bueno, va. Hòstia.
1: Quan vaig deixar de fumar va ser pitjor encara.
0: Bueno, podem sentar...
1: Sí, on anem?
0: A veure, tracks antics.
1: A veure, qui, us sona una pel·lícula que es deia Pedro i el dragón mágico?
0: Sí, que en
1: som. De la Disney?
0: Sí.
1: Amb un nen que li feien bullying.
0: A veure, silenci.
1: S'anava a viure.
8: Ja viene. Conozcan a Helio, el increíble superdragón mágico.
9: ¡Dragón!
8: A veces es invisible.
10: Lo siento, pero tienes que desaparecer por completo.
0: L'has per això?
1: Doblatge sud-americà. Brutal, eh? Un drac que només sortia 22 minuts.
0: Doblatge sud-americà.
1: Home, sempre les pel·lícules de Disney de l'època clàssica.
0: Però a mi m'agraden aquests doblatges, així.
11: Pues claro, pues sí, vamos a casa de Yoki, vamos a comprarle unas palomitas.
1: Amb els germans Marx va passar igual, eh?
0: A mi m'encanta aquest tipus de veu, així. Fa més de dibuix animat.
3: Però les de Disney, és veritat que eren sud-americans.
11: Pues claro, vamos a casa de la abuelita y vamos a darle caramelitos.
2: Mare de Déu.
1: Tu has fet doblatge, oi?
0: No. Bueno, si sóc real, sí. Si vols un dia t'explico el meu trauma al món del doblatge.
1: Passem al segon.
0: Passa que no agradarà al sector del doblatge.
1: El maravilloso mundo de los hermanos Grimm. Una història en Cinerama.
0: Me la conec,
1: on hi havia contes infantils i sortia un drac vestit de perles i maragdes que semblava Priscila, reina del desierto, fent contorsions...
0: Sí, com la Llorena.
1: Com la Lorena.
5: No, Lorena no. Llorena, que primero se llamaba Tamara, desde el año 90 que empezó su carrera.
6: Llorena no, siempre serás Tamara.
5: No. Desde el año 90 haciendo carrera y a partir de 2005 ya ha sido Llorena.
0: Sí, que sí,
5: después
0: que
5: de 21 años, aún tengáis dudas.
0: Oye,
5: me parece,
0: callar,
5: y que le vayáis pidiendo el no cambie, hombre, por favor.
1: Vol ser protagonista sempre. Bueno, anirem a una altra. Us sona un drac que es deia Falcor o Fujur o Fujur? No, us sona la història interminable? La història interminable del Michael Ende?
0: Posa-la.
1: Aquella mena de drac blanc amb cara de gos.
0: Però no era un gos, allò?
3: No,
1: era, era el drac amb cara de gos, de color blanc, que volava.
0: Allò era un gos volador.
1: Allò,
3: tenia cara de gos, això és veritat.
0: Home, era un golden retriever volant.
1: Bueno, ara preguntaré...
0: Amb unes orelles grosses.
1: Us pregunto a tots, qui anava damunt del drac, el Bastian o l'Atreyu?
3: El Bastian.
11: Okay,
1: Atreyu o Bastian?
0: El Treyu.
1: El primer de tots. Atreyu.
11: El Peyu.
1: Primer Atreyu, però després qui anava?
3: El Bastian.
1: Molt bé.
0: Escolta,
1: bé,
0: a veure, equip de producció, com et dius?
3: Mireia.
0: La Mireia.
3: Un llapis
0: o dos, ni que sigui, que, home, això t'ho has guanyat. Un aplaudiment per la Mireia, home, per favor.
1: Sabeu
3: que... No, Laura.
0: Ah, però s'ha dit Mireia.
3: No, m'estan dient Laura.
0: Laura.
3: I aquests llavis.
0: Vale. Bé.
1: Sabeu quants ens tenen l'Atreyu i el Bastian actualment?
0: No sé. Jo...
1: 55 i 53 anys.
3: Molt bé. A la flor de la vida.
0: Ho dius com si fossin molt grans.
1: Home, una 58. Una mica més grans sí que són.
0: Bueno, ja, però no tant. No tant.
1: Bueno, després hi ha un drac que es deia Vermitrax Pejoratif, que vol dir el cuc de Tràcia, que fa anar tot malament.
5: No conec ningú.
1: Aquesta és la traducció d'una pel·lícula que es deia El dragón del lago de fuego.
0: Aquest no el conec.
1: Tenia tants anys com aquest senyor, 400 anys.
5: Ah, jove.
1: Era dragona, estava malalta i és la favorita del Guillermo del Toro. La pel·lícula no la va veure ni Cristo, per tant, la passo,
0: vale,
1: però
0: passant.
1: Era extraordinària. Recordeu un personatge que es diu Malèfica?
0: Home,
1: una pel·lícula que es diu La Bella Durmiente.
3: Home,
1: recordeu que al final es transforma en el drac, i lluita amb el príncep, que és l'autèntica versió de Sant Jordi i el drac.
5: Sí.
1: I la Malèfica diu...
3: Ara.
12: Príncipe, y con todos los poderes de Lucifer.
1: Un plat doblatge sud-americà, eh?
0: És el millor, el millor.
1: És el millor, eh?
2: Bueno, y los poderes.
9: Ahora espada de la verdad vuela veloz y segura.
1: Ara no aconseguiran superar-lo perquè Merlín el Encantador, una pel·lícula sobre Artús i tal, que sentia un personatge...
0: Aquesta li agradava molt a la meva filla, Merlín el Encantador.
1: Hi havia una bruixa que es deia Mim, que es transformava en coses i que tenia una lluita contra, amb el Merlín. I era una lluita amb varetes màgiques que semblaven els personatges de Star Wars directament.
5: Les varetes.
1: Les varetes, sí.
5: Claro.
1: Bueno, raquetes semblaven més aviat, bueno, eh? Raquetes màgiques. Merlín era una barreja de Gandalf i d'Obi-Wan Kenobi. El van copiar completament, o sigui, directament, eh? I ara van a parar a una malaltia que es diu malignalitalopteriosis.
5: Però tu que has fumat.
9: Eh?
1: Ja, és així.
2: No entenc.
1: És així.
2: Fa estona que no sé un soc.
0: Moment, parem un moment. Li vaig a dir una cosa. Des de que ha vingut la Llorena, no sé què li passa a vostè, no, s'ha quedat com trastocat.
2: Sí, com a...
9: Està marejat.
2: Una mica. Si em poguéssiu portar una mica d'aigua del Carme...
0: Sí, ara li buscaré.
1: Bueno. És que ha tingut una perspectiva trasera interessant.
0: Bueno, interessant.
5: Jo l'he gravat, interessant. Eh? Sí. Jo l'he gravat en 4K, eh?
1: Perquè aquests senyors d'aquells...
0: Bueno, és que vostè ho grava tot.
1: Van donant lliçons de moral, però no perd ull, no perd ull.
0: Que estava aquí mirant el vermell que li han saltat els ulls.
1: Bueno, anem als moderns.
2: Molt apretada, eh?
0: Dracs moderns.
1: O sigui, fashion, eh? Modernets i jovenets, eh?
0: Vinga.
1: Però, clar, si li poses un drac al nom de Chimuelo, us sona Chimuelo?
2: No.
1: O Chimelo?
2: Chimuelo.
1: El desdentat? No?
2: Chimuelo.
1: No he vist com sinistrà el vostre drac?
9: Ah, sí? Aquesta pel·lícula és molt bona i és bastant moderna.
1: Tres pel·lícules?
9: Sí.
1: Home, bastant moderna.
9: Aquesta, no l'heu vist, aquesta?
1: M'estàs dient només bastant moderna? És modernísima.
2: Sí. No l'he vist.
9: Com ensinistrar el
1: teu drac.
9: El teu drac.
2: No
9: em miris així.
1: Era un drac amb cos de peix i cara de gat.
9: Està mirant el peix com si...
0: No, és que no l'he vist.
9: Però aquesta és bona, eh?
1: Bueno, és bona. Sí. Estàs d'acord? Ara ho superarem. El drac de Gringotts. A quina sèrie pertany?
2: Eh?
1: El drac de Gringotts.
0: Vinga, un llapis per qui ho encerti.
1: El drac de Gringotts.
9: Eh?
1: Crida.
9: Allà hi ha una persona que aixeca...
2: Harry Potter.
1: Harry Potter, efectivament.
2: Com et dius...
1: Guillem!
0: El Guillem, no? Vinga, un llapis cap a...
9: Aquí també hi ha hagut una noia, aquí, eh? A la primera fila, que també ho ha dit, eh?
1: Bueno, però... Si bueno,
0: no passa res, no es
1: barallarem. Heu d'aixecar més la mà i posar-vos.
0: Tenim dos llapis. Com et dius?
9: No, hi ha... Allà...
5: Alicia.
0: Home, Alicia?
9: Elisa.
0: Bueno, a veure...
1: Està Alèxia!
0: Collons, m'estàs liant tu!
1: És que són... A més, són sords!
9: Ets tu que dius
0: Alèxia? No, és que és la Cailà, quan enreda tot, va sentint i va dient...
5: Aquí ho està l'Ada, està l'Ada.
0: Ara et porten el llapis.
1: Bueno,
9: un per ella, perdona, sí, i un per aquesta noia de
0: l'Ada. A veure, que no tenim un camió de llapisos, eh?
9: A ella també se'l mereix perquè jo ho he vist, com deia Harry Potter.
0: A ella aquí.
9: Aquesta noia que està aquí asseguda a primera fila, que està aixecant la mà, que et dius...
1: Cara desesperada.
5: Raquel.
9: També un llapis
0: per ella.
1: Ja no podem sortejar res més, no?
0: Bueno,
1: és igual.
0: Queda.
1: Bueno, a veure, aquest era un drac maltractat. Havia patit violència domèstica. Empresonat per guardar el tresor del banc dels Gringotts aquests, que eren uns fills de puta absoluts de la sèrie. I al final el cavalcaven Harry, Ron i Hermione. Que no sé la mania que tenen tots de muntar una cosa per volar característica. Una altra. Smaug. De quina sèrie és?
5: Llorena.
1: El Drauc.
0: Mira, Smaug. Allà baix.
1: De què? De... Crideu més!
9: El Hobbit.
13: No soy yo nada, coño.
0: A veure, ho ha dit el caballero.
9: Ui, mira quanta gent aixeca les mans. Això...
0: Ara ja tenim un problema aquí.
13: Fuerte, te habrá pelea por un puto lápiz.
9: Hi ha moltes mans aixecades.
1: L'últim supervivent de la seva raça.
13: Habrá pelea por un puto lápiz.
1: Era el Benedict Cumberbatch.
2: No sé qui és.
0: Sí, de la Sol Hobbit, el Hobbit. Sí, home, el Hobbit.
1: El Hobbit? Però el Benedict Cumberbatch no sabeu qui és?
9: Sí.
0: No l'he seguit, aquesta sèrie.
9: Sí.
1: El Benedict, l'actor.
9: És un actor, Toni.
0: Ah, pensa que era una sèrie.
1: El de Sherlock Holmes.
9: Mira, ara t'ensenyo una foto.
0: Però és igual, sí, no m'interessa.
1: Enteneu que és desesperant fer una secció de cinema.
0: No m'interessa, que és el Berberitxet aquest.
9: El Benedict Cumberbatch el coneixes.
0: No sé qui és. No m'interessa. A veure, ensenya'm el rebre.
2: Ensenya-li, perquè si no, no dormirà avui.
0: No, sí que dormo, jo dormo perfectament.
9: Vés a l'ençap.
0: A veure, perquè ara ens ha quedat pendent un llapis que no hem resolt, eh?
9: No, és que...
0: Jo el primer que he vist és aquest home alt que... Va, com et dius?
2: Ramon.
0: Ramon. A veure.
2: Ramon.
0: Anabel. Sisplau, l'Anabel.
9: No tinc cobertura jo aquí amb el mòbil, no t'ho puc ensenyar.
0: Vale, bé, no em pots ensenyar, per tant, aquest home no existeix.
1: Vale, jo tiro milles, eh? Hi ha una altra sèrie famosíssima del cinema i hi ha un drac que es diu Toruk, el gran Leonopter, que vol dir darrere ombra.
2: Okay.
1: I és un drac, és un drac senyera, perquè té unes ratlles negres i alterna el groc i el vermell, el groc i el vermell, el groc i el vermell. És a dir, el va dissenyar Carles el Calb amb la sang de Guifré el Pelós. I va crear el drac.
2: A què? I qui és?
0: Però, qui no, és? De quina sèrie, vull dir?
1: Avatar.
0: Ah, Avatar.
1: La sèrie Avatar del cinema. No veus res, Toni?
0: És que no. A mi, és que tot això de la ciència-ficció, els dracs i tot això, no em tira, no em crida.
2: No
0: m'interessa, la veritat. No, per mi se'ls poden estalviar aquestes pel·lícules.
1: Et dono la penúltima oportunitat.
0: No he vist res de tot això.
1: El drac Drogon.
0: A veure, el drac Drogon...
1: El drac Drogon!
0: A veure, aquell home de la
5: barba. El de la barba, en l'escalinada.
1: El drac Drogon de què és? Efectivament! Felicitats!
0: Vinga, l'Anabel fa quilòmetres avui.
9: Com te dius, com te dius?
0: Ramon!
9: Pere! Pollo, no t'enteres de res, pel·lo de sorda. Escolti, per favor, De Ramon a Pere, ja em diràs tu.
0: Bueno, home, que m'he liat amb el nom d'abans.
1: Aquest era totalment digital. Digital, i era un dels tres dracs nascut dels tres ous de Daenerys Targaryen.
9: Targaryen
1: s'ha de dir?
9: Jo crec que
1: sí. He posat malament l'accent? Bueno,
9: jo crec que ara deia Targaryen, eh?
1: O sigui, Emilia,
0: clar. És igual, si és Targaryen...
9: Escolta, diguem-ho com s'ha de dir, no?
0: Targaryen o Macamiguen,
9: què
0: més igual? Ara estem aquí discutint per si era Tragamiguen, Triquimiguen...
9: Home, de ser rigorosos.
0: Avancem.
1: Bueno, acabo.
0: Ja s'han acabat.
2: No hi ha més llapis.
1: Què?
0: Que ja s'han acabat els llapisos. Va, últim.
1: Últim!
0: No preguntis, perquè no en tenim més.
1: No, però és igual.
0: Com podeu veure, RAC1 sempre esplèndid. Merchandising.
1: És l'honor, és l'honor. Hem fet tot dracs nòrdics. Semblen nòrdics, europeus, mediterranis. Ens hem oblidat dels orientals, eh? El drac Kohaku. Drac Kohaku. Us sona o no?
5: No.
1: Una mena de serp...
3: No. Aquesta l'havien vist molt els meus fills,
1: eh? Una mena de serp blanca, molt elegant i vistosa.
0: Quin fàstic. No. Serp blanc és escarós.
1: No. Aprenent de la bruixa Yubaba.
0: Això la gent... La gent ho ha vist, això.
9: Eh?
1: Aquella.
0: Què?
1: Tidi!
5: Ertedi.
0: Però com? Com?
9: Què diu?
1: Chihiro! El viatge...
0: I ara com ho arreglem, si no tenim més llapis?
5: S'ho està inventant.
1: No!
9: És una pel·lícula molt bona.
1: És la primera pel·lícula llarga de dibuixos animats que va guanyar l'Òscar. Japonesa. Studio Ghibli. Del Hayao Miyazaki. No sabeu res.
0: Ho saben els oients. El públic ens ha acompanyat, que sí que ho han sapigut.
1: Doncs fins aquí hem arribat.
0: Molt bé, doncs escolta, Gorina, moltíssimes gràcies.
1: Felicitats.
14: RAC 1 centrat.
15: Ocasión Plus.
16: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
17: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
18: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
19: Aquest estiu, la gran pregunta és...
20: Híbrid o elèctric?
19: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Volvo EX30, un subcompacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
4: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
7: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
15: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine allà a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
23: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
24: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
25: Ocasión Plus.
26: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
27: Reconcentrat.
28: Aquest, pel meu gust, és un dels millors temes que s'han fet en els últims anys. Dues megaestrelles globals, Lady Gaga i Bruno Mars, es van unir per fer aquest Die With A Smile. Meravellós. I l'últim que escoltarem serà una estona de la primera pedra, amb la secció d'òpera del Marc Balcells, que sempre ens posa al dia del que es fa, dels cartells, i també ens explica històries de... doncs de peces, d'artistes, i sempre és una cita obligada, pel meu gust. En Marc Balcells, amb la Noé Polls, a la primera pedra.
29: Marc Balcells, que encara vens hipnotitzat de Werther.
30: A veure...
29: Explica'ns.
30: A veure, avís d'utilitat pública. Molt bon dia a tothom. M'he colat a un assaig i em desdic...
29: De tot el que vas dir?
30: De tot el que vaig dir, que Werther és una òpera que no m'agrada. En aquesta producció m'encanta.
29: Veus?
30: Salten totes les xispes. Realment, he de dir...
29: Que t'ha sorprès gratament.
30: De debò.
29: Gratament es queda curt.
30: De debò. També et dic una cosa, clar, a veure, com tota òpera, la cosa, clar, té un final molt patapum, ja el vam explicar, i si no, no ho veu escoltar, que ho recuperin. Però, ostres, de debò, salten les espurnes, Una cosa molt turulata. Per cert,
29: què?
30: Un altre avís també d'utilitat pública. Hem de parlar de les temporades d'òpera que se vienen.
29: Home, clar, ja ens explicaràs.
30: Amiga de los niños, sí, o sigui que farem aquí, també us ho farem. Que ningú pateixi, perquè us disseccionarem tot la mar de bé.
29: Hem de planificar-nos. Escolta'm, Jessica Prat,
30: a veure, què passa aquesta setmana? Perquè ja podria haver començat amb temporades així, però és que a més ara ens venen també unes altres òperes que hem d'escoltar i tal i qual. Però porto escoltant a una de les meves sopranos preferides, que és la Jessica Prat, una soprano de coloratura que ja ho veureu espectacular, dedicada al bel canto, ara parlarem de la seva vida, que ha fet la meva òpera preferida. La cantada. La va cantar el 25 al Maggio Musicale Fiorentino, a Florència, que és on ella viu i li tenen molta estima, i ara la cantada a Lieja, a l'Òpera Royal. Què és el que passa? El que passa és que està gravada en pirata a YouTube i és el que escolto per esmorzar dinar, berenar, sopar, que tinc la bateria del mòbil, que clar, que per YouTube ha d'estar tota l'estona engegat, bueno, estic turulato perdut, no la paro d'escoltar. I sona així.

És una gravació pirata. Aquests salts que s'escolten no són imputables a... De fet, no sé ni si és una gravació pirata, però és una... algú ha gravat la transmissió que es va fer per la RAI. Per cert, aquesta cabaleta que està cantant la Prat és tan difícil que no la canten totes, ja, i moltes vegades se salta. Escolteu, escolteu.

0: I jo estic allà i literalment m'he d'aixecar de la butaca... Bueno, pixats com a mínim. No sé, que vulgar. Disculpeu-me totes i tots.
1: Ai, tant,
0: en fi, voleu saber més de la Jéssica Prat. Té la meva edat. És del 79.
1: Joveníssima.
0: Nascuda a Anglaterra, a Bristol. El que passa és que a Bristol li queda molt anècdota biogràfica perquè als 12 anys ja vivia a Austràlia, que jo pensava que era d'allà, perquè el seu pare, Philip Pratt, és tenor i director musical. Per tant, un altre de la col·lecció de cantants que passa per aquesta temporada que tira milles amb una família artística. El que passa és que el primer instrument de la Jéssica Prat no va ser la veu, va ser la trompeta. Ah. Es va estar dels 7 fins als 19 anys tocant la trompeta i el pare ho havia decidit conscientment perquè el que volia era augmentar capacitat pulmonar de la filla.
1: Imagina't.
0: Perquè ja s'olorava que tiraria milles com a soprano i per tant la cosa va funcionar. Als 19 anys ella decideix que vol ser cantant i als 23 guanya l'Australian Singing Competition amb una de les peces més difícils, que és, sobretot, la Lucia di Lammermoor, que sona així.

0: Toma, toma. Bueno, m'agrada més quan tonto el llapis. I és que per on va aquesta noia, aniria jo al darrere. Bueno, què és el que passa? Una cosa molt xula. Per començar, que un dels del jurat és el director Gianluigi Gelmetti, que l'acull, que li diu, escolta, tu s'ha acabat, Austràlia, has de venir amb mi a estudiar a un opera estudio a Roma. A més, una història molt xula, perquè ella no s'ho pot permetre, i un matrimoni li dona la pasta, que ho tinc per aquí, $40,000 australians.
1: Caram.
0: Que bona gent, i moltíssimes gràcies a aquests senyors, perquè gràcies a ella, bueno, a ella i a ell, doncs tenim a la Jessica Prat, i llavors, doncs, escolteu el que us explico una mica, no? A carrera d'una jove cantant, que hem parlat altres vegades, ha d'estar a Roma, amunt i avall, estudia amb la Renata Scotto, estudia amb la Leila Coverley... Bueno, és que absolutament gent meravellosa, i així es forma una veu com aquesta. Ho està veient, la Noemi. Tinc els pèls de punta. És que m'encanta, no ho puc evitar. Sí, fa una carrera super reposada, super intel·ligent per tots els petits teatres d'Itàlia de la mà del Gelmetti, fa tots els papers del Bel Canto que ens agraden a nosaltres, fa Rossinis, Bellinis, Donizettis, aquests Verdis més del començament, Mozart, Offenbachs, on hi ha una soprano coloratura amb mega aguts, doncs allà està. I com que a nosaltres també ens agrada una mica totes les històries així cookies, doncs també, bueno, doncs un fan que es diu Ricardo de Nàpols li envia una carta, doncs per casualitat, doncs escolta, es veuen en un espectacle, ell va de públic, s'enamoren, i bueno, escolta, doncs entre això, que a tots els hi encanten els gats i tal, doncs, i així és el moment on ella s'afinca a Florència. A Florència tenen el gran festival del Maggio Musicale Fiorentino, el Maig Musical, és on ha estat cantant aquesta Lucrezia Borgia, i clar, a més, és la seva base, i a més, és un lloc on tu, si escoltes aquesta gravació, deixant de banda que és una gran gravació i que fa una gran Lucrezia Borgia, el públic se l'estima tantíssim per la proximitat, que, escolta, hem d'escoltar una mica més aquesta Borgia.
1: Caram, tu.
0: Això és la part final de l'òpera. Aquí ja, pobra, s'ha enterat que el seu fill s'ha mort, enverinat per ella, a més, perquè, clar, és la Lucrezia Borgia, i, bueno, doncs està aquí ja tornant-se trolata del tot, i s'ha acabat. Una cosa que ens agrada molt de la Jessica Prat, si la seguiu a xarxes socials, és una noia hiper humana, hiper propera, t'explica les coses bones i dolentes de ser una cantant d'òpera, així que poca cosa a dir. Soprano nascuda a Bristol, criada a Sydney, formada a Roma, casada i viu a Florència, canta als millors teatres del món, torna a casa per donar de menjar els seus gatets, quan reposa veureu mil vídeos entre assajos que està fent mitja, perquè li encanta fer tricot, o sigui que, escolta, s'ho passa pipa.
1: Molt fans i aquí, de la Jessica Prat.
0: Home, molt fans, i aquí la celebrem. I us deixo amb el final de la Linda di Chamonix de la seva ària de bogeria, que és absolutament espectacular. Miau.
1: Fantàstic. Doncs, Marc, que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
2: Reconcentrat. RAC 1.
3: Da igual donde estés.
4: Da igual cómo lo vivas.
5: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
6: En la misma jugada.
7: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
8: Cuando todo eso llega.
7: Entonces sí. Entonces, somos una.
9: Somos un.
10: Somos un.
11: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
13: Amb el número 4, Jalapeño, amb el 22, Saitó, amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge, l'anxova de l'escala.
14: És l'Espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
2: RAC 1 Centrat.

0: Panda, Neon, Buos i Mondi i junts en aquest ventilador que és més necessari que mai en aquesta emoció. Han llançat la cançó Estadella, va dir sí. Què tal, home, com estàs de nou?
1: Bé, bé, aquí. Avui fent les extras, però jo m'agrada, sí. Una bona causa, això.
0: Home, és que avui, clar, venint el Guillem de, el Guillem Soler de Buos, com que feu parella quan aneu de veure algú okay, que sí.
2: I quan no, també.
1: Som parella d'hoquei, eh? I també de una mica de festa.
3: Ahir van fer el sant. Ahir van fer el sant.
1: És veritat, clar.
3: Guillem Sant Guillem.
0: Ah, sí que és veritat. Bueno, deixem-ho saludar. Guillem Soler, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: El Sergi Bagó, cantant de banda Neon, bona tarda.
4: Hola, hola, què tal?
0: I Mon DJ, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Bé, aquest dimarts el Buscarons ja ens va llançar la cançó del ventilador. A veure, la qüestió és com ho heu muntat, això? Perquè, clar, sou tres muntant la cançó. Sí.
2: Ha costat.
4: Com hem pogut.
2: Crec que la que ha sortit era la versió 12.
6: Qui és el més quisquillós dels tres?
2: Depèn. Jo amb la lletra sóc molt quisquillós. El Sergi amb la música és molt quisquillós.
0: Sí, el Sergi, pel que veig, el Sergi ha fet la música,
2: sí,
0: tu la lletra...
2: Tots hem fet una mica de tot, però jo sóc el que fa més lletra, ell és el que fa més música, i ell és el termòmetre, perquè en món DJ està acostumat a treballar amb hits. Ara, llavors ella diu, escolta'm, aquí la pista em cau. I llavors hem de fer cas perquè ell és el que sap que la pista funciona.
0: La pista em cau. Quan la pista em cau, què vol dir?
5: Vull dir...
6: Que la gent marxa.
5: No, necessito... estem acostumats que la pista ha de tenir un nivell de dopamina constant. La gent ha de tenir arguments per estar i seguir amb la cançó. Llavors jo era una mica de dir, escolta, hem de fer una cançó que comenci a dalt i que no baixin tota l'estona.
0: En el món del DJ sí que hi ha, ja que entres en aquesta temàtica... Hi ha el moment de la cançó que no agrada. Això que es produeix el que la gent està ballant i de cop i volta, aquesta no ens agrada.
5: Sí, exacte.
0: I la gent desapareix. A més, és una cosa, un efecte pràcticament. Com ho lluites? O sigui, com ho contraprogrames, això? Traient el disco ràpidament o com...
5: Pensa que actualment les cançons que punxem a la discoteca són un minut vint com a molt.
6: Què dius?
5: Sí, perquè la gent necessita constantment inputs nous per quedar-se a la pista.
6: Com el TikTok, això?
5: Igual, el mateix. Una mica això. Llavors, per tant, si t'equivoques un minut, no t'equivoques molta més estona. Canvi constantment i així.
2: Que els concerts ens passa igual.
4: Ho podries haver dit abans, tio, que si hem fet un minut de cançó...
5: Sí que aguanto les que són meves.
2: Que és aquí quan li diuen DJ, no, s'enrolla.
0: I vosaltres als concerts també feu un minut i mig, ja?
4: Sí,
0: esteu en aquesta dinàmica?
4: Literal que sí, vull dir, estrofa estribillo, bona nit, canvi de cançó.
0: Clar, un minut i mig, això és una rapidesa.
2: No, és que és així, O sigui, cada vegada, si tu vols fer cançons de 4 minuts, compte que els últims dos minuts i mig la gent ja no, no estarà pendent, necessiten...
5: Desconnecten.
2: Ja veus que les cares ja no estan per la feina, has d'estar...
6: Estem perduts.
2: Estem molt perduts.
0: Sí. Abans els hi preguntava, com ho portareu això a l'escenari, no? Mon DJ és evident...
1: Aquest té menys feina, també.
0: Prement-me el botó, no?
1: I a facturar.
0: De prema el botó i que soni, però clar, li preguntava... el Guillem de Buos o en aquest cas l'altre cantant del grup Neo. A veure, això on ho col·locareu? És a dir, entre mig, a l'entrada de... avui, per exemple, avui feu concert.
2: Avui ho fem.
0: Tinc un calendari aquí de concerts.
3: A veure...
0: Hòstia, però lo de banda Neon, només el mes de juliol, és realment espectacular.
2: Ja li vaig dir que anava massa barat, tu. No em fa cas.
0: Només el mes de juliol. És tremendo, això.
4: M'han enredat.
0: Vosaltres ja es nota que cobreu més pasta.
2: Sí, sí.
0: Perquè ja que la cosa que anem a repartir entre juliol i agost.
2: Està clar. No, perquè aquest any fem 20 anys, hem fet 20 anys 20 concerts.
1: Això vol dir que ho han cobrat més car.
0: Clar.
6: Aleshores,
4: 20.000 euros més.
0: El ventilador, on el situes? A veure, on va el ventilador?
4: Jo cap a la meitat.
0: Cap a la meitat, cap a la meitat.
4: Sí, avui sí, perquè, a veure, acaba de sortir la cançó i al final el deixo ja dalt de tot i a la meitat a veure què...
0: Ja, però el món DJ no hi és i el Guillem tampoc. Vull dir, com ho reemplaceu, això?
4: Hauré de posar la veu així, com a d'en Guillem.
2: Assumirà tres paquets de Malboro i ho farà perfecte.
4: Saps què vull dir? Aniré fent...
0: No, clar, penso...
4: La cantaré jo.
0: I el ventilador, per què no el mini pimer, per exemple?
3: El mini pimer, és una cançó molt d'estiu.
0: Perdoni, és un artilugi molt utilitzat de l'estiu.
6: Sí.
0: Maionesa.
6: Gaspatxo.
1: La gent ja no fa maionesa, clapés,
6: Sí, jo sí que faig.
0: Això vosaltres, perdona, que sou uns mantes.
2: Mira, et diré que part de la culpa surt d'aquesta casa.
0: Ah?
2: Perquè, sí, perquè estàvem pensant, una història d'amor que el deixen,
0: sí.
2: I jo pensava, hi ha alguna cosa que no em prenguis tal cosa, no? I que esté relacionada amb l'estiu. I vaig sentir la Mònica, la noia del temps del
0: matí. L'Ausar, la Mònica Ausar, sí.
2: I que deia, aquest any serà l'any més calorós. I llavors jo anava caminant per la muntanya i dic, no em robis el ventilador, ja ho tinc. Saps?
6: Sí, sí,
2: i va sortir un dia pel dematí... Sí,
1: Mònica, pensava, ho saps,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, i té drets d'autor, també.
4: Sí, té drets d'autor.
0: És la musa.
4: Sí, sí,
0: sí. Eh? És la musa, és la musa, és Dulcinea. No, no, a veure, Estadella, sí. Tu ets company de... amb el Guillem aneu a veure el Calafell d'hoquei,
1: sí, no? Home, i tant, sí, som sí, molt
0: però, però veieu tots els partits, o què?
1: Gairebé tots, quan els bolos ens deixen. Sí. Aquest home va ser qui em va introduir al món de l'hoquei. Un dia vam quedar per dinar i em va dir, escolta, vine que et portaré al pavelló el Joan Ortoll a veure el Calafell.
0: I com veieu la pilota?
1: Bueno...
2: Es veu la pilota, sí. Quan vas al pavelló...
0: Al pavelló, sí, sí.
2: Saps què passa? Que per desgràcia, aquesta és la gran fama, però la gent al pavelló...
0: A la tele perfecta. No es veu molt bé.
2: A la tele no es veu molt bé perquè posen tres càmeres. O sigui, clar, tu vas a veure el futbol, hi ha 70 càmeres. Però, vas a veure el bàsquet, hi ha 36 càmeres. Vas a veure el hockey, hi ha 2 càmeres. I llavors, clar, busca la pilota.
0: No, perquè la pilota, quan va amb l'estic, saps, clar, queda tapada. Això tens tota la raó. Poca càmera.
2: Ara, poca
4: infraestructura.
2: Poca
4: càmeres i petites.
0: Mira, et dono la raó.
2: Clar, o sigui, van amb 3 càmeres i és el nostre esport. És l'esport rei. Sí. Sí, som els millors del món.
0: Sí, no. Mira, sí, campió de Lliga, l'Igualada, per exemple. Mira, amb això et dono tota la raó.
3: Però per què no hi poseu una llum?
1: Pilota.
0: No, però per exemple, amb el que deia el Guillem li dono la raó. Ara imagina't per ara que en el Mundial estem veient i també ho veiem a la Lliga que els àrbitres porten ja una càmera al cap, no? Per exemple, en l'hoquei patins es podria posar una càmera als estics,
2: home, o una càmera dins de la porteria, càmera central. Va, podria fer moltes més coses.
1: És qüestió d'invertir realment el Guillem.
2: El que passa és que no ens ho creiem poc, o sigui, aquí hi ha molts recursos per moltes bestieses i al final el que és mostrat, o sigui, fins i tot també passa, a vegades veig
0: per la travessa hi ha tots els diners que vulguis, exacte. I en canvi, per veure els partits d'hoquei, no? Ara. És que és així.
2: És així.
0: Total,
2: és
0: perquè
2: així.
0: Es trenqui la cama la Raquel Sans. És que... és el tema. No el facis, no el facis. El...
1: La Raquel
0: s'havia explicat o no?
1: Sí, no.
6: Jo no ho sabia, això. Què ha passat?
1: Això no ho vau explicar l'altre dia.
3: Això no sé si ho vam arribar a
1: explicar. No.
6: S'ha trencat la cama?
1: Jo això ho sabia perquè se sap, però això no s'havia dit a l'antena.
3: Me sembla que no ho havíem dit, eh?
7: No.
3: Jo diria que això no s'havia dit, però no. Ara ja s'ha dit.
0: Crec. Presumptament.
1: La cara del Clapés.
0: Presumptament.
1: Jo crec que ho ha dit el Rocco, eh?
0: Vale, no? Si ho ha dit el Rocco. Sí. Rocco... M'està dient l'Àlex que no.
1: No?
3: No ho va dir.
6: A l'antena no s'ha dit. Bueno,
1: però això pues, és molt rara la continuïtat.
3: Va dir que s'havia trencat algú... algú
6: doncs ja està. Sí. Algú alguna cosa.
0: Bueno, ara... Bueno, és qüestió de veure el TEN el cap de setmana i dius... I la Raquel Sans? No,
1: no. Bueno, però ja està curat. Eren 2 setmanes, no, el que tenia?
0: El què?
1: Ja està pels...
0: No sé, tenes, perquè no? Surt aquest...
1: El
0: que fa el cap de setmana que... Escolta, no, jo no acabo els TEN, eh?
1: Per què?
3: Caps rodó.
0: Bueno. Dormit?
3: Dormit.
1: La Raquel tampoc va acabar.
0: Sembla que t'estigui ensenyant el mostruari de Cortefiel. Bé, anem a... A veure. Tu has sortit al carrer.
1: He sortit al carrer, sí.
0: Atenció a l'Estadella, perquè he anat a fer un sondeig de la cançó, el ventilador, a veure si pot ser la cançó de l'estiu.
3: A veure, ho és. Sí,
1: per mi ho és, per mi ho és.
0: Per mi també.
1: Té aquest ritme estiuent i he sortit al carrer per comprovar a veure si la gent també, a l'escoltar-la per primera vegada, li inspirava aquesta temperatura de calor.
6: Tenim una persona que es diu Carles Gala, que és molt oient del programa, diu que sí que ho ha dit el Rocco.
0: Ah, ja estic salvat.
1: Molt bé.
0: El mort i la culpa pel Rocco és...
1: Bueno, he sortit i només m'he trobat... aquí al Mediamar m'he trobat una colla de persones i dic que aprofito.
0: Un que sortia robant, per exemple?
1: No, eren...
0: El Mediamar, no. Aquí baix, escolta, és dia sí dia també,
3: dius,
0: que surt robant, eh?
3: Ah, sí.
1: Bueno, és que és fàcil robar un Mediamar, eh?
0: Sí, sí.
1: Jo vaig treballar... Jo vaig treballar un Mediamar i és fàcil.
4: Merda.
1: Sí, no ho proveu, no ho proveu.
6: Podeu tenir pita, diguéssim, quan surts.
1: Hi ha coses que no porten alarmes.
3: Cuidado.
1: Que sembla que sí, però no.
3: Tu et sembla que has explicat
1: això? Però jo fa molt temps que vaig treballar, al Mediamar.
3: Sí, ara
0: que... Jo només he entrat un cop al Mediamar, buscava una...
1: I vas robar.
0: No, buscava... No, perquè el que he robat no hi era. Per tant, vaig marxar sense comprar.
6: Llàstima.
0: Però ho vas robar.
1: Anaves amb intenció de robar?
0: No, hi havia. Buscava un transistor i no... Era una...
3: No tenen transistors, al Mediamar?
0: No, quan vaig anar-hi jo, no. Bueno, va, anem al tema.
1: M'he trobat a una colla que l'ha escoltat per primer cop i això és el que dèiem. Jo us posaré una cançó i heu de dir-me què us sembla mentre l'aneu escoltant, vale? Mira, aquí la tenim.
4: Bé, no?
7: Això cançó d'estiu, no?
8: Molt estiuenca.
1: Sí. Dóna gust sentir cançons en català, eh? Ah,
9: sí. Home, això està bé, no?
1: I tant que sí, home.
9: Aquest és xou, eh?
1: Molt bé, molt bé.
9: Molt bé, a veure, vine la tornada, vine la tornada. Bé. Molt bé, a veure, vine la tornada, vine la tornada, eh?
1: Una mica de caloret, eh? Pugi la temperatura.
8: Sí.
1: Un bon vespreig.
9: Una mica de vespreig, eh?
1: Sí? Però l'edat que tinc és el que em toca, no? I ja vespreig de nit, ja.
9: Perquè tu ja ets un senyor gran, no?
1: Quasi, sènior. Me considero sènior.
9: Ets sènior, no?
1: Sènior, sènior.
9: Per tant, tu i el que és de nit no...
1: No me prove, no me prove.
9: A veure, pots intentar fer palmes? És una rumba, vinga, foli palmes. Mira, a veure.
3: Que ben fetes.
9: Ole, ole. Hòstia, la rítmia bona, eh? Bueno, escolta, li agrada la cançó, les palmes no són el seu, però bueno, això li preguntarà a la gent. I m'he trobat un home que s'acabava de llevar literalment de la migdiada. Que et puc ensenyar una cançó a veure si t'agrada o què?
10: Ah, sí que ho pots fer, però...
9: A veure, és que, a veure si t'has...
10: Estic molt adormit a aquesta hora. La migdiada, m'han fotut en l'aire.
9: Però... Qui t'ha fotut la migdiada?
10: Haig d'anar a fer fisioteràpia.
9: Hòstia!
10: Hòstia!
9: Ah, però bueno, i aquí, de quina hora a quina hora has dormit?
10: Re, 20 minuts, he dormit re.
9: Mira, jo...
10: Anem per feina.
9: Vinga, anem per feina. Hòstia, m'agrada aquesta cançó, a veure què et sembla. I te'n despertarà una miqueta, eh?
10: Músic fatal, eh?
9: De moment, què tal?
10: Té marxa, sí, no està mal. Qui canta, qui són?
9: Búhos, Bandaneón i Mont DJ.
10: Búh, música malament, eh?
9: Sí? Mira, ole!
10: Marxa.
9: I llavors què, el ventilador ens agrada o no?
10: Que es diu el ventilador?
9: Es diu el ventilador.
10: Ah, no m'havies dit el nom.
9: Ah, no, sí, bueno, diu, no em robis el ventilador.
10: Ah, doncs té bona pinta, la veritat, no? Que a veure
9: què passa, no?
10: Exacte.
1: Bueno, senyor, que s'acabarà d'allà.
0: No s'aclara ni ell mateix.
1: No, ha d'anar al fisio i potser sí. Un altre metge, també. Hem seguit, també.
0: És que primer sí, que no, que dius, sí. No, i aclara't.
9: Moltes personalitats tenia ara. Però mira, justament parlant del Mediamarkt, sí. He vist una noia que sortia amb un ventilador.
8: Home.
9: I he anat a trobar-la i parlar amb ella. Portes un ventilador del Mediamarkt? Espera un moment, què tal, com estàs? Tot bé?
8: Muy bien.
9: Bueno, vull ensenyar una cançó de l'estiu que justament es diu El ventilador.
8: ¿En serio?
9: Sí. Vale. Em sembla molt divertit. Te la poso i a veure què et sembla.
8: Tiene buen ritmo.
0: Ah, mira.
8: ¿Se me recuerdan a rollo charango?
9: Ah, una mica així, no?
8: Sí. Muy rumberos.
9: Ole, alegria, eh?
8: Ole. Totalmente.
9: I tu t'has comprat un ventilador, eh?
8: Sí, me compré un ventilador.
9: Perquè ja no aguantes el calor en casa, això, eh?
8: No. Ni en casa ni en ninguna parte. Esto es imposible.
9: Molt bé. Tu t'animes a cantar una mica. No em robis el ventilador. Fot-li!
8: No em robis el ventilador.
9: Ole!
1: Bé. Molt bé.
8: Ja està. Sí, que tiene buen ritmo, sí.
0: Molt bé.
9: Aquesta cançó té aquesta cosa que s'enganxa molt ràpid, de seguida. Sí. També no és una lletra molt elaborada.
0: Què ha buscat, la fórmula xiclet?
2: A veure, al final, quan fas això, no t'has de complicar gaire. A l'estiu no volem complicar-nos. Ballable i que s'enganxi la primera.
9: Sí.
2: Crec que no hi ha gaire més.
0: A més, és d'agrair que heu fet una variant de les cançons d'estiu a Catalunya, perquè a Catalunya tenim ara mateix el...
3: I què tens?
0: Ai, és
3: a veure.
0: Hi ha com una falera, no? Hi ha com una... una nota constant. Que és la de tota cada cançó de l'estiu ha de ser amb un nom d'una dona. I aquí almenys heu sortit una mica, heu sortit de la... Perquè ara va ser la de la...
1: La Marina Carlina.
0: Però ara també hi ha la
4: Julieta.
0: La Julieta. No, però hi ha una altra que també... Una altra Joaquima.
8: L'Olivia.
0: I jo agraeixo que sigui un objecte, perquè mira, almenys hem sortit una mica dels noms femenins, perquè veig que hi ha la creativitat. Comencem a anar una mica a curs aquí a Catalunya de... volem fer la cançó a l'estiu, un nom de dona i... Que si es dutxa, que si es posa pomelos, que si...
3: Pomelos.
0: Saps? Posa pomelos al cap, vull dir...
3: Pomelos al cap.
0: Sí, vull dir que, bueno, el repertori... Dius, bueno, totes són iguals, Julieta, Mariona, Pepeta,
3: si
0: podeu, Julieta
3: si teniu un minut.
6: Marcelina.
3: Ai. Si em poguéssiu venir a casa, precisament a robar el ventilador...
0: Perquè
3: les aspes ja van a 2 per hora.
0: Però això no són les aspes, això és el motor, que comença a fallar.
3: Ah, és el motor?
0: Home,
3: jo diria que eren les aspes.
0: Clar.
3: I jo anava a canviar les aspes.
0: Tenim algun testimoni més?
9: Sí, tenim més testimonis. Sí, mira, m'he trobat un senyor que li ha posat la cançó i estava amb la dona i li és tot, bueno, una mica tot igual.
11: Bueno, és molt estiuenca, em queda una mica lluny.
9: Queda lluny, què vol dir això?
11: Home, jo tinc una edat, ja.
9: Bueno, però pots ballar a qualsevol edat, no?
8: A mi m'agrada.
9: A tu t'agrada, eh?
8: Sí, sí.
9: Una mica de perro, vinga, som-hi.
11: Ui, això que són els tiets?
9: No, això, els búhos.
11: Ah, val.
7: Vale.
9: Tenia una miqueta la mateixa veu amb el Guillem Soler, amb el cantant, eh?
7: Ja, per això.
9: Tu podries dir, sense regles que ens prohibeixin ser qui som. A veure com ho faries.
7: Sense regles que ens prohibeixin ser qui són.
9: És que sou igual, eh?
0: Igual.
9: La mateixa veu de fumadors.
0: És que té veu, eh?
7: Sí, sí.
9: Tenen la mateixa veu
0: de... Bueno, escolteu, on feu concert avui? A veure, per
6: a Tossa, no?
0: A veure, el Sergi...
2: Vos, a Tossa?
0: Vosaltres, tu a Tossa?
4: Premià.
9: De dalt.
4: Que, important. No em facis dir-ho mal.
2: Ja fa dos. Ja faig Tossa també, després de Bus, llavors vaig corrents cap a Vigues i Riells a tancar la festa major.
6: No fotis.
9: Facturen tot el dia, eh?
0: Però bueno, ja.
9: Pim-pam.
0: A veure si prens l'exemple. I ara factura... Escolti, com repartireu la Mojama del disco?
2: Tot per la discogràfica del Sergi.
0: Ah, tot per tu?
2: No, per la seva discogràfica.
9: Tu tens una discogràfica?
0: Però després reparteix, no?
2: Ja ho veurem.
4: La discogràfica és música global, jo no en tinc cap.
9: Aquí hi ha alguna cosa, eh?
6: No sabeu com.
9: Aquí hi ha alguna cosa...
0: Aquí no t'ho volen explicar.
2: Sí. Serà complicat, serà complicat.
4: M'ho he quedat tot lluny.
2: Si ens podem comprar un ventilador, ja serà molt.
6: Ara.
0: Doncs vaja, però sí que... vaja negoci.
3: Ara que també, vaja amb quines...
2: Al final, la música... Ens guanyem la vida gràcies als directes. Per això fem tants concerts, perquè si has d'esperar que et pagui a l'Spotify, al YouTube
0: aquí,
2: i tot això, ja pots plegar.
0: En canvi, escolta, aquests de l'Spotify bé que paguen al Barça.
2: Això total, sí. I bé que et cobren la quota.
0: Exacte.
6: Ara.
9: Home, a veure si Spotify s'estira i fotem un bus a la samarreta.
0: Jo com que no en soc de Spotify, doncs...
9: No? Tu ets una mica més pijo, no? Ets de l'Apple Music.
0: Sí, jo sé.
9: Ja et veig.
0: Sona millor. Apple Music sona, saps? És una altra...
9: Ho vas fer amb la renovació del mòbil, no?
0: No, ja sempre l'he tingut, eh? Sempre l'he tingut, sí. Bueno, escolta, que ho deixarem aquí. Que tingueu molts bons concerts. Gràcies pel ventilador, gràcies per la presentació d'aquest... Bueno, tu què creus? Serà el cançó de l'estiu o no?
9: És el punt de rumba que necessitava Catalunya. Menys tonteries de moments Estrella d'Am i més rumba catalana.
0: Abans de marxar, és que ara has tocat el tema que porto dies que podia comentar.
3: És el tema.
0: I amb això acabem, eh? Perquè amb això acabem. Però tu has entès la història que expliquen a l'anunci d'Estrella d'Am?
9: Jo t'he dit que he hagut de beure cerveses per entendre-la.
6: Perquè... No, més que rep a la vocalització.
2: A Estadella et regalarem un xerec on t'hi vales, eh? Perquè surtis d'aquí després del que has dit.
9: No, però que jo no tinc res... O sigui, jo el que estic dient... A veure quin diu.
0: Jo t'he preguntat si has entès l'espot d'Estrella d'Am.
9: Jo no l'he entès, t'he dit que m'agrada molt.
0: Jo,
9: però no l'he entès.
0: I em mullo, jo no l'he entès. No entenc el que expliquen tots aquells. La història jo no l'entenc. O vocalitza'm malament o està...
6: No, és veritat. No s'acaba d'entendre. Va molt ràpid.
9: A mi l'única cosa que m'ha fet mal...
0: I va baixar i pum.
6: I una noia al costat li va dir...
0: I no serà, Montse, que l'han passat 34 vegades.
6: No, i les imatges són meravelloses.
0: Tot estupendo. Tot estupendo.
6: No ho he acabat d'entendre.
0: Sí, però sembla que sí. I massa gent. I després hi ha una...
3: Massa gent.
0: I després se'm faltava la...
9: El Cucurella.
0: Home, la menina. Però, home, per favor.
9: Però Cucurella, com rimava amb estrella, jo crec que ho han fet al meme.
3: Pues quina gràcia.
9: Cucurella, se bebe una estrella. Tu no vols
0: veure, mira, hagués tingut més èxit, això, que la història que expliquen. Cucurella, se bebe una estrella.
3: Menys m'estimo que no em rapin el ventilador.
0: Ara, aquí t'escolto. Gràcies als tres, bon estiu.
4: Gràcies.

0: RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bona nit, són les 9. La xifra d'espanyols morts als terratrèmols a Veneçuela puja fins a 17. Això són 8 més que en l'últim balanç. Així ho acaba de comunicar el Ministeri d'Exteriors. Pel que fa als espanyols desapareguts, són 150 i 12 que estan localitzats sota la runa. La xifra global de morts pel terratrèmol que va sacsejar a Veneçuela dimecres és ara de 1.450 persones, 20 més que en el balanç d'ahir. Ho ha comunicat fa uns minuts el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez.
2: Debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas. 3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los 7 estados donde hubo algún tipo de afectación. 12.721 personas damnificadas.
1: Mentrestant, sobre el terreny, Veneçuela fa front a les hores més crítiques per trobar gent en vida. A partir d'ara, segons els experts, trobar supervivents serà excepcional, perquè ja s'han superat les hores que una persona pot aguantar en vida sense menjar ni beure i, a més, atrapada sota les runes. Des de La Guaira, Veneçuela, enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres.
3: Sí, són les hores més crítiques, però la realitat també és que hi ha molts edificis, centenars, probablement alguns milers, on encara no s'hi ha pogut arribar, on els bombers no han pogut accedir ni poder investigar si poden haver víctimes al seu interior, tot i que hi ha ciutadans que ho estan denunciant. Això ens ho explicava un bomber ara fa uns minuts, que evitava poder ser gravat. Estem en una caravana de premsa. O sigui, no hi ha llibertat de premsa en aquest país, això ja ho sabíem, i els periodistes, els pocs que som aquí, ens porten amb autobús en una mena de tours per poder visitar les zones que a ells els interessa que nosaltres veiem. No totes, òbviament, però això és el que estarem explicant durant diversos dies aquí, des de Caracas.
1: La Generalitat expressa el seu condol pel nadó mort a Sabadell, presumptament a mans dels seus pares, i diu que s'actuarà amb contundència. Són paraules del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que a la xarxa social X ha agraït l'actuació de la Sanitat Pública i dels Mossos d'Esquadra en aquest cas. Recordem que, segons ha avançat la periodista especialitzada en successos, Anna Ponsí, i ha confirmat el TCJ, els pares han ingressat aquest migdia a la presó després que els metges de l'Hospital Taulí de Sabadell trobessin en el nadó de només 3 mesos símptomes d'haver patit una sacsejada brusca. Els pares són en presó provisional, comunicada i sense fiança per maltractament habitual amb resultat de mort. I d'aquí mitja hora s'inaugura al poble espanyol de Barcelona el Bars Festival. El tret de sortida el dona el grup Beat, de rock progressiu. A la banda hi ha dos exmembres de King Crimson, Adrian Belew i Tony Levin. Anem cap allà, Odal Puig.
4: És l'estrena per la porta gran de la superformació Beat, encapçalada per dos dels membres de la històrica banda King Crimson, acompanyats de dos dels grans músics de l'escena rock nord-americana, Steve Ball i Danny Carey. Durant prop d'una hora i mitja s'espera que repassin tres dels àlbums de la dècada dels 80 de la banda original, tot plegat amb la seva barreja de rock progressiu portat a la modernitat, amb la que serà tota una barreja de sentiments per als fans de King Crimson. Aquesta és l'arrencada del Bars Festival, que s'allargarà fins a finals de juliol i que portarà una vintena d'artistes, entre els quals M. Clan, Charlie Puth, God Save the Queen o l'Exambustó.
1: I ara els esports amb Júlia Moné.
5: Aquesta hora ja hi ha en joc la primera eliminatòria dels setzents de final entre Sud-àfrica i Canadà. El partit ha arrencat fa 3 minuts a l'estadi de Los Angeles i és el primer enfrontament dels canadencs fora del seu país. De moment, 0-0 al marcador. Encara en clau mundial, males notícies per la selecció uruguaia, que ha anunciat el pitjor pronòstic per Ugarte. El migcampista, que va abandonar el terreny de joc en el duel contra Espanya, pateix una ruptura dels lligaments creuats del genoll esquerre. Més coses. Fa una estona, Cody Campo ha anunciat que seguirà la selecció de Països Baixos, tot i haver perdut el seu fill de 5 mesos, que amb la seva dona estaven esperant. En MotoGP, Ayo Ogura s'ha imposat el Gran Premi dels Països Baixos, aconseguint així el primer triomf d'un pilot japonès des del 2004. Han completat el podi Raúl Fernández i Jorge Martín, que en aquest tercer lloc se situa com a nou líder del Mundial. Marc Márquez ha quedat en setena posició i a la classificació general se situa només 40 punts del nou líder. D'altra banda, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen i de Kimi Antonelli. Fernando Alonso ha acabat 18è i Carlos Sainz ha hagut d'abandonar per problemes elèctrics. I un últim apunt de ciclisme en ruta. Aquest diumenge, Marcel Camproví s'ha proclamat nou campió d'Espanya. L'altre català, Joel Nicolau, s'ha penjat la plata.
1: I el temps, les tempestes fortes de l'Aragó ja han travessat el Pirineu i afecten el sud-oest de França, però el que resta de dia poden continuar escapant-se plogims o alguns ruixants de manera dispersa a les comarques de Tarragona i Lleida, sobretot a les àrees més properes a la franja de Ponent. Demà a la tarda tindrem xàfecs

0: i algunes tempestes que descarregaran al Pirineu i alguns sectors del Prepirineu, amb menys calor en moltes zones interiors, però amb temperatures una mica més altes al nord de la Costa Brava i al litoral sud. Tindrem mestral matinal moderat a les Terres de l'Ebre i tramuntana, també moderada, al nord de l'Alt Empordà, un vent que farà que en aquestes zones augmenti el risc d'incendi.
1: Un, dos, tres.
2: I què passa?
3: La gent està esperant a casa que comenci...
4: Reconcentrat.
3: Exacte.
2: Ok.
5: Escolteu. Mira, mira, escolta, escolta.
2: Escolteu una cosa, però què està passant?
6: Què vol dir que està passant?
2: Home, que jo sé comptar i aquí falta un Òscar, no?
6: Falta un Òscar.
2: L'Òscar Andreu?
6: Sí.
2: Menys guapo, menys carismàtic.
6: Sí.
2: Sobretot molt menys estimat pel públic.
6: Això.
2: O què li ha passat? Què passa que no hi és aquí?
6: Ha tingut un petit problema.
2: S'ha trencat el maluc sortint de la banyera?
6: No.
2: Això és un clàssic, nenes? Banyera no, eh? Això s'ha de fer obres i posar plat de dutxa, eh? Molt més còmode. Mare de Déu, senyor. Què ha passat?
6: Doncs,
2: s'està fent gran, eh?
6: S'està fent gran, sí, però aquest no és el problema. O en tot cas, és només un dels problemes.
2: Ha mort?
6: No ha mort. No
2: tampoc?
6: Mort.
2: Però per què no hi és aquí?
6: No és aquí perquè venia a parlar P7 i haureu sentit en el butlletí informatiu, ho explicaven i també
2: què
6: ho ha explicat
2: a la P7?
6: Doncs que hi ha hagut un accident i aquest accident ha fet que hi haguessin més de 10 quilòmetres de retenció en sentit sud i l'Òscar Andreu ha estat atrapat i ha d'arribar d'un moment a l'altre.
1: Bueno, però... això és que apurat, no? Apurat el fi de setmana.
6: No
1: en lloc
6: crec.
1: De tornar diumenge al vespre...
6: A veure...
1: És de pobres, eh?
6: Sí, mi,
1: tornar diumenge al vespre és de pobres. Fa de pobres. Estic d'acord amb el Miquel Vidal.
6: Gràcies. No, amb Manel Vidal, Manel Vidal.
1: Ah, s'ha canviat el nom.
6: 10 temporades que comparteix antena amb aquest pobre senyor
1: no,
6: i no sap ni el nom. Vull dir que...
1: Només veu persones. El de la Xotana, eh? Vull dir.
6: No, el tema de l'Òscar és... Com a...
2: Vaig a trucar-lo.
6: Va, truqui.
2: Vaig a trucar-lo, home, aviam què passa.
6: Sí. El pot dir que cal tenir per tant. A veure si pots trucar, sí.
2: Òscar!
7: Sí, hola.
2: Guaita'l, un aplaudiment, home. Mare de Déu, senyor. Quin ensurt. Escolta, com estàs?
7: Com estic o d'on vinc?
2: On estàs i com estàs?
7: Estic bé, estic buscant pàrquing ara. Soc al carrer Calvet. Em sap greu que sigui una cosa en tan poca època.
2: Oh? Però si és d'aquí, si és aquí a tocar... Oh,
6: bueno, perdó, un poc èpica, buscar aparcament al carrer Calvet de Barcelona em sembla de les coses més complicades que hi ha en aquest món.
1: Vull dir que hi ha un pàrquing, pràcticament arribant al final del carrer Calvet, hi ha un pàrquing que costa a la vora 26 euros la mitja hora. Crec que és el pàrquing més car d'Europa.
2: Pàrquing més car d'Europa, sí senyor. Aprofita ja si estàs al final del carrer Calvet, passa per la pastisseria Canal, que fan els millors croissants d'Europa, perquè ara acaben d'obrir. Ha portat molts anys de reformes que em pensava que havien tancat.
6: Sí, faig una mica de producció en directe. En Guillem Estadella, company dels taloners de la versió RAC1, em diu que avui ha vingut a entrar en Òscar i que si vols aparcar la seva plaça de pàrquing, que no sé ni com es fa, però que ell té plaça de pàrquing...
1: Però on?
6: Aquí a l'edifici,
1: Ah, sí? Sí, a la Torre Barcelona.
6: A la Torre Barcelona.
1: Hòstia, sí que tenen possibles els taloneros.
6: Bueno, és que Guillem Estadella és pràcticament propietari de RAC1, però és així.
7: Però què entro pel Media Market?
8: No és un al·lucinatge.
6: Per darrere. No sé,
1: bueno, escolta'm.
6: Entra per darrere, no és la primera vegada que t'ho han dit, això. Sisplau, carrer Buenos Aires. Carrer Buenos Aires.
2: Ai, que porcs que sou. Des de luego, és que mira, i ara...
6: Em comenta que pel Brooklyn, però no pel Brooklyn, sinó, és que estic aquí retransmetent en directe el que m'està dient el Guillem.
1: Però que ell té el pàrquing aquest del Corte Inglés.
6: Sí, el del Corte Inglés, però hi ha una altra entrada.
1: El del costat.
6: El del costat. Planta menys 3, em diu. Ara et passo la plaça.
7: No donis tantes dades que em trobaré gent aparcant allà.
2: Sí que és possible, sí.
6: Gent dient soc Guillem Estadella. Bueno, si vols...
7: Soc davant de la nai... Ja no soc a temps, aparcaré on pugui. A sobre, mira un policia. No estic parlant per telèfon, és un efecte òptic.
6: Jo et recomano aparcar en doble fila aquí a la Diagonal. Es veu que si ho deixes una estona no passa res.
1: Sí, home, sí.
7: Molt bé.
1: Ja pagarà, ja pagarà direcció de RAC1, home. És una emergència.
7: Estic passant per davant de d'on esborza ja la porta. Li voleu dir alguna cosa?
6: Sí, sí, sí.
1: Que bon, si, profit.
6: Que, bon profit. Bon profit. I si finalment mira a Julián Álvarez, vull dir que ja que hi ets, pregunta-li.
1: Escolta'm, Òscar, perdona, quina putada la classe obrera d'aquest país que us enganxa els embussos quan torneu de l'Empordà, de la caseta, un dilluns a mig matí, eh? No podràs fer el teu clàssic mini de fuet, suc de taronja i cap a la fàbrica, eh? Vaja, vaja, tu. Hòstia santa. Me cago en Déu, oi tal com riu el cabró.
4: Així comencen les revolucions, eh?
1: Hasta luego.
7: Perdona.
6: Sí.
1: Què ha passat?
7: Partit completo.
6: Partit completo.
1: Tira una mica més cap endavant. Si estàs al carrer aquest de Buenos Aires, creu a Villarroel, hi ha un altre pàrquing aquí que veuràs libre.
7: No. Tampoc? És el que està completo, noi.
1: Hòstia,
7: és el que està complet.
1: Pues hauràs d'anar al pàrquing de l'Estadella.
6: Sí, jo crec que sí, que el pàrquing de l'Estadella és el millor,
7: sí, però per fer una volta aquí, hòstia, he de fer una volta brutal, ara.
4: Bueno, aviam, Òscar.
7: Aneu parlant que estic conduint. No sóc el millor conductor del món, d'acord?
4: Sí, ja començàvem a sospitar-ho, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, escolta'm, et deixem, Òscar, que parquis tranquil·lament. Mira d'arribar abans de la una.
0: I abans del 2020.
6: Què ha passat, què ha passat? Digues.
7: Hi ha un pàrquing que diu cos consular. Creieu que...
1: Hombre, per favor. Cuerpo consular, home.
6: Home, i tant, tu ets l'ambaixador del bon humor, vull dir que...
1: Però, clar, clar.
7: Crec que diré això. Ambaixador del bon humor. Bueno, nois, feu el programa... Mira, una altra, Secretaria General de l'Esport.
6: Sí, aquest.
7: Fa 10 dies que he començat a fer esport.
6: Bueno, molt bé. Jo crec que hi ha pràcticament el secretari general de l'esport.
1: Bueno, escolta, Òscar, farem un programa, no estarem mitja hora retransmetent a veure si trobem aparcament.
6: A mi m'estava agradant, la gent estava amb una cara d'estupor.
1: Jo crec que tal com anem, a les dues, 2:45 aparcarà.
6: Sí, més o menys.
7: Acabeu d'assistir a un cop d'estat que en riu tu de la dreta i de l'esquerra.
1: Ara, des de l'ego, és que no s'estan, aquest parell no s'estan.
6: No,
1: calli vostè.
6: Exacte. Òscar, si volies evitar el creuar-te amb l'Òscar Dalmau, haver-ho dit, ja ho haguessin dissimulat d'una altra manera.
1: Bueno, escolta'm, molta sort, molta sort.
6: Ara t'aplaudim. Sí, sí, estem amb tu.
1: Un aplaudiment, sisplau.
6: Ens passa a la ràdio. No calla, eh? Què dius? Espera, què dius? Què dius?
7: Que no esteu amb mi. Estem amb tu. No esteu amb mi. Esteu aquí amb aire condicionat. Jo estic al cotxe.
1: Sí, bàsicament,
7: sí. Al carrer Casanova, en un semàfor que s'ha posat vermell, un senyor que és del Cirque du Soleil, que no va entrar a les proves i que està fent malabar.
6: Que maco.
7: Deixeu-me un moment, li donaré 10 euros que s'endugui el cotxe i després ja el buscarem. Exacte. Que vagi bé, adéu-siau.
6: Mentrestant em continua obrint, enviant missatges companys de RAC1, també m'ha enviat un missatge a l'Arnau Mañé, pensant que jo he pensat que també tenia una plaça de pàrquing,
1: sí,
6: però
1: no.
6: Em diu no, i us deixo tal qual que em diu sentència pel cas Mascaretes, 24 anys de presó per José Luis Ábalos.
1: Pues digue-li que no ho he escrit bé, 24. Has llegit 24.
6: Si no fos perquè conec a l'Òscar Dalmau, pensaria que és imbècil.
1: Sí, home, sí, deixi-la en pau, home.
6: No, l'altra cosa és que potser l'Òscar pot fer servir la plaça de pàrquing de José Luis Ábalos, perquè ara quedarà 80. Mira, si segueix
7: l'Òscar, eh? Jo el deixaré allà i no tornaré.
1: Aparca ja!
6: Ara parlarem amb l'Arnau Mañé per saber més detalls d'aquesta... Òscar, penja, hòstia!
1: No sap, hi ha un botó al volant que hi ha un d'allò...
6: Dibuix de telèfon,
1: un dibuix de telèfon vermell.
4: I ara mateix té els parabrises amb una base.
6: Doncs, en tot cas, tenim aquesta última hora de l'exsecretari d'organització del PSOE.
1: Quants anys?
6: Exministre, 24 anys de presó.
1: Però això ja és sentència, firme?
6: Sí, sí. O, bueno, quan diu firme, no, suposo que això es pot apel·lar, però en tot cas és una sentència.
1: Hòstia,
6: és a dir, que el jutge l'ha condemnat, ara en sabrem més detalls, en tot cas trucarem a l'Arnau.
4: A l'Òscar Andreu.
6: A l'Òscar Andreu, per veure què...
4: Des d'un pàrquing.
6: Des d'un pàrquing, a veure què en pensa. Deixeu-me res, 2 minuts per acabar de parlar amb l'Arnau, i en tot cas, avui tenim molta calor, i també tenim una notícia d'última hora de fa res, just una horeta, que és el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha dimitit.
1: No m'estranya, amb la calor que fa és impossible treballar. És un forn, eh? Nenes, surts avui al carrer? Això no s'ha dit encara. És un forn!
6: Sí, no ho ha dit ningú.
1: És un forn, és un forn, és un forn. Nenes, què, com heu dormit? Què?
6: Molt bé.
2: I el més important, amb qui heu dormit? Perquè avui això és el típic dia que si dorms acompanyada li dius a la parella: et sap greu anar-te'n a dormir al sofà? No, perquè... Bueno, no, al sofà no, perquè des del sofà encara no notaré la calor que fas. Pots obrir la porta de casa i anar-te'n a dormir al replà, sisplau? Que s'està fresqueta allà al replà.
1: Bé, després parlem de l'onada de calor, sí, que avui arriba al punt àlgid amb temperatures per damunt dels 42 graus. Però abans d'aquesta última hora...
6: Doncs el que us deia, el primer ministre britànic, en Keir Starmer, plega, i això fa que en els darrers 10 anys el Regne Unit hagi tingut 6 primers ministres diferents.
1: Bueno, escolta'm, el bo era en Boris Johnson, no? Jo en recordador, la gent ja riu. Dius Boris Johnson?
6: Sí.
1: Un polític que sempre anava d'espentinar?
6: Sí, sempre. Com frac el rock.
1: Ojo, eh? Recordeu que durant la pandèmia de la Covid, mentre tothom estava a casa confinat, Boris Johnson va organitzar festes de karaoke. Sí. A la seva residència oficial amb dos collons,
6: sí,
1: on la gent va acabar vomitant a Downing Street,
6: sí,
1: i tirant copes de vi contra la paret, eh? I ojo que els inglesos tenen paper pintat, eh, la paret. Vull dir que no se'n va així com així, eh?
6: Has de posar paper a sobre.
1: És que això sí que era el govern dels millors.
6: Bé, sí, això ja en vam parlar en el seu moment, en aquell escàndol que es va anomenar el Partygate, en ple confinament hi va haver-hi aquestes festes que van arribar a plegar fins a 170 persones bevent, cantant i ballant a Downing Street.
1: Fixa't, ningú s'ha fet escàndols com els anglesos. No podrien fitxar-los per la Generalitat?
6: Bueno, sí,
1: a mi em costa imaginar-me Salvador Illa muntant una rave a Palau i escrivint el seu nom a la paret amb restes de vòmit. Mira que seria bonic, no? Sí, Salvador Illa.
6: En tot cas, el que dèiem, en 10 anys el Regne Unit ha tingut com a primer ministre David Cameron, que
1: no sé
6: va marxar aquell que va marxar pel Brexit, que el dia que va dir que marxava, ho va fer també a les portes de Downing Street, va marxar xiulant. Va dir plego,
1: xiulant.
6: I se'l va sentir xiulant. Adéu, vinga, ja està.
2: Fixa't.
6: Després va venir Teresa May.
2: Teresa May no sé qui és.
6: Sí, home, és aquella senyora...
2: May és el mes de juny.
6: Vostè que ha fet Duolingo, eh?
2: L'apellido de...
6: Funciona molt bé, no, el Duolingo?
2: El Duolingo va fantàstic.
6: Sí. I el mes de juny, com es diu?
2: Yes, it is.
6: En tot cas, també hi ha hagut. Després de Teresa May va venir Boris Johnson, després Liz Truss, que vostè no se'n deuen recordar, però...
2: Liz Truss? Això és un nom? Liz Truss?
6: Sí, sembla un nom de taula, però...
2: What is your name? Liz Truss?
6: Sí, Liz Truss.
2: My name is Liz Truss?
6: Sí, no, sí? No, el seu nou.
2: Do you do? Liz Truss?
6: Liz Truss va durar 2 mesos al càrrec, només.
2: Ah, per això no sé qui és.
6: Bueno, doncs no se'n deuen recordar. Després va venir Rishi Sunak, que era aquest senyor tan ric, que era milionari...
2: Un conductor d'autobusos de Londres.
6: No, home, no, Rishi Sunak és un altre senyor. No era conductor d'autobusos, era un multimilionari.
2: Però era pakistanès,
6: era, o...? Bueno, era d'origen no caucàsic,
2: però era britànic. Aquest sí que el tenia més o menys, sí. Sí.
6: I després en Keir Starmer, que era aquest...
2: Bueno, ja ho veieu, això és del Regne Unit. Des de que no hi ha la reina Elisabel, tot va pel pedregar. L'Elisabel II... La primera no sé qui era, però la segona, vull dir, no hi havia problemes. Ella manava sense que es notés. I el seu marit, el duc d'Edimburg,
6: sí,
2: bevia whisky,
6: sí,
2: com a qualsevol casa bona.
6: Sí, ella manava i ell bevia.
2: Exacte.
6: Elisabet I era una...
2: La mare també es veu que xumava bastant. Sí. La mare, el que deia la reina mare, la reina madre,
6: sí,
2: es veu que els intònics anaven que volaven.
6: Tant era així que els guinyols que feien al Regne Unit, quan sortia el ninot de la reina mare, sortia amb una ampolla de ginebra.
2: Ah, directament, eh? Bevia morro.
6: Sí, bevia morro, sí. No dissimulaven directament.
2: Sí.
6: En tot cas, de seguida us expliquem on podeu patir més aquesta onada de calor.
2: Bueno, ja us ho he dit jo, al llit.
6: No, però volia dir geogràficament.
1: I què, on són ara?
6: On són qui?
1: Els negacionistes de l'aire condicionat. Gent que va pels puestos dient, no, apaga. Gent que va pels puestos apagant els aires acondicionats.
6: Sí, no apaga.
1: Amb l'argument de, no, és que l'aire condicionat contamina i escalfa el planeta, perquè hi ha un escalfor global, i a sobre, si encara posem més... Escalfa el planeta? No sé quin planeta vius, tu. Perquè jo poso l'aire condicionat a casa i no me l'escalfa la casa.
6: No.
1: Jo estic fresquet a casa.
6: És que
1: no us passa a vosaltres? Què collons diu que s'escalfa el planeta?
6: Perquè s'escalfa...
1: Però si és l'aire condicionat, treu aire fred. Què collons ha d'escalfar? Ha de refrescar.
6: A l'altre extrem.
1: Vinga,
6: on hi ha aquella espècie de ràdios gegants que la gent té penjada a les façanes.
1: Escolta, Aniol.
6: Allò... Què?
1: Aniol.
6: Oriol, escolti, no diu ni un nom.
1: Has d'estudiar millor física.
6: Jo he estudiat una mica més de física.
1: Aire condicionat, treu aire. Calent o fred?
6: Fred.
1: Per tant, l'aire fred
2: escalfa o refreda el planeta?
6: No.
2: Vale, ja ens comencem. No. I és que tu ets d'aquests idiotes també que va tancant i els aires condicionats pels puestos?
6: El que jo li dic és que per a l'extrem interior de la casa, allà sí que s'està fred, però per l'altre costat treu aire calent, perquè és com un intercanviador de temperatura.
2: Jo no hi soc, al terrat. L'aire calent surt al terrat.
6: Però vostè viu al mateix planeta per on treu aquest aire calent cap a l'atmosfera.
2: A l'atmosfera. A mi el que m'interessa és casa meva. La xaleta d'estar està fresquet, ja està.
6: Però és que precisament aquests aires condicionats, el que li dic, que augmenta la temperatura del planeta. Vull dir que...
2: Mira, escolta'm, jo només hi ha una gent que m'assembla més denostable que els negacionistes de l'aire condicionat.
6: Qui són?
2: Que és la gent que diu, sí, nosaltres tenim aire condicionat, però no el pugem. Escolta'm, no el pugem mai. Gent que el posa d'amagat quan la dona no hi és. Mira, això és com tenir una pistola a casa i no fer-la servir. És que és així, si tens una pistola serà per fer-la disparar, vull dir, això és així. Els menors d'edat avui tapeu-vos les orelles i no passa res, vull dir, hi ha nens avui.
6: Avui hi ha nens perquè la conciliació és molt difícil i els casals d'estiu, per una... aquesta setmana hi ha un dia entremig que és festa i dius pagar el casal d'estiu,
2: sí,
6: per
2: només
6: per 4 dies, doncs ja està. Deixeu-me, sisplau, fer aquesta última hora per parlar amb l'Arnau Mañé, que ens dona aquesta última hora de la condemna del ministre, de l'exministre Ábalos, a 24 anys de presó. Arnau, bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: Hola, Arnau, com estem?
6: Vinga, una aplaudiment.
3: Bravo, Arnau.
6: El nostre corresponsal a Madrid. Home, que
9: amb aire condicionat, també, eh?
6: Tens aire condicionat,
2: un altre,
6: eh?
2: Un altre
4: has
2: pàjaro.
4: Has trobat aparcament, Arnau?
9: Per sort, aquí a Madrid vaig sense cotxe, jo.
6: Ah, bé. Explica'ns això, doncs. Tenim condemna a José Luis Ábalos pel cas Mascaretes.
9: I de les grosses, cas Mascaretes, el Suprem condemna José Luis Ábalos a 24 anys de presó, també a Koldo García per 19 anys de presó. És, per tant, fil per randa el que demanava la Fiscalia. Delictes d'organització criminal, suborns, malversació, tràfic d'influències, per tant, tot el pack per l'exministre socialista i el seu exassessor Koldo García. Sorpresa, hi havia un tercer de la pota, bueno, que era Víctor de Aldama.
2: Perdona, sí, hi ha un nom aquí que no l'has deixat anar com si res. Qui és aquest Phil Parranda? No. Un tal Phil Parranda.
9: No. Com sempre és difícil a vegades, sí, realment. Sí, sí.
6: Portem així 17 temporades al Nau, tranquil.
2: Parar-ho tot per això. Sí.
6: Parar-ho tot perquè t'acudis.
2: Ha valgut la pena.
6: Sí, ha valgut la pena per la gent.
9: Digues. Dic que la Fiscalia Anticorrupció demanava exactament el que finalment ha decidit el Suprem per unanimitat. I deia també que la sorpresa és que la tercera pota d'aquesta taula, que era Víctor de Aldama, està condemnat, també el Suprem l'ha condemnat a 4 anys de presó, però li suspèn la condemna per haver col·laborat amb la justícia espanyola. Per tant,
2: veieu?
9: Són 4 anys d'aquella manera.
2: Deixa'm dir, Arnau, perdona, que avui tenim menors d'edat a l'estudi.
6: Sí.
2: Això que us diuen els pares, de no s'ha de ser xivato a la vida, mira el Víctor d'Aldama. Li ha anat la mar de bé.
6: És a dir,
2: s'has quequejat de la presó per ser xivato.
6: Pels menors, si mai us encausen al Tribunal Suprem, és millor que sigueu xivatos.
2: Exacte.
6: Amb altres coses de la vida, depèn.
9: De fet, el que diu la sentència, que encara estem revisant perquè són 220 pàgines de sentència, per tant, sent transparent, no l'hem pogut llegir ni molt menys, però...
6: Això t'ho fa la intel·ligència artificial, Arnau, vull dir...
9: No la controlo gaire encara, Oriol, no, però bueno, ja la treballarem, en tot cas, però el que sí que diu de Víctor de Aldama sobre això de ser xivato o no, més enllà de col·laborar, diu que se'l condemna 4 anys i mig de presó per ser una part fonamental d'aquesta organització criminal, però que no se li aplica a condició de no delinquir, de presentar un informe semestral d'activitats i de fer un any de treball en benefici de la comunitat. Veurem això en què es tradueix.
2: Bueno, això, en passejar i anar vigilant a veure si hi ha alguna enganxina de serrallers a les portes d'aquestes...
6: El que m'agrada molt és que una de les condicions sigui no delinquir, no? Que li fa la pregunta que sigui... Vostè delinquirà més? No, home, no, jo aquí no delinquir. Jo, en la vida.
2: Vaja, mira, està a punt d'obrir-se la porta per donar la benvinguda a Òscar Andreu.
6: Home!
2: Molt bé, molt bé. batut el rècord, eh? 21 minut tard, arriba.
10: Calleu un moment, que tenia l'aplicació posada i en Mañé encara està contestant.
2: Ah, sí, és veritat, que va amb retard l'Arnau Mañé.
10: Jo vaig, sí. No, home, no, no, l'Arnau no,
9: l'Arnau no, l'aplicació.
2: Ah, és l'aplicació,
10: ara m'he quedat... O sigui, estic per sortir de l'estudi...
2: Has arribat a quants anys li han caigut a Ábalos?
10: 20 i escaig, no?
2: Sí, 24.
10: I un personatge de la competència estava recomanant als nens que hi ha avui que, sí, que fossin xivats.
1: Quin personatge? Una persona.
10: Perdona, és
1: que... Jep Cabestany.
10: És marxar 10 minuts i ja no entendre res. Eh? Dir, bueno, doncs això, Arnau, molt bé, no?
4: Sort que has vingut, tio.
9: Aquesta és la píndola?
1: No, la píndola seria aquesta, molt bé, però escolta, a mi m'interessaria saber aquí la quarta, sí, pota, perquè tu has dit que una taula, sí, la tercera pota... Bueno, una taula amb tres potes cau.
9: Sí. Doncs és,
1: aquí n'hi ha un tamboret, una quarta.
9: És un tamboret.
6: És un tamboret.
1: Aquí n'hi ha una quarta.
10: Que no és fil per randa.
1: Que no és fil per randa.
10: Això ho he sentit des del carrer molt bé, aquesta poesia.
1: Valia la pena parar-ho tot. Però aquí hi ha una quarta pota, que és la que estem tots esperant, aviam quants anys li cau, que és Perro Sánchez. No, perquè vamos, tots sabem que aquest judici s'ha muntat, però en el fondo aquí anem a per la peça gran.
9: Bueno, de fet, Jep... Sí. Jep, a Pedro Sánchez de moment no està investigat judicialment, sí que ho està la seva dona, per tant, podria ser que prèviament fos Begoña Gómez la qui acabés condemnada.
1: Bueno,
9: per tant, Pedro Sánchez, jo diria que és l'última part de la intenció de molts jutges.
1: Quina vergonya, fixa't tu, Begoña, aquesta senyora, que li han enviat a la primera dama, li han retirat el passaport.
6: Per això, precisament, avui aquest matí hi ha hagut... Avui la cosa a Madrid, Arnau, esteu fresquets amb el tema judicial, perquè precisament el Consell General del Poder Judicial també ha tocat el crustó, sí, el jutge. Aquest,
1: el jutge?
6: Sí, sí, de fet...
1: El Santiago Peinado?
6: No sé si es diu Santiago.
1: El que tengo aquí colgado.
9: Juan Carlos Peinado. El Poder Judicial que ha engegat una investigació per veure si li crea un expedient per després de dissabte dir que, a part de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, sí, va insinuar que els escortes, la policia espanyola que acompanya normalment la dona de Pedro Sánchez, podria ajudar-la a escapar de l'estat espanyol. Una cosa que no ha agradat gens a la policia espanyola i que el Poder Judicial ha vingut a fer veure que li tocava el crustó.
1: Ha vingut a fer veure, això és el que t'anava a dir, perquè aquest senyor, el senyor Peinado, li queden 2 mesos per jubilar-se.
10: Sí, dos.
1: Saps aquella frase que...
9: En
1: dret constitucional hi ha una frase, que no sé si és l'article 3... /1996 del Còdic Penal, que diu: para lo que me queda en el convento, me cago dentro.
10: Sí, me cago dentro.
1: És així, està aplicant aquesta doctrina. Sí.
9: Aquesta doctrina està bé.
1: Es jubila al setembre, me sembla, aquest senyor.
6: Aquest senyor té 85 anys, doncs em sembla que en té 72, però sempre hi ha un jutge que s'està a punt de jubilar i que...
1: I que és el que fa la feina.
6: Bueno, és el que fa l'última missió. Això. Aquí també va passar amb el jutge número 13 de Barcelona, sí, i amb el procés.
11: Un moment.
6: També ha arribat Mohamed Jordi.
11: És que hi havia un tap.
4: Seria el jutge amb el cotxe, sí.
11: Me'n vaig un moment i això ja és la copa, o què passa aquí?
1: Sí.
11: Aquí parlant de... Estan aplicant la plantilla catalana que tants bons fruits va donar.
1: Sí,
11: l'estan aplicant ells i qui pueda ser qui haga. I s'han posat tots a treballar com locos. Li queden 20 dies per jubilar-se, sí, i està treballant el que no ha treballat mai.
1: Exacte.
9: Sí. I això també va passar amb García Castelló, no us en recordeu? També va passar un cas similar, sí, de jubilació allargant-la al màxim possible.
11: Es nota.
9: Amb Tsunami Democràtic pel mig.
11: Exacte. Va tothom amb més pressa que el porter de Sabadell.
6: Però hi ha molts jutges a punt de jubilar-se a Espanya, trobo, i sempre els hi toquen els casos més complicats.
11: Ja teníem 25 anys amb Franco.
9: I sempre tenen ganes
11: d'allargar.
1: Sí. Bé, doncs, escolta, Arnau, moltíssimes gràcies. Si un cop hagis pogut passar la intel·ligència artificial perquè et faci una sinopsi d'aquest PDF de 300 pàgines de sentències, ja
9: si
1: ens dius.
9: Si destacat, us ho dic.
1: Ah, això mateix. Un aplaudiment.
6: Gràcies, Arnau.
1: Gràcies.
12: Això és Reconcentrat.
13: RAC 1. Da igual donde estés.
14: Da igual cómo lo vivas.
15: Cuando juega la selección,
16: todos estamos en el mismo sitio.
17: En la misma jugada.
18: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
19: Cuando todo eso llega.
18: Entonces sí. Entonces somos una.
20: Somos una.
21: Somos un
22: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
23: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet... o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
14: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge...

0: actualitzada.
1: Notícies, podcast, jocs i funcionalitats premium.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: I escolta el que vols.
0: Quan ho vols. RAC1.
2: Arrenquem?
3: Vinga, va, som-hi,
2: vinga, va, tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
4: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
5: No correu.
2: Estem baixant per l'escala d'incendis.
3: Som força gent,
2: Ole! Alegria, alegria.
6: Baila, baila.
2: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
4: Vinga, planta 11.
2: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista. Va bé, vostè,
6: senyor Virgili? No, no em trobo gaire bé.
2: Vale, va. Escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
3: Ostres, realment, la imatge és dantesca, Atenció, atenció!
2: Planta 4, la propera...
0: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC1, amb Toni Clapés.
2: Planta 3!
4: Ciutadans de Catalunya! Ja la tenim aquí!
0: RAC1. Tots som un milió. Actualitzada al minut.
1: Alertes d'última hora.
0: Tot el que sona a RAC1.
1: Contingut exclusiu.
0: RAC més 1.
1: Fàcil.
0: Ràpid.
1: Còmode.
0: RAC1.cat.
1: RACU.CAT.
0: RAC1.cat. Així sona.
7: Reconcentrat.
2: Si no sabeu què és una ruïna, escolteu aquesta anècdota que va viure l'actriu Ana Castillo.
8: He tenido muy pocas primeras citas porque yo normalmente las primeras citas que he tenido luego han acabado siendo pareja oficial. Hace muchos años tuve una con un chico que era muy guapo. Quedamos en un sitio, estábamos dando un paseo y de repente me dijo, vivo por aquí. Subimos a tomarnos una cerveza y yo... Quiero fallar. Y digo, venga, vale, subimos. Entonces estábamos así como en tono coqueto, tomándonos una cervecita en el sofá y me dijo, me haría mucha ilusión ponerte algo en la tele. Y yo a modo coqueto, venga, lo que tú quieras. Y me puso un documental de dinosaurios.
2: Ah, ¿no?
8: De una hora de duración. Se lió un porro. Lo vimos entero. Pero hubo un momento que cogí el móvil y una amiga mía me dijo como... ¿Cómo ha ido? Y yo le escribí y le puse, me quiero ir, es un pedazo de friki. Y se lo mandé a él.
2: ¡No! Aquesta història tan desafortunada que heu sentit la va explicar evidentment a la ruïna aquest exitàs de l'Ignasi Taltavull i el Tomàs Fuente, que és un dels podcasts més escoltats d'Espanya Spotify. Ignasi, Tomàs, bon dia i moltes gràcies.
9: Hola.
10: Bon dia, què tal?
2: Bé.
9: Ui,
10: què?
9: Què passa?
10: No, tens una ruïna?
2: És la primera vegada, sí. És la primera vegada que vens a la planta 3?
9: Havia vingut amb el Bundó, que col·laboro...
2: Havies vingut amb el Bundó. Va, clar, havies vist aquest estudi meravellós amb aquestes magnífiques vistes.
9: Molt bones vistes, sí, sí. Sempre és de dia, l'avió no es mou, aquell que estic veient, però està molt bé.
2: Podries explicar, Ignasi, de què va la ruïna, pels qui no ho sàpiguen?
10: Doncs la ruïna és un show en directe que després acaba sent un podcast setmanal on la gent que ve de públic s'apunta voluntàriament a sortir per sorteig a explicar-nos l'anècdota més vergonyosa, el moment que més han fet el ridícul de la seva vida. Llavors pugen per sorteig 4, 5 persones, 6, depèn del temps que tinguem, i es dona un guanyador, el triomfador, en aquest cas més pringat de la nit, sempre acompanyats del Tomàs i jo com a presentadors, i un famós o famosa que ens vol acompanyar, que obre la nit explicant la seva ruïna.
2: Mm-hmm. La idea de com va néixer això...
9: Doncs és molt senzill, vull dir, som amics de fa molt de temps, no havíem fet res mai junts, i tot i que els dos érem guionistes i tal, i va ser, hauríem de fer alguna cosa junts, no? I se'ns va acudir això de viatge, i vam estar amb el projecte 2 anys en un calaix perquè no ens atrevíem, nosaltres no fèiem res donant la cara, veníem del guió, això és improvisat, era tot el contrari a el que... havíem fet sempre.
10: I tampoc teníem clar si la gent li faria vergonya exposar-se d'aquesta manera o no. Era una cosa com que pensàvem, per què algú hauria de prestar-se voluntàriament a
9: explicar un moment patètic de la seva
10: ridícul,
9: vida.
10: Clar.
9: I vam fer un, vam provar-ho, que, sí. Que també va coincidir que va obrir la llibreria La Llama, que sí. És una llibreria, ens va cedir un espai on fer-ho, i vam dir, bueno, provem un. Vam fer un, van venir la majoria d'amics, ja i van anar molt bé, van fer un segon, i de la manera més tonta, doncs...
10: 2019. Vam començar uns mesos abans de la pandèmia. Ah. Vull dir, realment va ser fantàstic, perquè a la que va venir la pandèmia...
9: També s'ha acabat.
10: Un podcast que depèn del públic. Vam parar.
9: Clar, confinament.
2: I llavors el 21 torneu.
10: 2021,
2: no?
10: Sí, a finals del 20. Sí. Sí,
2: o sigui, fa 6 anys que aneu a tope.
10: Sí.
9: Sí, sí, sí.
2: Hi ha algun moment que dieu, hòstia, això se'ns està desmadrant?
10: Jo crec que després, a la sortida de la pandèmia, curiosament, perquè havíem gravat com 15-20 capítols abans, i jo crec que la gent estava a casa en busca d'entreteniment, i a la sortida de sobte vam veure que les ganes que tenia la gent, no només de veure un directe, sinó de compartir un espai i compartir anècdotes, era més gran que abans.
2: Mm. Ja sé que no descobrirem la sopa d'all, però quan parlem de la ruïna... Parlem d'un que per mi és el pitjor estat de l'ésser humà, que és la vergonya aliena.
10: Sí? Per què és el pitjor? Per mi, a mi és el millor.
2: Per mi la vergonya aliena és fatal. Però o sigui, veure, vaig a dir, per exemple, no és el mateix, però veure una persona d'aquelles que balla, que està molt feliç ballant i que no té ritme, i que dius, però hòstia, està fotent el ridícul.
9: Sí, però quan venen a la ruïna ja han fet una passa endavant i és de... Jo estava fent el ridícul. A mi també em fa molta vergonya quan l'altre no se n'adona del ridícul.
2: Explicar-ho és diferent.
9: Clar, perquè tu ja ets conscient de la vaig cagar, o està fent l'idiota. I aleshores ja passes una vergonya compartida, dius.
2: Tothom té una ruïna a la seva vida?
9: Sí.
10: Com a mínim.
9: Com a mínim una.
10: Hi ha gent que en té bastantes més d'una.
9: És la típica que els amics et diuen en un bar, quan ve algú nou, explica-li allò que et va passar. I l'expliques tal qual, paraula per paraula, i si t'equivoques, els amics... No.
2: Primer és com un acudit, no?
9: És sí.
2: Com un acudit, no?
9: És un monòleg.
2: I no sabeu diferenciar el que s'ho inventat? Perquè pot haver-hi gent que s'ho pugui inventar, no?
10: Pot haver-hi gent... Nosaltres creiem que segurament hi ha una mica de maquillatge, però com fem en el nostre dia a dia, a l'hora d'explicar coses, ara, inventat directament, em sembla un risc absolutament innecessari. Primer, perquè el premi és una merda. Vull dir, és com de que no guanyes res. I després... El fet de tu pujar en un teatre, que ara tenim la sort d'actuar en llocs molt grans, a mentir a un públic potser de 1.000 persones, realment, si no tens una mica d'experiència, és un risc absolutament innecessari. Així que jo crec que no es deuen inventar tantes coses.
9: Igual sí que deu haver coses que no les recordes tal qual van ser i potser les exageres una mica, però com fem tothom. Jo crec que una història inventada sencera no.
2: No us preguntaré la vostra perquè la deu explicar cada dia.
9: La nostra ruïna? En tenim moltíssimes.
10: Jo en tinc una nova que no he explicat mai.
2: Ah, endavant, Ignasi.
10: I que quan veu... Sí, és que quan vaig venir, quan em veu convidar, vaig pensar, en tinc una relacionada amb el món a RAC1.
2: Oh. En sèrio?
10: De miracle em veu salvar la carrera. Perquè jo vaig estudiar periodisme a la Universitat Autònoma. I vaig fer pràctiques a Comradio. Comradio, que ja no existeix. Als informatius. Llavors jo estava a la secció de cultura... que, bueno, que ja sabeu, vull dir, pues presentacions de...
9: Sí,
10: bueno, sí, endrapar, vull dir, em vaig engreixar en un mes de pràctiques, vull dir, increïble, fantàstic. I a l'últim dia em van dir, et deixarem fer antena, no? Com unes pràctiques, jo, hòstia, quina il·lusió, no? Quina responsabilitat, jo, pues, havia de tenir 20 anys, una por, però pensava, aquest és el moment... en què el món m'escolta i em fitxaran, no? Llavors em deixen al final de l'informatiu, com sempre va la cultura, i jo, el primer que vaig dir, havia de dir, i ja per acabar, no sé què, no sé quantos tal. I el primer que vaig dir, en antena, en directe, va ser, i ja per cagar...
9: Oh!
10: Llavors em vaig quedar totalment estàtic. El presentador em feia com...
2: Tira.
10: I vaig aconseguir acabar, en aquest cas... El que sigui, no em van donar la feina. Oh. I jo vaig estar sistemàticament escoltant el diàling durant els propers 15 dies. Aviam si algú havia recollit aquest
2: moment. I no va recollir ningú.
10: I no el va recollir. I jo crec que va ser de pura empatia que veu tenir amb aquell pobre xaval.
2: Doncs ara demanaré al Joan Ferrer que busqui als arxius de Com Ràdio l'Ignasi d'Altavull. Te recordes que anava la notícia o no?
10: No me'n recordo. Per mi és en blanc. O sigui, a continuació d'aquell error, per mi tot el que vaig dir a continuació ho vaig llegir tal qual ho tenia i no recordo en absolut què vaig dir. Sembla que algú de sembla que era com de... algú de fires. Algú de la fira.
2: Allò tan típic que
10: es fa... Sí, allò de Montjuïc. Sí.
9: La primera setmana que vaig treballar a la competència, jo no havia parlat mai d'un micròfon mai, i vaig, en comptes de dir caixers automàtics, vaig dir caixers autonòmics. que tampoc és molt divertit, però la Natza Ferrer va perdre el personatge, va començar a riure, va haver de sortir fora de la... I així va començar, o sigui, humiliat per la Natza, i així, 10 anys després...
3: S'humilia bé, eh?
9: Sí, sí, sí.
10: Beneït per la Natza.
9: Sí, sí, és, ja formo part de l'equip.
2: Ara que hem parlat de ruïnes, no volíem perdre l'ocasió de demanar des de les 6 del matí als oients que ens expliquessin les seves. Hem fet una crida des de primera hora, i la veritat és que no ens han arribat moltes, però fet una selecció de les millors. Per exemple, una periodista ens ha enviat una.
10: Ai.
2: L'Alba Carreras.
10: Sí.
9: Sí, mai tant.
2: Atenció.
5: Estava treballant a la tele fent documentals i allò que vas i tornes un mateix dia agafant l'avió i anant a fer una entrevista. A la tele hi ha una cosa que es diu el rècord, que és que estan a vestit igual per fer veure que és el mateix dia. Total, que jo estava entrevistant a una persona, la tenia davant, començo l'entrevista, tot bé, i hi ha un moment que la productora mou els braços en l'aire i diu Jo, què li passa ara aquesta? M'he equivocat a pregunta o què? Total, que continuo preguntant i torna. I m'assenyala el camal del pantaló. Miro el camal del pantaló i és que m'estava sortint la calça bruta del dia anterior que tenia guardada dintre del pantaló, perquè allò que et treus els pantalons ràpids i et deixes la calça dintre, doncs m'estava sortint la calça bruta pel camal del pantaló. Total, que amb l'altra cama intento tapar-me-la perquè no es veiés, i hi ha un moment que acaba sortint, l'entrevistat mira a terra i jo fent veure que les calces no eren meves.
9: Però per què no van tallar o... I que té agrada... el rècord?
10: Bueno,
9: que...
10: perquè el dia següent es va gravar i van haver de posar les calces un altre cop, no? Imagino.
9: Ostres, quina...
10: Molt bona, aquesta m'agrada molt.
2: La Meritxell.
6: Va ser parlant amb un client, no recordava el cognom, li vaig preguntar i em diu Sanz. Dic, ah, mira, com l'Alejandro Sanz. Pisando fuerte. Li vaig dir a un noi que anava amb cadira de rodes.
10: No! Per favor, és que i, apa, que no té cançons.
9: Sí, bueno,
10: Alejandro
9: Sanz. Igual li hagués donat un infart, clar, no? Sempre tens malalties.
2: Qui segur que podria empatitzar amb la Meritxell, amb l'anterior trucada, és el Ferran.
7: Principis dels 90 vaig entrar de nou a una escola a fer de mestre, i el primer dia que estava allà a la classe vaig, mentre la gent feia els exercicis i jo els havia dit, vaig fer una figura de papiroflexia d'aquestes, que és com una grulla que tu t'hi vas de la cua i mou les ales. L'agafes del pit, t'hi vas de la cua i mou les ales, no? Llavors de fer dues mans. Llavors jo vaig dir, vinga, va, el primer que acabi li donaré la figureta aquesta. I va acabar un nen, jo clar, no els coneixia, li dono i veig que agafa amb la mà la figureta. I li dic, mira, si t'hi vas de la cua, si l'aguantes del pit i t'hi vas de la cua, veuràs com es mou.
2: Ai.
7: I veig que el nen se'm queda allà mirant amb la cosa que està aguantant-la. Li dic, no, mira, li agafo jo, li ensenyo com funciona. I després d'insistir dos o tres cops, no, si t'hi vas de la cua, diu, no, és que no puedo. I em vaig aixecar la mà i l'altra mà era un munyó, que no tenia dits, no tenia res.
10: I el tio ensenyant-li, com mira, estira.
9: És que...
10: No ho veia, no ho veia.
2: Jo ho passo fatal.
10: Pues imagina't ell que ho va viure.
9: Això, d'aquest tipus, ara no me'n recordo cap, però l'Òscar Dalmau, a nosaltres aquest tipus d'anècdotes abans li diem dalmauades, perquè n'ha fet d'aquestes, amb gent amb malalties i tal, i té el comentari que no ha de fer mai, això ho feia sempre l'Òscar. Pregunteu-li, preguntem un dia.
10: Però tu, Jordi, no en tens una? Doncs ho has dit molt ràpid.
2: Jo en tinc una.
10: I no les vols explicar?
2: Una, és que fa molta vergonya.
10: Home, d'això es tracta.
2: Ho vaig passar molt malament.
10: D'això es tracta.
2: Que tu la saps i saps perfectament que és molt bèstia.
10: Va. Ah, sí?
2: És molt bèstia. Després de la publicitat.
9: Vale. Uau.
0: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
2: 11:23.
9: Endavant.
10: Home, sisplau, necessitem saber-la.
2: Fa molts anys, jo i d'aquella època la meva nòvia vam anar a sopar a casa d'un amic. Érem tres parelles. Érem tres parelles i la meva nòvia no coneixia ningú i jo coneixia només amb ells. Val. Amb elles no.
10: Val.
2: Ara us diré una frase que segurament sabreu per on vaig ja, eh? Però és que no s'acaba aquí. Que és que a mi em diuen que la dona d'un està embarassada.
9: Ai.
2: Okay. Tal que arribo i jo vaig fer...
10: I les dones no les coneixies, tu?
2: No,
10: les...
2: De res.
10: Clar, de res.
2: De res. Només les coneixia amb ells.
10: Val.
2: Total, que vaig anar cap a una de les dones i vaig fer una cosa que és l'última vegada que ho he fet i recomano a tothom que no ho faci mai més, mai, mai, mai, que és que se'm va ocórrer fa molts anys això, se'm va ocórrer posar la mà no. a la panxa d'una de les dones i vaig dir felicitats.
9: No.
2: I la seva reacció va ser sensacional. Em va dir jo sóc així, és ella.
10: Oh, i mira, tenia 50-50, eh? 50-50.
9: Uau.
2: Oh, i jo sóc així, és ella.
10: Uf,
2: i el sopar va ser un fracàs,
9: home,
2: però un
9: home,
2: fracàs, perquè evidentment... Bueno.
9: Clar,
2: de fet, no els he
9: tornat a veure.
2: Bueno, no he tornat a fer mai cap més sopar.
9: Home, evidentment. Ostres, i...
10: Vas retirar la mà ràpid en el moment aquell, o encara tenies la mà posada?
2: Però és una cosa que... L'he explicat abans, fora d'antena, els he explicat als de la tertúlia, i la Laura m'ha dit, mai. S'ha de posar la mà a la panxa d'una embarassada. Jo dic, ja ho sé, però que en aquella època
9: en
2: no
9: aquell
2: ho
9: moment,
2: sabia.
9: Ja.
2: No, mai.
9: Jo he après també això, al metro, a no dir-li a la persona, vol seure?
2: No, és, mai,
9: jo
2: m'aixeco. Mai.
9: I que faci... Però perquè pot passar això.
10: No s'ha de dir mai enhorabona. Ni quan el nen ha... Ni quan ha parit.
9: No
10: ni quan ha parit. Jo no dic per les mosques. Jo no dic felicitats mai.
2: Bueno, seguim.
10: Però es va trencar l'amistat, eh?
2: Bueno, som parella. L'amistat és que, bueno, evidentment, no he vist la criatura jo mai.
10: Tu clar, no és que li han explicat a la criatura.
9: La criatura li és igual, és a l'altra persona. Van tenir criatures després? No ho saps.
10: No sabem. No t'ho van dir per si les mosques...
2: No.
10: Hòstia...
2: El Pablo ha viscut moments que diu que són una autèntica merda.
11: El meu segon fill, el Nico, no podia fer caca, pobre nen, i era molt petit. Llavors, això que agafes amb una mica d'oli d'oliva i amb el dit, doncs li vas refregar una miqueta pel culete, i a l'hora de treure la caca, doncs li vas agafar amb l'índex el pulgar, gràcies a la caca. Després, com li vaig refregar amb el dit petit a la mà, el que vaig fer va ser instintivament netejar-me el dit petit. Tot just després vaig anar a la cuina a acabar de preparar la sopa per la meva filla gran. No. I quan vaig provar la sopa, aviam si cremava o si d'això, vaig posar l'índex.
9: Oh.
11: I vaig dir a la meva dona, ostres, la sopa aquesta té un sabor com a podrit, està molt malament, és molt dolenta, d'això. Llavors la meva filla gran va dir, papà, és que no t'has netejat el dit on has agafat la caca del Nico.
10: Oh. Bueno, per favor. Oh. Però bueno, portava una mica d'oli, que això és mediterrani, dieta mediterrània.
9: I que com a mínim és d'un familiar, no? Com si això fos pitjor. No, no sé. Sí.
10: Bueno, tu què preferiries?
9: Ai, clar, home.
2: El Sergi.
12: Quan el meu fill era petit, molt petit, d'un any s'arribava, doncs el portava cada dissabte a classes de natació i ens posàvem els pares amb els nens a dins de l'aigua, i clar, sempre va ser amb banyador i un gorro. I el meu fill es feia bastant amb un altre nen i, en conseqüència, jo m'hi feia una miqueta llavors també amb sa mare, perquè interactuava amb els quatre, podríem dir. Total, que un dia vaig pel carrer i em creu amb un matrimoni i ell em saluda i no hi vaig caure, vaig veure que era la mare d'aquell nen. I llavors, quan em va saludar, després d'uns segons, dic, ai, hola, perdona, és que així amb roba no t'ha reconegut. I el marit estava al costat, que em va mirar una miqueta estrany.
9: Bueno, clar...
10: Home, és que ets una altra persona, amb el gorro, sobretot. Amb el gorro, si portes el gorro...
9: Jo no he fet mai natació, però em fa vergonya.
2: Ara el Jofre Llombard m'ha fet recordar un altre, que a més havia testimonis de la ràdio.
10: Una altra ruïna teva?
2: Sí, la Montse Girona hi era també, a Lleida.
9: A Lleida.
10: Ui, es posa les mans al cap, eh?
9: Sí.
10: Es posa les mans al cap.
2: A Lleida. Fèiem el programa a Lleida. I dormíem a l'hotel al Pirineus, de Lleida. I recordo que veníem de sopar i amb un cotxe anàvem al Xavi Cupido, la Montse, i jo em sembla que anava qui més anava. Digues, però me'n recordo. No et sento. Elisabel Vinaixa, sí. I després hi havia el director, que era l'Eduard Pujol, que venia amb un altre cotxe. Total, que anem al cotxe. El Jofre deu estar rient. Baixant la rampa i tal... baixem la rampa i llavors jo portava una suadera. i era un caputxa.
10: Sí.
2: I evidentment era un pàrquing molt fosc. Ai, ai, ai. Total, que jo em foto la caputxa per sobre, així, i dic, bueno, ara baixa l'Eduard Pujol, i quan baixa l'Eduard Pujol em foto davant del cotxe i foto una frenada que es mora, i es agafarà un surt de grassos.
9: Però, home, si ja sap, no pot acabar bé, això, clar, però és igual. Hem vingut a jugar.
2: Total, va. Què va passar? Que el cotxe de l'Eduard Pujol no era el següent que
10: no!
2: va venir. I de cop i volta jo amb la caputxa foto amb els braços oberts i veig un senyor molt gran fotent un cop de volant que dient, hòstia, i li dic a la Montse sortim corrent d'aquí. El Jofre sempre diu que hi ha un pobre home ingressat en un sanatori de Lleida dient, he vist el Basté fotent-me amb la caputxa fotent un surt.
10: Hauries de dir, ningú se'l pot creure, són aquestes històries com de llegendes urbanes.
9: Ara igual al sanatori ho escolten això i el deixen, ho sento, senyor Rogeli.
2: Hòstia, tu.
10: Quantes vegades creus que ho podries fer fins que fos notícia?
2: No.
10: Fins que el Basté es veu que té l'afició de que va als pàrquings a espantar la gent.
2: Ai.
10: Jo crec que valdria la pena que ho provessis.
9: Podem córrer aquest rumor.
10: Aquest rumor, com a mínim, ha sigut veritat una vegada.
9: Una vegada, sí, sí.
10: Com a mínim una vegada. Bueno, doncs aquest senyor que agafi aquest tall...
9: Sabeu el Basté, no?
10: Perquè és la demostració de que allò era veritat.
2: Ah, en tinc una altra que no és meva.
10: Ah, de qui
2: però
10: és?
2: Que passa aquí, en aquesta ràdio.
10: Ai.
2: Visita de... una entrevista que em va... Montse, no riguis. Que em farà riure a mi.
10: La Montse s'ho passa. S'està sabent tota la veritat aquest matí. El món no recula la veritat aquest matí. Ai. Aquí vas espantar el pàrquing, ara, a veure.
2: Visita, no, jo no hi tinc res a veure.
10: Val.
2: Total, anàvem a fer una entrevista gravada a... I em feia molta il·lusió fer-la, i la vam fer, a la Chrissy Hynde, la cantant de Pretenders. I arriba la Chrissy Hynde, i jo sempre que arriba un conegut que rep els de producció, pregunto, bueno, què tal, no sé què. I llavors diu, no, Alejandro Sanz, molt bé, hòstia, molt simpàtic, aquest...
10: Pensando fuerte.
2: Tal, no sé sí. Què. I la van a rebre Jordi Ramos. Ja la saps tu, no?
9: És que li he mig explicat abans a l'Ignasi, però no sabia... No.
2: El Jordi Ramos ve i em diu, dic, què tal la Chrissy Hynde? Diu, una idiota. Oh, una cretina. Dic, però què em dius? No, de debò. Dic, què ha passat? Diu, mira, diu, he anat cap allà, diu, he anat a saludar-la, hola, què tal? I em fa així, t'estic parlant de fa molts anys, em dona el puny així. I resulta que el Jordi Ramos el que volia era que piqués el puny. El Jordi Ramos, què va fer? Agafar-li la mà com si agafés un munyó i sacseja les mans per saludar.
10: Li va sacsejar el puny, no?
2: Sí.
10: Però bueno, és que, clar... Va,
2: Jordi
10: però...
2: Ramos i su tocadiscos flamenco.
9: I a sobre rajant d'ella, no, una imbècil.
2: És una cretina.
10: Clar.
2: Chrissy Hynde, simpàtica com més no poder. Bueno, i l'Àngel és probable que no hagi tornat a fer mai més una broma des que va viure aquest moment.
13: Jo a la universitat era una mica tot collons, i a vegades quan anàvem de festa m'agrada fer bromes pesades, que ara me repeteixo molt, i una d'elles era dir-li a Samuel al Siri quan no estava tan protegit, i li vaig dir, Siri, llama no sé què. Llavors, bueno, doncs vaig agafar el telèfon d'una amiga i vaig començar a dir, Siri, llama a papa. I no funcionava, i allò funcionava sense res. Siri, llama a papa. I ella mirava amb cara de... Bueno, ja em farà escarça. I després de un moment inventant-ho, vaig recordar que el seu pare havia mort feia com 3 mesos.
9: Oi.
10: Ja podia trucar, ja.
9: Ja.
10: O si contestava algú... Clar. Clar, ja directament a misteris.
9: Ostres.
2: En tinc una altra, eh?
9: Vinga.
2: És que, esclar, el Jofre Llombart i el Xavi Pérez m'estan subministrant.
10: N'hi ha més... Teves?
2: És que me l'estan recordar tothom.
10: Però
2: aquesta no és meva. Aquesta la pateixo jo.
10: Ah, bueno, també m'agrada.
2: És entrevista... Montse, riu, també, aquesta.
10: A veure...
2: Entrevista a Maya Montero.
10: Sí.
2: Val?
10: Bueno,
2: fa molts anys.
10: Interessant, ja.
2: De les primeres entrevistes, jo crec que és el primer any del Món a RAC1, que faig el Món a RAC1. I, de fet, la Montse diu que és la primera o la segona entrevista que faig... que fem gravada. I ve Maya Montero. I el guió el fa un redactor que no diria ni el nom ni el cognom. Continua treballant amb nosaltres,
10: Ah, sí?
2: Sí.
10: Bueno, escolta'm.
2: Sí, continua treballant. I és que... I em porto el guió... I la segona, la tercera pregunta és, claro, és que tu, Amaya, que has... Hosti, ¿cómo lo llevas esto de la música habiendo nacido en Irán? Y claro, se pone,
10: ¿pero qué?
2: Y se queda mirant i diu, ¿cómo Irán? Diu, no, no, he nacido en Irún. Sort que era grabat. Sort que era grabat.
10: Ostres. Era una bona pregunta, realment. Si hagués nascut a Irán, si la cantant de l'Oreja de Van Gogh hagués nascut a Irán, seria un grup bastant diferent.
9: Això,
10: però per què
9: pot
10: no?
9: Ser que hagués passat també amb la Bet, que li van dir, tu que has nascut a Sòria, i no, a Súria. Em sona que això també havia passat.
2: Escolta, estem parlant amb els de la Ruïna. Anem acabant, però abans d'acabar... Coliseum. Clar, sí. El Tomàs Fuentes veure el Coliseum, ple, que ell és una persona tímida amb el món del guió i tal, me l'imagino allà davant de tota aquella sentada.
9: Sí, sí.
2: T'has acostumat ja o no?
9: No, no t'acostumes mai. És una bogeria. És... Abans ho comentàvem, crec que és Alberto Romero que sempre deia, a partir de 100 persones, són moltes persones. Sí. I aleshores és de, jo intento no pensar-hi, perquè és de, ostres, que van posar les bombetes fins i tot aquesta vegada, posaven la Ruïna i era, com hem arribat a això? Com
2: no s'entén.
9: Amb el tontos que som, i mira on
2: hem arribat. Mira on heu arribat. És més, heu arribat encara més perquè, sense voler, va haver-hi un exercici de promoció que vosaltres no teníeu res a veure, que va ser aquest moment.
14: Entonces yo recibí un mensajito
2: Judith
14: de
2: Martín.
14: Alguien relacionado con el mundo del teatro, muy prestigioso. Tengo que hacer un evento relacionado con una cantante de ópera muy famoso, con nombre de Virgen Negra. Entramos en el lugar de grabación. Repetí esas frases hasta la saciedad.
2: Yeah.
14: Entonces llegó el día del gran homenaje, que yo me puse a verlo en directo en TV3. Entonces el hombre se empezó a pegar un speech. ¿Por qué me han encargado a mí hacer este homenaje aquí? Porque ella lo pidió. Entonces pusieron el audio y el audio que resonó por todo aquel recinto.
9: ¿Eras tú?
14: Era yo que decía, estoy tan contenta que si algún día em fan un homenatge vull que siguis tu.
2: Clar, per resumir-ho, Lluís Pasqual la contracta per imitar la veu de Montserrat Caballé després de la seva mort i que digués en veu de la soprano que volia que ell li fes l'homenatge. Lluís Pasqual va sortir ara fa uns dies al suplement de Catalunya Ràdio dient que només va voler reproduir una conversa real que havia tingut amb Montserrat Caballé en una entrevista que mai es va emetre. Vosaltres, tot això... Com ho heu viscut i què us sembla?
10: Divertidíssim. La veritat és que veure el tall aquest a la tele, de sobte, les notícies...
9: Clar, és veritat que quan... Perquè això va ser la Judit, va venir a Londres, vam fer una Ruïna a Londres i ella va venir de convidada.
10: Una Ruïna a Londres.
9: I vam dir, creiem que això serà notícia...
10: Sí, quan va acabar ho vam comentar, va dir, home, això... Sí, perquè de sobte, clar, nosaltres no sabíem què ens anava a explicar.
2: No ho sabeu mai.
10: Mai sabem. Llavors, a l'acabar, vam buscar el vídeo amb ella, com de dir, hòstia, això ho hem de veure. I quan vam veure el vídeo va ser com de... Buah, això és molt fort, jo crec que això tindrà repercussió.
9: Clar. Evidentment també, tot i que no li vam dir, però ja ho sap, vull dir, pendents de bé, home, si això n'és a més, vull dir, nosaltres responem com sigui, doncs vull dir... Però clar, és que no s'aguantava per al lloc, i després anava veient, ja amb la curiositat, a veure quan parli aquest home què diu. Perquè no, és, bueno, pues
10: a mi m'ha fet gràcia, hi ha hagut una declaració que ha fet com de que no li semblava casualitat que hagués sortit això ara, que...
9: Com si fos un complot.
10: Sí, per que és com increïble per...
2: Per vostre.
10: Sí, com donar-nos la importància a nosaltres dos, que vam fer un capítol de podcast a l'abril, com si tingués algun tipus de conspiració, nosaltres estiguéssim planejant les conseqüències d'absolutament res del que fem. En tot cas, em sembla... molt, molt divertit. Mai ens imaginàvem que la Ruïna podria també entrar de sobte en aquest context de la notícia.
9: Sí, això, de la notícia no... que no és, bueno, és divertida, però clar, això sí que és notícia.
2: Doncs aquest parell, ara el té un altre problema, que hi ha com si fossin Andy Lucas.
10: Vaya, bueno, dos has escollit, bueno, també, ja, de totes les parelles que hi ha,
2: fins a Los Morancos, podria dir Los del Río, o podria dir, jo què sé, busquem-ne una parella que sigui...
9: On no hi hagi només un gordo, o saps? Jo ja sé qui soc tota l'estona.
10: Pimpinela m'agrada més.
2: Se'n van de gira.
10: Sí.
2: Però se'n van de gira, que és bestial, perquè, és clar, m'han dit un lloc que anireu que he quedat flipat.
10: Sí, ja. Sí.
2: Aneu al Teatre Romà de Mèrida.
10: Sí, exactament.
9: A insultar a anys i anys de... A mil·lennis de cultura.
10: La Ruïna a les ruïnes. Sí, sí.
2: I després torneu a Barcelona o no?
9: Sí.
10: Estem dues setmanes aquí a l'octubre, dues setmanes al Coliseum, que serà la primera vegada que farem dues setmanes seguides. En farem vuit sí. shows.
2: Bueno, veniu aquí a parlar-ne la setmana abans.
10: Home, sí, quan vulgueu.
9: I aneu fent memòria, dir-li al Jofre que passi
2: el Jofre l'hauria de portar que en té una darrere una altra.
10: Vindrem a escoltar les ruïnes noves que han succeït fins aleshores.
2: Jo. Espero que m'estan enviant.
10: A veure, sisplau,
2: que
10: saber més.
2: No, que és un calamari, ja, però això és més vell que el Napeu.
9: Jo la recordo i és preciosa.
2: Sí. Bueno, un dia amb el Joan, mira, el pròxim dia que vingueu, amb el Joan Ferrer al diàling, la d'aquest matí de les 7 que ha passat d'una ràdio és molt bona, que li diu, és una gent que trucant un programa, no sé quin programa era, i diuen tal, no sé què, bueno, què tal, buenos días, què tal, és que estàs, diu, se te noto nervioso, i diu, no, tengo Parkinson.
10: Hòstia, és que, clar,
2: Encertat.
10: Sí.
2: En fi, torneu, eh? Torneu.
10: Tant, sí, quan venga. Vulgueu, estarem encantats.
2: El Tabull i Tomàs Fuentes són La Ruïna. En podcast porten 300 ja, no?
10: 300 i pico de capítols, sí. Disponibles per qui els vulgui.
2: Que continuem amb els èxits.
10: Gràcies. Moltes gràcies.
15: Això és Reconcentrat.

0: extremadament poca gent. Amb aquestes hores de llum solar s'espera que es puguin trobar supervivents. Hi ha un problema, que és que no hi ha equips electrògens.
1: Commoció a Sabadell pel cas del nadó mort presumptament a mans dels seus pares, que s'ha conegut avui. Els pares han ingressat aquest migdia a la presó després que la criatura mostrés símptomes d'haver rebut una sacsejada forta. Clara Pareja, directora general de Regulació i Ordenació Sanitària de la Generalitat, explica com va arribar el nadó de només 3 mesos a l'Hospital Taulí de Sabadell. Són declaracions a 3CAT.
2: La criatura va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva, va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts, van poder remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre, doncs, atenció a la UCI pediàtrica, i el matí següent, doncs, va morir fruit, doncs, d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
1: Segons ha comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els pares són en presó provisional, comunicada i sense fiança per maltractament habitual amb resultat de mort. A aquesta hora encara hi ha retencions a les carreteres per l'operació tornada de Sant Joan. A la C33 hi ha 7 quilòmetres entre Barcelona i la Llagosta cap al Nus de la Trinitat. També hi ha problemes a la C32, 6 quilòmetres entre Alella i Premià de Dalt, direcció Barcelona. I a l'AP7 hi ha 5 quilòmetres de congestió a la Roca del Vallès cap a Tarragona. Aquesta hora és en marxa el concert del grup Beat al Poble Espanyol de Barcelona. És el tret de sortida del Bars Festival, que agafa el relleu al Festival Alma. Anem cap allà, Odal Puig.
3: Amb Neurotica, Neil and Jack and Me i Herbeat, els nord-americans Beat han començat a descarregar la seva música al Poble Espanyol, el que és el concert inaugural d'aquest festival. És la segona cita que els antics membres de King Crimson, Adrian Belew i Tony Levin, fan a l'estat. En aquesta gira s'acompanyen de Steve Ball i Danny Tseri per crear aquesta superformació de rock, per repassar 3 dels àlbums dels anys 80 de la banda original. De moment, bon ambient, molta gent expectant per veure la banda, molta xafogor i també calor, però sobretot molta estona de concert per gaudir per endavant.
1: I ara els esports amb Yanire Gallut.
4: En joc a Los Angeles el primer partit dels setzens de final del Mundial, que enfronta Sud-àfrica i el Canadà. El descans sud-africans i canadencs empaten a 0, encara en clau mundial. Males notícies per la selecció d'Uruguai, que ha anunciat el pitjor pronòstic per Ugarte, el migcampista, que va abandonar el terreny de joc en el duel contra Espanya, pateix una ruptura del lligament encreuat del genoll esquerre. En bàsquet, el nord-americà Moses Wright ha confirmat a mitjans de Grècia que fitxarà aquest estiu pel Barça. El pivot provinent del El Giris Kaunas va disputar 42 partits d'Eurolliga amb el conjunt lituà, amb una mitjana de 13,2 punts i 6,5 rebots per partit. I a MotoGP, Ayo Ogura s'ha imposat el Gran Premi dels Països Baixos, aconseguint així el primer triomf d'un pilot japonès des del 2004. Han completat el podi Raúl Fernández i Jorge Martín, mentre que Marc Márquez ha quedat en setena posició i a la classificació general se situa a 40 punts de Jorge Martín. D'altra banda, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen i de Kimi Antonelli. Fernando Alonso ha acabat 18è i Carlos Sainz ha hagut d'abandonar per problemes elèctrics.
1: I el temps, les properes hores han de continuar escapant-se, alguns plogims i alguns ruixats de manera dispersa a les comarques de Tarragona i Lleida. En aquest cas, sobretot a les zones més properes a l'Aragó. A més, encara pot treure al cap alguna tempesta al Pirineu més occidental. Demà tindrem tramuntana moderada al nord de l'Alt Empordà, on augmentarà el risc d'incendi, que farà pujar una mica les temperatures al nord de la Costa Brava. També farà més calor al litoral sud, amb mestral al matí a les Terres de l'Ebre, on també augmentarà el risc d'incendi. En canvi, en moltes zones interiors la calor afluixarà entre 2 i 4 graus.
5: Així sona, reconcentrat.
6: Ah, vale, vale.
7: No acostumem a ser tan contundents, però en aquest cas crec que estem d'acord tots els que l'hem vist. Abandonados, preneu nota, és una de les millors sèries documentals que hem vist darrerament. La podeu veure a la plataforma Disney Plus i explica la història real, repeteixo, història real de 3 germans molt petits que van ser abandonats a l'estació de França a Barcelona. Estem parlant de l'any 1984.
8: El dia 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
9: Han pasado 40 años.
10: Ahora quiero saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron.
11: Es un caso particularmente extraño.
10: Porque no hay rastro de nuestras vidas. No tenemos partidas de nacimiento, apellidos, no hay nada.
12: Un misterio total.
6: antes del abandono.

0: recuerdo violencia, gritos, coches de lujo. También recuerdo tener una pistola real.
1: Es muy fuerte.
2: Todo nos hizo pensar que quizás formaban parte de una familia de delincuentes. ¿Y si están vivos?
3: Recuerdo a mi madre un mogollón.
4: Necesitan saber que los querían.
1: ¿Y qué pasaría si los encontráramos? Esa es mi pregunta.
5: Ana Ponsí, creadora i guionista d'Abandonados, molt bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda a tots. Tarda.
5: Carlos gràcies. Alonso Ojea, director d'aquesta sèrie documental, bona tarda.
7: Bona tarda.
5: I gràcies per acompanyar-nos. Un aplaudiment pel treball fet. Hem escoltat el tràiler, però crec que defineix molt bé el que veurem en aquesta sèrie, perquè parteix de la base, Anna, que no en sabem res d'aquests tres nens, ni ells mateixos saben res d'ells mateixos.
6: Exacte, estem parlant de tres germans, l'Elvira, que tenia només 2 anys quan l'abandonen a l'estació de França de Barcelona el 22 d'abril de l'any 1984, en Ricard, que només en tenia 4, i en Ramon, que només en tenia 6, que és el que té més records, però malgrat tot no saben ni com es deien els seus pares.
5: Abandonados es va estrenar el 29 de maig i porta, atenció, 22 dies consecutius, això vol dir que la sèrie atrapa, sent la sèrie més vista a la plataforma Disney Plus a Espanya i també a Andorra. Dius, Anna, que fer aquest documental ha estat com pujar una muntanya russa. Per què?
6: Sí, perquè com tota investigació ha tingut els seus moments de pujada, també hem tingut algun sobresalt o algun ensurt a la meitat de la investigació, perquè de cop aconseguíem trobar un personatge que ens deien que era mort o que hi havia papers que algú havia eliminat i llavors això tornàvem a baixar. És a dir, una muntanya russa emocional pels germans, evidentment, i també per l'equip que hem estat fent aquest projecte.
8: Aquests tres germans, l'Elvira, el Ramon i el Ricard, que van tenir una sort enorme perquè, tot i passar per una situació tan traumàtica com aquesta, els va adoptar una mateixa parella, meravellosos, la Marisa i el Lluís, van tenir una infància feliç.
5: Ells ho diuen. Que família que els adopta, que van ser molt feliços, fins i tot a les Terres de l'Ebre, quan van anar a la platja del Trabucador.
8: Exactament.
5: Diu que són dels moments més feliços de la seva vida.
8: Sí, senyor. I van estar tan bé que no van sentir ni la necessitat ni l'impuls d'investigar què va passar quan els van deixar sols a l'estació de França. Però l'Elvira és mare, al cap de molts anys, i quan ella veu com s'estima el seu fill, diu, a veure, com és possible que ens deixessin allà i que no sapiguessin mai més res dels nostres pares. Aquí l'Elvira, Carlos, diríem que és el motor d'aquesta història. Quina importància té ella en aquest documental?
7: Bueno, l'Elvira és el motor i és la protagonista total d'aquesta història, no? Sense ella, Abandonados no té cap motor, no té el sentit que té, no? És l'Elvira la que té aquestes preguntes que es fa des del moment en el que es queda embarassada i quan té el seu primer fill i el seu segon, no? I també la que impulsa els seus germans a fer la investigació amb ella, no? I comença a tirar dels fils i a demanar, doncs, aquestes memòries, aquests records dels seus germans, perquè ja no en té cap, i també a buscar ajuda, no? Ajuda que comença precisament per al mitjà de la ràdio.
8: Sí, ho explicarem després, que el primer que va fer l'Elvira va ser venir a RAC1. De totes maneres, si voleu, recuperem els records que tenia el més gran, el Ricard.
6: El Ramon.
8: Ai, perdó, el Ramon, que és el...
5: Que té molt poc records.
8: Molt poc records. I ho escoltarem, no patiu. Els que ens esteu escoltant i no heu vist la sèrie, no patiu. Perquè
5: sí, perquè la Keila ha estat obsessionada amb no fer cap espòiler.
8: No.
5: Jo n'hagués fet uns quants,
8: gràcies,
5: però la Marta estava obsessionada que no.
8: Perquè la gràcia d'aquesta
5: no
8: sèrie és no saber com es desenvolupa la història, però sí que escoltareu quins records té el Ramon i veureu que són poquetes coses les que recorda.
9: Tengo varias imágenes de mis recuerdos un poquito difusos. Por ejemplo, la Torre Eiffel, desde la ventana que se veía la pata. También recuerdo un cocodrilo en una tienda de juguetes colgado en el techo. También recuerdo andar con mi padre con coches de lujo, un Porsche recién sacado del concesionario, un Jaguar de color verde, un J24 o algo así con unas ruedas brillantes, un Mercedes de color blanco. Recuerdo viajar mucho con mi padre y también recuerdo tener una pistola real y, bueno, y dispararla y asustarme muchísimo.
5: Crec que el Carlos, tu tens la responsabilitat important a l'hora de crear aquests, aquests hams, no?
8: Els ganxos.
5: Aquests ganxos,
8: sí.
5: Que et deixen amb ganes de més. La prova és que és de les poques sèries que he vist seguides, no? Com s'aconsegueix això?
7: Que bé que l'hagis vist seguida.
5: Sí, sí, seguida.
7: Això també és important, no? D'aconseguir que el misteri no et deixi deixar de mirar la, la sèrie. Llavors, bueno, crec que com és una història que no només és real, sinó que a més té tots els elements propis d'un thriller, gairebé d'un thriller de màfies i de crim, no? Llavors, bueno, aquesta manera de fer una narració més cinematogràfica, més de suspens, crec que és el que enganxa, a més de tenir una història darrere fons molt més emotiva i emocional, no?, que és la història de l'Elvira i els seus germans buscant, bueno, buscant les respostes, no?, que sempre han tingut.
5: Clar, perquè és el que dius tu, aquí es barreja que són tres nens que els deixen a l'estació de França, que els abandonen, però a mesura que va anem sabent coses de l'entorn dels nens, és el que tu, és el que apuntes, és un thriller, perquè per què els han deixat? Quin tipus de gent, es movien, amb qui vivien els seus pares, no? Quin tipus de gent eren? Què és el que feien els seus pares? Clar, tot això,
8: clar.
5: A què es dedicaven? I tot això va generant tirar més cap al thriller. Per exemple, hi havia moltes coses estranyes en la història dels tres germans. Aquest és el testimoni de la seva mare adoptiva, la Marisa, que deia això.
10: Primer, uns nens que amb 6 anys a França no han estat escolaritzats, això no quadra gens ni mica. Que no sàpiguen els cognoms del pare i la mare, un nen de 6 anys, tampoc. Per tant, quin misteri hi ha? No volen dir-los els noms per encobrir alguna cosa. Després algun indici, com aquest de dir que havien vist diners, però aquest mai el teníem clar, pel fet de podien ser bitllets o podien ser unes monedes. Això és el que vam estar pensant tot aquell temps. I de seguida ens anuncien que pot ser una cosa mafiosa.
5: No, Anna, no et va cridar molt l'atenció que ells primer només parlessin francès?
6: D'entrada, sí.
5: Perquè semblen francesos.
6: Exacte, perquè semblen francesos, però clar, tenen dos noms. Per exemple, Richie, en Ricard, que és el mitjà, Richie, no? Richard, però clar, Ramon i Elvira, molt francesos no semblen, no? Llavors, sí que és veritat que dius, com pot ser que parlin francès, no? Això és que han tingut una influència molt directa d'algú que sempre, des que han nascut, els ha parlat en francès. Sí que deien alguna paraula en espanyol, però hi havia aquesta confusió una mica inicial. A més, deien que venien de París, per tant, tenia la certa lògica que parlessin francès, no? Però no estava molt clar, tot plegat.
5: Al punt d'arrencada, dius, anem cap a França. Però aquesta sèrie després, clar, dona moltes voltes i és una pista, diguéssim, que ens porta a París. Però
11: és una pista
5: porta
11: falsa.
5: No, i és una pista que porta a un entorn.
6: Ah.
5: Però vull dir
6: aquest record, no?, la ruta de la Torre Eiffel.
8: Exacte.
5: Clar, perquè això feu un treball, que hi ha una de les preguntes que us anava a plantejar, no? És a dir, com aconseguiu això que feu d'anar amb l'Elvira a veure amb un dels personatges que us entrevisteu i entreu i que aquest personatge o aquesta persona es deixi enregistrar?
6: Bé, això vol una mica de paciència, empatia.
5: Perquè ells ho saben, o sigui, clar, necessites el seu permís, no?, perquè els deixis enregistrar, gravar. I alguns d'ells no estan molt a favor de que els graveu.
6: Sí, però així, oposició frontal no hi ha de ningú, perquè, com sabeu, perquè puguin sortir a la televisió i més a una plataforma com Disney, els has de fer firmar uns drets d'imatge, no? És a dir, que ells han acceptat formar part d'aquest documental i tenir aquesta imatge. Per tant, al principi és evident que te'ls has de guanyar, però també us hem de dir que l'Elvira és una persona molt especial. És, no sé, té una aura especial, atrau molt. Ella és una dona que la veus és molt prima, no?, i la veus com sembla dèbil. No, té una força descomunal a nivell personal. No sé, Carlos, tu també penses com jo, no?, que té aquesta força que fa que la gent del seu voltant la vulgui ajudar.
7: Bueno, sempre que hi ha una càmera davant o sempre que algú estrany ve a casa teva o vol saber coses del teu passat o vol que estigués a càmera, sempre hi ha una reticència, no? Però després, quan veus la passió que l'Elvira hi posa i quan veus la necessitat real que té ella i també els seus germans, no?, de saber coses del seu passat, pues, és difícil no empatitzar. I a més, bueno, quan anem a gravar a persones que no estan acostumades a sortir a càmera, pues, intentem ser força discrets, no manipular massa la seva realitat, el seu espai, no?, el seu confort, i llavors pues, majoritàriament han volgut participar.
6: Fa poc, mira, vam anar com a tocar uns timbres, no?, amb alguna pista que ens anava sorgint, i hi va haver una veïna, això ens va passar a França, que són una mica més tancats, i ens va dir que es pensava que érem testimonis de Jehovà anant a vendre alguna cosa, no? Quan van saber la història i l'Elvira ho va poder explicar, ostres, va ser com, ah, no, tot el que vulgueu, us ajudem, el que necessiteu...
8: Que bé. Bé, abans...
5: Ara, perdona, la sèrie s'està veient a Espanya?
6: I Andorra?
5: I ara...
6: A partir de l'1 de juliol... A partir de l'1 de juliol és estrena mundial.
5: Estrena mundial.
6: Sí, i ens interessa molt que es vegi en entorn a França, Bèlgica, fins
5: a França, Bèlgica, tot això no ho hem vist, tot i que heu trepitjat tot aquell terreny, eh? França, Bèlgica, tot això encara no s'ha vist.
6: Encara no, a partir de l'1 de juliol.
5: Estrena mundial.
8: I potser sortiran noves pistes, aleshores. De gent que ho veu i diu, ui!
5: Bueno, no ho sé.
8: Perdó, que m'estic avançant. Abans el Carlos deia que aquesta història arrenca a la ràdio, té un lligam molt important amb la ràdio, concretament amb RAC1. Perquè quan l'Elvira diu, vinga, va, em poso a investigar aquesta història, el seu marit, que no sé si és el seu marit actual, a mi no em queda clar veient el documental, em sembla que no, li recomana, escolta, per què no vas a RAC1, per què no vas al programa Islàndia que presenta l'Albert Om i expliques la teva història. Ara escoltarem un fragment de la conversa que l'Elvira va mantenir amb la Maria Xinxó al març del 2021.
11: Què va passar quan tu en tenies dos? Van abandonar juntament amb els meus germans. Bueno, un senyor ens va deixar anar a l'estació de França, ens va portar en cotxe i ens va deixar anar a l'estació de França d'aquí de Barcelona, dient-nos que anava a buscar Carmels i que ara tornava, i no va tornar mai més. Aquest senyor ens deixa allà i el meu germà gran doncs deia que veníem de París. Tots tres parlàvem francès i el meu germà gran parlava una miqueta de castellà.
12: Però ara, què ha passat? Què estàs fent? Què vols trobar?
11: Bueno, se'm desperta la curiositat que no se m'havia despertat mai de voler saber què va passar, no? Què va passar, qui eren, per què, preguntes.
5: Doncs preguntes que va rebre i va recollir una persona molt important en aquesta història, en aquesta investigació. És Carmen Pastor, és aficionada a la criminologia, que va ajudar els tres germans abandonats a trobar pistes sobre el seu origen. Aquí podem saludar a aquesta hora. Carmen Pastor, bona tarda.
13: Hola, buenas tardes.
8: I un fort aplaudiment per la Carmen, per favor.
5: És una de les heroïnes d'aquesta investigació. Carmen, a veure, primer de tot, tu vas escoltar aquesta entrevista en directe, va arribar després, com te'n vas assabentar?
13: No, jo escuché la entrevista en la ràdio, en RAC1 en directo, sí.
5: I això és el que ja et va motivar a començar a investigar?
13: Sí, no, todavía no sé exactamente por qué, pero bueno, yo pensé que yo podía hacer algo, al menos intentarlo. Pensé que podía intentarlo y así fue. Empecé así.
5: Escolta, si ara et diguessin quantes hores creus més o menys que has dedicat a la investigació d'aquest cas, perquè el documental vens a dir que fins i tot el teu marit està una mica fins al gorro de la...
13: No, ha tenit una... No, mi marido... Ha demostrado ser el santo Job. No, nunca me ha puesto ningún impedimento, ni me ha puesto, lo que pasa que yo sí que lo he visto, lo que ha tenido que, bueno, que estar conmigo al mi lado, él pues en la parte que podía, pero bueno,
5: ¿Qué genera a nivell personal quan aneu avançant amb les investigacions?
13: Pues es que son tantas cosas, no sé en qué punto contestarte esto, pues genera una intriga y tremenda, Luego vas conociendo a gente y vas haciendo equipo y uno por otro vamos aprendiendo, avanzando. Luego a nivel personal creas unos vínculos muy, muy fuertes. Bueno, con Elvira es que ya veis cómo es, que todo el mundo los crea, que es una persona que enamora, pero también con pues muchísima gente que te vas encontrando por el camino.
8: La Carmen va fer, quan va començar a investigar aquesta història pel seu compte i sense dir-li a ningú, va fer una publicació a Facebook explicant la història d'aquests nens. La va fer en castellà, la va fer en francès i simplement va demanar ajuda a veure si algú es volia posar a investigar. I realment és que aquest cas és bestial, perquè a partir de la teva publicació, que es va fer viral, ja va haver-hi, ja surten dues dones investigadores que desinteressadament comencen a investigar aquest cas i també donen un impuls molt important. També hi ha periodistes que ajuden, gent que treballa per immobiliàries. O sigui, al final el que veus en aquest documental és que són moltes les persones anònimes que no tenen un vincle amb el cas, que us heu involucrat completament, Carmen.
13: Sí, la red que se hace de personas. Esto fue increíble, sorprendente. Y es que no fueron solo dos, es lo que, bueno, fueron muchas. Lo que pasa que estas dos en concreto ya formamos un equipo que llevamos 5 años pues trabajando en este caso y en otros. Ya creamos nuestro grupo, digamos. Pero han habido muchísimas personas durante el camino que han ayudado de una manera, de otra, de mil maneras. Muchísimas, sí, es cierto.
8: Això, Anna,
13: esa parte es muy bonita.
8: Ho havíeu vist mai amb algun dels casos que heu fet que tanta gent s'involucri d'aquesta forma?
6: A veure, jo recordo que quan va sortir el doble crim, és a dir, el doble capítol de crims de l'Helena Jubany, sí que hi va haver un moviment social bastant fort, hi va haver, recordo, un grup de 3 que es van unir i que anaven fent trucades, intentant treure informació, però potser no era una cosa tan seriosa, malgrat que la Carmen, les voluntàries franceses, és això, voluntari, no? Per amor a l'art, abans Toni deia quantes hores hi has dedicat, és que jo crec que infinites hores, perquè la Carmen es pot passar 15 hores davant de l'ordinador buscant informació. Potser una cosa així tan voluntària, però al mateix temps de tanta qualitat, tan profunda i de tanta constància, jo no ho he vist enlloc.
8: Bé, per trobar els seus orígens, l'Elvira i els seus dos germans es fan una prova d'ADN en una pàgina web que es diu MyHeritage. I a partir d'aquí fan descobriments molt interessants que no desvetllarem, no patiu, no farem cap spoiler. I de fet, ara escoltarem un fragment del documental en què l'Elvira explica un moment en què descobreix una cosa inesperada sobre el seu passat. Hem tapat el moment en què diu que és el que descobreix. Fins i tot hem posat un pi perquè no ho sabeu, però veureu la seva sorpresa.
14: Resultados de tu test de ADN. Que en el MyHeritage tienes una parte que es un mapa. Y en el mapa tú ves de dónde eres más. Yo me espero que aparezca la mancha en toda la parte de Francia. Entonces, cuando abro ese mapa, de golpe porrazo veo fue como un uy, este test ha estado mal, al igual me tengo que hacer otro. Me petó la cabeza.
8: Com funcionen les proves d'ADN i què pots arribar a descobrir? Perquè aquí també vam flipar nosaltres molt de dir,
5: ara estem per fer-les tots els de l'equip, a veure d'on som, perquè potser no som d'on som.
8: Perquè d'aquí surten pistes, molt bones.
6: Sí, sí, és a dir, tu agafes un palet, no?, d'aquest, un pal, no?, una turunda, que diuen, això que fa servir la policia per buscar també, no?, restes de sang, etc. Res, tu passes per l'interior de la boca.
5: I ja està.
6: Sí, llavors ho envies i llavors hi ha el sistema informàtic, tu tens com una aplicació, tu pagues, evidentment, no? I llavors allà et van arribant els resultats i si algú que dona un tant percent, que és al·lucinant, això potser la Carmen ho pot explicar millor, però els tant percent són molt petits, no us penseu allà que et surt un 50% que podria ser el teu, no sé, oncle, no? No, són tant percents molt petits i a partir d'allà doncs tu pots escriure un missatge i després l'Elvira crea un missatge tipus i el va enviant a tots aquells que li van donar en positiu, com per dir, ei, jo estic buscant això, em podeu ajudar?
5: Però això ha de ser gent, Anna o Carmen, que també està integrada en aquest sistema. Clar. Per tant, aquí es va donar una casuística, que és que algú estava en aquest banc, no, Carmen?
13: A ver, esto, MyHeritage tiene una base de datos de millones y millones de personas, ¿vale?, en el mundo, Pero bueno, tiene mucha gente de europea que se hace el test de ADN de esta empresa en concreto. Entonces, a veces hay suerte, que es lo que decía Ana, a veces te dan coincidencias de ADN fuertes, altas, esto te facilita mucho el trabajo, pero a veces son coincidencias muy pequeñas y no solo está el problema de que son coincidencias pequeñas. Lo que habéis dicho, sí, tú puedes contactar a la persona, pero con quien hay una coincidencia, pero la mayoría de las veces no te contestan. Y si te contestan, es que no tienen ni idea, porque igual con esa persona, el antepasado con el cual tenías coincidencia de ADN, igual es 7 generaciones más arriba, quién sabe, de sus tatarabuelos, ¿no? Entonces, esto realmente se hace por un trabajo que es de genealogía genética. Se va cogiendo todas las coincidencias de ADN y se va a hacer, es que es muy largo explicarlo ahora, pero tiene mucha parte técnica, ¿vale? Se buscan triangulaciones que se llaman, se desarrollan con estas personas que tienen ADN en común, se van haciendo los árboles genealógicos de estas personas y vamos subiendo hasta arriba, para arriba, hacia atrás, hacia los antepasados, hasta ver ¿dónde coincides en ADN familiarmente con alguien? Y bueno, es muy largo de explicarlo. Luego a partir de ahí hay que hacer otra vez un árbol genealógico, pero descendiente de todas las ramas que bajan de esa coincidencia. No sé si se entiende.
8: Es una feinada. No, yo lo que entiendo es que hay una feina.
13: Aquí es que es eso, es que no es... Ah, hay una coincidencia de ADN. Ah, mira, envío un mensaje. Ah, mira, somos familia. No, es
6: no, y aquí la
13: es
6: gran
13: un trabajo
6: sort.
13: Muy laborioso. Y ahí es donde estaban Silvia y Marie Caroline, que són genealogistes.
6: És el que anava a dir, que la sort és que dues de les voluntàries que més han ajudat, i per això deia això de la professionalitat dins de la voluntarietat, és que elles són expertes. Una és genealogista de professió i l'altra aficionada. Però entenen, i entenen. Si ens hi posem nosaltres,
5: no
6: encara ara hi seríem, no?
5: No en sortiríem.
8: Hi ha un moment del documental en què hi ha un punt d'inflexió que marca un abans i un després.
15: Recordo que era la mañana. Me llama Carmen y me dice... Elvira, creo que hemos encontrado a alguien que puede que sea verdad que conoce a tu familia. Y claro, yo allí me quedé todo el día como diciéndole, Carmen, ¿pero cómo puede ser eso? Porque Carmen me dice, he hablado con Isabel, Isabel me ha dicho que esta tarde se reúne con esta señora que le suena la historia y cuando sepamos algo te llamamos.
13: ¡Buah! Empiezo a tener llamadas con Isabel y entre la información que me transmite... Me dice, sí, se llaman Ramón, Richie y Elvira.
8: Ja, quan veus això al documental, dius... Carmen, tu això com ho vas viure?
13: Buah, todavía se me pone la piel de gallina, todavía me emociono. Fortísimo. Ese día tenía que hacer yo la paella en mi casa y no pude. Imposible, tuvo que hacer mi yerno. Tenía reunión familiar, no pude.
8: No me extraña.
13: Los nervios, la emoción, la impaciencia, llamada aquí, llamada allí, llamar a Elvira.
8: Emoció màxima.
5: Anna, quan us va arribar i com us arriba la productora a la història de l'Elvira, el Ramon i el Richard?
6: En Carles Porta i nosaltres havíem escoltat aquesta entrevista del que dèieu abans de RAC1, no?, d'Islàndia, i ja és una història que així d'entrada crida molt l'atenció. És veritat que ella en aquell moment estava una mica a les beceroles de tot plegat, després ja l'ajuden les voluntàries, descobreix moltes coses, i a través d'en Giles Tremblay, que és el periodista del The Guardian a Madrid, que es va implicar molt amb la història, que també va publicar un article al The Guardian i es va fer com molt amic de l'Elvira, hi ha un moment que diu, necessitem investigar més, hem de seguir estirant fils, i llavors és quan li diu, mira, hi ha un periodista a Catalunya que crec que et pot ajudar, és en Carles Porta, i llavors els germans de l'Elvira coneixien els projectes d'en Carles, els agradava com treballem, i res, i així entrem nosaltres. Ja el 2021 comencem a fer ja alguna primera incursió, sobretot en el món de l'escala, de l'Alt Empordà, i continuem, i a partir del 24 amb en Carlos i l'equip ens posem ja a saco a rodar, i Carlos, es pot explicar-ho tu, ho hem tancat fa relativament poc tot això.
7: Fa relativament molt poc, sí, sí. Vam estar com 2 anys des del primer cop que vam donar rec a la càmera i després van ser 2 anys sense parar. Amb un equip reduït, amb el Lluce, amb l'Anna Casals, i a poc a poc anar aconseguint entrevistes, anar fent viatges i anar en la investigació que s'estava fent en paral·lel.
5: Escolta, hi ha testimonis en aquest allò que dèiem que tot és la història d'Abandonados, és una història que té moltes cares. Hi ha testimonis que resisteixen molt a donar informació. Per exemple, hi ha una família amb informació molt important pels tres germans que no els volen, no els hi volen explicar, no els hi volen explicar per telèfon.
8: No.
5: I no els hi volen dir on viuen. I aleshores queden amb aquesta família a Atocha i ells, com si els... Ja vas pensar, digues, bueno, això acabarà fatal. Patir. Els venen a buscar, sí, a Atocha, sí. Els pugen al cotxe i els porten a un lloc indeterminat.
6: Sí, hi ha un moment, fins i tot, que l'Elvira fa molta gràcia, i ho diu en el documental, que hi ha una de les voluntàries que li diu, la Montse del Río, que és criminòloga i, no sé, per coneixements de la seva feina, li diu, tu posa el localitzador en el mòbil pel que pugui ser.
5: Exacte. Això us va fer mal pensar?
6: A veure, mal
5: pensar...
6: Perquè
5: allò era raro.
8: Home.
5: O sigui, jo tinc informació dels vostres pares, però vosaltres heu de venir amb mi.
6: Saps què passa? Que...
5: Amb tota la confiança, però...
8: I no us ho vull dir per telèfon, eh?
5: No us vull dir per telèfon.
8: Ni
5: on
8: visc.
5: No us dic, no veniu-me a veure, us vinc a buscar jo i us porto amb el meu cotxe...
8: Amor! Amor!
6: Saps què passa? Que quan en Ramon t'explica tots aquests records que tenen molt a veure, també ho deia en Carlos abans, amb l'àmbit criminal, sí, que si una pistola, que fa un nen amb una pistola, que si cotxes de luxe... Tampoc t'estranya que aquest submón, hi pot haver-hi alguna cosa que faci que no ho vulguin explicar així tot d'entrada, sinó que es volen assegurar que aquells tres nens que han contactat amb ells poden ser realment els nens que ells creuen que poden ser, no? Però és que, clar, és difícil parlar d'això
8: sense fer spoilers.
5: Bueno, veient el documental tens la sensació que passen coses, com dèiem, inesperades. És un documental on permanentment es donen girs de guió.
8: I sobre la marxa,
5: girs de
8: guió, si vas dir, ostres.
5: Girs de guió, permanentment estàs en sorpresa. Clar, és un cas real. Llavors, clar, o sigui, una vegada més la realitat supera la ficció, que és el que m'agrada a mi, no? Per exemple, en un moment en què estàveu a punt de gravar una conversa amb l'Elvira, passa això.
8: Vale. Hi ha cobertura, no? Ah, que trucat!
16: Hola, buenas. Un segundo, que me cambio de habitación, que así poder escuchar mejor, que no tengo cobertura en esta sala. Buenas. Vale, ahora...
17: Te explico, bueno, un poquito es lo que te había comentado antes, que es que no sé si has podido leer un poquito el periódico que te he mandado de Le Parisien.
18: No, todo lo he completado, no, vale. Preferiría que me lo dijeras tú, sí, porque estoy siendo autónoma y estaba con
17: vale, clientes. Vale, perdona, y gracias por la llamada, ¿eh? Mira, te explico un poquito. Llevo como 4 o 5 años que estoy buscando a mis padres y buscando, acabé encontrando un documento en el que tu padre y mi padre salen juntos.
5: A veure, Carlos, quantes hores heu gravat i no heu fet servir? Perquè aquí tenim això, però...
7: Però moltes, són moltes, moltíssimes. No tinc la dada, no vull mentir, però són moltíssimes hores. Ara em feia molta gràcia perquè aquest moment és un d'aquells momentazos, no?, d'estar succeint alguna cosa en directe i és el que passa quan tens un cas que no saps a on arribarà, que comencem un projecte sense un final, amb una investigació oberta i llavors la porta a les sorpreses està oberta, no? I quan passa això en directe i estàs gravant, pues és adrenalina a full.
5: La sèrie Abandonados acaba sent un viatge apassionant, novament us la recomanem des d'aquí, es resolen moltíssimes incògnites, però també queden moltes preguntes a l'aire.
15: Han habido muchos momentos de sube baja. Cada vez que recibías un match, cada vez que encontrabas una pista, cada vez que, ¿no?, era un sube baja de... Que sí, no.
19: Esa historia representa lo mismo que le he dicho a Elvira, una carrera de fondo. De momento no la hemos acabado. ¿Quién sabe si la vamos a acabar mal antes?
20: Quedan muchísimas cosas por resolver, claro, y muy importantes para ellos.
5: A veure, pregunta per l'Anna i pel Carlos. Quan decidiu que fins aquí?
6: Ho decideix en Carles Puigda.
5: Ah, diu que fins aquí.
6: No, hi ha un moment.
5: No, bueno, clar, és que...
6: Hi aguantar un moment.
5: Clar, encara podríeu estar gravant.
6: Nosaltres
5: ara, jo encantat,
6: no
5: Vosaltres no ho haguéssiu deixat, eh?
6: No, encara ho estem fent. És a dir,
5: encara seguiria...
7: Sí. Que no ho hem deixat.
6: No ho hem deixat, és que de fet
5: però nosaltres... Encara, perdona, eh? Encara esteu gravant?
6: Gravant, no, perquè tu bueno, saps
7: quan cal, sí.
6: És a dir, exacte.
5: Quan cal, sí, val.
6: Sí, allò que deia en Carlos de no sé quantes hores, no estem tota l'estona amb la càmera com estàvem, però sí que és veritat que quan es succeeixen fets concrets, mira, aquest cap de setmana, justament, dissabte va passar un fet molt concret, vam trobar una pista molt bona.
5: Aquest dissabte,
6: Sí, i de cop estàvem en un grup, i hi ha l'Elvira també, i també hi ha la Carmen Pastor, i vam dir... Podeu fer una videotrucada ja i la gravem? Com no volem deixar perdre aquest moment, no? Imagina't que després d'això ho podem fer servir per un cinquè capítol, no?
5: Això és bueno, que, ara que parles d'això...
7: Després d'estar...
5: Digues, perdona, Carlos.
7: Que després d'estar 2 anys gravant, hi ha molt de material que potser en aquell moment no té un sentit o no té un fi, i després arriba una informació i dius, home, aquella entrevista o aquell moment que vam gravar, no sé on o tal, ja té un sentit diferent.
8: I la Carmen continua investigant,
5: moment,
8: també,
5: Sí. Tu, Carmen, continues treballant, no?
0: Sí, ya sabe Ana que este fin de semana me he acostado a las 4 de la mañana porque no podía seguir de tirar a ver si sacaba algo. Ana lo sabe.
6: Sí, hay una pista muy buena.
8: Ya una pista muy
0: así
8: buena.
0: Que, bueno, la verdad es que es un sub y baja tal como sale en el bueno, en el documental y en el trocito que habéis emitido. Pasa muchas veces eso, que te sale algo y te da un subidón increíble y buscas y sigues y luego al final para nada, ¿o no?
6: Sí, us podem posar un exemple molt petit. Vam estar fa 3 setmanes amb l'Elvira a França buscant una pista, aquesta que ens van dir si érem testimonis de Jehovà, i no vam tenir sort, però en canvi aquest cap de setmana amb aquesta mateixa pista hem tingut una sort increïble que esperem que es materialitzi d'aquí poc. Llavors sempre és això, tota l'estona.
5: Sí, vam parlar fa poc.
0: Que... Nunca sabes en qué parte has empleado muchísimo esfuerzo para algo o para nada. Nunca lo sabes. Clar. Que, bueno.
5: Amb el que esteu explicant, volia preguntar-li al Carlos. Això és com, ara em ve al cap, un trencaclosques de 5.000 peces que tu les tens allò repartides, que potser un dia dius, calla
21: que he trobat aquell tros de
5: cel. Ara, que he trobat aquest tros que m'encaixa amb la història i que de moment no sabia on anava. Pot passar això, Carlos?
7: Absolutament. No només això, sinó que pels propis germans també. A vegades tenen declaracions que fan tinc un record d'alguna cosa i tal, i té com una imatge una mica difusa, no? I després aquesta imatge difusa que tenia una entrevista de fa mesos, quan anem a segons quin puesto, pues llavors troben l'explicació aquella imatge, aquella memòria, no? I això és molt... És superguai quan passa.
6: Sí, hi ha una imatge molt simbòlica, el got de llet amb una mica de nata a sobre,
5: sí,
6: que
5: d'entrada
6: dius que és aquest record tan estrany.
8: I té la seva importància.
5: No, i dona molt mal rotllo, eh?
8: Però té una explicació.
5: Bueno, ja, però primer dius què és això, aquesta dona? Aquest ésser que li dona un got en ple de nata repugnant. Bueno, a tot això, Carles Porta, que va estar amb nosaltres fa, crec, un parell de setmanes,
8: sí,
5: no? Que va estar presentant una nova sèrie, perquè aquest home no para. La sèrie de... 33 gràcies, Marta Cailà. Clar, li van preguntar sobre Abandonados. Escolta, més optimista Carles Porta que l'Anna i el Carlos, sí.
22: Nosaltres hem intentat respondre totes les respostes, però a la sèrie no les podem respondre totes. Ara, després de l'emissió, ja et diria que gairebé sí. I, per tant, no et puc dir 100%, però diríem un 99%, hi haurà un cinquè capítol com a mínim, espero que d'aquí un temps, encara estem recollint coses, perquè el que està arribant ja és absolutament... Si la sèrie és flipant, el que ens arriba ara encara ho és més.
5: És flipant.
8: Diu que el que... A veure, clar, és que...
5: Això ho diu el Carlos, això diu el Porta.
8: Diu, si la sèrie és flipant, el que arriba encara ho és més.
6: No serem nosaltres qui desmentirem el jefe.
5: No, clar, si no haureu de passar...
6: Però tot sí, estem ben encaminats i molt contents.
8: Ai, que bé.
5: Escolta, i per acabar, una pregunta que vol fer-li al Carlos de la banda sonora.
8: Sí, tornem a posar el tema principal de la banda sonora, que és aquest, que té una arrencada molt xula. Torna
2: a arrencar. Bé, el Carlos va anar a Hongria a gravar aquesta banda sonora que ha fet el Joan Vilà. Com és que veu anar fins a Hongria, Carlos?
3: Bueno, pues a Hongria és una ciutat coneguda per la seva història musical, perquè té músics excel·lents, també per un tema pressupostari, i perquè el Joan Vilà, que és un excel·lent músic, que ha fet una banda sonora fantàstica, la veritat, treballa molt amb el Joan Martorell, que és l'orquestrador, i la seva orquestra de referència és la de Budapest, una de les escoles que hi ha a Budapest, i allà vam anar un cap de setmana a fer tota aquesta banda sonora, que la veritat és que ha quedat fantàstica.
2: És fantàstica, sí.
5: Doncs, ens agafem el que ens diu Carles Porta, falta un...
21: Jo explicaré

0: volem un cinquè capítol. No.
1: Tres nens abandonats i, repeteixo, la sèrie va donant, girs continus, girs al mateix capítol.
2: Però com s'acaba, això?
1: No. És que aquesta és la qüestió.
0: L'ha de veure, senyor Marcelí.
1: L'ha de veure. Que, clar, hi ha gent que pot pensar, no s'aclari res, s'aclareixen moltes coses.
0: Ui, el que s'arriba a esbrinar. Sembla impossible.
1: Sembla impossible. N'aclareixes moltíssimes, però se n'obren moltes altres d'interrogants.
3: L'important és el viatge.
1: Exacte. El disfrutareu. Carmen Pastor, una de les voluntàries que va investigar la història de dels tres germans. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a vosotros.
1: Gràcies. Enhorabona per la feina feta.
4: Gràcies. Bueno, i per la que queda per a fer.
1: Sí, no, ja veig que la cosa continua. I gràcies també a l'Anna Ponsí, creadora i guionista d'Abandonados. Anna, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I al Carlos Alonso Gea, que és el director d'aquesta sèrie documental que, com dèiem, porta per títol Abandonados a Disney+. Carlos, gràcies.
5: Gràcies a vosaltres. I si us ha agradat, recomaneu-la, que quan més...
1: El porta que us pugi el sol.
5: Així m'agrada.
1: Una abraçada. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.

0: Això és...
1: Reconcentrat.
2: Hi ha pocs artistes que en l'última dècada hagin influït a la música pop com ho ha fet Damon Albarn, realment. Primer com a líder de Blur, una de les bandes més importants del Britpop dels anys 90, i després amb el seu projecte paral·lel, Gorillaz, amb el que va bàsicament revolucionar la relació entre la música, l'art i la tecnologia. Després de gairebé 40 anys pujant als escenaris, Albarn continua sent una de les figures més inquietes, creatives i rellevants de l'escena musical. Ara fa uns dies va actuar amb Gorillaz al Primavera Sound, eren un dels grans caps de cartell, i el nostre redactor, el Joan Ferrer, va tenir l'oportunitat de parlar amb ell.
3: Damon Albarn, bon dia, good morning. As far as I know...
4: Pel que sé, estàs instal·lat a Devon, un comtat al sud d'Anglaterra. Per què t'agrada viure a prop del mar? Ara que som a Barcelona, per exemple, et sents diferent al Mediterrani que quan estàs al mar d'Anglaterra?
3: Than when you are in the England Sea?
5: It's considerably warmer.
6: És considerablement més càlid, així que és facilíssim ficar-se en aquesta aigua durant tot l'any. És fàcil en comparació perquè, vull dir, jo visc i nedo a l'Atlàntic, saps? I a l'hivern l'Atlàntic Nord és bastant fred. No fa un fred impossible, però no t'hi pots quedar gaire temps.
4: Però prefereixes el Mediterrani o no?
6: M'encanten tots els mars. Aquesta relació és simplement una que, sense la qual no puc viure realment.
4: Has estat aquí a Barcelona moltes vegades. Recordo que el 2022 vas tancar el Primavera Sound amb Gorillaz. El 2023 vas tornar amb Blur. I l'any passat vas estar al Festival Cruïlla amb Africa Express.
6: Efectivament.
4: Té alguna cosa especial a Barcelona que et fa tornar-hi una vegada i una altra?
3: Over and over again.
6: Bé, les invitacions, vull dir, sí, sempre tinc moltes ganes de venir a Barcelona. És una ciutat molt sociable. Hi ha molts pocs llocs que com a músic no t'agradi ser. Ser a Barcelona, vull dir, sí, m'agrada molt. Vaig venir aquí la primera vegada, devia ser el 1989.
5: Sí.
6: Així que és molt diferent. Un lloc molt diferent, sí, potser el 88, potser el 88. Això va ser quan van ser els Jocs Olímpics aquí?
4: Sí.
6: Va ser aquella època, oi? No sé si va ser abans del 1990 que van ser els Jocs Olímpics de Barcelona, no?
4: El 92.
6: El 92, per això, que es devien estar preparant els Jocs. Això és abans dels Jocs Olímpics, 3 o 4 anys abans, així que era com la vella Barcelona. I després dels Jocs Olímpics va ser la nova Barcelona.
5: And then after the Olympics it was the new Barcelona.
3: And is there some place, some food...
4: Hi ha algun lloc, algun menjar, no sé, algun ritual que facis o vagis quan ets aquí?
5: One of my greatest regrets...
6: Un dels meus majors penediments de fer tantes gires i viatjar tant és que mai he portat un registre de tots els llocs increïbles on he menjat i de les botiguetes estranyes que he visitat. Vull dir, conec Barcelona bastant bé, però hi ha un parell de llocs on he menjat aquí que no puc tornar a trobar, saps? N'hi ha quan vaig a... No recordo el nom de res. Ah, vaig bastant a la bodega Biarritz. Està molt bé, no es casen amb ningú. Saps què vull dir? La seva política és que esperis fins que tinguin espai. No hi ha excepcions, així que està bé per la gent.
4: Potser m'equivoco, però diria que l'últim disc de Gorillaz, The Mountain, està molt relacionat amb la mort, els adeus, els canvis, els nous camins, però també està molt influenciat pels sons d'Àsia. La gent d'Àsia té una manera diferent d'afrontar la mort i tot això que et menciono?
6: Jo crec que sí, però ja saps, Anglaterra és probablement un dels pitjors llocs pel que fa com es gestiona la mort. Així que parlo des d'un punt de gran desavantatge en aquest procés de creació. Saps, els irlandesos tenen el taüt obert i tothom va a la vetlla i mostra el seu respecte al cos, però nosaltres ni tan sols tenim això. Hi ha una ciutat en concret anomenada Varanasi, a la vora del Ganges, que ha estat una mena de ciutat dedicada a la incineració ritual durant milers d'anys. Així que quan hi vas, ja saps, hi ha cossos cremant al teu voltant, per tot arreu, però es nota molt còmode i natural, i de fet molt positiu, perquè hi ha aquesta sensació del riu i el cicle de la vida i de retornar al no-res, i sí, ho vaig trobar molt positiu en aquest sentit.
5: Yeah, I found it very positive in that sense.
3: The last year years you have included
4: love. Els últims anys, en els teus discos has inclòs molts instruments de diferents parts del món. Àfrica, Àsia, l'Amèrica del Sud. T'interessa la seva musicalitat o és el simple fet de viatjar el que t'inspira?
6: Ha de ser el so dels instruments i una mica la història musical d'aquells sons i aquelles escales i aquells intervals i estils, i això és el més fascinant. Hi ha certes coses que, a menys que les toquis amb una mena d'instruments una mica excèntrics, no pots entendre realment quina és la subtilesa. Ja saps, coses amb quarts de to, instruments amb quarts de to que no es troben realment a les orquestres tradicionals occidentals. Són increïbles. Vull dir, la música és música tot arreu, i simplement hi ha moltes maneres diferents de fer el mateix.
5: Many different ways to make the same thing in a way.
3: Nowadays when you play songs from 30...
4: I avui en dia quan toques cançons de fa 30 anys, les sents com records, com clàssics o com si ja no fossin teves.
3: Yours anymore.
6: Són com vells amics, alguns d'ells, suposo. No ho sé, vull dir, només intento anar sumant i ja saps, sempre ha estat un procés que, d'alguna manera, encara que siguin directament, ha estat com un diari de la meva vida des de llavors. Des de cap al 1989, de debò, he estat component cançons que s'han gravat, així que gairebé 40 anys on he tingut moltes maneres diferents d'expressar les coses, però crec que puc reconèixer alguna cosa del meu camí en elles.
4: Com si fossis diferent.
6: Jo segueixo treballant i no hi dono voltes a les coses, saps? Simplement ho faig i després passo a la següent cosa. Només és feina. El procés és el més important per mi.
3: Talking about gorillas.
4: Parlant de goril·les, vaig veure un vídeo on demostraves que la base de la cançó Clint Eastwood, que és una de les cançons més conegudes de goril·les, era com un preset, una mena de configuració que ja venia guardada en un petit teclat.
5: Suzuki Omnicord.
6: Sí, un Suzuki Omnicord.
4: Això vol dir que no importa d'on vinguin les cançons, si els acabes donant una forma i un contingut adequats.
3: And content.
6: Venen de qualsevol lloc. Vull dir, encara estic buscant el segon preajust que tingui tant d'èxit com aquell. És el preajust amb més èxit de la història. Compro teclats tot el temps. Tinc centenars i centenars i centenars de teclats, alguns de molt cars, molt rars, però molts d'ells són realment molt accessibles, casios, barats. Mira, acabo de tornar de Kazakhstan i de Georgia i n'estava buscant. De fet, aquesta vegada no he aconseguit comprar cap teclat, però busco tot el temps entre altres coses. Però sempre busco els mercats, qualsevol cosa. Al Kazakhstan gairebé compro una màquina de codi morse soviètica, però no estava segura si seria capaç de fer-la funcionar. Així que no la vaig comprar, però ja me'n penedeixo.
4: Aquí a Catalunya tenim un instrument que es diu gralla. No sé si n'has sentit a parlar mai.
6: Estic segur que n'he sentit a parlar.
4: Volia saber si inclouries aquest instrument en alguna de les teves cançons.
6: D'acord, així que és com una xeremia. Sí, sí, vull dir, tenen coses similars que toquem en una mena de música medieval.
5: Medieval music.
4: Sí, yeah.
6: Sí, de fet ja n'he fet servir abans, cap problema. De fet, realment vaig fer tot un projecte sobre un home brillant anomenat Dr. John Dee, que era com una mena d'assessor de l'Elisabet I. També li anava molt tot el tema esotèric i alguns dels instruments que vaig utilitzar eren com una xeremia o coses així, i molts llaüts i tot això.
4: Dels anys, i també ho fas ara a The Mountain, has col·laborat amb alguns dels artistes més grans de la història, no ho sé, Snoop Dogg, Elton John, Beck, Robert Smith... Hi ha alguna col·laboració que encara pensis no sé com ho vaig aconseguir, com ho vaig fer?
6: Com ho aconsegueixo? Bé, hi ha unes quantes persones, però és injust anomenar-les perquè és una mica, ja saps, no vull entrar en aquest joc de donar noms perquè es fa massa gran en els mitjans de comunicació, saps? Quan dius, m'ha rebutjat a artista, però hi ha molta gent amb qui per una raó o una altra no he pogut treballar, tot i que els ho havia demanat. No he treballat amb el 100% de la gent amb qui volia fer-ho, ni de bon tros.
4: I hi ha algú o alguns amb qui t'agradaria col·laborar avui en dia?
6: Molts, sí. Hi ha tants artistes brillants per aquí. Sempre n'hi ha molts. Vull dir, és pràcticament la millor feina del món cantar i que cantin les teves pròpies cançons. És una cosa molt gratificant, si ho pots fer. Tocar música és simplement el millor. Així que no és estrany. Hi ha tants artistes bons allà fora. Hi ha molta gent que ho està petant i no crec que TikTok hi ajudi, per ser-te sincer. Segur que ho fa d'alguna manera. Promou, té el seu costat positiu, però també té un costat molt negatiu.
5: It has its positive side, but it also has a very negative side, I think.
3: There is a Catalan one. I don't know if you...
4: N'hi ha una de catalana, no sé si la coneixes, que es diu Rosalia. Col·laboraries amb ella?
6: Mira, doncs, de fet, estava assegut a la taula amb ella fa dues setmanes prenent una copa. Ella és increïble.
3: Oh, yeah?
6: Ho és, però vull dir, ja saps, els superlatius sembla que la segueixin. Però sembla molt guai. Em va agradar com a persona i tant, m'encantaria fer alguna cosa amb ella. Té molt de talent, sí.
3: Here in Barcelona.
4: Això va ser aquí a Barcelona, deies?
3: No,
6: de fet estava a Londres.
4: Amb el món en què vivim avui en dia, creus que la música és més útil per entretenir i fer que la gent oblidi els problemes? O els músics haurien d'estar més compromesos i fer pensar la gent?
6: Crec que sempre em decantaria per una major responsabilitat social i política, simplement per l'abast dels cantants populars. Però, ja saps, vivim en un món molt i molt obsessionat amb nosaltres mateixos, amb les xarxes socials. És una mena de bèstia de 7.000 milions de caps.
5: 7-billion-headed beast.
3: What do you think when you see...
4: I tu què en penses quan veus gent joves amb telèfons intel·ligents gravant tota l'estona en un concert dels teus, ara que parles de xarxes socials?
6: Ho accepto.
4: Ho acceptes?
6: Ho accepto. Jo mateix no tinc telèfon, així que...
4: No?
6: No visc en aquest món, però accepto que aquest món existeix.
4: També crec que ets aficionat al Chelsea.
6: Sí.
4: Què n'esperes ara de Xavi Alonso?
6: Bé, només un líder fort, algú fort. Vull dir, no es pot qüestionar el seu pedigrí i només espero que pugui treure el millor dels jugadors que tenim. Això és el primer, és aconseguir que aquest equip jugui unit, perquè aquest any ha estat vergonyós en algunes ocasions, de debò. Una vergonya. L'única cosa bona que ha passat aquest any és que l'Arsenal no ha guanyat la Champions. Això és l'única cosa bona que ha passat en tot l'any.
5: Oh, yeah.
3: And is there a...
4: Hi ha algun jugador del Barça que fitxaries pel Chelsea?
6: Oh, Déu meu, només necessitaríem un davanter. Qui? Em sembla que cada vegada que un davanter ve al Chelsea deixa de ser capaç de fer gols. Vull dir, Fernando Torres n'és l'exemple perfecte. Era brillant al Liverpool, era un geni al Liverpool i a l'Atlético, i llavors va venir al Chelsea i va estar bé, però no va ser el mateix, així que és difícil de dir amb el Chelsea. Tant de bo Alonso ens pugui fer

0: jugar aquest tipus de futbol d'atac, això és el que diria, però no diré cap nom concret perquè sembla que és una maledicció per tothom, d'acord?
1: Sí, pot ser. Sí.
2: I ja per acabar, és diferent el Damon Albarn que puja a l'escenari amb Gorillaz que el que ho fa amb Blur?
0: No, és una mica boig tenir dues entitats tan grans que sembla que no, vull dir, només voldria que els fans de Blur i de Gorillaz anessin a prendre alguna cosa junts i després es convertissin en una sola cosa, però sembla bastant difícil aconseguir que tots dos, no ho sé, potser la música és simplement massa diferent, vull dir, segueix sent la meva veu, és estrany, no canto amb un accent diferent ni res, segueixen sent les meves cançons, però tenen unes bases de fans totalment diferents, és realment estrany, vull dir, no sé si algú més té això a la seva vida, dos grups d'estadi amb públics totalment diferents. És molt estrany.
2: Sí que és veritat que són públics diferents els de Gorillaz i Blur.
0: Ho sé, per això ho dic, així que, ja saps, potser hauria de fer una gira amb els dos grups junts i... No, en realitat és un malson, Déu meu, és una idea terrible. Una vegada més, només una més, la gira final.
1: La final tour, just everything all together.
2: Well, Damon Albarn, that's it. Bé, doncs, ja està. Damon Albarn, ha estat un plaer. Moltes gràcies per acollir-nos.
0: Gràcies. Yeah. Gràcies per ensenyar-me la xeremia catalana.
2: Cap problema.
0: Molt bé, gràcies per pensar en mi d'aquesta manera.
2: I has de venir a veure els castells amb la gralla, eh?
0: I tant, hi seré.
2: Moltes gràcies.
1: I'll be there.
3: Anytime.
1: Moltes gràcies.
3: Thank you.
4: Reconcentrat.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Bona nit, són les 11 i a aquesta hora tenim la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial. És el Canadà. Jaume Molló, bona nit.
2: Hola, bona nit, Oriol.
1: Acaben de guanyar les últimes jugades del partit. Han fet el gol de la victòria per 1-0 contra Sud-àfrica.
2: Sí, sí, els Bafana Bafana que han caigut a última hora amb un gol de Stephen Eustaquio. Un gol que ha arribat després d'una centrada des de la banda dreta.

0: que per obrir
1: setzens. Sí, i com diu el Molló, ha proposat una mica més o bastant més Canadà que no pas Sud-àfrica, que ha anat allò aguantant al darrere, esperant a veure si el Canadà els pressionava per intentar sortir, i per mi, com a mínim, sense haver estat el partit de les nostres vides, fa una mica de justícia que hagin passat un dels anfitrions.
0: Acompanyats, com cada diumenge, pel trident habitual, amb el Jordi Roura. Hola, Jordi.
2: Hola, què tal? Bona nit.
0: Hola, Dani Solsona, què tal?
3: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
2: Bé,
0: sí. Sí, Jordi, tu també?
2: Tot bé, home, fantàstic.
0: Suportant la calor una mica?
2: Bueno, però és igual, però com que hi ha futbol...
0: Sí. Us ha agradat aquest Canadà-Sud-àfrica?
2: Bueno, és una mica el que deia el Xavi, no? Els sud-africans. Jo el vaig veure al partit inaugural, no em van donar massa bona... I bueno, pues a darrere esperant una mica, però al final, si algú ha merescut alguna cosa, potser més és Canadà, no? De totes formes, al final, quan un dels dos no es vol barallar, també costa, eh?
0: Sí, perquè Sud-àfrica... Bé, ha aguantat bé, ha aguantat bé i és el que comentàvem, que amb pocs canvis jo crec que la intenció era intentar allargar i portar el partit a la pròrroga, no?, per la selecció de Sud-àfrica, que clarament, doncs, era inferior al Canadà.
4: Futbol poquet, aquesta és la veritat, molta lluita, molt de treball als dos equips, bastant limitats en aquest aspecte, encara que hi ha alguns jugadors que ja estan en alguna lliga important, però molta lluita. És veritat que Canadà té alguns jugadors una mica determinants i això, si algú, jo estic amb ells, si algú ha merescut guanyar ha sigut Canadà, però Sud-àfrica sense fer gran cosa, perquè és la seva selecció és justeta, però treballen molt tots, són bastant disciplinats, físicament estan forts i pràcticament han arribat a la pròrroga.
0: S'afegeix a la taula des de Benicarló el Pichi Alonso. Hola, Àngel, bona nit.
5: Oriol, bona nit.
0: Has vist el partit? Has pogut veure aquest inici de les eliminatòries del Mundial que ara comentàvem?
5: Sí, l'he estat dient, i bueno, cap dels dos és favorit a estar a la recta final de la competició, però si algú dels dos ha merescut guanyar, doncs entenc que és Canadà, encara que em sorprèn molt el fet de veure un Davis, sí, sé que té problemes, però sent suplent en Canadà i sense capacitat de desbordar quan era un futbolista que, bueno, que jo diria que van perseguir pràcticament tots els equips d'Europa.
6: Sí, ha debutat en aquest Mundial avui, en el partit contra Sud-àfrica, ha entrat, com diu l'Àngel, al minut 29 de la segona part per Buchanan del Villarreal, que ha passat pel partit també de puntetes, i efectivament ho comentàvem a la redacció, que se l'ha vist força lluny del seu millor estat.
1: Sí, sorprèn sobretot això, perquè clar, l'has vist fer unes animalades i una capacitat física, i ara el veus realment que dius, hosti, és que sembla un altre jugador absolutament.
0: Sí, sí. Deies, Àngel, perdona?
5: No, que comentava aquest fet, que em sorprèn, no? Fins i tot el partit tan apagat, diríem, de Buchanan, no?, del jugador del Villarreal, que és un jugador que, bueno, a mi no em desagradava, però que avui ha estat molt per sota del seu rendiment.
0: Sembla que, però, que vaja, l'altra eliminatòria de setzens, la qual ha de sortir el rival de Canadà, que és aquest Països Baixos-Marroc, vaja, en principi, qui passi de les dues, que ara en parlarem, també hauria d'estar per sobre, no?, del Canadà.
4: Sí, en principi sí, i ara estava parlant el Pichi de Buchanan, però clar, és que quan t'ajuntes amb un equip com el Villarreal, amb molt bons jugadors al costat, i això sembla una mica més fàcil, no? Tots creixen una mica, i aquí doncs estan bastant més limitats. I en quant a aquest encreuament que pot haver en Països Baixos o Marroc, evidentment, en principi, sembla que un dels dos serà favorit davant de Canadà, però bueno, els partits ara igual pot haver alguna sorpresa, eh?
2: Però en qualsevol cas, jo crec que serà una eliminatòria... molt atractiva, molt atractiva. Països Baixos, Marroc, sí, Països Baixos, Marroc, molt atractiva.
0: D'aquí sortirà el rival del Canadà, insistim. Doncs... És el primer gran encreuament d'aquests setzens de final, sens dubte, no? Vull dir, hi ha el Portugal-Croàcia, ara el repassarem, però aquest Països Baixos, Marroc, hi ha alguna de les dues que veieu una mica per sobre? Okay. Jo, per exemple, Marroc m'esperava potser una mica més de la fase de grups, però...
2: Sí, jo crec que està molt igualat, eh?
4: Sí, esperaves una mica més de Marroc i jo esperava no tant de Països Baixos. Jo crec que ha estat bé Països Baixos. No sé, esperava que estigués en un nivell...

0: nivell una mica més baix, però la veritat és que ho han fet bastant bé.
1: Estic,
0: no?
1: Estic totalment d'acord. Jo crec que Països Baixos també jo em pensava que seria més, no sé, no tindrien... I no m'han desagradat, jo crec que han estat bastant bé, crec, bastant bé.
2: Si agafeu els futbolistes que estan jugant a l'11 titular, el 90% estan en grans equips, no?
1: És veritat, per tant, és que tenen molt de nivell, Àngel, és veritat.
2: Ja. Per tant, entenc que Països Baixos ha de ser un fort contencant, eh? Jo no tinc clar, sí que és cert que Marroc té molt bona selecció, però no
3: quart en l'últim mundial, però és veritat que potser ha deixat algun dubte, no? A mi m'ha donat la sensació, no sé, Molló, Xavi, si la compartiu, que en els partits de la fase de grups l'hem vist una mica de més a menys. És veritat que el partit contra Haití va acabar doncs, resolent al final, però no sé si es pot agafar de referència perquè hi havia rotacions, però jo sí que m'esperava una mica més de, no sé, d'una Marroc una mica més convincent, venint d'on venia, eh? I de ser finalista a la Copa d'Àfrica i quart al Mundial de Qatar.
4: Tot i que també és veritat que, bueno, és allò el tòpic que diu, no? Però que també és cert que el Mundial comença ara, no? Per aquestes seleccions, per les que saben que els setzens hi arribarien sí o sí, d'una manera o d'una altra, com a primeres, com a segones, alguna fins i tot gairebé com a millor tercera, i que ara aquí ja... Això és un cara o creu, tu. Aquí ja el que ha passat fins ara, un Marroc-Haití, ja no té res a veure. Ara aquí és on et jugues, de veritat, les garrofes, i jo crec que veurem una versió del Marroc millor que la que hem vist en la fase de grups.
5: Sí, a mi Marroc és veritat que m'ha transmès aquesta irregularitat durant la fase de grups, però també tu pares a pensar, i excepte França, la majoria d'equips no han fet allò una fase de grups molt, molt rodona. No hi ha cap selecció que diguis, ostres, els tres partits allò, han fet grans actuacions o han tingut actuacions
0: Argentina,
5: molt convincents.
0: No? Justet.
5: Sí, potser seria l'altre. Sí, potser seria l'altre. Sí, és veritat.
2: De manera, teniu present que normalment el que acaba sent campió del món no comença com a un coet, eh?
5: Sí.
2: Li costa i va agafant forma.
3: Sí, sempre recordem
2: el
3: del 2010 d'Espanya perdent contra Suïssa, que l'hem recordat diverses vegades, especialment després de l'inici de la selecció espanyola amb empat contra Cap Verde en aquest Mundial.
4: I més en aquest Mundial, jo crec, on es classifica tothom, diríem, pels setzens de final. Vaja, ho has de fer tan malament per no ser qui ja, quan en les eliminatòries clau, que la gent s'ho pren amb una certa calma. Vull dir que són molts partits, vens d'on vens de la temporada, jo crec que tothom també és conscient. Mira l'altre dia a Noruega. Noruega, que sí, dius, hòstia, doncs estem jugant la primera posició, a veure què, i dius... Pam! Canvio tot l'equip, gairebé sense, i dius, caram, no? Sí, doncs aquest, la primera posició, és ara passa pel forro, perquè el que prefereix és arribar bé al creuament de setzents.
3: De fet, és el que diu el Xavi, ho has de fer molt malament i sorpreses negatives, allò que no et poguessis esperar d'equip que no passés als setzents, Uruguai i poca cosa més, no?
0: No, poca cosa més, sí, Uruguai...
3: I Turquia, potser...
0: I tampoc, bueno, però... tampoc tenies Uruguai com un equip... Clar, com passen...
3: Jo me l'imaginava, passen Uruguai, vuit tercers... Ni que fos com una de les millors terceres, vaja, no contemplava que Uruguai quedés fora.
1: És que és un mundial absolutament anòmal, en aquest sentit, no?, pel número d'equips que hi ha, és que és clar, és que ho dius tu...
3: Sí, però espera't,
1: nou tercers, no?
3: Espera't que...
1: S'han classificat nou tercers, no?
3: Vuit.
1: Mare meva,
3: 8 de 12.
1: Clar, ho has de fer molt malament, eh?
5: Molt malament, molt malament.
3: Clar, realment de les 48 ara en queden 32. Bé, 31 perquè Sud-àfrica ja ha caigut del vaixell fa uns minuts amb aquesta derrota contra el Canadà, però realment ho has de fer efectivament bastant malament per no classificar-se, perquè inclús doncs, això, estan passant seleccions amb 3 punts. Per tant, d'aquest Països Baixos-Marroc...
5: Jo tinc dubtes sobre també com plantejarà el partit Koeman. Perquè és veritat que el que estem parlant en aquesta fase de grups contra equips tan dèbils, l'equip gran ja sap que se li tancarà normalment al darrere la majoria i que haurà d'intentar mastegar en sorra a veure com crea perill. Però ara no, ara són dos equips, en aquest cas per mi, de tu a tu, d'igual a igual, i a veure com planteja el partit també Països Baixos, que d'entrada és un equip propositiu, ofensiu, a veure també Koeman com planteja el partit contra el Marroc. Jo crec que en aquest sentit té un repte important aquí a Ronald Koeman.
3: Aquest partit de setzens que serà la matinada de demà dilluns a dimarts, efectivament, la matinada de demà, d'aquí 24 hores, vaja, després explicarem més detalls de la prèvia d'aquest partit. El que està clar és que, a priori, la selecció que passi doncs, ha de ser favorita en aquest encreuament contra el Canadà.
5: A les 3 de la matinada, i si vols ja que estem amb l'agenda, el partit entre Canadà i el guanyador del Països Baixos-Marroc, dissabte a les 7 de la tarda. Partit de vuitens de final... dissabte a les 7 de la tarda, que de fet, si no em corregeixes, Xavi, és el primer partit de vuitens de final.
3: El dia 4.
5: Sí, el dia 4, dissabte.
3: El dia 4, dissabte, sí. Ja que hi som, si us sembla, ja que fa menys de 24 hores que tenim el quadre definit, l'anem repassant, perquè amb aquest costat del quadre, en el costat en què hi ha ara el Canadà i Països Baixos o el Marroc, i tenim també... Hi ha un partit de 16 anys, que és l'Alemanya-Paraguai, aquí entenc que tots donem com a favorit a Alemanya, no? Li doneu alguna opció al Paraguai, després del que heu vist, o és de les més clares? A mi em sembla de les més clares.
1: Sobre el paper no hi té que haver... Però, bueno, en principi, Alemanya ha demostrat, doncs, home... Déu-n'hi-do, no? Fortalesa, en principi és favorita clara, no?
0: Sí, però l'altre dia va perdre contra Ecuador,
1: és veritat.
0: Vull dir, que et deixa el dubte, És veritat que Paraguai segurament no té el nivell per poder competir amb Alemanya, no? Però l'altre dia es van veure sorpresos, Per tant, per mi és una incògnita, Alemanya per mi és una incògnita.
3: A tu què et sembla Alemanya, pel que has anat veient ara, fins ara, Àngel?
6: Bueno, els dos primers partits va estar força bé.
2: Va sorprendre positivament i després es va veure sorpresa per Ecuador. Però, de tota manera, aquesta sorpresa jo crec que és bona que sigui en la fase de grup, perquè si igual et classifiques és un toc d'atenció que ja el passes, no? Que et fa reaccionar d'entrada, i entenc que Alemanya sortirà com un coet i la veig molt favorita respecte a Paraguai.
5: Sí, que pensa molt també la història, perquè Alemanya, ja sabem, tres títols, arribant molt lluny a la majoria de mundials, de fet, en els dos precedents contra Paraguai, una victòria Alemanya i un empat, mai ha guanyat Paraguai, però és que Paraguai només en tota la seva història ha guanyat un partit en eliminatòries de mundial, que va ser el 2010, a vuitens de final.
3: Déu-n'hi-do.
5: Partit que va guanyant a la tanda de penals i que va permetre, recordareu, jugar contra la selecció espanyola als quarts de final.
3: És veritat.
5: En aquell Mundial del 2010. Per tant, en aquest sentit, la història també pesa molt en aquest duel de demà.
3: Aquí que, Xavi, tindrem un partit podem tenir un partit de vuitens molt, molt, molt atractiu entre Alemanya i França, que és... Alemanya, si passa, si elimina el Paraguai, es trobaria el guanyador de França-Suècia, previsiblement ha de ser França, que aquí tindríem un partit de vuitens maco.
4: Sí, aquests sortejos estranys, aquests quadres estranys, perquè a vuitens es creuen dos primers... quan dius, hosti, és com bastant... Que vuitens ja es creuin dos primers de grup de la primera fase.
1: Fa llàstima. Que tan
4: exacte,
1: aviat es
4: trobin, que quedi es trobin fora un dels
1: Alemany i França, no? Sap hasta greu,
4: sí,
1: no?
4: Però dius, hosti, com està fet això? Perquè dos primers ja es trobin a vuitens de final. Va, suposo que no hi ha una altra manera de fer-ho i que els creuaments fan que en algun punt s'hagin de creuar dos primers, perquè, si no, costa d'entendre que Alemanya i França, havent fet les feines a la fase de grup, a vuitens de final un dels dos ja es quedi al carrer i ja sense opcions de guanyar el Mundial, però... Si passa el que ha de passar, evidentment serà l'eliminatòria estrella d'aquests vuitens de final, potser juntament, si és que acaba passant també el que la lògica diu que ha de passar, amb l'Espanya-Portugal, que seria una altra gran eliminatòria també de vuitens de final.
3: Sí, ara hi passarem a l'altra banda del quadre, però això que diu el Puig és interessant perquè, per exemple, les dues següents eliminatòries de 700 són un Bèlgica-Senegal i un Estats Units-Bòsnia. Bèlgica ja no és el que era, evidentment jo crec que d'aquestes quatre doncs és potser la més potent. El Senegal també està allà, però tens aquestes quatre seleccions i en canvi et sortirà una Alemanya-França en un altre partit de vuitens de final, en aquest sentit, enfrontant-se contra un Països Baixos o un Marroc, segurament. Aquest Bèlgica-Senegal, què? Què us diu?
5: Jo és dels que veig més oberts, potser. Segurament, ho comentàvem a la redacció, que hi ha força seleccions africanes i que alguna que no ens esperem acabarà passant a vuitens de final. I jo, tal com he vist a Bèlgica, potser més per demèrit de Bèlgica que no pel que ha fet Senegal, perquè Senegal, més enllà de la golejada contra Irak, que a més la va fer jugant contra 10 per l'expulsió d'un dels jugadors iraquians, tampoc em sembla que hagi fet una gran fase de grups, però és que veig Bèlgica bastant justeta. Llavors, aquí pot haver-hi sorpresa.
2: De tota manera, per mi Senegal, tot i que no ha fet una bona fase de grups, igual és la millor selecció, juntament amb Marroc, és la millor selecció africana. De fet, va guanyar a la Copa d'Àfrica, sí. Jugant a futbol, la va guanyar, després la van treure.
3: Damunt del camp la va guanyar Senegal.
2: I té bons futbolistes. Per mi és més favorit a Senegal que no pas Bèlgica, en aquest sentit. Tenint en compte també el paper que està desenvolupant i que ja fa un temps, no?, Bèlgica.
3: Ara vas a dir alguna cosa, Solsona?
1: No, estic d'acord amb l'Àngeleu. Bèlgica crec que ja fa anys que és la selecció que sempre que sembla que sí, que sembla que no, i sempre acaba de fordar una mica. És veritat que ara està en una fase que no acaben de trobar també aquest canvi generacional, segurament. I estic d'acord també amb Senegal, no? Senegal, al final, segurament és les millors jugadors i seleccions africanes, no? I és cert que tampoc ha fet una primera fase de grup excepcional, però és un equip molt perillós. Per tant, jo crec que estarà molt igualada, també.
0: Jo Senegal, jo li don opcions, eh? Mm. Li don opcions, sí. Té bons jugadors, sí, té tant. Jugadors forts, té jugadors potents, jugadors que ja estan jugant a les grans lligues des de fa anys, i la veritat és que li posarà les coses molt difícils, tenint en compte que Bèlgica també és de les seleccions que dius... sí, no...
1: Sempre et deixa aquell all.
0: Sí, De Bruyne, sí, però és que ja està. Bueno, no està bé, sí que està bé. I no acaben d'arrencar. Jo li dono opcions a Senegal, eh? I tant que sí.
5: Per cert, que és un dels 5 duels de setzens de final inèdit. És a dir, que mai s'han enfrontat Bèlgica i Senegal al llarg de la seva
3: història. Quins són els altres?
5: Mira, els altres són Costa d'Ivori, Noruega.
3: Val.
5: Anglaterra, República Democràtica del Congo. Mm. Argentina, Cap Verd. I Colòmbia gana. Aquests 5 partits seran la primera vegada que es donaran en tota la història i seran uns setzens de final del Mundial.
3: Déu-n'hi-do.
4: I tots els dels africans, no? Tots els de les seleccions africanes són inèdites.
5: Sí, pràcticament.
4: Menys el Marroc.
5: Menys el Marroc,
3: Països
5: Baixos, Marroc.
3: Sí, sí. Aquí passi d'aquest Bèlgica a Senegal, s'enfrontarà el guanyador dels Estats Units, Bòsnia. Aquí enfrontament amable, per l'anfitriona. No sé fins a quin punt això podia estar
1: boles calentes,
3: però
1: diem boles calentes.
4: Has felicitat ja Pochettino o no?
1: No he tingut temps.
4: Es va emprenyar l'altre dia perquè no el felicitàvem per haver acabat primer de grup, sí, bueno. Després de la derrota de l'últim partit. Va dir, home, però per què no ens feliciteu? Perquè hem acabat primers del grup i estava emprenyat perquè els periodistes anaven allò fotent-li canya perquè havien perdut l'últim partit i deia, home, diu, però encara espero les felicitacions. I tu, que no sé, que tens més contacte amb ells, no l'has felicitat.
0: No li haurà arribat. No li haurà arribat la valentia.
3: Home, bona feina, no?, de Pochettino amb Estats Units.
0: No, és que ara ja a Estats Units has de fer la feina bé, eh?
3: Si no, malament rai, eh?
0: Si no vas malament, eh?
3: Oh, mira què ha passat amb Corea, una de les seleccions eliminades que escolta'm, han obert una investigació allà amb el ministre d'Esports per veure què ha passat, per quedar eliminades del Mundial.
0: Clar.
3: Vull dir que...
2: L'equip de Pochettino a la fase de preparació aquesta no guanyava un partit, no guanyava ningú, eh? I jo dic, ui, igual ni arriba, no?, al Mundial. I la veritat que ha començat com un coet, ha començat molt bé, sí.
3: D'aquí saltaríem, ja per tancar aquesta banda del quadre, aquest costat esquerre del quadre, l'Espanya-Àustria, que ara anirem cap a Chattanooga, que ens està esperant el Damià López, però vaja, en principi també aquí Espanya no hauria de tenir més problemes, en principi, amb Àustria, o què?
1: Bueno, els austríacs és el típic selecció que és veritat que no tenen allò, diguem-ne, cap jugador, diguem-ne, cap estrella, perquè ens entenguem, no? Però és un equip molt incòmode. Jo el que els he vist és que, ostres, van molt forts, pressionen molt, són molt intensos, no et deixen jugar... Uf, jo crec que pot ser per Espanya, per la idea que té de joc Espanya, pot ser un equip incòmode, eh? Jo crec que Espanya és superior, favorit, però és un rival desagradable, per dir-ho finament, eh?
0: Jo és que com que tinc com a favorit a Espanya...
3: Mm-hmm. No, tu la vols campiona?
0: No, no, no, que està entre els dos o tres seleccions per poder guanyar a final. No ho sé, ja ho veurem més endavant, no? Aleshores, jo la veig superior a Àustria, i és veritat el que diu el Jordi, que és una selecció que sense tenir unes figures es complementen molt bé tots els jugadors i treballen molt bé, són molt disciplinats tàcticament i et crearan problemes, però si Espanya està mínimament bé, els jugadors... Ostres, és que han de guanyar, encara que sigui 1-0. Jo crec que Espanya ha de guanyar. No hi ha un altre, eh? Si fan les coses bé, no sé de la Fuente si s'aixecarà amb el peu dret o no, però, hòstia, és que Espanya, els jugadors que té la selecció, és que són molt bons.
3: Què et sembla, Àustria, com a rival d'Espanya, Àngel?
2: A veure, Espanya em sembla infinitament superior a Àustria. Ara bé, l'Espanya que he vist fins ara no és l'Espanya que esperàvem. Jo esperava molt més. M'ha agradat amb la faceta defensiva. L'altre dia era un partit molt complicat davant d'Uruguai per la pressió, per la manera de jugar d'ells, per la duresa amb el joc. Era molt complicat. I és cert que ofensivament l'equip va fer poca cosa, però defensivament va estar molt bé. L'equip defensivament ha estat molt bé. No li han creat ocasions de gol. I partint d'aquesta de la base de que l'equip millorarà a mesura que passen els partits, perquè amb les prèvies ha jugat molt bé, entenc que ha de ser molt, molt superior a Àustria. No, independentment de que Àustria sigui un equip incòmode de jugar-li i tal i qual, crec que el nivell d'una i altra selecció és molt dispar.
3: Espanya, que si passa, té un enfrontament una mica més complicat. Avui tens que ha de sortir del Portugal-Croàcia, que també és un d'aquests enfrontaments de setzents, en què teòricament Portugal podies pensar que havia d'estar per sobre, però és una altra de les seleccions que a mi personalment m'ha deixat dubtes en aquesta fase de grups.
5: Vaja, en dos dels tres partits jo crec que no ha respost com s'esperava. Va empatar 0 amb la República Democràtica del Congo i 1-1. Ara ja barrejo partits, perdó. Sí, va empatar, deixem-ho així, va empatar contra el Congo, i l'altre dia contra Colòmbia va mereixer guanyar Colòmbia. Si algú va mereixer guanyar, van ser els colombians. Per tant, a mi Portugal també em deixa força dubtes. És veritat que la Croàcia d'ara no és la de fa uns anys, i que hi ha alguns jugadors com Modric ja també de cap ha caigut una mica en la línia del que dèiem de Bèlgica, però aquí, jo més d'un 60-40 no li donaria a Portugal d'entrada.
4: Eh? Portugal, em recordo una mica, abans ho deia el Jordi, que està Bèlgica, que també sempre havia de guanyar, guanyar i no guanyava mai. A més, comparteixen seleccionador també, que ja Bèlgica també la va portar.
3: Sí, Robert Martínez.
4: Robert Martínez en una bona etapa, i ara Portugal també amb Robert Martínez, que sempre dius, hosti, veus el roster que diuen al bàsquet, de la plantilla, i dius... Caram, aquesta gent ha d'arribar com a mínim a guanyar-lo, o a punt de guanyar-lo, està a punt de guanyar-lo, i sempre hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar del tot.
3: Què li falla a Portugal? Perquè, ostres, comences a repassar noms, el mig del camp el signaria qualsevol club del món.
1: No sé, jo és una mica el que diu el Xavi, no? Tu veus l'equip, veus els jugadors, veus el nivell que tenen, i dius, és un equip extraordinari, no? I segurament passarà això, no? Que és un equip que anirà millorant, no? I si va passant, pot ser un equip perillosíssim, no? Perquè té moltíssim nivell. La realitat és que fins ara no ha mostrat gaire, no? No crec que han estat bastant... ni amb l'efectivitat ni amb el nivell de joc, no? I Croàcia, doncs, estem ja una mica... que ja anem una mica de cap a caigut, jo crec, a Croàcia, no? Perquè molts jugadors, tot i que té jugadors de moltíssim nivell, però... jo crec que Portugal, si fa les coses bé, és favorita, però sempre queda aquest el dubte, no?, una mica de Portugal.
2: Portugal crec que té el millor centre del camp de tot el mundial.
1: Sens dubte.
3: Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes...
0: I França, els millors atacants. I tots són del Paris Saint-Germain,
3: Això és veritat.
2: Però...
3: I espera't que Diomandé, de Costa d'Ivori, que ara en parlarem, també potser que venen cap allà. Vull dir.
0: Perdona, Oriol, és que a més a Portugal juga el teu amic, Pichi.
2: Sí, però...
0: l'amic del Sape.
3: Del Sape, sí, sí.
2: Sí, no.
3: Oh, ahir va tenir una contra Colòmbia que es va regirar d'una manera que dic, ostres, Joao Fèlix, tu.
2: Home, alguna cosa havia de fer, tio. Escolta, no, a mi el que passa és que a Portugal juga molt limitada pels 90 minuts de Cristiano.
5: Clar,
2: sí. Ho tinc molt clar.
5: Sí, sí.
0: Sí, però no el traurà, eh?
5: No.
7: Ja, ja, però per això et dic que juga molt condicionada pels 90 minuts que ha de jugar Cristiano, independentment del que faci o no faci.
5: Uh-huh. És que l'altre dia ho dèiem en una transmi, a Cristiano Ronaldo o no te l'emportes al Mundial o si te l'emportes...
3: L'has de fer jugar.
0: Tens un problema.
5: Clar, l'has de fer jugar. Sí, no pots deixar la banqueta.
0: No, no. No, a més, amb 40 anys, és una mica a Croàcia, com Modric, eh? El que passa que la diferència entre un jugador...
7: I treballa, tio.
0: No, no, que treballa, sí, sí. No, no, que la diferència...
7: Dani, va destacar Modric, va destacar més... Ahir, sí? En l'aspecte de recuperació que en el de creació. No. Em va sorprendre una barbaritat. No, 40 tacos?
0: És que,
7: 40
0: tacos? És que Modric, quan estava bé, recuperava molt, eh?
7: Sí, sí, sí, sí.
0: El que passa que la diferència entre un jugador i l'altre és que un juga a dalt, com Ronaldo, que reps poques pilotes i si no estàs bé et costa, si no hi ha oportunitats, et costa marcar, i un altre jugador que juga a la zona del mig del camp, que encara que tinguis aquesta edat sempre estàs més en contacte amb la pilota que l'atacant. Per tant, si estàs una mica bé, doncs encara pots fer quatre coses. Ara, Ronaldo, estàs a dalt, doncs ja és difícil pels atacants, imagina't ja quan tens l'edat que tens.
5: Per cert, que aquí m'ha cridat l'atenció en els precedents, hi ha 10 precedents i només una victòria de Croàcia, 7 victòries de Portugal, 2 empats. Pensava que estaria una mica més equilibrat de la història, sí, aquí a favor dels portuguesos.
3: Sí, sí, és veritat que Croàcia va tenir una època molt bona, sent finalista. Rússia va ser Mundial de Rússia, el que guanya França, França-Croàcia,
5: sí, sí,
3: potser,
5: sí,
3: la final, però que potser al llarg de la història doncs no ha tingut aquesta regularitat. Bé, d'aquí...
5: És una selecció molt jove,
3: sí,
5: també.
3: Sí, sí, sí. D'aquí en sortirà l'hipotètic rival d'Espanya vuitens, un enfrontament, sens dubte, molt més difícil del que es podria trobar doncs la selecció espanyola a quarts, amb aquest Bòsnia, Estats Units, Senegal, Bèlgica... Que hi podria arribar. Farem una pausa, perquè són pràcticament 11:45, i de seguida saltem a l'altre costat del quadre, al costat dret. Tot això, evidentment, és teòric, i evidentment hi haurà sorpreses, però amb aquesta banda esquerra del quadre, ja ho hem repassat, eh? Països Baixos, Marroc, França, Alemanya, Espanya, una mica les Portugal, les seleccions candidates a arribar lluny en aquest Mundial. Ara tornem.
8: Tu ho diràs. Amb Oriol Jové.
9: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
10: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
11: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
12: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
13: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
14: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
15: Molt bé.
14: Arribarem a tot?
15: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o Moda ja Eco de Catalunya.
18: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
13: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Come on,
8: diràs, amb Oriol Jové.
3: Un minut per sobre de dos quarts de 12, tu diràs a RAC1 amb el Pichi Alonso, el Dani Solsona, el Jordi Roura, el Jaume Molló i el Xavi Puig. Saltem a l'altre costat del quadre, va. Brasil-Japó, Solsona, què? Brasil o Japó?
0: Ojo els japonesos, eh?
3: Sí? Espera.
0: I que tots són iguals i no saps si juguen.
3: Per favor.
0: No, no, que no saps si juguen 11 o 14. A vegades comencen a fer els canvis.
3: Escolta, no, no. Abans de profundir. Híbrid o elèctric?
0: Híbrid.
3: És que és la qüestió de l'estiu, no el Brasil-Japó. És l'híbrid o l'elèctric, i la resposta la té Nissan, perquè aquest mes de juny, que ja s'acaba, per cert, s'acaba dimarts, et pots endur un Nissan híbrid o elèctric amb finançament al 0% TAE i començar a pagar-lo al setembre. Com ho sents? El condueixes ara i no el pagues fins al setembre. No deixis escapar aquesta oportunitat. Consulta les condicions a nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Què, Brasil-Japó, tots iguals? O què?
4: Tots iguals, no, però jo la veig una eliminatòria interessant, eh? I xula i més, sí. I més oberta. A mi la selecció brasilera tampoc no m'ha dit res en aquesta primera fase. Ja diu Ancelotti que l'important són els resultats i no el joc. Vaja, és una filosofia molt, molt Ancelotti aquesta, que també vam veure en certa manera el Real Madrid quan l'entrenava. I no sé, a mi no em desagradaria que s'endongués un ensurt la selecció brasilera. No sé, perquè és que l'he vist molt...
0: com pujat?
4: Com garrapota, no?, en aquesta primera fase, com mostrant poca cosa. A més, aquesta convocatòria de Neymar no m'ha agradat gens, me l'empasso.
0: Això és Ancelotti. S'emporta Neymar, sí, Ancelotti. Sí.
19: No, se l'emporta, no, el fa jugar.
4: Sí, no se l'emporta, sinó que el fa jugar.
19: El fa jugar.
3: Roura, què? Com ho veus?
1: No, jo crec que, aviam, és veritat que Brasil no ha estat excessivament bé, ni per joc ni per gaire, no? Però, home, jo crec que, siguent Japó, un bon equip, segurament, perquè la selecció ja fa anys que està a bon nivell, que ha millorat moltíssim, però que crec que és favorit és Brasil, si no seria un daltabaix, jo crec que és favorit Brasil.
0: Sí. Jo he posat a la meva porra particular... la selecció decepció Brasil. Vaig posar abans de començar. No l'acabo de veure. Ara, això no vol dir que vagi de menys a més, i tenint en compte els jugadors que té, doncs que pugui arribar millor a la final, no ho sabem, no? Però, no sé, no... Clar, tenint en compte el que sabíem i el que veiem de Brasil... Clar, i ara, clar, ara veus Luca Paquetà i tot això i dius, em costa, i això que Vinícius està bé.
3: Està endollat Vinícius, ha tingut el contratemps de Rafinha al Brasil, però a veure si té marge. Mira, espera, que ens demana pas des dels Estats Units el Damià López, des de Chattanooga, acabat de fer segurament la migdiada després de dinar. Damià, hola!
20: Hola, què tal? Com estem?
3: Invasió de camp de Damià López per explicar què d'aquest Brasil-Japó.
20: No, és que m'ha agradat molt... m'ha agradat. Aviam, m'ha criat l'atenció el comentari que ha fet el Dani Solsona sobre això de que els japonesos són tots...
0: però van tenyits, tots alguns.
20: Sí, que van tenyits, i així els pots distingir. No, però és que hi ha una història bastant important en la història dels mundials relacionat amb el que diu el Dani Solsona, i és que l'any 66, al Mundial d'Anglaterra, hi ha la que es considera la victòria més vergonyosa d'Itàlia, que últimament n'ha rebut bastants. Bé, no en els mundials, sinó en la fase de classificació, perquè porta tres mundials que no hi va. Bé, doncs hi ha una derrota d'Itàlia contra Corea del Nord, 0-1, que elimina Itàlia, i un cop s'acaba aquell partit, la Federació Italiana va presentar una protesta, això és una història real, eh? Va presentar una protesta a la FIFA en considerar que al descans la Corea del Nord havia canviat els 11 jugadors perquè tots eren iguals. Això és real, és història dels Mundials, i va fer una protesta perquè diu que els italians van considerar que els 11 jugadors de Corea del Nord havien estat substituïts perquè eren indistingibles.
4: I no va prosperar, la queixa, Dami? No va prosperar, no?
20: No va prosperar, i Corea del Nord, de fet, a la següent ronda va estar a punt d'eliminar Portugal. Crec que es comença avançant 3-0 o 3-1.
4: Amb 11 diferents.
1: O igual. No és una plantilla, no és una plantilla de 26, i van 57.
20: Realment. El comentari dels Osona m'ha fet recordar aquesta història de Corea del Nord, Anglaterra 66.
3: Realment, em sembla brutal. Em sembla brutal. M'hauria encantat llegir l'informe de la Federació Italiana en aquell moment, alegant, doncs això, 11 canvis al descans de Corea del Nord.
5: Tornant al Brasil-Japó, tres apunts molt ràpids. Sí. Oriol, mirant precedents, mai han jugat un partit d'eliminatòria, és a dir, que serà la primera vegada que jugaran un partit a cara o creu les dues seleccions, que els precedents són molt favorables als brasilers, 14 partits, 11 victòries del Brasil, només una victòria del Japó, i que, a més, això jo crec que juga a favor del Brasil, aquesta victòria del Japó és en l'últim precedent, que va ser l'octubre del 2025. Això vol dir ja amb Ancelotti a la banqueta. Per tant, venen avisats. No és allò que els puguin agafar per sorpresa al Brasil. Jo crec que això segurament afavoreix la Canarinha. És un partit que es va jugar, com dic, l'octubre, que guanyava 0-2 Brasil i que va remuntar el Japó amb 3 gols en 19 minuts, del 52 al 71. Va guanyar 3-2 i li van caure uns quants pals a Ancelotti. No va ser la primera derrota d'Ancelotti com a seleccionador, però, vaja, va ser segurament d'aquelles que fan mal.
3: Déu-n'hi-do, sí, sí. Brasil-Japó, qui passi s'enfronta a Costa d'Ivori o a Noruega. Aquí què? Com la veieu, aquesta? Perquè, clar, abans de començar el Mundial, potser veiem aquí Noruega molt clar, però Costa d'Ivori ha fet una molt bona fase de grups.
5: Sí, jo més d'un 55 a Noruega no li dono, i perquè té Haaland, que ha demostrat estar molt en forma i està fresc, perquè l'altre dia no va jugar a gentilesa de Solbakken. Però vaja, crec que és super equilibrada aquesta eliminatòria.
3: Àngel, que has vist tu de Costa de Marfil, que convidi, de Costa d'Ivori, que convidi a pensar en aquesta igualtat també?
7: Sí, jo no crec que hi hagi gran diferència ni de bon tros. I és cert que l'altre dia Noruega només va deixar Haaland fora, sí. Va canviar tot l'equip. Sí. Li donava igual ser primer que segon de grup. Jo la veig bastant igualada, eh? Costa d'Ivori és una bona selecció també, ha estat en els seus temps una gran selecció, quan recordem els Today companyia, però que li pot donar moltíssima guerra, sense cap mena de dubtes, veient el paper que ha fet en aquesta fase, crec que li pot donar molta guerra a Noruega.
1: I el jefe és que sí,
3: No, va fer un bon gol, eh?
4: No,
3: està fent un bon gol, que sí, Frank, que sí.
1: Té bons jugadors, és que aquestes seleccions ja hi ha jugadors que ja porten temps, porten anys, que estan jugant ja... Jo crec que ha fet una molt bona, primera fase, i jo li dono quasi com a favorit, Jo crec que quasi, que no m'estranyaria en absolut que
3: descarregessin Noruega.
1: Sí. Perquè, hòstia, ho han fet bé, ja té jugadors de nivell i estan bé.
7: Però aquí ho veiem bastant igualat, però és que jo crec que alguna sorpresa gran hi haurà. Algun dels grans d'aquests es quedaran fora.
1: El Japó, Brasil...
7: No m'estranyaria, tampoc, Que hi haurà una sorpresa gran. No sé quina, però hi haurà una sorpresa gran.
1: Espanya no, no?
7: No, Espanya no.
3: Més 700, Mèxic-Equador. A veure, Mèxic, si el fet de ser anfitriona li dona aquest plus... Qui passi s'enfronta al guanyador d'Anglaterra o la República Democràtica del Congo. Anglaterra, que, vaja, a priori hauria de passar sense més problemes, tot i que tampoc no ha estat la fase de grups més convincent, fins i tot ahir contra Panamà, que li va costar Déu i ajuda a obrir la llauna a Anglaterra. No sé què us està semblant el paper de l'equip de Tuchel.
4: Sí, mira que el primer dia va semblar una cosa, perquè deies, hòstia, una selecció alegre, una selecció que buscava molt l'atac. Fins i tot a mi em va sorprendre, veient el que havíem vist, i després hem tornat a veure aquesta versió molt, molt més fluixa que li costava. Ahir, per exemple, la primera part contra Panamà, és de dir, ai, ai, ai, a veure si s'enganxaran els dits i no seran ni primeres de grup. Per tant, home, jo crec que hauria de passar a vuitens clarament contra el Congo, però sí que ha deixat dubtes aquesta fase de grups.
0: Però és que si parlem d'aquesta fase de grup, de tots els equips i aquests els equips que estan cridats a arribar a més endavant i possibles finals, qui ha estat bé? França,
3: Argentina.
0: França, Argentina, perquè Messi...
4: Sí, Argentina, però Argentina contra Àustria, que abans contra Àustria va guanyar, però va guanyar també d'aquella manera.
0: Sí, que els van dominar i tot això. Vull dir, no hi ha hagut una selecció, almenys al meu punt de vista, una selecció que digués, home, quina selecció? Brasil. Hòstia, doncs el Brasil ha estat jugant de nassos, o no sé què. No acabo de veure. M'ha sorprès més, per exemple, que ha jugat millor del que esperava, Països Baixos.
1: Sí, totalment d'acord.
3: Cap Verd, una de les sorpreses. Ara en parlarem d'Anglaterra per tancar amb aquest encreuament. Us ha sorprès el poc protagonisme de Gordon, del nou fitxatge del Barça?
19: Més que sorprendre, ens ha estafat.
3: Directament, eh?
19: Home, si l'hem de... valorar pel...
3: Tu ja te'l vens, Àngel, ja te'l vendries.
19: Haurem de veure'l, però d'entrada no és un bon reclam ni de bon tros el paper que ha fet fins a aquest moment.
5: No baixis del barco de l'Antonio, Pichi.
4: No, home, som soldats d'Antonio, nosaltres.
1: No, el cas és que, en canvi, el Radford, el poquet que ha jugat
3: sí, que el debat a Anglaterra abans de començar el Mundial era a la banda esquerra, si Gordon o Rashford, i de moment, bé, ahir li dona alternativa a Rashford, sí.
0: Jo crec que s'ha d'esperar, és veritat que no està... Si ara, si Rashford no hagués estat al Barça i Gordon no l'haguessin fitxat, si miressis els dos jugadors...
3: Ara potser sortiria més barat després del Mundial.
0: Agafaries a Rashford abans que a Gordon, en principi.
1: Aquesta és la realitat.
3: Sí.
1: Després veurem.
3: Ara, sí, després... evidentment, el Barça de Flick no és a l'Anglaterra de Tuchel, ni molt menys.
0: No, home, clar.
3: Els minuts que, per exemple, va tenir Rafinha amb el Brasil abans de la Gerard,
0: s'ha de ser prudent. Quan no coneixes bé a un jugador, almenys jo per la meva part...
3: Ho va dir Monchi.
0: Sí. Perquè pot portar una sorpresa.
3: Que no s'ha de fitxar en funció del Mundial. Ho va dir Monchi aquí a RAC1.
0: Bueno, per l'Espanyol potser algun del Mundial aniria bé,
3: A qui portaries, tu?
0: Del Mundial?
3: Sí.
0: Mare de Déu. No pots portar un de molt bo, perquè si els altres no toquen
3: la
0: guitarra, no...
19: Un dels centrals de Sud-àfrica, aquests, els dos centrals...
0: El que estava dient ahir...
4: El que ha comentat aquí fora en Dani.
5: En Bocasi, aquest de 20 anys, t'ha agradat? Solsona.
3: N'ha tret una abans?
0: L'Escarrà, fort.
3: Sí. N'ha tret una que, ostres, jo l'havia dins.
1: Són armaris,
3: del Canadà. Sí.
0: Armaris, i forts, potents, i no, i quan la tenia no ho feia malament amb la pilota als peus, no.
3: Sí. Ens queda el Suïssa-Algèria. Aquí, aquesta és complicada, també.
0: Jo no els he vist.
3: Algú s'hi atreveix?
5: Jo dono bastant favorit a Suïssa. Vaja, m'estranyaria molt que Algèria, que ha passat d'allò... No diré de rebot, però perquè, de fet, estava guanyant a Àustria fins a l'últim segon, però vaja, m'ha semblat bastant millor Suïssa que Algèria en aquesta fase de grups. Vaja, jo li dono un 70-30 a Suïssa.
3: Qui guanyi d'aquest enfrontament s'enfronta al guanyador del Colòmbia-Ghana. Aquesta està bé, perquè Colòmbia està realment bé i vaja, jo crec que després d'haver quedat primera de grup del partit que li van veure ahir, jo crec que és clara favorita en aquesta eliminatòria. I favorita per ser els quarts de final, si s'ha de creuar amb el guanyador del Suïssa-Algèria.
1: Home, jo crec que Colòmbia és clarament favorita en aquest... A més, Ghana... És que Ghana són no defensius, no. És
0: no juguen.
1: És no van a l'atac. El següent, vull dir, és com si tinguessin prohibit... no es volen barallar aquests. I per tant, no sé, jo crec que... Si no hi ha cap desgràcia, té que ser bastant... bastant superior, no?
3: I per tancar el quadre, hi ha la banda del quart de final d'Argentina. Hi ha una Austràlia-Egipte, aquí a priori, no? La balança es decantaria cap a Egipte. Sí, no?
5: Jo crec que sí.
3: Sí, sí.
19: No sabem si estarà Sabà, no?
4: Va acabar tocant, sí, o lesionat, de fet. Sí, sí.
0: Li fa un favor amb el seleccionador, si no està. Perquè Sabà no té 40 anys, en té 33 o 34. Però li falla una mica el pistó, ja, eh? Li comença a fallar.
3: No és el Salà de fa...
0: No, ja no, ja quan el veiem amb el Liverpool ja no... No és el mateix, evidentment, però que se li nota molt, perquè abans era un jugador molt explosiu, que s'anava de l'1 contra 1 i marcava, seguirà marcant gols, perquè els golejadors ja ho estem veient, marcant gols, però ja li costa una miqueta més.
3: I ens queda l'Argentina Cap Verd, que, clar, veient el quadre, Argentina Cap Verd, vaja, Argentina... Sí, sí, ja ho sé, se'l sona. Ara en parlem, però vull dir... que Argentina té Cap Verd a 700, Austràlia o Egipte a 800, i a quarts Suïssa, Algèria, Colòmbia o Ghana. Aquí tret de Colòmbia, vaja, el camí d'Argentina jo em sembla dels més suaus d'una selecció per arribar als quarts de final.
19: El més suau en molts mundials.
4: Sí, ho haguessin signat tots. Vaja, començant per la fase de grups, amb Àustria, Algèria, Jordània... I ara amb aquest camí fins a quarts com a mínim, si aquí et pots trobar Colòmbia, que jo crec que ja sí que és un rival ja potser més de consideració, però vaja, que tens 6 partits gairebé com aquell qui diu per anar agafant una mica el ritme.
5: És que la part baixa del quadre, que hem repassat ara després de la publi, tot el que no sigui que passin a quarts Brasil, Anglaterra, Argentina i Colòmbia, ostres, seria bastant
3: sorprenent.
5: Seria una sorprenent. A dalt tens més, perquè hi ha una Alemanya-França a vuitens, hi pot haver una Espanya-Portugal a vuitens...
3: Sí, el Països Baixos-Marroc...
5: Hi ha el Països Baixos-Marroc mateix, però és que per baixa del quadre...
3: Està no més, que... més desigualat. Tot i que, sí. No sé si li donaves alguna opció a Cap Verd, a Solsona. Que...
0: Deixa't estar, eh? No, deixa't estar, que aquests tios corren, eh? I són forts, i escolta, defensivament ho fan bé, encara que es posin tots, però clar, a vegades, encara que defensis en 10, hi ha equips que no saben defensar bé. Per tant, sempre els rivals troben espais. Cap Verd serà un problema, evidentment, però clar, Argentina en principi ha de guanyar. Però anava a dir una altra cosa. Jo no faria tot això del sorteig, ja que un sàpiga que si passes a l'altre grup vas a l'altre...
3: Tu faries sorteig a vuitens, eh? Una altra vegada?
0: Sí, no, això de que... No, està ja en aquesta banda del grup, qui sigui, ja saps que tocarà aquest, si no passa aquest, passa l'altre, està a la banda... Hòstia, no. Quan acabis de jugar, sorteig.
3: Jaume Molló, com a president del comitè de sortejos de RAC1...
5: Aquesta no em veus? No me l'havia plantejat mai. Potser sí que seria més just. Però llavors fer coeficients també, perquè no s'enfrontessin els millors, o sorteig pur, Solsona?
3: Allò de no creuar primeres fins on fos possible?
0: Això o... m'ho tinc que pensar.
5: Va, perquè...
0: No.
5: Jo
0: faria... Ja, jo clar, per l'espectacle, perquè aquests estan mirant espectacles, que hi ha un França-Alemanya, en principi, que podíem pensar que podia ser com una final, no?
5: I tant.
0: Però potser faria jo sorteig pur.
4: Tenim el Damià, potser encara,
3: sí,
4: o no?
3: Sí.
4: Sempre ha estat així. Sempre
20: sí,
4: ha estat així, Damià, o no? El Mundial sempre s'ha preestablert des del primer dia, com aniria?
20: Sí, sempre. Mai hi ha hagut aquest sorteig que demana el Dani, que a més no em sembla mala idea, però ho veig sincerament inviable, perquè sobretot de cara a les aficions. Ara, per exemple, aquest possible França-Alemanya que dieu, que seria 4 de juliol, 250 aniversari de la independència dels Estats Units, que és un dia molt assenyalat en el calendari, hotels a preus multiplicats per 50, amb tot el que significa. No vol dir que França o Alemanya hagin de guanyar els 700, però hi haurà molts francesos i molts alemanys que ja tindran la reserva feta per aquest partit que jugarà a Filadèlfia, que a més és on es va signar la carta fundacional dels Estats Units, no? Aleshores, clar, si has de fer aquest sorteig, quan el fas, quan s'hagin acabat els 700, que el dia següent comencen els 800, ja. Realment no es pot, s'ha de marcar el camí, perquè si no, bé, jo no tinc cap problema, si voleu, però el Mundial l'hem d'allargar encara uns dies més, i llavors la Lliga comença l'octubre i empalmem amb les nacions. Per tant, no
3: passat,
20: ho podem fer.
3: El que ha passat amb el rànquing de millors terceres no és gaire diferent d'això. És a dir, hi ha seleccions que han sabut fa poques hores quin partit havien de jugar a la ronda de 700. L'Alemanya-Paraguai, sense anar més lluny. Vull dir, clar, s'ha tancat.
20: Sí, bueno, els iranians van estar esperant fins a última hora, van estar pendents de l'Algèria, Àustria, i se'n van anar cap a casa a última hora. Va ser molt dolorós per ells, i això se'n va cap al Mundial de 64 al 2030, i ho dic seriosament, això se'n va cap al Mundial de 64, ja ho veureu.
4: Ja.
20: Infantino ho té.
4: El 30,
20: entre
4: ja.
20: Entre cella i cella. Sí, sí, 2030, 64 equips, i així acabaràs amb la qüestió dels millors tercers, i passaran dos per grup. Vaja, no està confirmat, però això se'n va cap als 64 equips al 2030.
5: 16 grups de 4, eh?
20: 16 grups de 4 i passen els dos primers.
0: Sí, ja, sí. Però tu dius això del sorteig que estava jo comentant, que sí, no és viable. Per què? Pel tema desplaçaments de tot això. Però clar, es dona la circumstància que clar, és a Mèxic, a Canadà i als Estats Units. Però si només es fa el Mundial a Espanya, els desplaçaments són 300, 400, 500 quilòmetres.
20: Bueno,
0: no?
20: Sí,
0: o 1.000.
20: Sí,
0: vas
20: sí,
0: a Vigo, vas a Sevilla. No sé.
20: Si el Mundial és només a Qatar, Dani, està clar que aquest sorteig que dius podria ser viable.
0: Clar.
20: Però si és un Mundial a Espanya, Portugal i Marroc,
0: no, clar,
20: aleshores no...
0: Hi ha tres sedes, ja estem...
20: No, ja,
1: i si cada any, si fotem 500 equips, al final jugarem a tota Europa. Clar, vull dir... Clar,
3: sí, sí. Sí. Ah, no cal fer fase de classificació.
20: No, però
4: hi haurà camps
1: per jugar, vull dir, clar.
20: Però poso l'exemple fins i tot dels periodistes que estem seguint en aquest cas tot el Mundial, però que estàs fent el seguiment d'una selecció principalment, com és el d'Espanya. Quan s'acabi el partit de Los Angeles contra Àustria, en el moment que Espanya guanyi, te'n vas cap a Dallas, que juga als vuitens, si perd, doncs ja mires què fas. Però clar, tu saps que el partit de vuitens contra Portugal o contra Croàcia es juga a Dallas. Si s'han de sortejar tots els vuitens, t'has d'esperar a que l'endemà s'acabin aquesta ronda de setzens, que juga Argentina, Cap Verde i altres partits, que t'has de quedar a Los Angeles quiet i esperar-te un dia més i aleshores que es faci el sorteig. No és massa pràctic, no és massa pràctic. Jo crec que està bé que es faci tot el quadre i ja sàpigues a la ciutat que vas, eh?
3: Bé, és
20: la meva
3: opinió,
20: en aquest sentit.
3: És un debat. Fem una pausa, perquè ens acostem a la mitjanit, i de seguida parlem d'aquest Espanya-Àustria, que n'hem parlat una mica, però per també saber una mica més detalls de quin rival tindrà la selecció espanyola en aquests setzens de final. Ara tornem.

0: Da igual dónde estés,
1: da igual cómo lo vivas.
2: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
3: en la misma jugada,
4: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
5: cuando todo eso llega,
4: entonces sí, entonces somos una.
6: Somos una.
7: Somos un
8: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
9: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
10: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
11: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o Moda ja Eco de Catalunya.
12: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: híbrid o elèctric?
12: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
9: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.

0: En punt la mitjanit, encara una horeta de tu diràs aquí a RAC1. De seguida, tots aquests detalls de l'Espanya-Àustria de 700 de final. Abans, però, Àlex Pintanel, bona nit.
1: Què tal, Jove? Bona nit.
0: L'Àlex ha estat repassant el minutatge dels jugadors del Barça en aquesta fase de grups, ara que l'hem tancat fa unes hores. Qui és el que més ha jugat?
1: Primer són 16 jugadors, per tenir-ho
0: sí,
1: clar. 16 jugadors del Barça, amb alguns matisos que ara explicarem. Només hi ha un futbolista que ha jugat tots els minuts dels tres partits. Sabeu qui és?
0: Alguna aposta?
2: Quarsi.
1: És l'únic que ha jugat els tres partits fins ara i que els ha jugat i els ha completat. 10 minuts menys, 260 Koundé, 221 Frenkie, 220 Pedri, 180 Cancelo, titular per ser en els tres partits, i després Lamine Yamal 140, evidentment Lamine amb l'asterisc d'haver començat el Mundial amb la lesió que va patir el dia del Celta i que l'ha arrossegat al llarg d'aquests últims mesos. 140 també Ferran Torres, 137 Gordon, que va jugar els dos primers partits i va ser suplent i no va tenir minuts davant Panamà, 130 Rafinha amb aquesta lesió muscular que el va impedir jugar el darrer partit davant d'Escòcia i que tampoc el farà jugar demà davant del Japó. Rashford 115, Olmo 100, Gavi 71, 42 per Hamza Abdelkarim, per cert, curiositat, 14 minuts en cada partit, 14, 14 i 14.
0: És
1: curiós això de
0: regularitat,
1: Hamza, simplement, com a punt. I després, Eric García, Joan García i Araujo, els tres únics jugadors del Barça que no han tingut minuts, i d'aquests 16...

0: Es va lesionar.
1: Es va lesionar quan ja estava amb la concentració d'Uruguai, que va tornar a Barcelona, oi?
2: Si no em corregiu. A Madrid, fa un viatge llampec a Madrid.
1: Això a Madrid, a Madrid, sí.
2: I...
0: Això era els entrenaments de la selecció.
1: Abans de començar.
2: Un problema al bassó.
3: Si més no, estrany, perquè inclús van haver males llengües que dient que era que el Barça el traspassava.
1: Ah, que tornava per...
3: Sí, que tornava, no per la lesió, sinó perquè el Barça... El traspassava.
1: Quin paper li veieu en aquesta propera temporada?
3: Pues el mateix ha tingut en aquesta anterior. No ha confiat en ocasions quan ha necessitat un central, l'ha col·locat de lateral. I probablement l'hagi usat més de lateral, Hansi Flick, que no pas de central, no? Per tant, no crec que canvi de la nit... de la nit al dia, no?, en aquest sentit. Per tant, no crec que tingui un protagonisme molt alt.
4: Si Christensen es recupera mínimament, residual, el paper d'Araujo aquesta temporada.
2: A Flick li agrada molt Christensen, és a dir, Flick confia molt en el potencial de Christensen, que és cert que quan ha jugat ha rendit molt bé.
1: Sí, el tema és que no acaba d'encadenar aquesta continuïtat que segurament seria desitjable, i més per una posició en què el Barça de Flick ha demostrat ser molt acadèmic, no? La línia, la famosa línia que ens deixava, sobretot la primera temporada, aquest Cubarsí Íñigo, que era intocable i que van encadenar moltíssims partits els dos jugant junts, però bé...
0: Perquè hi ha Cubarsí, està Gerard Martín, està Eric...
1: Christensen,
0: i ara Christensen,
1: Araujo,
0: i no, parlant d'Araujo.
1: I Álvaro Cortés, que no sé fins a quin punt tindrà...
0: No ho sé, ara mateix jo l'Álvaro Cortés no el conec. No.
1: Sí, home, va jugar allà a Mendizorroza, aquell bona central...
2: Bona pinta. Sí, no va estar malament. No,
5: central fort, esquerrà, no sé si tindrà
0: un
5: central
0: protagonisme, però és bon jugador. El puntem a la
1: pretemporada,
5: però no sé si...
2: Decidirà...
5: Sí, sí.
1: Condé pot jugar? De
0: no, però Condé no el posa, no l'ha posat.
2: No,
0: encara no. Que hagi tingut algun lesionat,
2: no.
0: O tres lesionats, tres centrals, no ha posat a Condé.
6: De titular, en Flick no ha jugat mai de central.
0: Mai.
6: Us ho dic perquè jo, a les dades, vaig posar en 0 de no sé quant, 0, i mai de titular Koundé ha jugat de central, segur.
1: Un revelador, sí. Dami, t'ha sorprès la llista de minutatge dels internacionals del Barça? Jo, per exemple, clar, no tenia present que Eric no havia debutat.
7: No, clar, aquí n'estem molt pendents, sobretot, clar, anem seguint, estem pendents i cada vegada que durant el partit de la Fuente fa els canvis, anem comentant també entre tots, aviam si Eric li dona l'oportunitat, aviam si entra, perquè també, doncs, fins i tot amb amics i familiars aquí d'Eric, doncs, sabem que han estat molt pendents i que entenen, i sabem que Eric creu que pot jugar, que està preparat. Que De La Fuente s'ha plantejat en algun moment quan Marcos Llorente, en el lateral dret, doncs ha presentat certs dubtes. El dia d'Aràbia, doncs, li va donar alternativa a Pedro Porro, que ho va fer bé, i en canvi contra Uruguai ha tornat a l'alternativa de Marcos Llorente, però en el moment en què Eric ha estat més a prop de jugar va ser en el segon partit contra Aràbia, quan Laporte tenia molèsties. Que va ser que, clar, aquesta parella, Cubarsí i Laporte, ha funcionat molt bé, però Laporte va estar a punt de sortir de l'11 perquè tenia alguns problemes físics, però va parlar amb De La Fuente, va dir que estava bé, i es va mantenir contra Uruguai també, però ahir no va entrenar Laporte. Laporte està entre cotons, va resistint, això són 8 partits, si Espanya arriba fins al final o fins i tot si hagués de jugar un tercer quart lloc, sempre són com paraules que es diuen, no? Que sempre hi haurà un moment per tothom. Entenem que per l'esportista és complicat quan tu veus que ets gairebé impossible per l'entrenador, invisible per l'entrenador, i que no entres, perquè està sent un mundial difícil. Hi ha 8 jugadors que no han debutat, eh? O sigui, són 26 en la convocatòria, ara han caigut 2, que són Jeremy Pino i Nico Williams. Víctor Muñoz va caure al principi i ara va tornant, però hi ha 8 futbolistes, entre ells dos del Barça, Eric García, ho dèieu, no? I Joan García, que no han debutat, però quan tu veus que l'entrenador gairebé ni et mira, clar, l'obligació de l'esportista és estar preparat. Però quan tu veus, posem un altre cas, per exemple, Borja Iglesias, no? Però que el que entra és Oyarzabal i que el suplent és Ferran Torres i que si cal posa a Dani Olmo davanter centre i que tu ni et mira, clar, en el cas d'Eric, com estàs sempre preparat? Doncs bé, ara està preparat perquè Laporte doncs, està arrossegant molèsties i doncs, mira, sí, crida l'atenció que Eric no ha jugat

0: però que al seu moment pot arribar, per què no, contra Àustria, si hi ha una pròrroga i l'aport doncs comença a tenir problemes.
1: Abans Molló, el Canadà-Sud-Àfrica, justament sentia que havia jugat el jugador número 1000 d'aquest Mundial, per tant vol dir que n'hi ha uns 200 i escaig que estan inèdits.
2: Tu creus, Dami, que Eric està per sobre Pubill?
0: Clar, és que Pubill és un altre dels grans noms. O sigui, quan dona la llista de La Fuente, els que hi ha ara, no?, que són Laporte Cubarsí, ha entrat Pubill, Eric García, i l'altre era Hausen, que és qui va caure, no? Bueno, no sé, jo crec que sí, Dani, sincerament. Jo crec que si hi ha d'entrar algun, serà Eric García. No sé com ho veieu vosaltres, però jo tinc la sensació que ara mateix que Eric està empenyant molt fort, que està entrenant molt bé, que veient una miqueta les carències que està mostrant Lamine, que l'altre dia va estar molt incòmode, potser es tractaria de ficar-lo en un entorn, en un ecosistema i en un hàbitat en què ell se senti còmode, que és posar-li Olmo al costat, posar-li Eric al costat, no? O sigui, posar-lo en un ecosistema sistema al que ell està acostumat. Així que, bé, veurem, però també és veritat que De La Fuente, igual que no es casa amb ningú, i ho ha demostrat, el dia de Cap Verd les coses no van funcionar i va fer canvis, quan alguna cosa funciona, doncs ho pot mantenir, per bé que l'altre dia Olmo el va canviar també condicionat per com li va, les informacions que li van arribar de com jugaria Uruguai, que va sortir a repartir llenya de valent. Però jo insisteixo que crec que si cau algú, diria que Eric pot tenir la seva oportunitat.
3: De fet, és curiós, i al final cada entrenador evidentment té les seves idees i els seus plantejaments, però especialment Pubi, que va acabar molt bé la temporada, i Eric ha fet en general una gran temporada, que possiblement són dos dels centrals que millor van acabar la temporada, no? I de moment no estan tenint
4: minuts. El rendiment que li estan oferint, per tant Cubarsí com Laporte, també li estan donant
3: la raó total.
4: A De La Fuente. En el cas de Cubarsí, en parlem, però poc o menys, jo crec, del que es mereixeria, perquè amb l'edat que té, les matrícules d'honor que va traient ara amb la selecció espanyola i de manera
3: reiterada... I no estava jugant també... Cubarsí no estava jugant abans. No era un fixe per De La Fuente, no, Dami?
4: Eren Lenormand, Laporte, no? La parella.
5: Realment. De ser el quint central a ser el número 1, pràcticament.
1: Sí, hi havia debats amb Hausen, fins i tot.
6: Jo crec que amb Laporte ha trobat un nou Íñigo. Jo tinc la sensació que s'hi troba molt còmode, al costat d'un central més experimentat, que potser ell no és el líder de la defensa i que s'hi sent molt bé.
1: Sí, sí.
7: És que diguem, sempre, no? És que, esclar, hòstia, 19 anys.
1: 19 anys.
7: Clar, 19 anys i resulta que està sent el titular de la selecció espanyola, i amb un nivell altíssim. Bueno, té molt de mèrit, és difícil d'explicar a vegades.
1: Sí, sí. Com ha caigut aquest enfrontament contra Àustria a la delegació espanyola, Dami?
0: No ha caigut del tot malament. Ara qualsevol lectura aquí té més a veure amb el moment propi que passa a Espanya, amb els dubtes que ha deixat, per bé doncs, que han respirat, estan contents perquè han aconseguit el primer objectiu, que era passar a fer-ho com a primer de grup, evitar Argentina, etcètera, etcètera. Pel que hem preguntat una miqueta, el que hem copsat és que agrada més Àustria que Algèria, que hi va ser una nit de bojos amb aquest final surrealista entre Àustria i Algèria. Agrada més Àustria perquè la lectura és que Àustria és un equip que juga bé, però no tant com Espanya, és un equip més aviat tècnic, també, doncs, lògicament, doncs, té el seu punt de duresa, però no és tan sòlid ni contundent com podria ser-ho alguna altra selecció més defensiva, no? Aleshores, ves com un híbrid, però que tampoc es caracteritza per ser un equip ultratècnic ni ultradefensiu, que ja li va bé a la selecció espanyola. Des d'aquest punt de vista estan satisfets, estan honests, però també són conscients que han de donar el màxim i ara no l'estan donant. No estan en plenitud, no és aquell equip de l'Eurocopa que va ser la prova que per guanyar un torneig d'aquestes característiques has de tenir el teu gruix de futbolistes en el seu prime, en el seu màxim nivell tècnic, però sobretot físic, i ara mateix, doncs ja ho vam comentar ahir, Oriol, hi ha una sèrie de jugadors que no ho estan, que tenen uns quants dies per recuperar, l'objectiu és passar aquesta eliminatòria i anar creixent, però hi ha preocupació perquè ni Lamine ni Mikel Merino, evidentment Nico Williams està fora de combat, a Pedri li està costant agafar espurna, bé, doncs hi ha un ecosistema dintre l'equip que per culpa de, doncs, que hi ha futbolistes que no estan bé, doncs a l'equip li està costant arrencar i molt.
1: Ara us pregunto per què veieu que li falta a la selecció espanyola, però tinc en línia una persona que està dormint molt poc aquests dies, que és el Jaume Naveira. Hola, Naveira, bona nit.
8: Què tal, Oriol? Bona nit.
1: Que coneix segurament millor que tots nosaltres el que és aquesta selecció austríaca. Per cert, entrenada per Ralf Rangnick, que és aquell entrenador que li va recomanar a Laporta que portés Flick al Barça. Ralf Rangnick, Naveira.
8: Sí. Sí, és un entrenador que, diguem, que ha estat, doncs, un tècnic que ha marcat tendència pel que fa a l'actual escola de tècnics alemanys, no? Que sempre, doncs, han tingut doncs, aquesta pressió alta com el gran manament, no? del seu joc, i jo crec que amb Àustria això ho veurem. És una selecció que normalment doncs, sol jugar amb un 4-2-3-1, és una selecció que crec que és solidària, crec que és una selecció que fa un molt bon treball sense pilota, crec que és un equip incòmode, no serà un equip fàcil de guanyar per Espanya, però crec també que és un equip que no té cap geni a nivell d'atac. O sigui, crec que no té jugadors summament resolutius ni jugadors de gran qualitat. Jo crec que sobretot Àustria, si pot fer-li mal a Espanya, és perquè li faci mal amb la seva pressió. És veritat que a Espanya doncs, l'hem vist segurament un pèl encallada pel que fa al moviment de pilota, però crec que ha estat més al mig camp i a camp rival, no tant a la zona defensiva, on jo crec que Espanya sí que té bons elements per sortir de pressions altes. Parlàveu ara de Cubarsí, parlàveu de com de bé s'està entrenant amb Aymeric Laporte, o sigui que jo crec que en aquesta part Espanya doncs, pot desactivar, en certa manera, un dels punts forts d'Àustria, però és veritat que Espanya doncs, després haurà d'estar molt més clarivident del que ha ensenyat en aquests partits.
1: Per tant, tu t'imagines un partit clar favoritisme d'Espanya? Quin partit t'imagines?
8: Jo crec que Espanya doncs, vaja, tindrà la possessió, serà qui domini amb la pilota clarament. Jo crec que Àustria intentarà forçar errades d'Espanya. És un equip Àustria també doncs, que al final té una sèrie de futbolistes físics, de davanters de molta talla, doncs, que també amb ells intentarà amenaçar la selecció espanyola, perquè és veritat que parlem de que la defensa espanyola doncs, treu la pilota molt bé des del darrere, però jo crec que Àustria doncs, intentarà precisament en el cos a cos veure si pot treure algun avantatge contra Cubarsí, contra Laporte, amb davanters com Gregoric, com Arnautovic. Arnautovic, a més, és un futbolista que té qualitat, és un dels màxims golejadors històrics de la selecció austríaca, futbolista amb bona tècnica, però que és veritat que tampoc crec jo que sigui un davanter superkiller, o sigui, crec que el fet que sigui un dels màxims golejadors de la història d'Àustria és més per una qüestió de que ha jugat molts partits i que al final doncs, els gols han anat caient de madur, que no perquè tingui una gran ràtio golejadora. I crec que és un equip Àustria que li pot intentar ficar ritme, que té migcampistes que ja dic que són molt, molt treballadors i molt solidaris. Els dos del doble pivot els veig jugadors prou similars, certament, Shabashlaga i Seibald, jugadors doncs, que poden fer un rol molt similar, no? És a dir, tots dos són capaços de quedar-se permetent que l'altre es despengi i viceversa, no? Però jo crec que Espanya, vaja, és superior, tot i que no estigui en el seu millor moment ara mateix, i jo crec que hauria de dominar aquesta eliminatòria.
1: Que es juga dijous a les 9 de la nit. De fet, aquesta matinada és de les primeres o la primera que no hi ha partits, eh? Naveira, això no hi estàs acostumat. Ara tu?
8: No, però ho aprofitaré, perquè dormiré 8 hores per primer dia des de l'11 de juny, segurament, o sigui que ho agraeixo, certament.
1: Doncs vinga, per nosaltres, que no sigui. Naveira, gràcies per il·luminar-nos una mica sobre la selecció austríaca, també.
8: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. T'estaves mirant, Solsona, els jugadors d'Àustria abans, eh? Algun que que t'hagi cridat l'atenció. Hi ha el porter de l'Elx.
2: Porter de l'Elx?
1: A Fengruber, no?
2: A central.
1: No, a Fengruber. Ah, central. Sí. Central, oi, sí. Mare meva. Porter, sí, vinga.
2: No, té algun jugador bo, acceptable. Laimer, que està al Bayern. Savitzer, que està al Dortmund. I això.
0: Arnautovic, que l'ídol és Àlaba, perquè uns aficionats cantaven el nom d'Àlaba. És el referent. Sí, és el referent total, sí.
2: I Arnautovic està l'Estrella Roja, ara ha estat 2 anys a l'Inter, no ha sigut golejador, perquè n'ha marcat, tampoc jugava molt, perquè, clar, entre Lautaro i un altre, doncs, i un altre no d'allò. Però que és un equip que treballa bé, segur, condició tècnica ja li costa una mica més, però jo crec que el gran problema el té a Espanya. I deies, home, què creus que li falta a Espanya per tal? Jo ho tinc molt clar. Però jo, clar, estic aquí assentat...
1: Des de la barrera.
2: De la barrera ho veig fenomeno. Jo crec que al mig del camp Pedri ha de jugar, encara que no estigui al 100%, però ha de jugar. Però al costat necessita un jugador que sigui més dinàmic. Per mi, més dinàmic. Per això a vegades jo aposto per De Jong, perquè és dinàmic, un jugador que pot anar, torna, pot anar darrere. I té a Rodri, que les pilotes ja li van lentes. Ja la circulació, sí, la toca aquí a la dreta, la toca aquí a l'esquerra, però no els hi arriba amb prou velocitat amb els jugadors d'atac, quan estigui Lamine o quan estigui Nico, ja no, altres jugadors. Jo crec que això fa que els altres rivals doncs puguin apretar una mica més, es puguin replegar i els hi costi a Espanya. Jo crec que Rodri ara mateix, mira que ha estat un jugador i...
1: Sí, però no és el Rodri de fa dos anys.
2: Però aquesta circulació fa que entre ell i Pedri la pilota vagi més lenta del que jo crec que hauria d'anar.
1: Coincidiu amb el diagnòstic, Roura, Pichi?
7: Sí, jo crec que de dues formes el problema el poden tindre a dalt, amb les baixes que tenen,
1: Sí, el contratemps de Nico i
7: perquè al final, Pino, en el primer partit, no, per exemple, contra Calvert es va parlar molt, no?, que jo crec que, entre altres coses, no?, però va faltar per mi molt de desequilibri per banda, no?, i en aquesta situació, d'acord, Lamine encara no estava, no sé què, però ara tens el Nico lesionat, tens el Víctor Muñoz, que no està, d'acord, no?, és que la profunditat amb els laterals, sí, bueno, però no, quan un equip sense palanquilla a darrere, no ho sé si Àustria crec que és més d'apretar amunt que palancar-se, però aquest dèficit de situacions d'un contra un desbordat per banda, si algun equip se t'apalanca darrere, amb això que tothom fot ara d'aquest 5-4-1, aquí jo crec que Espanya pot patir per aquest dèficit de jugadors que té ara.
1: Àngel.
5: Sí, home, jo crec que d'Àustria has de temir més el conjunt que no pas les individualitats. Està jugant un Autovic de dalt, que l'altre dia va fer gol, però que té 37 o 38 anys i és el jugador més destacat, per dir-ho, està Leimer, Savitzer, però és molt més preocupant el fet de que Pedri no sembla que està en el seu millor moment, que Rodri sembla que no està en el seu millor moment, bueno, i comences a mirar jugadors espanyols i estan lluny de ser el millor, d'estar en el seu millor moment, no?
1: Perquè aquí al però mig del camp, què canviaries amb aquest mig del camp?
5: No, està per veure si l'aposta seguirà sent la de l'últim partit o la de l'anterior. És dir, si Pedri jugarà el doble pivot i Olmo estarà per davant. Perquè el primer dia Pedri va estar més per davant que no pas per darrere, ja sabem que tot i que a la selecció li hagi anat bé amb De La Fuente, Pedri jugant pràcticament com a mitja punta, el Barça on ha destacat més ha estat en la posició ahir al costat del pivot en aquest sentit, no? És més preocupant pensar què farà Espanya, perquè jo crec que el domini del partit ha de ser i tal i qual, però li ha de donar un altre aire a la circulació de la pilota, perquè és cert, estic molt d'acord amb el que deia Dani, que aquest Rodri no és el Rodri que coneixíem abans de la lesió, i si a més en això afegixes que Pedri no està en un moment dolç, doncs a l'equip li costa molt donar-li aquesta intensitat a la circulació de la pilota.
2: Jo estic d'acord amb tothom, amb el que deia Jordi, l'1 contra 1, ara no hi ha Nico i tal, a mi no està bé, tot això. Però la circulació de pilota, tots entenem que quan hi ha un replegament, perquè el jugador de banda pugui fer l'1 contra 1, la pilota l'ha de rebre el més aviat possible, no?
7: Sí, evidentment.
2: L'ha de rebre el més aviat possible perquè no tingui temps o un central, si juguen amb 5, o un home del mig del camp que pugui fer les ajudes als laterals. Zubimendi no ha debutat, no, encara?
4: Pensant en aquest
1: 0,
4: nom,
1: 0
4: però jo crec que hi ha vaques sagrades que
2: sí, no,
4: tots
2: no,
4: els
2: no,
4: equips
2: no,
4: i Rodri n'és una.
2: Sí, d'entrada De La Fuente ho té molt clar al cap els jugadors, estava dient al Dami que hi ha 8 jugadors que no han jugat, i tens a Grimaldos, tens a Borjas, tens a Zubimendi, tens a Pubill, tens una sèrie de jugadors i Eric mateix. No sé si Zubimendi, però és que Zubimendi va acabar la temporada amb l'Arsenal, que tampoc acabava de no sé si de no estar bé o que Arteta confiava més en un altre tipus de jugador, no?
3: Va perdre la titularitat a l'Arsenal, sí, al final.
2: Sí. Sí, sí.
1: Veurem què fa De La Fuente en aquest partit dels setzens de final, dijous a les 9 a Los Angeles. A Los Angeles, i això obliga a Dami a marxar de Chattanooga en els propers dies, recta final de l'estada de la delegació espanyola en aquesta ciutat de Tennessee, i també del Dami, que abans de marxar ha volgut parlar una mica del futbol local, no?
0: Sí, correcte, perquè hem conegut un futbolista que juga aquí a Chattanooga, a l'equip de Chattanooga, a una lliga professional. És un futbolista madrileny, es diu Yanis Lelin, format al planter del Madrid, del Getafe, també del Leganés, i bé, doncs vam descobrir l'existència del Yanis, que és un futbolista, això, que juga a l'equip d'aquí, el Chattanooga Red Wolves, els llops vermells de Chattanooga.
2: És la primera o segona, això? No,
0: bé, no, és una lliga... Mira, ara ens ho explicarà, perquè en un dels talls que soltarem ens explica quin és el nivell de la lliga d'aquí. Madrid, Getafe, Rayo Vallecano, va venir als Estats Units per la pandèmia, becat per jugar a futbol, i s'hi va quedar, va fer proves a l'equip de Chattanooga i juga des de 2024, per tant, doncs, futbolista madrileny vivint i jugant a Chattanooga, i en Yanis ens explica a RAC1 la seva experiència.
9: No conocía nada de la ciudad cuando vine aquí de pruebas y estaba un poco asustado, ¿no? Porque dije, me voy a traer aquí a mi mujer a vivir, pero no tengo ni idea de cómo es la ciudad y tal, pero la verdad que muy bien, muy gratamente sorprendido, ¿no? Es una ciudad muy tranquila, hay mucho que hacer al mismo tiempo y la verdad que aquí estamos muy bien.
0: Li hem preguntat, Dani Solsona, al Yanis, quin és exactament el nivell de la lliga que ell juga amb el Chattanooga Red Wolves. Li he demanat que m'ho equipari a categories d'Espanya, val? De la lliga espanyola. Aquesta ha estat la resposta.
9: El nivell de la USL 1 jo diria que està entre primera ref i segunda ref, diria més o menys un nivell així. Es verdad que luego físicamente es, en mi opinión, es superior a esas ligas.
0: Entre primera ref i segona ref. D'acord, Dani? Aquest és el nivell de la lliga que juga aquí.
1: Podríem tenir
0: que
1: un Sant Andreu Chattanooga, no?
0: T'imagines?
1: Estaria igualat.
0: Anar i tornada, eh? Anar
1: sí,
0: i tornada.
1: Sí.
0: Avui el Sant Andreu venint aquí a Chattanooga.
1: Sí.
0: Home, escolta, hi ha molts Starbucks, per exemple, no per fer publicitat, però que n'hi ha molts, vull dir que
1: hi ha
4: aquest... Difícil trobar una ciutat on no n'hi hagi, sí, jo crec.
0: Molt complicat, Xavi.
1: Arribats a aquest punt...
0: A Gósol n'hi ha o no?
4: No, jo espero que no n'hi hagi mai.
0: No esperes que no hi hagi invasió.
2: I aquest jugador només està aquí per jugar a futbol o està fent altres coses?
0: Correcte. No, està aquí jugant a futbol i li paguen,
2: Home, que li deuen pagar.
0: No és tot el salari, però... No, és que aquí als Estats Units, Dani, el tema dels salaris, donaria per un... Potser per en un altre programa, saps? Però aquí es paga molt bé, tot és més car, però tu vens aquí a jugar a futbol i et dona per viure dignament. Però ell ens ha dit que vol millorar la seva vida, lògicament, i que vol venir a Espanya jugant un futbol més d'elit, i que es veu per jugar a segona divisió, una cosa o l'altra, però sí, que ell està aquí jugant només a futbol. Sí,
1: Alguna cosa més de Yanis, sí. Lelin, aquest jugador del Chattanooga Red Wolves?
0: Sí, li hem notat al Yanis que si hagués de robar-li a De La Fuente un jugador pel Chattanooga Red Wolves, a qui s'emportaria?
9: Te diria que Lamin, te diria que Pedri, incluso, porque sí, un medio centro, la verdad que nos vendría bien, haría la diferencia, sí.
0: Falta creación en este fútbol tan físico.
9: Creación en el... pues yo creo que creación igual no, pero tener un poco más de balón y tal, sí. Això sí que no es falta.
1: No té gaire la
0: pilota,
1: saps,
0: Oriol?
1: El Chattanooga li costa tenir la possessió.
0: Li costa. Buscarem les dades. Buscarem les dades de possessió.
2: Estan en contra.
1: Sí.
0: Bé, saps que sóc un clàssic i tot això, però jo crec que us passaria a qualsevol de vosaltres una mica de... Entrem en aquell moment nostàlgia, perquè especialment quan hem anat a Atlanta dues vegades, ara a Guadalajara, aquella sensació que tornes de viatge i no tornes a casa teva, sinó que tornes a l'hotel de Chattanooga. Aquella sensació que el retorn a casa,
1: a
0: la base... Sí, a la base és a Chattanooga, i ara hi afrontem les últimes dues nits aquí a Chattanooga abans de sortir cap a Los Angeles, i Espanya ja no tornarà aquí mai més. Ara ja serà itinerant fins que arribi a la final o fins que l'eliminin.
1: Ja tornaràs de turisme. Això és rai. Sempre s'hi pot tornar, sí, a Chattanooga.
0: O jo, o muntem tots una expedició, si vols.
3: T'ha agradat, Dami, o què?
0: És que un riu molló, tio.
6: És l'expedició, tio. És que ara hem estat en un autobús tan que baixa la nuca.
0: Increïble, eh? Mira que hi ha llocs als Estats Units abans de...
1: Ja et faràs de guia.
0: Sí, sí. Amb alguna persona als Estats Units, per exemple, parlant a Atlanta i tal, que ens pregunten, i on està Espanya, no? Diem a Chattanooga i no tenen ni idea. I és una ciutat de gairebé 200.000 habitants. Però a mi, a veure, m'ha agradat normal, és una ciutat molt tranquil·la, però sí que altres companys que ho hem estat comentant aquests dies han acabat encantats. Depèn de la personalitat de cadascú, però és el típic lloc tranquil, on hi passen poques coses, que segons com siguis tu, doncs et pots adaptar i podries viure aquí encantadíssim de la vida.
1: Sí, doncs sí. Acomiada't, Dami, de Chattanooga en les properes hores, i això, ja tornaràs a la propera vegada que parlem, no sé des d'on serà, però des de Chattanooga segur que no.
0: Demà Chattanooga, demà passat encara Chattanooga, i dimecres ja a Los Angeles. Doncs, dimecres mira, a la nit ja serem a Los Angeles, on ja començarem a fer tota la prèvia dels vuitens de final Espanya-Àustria.
1: Dijous, a les 9 de la nit, aquest Espanya-Àustria.
2: N'hi has a Hollywood o algo.
0: Bueno, sí. No, més que
1: també
0: a Hollywood,
1: hi ha coses a fer a Los Angeles, eh? Segur que t'agrada. Sí.
0: Més que, Dani, si jo crec que tu i jo, és claríssim que, més que anar a Hollywood, la foto, no? La foto amb les lletres de Hollywood s'ha de fer.
1: Sí, allà amb les estrelles, no?
0: Des d'on sigui.
1: Sí. Sí.
4: Tu tindries una estrella si visquessis allà, a Solsona, sí, allà al Paseo de la Fama.
1: Dami, gràcies, eh?
0: Molt bé, a reveure.
1: Dani Solsona, Jordi Roura, Pitxi Alonso, gràcies també. Fins diumenge que ve.
2: Que vagi bé, bona nit.
7: Gràcies a vosaltres, bona nit.
1: Molló, Pintanel, quina gentada de por aquest diumenge. Que vagi bé.
6: Bona nit.
1: Fem una pausa i seguim, que queda encara mitja horeta de Tu diràs com a mi.
10: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
11: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
14: híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
17: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine allà a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
18: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
19: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: I 37, si voleu canviar de cotxe o si voleu una nova moto, si voleu triar entre 45 marques a 10 minuts de Barcelona, aneu cap a Sant Boi, Sant Boi motor de la mobilitat sostenible. Si voleu tenir totes les ofertes per canviar de cotxe amb més de 40 marques, amb totes les ofertes del mercat, aneu a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estreneu cotxe nou. Aquesta setmana vinent, de fet, ja passem de la mitjanit, ja som dilluns, per tant, aquesta mateixa setmana que arrencarà la 113a edició del Tour de França i ho farà a Barcelona amb el Gran Depart dissabte dia 4 amb la contrarrellotge a la capital catalana, diumenge dia 5 amb la segona etapa, Tarragona-Barcelona, i dilluns amb la tercera que tindrà sortida a Granollers i acabarà ja més enllà dels Pirineus per acabar el proper dia 26, d'aquí una mica menys d'un mes, als Camps Elisis de París, a les portes, per tant, d'aquesta sortida del Tour de França des de Barcelona. Avui ens visita aquí a l'estudi 1 de RAC1 el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona. David Escudé, què tal? Bona nit.
2: Molt bona nit.
1: Com estàs?
2: Doncs, la veritat que molt bé.
1: Amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, avui aquí el Tu diràs, perquè som a les portes del gran esdeveniment de l'estiu a Barcelona, a Catalunya, que és la sortida del Tour de França, aquest gran depart.
2: Queda molt poquet, però queda encara. Fins a l'últim moment, ultimant cosetes, però la part important, gran de feina, evidentment, ja està enllestida i ara queden doncs aquests darrers detalls, no?, més institucionals, també doncs de tot el que és infraestructura no permanent tan necessària perquè la gran festa de la bici doncs sigui l'èxit que serà.
1: Però està tot, diguéssim, en el punt que havia d'estar, no?, la setmana abans, no?
2: Està... Per el que em diuen els francesos, la gent d'ASO, que tenen més experiència en organitzar grans departs que Barcelona, que és la nostra primera, doncs estem anant molt més avançats del que és doncs habitual per ells. Així és que jo crec que tothom està content, satisfet i més o menys tranquil amb el tranquil que es pot estar amb les portes del Gran Depart.
1: Com dèiem, a una setmana d'aquest Gran Depart, que tu sempre has defensat que el Tour és el tercer gran esdeveniment esportiu mundial, només per darrere dels Jocs i del Mundial que estem vivint justament aquests dies.
2: Sí, mira, jo realment ja... tota una classe mitja de grans esdeveniments, no? El Tour, un mundial de doncs, la Super Bowl, per exemple, no? Un mundial de rugby que no fa gaire doncs, que en vam gaudir, no? Que evidentment són seguits per milions de persones arreu del món. Però jo crec que el Tour de França té una cosa que no té aquests darrers, i és que el grau de mobilització popular de veïns i veïnes que el segueixen doncs és enorme. No? Jo estic dient, i perquè m'ho crec i perquè és així, que després dels Jocs Olímpics possiblement Barcelona viurà en poquets dies el gran esdeveniment popular. No? I esperem centenes de milers, no de gent que ve de fora, sinó de gent que ha viscut, que vol viure o que vol veure doncs que els ciclistes i el que viurem, que realment està plegat de moments que seran icònics a la història de la ciutat.
1: Clar, perquè és un esdeveniment inèdit. És veritat que el Tour ja havia passat per Barcelona el 57, el 65, el 2009, per tenir un antecedent més recent, però clar, què representa una sortida que ho faci diferent? Què significa ser gran depart, acollir el gran depart del Tour de França per Barcelona, en aquest cas?
2: Doncs primer significa molta feina i responsabilitat, que fa molts, molts mesos...
1: Ara et pregunto quan va començar, però...
2: Fa molts mesos que tot el gran equip que hem fet doncs està un fire fent que el que em deies, que la gran depart sigui inolvidable. Era un esdeveniment, jo crec que necessari. Crec que Barcelona, l'àrea, la província, Catalunya, el país en general, crec que és terra de ciclistes, cada vegada més. Estem vivint un boom important de la bicicleta. Si teniu doncs, l'afició... la gent que surt a la carretera doncs, m'ho corroborarà segur, i la Cano, que veu doncs, cada vegada més ciclistes vestit no amb el culot i el mallot anant cap a alguna de les, doncs, de les carreteres que tenim per poder doncs, fer una sortida. I jo crec que una terra històrica de ciclistes, de ciclisme, doncs, calia i valia la pena doncs, fer una aposta com s'ha fet. S'ha fet l'aposta i s'ha treballat conjuntament amb la Volta, perquè per nosaltres és importantíssim, és la nostra competició, amb el gran i amic i mestre Rubén Peris. Es va fer doncs, una aposta important també per la Volta, masculina i femenina, i volíem tancar el cercle, doncs, evidentment, amb el més gran, que és la Gran de Part. No? I amb això doncs, intentarem potenciar... Primer, que la gent vagi amb bicicleta, evidentment, com a mitjà de transport, perquè jo crec que és la millor manera de moure's, una de les millors maneres de moure's. I en segon lloc, perquè jo com a regidor d'esports, el darrer objectiu és que la gent faci esport, continua fent esport, en aquest cas, doncs, ciclisme. I a la vegada, doncs, també hi ha una part del llegat, una part del retorn més social que encara vivim i encara respirem, i els que vam tenir la sort de viure-ho, doncs, als Jocs Olímpics, doncs, encara, no?, tenim allò dins, de sentir-te orgullós, d'estar orgullós, no?, de veure la teva ciutat, doncs, com és capaç d'organitzar un esdeveniment d'aquesta magnitud i que passi a la història, no? com de ben segur passarem.
1: M'agafo el que deies abans, que clar, el tour és que te'l trobaràs al carrer. Hi ha pocs esdeveniments en què tu surtis al carrer i te'l trobis allà davant, els nassos, i que a més sigui gratuït, perquè ho tens als carrers de la teva pròpia ciutat, no? Vull dir que també serà des d'aquest punt de vista és un recorregut que justament passa molt pel centre de la ciutat i que contribuirà, no, a aquest llegat de crear un record, no sé si similar al dels Jocs, però...
2: Bueno, diferent en qualsevol cas, però ni millor ni pitjor, diferent als Jocs Olímpics, que els esdeveniments es feien dins dels pavellons, tret, evidentment, d'alguns casos en concret, jo crec que el fervor popular va fer que ho visquéssim també sense entrades, sense estar dins d'un dels estadis o dels pavellons, perquè es vivia a peu de carrer. Aquí el que fem és... convertir Barcelona en un gran pavelló, un gran estadi, i per tant, doncs, és molt més fàcil per arribar-hi per part de tothom. Jo crec que, a més, hi ha poques persones en el món que en algun moment de la seva vida no hagi seguit o hagi vist imatges del Tour de França. Jo crec que forma part de la història vital de tots i cada un de nosaltres, no? Doncs, bueno, ho tindrem i el tindrem, jo crec que d'una manera també diferent, perquè hem recuperat doncs una prova que feia moltíssims anys que no es començava un Tour, com és una contrarrellotge per equips, volgudament, perquè jo crec que és un dels moments, les fotos més espectaculars, també pels que no són aficionats a la bicicleta.
1: Això t'anava a preguntar, com es decideix el recorregut i si és fàcil decidir un recorregut d'aquesta magnitud?
2: Mira, ho posa molt fàcil. Realment la feina Maso ha sigut una feina meravellosa, és un equip superprofessional, i el recorregut o com havien de ser les etapes corria molt per part nostra. És veritat que els recorreguts han de tenir uns mínims de quilometratges, no? Que et poden assessorar. En aquest cas, ells ens pregaven doncs, que Montjuïc fos protagonista, evidentment, no? Però més enllà d'això, doncs, la tipologia de la cursa ens la van deixar molt en el nostre criteri. Des del primer dia van voler que sortís fora del que era l'àmbit barceloní com a tal, no? I que repartíssim joc, evidentment, en el territori català, i és per això Tarragona, que ho vaig tenir clar des del principi. Jo crec que aquelles costes del Garraf, no?, que també és una de les carreteres transitades pels ciclistes, l'Ordal, Vegas, no?, que és un altre dels àmbits, i si...
1: O sigui, heu tinguéssim... tingut marge de maniobra per decidir com
2: suposat
1: havien de ser, no només el tram que passa per Barcelona, tant la primera com la segona etapa, sinó també per quins trams, per quins municipis catalans, que n'hi ha una seixantena, no?, em deies,
2: 61.
1: Que transita aquest tour, heu tingut marge per poder decidir.
2: Per suposat, sí, i hem volgut que més, que avui ho comentava, també sóc el president de l'àrea d'esports de la Diputació, no?, de Barcelona, i avui els hi dèiem abans del plenari, crec que és el primer esdeveniment, o un dels pocs esdeveniments a la història de la Diputació, que en un únic dia, no, faci protagonista, en aquest cas, a 42 municipis. Jo crec que feia molt de temps que veurem i tots els municipis, en aquest cas, doncs, que han tingut la sort que pugui passar i transcorrer el tour, se sentin protagonistes, no? I és el que també hem estat treballant. Llavors, en aquest cas, nosaltres vam tenir clar que la primera, jo volia sí o sí, de nou, una crono per equips. Crec que és la prova més plàstica a ulls dels que no són aficionats a la bici. Ho vam decidir abans del canvi de normativa, per cert, que encara serà més espectacular, perquè podrem veure Pogacar igual el primer dia vestit de groc ja a Barcelona, o qui vingui més fort per fer la crono, no? I aquesta, doncs, també és veritat que jo volia mar Mediterrani, que volíem passar per zones de la ciutat on no acostumen a passar coses d'aquest índole. En aquest cas, doncs, el fòrum al Besòs, a tocar del Besòs, avui ho parlàvem, no? I agafar, doncs, el que és zones de Sant Martí que normalment no passen, per entrar allà a l'Eixample, sí que és veritat que passen més coses, i acabar, doncs, a Montjuïc, no? La part del darrere de l'estadi, que és un final també apoteòsic. I la segona, doncs, el que et dèiem, vam voler treure amb l'alcalde de Collboni, doncs ho dèiem, de repartim, doncs vam treure cap a Tarragona, i una arribada a Barcelona que en una primera instància, doncs, era impressionant perquè fèiem Collserola,
1: sí.
2: És un dels entrebancs que hem tingut amb tota l'organització, i en aquest cas
1: per la pesta
2: de salut,
1: porcina.
2: La peste ens ha matat Collserola, que entrava per Molins, amb un alcalde, per cert, l'alcalde de Molins, molt aficionat a la bicicleta, i estava allà, tenia tots els preparatius. Amb la modificació, t'he de dir que hem aconseguit una cosa que al principi semblava difícil, i és mantenir, jo crec que l'emoció, és veritat que no passem per Collserola, però és veritat també que l'entrada serà una entrada molt ràpida per Creu Coberta, que jo crec que també és una zona molt bonica, i les tres voltes, l'arribada i dues voltes més a Montjuïc farà, doncs, que aquesta segona etapa tingui també, sigui impressionant. I la tercera, doncs, igual, necessitàvem anar cap a França, això sí que t'ho diuen, escolta'm,
1: el disseny... La tercera d'acabar a França, a l'altra banda dels Pirineus.
2: Tal qual, sense saber a on, perquè això també el tour és una de les coses divertides, són molt curosos i molt puros amb el tema
1: que no
2: de...
1: Que no
2: es filtri res. Després s'ha acabat filtrant moltes coses, però que no es filtri res. Llavors treballàvem sense saber, evidentment, on havia d'acabar.
1: Ostres, no deu ser fàcil.
2: No, clar, efectivament. Llavors també vam voler treure de Barcelona, vam buscar un espai, un municipi prou gran, amb prou experiència, i evidentment amb una, en aquest cas, doncs, una alcaldessa aficionadíssima a l'esport i amb una molt experiència granollers, com molt famosa tant per la mitja marató com per un handball que és espectacular, que ha organitzat, doncs, també el darrer mundial femení. Vull dir que era una ciutat ja preparadíssima. Acabem passant per una província que sí o sí havia de formar part de la història del Tour. Vull dir, Girona és terra de ciclistes i no la podíem obviar, i se'ns ha quedat Lleida, és veritat, però Girona havia de formar part de la història del Tour, i travessem Girona per entrar ja a França. També serà un etapon impressionant.
1: Clar, sentint-te, evidentment ja s'intueix tota la feina que hi ha darrere, i després evidentment hi ha imponderables, com el que ara comentàvem de Collserola, però clar, quan comença a preparar-se tot això? Perquè entenc que ha de ser... Clar, el Tour dura 3 setmanes, però tot el que hi ha darrere del Tour, i en
2: molts
1: aquest cas
2: mesos.
1: No de tot un Tour, sinó de 3 etapes, de quant temps estem parlant?
2: Molts mesos. De fet, des de que vam dir, escolta'm, es farà, que es comença, doncs, a desenvolupar tot el que és el pla, no? el book que li diuen ells d'execució del Tour, que és impressionant. O sigui, a nivell de tot, és increïble. Els requisits, els requeriments perquè això sigui un èxit és impressionant. Abans t'ho explicava, la primera etapa a Barcelona són 20.000 tanques. Jo crec que no havia vist mai a la meva vida 20.000 tanques. Troba 20.000 tanques, no a Catalunya, sinó a tot Espanya.
1: Troba-les, posa-les.
2: Vull dir que és tot, vamos, temes de seguretat, una feina increïble dels nostres cossos policials, Mossos d'Esquadra, 911, igual que la Guàrdia Urbana de Barcelona. S'ho han pres de forma absolutament personal. Hem fet un gran equip, però clar, tu has d'anar municipi per municipi veient quines són les previsions d'obres, que per on poden anar, si encaixa amb el circuit, punt per punt, municipi per municipi, cruïlla per cruïlla, de totes aquestes etapes. Sense la suma i sense haver fet el gran equip que hem fet tots plegats i totes plegades hagués estat absolutament impossible, perquè és que és una feina impressionant i molt complexa tècnicament.
1: Això arrenca dissabte que ve, el dia 4, però el 2, el dijous, ja hi ha marcat en vermell la gran presentació dels equips, que és a la Sagrada Família. No sé si teniu ja clar 100% com serà i si pots explicar-nos alguna cosa, perquè clar, entenc que, ostres, és el primer, diguéssim, la primera presa de contacte del món amb aquesta gran sortida, amb aquest gran depart del Tour a Barcelona.
2: Sí, jo per això dic que no són tres etapes, són quatre, i la primera és la presentació dels equips, que teníem claríssim que és el que volíem fer. Vamos, tinc claríssim que és el que volíem fer. Aquí també la Fundació de l'Hospital de Sant Pau i la Fundació de la Sagrada Família ens ha sigut tot facilitats. Us he de dir que tot això ho comencem a treballar abans que vinguessin, ni que sapiguéssim ni tan sols que venia el Sant Pare a fer la visita a la ciutat, no? Que ha sigut doncs molt benvingut, evidentment, però que en quant a l'organització doncs ens ha complicat una miqueta més, no?, les coses. Però són quatre etapes, una presentació dels equips que serà única a la història del Tour de França. Són tres escenaris diferents, l'Hospital de Sant Pau, impressionant, l'Avinguda Gaudí per el tram central, que ja veureu que la pròpia Avinguda Gaudí hi haurà, serà un escenari amb escenaris, i l'arribada, evidentment, amb la presentació a la Sagrada Família. I, evidentment, doncs, farem el que volíem fer, que era doncs la manera barcelonina de fer les coses, no? Que és aprofitar-nos d'un esdeveniment d'aquesta magnitud, un esdeveniment seguit, doncs crec que són 200 països d'arreu del món, 3.000 periodistes, no sé quan ens van dir acreditats, no?, de que fos de nou una carta de presentació de Barcelona al món.
1: Parlant amb el David Escudé, aquí al Tu Diràs, amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, a les portes, insistim, d'aquest gran depart. Deixa'm que et pregunti, ja que tenim aquí, per algunes qüestions també que estan d'actualitat, en aquest cas vinculades al futbol, perquè un altre dels reptes, en aquest cas de la regidoria d'Esports, és la instal·lació de gespa natural al Narcisala, al Nou Sardenya, perquè tant el Sant Andreu com l'Europa puguin competir a la primera federació jugant al seu estadi. Hi ha dates per començar la col·locació tant en un estadi com en l'altre? Com teniu aquestes carpetes?
2: Doncs no ens ha aturat el Tour, i evidentment hem treballat i s'està treballant de valent amb els clubs, evidentment, per fer possible doncs que amb la major brevetat possible doncs hi puguin tornar. Són dos casos absolutament diferents, el del Sant Andreu i el de l'Europa. El Narcisala, per la seva doncs fisonomia, és exclusivament un canvi de gespa, amb el que això també no és d'un dia per un altre, ni només per un altre, són mesos, i perquè també, i això és molt important que tothom entengui, que no és només posar gespa als dos estadis, sinó també habilitar altres camps perquè a la vegada que el primer equip pugui jugar, els nanos i les noies, el futbol base es pugui desplaçar. El Narcisala arribarà abans, perquè ja en breu doncs, s'iniciarà l'execució de les obres. Estem fent tot el possible també perquè si s'ha de jugar algun partit fora sigui el mínim possible. Jo, clar, aquí el calendari és molt difícil quan estem parlant d'una obra pública que a més va lligada amb un apuntament, no sé com dir-ho tècnicament, no? que la gespa doncs arraigui en el bas, i que tot això de vegades tu tens un calendari i si en diluvis doncs el calendari se'n va a no res, no? Però estem fent tot el possible perquè complíem tots els terminis, i per ser treballant colze a colze amb el club, perquè tenim molta sort, la directiva tant del Sant Andreu com de l'Europa també són molt cracs amb això, i estem treballant de valent. I el Nou Sardenya és una obra molt més complexa, mai s'havia dit que era impossible, però sí que era d'una gran complexitat, però és veritat que si volem que el Nou Sardenya doncs pugui veure el primer equip jugant amb gespa, doncs s'han de fer una obra d'infraestructura que és important. Veurem, no tenim encara el calendari, veurem quan el tinguem, evidentment, que ho comunicarem amb el club i públicament, però ja
1: sí,
2: veieu
1: però estem
2: que
1: parlant de mesos.
2: La complexitat és diferent, no t'ho sé dir exactament perquè us estaria mentint, perquè jo a més és un tema tan tècnic que prefereixo que sigui els propis doncs, especialistes amb la instal·lació, amb les obres, qui t'acabin d'explicar una miqueta què és el que s'està fent amb un i amb un altre, però és veritat que el Narcís Sala s'enllestirà una mica abans.
1: En tot cas, tots dos equips compten, vaja, crec, començar la Lliga fora de casa. Can Dragó continua sent l'alternativa?
2: Sí, bueno, jo espero...
1: A partir que, per exemple, que el Narcís Sala tingui la gespa col·locada, és una alternativa que l'Europa jugui al Narcís Sala mentre no té el Nou Sardenya a punt?
2: Mira, nosaltres, jo com a regidor d'esports i nosaltres com a govern, sempre anem de la mà dels clubs. Ara hi ha l'opció viable, i perquè s'està jugant, i aquí sumo un tercer club al que públicament li vull donar les gràcies, que és el Club Atlètic de Nou Barris, perquè realment doncs, són els usuaris principals de les pistes de Can Dragó i que han vist afectada doncs, la seva activitat diària. Llavors, Can Dragó, evidentment, és l'opció perquè de forma, diguem-ne, provisional, doncs hi puguin jugar. Narcís Sala és veritat que acaba abans. I llavors, si poden jugar o no els dos clubs al Narcís Sala, és una cosa que jo crec que ara mateix és complicat, s'hauria de treballar molt, però nosaltres el que puguin decidir en aquest cas, evidentment els clubs, estaríem absolutament doncs, al seu costat el que decideixin, no? Té certa lògica que en un estadi tan gran i que com quedarà, que es quedarà espectacular durant un temps de calendari i poguessin compaginar, no? És un estadi municipal, de fet, però també coneixem d'aquesta rivalitat no? Eterna entre uns i altres, i també ho entenem. Jo crec que ara mateix anem pas per pas. El primer pas és tenir els calendaris. Estem a l'espera de l'informe de l'Europa, del Nou Sardenya, que ja ens han dit els tècnics, evidentment, que no tenia res a veure amb l'anterior i que era molt més complexa. I quan ho tinguem tot, doncs ho informarem. Però, bueno, anem amb la bona línia.
1: I per acabar, et vull preguntar també pel Barça, que la cosa va d'obres, els clubs de futbol de la ciutat de Barcelona. Pel que fa al Camp Nou, la idea és obrir per fases com s'ha anat fent amb la primera i la segona graderia, també la tercera?
2: Bueno, és el que s'està mirant, treballant amb el club. Aquí també anem colze a colze amb el club, no? Tots tenim moltíssimes ganes de que avanci i de que acabi quan abans millor el club, i evidentment jo aquí com a regidor de les Corts, i jo crec que anem en molt bona línia, Jo crec que ara...
1: Creus que veurem el 100% de capacitat durant aquesta temporada que ve?
2: No t'ho sé dir, perquè totes les previsions que s'han fet... Sí. No s'han vist perquè realment és una obra espectacular, no? Però és veritat que van començar la primera fase de la, no? Va ser la més complexa, tots us arrencàvem, però fixa't que després la velocitat, no? de l'obra ha sigut la desitjada i va anar a un ritme, jo crec que prou optimista per complir molts dels terminis que ells mateixos ens van informant, no? Nosaltres, com sempre, l'Ajuntament té el paper que té, que és el de donar la màxima seguretat a que totes les obres que està executant el club s'executen segons la normativa i s'executen doncs la forma que s'han d'executar per respectar aquests criteris de seguretat. I estem en mans, evidentment, de tècnics molt qualificats de l'Ajuntament, dels propis bombers i de tècnics de l'empresa constructora del club. Així és que jo seria optimista.
1: Clar, aquí faltarà després la instal·lació de la coberta, que obligarà l'equip a marxar una altra vegada del Camp Nou. S'ha sol·licitat ja el tema Montjuïc de cara a la temporada 27-28?
2: Tot això ho desconec, t'ho dic sincerament, perquè és un tema que és el club directament amb Barcelona Serveis Municipals, és a l'estadi olímpic, però en qualsevol cas la ciutat va estar al costat del club quan va necessitar l'estadi, i evidentment hi serà ara també, no? Només faltaria, jo crec que la ciutat, per la ciutat el Barça és un dels seus millors i qualificats ambaixadors, i quan les coses li van bé al Barça, ens van bé a nosaltres, i jo crec que així s'ha de seguir.
1: I acabo, de cara a la final del Mundial del 2030, a veure si hi ha l'opció de que Barcelona la pugui lluitar, de la Champions del
2: 29.
1: Clar, el Barça deia que l'Ajuntament havia d'accelerar una mica les obres de l'entorn, no? Per poder-ho fer viable. Entenc que això està en compte i si continuem treballant.
2: No, les obres de l'entorn no afecten en real Mundial ni els requeriments de la FIFA. Vull dir, van venir, ho han vist les obres, han vist la ciutat. Vull dir que nosaltres la final del Mundial la tindrem o no, serà una decisió FIFA. Espero que la Federació Espanyola, doncs, sigui objectiva a l'hora de decidir o si s'ha d'inclinar o no. Jo prefereixo, doncs, que sigui només decisió FIFA. En aquest sentit, l'aposta de Barcelona és una aposta absolutament guanyadora. Vull dir, després d'organitzar el Tour de França, espero que vegin, no?, quina és la capacitat i com organitzem els barcelonins i les barcelonines, doncs, els esdeveniments, que això sí, passi el que passi, doncs nosaltres tindrem 105.000 localitats i el Bernabéu 80.000. En el cas de que no sigui el Camp Nou, doncs, bueno, haurem d'esperar quines són les explicacions que ens donin, doncs, qui ens ho han de donar, que les esperarem, no? En qualsevol, jo el que vaig tenir molt clar des del primer dia és que era una oportunitat, que si no l'hauria de deixar passar, i ja estem a la final, tres ciutats, Madrid, Casablanca i Barcelona. Ara mateix, doncs, tenim les mateixes opcions que la resta per tenir la
1: final. Sí, les mateixes.
2: Absolutament les mateixes. Vull dir, aquí espero que, doncs, el que et dic, que hi hagi objectivitat en les decisions. Jo crec que ara hem d'esperar que acabi el Mundial,

0: Com el seguiràs? Com seguiràs les etapes? Perquè, clar, vull dir, tant temps treballant-ho, ara com tocarà gaudir del resultat
1: pues
0: o no?
1: Mira, és la primera vegada que... Mira que m'han preguntat coses del Tour, doncs és la primera vegada que m'ho pregunten. I t'he de dir que treballant segur, però no sé en quin... Jo sóc una persona que no pot estar sentada quieta veient les coses... La presentació dels equips crec que la viure amb una mica més de tranquil·litat, potser, perquè no puc fer gaire cosa i el que són la resta de proves, doncs m'estaré movent segur. O sigui que tindrem gent, evidentment, a la central de comandament, la part més tècnica, hi haurà, doncs, la part més de seguretat. Vull dir, tot està molt distribuït i jo crec que estaré una miqueta a tot arreu dins de les possibilitats de mobilitat que són doncs, realment reduïdes, no? Intentaré gaudir amb la mesura que sigui possible, però jo sóc d'aquelles persones que fins que no marxin de Granollers i ja entrem en territori francès, doncs sé que estaré patint i no descansaré. O sigui
0: les imatges fantàstiques que sempre fa la realització televisiva del Tour de França, de Barcelona en aquest cas, les hauràs de veure repetides.
1: Les hauré de veure efectivament repetides, però bueno, escolta, a dia d'avui realment hi ha una barreja aquesta d'emoció, de nervis, de responsabilitat, no?, d'alegria i de moltes ganes bueno, de tenir-lo ja aquí i ja està in situ dins de l'organització i ficats a tope.
0: Doncs a partir de dijous amb la presentació dels equips i dissabte ja amb la sortida ho anirem explicant. David Escudé, regidor d'Esport a l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al Tu Diràs.
1: Gràcies a vosaltres. Molt bona nit.
0: Doncs dissabte arrenca el Tour de França a Barcelona amb un nou duel, com bé s'han habitual els últims anys, entre Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard. A l'equip de Vingegaard hi haurà un català d'adopció, el nord-americà Sepp Kuss, afincat al Berguedà, que aquest matí ha passat pel Via Lliure. Júlia Moner, bona nit.
2: Hola, bona nit. Sí, el nord-americà de Colorado, però com tu has dit, Berguedà d'adopció, i arriba en un molt bon estat de forma. Aquest mes de maig va guanyar la 19a etapa del Giro d'Itàlia i amb aquesta victòria va completar una fita molt especial, perquè ara ja pot dir que ha guanyat almenys una etapa de les tres grans voltes, del Giro, del Tour i de la Vuelta. Aquest bon moment ell mateix l'explicava aquest matí al Via Lliure.
3: El hecho de ganar una etapa en el Giro para mí ha cumplido el ciclo de las victorias en las grandes vueltas. Y para mí era un reto importante en mi carrera, pero no, bueno, sigo teniendo retos y desafíos. Para la confianza también es importante tener esos éxitos, esas emociones.
2: Kuss també ha recalcat la il·lusió que li fa que el punt d'inici d'aquest Tour sigui aquí, a la capital catalana.
3: Me hace mucha ilusión arrancar en Barcelona, pasar por carreteras que conozco muy bien. Y en la tercera etapa ya pasamos por la Cerdaña, acabando en Les Angles. Es que también tengo muy buenos recuerdos de la última vez que empezamos una grande en Barcelona, en la vuelta en 2023. Así sí. Que me hace mucha ilusión.
2: Té molts bons records d'aquesta Vuelta a Espanya el 2023, com no podia ser d'una altra manera, perquè es va proclamar campió. Per tant, veurem la setmana que ve com va l'inici d'aquest Tour de França.
0: Sí, avui que per cert en ciclisme hem de celebrar que Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya de ciclisme en ruta. Una pausa i parlem de motor.
4: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
5: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobrim...

0: Segueix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
2: Aquest estiu, la gran pregunta és...
3: híbrid o elèctric?
2: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
6: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
7: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
8: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
7: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
8: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
9: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
10: GT RAC 1.
11: Avui hem tingut Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Hola, Quim Salvador, bona nit.
12: Hola, Oriol Jové, molt bona nit.
11: I podem dir que Marc Márquez ha salvat els mobles en un cap de setmana difícil gràcies sobretot a la caiguda de Marco Bezzecchi. Però l'home del dia és Ayo Gura, que s'ha estrenat com a guanyador d'un Gran Premi de MotoGP.
12: Sí, feia dies que trucava a la porta, havia estat segon al Gran Premi d'Hongria i també a l'esprint i a la cursa de Txèquia, i avui per fi ho ha aconseguit, amb una remuntada més marca de la casa, per estrenar el seu palmarès a la categoria reina. Ayo Gura té 25 anys, va ser campió de Moto2 el 2024 i és el primer japonès en guanyar una cursa de MotoGP en els últims 22 anys. L'anterior havia estat Makoto Tamada l'any 2004, el Gran Premi del Japó disputat a Motegi. Ogura té motius de sobre per estar molt content, i segur que ho està, però no és una persona gaire expressiva, el sentim.
13: No, much to say, just happy.
14: No hi ha massa a dir, estic content. Després de travessar la línia de meta, he estat superfeliç, perquè havia acabat segon tres vegades seguides, i finalment ho he aconseguit. La cursa està realment dura, amb un ritme increïble i bons avançaments, i espero que tots els fans japonesos ho hagin gaudit.
13: Enjoy the race.
12: Raúl Fernández ha estat segon i Jorge Martín tercer en un podi monopolitzat per Aprilia, i el madrileny és nou líder del Mundial, amb 7 punts més que Marco Bezzecchi, que ha caigut en l'únic aspecte negatiu avui per la marca de Noale. Un dia molt important també per Martin Eitor, que no es veia al capdavant de la General des que va ser campió del món al 2024. Jorge Martín, en declaracions a DAZN.
15: Volver a ser líder después de Montmeló 2024, después del infierno que pasé, significa mucho, ¿no? Mucho trabajo, muchas horas, mucho... bueno, una pesadilla, ¿no? Parecía, pero aquí estamos de nuevo, hemos conseguido volver a este liderato. Ahora yo creo que viene lo más difícil, ¿no? Que es mantenerse.
12: De Bezzecchi hem d'explicar que la caiguda ha estat molt forta, gairebé 200 km per hora, a la segona volta de la cursa, i que, tot i que no ha perdut en cap moment el coneixement i ha pogut marxar del circuit caminant, ha passat pel centre mèdic d'Assen i més tard, fins i tot, per més seguretat, l'han visitat a l'hospital de Groningen. Afortunadament, no li han trobat cap fractura ni lesió important.
11: I Marc Márquez no ha pogut ampliar-se en la ratxa de victòries, és veritat, però manté distàncies a la general. Continua 40 punts de liderat.
12: Sí, venia de guanyar a Hongria i Txèquia. Avui ha començat molt combatiu, ha arribat a rodar tercer, ell sortia setè, però Fabio Di Giannantonio l'ha tret de pista amb un avançament massa agressiu que li ha costat una penalització de volta llarga a l'italià, que ha acabat quart, i dues posicions en aquell moment al català. Marc Márquez ha arribat a meta sisè i a sobre després d'ha perdut un altre per una penalització pels límits de pista i al final ha quedat setè. Diu que està satisfet de superar un Gran Premi que per les característiques del circuit i també pel seu estat físic ell ja augurava difícil.
16: Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
12: La siguiente, que diu Marc Márquez a DAZN, és el Gran Premi d'Alemanya, del 10 al 12 de juliol a la Sachsenring, circuit talismà de Marc Márquez. I també a DAZN el Cerveria ha evitat entrar en polèmiques amb Fabio Di Gianantonio, amb qui ja se les havia tingut al principi de temporada al Gran Premi dels Estats Units.
16: És verdad que esa última chicane sempre és conflictiva i de golpe pues me he ido fuera, però bueno, lo han penalizado a él, però lo han penalizado por cortar la chicane, no por el contacto, así que bueno, ha sido un lance de carrera según Race Direction. Yo acato las decisiones de dirección de carrera, ellos han decidido que es lance de carrera y bueno, què fer.
12: No sembla massa content, no. Però és millor passar pàgina.
11: Sí, sí. El millor català, de fet, ha estat el seu germà Àlex, que ha quedat cinquè.
12: Resultat molt meritori pel Cerverí de Gresini, que entre la caiguda forta del divendres i que encara s'està recuperant de les lesions de l'accident del maig a Catalunya, està molt lluny del seu millor nivell físic. Àlex Márquez ha explicat a DAZN que el seu pla de curs era un altre, que no s'esperava aquest resultat.
17: Pues hacer el máximo de vueltas posibles y coger otra vez de físico, que es lo que me falta ahora, y así he salido a carrera con ese objetivo, pero me he encontrado bien. He podido en la primera vuelta pasar a tres por fuera porque todo el mundo iba por dentro haciendo mi línea normal y he pasado tres y digo, ah, no estoy mal, va. Y ahí he podido guardar mucha energía y mucho neumático al principio, pero es verdad que ahí para el final me hubiera parado. Necesitaba un pit stop ahí rápido en el box, pero no podía, y me he visto sexto, séptimo y digo, va, tira hasta el final, ¿no? Intenta aguantar y lo puedo hacer bien. Y contento, pero muy inesperado este resultado.
12: Àlex Rins ha acabat desè i Maverick Viñales 13è. Peco Bañaya ha hagut de retirar per problemes tècnics i Pedro Acosta per síndrome del túnel carpià del braç dret. Dimarts l'operaran. A la general al Mundial s'estreny amb Jorge Martín, com dèiem, nou líder, Bezzecchi segon a 7 punts, Fabio Di Gianantonio tercer a 16, Ayogura quart a 25 i Marc Márquez cinquè a 40.
11: Ah, aprofitem per repassar com han anat les altres categories.
12: A Moto3, victòria de Máximo Quiles, que ja en suma 6 en 10 curses, va líder destacadíssim, 90 punts de marge sobre Álvaro Carpe. El podi l'han completat David Almansa segon i l'argentí del Maresme Marco Morelli tercer, Valentín Perrone ha estat quart i Joel Esteban dotzè. I a Moto2 s'ha estrenat com a guanyador a la categoria David Alonso, imposant-se en un duel a 3 espectacular a Manu González i Senna Agios. Al Mundial, González és líder destacat amb 57 punts i mig de marge sobre Ethan Guevara, que avui ha estat quart.
11: Gràcies, Quim. Bona nit.
12: Bona nit.
11: I de les dues a les quatre rodes, perquè a més de les motos, avui també hem tingut gran premi de Fórmula 1 a Àustria, al Red Bull Ring, on George Russell s'ha retrobat amb la victòria. Álvaro Demà, bona nit.
18: Hola, Oriol, què tal? Bona nit. Sí, segona victòria de la temporada per George Russell, que no guanyava des de la cita inaugural del curs, el Gran Premi d'Austràlia, disputat a principis del mes de març. El pilot de Mercedes ha transformat la polèmica pole position que va aconseguir ahir, després de l'accident de Max Verstappen a la qualificació, en una victòria important en clau campionat. Russell s'ha mantingut primer a la sortida, l'equip li ha clavat l'estratègia, ha gestionat els pneumàtics a la perfecció i ha resistit la pressió de Verstappen i d'Antonelli als compassos finals de la prova. El quatre cops campió del món i el líder del Mundial han apretat a Russell als últims compassos del Gran Premi, però no han pogut amb ell. Verstappen ha estat segon a només un segon i sis dècimes de la victòria, aconseguint el seu segon podi i el millor resultat, de fet, del que portem de temporada. Mentre que Antonelli ha estat tercer i ha completat el podi després de quedar-se només tres dècimes de Verstappen i a menys de dos segons del seu company d'equip. Aquests resultats permeten a Russell recuperar la segona posició provisional del campionat. I és que gràcies al seu triomf ha superat a Hamilton, que avui només ha pogut ser cinquè per darrere d'Oscar Piastri. Antonelli segueix com a líder amb 171 punts, Russell és segon a 40 del seu company d'equip, mentre Hamilton cau a la tercera posició a 6 punts de Russell i a 46 d'Antonelli. Carlos Sainz ha hagut d'abandonar per culpa de problemes mecànics, mentre Fernando Alonso ha estat 18è i últim. El proper Gran Premi, novè ja de la temporada i en format sprint, el cap de setmana que ve a Silverstone.
11: Gràcies, Álvaro, bona nit.
18: Gràcies, Oriol, que vagi bé. Adéu, bona nit.
11: I avui hem viscut el retorn de la selecció catalana de bàsquet. Després de 3 anys, la selecció ha perdut de 2, 74-76 contra la Gran Bretanya al Nou Congost de Manresa, davant més de 2.500 espectadors. Derrota de 2 punts en un partit molt ajustat i amb un triple fallat en l'últim moment. A l'acabar el partit, el Dani Aguilar ha pogut parlar amb el seleccionador català, el tècnic de Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau.
19: Amb el seleccionador, amb el Jaume Ponsarnau, qui bé sona, no, Jaume, això del seleccionador? Vaja, a mi em sona molt bé.
20: Bueno, molt, molt feliç i doncs, portava molta il·lusió i també molta responsabilitat. Crec que les coses han sortit força bé. Volíem guanyar, hem tirat per guanyar, quasi entra, no? I el que està clar és que doncs, crec que hem mostrat un bon compromís durant tot el partit. L'equip ha intentat jugar intens, hem tingut dificultats contra el seu físic, però hem trobat coses, no? I sobretot hem trobat molt bona mentalitat dels nostres jugadors.
21: Com, això t'anava a preguntar en tan poc temps, no? Que cap a on va la feina una miqueta, intentar congeniar al màxim quan tens molt poc temps i poques eines, diguem-ne.
20: Ah, aquí hi ha un mèrit enorme d'ells, dels jugadors, que són bons jugadors i que en el seu procés de creixement com a jugadors han estat ben entrenats, no? I avui hem intentat jugar amb coses que sabíem que en la seva trajectòria com a jugadors havien entrenat. Poques, però hem intentat de fer-les el millor possible i que hi hagués molt d'ells. I bé, insisteixo, ells han estat molt compromesos i han demostrat també que estan molt ben entrenats.
21: Sí. I que bonic seria poder-ho fer més sovint, Jaume, i que algun dia això fos també en una perspectiva, en un context oficial, no?
20: Tant de bo. És una festa del nostre bàsquet, no? I aquest és l'objectiu més important, però també és una reivindicació, no? De tant de bo puguem tindre una selecció pròpia que pugui competir.
21: Gràcies, Jaume.
20: Vosaltres.
11: Doncs el Jaume Ponsarnau, seleccionador català de bàsquet, al micròfon del Dani Aguilar. Rematem el Tu diràs.
22: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
11: I ho fem parlant de Wimbledon, que arrenca aquest dilluns. Janir Gallut, bona nit.
23: Bona nit, sí, encara sense Carlos Alcaraz, perquè el Murcia, que tot just ha començat entrant amb la seva mà dreta lesionada, serà el gran nom que trobarem a faltar en el famós torneig d'herba britànic. I si serà Jannik Sinner, que tot i caure abans de l'esperat a Roland Garros per problemes físics, arriba com a número 1 i vigent campió. A les 3 de la tarda jugarà a la pista central contra Kecmanovic. Això sí, el quadre masculí arrenca a les 12 amb el Rublev Safiulin. A la mateixa hora disputarà els seus enfrontaments Rafa Hodar i Pablo Carreño contra Gil i Shapovalov respectivament. Per acabar la jornada, Novak Djokovic es medirà al xinès Wu no abans d'un quart i 5-6. El serbi Sinner no s'enfrontaran fins a unes hipotètiques semifinals, mentre que l'italià i Zverev no ho farien fins a una suposada final.
11: I a partir de les 12 arrencarà també el quadre femení amb un Pegula Vidmanova i un Sara Sorribes Kasintseva.
23: I a les dues era el torn de Raducanu, que es media la croata Rusix, però la britànica ha anunciat fa uns moments que pateix una fractura per estrès a la cama i causa baixa en el seu torneig com a local. Això sí, la número 1 del món, Arina Sabalenka, s'enfrontarà a la russa Kostovic no abans d'un quart menys 5-5 i, finalment, no abans de 4:45, la campiona del Roland Garros d'enguany, Mirra Andriva, disputarà la primera ronda contra la polonesa Linet. Per cert, Andriva i Sabalenka no s'enfrontaran fins a unes hipotètiques semifinals.
11: Gràcies, Janira.
23: Bona nit.
24: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
22: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
11: La 1:22, aquí ho deixem, gràcies al Víctor Valero, al Dani Manzanera, que han estat al control tècnic, i a tota la redacció d'Esports de RAC1, que ha fet possible un dia més el Tu diràs demà. Tornem a 10:45, que vagi bé, bona nit.
25: Tu diràs.
22: RAC1. Notícies. Violeta Martos.
25: Bona nit. 8 minuts per 2:45. La Generalitat revisarà les visites al cap del nadó mort per presumpte maltractament. Els pares van portar-lo dues vegades al metge, a Sabadell, en el que semblen visites rutinàries. El nadó tenia 3 mesos i els metges van avisar la policia que tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. La directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut, Clara Pareja, ha assegurat que el departament ho investigarà.
26: En aquests moments, tot just hem iniciat la investigació i, per tant, disposem de poca informació. Hem de requerir aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement.
25: Els pares, que ja han ingressat a la presó, van trucar emergències la nit de Sant Joan perquè la criatura no respirava. El servei d'emergències va poder reanimar-lo i el van traslladar al Parc Taulí de Sabadell, on va acabar morint la matinada de divendres. A Veneçuela continuen les tasques de recerca dels desapareguts després dels terratrèmols que van sacsejar el país ara fa 4 dies. La xifra de víctimes ja s'enfila fins les 1.450 i encara hi ha uns 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors espanyol calcula que 150 són ciutadans espanyols desapareguts i que n'hi ha 17 de morts. A mesura que avancen les hores és més complicat trobar desapareguts en vida, encara que el país continua rebent ajuda internacional. Un dels últims equips en començar a treballar sobre el terreny és el de 14 bombers de la Generalitat. Fa poques hores han establert la base d'operacions i ja fan tasques de rescat a la Guaira. I mentrestant, la presidenta en funcions del país, Delcy Rodríguez, ha creat una comissió per inspeccionar els habitatges que van patir afectacions pels terratrèmols. I en plena onada de calor a Europa, l'OMS atribueix a la temperatura elevada més de 1.300 morts l'última setmana. El continent és la zona que s'està escalfant més ràpid del planeta, el doble que la mitjana global. Ho ha explicat el director general de l'organització, Tedros Adhanom, a Twitter. Adhanom diu que l'última setmana, des del 21 de juny, ha sigut un dels episodis més mortífers i que Europa no està preparada per viure amb aquestes temperatures. De fet, Alemanya, Txèquia, Polònia i Hongria han assolit aquest diumenge temperatures de més de 40 graus. Concretament, el país germànic s'ha arribat a un nou màxim històric, 41,7 graus a Koszyn, vora la frontera polonesa. Aquest diumenge, més de 190 milions de persones han viscut amb temperatures de mínim 35 graus. I atenció, si aquest dilluns heu de moure-us en Renfe perquè hi ha vaga, la convoca un dels sindicats minoritaris. La Generalitat ha decretat uns serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% a la resta de la jornada a Rodalies. El servei alternatiu per carretera mantindrà l'oferta habitual. I ara els esports, ara amb Xavi Sabater.
14: Al Mundial de Futbol, el Canadà ha guanyat per 1-0 a Sud-àfrica amb un gol de Stephen Eustaquio en el temps d'afegit. Els canadencs són els primers en avançar a vuitens de final, on s'enfrontaran el guanyador del Països Baixos, Marroc. Encara al Mundial s'han complert els pitjors pronòstics per a Ugarte. El migcampista de la selecció d'Uruguai té una ruptura del lligament encreuat del genoll esquerre. En bàsquet, el pivot Moses Wright ha confirmat a mitjans grecs el seu fitxatge pel Barça. El fins ara jugador dels Algiris Kaunas, de 27 anys, ha jugat 42 partits a l'Eurolliga amb una mitjana de 13,12 punts i 6,5 rebots. El Gran Premi de MotoGP d'Assen, el pilot Ayo Gura ha aconseguit la seva primera victòria. Ha compartit podi amb Raúl Fernández i Jorge Martín, que amb aquesta tercera posició i l'accident de Bezzecchi se situa com a nou líder del Mundial. Marc Márquez ha estat setè i es col·loca a 40 punts del lideratge. I el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, George Russell s'ha emportat la victòria per davant de Max Verstappen i Kimi Antonelli. Fernando Alonso ha acabat 18è i Carlos Sainz ha hagut d'abandonar per problemes elèctrics.
25: I pel que fa al temps, aquest dilluns afluixa la calor en moltes zones interiors, però al nord de la Costa Brava i al litoral sud les temperatures seran una mica més altes que diumenge. Al matí hi haurà algunes precipitacions febles a la Vall d'Aran i a la tarda i al vespre descarregaran ruixats i algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu i també entre el Pla de l'Estany i l'àrea més interior de la selva. Tramuntana moderada al nord de l'Empordà i una mica de mestral matinal a les Terres de l'Ebre. Això és tot per ara. Més informació al portal web de notícies RAC1.cat.
0: Ara escoltareu
1: els millors moments
0: del dia lliure.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que, com sabeu, és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estan tornant després d'una llarga nit, esperem de gaudi i de plaer, però també pot ser laboral, fins i tot les dues coses a la vegada, i que estan tornant a casa després de passar la nit desperts. És intempestiva per ells, però és plàcida per als que tot just s'estiguin despertant a aquesta hora, que estiguin obrint un ull i diguin, mira, encara tenim tot el diumenge per construir. D'aquest xoc de civilitzacions, d'aquest duel entre els que arriben a casa i els que se'n van, dels que es lleven i els que se'n van a dormir, en surt una hora màgica que ens permet desplaçar-nos a un raconet especial de la geografia del nostre país, un carreró empedrat dels pocs que queden, sinó l'únic de casa nostra, en una ciutat que no hem volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques que amaga darrere d'una immensa porta ja desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre hi ha l'Albert Berlegui. Com estàs, Berlegui? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Bundó. Com anem?
0: Surfejant la calor, yeah, com la setmana passada, però vaja. Sí. Escolta, Sant Joan ja l'hem deixat enrere. Sí. Tècnicament ja estem a l'estiu. Que fa una setmana encara estàvem a la barrera, a la frontera, i ara ja estem aquí.
1: De fet, a veure, avui és vigília de Sant Pere, si no recordo malament,
0: sí,
1: no?
0: Sí, correcte,
1: per tant,
0: correcte.
1: El que passa que em sembla que, malauradament, és d'aquelles festes que abans se celebraven molt. Nosaltres a casa, per exemple, havíem celebrat més el Sant Pere quan jo era nen que no pas el Sant Joan.
0: Què dius,
1: i
0: ara,
1: amb els anys vam celebrar més el Sant Jaume, que nosaltres ja Sant Jaume era el dia dels petards, o sigui, la gran festa pirotècnica de la família.
0: Ah, sí,
1: Però no, i ara, sí, vull dir que, bueno, són aquelles coses que s'han anat perdent, no? O sigui, és una llàstima, perquè ens queixem molt dels petards i dels animals, de la gent que pateix i de la contaminació, diguem-ne, sorollosa. Però, bueno, ho has comentat altres vegades, no? El tema dels petards té un punt iniciàtic, festiu, el solstici d'estiu, sí, sí. A més, que, bé, té molta gràcia, no?
0: No, i és aquesta mena de viatge iniciàtic que tu deies d'una criatura que passa a ser adulta, no? Que està jugant amb coses pràcticament prohibides, no? Aquesta primera nit en què certes coses que no es poden fer de cop es poden fer, no? Hi ha una cosa molt divertida en això, però bé. Sí. En tot cas, a veure si per Sant Pere això la recupera una mica, però tens tota la raó que ha anat morint, sí, una mica, les celebracions. Esperem que hi hagi gent que ens escolti, que sí que ho celebri amb aquesta intensitat. Va, et sembla si llegim un parell de cartes o què?
1: Doncs mira, sí, ja tenim cartes del mes d'abril i del mes de maig. O sigui, per tant, la cosa ja avançant moltíssim. La primera és una carta que ens arriba datada el dia... A veure què posa aquí, 11 de... Ui, no puc llegir massa bé, però vaja, és una carta que podem veure que és, ja ha entrat el mes d'abril. Anem a obrir, el seu remitent és el Marc Carulla, des de Rubí. Uh-huh. Aquí podem obrir la carta. Caram, hi ha uns quants fulls aquí, veiem...
0: Que és llarga, la carta.
1: Sí, però a veure, Rubí, 29 d'abril del 2026, bon dia, Albert i Xavier. Primer de tot, voldria felicitar-vos per poder seguir gaudint del Via Lliure a la secció del Basar de les Sorpreses. Com que és imprevisible determinar quan llegireu aquesta carta, permeteu que us feliciti haver llegit la bona temporada radiofònica d'enguany, si la carta la llegiu a juny, tornar de vacances amb molta empenta, si la carta la llegiu al setembre, o per si de cas desitjar-vos bon Nadal i bon any, si la carta la llegiu en dates nadalenques.
0: A veure, podria haver estat, perdona, perquè hem arribat a acumular en algun moment 4 i 5 mesos de retard amb les cartes. Ara la cosa ja es va ajustant una mica més, no?, quan arribem a aquesta fase, i per tant ara l'hem llegit només amb 2 mesos de retard, cosa que trobo que no està gens malament.
1: Està molt bé. Gairebé és una cosa impròpia, la basada de les obres, Però, en fi, escolta, va, continuem. Si em comunica de nou amb vosaltres, és gràcies a tots els oients del programa que durant aquestes 3 setmanes que fa que veu llegir la meva anterior carta s'han apropat a la farmàcia a dir-nos que havien escoltat la carta llegida per l'Albert i que ells tampoc entenien que a les farmàcies seguíssim tallant els codis de barres dels medicaments per enganxar-los tot seguit i fent un inacabable àlbum de cromos. Aquesta és la tercera carta que us envio i fer memòria crec que cada vegada són més prosaiques. No ajuda pas el fet que actualment sembla que el més calent és a l'aigüera. Si m'ho permeteu, faré un petit balanç de la situació. Si mirem a l'Ebre en avall, ja fa més de 2 anys que em retallen els codis de barres. I si mirem amunt cap al País Basc i Cantàbria, aquest juny del 2026 ja ho tenen tot han contractat per seguir el camí que vam obrir les institucions valencianes sense esperar normatives que encara s'han d'afinar. Van tirar pel dret, van modernitzar aquest acte gairebé bàrbar d'escapçar les caixes dels medicaments. En els inicis dels primers vehicles de vapor similars als cotxes, una llei obligava que uns quants metres davant i caminés una persona amb una bandera per anunciar que darrere hi anava un vehicle no tirat per cavalls, i el vehicle havia d'anar a la velocitat de la persona que caminava a pas normal. Us imagineu aquesta situació a l'actualitat? Doncs més o menys és el que passa avui encara amb les etiquetes dels medicaments. És un sistema arcaic, superat, sense sentit. I encara avui estem obligats a fer-ho. En fi, espero que la propera carta que us faci arribar ho puguem escriure en balanç de situació més positiu, o que sigui per dir que els fulls dels àlbums d'escromos en els que us escric aquestes línies ja han passat a la història i que són una peça de museu. Atentament, doncs mira, Marc Carulla, bataller, des de Rubí. És aquesta farmàcia de Rubí.
0: Que sàpiga el Marc del mes d'abril, que bueno, ja ho sap perfectament, que el mes de juny tampoc s'ha resolt,
1: sí,
0: això. L'altre dia vaig anar a una farmàcia i l'actualització diu que continuen retallant els cartronets per enganxar-los en aquella mena d'àlbum de cromos que llavors entreguen, suposo, fefaentment a l'autoritat competent. Però vaja, sí, continua sent el mateix desastre que en el segle en què que ens podem comunicar amb aquesta facilitat amb uns telèfons mòbils que poden fer literalment de tot, en el segle en què els coets ja no només es llancen a l'espai sinó que es recuperen de baixada, no? Continuem retallant els prospectes i les capses dels medicaments. Doncs
1: ànims.
0: Seguirem.
1: Ànims.
0: Exacte.
1: Clar que sí,
0: ànims.
1: I tant. Molt bé, mira, la segona carta ens arriba des de Vilafant, en Campanadès. Està datada ja el dia 14 de maig, per tant, tot just un mes i mig gairebé, eh? I ens la remet la Clara Ràfols Rodríguez, de la qual de dins extraiem un full manuscrit també. Estimats Albert i Xavi, sóc la Clara de Vilanova i la Geltrú, malgrat que fa uns anys que visc a Vilafranca del Penedès. El passat dilluns, dia 13 d'abril, vaig parir la meva primera filla, l'Helena. Avui fa tot just un mes. Fa cosa de 2 anys, després d'una ruptura difícil, vaig decidir ser mare soltera o mare monoparental. Malgrat que fa anys que segueixo el programa, i especialment al Besar de les Sorpreses, us he de dir que a dia d'avui m'acompanyeu de manera més intensa en aquestes primeres nits difícils, nits de plors i de còlics. Gràcies perquè amb vosaltres em sento acompanyada, i gràcies també a qui va fer possible aquesta nova aplicació de RAC1 que em permet escoltar tots els besars emesos des de fa anys. Encara en tinc per a moltes nits més. Moltíssimes felicitats per al programa. Doncs mira, la Clara i l'Helena des de Vilafranca de Penedès.
0: Que bonic, que bonic. Des d'aquí tot el carinyo, felicitats, evidentment, perquè, clar, l'arribada d'una criatura al món sempre és motiu d'alegria, malgrat les dificultats que representa, també, de nit sense dormir i de moltíssimes altres coses. Això només al principi, Clara, des d'aquí, deixeu-me...
1: Ànims, també, eh?
0: Ànims, que en tenim per estona. No de nit sense dormir, sinó de moltes altres coses. Bé, va, anem amb l'adreça, que ja sabeu que podeu continuar escrivint cartes. La gent que estigui viatjant, si ens volen enviar postals, doncs seran molt ben rebudes, com sempre, a la mateixa adreça habitual, a l'avinguda Diagonal 477, a la planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona. Allà podeu enviar les cartes i postals pel Via Lliure i pel Besar de les Sorpreses. Et sembla que anem cap a l'aparcament, l'estacionament del Berlín, sí, Express, que se n'està fent la revisió. Ara que arriba l'estiu, s'ha de fer revisió extra, perquè l'aire condicionat, sí, funcioni, perquè les rodes estiguin a puesto, perquè, clar, si te'l vols endur, com sempre acabes fent per les vacances, doncs ha d'estar tot ben arregladet, que si no encara tindrem un ensurt. I veig una bandera... Ai, mira aquesta bandera! Oh, perquè, mira, és una bandera que...
1: No sé si hem anat alguna vegada. O sigui, mira que no és un lloc molt reconeixible, eh?
0: Tècnicament, però... jo crec que hem entrat a dins, però no sé si... Jo crec que no havies aixecat aquesta bandera.
1: Sí, ara ho recordo. La C de Cardenal l'any passat.
0: Sí? I vam anar allà, eh?
1: Sí.
0: Val.
1: Home,
0: perquè és una bandera,
1: sí,
0: que hi ha molta gent que la reconeix, però molta gent que no, i ara fa no gaire es va fer molt més popular perquè va haver-hi la visita del Papa. I llavors de cop van treure la bandera de la Ciutat del Vaticà. Per tant, anem allà. O sigui, no és un espai gaire gran com per anar a gaires llocs diferents.
1: No, la veritat és que aviat ho tindríem vist, això. Però és que anem, a més, a un lloc com molt autèntic perquè és l'estació de tren, l'única estació de tren que té Ciutat del Vaticà. Ja podem suposar que és un edifici ben singular, tenint en compte, evidentment, tal com deies, les dimensions del país. Recordem que és el més petit del món i que, per raons també fàcilment comprensibles, doncs només té una única estació de tren. I tampoc no ha de ser massa gran, perquè si fos monumental ja sortiria de les fronteres, per entendre'ns. Va ser construït l'any 1933, en temps de Mussolini, arran dels, evidentment, dels pactes de Laterà, on va néixer a Ciutat del Vaticà. I, històricament, no ha funcionat mai com a tal, sinó només per transport de mercaderies, tot i que des de fa anys també és un reclam turístic. I anem allí perquè s'hi troba una curiosa botiga on es poden adquirir alguns dels regals que han fet el Sant Pare en les seves audiències i viatges.
0: Què vols dir? Perdona, o sigui, les coses que li regalen al Sant Pare, llavors les revenen a la botiga aquesta?
1: No totes, no totes, només algunes.
0: Oi.
1: Va, mira, que és un lloc... Mira, quan hi he anat aquesta setmana per repassar que tot sigui correcte, m'ha recordat, en certa manera, m'ha recordat el basar. Sí, sí. Què, som-hi?
0: Som-hi.
1: Va,

0: de línia, ahorita acabo de salir.
1: No hi ha massa gent aquí, eh?
2: No, clar,
1: per ser una estació de tren, trobo que...
2: Home, sí, però ja veus que molt activa no està, eh? No. Vull dir que és un lloc molt tranquil·let, això,
1: sí.
2: Eh?
1: I la botiga, quina és?
2: Sí, és aquesta d'aquí, que tenia, la de la dreta.
1: Ja la veig, aquí. Ja la veig.
2: A veure, de fora, eh?
1: Sí.
2: Recordo una mica... té un punt atrotinat,
1: sí,
2: eh? Desfassat, eh?
1: Decadent.
2: I doncs, sí, aquestes botigues velles que no han estat, diguem-ne, arreglades, tenen, o sigui, els prestatges, diguem-ne, fan com una bossa ja, perquè del pes que han anat pujant dels objectes, fixa't aquest d'aquí dalt, per exemple,
1: sí,
2: que fa com una bossa ja...
1: S'està doblegant.
2: Dir, bueno, sí, això mateix, no?
1: Però escolta,
2: i doncs, atenció,
1: tot això són pongos, tot això són pongos,
2: ara,
1: eh?
2: Ara, aquí és on anava a parar. Aquí van a parar tots els pongos que regalen el Sant Pare. Ja saps, eh? Aquests objectes decoratius, siguin figuretes, platets, ninos que regalen que mai no saps on posar, eh? I, però no t'ho perdis, perquè per anar a aquesta botiga s'ha de fer reserva. És a dir, hi ha gent que vol anar a veure els objectes aquests, que, bueno, és un turisme, diguem-ne, alternatiu, i fa reserva. El papa, clar, per raons òbvies, rep moltes d'aquestes coses que no saben on col·locar i van a parar aquí on es revenen.
1: Però trobo fortíssim,
2: no
1: això,
2: facis
1: eh?
2: Dir, no em facis dir exactament els beneficis si els treuen o on van a parar, eh? Suposo,
1: clar,
2: que obres de caritat que... i aquestes coses, eh?
1: Clar,
2: però
1: regalar, o sigui, revendre un regal és una cosa una mica lletja, no?
2: Sí,
1: fins i tot per la tradició judeocristiana.
2: Sí, sí.
1: Vull dir que ara, no, per exemple, deixa'm fixar-m'hi bé, perquè jo sí. Sé que l'Arnau Mañé, company de RAC1, que va estar a l'avió papal...
2: Home, i tant,
1: li
2: és
1: va
2: que,
1: entregar, li va entregar una figureta dels castellers de Vilafranca, ves que no l'hagin plantificat aquí a la botiga.
2: Sé de bona font que la figureta que li va regalar l'Arnau no ha anat a parar aquí,
1: El té al menjador de casa, sí, clar.
2: El té al menjador de casa. Jo diria que està a les seves estances privades,
1: o fins i tot al damunt d'una tele.
2: Sí. Amb el tapetet que li devia fer unes mongetes d'algun convent.
1: Ai, per favor.
2: Però fixa't, aquí, coita, mira, de fora podem veure...
1: És que és increïble el que hi ha.
2: Sí, sí. Aquesta peça d'ivori, mira, aquesta peça d'ivori gravada amb uns elefants, peces d'art indígena, nines de drap, aquí veig unes làmpades, uns gerros...
1: Hosti, molta feina a netejar pols aquí,
2: sí.
1: També.
2: Sí, a veure, jo diria que tots els regals, evidentment, són fets, evidentment, amb la millor de les intencions.
1: Això sí, sempre.
2: Però, clar, és que, a veure, pensa que on tu poses tot això?
1: Clar.
2: De manera que, mentre la botiga ara haurà quedat colgada, suposem, aquests darrers dies, de morenetes fetes amb escuradents i de sagrades famílies fetes amb petxines, nosaltres ja tenim a punt un nou basar de les sorpreses, el que farà el número 449, que dedicarem a la cosa plaent que hom ofereix a algú, especialment en ocasió d'una festa o un esdeveniment feliç. Avui, doncs, la lletra R. La R de regal.

0: veritat que el tema dels regals és una cosa inquietant a vegades. Fa goig, és veritat, el procés de regalar crec que és interessant, però dic que és inquietant perquè a vegades... O sigui, la tensió de l'obrir el regal a mi mai m'ha agradat. O sigui, el procés... A mi no m'agrada obrir el regal, sincerament.
1: I més quan intueixes que et regalen.
0: Bueno, i sense la intuïció, perquè penses ara... Vigila amb la cara que poses.
1: Sí.
0: I si no t'agrada, què fem? Saps? Si tens alguna cosa que no saps on fotre-la, i ara què?
1: Sí. I on està el tiquet? Busques el tiquet.
0: Ara.
1: Per tornar, eh? Bueno, però al marge de tot això, que és molt legítim, eh? Jo diria que, així, des d'un punt de vista, diguem-ne, neutral, ja podem tenir 6 que 96 anys, que un regal és un dels elements que sempre, sempre, evidentment, d'entrada fan il·lusió. Des de que som petits, allò que ens regalen pel nostre sant, o pel nostre aniversari, o els reis, si hem estat bons minyons, o de manera ocasional, perquè algú ha vist alguna cosa que ha pensat que ens podria agradar, no? El regal té una gran importància en una comunitat. És un element de cohesió social que ennobleix qui el rep, però sobretot, evidentment, qui el regala. I només amb el temps sabem que resulta més gratificant precisament regalar que no pas que et regalin.
0: Totalment.
1: Elements imprescindibles. Regalar una cosa que pugui fer il·lusió a qui la rebi, això diríem que és un element que sembla com molt obvi, però a vegades regalar les coses no per l'altre, sinó per tu. Que dius, no sé si... Sí, a vegades passa això. No sí, és que m'he trobat això, Evidentment, que estigui ben embolicat, només faltaria... I un altre element que sembla com molt obvi també, però que convindria recordar, que es pugui canviar i que no ens importi que a qui li hem regalat s'ho pugui canviar.
0: Totalment.
1: El concepte de regal és tan antic com la humanitat. L'home primitiu es regalava eines de pedra o banyes d'animal per expressar un estatus o segellar acords. Els antics es feien ofrenes de béns als déus, és a dir, regalaven a canvi d'obtenir favors. A l'antiga Roma trobem les festes de les Saturnals, al desembre, on s'intercanviaven obsequis i que podrien ser, segons es diu, el precedent del costum que tenim nosaltres d'intercanviar-nos regals per Nadal. Encara que sigui un acte universal, doncs, té les seves particularitats.

0: Clar, és que suposo que et refereixes al fet que depèn de la cultura, no? Del corpus cultural d'un lloc, d'un poble, el regal en si té una significació o una altra, no? No és el mateix aquí que allà, no?
1: Aquest element, per exemple, fa que no sigui el mateix regalar a Occident, on el regal té un valor individual, no? Volem que la persona a la que li fem l'obsequi li agradi només aquella persona, no? Mm-hmm. Però també volem que sigui un tema immediat, volem saber la seva reacció quan el desemboliqui, que és aquella tensió que comentaves abans, no? Però també emocional, allò que dèiem dels vincles. Però, per exemple, a Orient els codis són uns altres. En cultures com el Japó o la Xina, els regals sempre es lliuren i es reben amb les dues mans, en senyal de respecte. I quan es dona el regal s'acostuma a refusar entre una i tres vegades abans d'acceptar-lo per no semblar cobdiciós.
0: No fotis.
1: A veure, Xavi, en el fons no deixa de ser la comèdia que fem aquí de... Ai, és que no ho hauríeu d'haver fet.
0: No calia, home, no calia. Però el no calia... Però ja l'estàs obrint. En canvi, dius que al Japó i a la Xina l'has de refusar. Sí. Tècnicament...
1: Entre una i tres vegades.
0: Per ser...
1: per tenir... Per no semblar cobdiciós.
0: Has de dir que no, eh? D'entrada. Sí. No. I tu tornar a dir sí, de veritat que sí. No. A partir del segon ja comences a estar dins de la dinàmica correcta, no?
1: Ah, això mateix.
0: Val. Després de dir no a tres vegades, dius, vale, d'acord.
1: Jo diria que una petita classe d'interpretació estaria bé ajudar, no? Perquè no canviem del no al sí rotund de manera, diguem-ne, traumàtica, sinó anar adequant una mica el llenguatge corporal, no? El dir,
0: si insisteixes, d'acord.
1: Sí, molt bé. Més coses al Japó o d'Orient. La tradició diu que no s'han d'obrir el moment per evitar que, si no ens agrada, no hagis de dissimular.
0: Clar.
1: Que és allò que abans deies, no?
0: Sí, és
1: i altres aspectes. El color de l'embolcall, per exemple. Al Japó és recomanable que sigui de color vermell, que és el símbol de la sort i de la prosperitat, i no és gens aconsellable que els regals s'emboliquin de color blanc, que, com segurament que sabreu, s'associen a la mort.
0: De totes maneres, Berlegui, he de dir que, des d'un punt de vista antropològic, això que el Delgado sempre ens ha parlat moltíssim, un regal, en realitat, més que un regal, és una submissió, eh? O sigui, en el moment en què tu regales alguna cosa, generes un deute en l'altre. Mm-hmm. Això en moltes cultures, fins i tot hi ha moltes cultures on no es pot fer un regal precisament per no generar aquest deute.
1: Bueno, la vessant perversa de tot això són els suborns.
0: Ara, mira...
1: Un suborn no deixa de ser un regal, o sigui, mal embolicat, un regal enverinat, però que en el fons, el que accepta és aquesta submissió que comentaves, no? És a dir, a canvi d'això farem allò altre, no?
0: Correcte. Mm-hmm.
1: I, mira, parlant d'això, no sempre els regals són bons. Poden implicar una contraprestació o aquest suborn que deies. I no ens hauríem de refiar, sobretot, dels obsequis dels nostres enemics. Bueno, aquesta setmana hem tingut notícies sobre això, no? Sentències i tot això, no?
0: Sí, noi.
1: Tres episodis mitològics que ens ho demostren.

0: Me'n venen uns quants al cap, he de dir, però... Sí. Regals mitològics, o episodis mitològics vinculats a regals, la caixa de Pandora, no?
1: Efectivament, sí, sí. És una de les referències mitològiques més famoses. Recordem, tot arrenca per una venjança. A Prometeu era un déu que es va compadir de la ignorància dels homes, de manera que va robar el foc dels déus i els va donar als humans, tot i l'estricta prohibició de Zeus. Aquest es va voler venjar i va crear una dona, Pandora, que es va enamorar del germà de Prometeu, que era Epitameu. Com a regal de noces, Pandora va rebre una caixa, la instrucció ben estricta de la qual era no obrir-la sota cap circumstància. Però Pandora era una dona molt curiosa, de manera que, quan va obrir la caixa, van escapar del seu interior tots els mals del món i, quan va tancar-la, només hi quedava el fons Elpis, que era l'esperança, que en el fons no deixa de ser un altre mal, ja que perllonga el sofriment dels humans.
0: Però veus, torna a ser la cobdícia, eh? La caixa, la capsa o la caixa tancada, que de cop no pots evitar vaja, la inquietud d'obrir-la. De fet, hi ha un episodi, diuen, de J.J. Abrams, que no sé si és real o és una teoria, crec que és J.J. Abrams, eh? No vull equivocar-me.
1: El director de cine, vols dir
0: tu? Sí, que deia que hi havia, que tot és una capsa. No? Ah. I d'alguna manera, que, no sé si hi ha un mite de la capsa de l'avi seu, crec que era així, que deia que hi havia una capsa i que l'objectiu era no obrir-la, perquè al final, o sigui, el misteri de la capsa és molt més fort que el moment d'obrir-la. En el moment que obres, ja s'ha acabat l'emoció, l'energia, pot ser que no hi hagi res que sigui especialment interessant, però una capsa sense obrir és una, vaja, té una energia, té una aura, té un
1: tota
0: misteri brutal, no? Però anem amb més regals, deies, que són enverinats.
1: Anem pel segon.
0: A mi me'n ve un al cap, també amb aquesta música, que és un episodi bèl·lic. No serà pas el cavall de Troia.
1: Doncs sí, efectivament. És un dels episodis més coneguts de la famosa guerra explicada a la Ilíada d'Homer, de quan, recordem, els grecs, comandats per Odisseu, Ulisses, van idear una estratègia per conquerir la ciutat de Troia després d'assetjar-la durant 10 anys. Un bon dia els troians es van trobar que l'exèrcit enemic havia desaparegut i que a les portes de la ciutat hi havia un immens cavall de fusta. Pensant que era un regal, el van entrar i a la nit, mentre tothom dormia, de l'interior de la figura hi van sortir els soldats que van conquerir Troia destruint tota la ciutat. Malgrat que durant segles es va pensar que el relat era només un mite, a l'any 1870, un apassionat per la història, Heinrich Schliemann, va descobrir les restes de Troia a la ciutat de Hisarlik, a l'actual Turquia.
0: Sempre m'ha semblat, però, que era un regal, o sigui, que era una tàctica una mica estranya, veure-la aquí.
1: Sí. Què passa? Que si els mites estàs... estan... Bueno, sí, no els qüestionem massa, perquè si no...
0: Home,
1: sí.
0: Tu estàs en guerra i trobes un cavall gegantí de fusta, penses, pues, què fotes aquí? I no,
1: sí,
0: no sé si l'entraries.
1: Com que l'havien deixat a la platja, es pensaven que era una ofrena, no hi havia rastre dels que atacaven, i per tant van dir, bueno, sí, una mica... Mira, una altra vegada és la cobdícia, de dir, mira, ens quedem al cavall, doncs mira, acabarem rebent.
0: Va, anem amb el tercer dels episodis mitològics vinculats a regals.

0: Que ens porta fins a la mitologia grega, també.
1: Sí, ens porta Medea, que és una de les grans tragèdies d'Eurípides, tot i que altres autors també han tractat. És l'episodi de la túnica de Glauca. La història ens parla de l'heroi Jàson, que abandona Medea per casar-se amb Glauca, que és la filla del rei Creont, per tal d'assegurar-se un futur, diguem-ne, polític. Fingint acceptar el matrimoni, Medea, és a dir, l'esposa de Jàson, envia els seus propis fills a lliurar un obsequi de bodes a la jove princesa, una túnica preciosa teixida amb fils d'or. Però està impregnada amb un ungüent màgic, de manera que quan Glauca, que és la nova esposa, se la posa, el vestit s'adhereix a la seva pell i comença a cremar-la, morint entre terribles sofriments, així com també el pare, que intenta salvar-la. La venjança de Medea no acabarà aquí, perquè acabarà matant també els seus propis fills.
0: Horrorós, eh?
1: Bueno, és el que tenen les tragèdies gregues, sí. Però, bueno, els regals no tenen per què ser dolents, eh? N'hi ha que van més enllà del seu valor i que es regalen a la humanitat. Un bon exemple és l'idili de Siegfried de Richard Wagner.

0: En aquest cas, el regal és una cançó, no?
1: Sí, bueno, és un poema simfònic. Sí. És una de les grans peces de Richard Wagner. Recordem, un dels grans compositors del segle XIX, nascut a 1813, director d'orquestra, teòric musical, considerat el renovador del gènere operístic, autor del Tannhäuser, la Valkyrie, el Lohengrin, Tristan i Isolde, els mestres cantaris de Nuremberg. La peça que estem escoltant va ser un regal d'aniversari del compositor a la seva esposa Cosima després del naixement del seu fill Siegfried. L'obra va ser interpretada el dia de Nadal del 1869 per un conjunt de 13 músics a l'escala de la casa on vivia la parella, avui part de Lucerna, Suïssa, despertant Cosima amb aquesta melodia d'obertura. És a dir, l'esposa de Wagner es va despertar escoltant aquest extraordinari idili de Siegfried. Part de la peça s'incorporaria 6 anys més tard a l'òpera del mateix nom. Un altre exemple d'amor veritable el trobem en un conte de O. Henry.

0: Quin és aquest conte, Berregui?
1: Sí, és un conte que es diu Regal de Reis. És el conte més famós d'aquest escriptor nord-americà William Sidney Porter, més conegut pel seu pseudònim de O. Henry. En els seus només 47 anys de vida, entre el 1862 i el 1910, va publicar centenars de contes en diverses publicacions, sent conegut sobretot per als seus finals sorprenents. El que avui ens ocupa va ser publicat l'any 1905 i tracta d'una jove i enamorada parella, en Jim i l'Adela, que viuen en un pis ben modest de Nova York. No tenen diners per comprar-se un regal per Nadal, de manera que Della es talla el llarg i ros cabell que té per vendre-se'l i comprar una elegant cadena pel rellotge de butxaca d'en Jim, que és el seu únic objecte preciós. I ell es ven el rellotge per comprar un joc de pintes per ella.
0: No!
1: I quan s'intercanvien els regals s'adonen que no serveixen de res, però que també tenen el regal més gran, que és tenir-se l'un a l'altre.
0: Quina meravella.
1: És un conte magnífic.
0: És una preciositat. Clar, clar,
1: sí.
0: Un s'ha tret el més significatiu que tenia per regalar-li a l'altre i llavors, justament sí. Perquè s'ho ha tret, el regal de l'altre ja no té sentit. Quina meravella,
1: per qui, per qui el vulgui llegir o descobrir, es troba publicat per Editorial Viena amb un llibre que es diu un recull que és Històries de Nova York, d'aquest autor que és O. Henry. Deu anys més tard, justos, el 1916, ens trobem un regal dadaista.
0: Ja comencem amb les coses que t'agraden, Berlegui?
1: Sí,
0: els dadà també us agraden molt, no? Això és música dadaista,
1: sí. Això és música dadaista. Recordem, el dadaisme va ser un moviment cultural, literari, artístic, d'avantguarda, nascut a l'any 1916 a Zúric, i que es caracteritzava, doncs, això, pel seu caràcter provocador, antiartístic i d'oposició a qualsevol convenció. Una de les obres més famoses potser sigui, doncs, això que hem comentat aquí en diverses ocasions, no? La font de Marcel Duchamp.
0: Sí, noi.
1: Un altre artista destacat va ser Man Ray, que va ser nord-americà d'origen jueu, conegut sobretot per la seva obra fotogràfica, però també va conrear el cinema, la litografia, la pintura i la joieria, entre moltes altres facetes. També té una escultura molt famosa que es diu El Regal, precisament, que va ser creada el 1921 i que és una planxa de ferro, d'aquelles que s'escafaven al foc abans que vinguessin les planxes elèctriques, però que a la seva base llisa, és a dir, la que planxa, hi ha una filera de 14 claus de ferro, de manera que diguem-ne que és una planxa no massa útil.
0: Mm-hmm.
1: D'aquí el nom posat de manera sarcàstica, no? El Regal. Va tenir tant d'èxit la cosa, d'aquells elements incomprensibles, que en va fer diverses rèpliques.
0: Està bé, està bé.
1: I parlant de rèpliques, ara es parla de fer un remake d'un gran clàssic dels 80 amb un regal ben pervers. Gremlins.
2: Olvidaba deciros las tres reglas, y son muy importantes. La primera, odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca debe comer después de medianoche.
0: Hosti, els Gremlins, eh?
1: Sí,
0: increïble,
1: sí, sí.
0: Les tres normes, quina meravella.
1: Aquí tenim les tres regles que s'han d'aplicar a una estranya criatura, aquest Mogwai, quan el pare li regala el seu fill per el seu aniversari, perdó, per Nadal.
0: Però perdona, es diu Mogwai, es deia?
1: Sí, el títol original és Mogwai,
0: sí.
1: El que passa que
0: Gizmo.
1: I ell li diu Gizmo, sí. I aquí es va titular Gremlins. Però el nom original oriental és Mogwai, el que passa que no li agrada al pare i llavors li diu Gizmo.
0: D'acord.
1: Però Gremlins, a més, és una figura mitològica que té una llarguíssima tradició, sobretot a Europa. Són l'equivalent dels follets, dels mineirons, que
0: sí.
1: Es dediquen a, diguem-ne, a crear, doncs, a fer la punyeta una mica.
0: Fer
1: no?
0: El caos, no? O els hi dones feina o generen el caos. Sí, sí.
1: La pel·lícula va ser produïda per Steven Spielberg, amb direcció de Joe Dante. Gremlins té moltes referències d'altres pel·lícules, barreja comèdia adolescent i terror magníficament, i va ser, em sembla que no fa falta dir-ho, va ser tot un èxit de taquilla. Per qui la vulgui recordar, Filmin, Movistar, Prime Video i HBO Max, entre d'altres.
0: Hem de dir que, de totes maneres, crec que si ens haguessin regalat, era molt mono el Gizmo.
1: Sí. Això
0: és així.
1: Que passa que aquestes, mira, veus, aquestes tres normes és una cosa també molt mitològica, molt dels déus, eh?
0: Sí.
1: Els déus es plauen o es complauen en regalar coses als humans sabent que les acabarem incomplint.
0: Correcte.
1: Eh? La casa de Pandora és exactament igual. Li regalem, sí, a canvi de que no l'obri. Què és el primer que fas? Obrir-la.
0: Obrir-la.
1: I amb els gremis, ja podem dir les tres regles, ja. Que pot ser que es pot desfermar el caos, que el primer que fas, evidentment, és incomplir-les.
0: Sí, sí, és així. En fi, Orlegui, el teu espai sí que és un regal. Moltíssimes gràcies. Una abraçada
1: gràcies
0: fortíssima.
1: Gràcies a tu, Xavi. Que vagi bé.
0: Va,
1: igualment.
0: Fins diumenge. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
3: Esteu escoltant els millors moments
4: del Via Lliure.
5: 1, 2, 1, 2, 3.
6: El Via Lliure, primers auxilis.
0: Lucía Ravis, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Carlos Sanón, bon dia.
8: Bon dia.
0: Arrenquem els primers auxilis, per tant, remeis culturals per tots els mals, els que ens feu arribar, mals de tot tipus, que ens arriben al correu electrònic, al vialliure@raco.net, al Twitter o a l'Instagram. Avui, quin és el mal?
7: Mira, l'altre dia vam rebre la consulta d'Anna Marta, que diu, sí, així: quan surto al carrer, em poso protector solar, ulleres de sol, gorra, protector de llavis i els auriculars. Als vespres em poso repel·lent de mosquits. Si estiguéssim en pandèmia, a sobre portaria mascareta i estaria absolutament protegida del món i alhora aïllada del món. Mm. La protecció és important per sobreviure, però quina mena de planeta hem creat quan per sortir a fer un vol ens hem de posar una cuirassa així i, d'altra banda, ens estem sobreprotegint? Els nostres fills estan preparats per la realitat? Quins remeis hi ha?
0: Mira,
7: gràcies.
0: Saps que jo he pensat una vegada que la idea de darwinista, no?
7: Sí.
0: De que evoluciones en base de que, bueno, que va desapareixent part dels individus i la mutació fa que aguantis millor en determinades condicions. Els humans, com que hi tenim afegits tecnològics al damunt, igual no estem evolucionant ja.
7: Exacte. Com més smart és el món, més tontos som nosaltres.
0: Ara, coita.
8: No, estàs pensant en algú? En concret?
0: No, en general.
8: En general,
7: sí,
0: amb mi mateix.
7: És un cas difícil, el que proposa a Marta, segurament compartit per molta de gent. Quin és el punt correcte de protegir i de protegir-se sense passar-se, no? Sobretot ara que hi ha com una tendència negacionista que afegeix encara més confusió a la màxima aquella de val més prevenir que curar, i aquell altre que diu que tota precaució és poca. Llavors ens preguntam si la prevenció i la precaució són sinònims de protecció.
8: Bé, de fet, no és fàcil, perquè també és veritat que hi ha una indústria enorme al voltant de la idea de la protecció. És a dir, hi ha els aliments, a la salut, la mental i la física, a les relacions personals. De fet, paguem fortuna sense pensar, perquè la idea de protecció és com la idea de progrés, que creiem que només té una vessant positiva, i no és així. Realment amaga moltes vegades una indústria fictícia o hiperbòlica que primer creen o s'agiren una necessitat els mateixos que després et venen una protecció. Jo, per exemple, estic pensant en les alarmes de les vivendes, de cases, o la por als ocupes. Realment és una protecció que et donen després de crear una alarma que, de fet, tu ni havies pensat.
7: Llavors, la protecció en si no és un mal. El mal és no saber quan ni com protegir-se, i encara és més greu no protegir-se quan cal fer-ho.
8: I també és que de vegades no has de protegir-te, una mica el que estaves dient tu, Xavi, perquè fer-ho impedeix la teva formació com a persona. És a dir, a tothom li fa mal la primera decepció o que et trenquin el cor, però és la manera...
0: Estàs parlant de l'educació, eh?
8: Sí.
0: Els nens els sobreprotegim.
8: Sí, també és que també...
7: És una pregunta que ens fem.
8: Clar, i també és veritat que aquestes decepcions o aquestes coses que et passen a la vida, que no sempre són positives, és la teva manera que tens de saber com funcionen les coses, les persones, com és tu, com reacciones, la teva capacitat d'estimar o d'oblidar o de renunciar de vegades, no?
7: I per això, avui, a Primers Auxilis, no parlarem d'una malaltia, no parlarem d'un mal, sinó que oferim un manual, el manual de la protecció.

0: És bona, aquesta?
1: Aquesta és boníssima. Aquest és el Mink DeVille.
0: Mink DeVille.
1: Que era Willie DeVille, abans, sí. Quan tenia una banda feta al voltant seu.
0: Ah, però és ell mateix,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, al principi, doncs, no sé, doncs 5-6 anys va funcionar com a banda, que era ell i uns músics, que era Mink DeVille. Aquesta cançó es diu Guardian Angel i parla una mica de quina millor protecció que un àngel custodi, no? Sabem que segons algunes religions, Déu, en el moment de néixer, es dona com a extra un àngel de per vida que ens ha de cuidar.
0: Àngel de la guarda.
1: Exacte. I que es protegeix de la vida dels nostres errors. Hi ha molts àngels de la guàrdia famosos al cinema, no? Ja comencem una miqueta les recomanacions. Sí. El que més, el que tenim al cap ara, és Clarence of Body, que evita que James Stewart s'ofegui al riu a la nit de Nadal a Wonderful Life, la pel·lícula de Frank Capra.
0: Com es diu la... Ai, Que bello es vivir.
1: Que bello es vivir, sí. Exacte. O els àngels de les pel·lis de Wim Wenders, la de Celso sobre Berlín i tal, que són gent que, de fet, d'alguna manera ens evita que ens fessin mal.
2: Hi ha molts tipus de protecció.
0: Es poden contractar àngels de la guarda o no?
1: Sí.
0: On és el telèfon?
1: Ocupa. Ocupa.
2: No. Sí, és el...